0: IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
1: Au, idò, tercera hora de programa d'aquest diumenge, dia 10 de maig, i ja sabeu que ha estat un cap de setmana on vos hem contat coses molt interessants. Tant ahir, dissabtes, dues horetes, els diumenges tenim una hora més de programa, i durant el dia d'avui també vos hem donat un parell de pistes, un parell mallorquina de pistes, de qui seràs entrevistat en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que a nosaltres mos agrada fer aquesta entrevista més reposada, una entrevista on podem xerrar de tot, és pràcticament una hora on obrim en canal en els personatges o persones, el convidat, que moltes vegades pot ser músic, que a vegades pot ser actor, pot ser fins i tot polític, han tingut enginyers, han tingut gent que se dedica a sumó, i avui va per aquí. Vos han dit que és humorista. I és veritat que jo m'agradaria tenir més vegades més humoristes en aquesta casa, la Ràdio Pública de les Illes Balears. I avui és un plaer tenir a la meva dreta a una persona feta així mateixa. És una persona que se va formar a l'Escola Superior de Comèdia, en aquest cas de Madrid, i la veritat és que l'hem adoptat, sempre li deim. De fet, quan entrava pels passadissos, el primer que li han dit és infiltrado i tal, i clar, ja comenceu a saber qui pot ser. Vos deia que han donat pistes. Vos deia que ell és còmic. Que va néixer a València, que fa monòlegs i l'aplaudeixen i el critiquen, és que el critiquen són menys. El que passa és que aquests fan renouet a vegades, però sobretot per xarxes, i comencen a embossar i dir «I per què no fas esto así? ¿Por qué no haces esto?» I tot, perquè no se pot arreglar tot. Avui, a l'Entre tu i jo, aquí, durant una horeta, tenim en Rubén García.
0: Entre tu i jo.
1: Rubén, molt bon dia, com estàs?
2: Tal, Juanmi.
1: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
2: Per convidar-me.
1: En diumenjats de la vida. Jo sé que els diumenges a vegades pots arribar com a més cansada perquè normalment tens, no? Tens sempre qualque actuació i sé que vas carregat també d'actuacions. O aquesta és la teva idea? Com estàs ara de calendari?
2: Sí, sí, bueno, prou bé, perquè m'he despertat a les 7 del matí d'un diumenge que sí. Per un humorista...
1: Ja n'hi ha.
2: Ja n'hi ha. Estiguem ahir fent el monòleg en Son Cervera.
1: Sí.
2: I, bueno, cada setmana entro-hi, però bé, content.
1: Com és la teva rutina un de matí després d'una actuació, normalment? T'acosta molt aixecar-te? Berenes igual? Estàs igual? Estàs cansat ja de xerrar amb gent?
2: Depèn de com hagi sortit l'actuació del dia d'abans. Sí. No, bueno, normalment és prou igual si estic en Mallorca, les meues rutines. El canvia prou quan me'n vaig a la península per tema de viatges, hotels, avions i tal, que ahí tinc que modificar un poquet els horaris. Mm-hmm. Però si no, jo estic així, sempre mal a les 7 del matí, 7 menys quart, faig lo de l'ayuno intermitente. Aquest.
1: Jo el faig, m'has sí? de dir quin horari fas.
2: Quin fas tu?
1: Jo faig de no sopar, o sigui, dins la finestra de menjar fins a les 2-3 de sola baixa, mm-hmm. i no torn menjar fins a les 8 del matí del dia següent. Són 16 de 8 hores, així mateix.
2: Vale. Sí, jo més o manco, però d'una altra manera, perquè jo sop a les 8.
1: Prest.
2: I bueno, sí. No menjo res fins la 1 del dia següent, per dinar.
1: Sí, tu sopes, però el que no fas és berenar de matí.
2: Exacte. El que en tots els puestos del món se diu desayunar i almorzar, però vosaltres digueu berenar i berenar.
1: Nosaltres per què berenam 6 vegades en el dia?
2: No sé si 6, però teniu 3 que estan prou marcades, no?
1: Sí, és vera. No, berenam és de matí. Uh-huh. Sortint de sa feina, els funcionaris a vegades surten a berenar, una segona vegada.
2: Uh-huh. I qualcú no torna, ni hem vist que no tornen. No,
1: m'ha passat, perquè a vegades faig enquestes de carrer i no...
2: Ja.
1: I me diuen, no, és que estoy trabajando. Dic, si estàs assegut. Bé, i després berenam a sola baixa, uh-huh. no? També.
2: A mi un amic de Pollença, que va ser el primer que jo vaig xerrar amb ell, perquè no ho entenia, perquè jo en el monòleg sí que conté lo de que normalment està generalitzat en Occidente
1: sí.
2: desayunar, almorzar, comer, merendar...

0: Bueno, Nin de Valencia, Moncada City, ciudad sin ley, capital del mundo. Y bueno, pues una persona que ha estat fins als 30 i pico de anys en València vivint, treballant prou més en Península, i que al final pues el tema de la comèdia, que és la meua passió, me fa arribar a fer una actuació en Mallorca, ve la princesa, s'enamora del príncipe i acabe en Mallorca enamorat jo de esa roqueta. Això seria la descripció.
1: Quant d'anys dus ara mateix aquí?
0: Des del 2018.
1: Tens suficient, però tu sabies coses dels mallorquins abans de venir aquí?
0: No haguera vingut.
1: També és vera.
0: No, és broma. No vull que te tanquen el programa.
1: No, però si està bé. Hem d'anar... No, és que potser jo tampoc hauria nascut a Mallorca. Vull dir, clar, si m'ho veuen des de la perspectiva d'un peninsular, no és fàcil. Jo ho entenc, que no sigui fàcil.
0: Mira, te vaig a contar una anècdota simple, però bueno, aquí teniu l'eminència de la comèdia balear, que és Agustín, el Casta, que s'ha portat molt bé en jo i que tinc una molt bona relació amb ell. I quan xerrem de comèdia, ell i jo, de sacudits de sí o dels temes de sí, ell molts pics me diu: ostres, Rubén, és que jo no lo podia haver visto así nunca. I dic: clar, Agustín, és que per vosaltres les coses que passen així són normals. Clar. És dir, el choque és quan una persona de fora arriba així.
1: Sí, sí.
0: Saps? Perquè els mallorquins, pues, xerreu com xerreu, teniu les vostres impressions, sí, no? La vostra forma de viure, i el que té la sorpresa és el que ve de fora, no? Mm-hmm. Jo, des de que estic així, que d'acord t'ho dic, que estic enamorat de l'illa...
1: Però a Filipa s'en coles.
0: Sí. I cada pic més. O sea, aquesta setmana m'ha passat una cosa de que un mallorquí me va dir que la paella la inventaron los mallorquines. Jo no m'ho podia creure.
1: Ho he vist.
0: I estic ara mateix ja xerrant en una lota de Felanich que diu que és descendiente directa de Cristóbal Colón.
1: Sí.
0: Sí, que... Està
1: clar,
0: la marxa.
1: Perquè és nostre. Cristóbal Colón és nostre. Era nostre. Uh-huh. I hi ha una teoria molt ben formada damunt d'aquest tema. Uh-huh. I ho defensam, no? A vegades mos costa defensar lo nostre, però després, per aquestes cosetes, mos hi posam.
0: Jo estic encantat perquè me dona material per els monòlegs, però sí, n'hi ha coses que dic, alerta.
1: No lo creen ni vosotros.
0: És que... Però bueno, sí.
1: El tema de la paella és una cosa molt peculiar, perquè per un valencià, i és un tema molt recurrent, no?, de que la paella és valenciana i tot l'altre ha de ser arròs amb coses, no? Jo m'agrada fer arrossos amb coses i me surten bé, però no és paella, i després hi ha la paella valenciana. Clar, aquesta va ser la primera cosa que tu has intentat imposar en els mallorquins, perquè tu vens de fora, però supos que deus treure també el teu valencià.
0: A veure, lo de la paella.
1: Sí.
0: El tema és que està molt bé explicat que la paella o la paellera, el recipient, això s'inventa en València, en l'Albufera, però per una qüestió funcional dels que treballaven l'arròs allí. És dir, clar que en quasi tota la part mediterrània tenim una gastronomia pareguda, no? Mm-hmm. Perquè treballem l'arròs, però treballem amb un munt de coses que són molt paregudes. El tema és que, clar, quan un mallorquín te diu la paella la inventamos nosotros, digo, no puede ser, perquè no havia paelles en Mallorca. No n'hi havia, hi havia grixoneres, i així se treballa pues, l'arròs brut, que l'arròs brut és un producte premium. A mi m'agrada molt.
1: Això sí que és
0: nostre. Bueno, teniu l'arròs brut, teniu la sobrassada, teniu l'ensaïmada, teniu el frit, que... O sea, n'hi ha molta gastronomia balear i mallorquina pròpia de la que podeu estar orgullosos, però el que no pots fer és un valencià imposar-li que la paella s'ha inventat en Mallorca, perquè no n'hi ha referències que te pugues agafar per dir, ah, pues sí, era així, no? Sí. I me fa prou de gràcia perquè jo en el monòleg dels queridos mallorquines faig una part en referència a la gastronomia dels mallorquins i me dona compte de que qualsevol cosa, per el simple fet de ser mallorquina, ja té que tindre uns atributs que no és racional que es tingui. La meva parella, la princesa, me diu: nos hacemos un pan boli que es light. Digo, light, ¿por qué un pan boli?
1: Sí, d'un botifarró, també.
0: Clar, pa, sobrassada, camallot, no es light. Dime que está bueno, que se prepara fácil, que sí. Tiene un producto de la tierra, pero no me digas que es light. No, pues es por light. Ser mallorquí ya té que ser light.
1: Perquè és fàcil, clar, confonem, és light tan fàcil. T'ha passat una actuació que qualcú del públic te pegui un crit, no? Te faci... la paella és mallorquina. Clar, que tu t'indignes.

0: I com surts d'aquí, en aquest moment? Com jugues amb això? Saps que tots són rivals.
1: Sí, no. En els shows canvia prou la cosa, perquè trobe que n'hi ha una predisposició molt grossa per la gent que ve al show, paga una entrada i té una predisposició per intentar passar-ho bé, principalment, però per entendre com jo conto les coses. El que sí que m'ha passat prou més en els haters mallorquins, que tu ho has dit al principi, sí, és en xarxes. Però perquè la gent té, no té la capacitat de poder veure una actuació de 90 minuts i si tu estàs comentant només un reel de 60 segons, perds el contexto. Saps? I ahí és on surt més fàcil la persona que no està d'acord o que no té molta feina que fer i diu, pues aquí he hecho yo la mañana, no? Però en sí, els shows no. De fet, cada vegada n'hi ha molt més interacció en el públic mallorquí, que això és una cosa que després igual xerrem, perquè per jo ha sigut molt difícil poder fer els monòlegs igual en la península que en Mallorca. Molt difícil.
0: De fet, em poden xerrar ara mateix, perquè és una cosa que has comentat aquesta mateixa setmana, no? A un vídeo on explicaves que deies, acabaves dient, vos he donat la turra, però jo me l'he vist 3 vegades, i és vera que comentes un període de coses interessants. I és que, clar, t'exigeixen de l'altra banda, no? Tu intentes fer uns monòlegs per poder tenir sortida a nivell nacional, que és lògic i coherent, per tant, no pots utilitzar tot el material que empleses de Mallorca, ni molt manco, llevat de coses que siguin més genèriques, però te peguen hòsties de les dues bandes, no?
1: Sí, però tens que tindre en compte, Juanmi, que jo suposo que la gent que me seguisca sí que ho sap, però per la gent que no me seguisca, jo duc fent monòlegs des del any 2009. Vull dir, jo vaig arribar a Mallorca en el 2018. Jo he estat 14 anys de la meva vida totes les setmanes treballant en la Gran Via de Madrid, en la Xocita del Loro, fent monòlegs que tenien que tindre un contingut perquè qualsevol persona que vinguera al show poguera disfrutar, poguera gaudir del show. Clar, ara arribes a Mallorca, i en Mallorca hi ha una cosa que teniu vosaltres i que m'agrada molt, i és que qualsevol cosa autòctona de Mallorca agrada més, empatitza més la gent. Clar, jo faig els monòlegs dels Queridos Mallorquines i del Foraster Infiltrado en un contingut 100% mallorquí. De fet, és una feinada fer un monòleg que només pots utilitzar en Mallorca. Jo no puc contar lo dels Queridos Mallorquines fora de Mallorca. Te vaig a contar una anècdota que vas a flipar. El primer pic que jo faig 3 o 4 pics a l'any a Ibiza, a fer els monòlegs a Ibiza. I el primer pic que jo li pregunto a la princesa, digo, princesa, ¿tú crees que puedo contar el Queridos Mallorquines en Ibiza? ¿Lo entenderán? Y me dice, hombre, Rubén, ¿cómo no lo van a entender? Si lo de Mallorca, ¿cómo no lo van a entender esto allí en Ibiza? Claro, lo saben seguro, 100%. Arriba Ibiza, comença el monòleg i és 15 minuts, vas tindre que aturar. Digo, cambiamos el chip, chivos. No entendían nada, Juanmi. El sacudit no és igual. N'hi ha coses que són de sí i són de sí.
0: Sí.
1: Clar, estar treballant tant de temps per construir 2 monòlegs de 90 minuts en qüestions autòctones que només se van entendre en Mallorca i de que després arribi una persona per xarxes i que te diga és que com ara solo haces monólogos para mallorquines, has perdido la gracia. Dic, claro, tío, tens que mirar-ho tot. No pots mirar només la fotografia, tens que mirar tota la pel·lícula. Jo estic fent 3 o 4 actuacions totes les setmanes en Península. Anem a teatres i auditoris prou grossos i l'humor que jo faig o els shows que jo faig allí s'entenen en els puestos que faig. Però visc així, estic enamorat d'ací, vull... És una decisió meua, tío. Jo vull fer comèdia de Mallorca. M'agrada el que passa així. Me sorprèn. I en la meua formació o en el que jo he après en els anys de comèdia, vull intentar que un mallorquí, inclús un foraster o un, no sé, un turista que estigui així, vinga a un show i diga, ostres, tio, esto es así. Però des del punt de vista de l'humor, no?
0: T'has donat compte de que falta sentiment balear? De que el mallorquí és molt mallorquí, l'eivissenc és molt eivissenc, el menorquí és molt menorquí, i és vera que s'intenta, no?, hi ha la diada de les Illes Balears, però després cadascú és de casa seva i li costa molt. Això ho has entès quan t'has
1: vingut? Pot ser, sí. Però te vaig a dir més. Trobe que en València també hi passa, en Castelló i Alacant, en la comunitat valenciana, i pot ser que el tema illenc s'accentua més encara perquè és més difícil, a lo millor, que tu facis, vida en una persona de Menorca perquè tens que agafar el ferri o tens que agafar un avió, i a lo millor una persona d'Alacant és més fàcil que pugui fer vida en uno de València perquè està a 20 minuts en cotxe, no? Però encara així, jo trobo que tens raó. Sí, el sentiment balear, trobo que cada illa té la seva identitat i fa un poquet marxa per el seu compte. Sí, Sí, sí, sí.
0: Clar, tu te trobes situacions molt divertides, has d'intentar estirar de tot el que tenim, no?, aquí a les Balears, de tot el material. Tenim, per tant, nosaltres, perquè des del nostre punt de vista són coses normals. Per tu, igual, no, per exemple, la circulació. Com circulen els mallorquins, els Balears, pues, a l'autovia?
1: Prou mal.
0: Perquè mos agrada anar per mig, o perquè...
1: Mira, jo avui he vingut perquè jo visc en Campastilla, no? Que és un acudit que sempre faig perquè coneixes Campastilla?
0: Sí.
1: Sa barriada.
0: Sí.
1: Nosaltres vivim davant del Puro Beach.
0: D'acord.
1: Que hem tingut molta sort en agafar aquest lloguer i vivim davant del Puro Beach, ja sabeu que davant del... O sea, està al mar, no? Vivim ahí davant del mar. I se n'han anat a Campastilla perquè la princesa mallorquina li agrada el mar, jo sóc valencià, m'agraden les pastilles i dic, pues se n'anem a Campastilla. És un acudit que sempre faig. Per què te conto això? Perquè jo he vingut... Vull... jo vaig en la moto i he passat des de Campastilla per vindre així per la rotonda del Fan.
0: Què passa amb aquesta rotonda?
1: El tema de la conducció, com digueu vosaltres, tenemos que hacer un pensamiento, ¿no? Tenim que fer un pensamiento.
0: Sí, hem de fer un pensament.
1: Sobre la
0: conducció. Hauríem de fer un pensament en la conducció, sí.
1: Gros. Inclús legislar per el tema de la conducció en Mallorca. Això és imprescindible. Los intermitentes existen i no estan de decoració, estan per algo.
0: No, perquè a ningú li interessa cap on vull anar.
1: Exacte, exacte. Eh? Però és que és molt curiós, perquè l'altre dia estava fent el monòleg de per què no utilitzais los intermitentes, per què no ponéis los intermitentes? I me va a ficar un comentari, un mallorquí, que diria, i ten claro que si los ponemos es para despistar porque iremos al lado distinto al que ponemos vuestro intermitente. Digo, claro, es que así es impossible.
0: O has de saber per l'expressió corporal. Tu mires a través del cotxe, que vols ser ferretina aquella de bebé a bordo, per cert, que això te volia comentar. Perquè si la gent que posa una ferretina de bebé a bordo en els cotxes, per què la posen?
1: De bebé o de bebé a bordo?
0: O bebé.
1: On està la tilde? On està la tilde?
0: Bebé a bordo. Que jo sempre he dit, si a ningú li interessa, si no m'importa que tinguis un fill. Per què m'informes d'això?
1: Jo te dic, en sèrio, Juanmi, jo he estat en mallorquins, en serietat, fora dels monòlegs, preguntant-li i dient-li, oye, tío, però per què de verdad no ponéis los intermitentes? I te juro que me ho han dit de cor, m'han dit, que Rubén, que nadie tiene que saber por dónde voy yo, que no le importa a nadie, y se ho creuen. Dic, no puede ser. O sea, es una cuestión, pues, no sé, suposa que... antiga, ¿no? De, oye, pues yo estoy aquí en mi isla con mi calma y no tienes tú por qué venir a preguntarme a mí, porque también una cosa que teníamos mallorquins es la opacidad, ¿no? El acudit este de los mallorquines sois como vuestras persianas, que vosotros podáis ver lo que hacen los de fuera, pero que los de fuera no puedan ver lo que hacéis vosotros, ¿no?
0: Per això tenéis esas nuestras persianas mallorquines tan guapas, pero que queden tancadas y ningú sap res.
1: Opacidad, ambigüedad, características de los mallorquins, tío. No són negatives, són...
0: nostres.
1: Objectives, saps? Sí. Descriptives, millor dit.
0: Sí, sí, sí. Un mallorquí se'n pot anar a Japó i fes comentari de... I de Mallorca ho tenim millor, això és millor, i com a Mallorca no és res, no? Tenim un orgull per segon que... Després sí que mos costa sortir al carrer i protestar, això sí que és vera, però de portes cap endins, no? Dins que nostre, defensant lo nostre com si fos lo millor del món i no mos donant compte que hi ha altres formes de fer les coses.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No? Totalment d'acord. Ho has dit tu, eh? Però sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, m'he donat compte així com ho deia.
1: Sí, sí. No és l'objectiu d'avui que te tanquen el programa.
0: No,
1: mi,
0: això és molt... Això és
1: però
0: molt light.
1: Si vols que... tirem endavant.
0: Per favor.
1: Podem intentar aconseguir-ho.
0: Sí, sí, sí, encara tenim temps. Tenim temps encara. Sí que m'agradaria saber, quan tu vences l'any 2018 i comences a fer els monòlegs aquí, ja en la teva experiència anterior des de 2009, 2009 no havien tancat encara Televisió de Mallorca, és que jo vaig fer feina allà.
1: El Canal 9 d'ací, o com era?
0: Sí, més o manco, exacte, sí, sí, sí, sí, sí. I, però era en aquell cas era del Consell de Mallorca. És igual. La qüestió és que quan tu arribes aquí, com adaptes la teva vida en aquest monòleg i en quin moment vas veure que aquí podies fer vida com a monologuista i fer carrera? O
1: mira,
0: si ja era tard i vas dir, bueno, ara ja tirant cap endavant.
1: Sí. Jo venia a fer dues o tres actuacions a l'any a un puesto que cedia, no sé si està encara, Buda, en el Paseo Marítimo. No sé si coneixes.
0: Es Buda, ara no sé, ara estic mirant davant, no sé si... No?
1: Com que tenim un local de...
0: Li demanaven de xarxes ara, ben, sí. I de Buda me'n recordes del local, sí, perfectament.
1: Això feien els monòlegs els dijousos.
0: Sí.
1: I jo venia ahir i feien més monòlegs, ja t'he dit, dos o tres pics a l'any. I el material que jo utilitzava, els monòlegs que feien el Buda, funcionaven. De fet, jo recordo actuacions molt bones en el Buda. El canvi de quan jo comença a fer actuacions en Mallorca per un públic 100% mallorquí, perquè jo he estat 6 anys fent una actuació mensual en La Movida, que la és Movida, un cafè sí. concierto que està per
0: sí, sí.
1: La Vileta, Son Rapinya, per ahí.
0: Correcte.
1: I ahí venia gent 100% mallorquina, fèiem un concepte que era pamboli més monòleg, i ahí és quan jo me vaig donar compte de que jo no podia fer els monòlegs com es feia en la península. Perquè el públic mallorquí té una educació dels shows que no està molt vinculada a l'stand-up de hay que aplaudir, hay que reír, hay que interrumpir al cómico, no passa nada, hay que interrumpirlo.
0: Això és superinteressant. Aquí no, aquí són capaços de que tu facis molt riure i nosaltres mantenir-nos
1: sí.
0: sense aplaudir.
1: Però jo he tardat en donar-me compte, Juanmi, que és per una qüestió d'educació cultural vinculada als shows. És a dir, quan jo xerro en la gent de la cultura d'ací de Mallorca, sí. me diu, Rubén, tu nunca iries a una òpera i interrompiries el show. I digo, hòstia, tienes razón. En el teatre principal, que se fan obres premium, no?
0: Sí.
1: Mai se fa un no sé, un moment de que el públic tinga que aplaudir per tallar el show. No. En la comèdia no és d'aquesta manera. Tens que interrompir el còmic, no n'hi ha cap problema. Si t'ha fet gràcia un acudit, pots riure sense cap problema i aplaudir. I a mi em va costar 3 o 4 anys entendre que jo tenia que explicar com m'agradaria a mi que fora la reacció del públic mallorquí en els meus shows. I te vaig a contar, jo he arribat plorant a casa meva, d'ací de Mallorca, i dir-li a la princesa, no volvo a actuar en Mallorca. Però no ni un pic ni dos, eh? I Asun, la princesa, me deia, Rubén, tranquil·lízate. Dic, no. No lo voy a hacer así. Vas tindre que canviar els dies de shows, perquè jo venia de Madrid, de la Gran Vía, de fer el show, m'havia funcionat, m'havia anat bé, i dic, voy a hacer lo mismo exactamente igual, tiempos, monólogo exacto, chistes exactos.
0: I no quan arribava,
1: no me funcionava. Però que no me funcionava, Juanmi, que jo faig els monòlegs d'una hora i mitja, de 90 minuts. En el mateix material, les 90 minuts de Madrid, jo en Mallorca feia 70. 75, perquè com no n'hi havia talls per al públic, no n'hi havia impro, no n'hi havia reacció del públic, no n'hi havia aplaudiments que feren pues, part del temps, no?, que t'estic.
0: Sí.
1: I dic, no voy a volver a hacer esto, perquè jo vengo de hacer el monólogo el viernes en la Gran Vía, me está funcionando, llego el sábado a Mallorca, no me funciona, y estoy hasta la semana siguiente que vuelvo a actuar fastidiado. I vaig canviar, i per això jo feia monòlegs en Mallorca dichosos. Porque digo, bueno, si me sale mal el jueves, tengo todo el fin de semana de la península para que me salga bien. La China, tío. Y al final, res, pues al final vaig a entendre que no tenía que fer-ho d'aquesta manera. Tenía que fer una explicació inicial. Oye, cuando queráis interrumpirme, no hay problema, me interrumpís. Si hay alguien que se ríe más de la cuenta, le escuchamos la forma de reírse. Si uno quiere aplaudir, los demás se lo seguís para que no se quede aplaudiendo solo el forastero.
0: Y tot allò que tu tenies en escap i que tenies com a experiència, com una cosa natural i que estava passant a altres shows a la península, resulta que aquí a les Balears te passa el contrari, que tu has de donar un feedback de com ho han de fer, no? O sigui, unes instruccions d'ús de...
1: Però en sèrio que era per respecte del públic.
0: Sí.
1: Vaig entendre-lo, tio. En sèrio, perquè passava una cosa que jo dia. Jo sortia de les actuacions, Pepe, que és el gerent de La Movida,
0: sí.
1: Jo sortia i me dia... Hòstia, que bien hoy. Y digo, Pepe, no van a volver a venir nunca. Podem cridarlo y no, bueno. Te dirá, no van a volver a venir nunca. Y dice, pues creo que sí, porque ya me han reservado para el mes que viene y ya está lleno. Digo, no entiendo los mallorquines. No puedo entender cómo llevamos aquí 80 minutos sin que aplaudan ni una sola vez.
0: Pero les ha gustado.
1: Sí.
0: Increïble.
1: Entonces, pues claro, com no vaig estar enamorat d'aquesta forma de comportar-se?
0: Aquest comportament, que dius, els he perdut, i no, és tot el contrari.
1: Bueno, i de fet, ja te dic, estic molt agraït, i això és una cosa que sempre en qualsevol entrevista tinc que dir-ho, tio, perquè, Juanmi, nosaltres hem estat 6 anys, més o manco, fent les actuacions en La Movida, que tenia un aforament de 70 persones, un pic al mes, 70 persones. Ara estem fent teatres de 500 i 700 persones... i no n'hi ha ni entrades fins a Nadal. O sigui, vull dir que jo tinc que estar agraït.
0: Bueno, és que no has d'acordar qualcuna el primer dia que se pugui.
1: Sí, sí,
0: ja,
1: segur.
0: Sí, ja des d'aquí ja t'estic demanant.
1: Quan vulguis, tu t'has posat en l'escenari.
0: Ah, perfecte. Això, saps? Veus, com a mallorquí, és l'únic que no vull. jo som de les persones que una vegada no, ni me vaig gret, saps, un escenari, aquí levantant la mano, i jo m'estava gretant, dic, no puede ser, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Si, tierra, trágame.
1: Bueno, de fet, perdona, ara que has dit això, que sí. va a colació, de fet, una de les parts dels monòlegs, que és la impro, la
0: sí.
1: impro improvisació en el públic, això jo ho he notat, que els mallorquins no me preguntes, no te no. voy a contestar nada.
0: No, som part del mobiliari en aquest moment.
1: Exacte, no. Sou part del mobiliari. Sí. I de fet, te vaig a dir més, jo he trobat molts pics la sensació de que és no me voy a reír porque al de al lado no le importa lo que a mí me hace gracia. No pot ser, tio.
0: Sí, alerta que pot ser. Això m'ha passat, sortint d'un teatre a un altre monologuista, sortint, que m'havia rigut molt, i en el moment de pujar les escales que s'encenen els llums, quan me demanaven, escolta, i quan ha dit això, esto, tal, i jo respondre com a, cap a jo mateix, perquè no vull que tothom vegi que m'ho he passat molt bé. Mm-hmm. M'ho he passat genial, però no és necessari fer...
1: M'alegre que digues sí. aquesta cosa, perquè...
0: Perquè és... mos passa.
1: Sí.
0: Mos passa.
1: Sí, sí, sí. El caràcter mallorquí, el sí. tu no tienes por qué saber dónde voy a girar y por eso no pongo el intermitente, pues tampoco tienes que saber lo que me ha hecho gracia.
0: Ara sí. Què passa amb la rotonda del fan? Ara que
1: o sea, el tema de la rotonda del fan és que, clar, quan jo visc en Capastilla, el que te deia abans, passa tots els dies per ahí, sí. tio, i la rotonda del fan és de fet, mira-ho, en el Google Maps sí, sí. Surt com zona de guerra. I entonces, és un puesto que té, no sé si són 12 sortides o entrades, no?
0: Sí, sí.
1: Està peraltada i damunt tens el centre comercial al costat i son banya darrere. I... Entonces,
0: clar, ja l'escenari està molt bé. I a més, per això, no? Peraltada, o sigui, com si fos de Fórmula 1.
1: Exacte. Sí. Bueno, segons que has estat, sí. no? I depèn, sí. si tu vens de la part de son banya o vens de la part del coll...
0: No saps quan te toca.
1: No, exacte. I jo ho conto en el monòleg, que n'hi ha gent que té tanta por quan arriba a la rotonda del fan, té tanta por perquè tens dos o tres autobusos, el de l'autoescuela, el guiri, el de son banya, sí. que està, uno que està creuant, uno que no fica l'intermitent, un altre que el fica, però que el fica per la banda que va girar, no per l'altra, no? I n'hi ha gent que no té por a sortir i se queda i estan empadronados en la rotonda del fan. N'hi ha gent empadronada en la rotonda del fan sí. perquè és el puesto on més temps passa l'any.
0: És cert. De fet, si vols crear un bon ambient dins el cotxe i vas de copilot, en el moment que veigis que el teu companyero vol sortir, li dius, tienes prioridad. Si li dius això, automàticament...
1: Li trenques el cap, no?
0: Com que prioritat? Prioritat? Però si tothom passa, ningú s'atura. Ja, és complicat. Circulant per mig, de fet, també, no? Ens agrada circular per mig, i a 80 per hora...
1: Perquè la illa és vostra. Jo ho comprenc.
0: Sí.
1: Si jo he ido siempre por aquí, por el medio, ya 80, ¿por qué tengo que cambiar yo ahora mi forma de circular? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué la globalización me tiene que hacer a mí cambiar la forma de circular?
0: Tots els monòlegs els fas en base a l'experiència. Dic els monòlegs que fas aquí a les Balears, els fas en l'experiència de coses viscudes aquí o sobretot coses que te van contant, també? D'on treus la informació i la feina que fas?
1: Principalment per l'experiència viscuda, perquè també te vaig a dir una cosa, i això és algo que sempre he comentat els companys i les companyes sí. de la comèdia. Quan tu contes algo que has viscut, sempre va funcionar millor. Sempre. Després, la hipèrbole, la forma que tu... tingues que treballar aquesta situació per fer que la gent ho disfrute, no? Per fer la part del monol, la part humorística, ja és una altra cosa. Però si tu has viscut això, és a dir, si jo no haguera passat per la rotonda del fan 6 anys seguits en la moto, jo no podria haver fet el monol de la rotonda del fan com ho heu fet.
0: Experiència, vamos.
1: Clar, si jo no haguera estat en mallorquins, que m'han dit, ja et diré coses, i jo he pensat que me van a tornar a cridar, i no m'han tornat...
0: I passen els dies.
1: Exacte. Jo no podria fer el monòleg del ja et diré coses de la manera que ho faig. Això és impossible. Si jo no haguera estat en situacions de que jo he vist mallorquins que he conegut, que jo considerava mig amics, i m'he creuat en ells per el carrer, i ells han canviat per no tindre que saludar-me, jo no poguera haver fet el monòleg de los saludos mallorquines de la manera que ho he fet.
0: Ho has notat, això? D'anar per el carrer i veure que qualcú... O fins i tot, ho has arribat a fer tu? Ja ho has fet
1: tu? Jo te vaig a dir una cosa, jo no puc fer-ho per com sóc jo, però sí que tinc familiars mallorquins i gent del meu entorn més proper mallorquins que he anat a ells i m'han dit canvia, que mi prima està per l'altra acera. No pot ser.
0: Que és la teva cosina, no és el no, si no és un assassí en sèrie de...
1: Però és que després he intentat entendre-lo i he preguntat i dic, tio, però per què no... saludáis. No fa falta fer una salutació de no. dues hores. Vull dir, hey, què passa? Ale, no. Adiós. Au,
0: a vegades no. ho feim un... una aixecada seva. Som més de mirar cap a un costat. I ho feim bé, no? O sigui, és... I si
1: jo crec que com els dos entenen que no... la salutació no se té que donar-se, no n'hi ha cap problema. O sigui, no hi ha una de les dues persones que diga mira, m'he esquivat. No, no, és menos mal que m'he esquivat.
0: Ja, ja. Saps? De fet, quan te diuen... Si aquí te diuen... Això ho has de tenir molt clar. Si te diuen... Ai, no t'havia vist. Uh-huh. M'has vist fa una hora.
1: Exacte.
0: Si te diuen no t'havia vist, fa una hora que t'he vist.
1: Sí, sí, sí.
0: Segur, sí, segur. Sí, sí. O sigui, això és frase de demostració de t'havia vist.
1: O sigui, però torna a lo mateix d'abans. És per no molestar. És per no molestar. Sí. Els mallorquins m'han dit, no, però Rubén, porque ahora sí paramos, tenemos que estar un montón de rato hablando, vamos a perder un poco, un montón de tiempo. No hay que molestar con estas cosas. Dic, ja, però és que és un poco de educación saludar a un conocido.
0: Ara sí.
1: Sí, sí.
0: Quan tornàvem als escenaris, me comentaves que una cosa que t'havia funcionat molt bé a Madrid, vas arribar aquí i vas haver de reduir 70 minuts perquè no funcionava, perquè no s'entenia o perquè aquí tenim un caràcter diferent. Uh-huh. Tens clar de quins temes mai podries parlar? Ara, 2026, segurament l'any 90, podries seure amb un humorista de Nozores o un, jo què sé, Faimino Cansado, uh-huh, o un qualsevol d'aquests, i se podia parlar de tot en els anys 90. Ara això ha canviat, tot ja de la generació actual. Uh-huh. Saps de què no podries parlar?
1: Més que de què no se podria parlar, és com se deuria de parlar.
0: Però això és el més difícil, no?
1: Sí, o sea, mira, te vaig a fijar un exemple que la princesa me va a matar por esto. Me va a matar, perquè m'ha dit... No.
0: Hi ha gent que fa un tres quarts d'hora que diu, qui és la princesa?
1: Ah, bueno, pues la persona que jo estic així.
0: Vale.
1: Nasun, la meua parella.
0: Exacte. Tots ho intuïen, però bueno... Per...
1: Sí.
0: Sí.
1: N'hi ha un acudit...
0: Sí.
1: Que jo crec que serveix com resposta... Ella, a lo que tu m'havies dit. N'hi ha un acudit que dia... Mi tío Paco, el tío de ese, mi tío Paco mató a la mujer, ¿no? Sí. El acudit era, en origen, era, mi tío Paco mató a su mujer. Sí. Y cuando llegó la Guardia Civil le dijo, pero Paco, dice, ¿pero cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y Paco dijo, pues mira, cosas que se van dejando. Este acudit, en origen, es de esta manera. Mm. Y se feia en tot el que ha passat i en la situació en la que tenim ara del tema de la violència de cara a les dones, no? I com hem treballat socialment aquestes coses per intentar evitar o reconduir aquesta situació, fa que tu aquest acudit no tinga trellat dir-ho d'aquesta manera. Però jo, perquè veig, no? Si ho contes d'una altra manera, he vist que funciona i que no dona problemes. Jo dic, en el acudit faig, digo, mi tía Guadalupe mató al marido. Ostras, y cuando llegó la Guardia Civil dijo, pero Guadalupe, dice, pero ¿cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y mi tía dijo, pues mira, cosas que se van dejando. Es decir, no es... Te fíjate un ejemplo extremo, ¿no? Pero sí, para que veches, no es tanto no contar cosas que abans se dien o se contaven d'una manera, sinó canviar les coses perquè socialment també tenim que canviar, no? Mm-hmm. Soy yo quan la gent diu, es que ara no se pueden hacer chistes de maricones. ¿Cómo que no se pueden hacer chistes de maricones? Sí, lo que pasa es que tú no puedes denigrar a una persona por su gusto sexual, que es lo que se feia en un determinat moment en els acudits, no? Entonces yo crec que sí que se pot xerrar de tot, però tens que tindre cuidado perquè tenim una responsabilitat.
0: Claro.
1: És la i jo me puc equivocar, perquè me puc equivocar, faltaria més, però jo crec que si tu tractes les coses en un mínim de respecte, se podria xerrar de quasi tot. Sí que te vaig a contar que, per exemple, el tema de la política, jo trobo que n'hi ha tant de conflicte i tanta crispació...
0: Que no val la pena.
1: Exacte. I això, en Andreu Buenafuente ho dia, la peor censura és l'autocensura, no? I n'hi ha moments que dius, ostres, tio, que acudit més bo, no? Va de categoria en el que ha passat de la política. Però com el 50% de la gent se va enfadar, perquè més o manco en Espanya la meitat és
0: d'una banda... Tu ara fas un acudit en Sánchez, per posar un exemple, perquè està en espoda ara mateix en el govern espanyol, la meitat riurà... I la meitat no li farà gràcia. De fet, la meitat d'aquestes persones que els hi agradi, uh-huh, s'ho prendran com algo personal i creixeran en l'ambient de dir, perquè és un no sé què, que no me cuento, que no fa falta.
1: Uh-huh. Sí. No? I... sí, sí, Per això t'ho dic, que n'hi ha temes que no val la pena. Pues sí, probablement tingues raó, no val la pena. No val la pena perquè la gent s'enfada, i al final en l'humor no vols que la gent s'enfade, sinó que ho passe bé o que relativitze determinades qüestions o situacions, perquè si ho estàs sentint en clau de comèdia, sí, és d'una altra manera, no? Entonces, n'hi ha que adaptar-se, tio, però adaptar-se no té que ser dolent, és evolucionar, saps?
0: T'ha passat que t'hagis empenedit d'un acudit que has fet en el propi show i que has dit, ui, aquest no el tornaré a repetir?
1: Sí, clar, perquè t'equivoques o perquè tu penses en casa que va funcionar d'una manera i després entens que no ha funcionat com tu volies o que no havies pensat que la gent pensaria per una banda que tu no... Això m'ho ha passat, ja t'ho dic, la meva parella, molts pics, li dic, Asun, com ves el xiste? Y me dice, Rubén, yo lo veo complicado, no se va a entender. Te voy a contar una otra anécdota.
0: Ella te fa de filtre.
1: Sí, y es mallorquina. Imagínate el filtre que tinc. Tengo un cortafuegos. Sí. No te fas una idea.
0: Tengo 10 minutos de show por tu culpa.
1: Sí, total, totes les setmanes.
0: No ten més.
1: Totes les setmanes. Sí. El show de Foraster Infiltrado, que es el Queridos Mallorquines 2, o sea, yo en el Queridos Mallorquines lo que conté es la meua historia desde que yo he vingut a Mallorca, desde el 2018 fins al 2023, 24, mm-hmm, ¿no? La meua experiencia, cuando sí, coneixes un mallorquí, lo del Jap Dire Coses, lo del Berenar, tot això, ¿no? Lo sí, que tú te trobes en Mallorca cuando un foraster arriba a Mallorca. En el Foraster Infiltrado, com jo estic infiltrat, jo el que conto és quan ja estàs en els mallorquins de pura cepa, perquè sí, això a mi me passa, no? I què passa? Que jo estic encantat de com me tracten els mallorquins i crec que tinc que donar les gràcies per això, però, clar, també trobes situacions en els mallorquins que no te les havies trobat abans quan no estaves infiltrat, no? I me putegen molt, els mallorquins me putegen, sí, molt, tio.
0: Per què?
1: Molt. Ara te contaré si vols dos o tres anècdotes, però mira, jo el show de Foraster Infiltrado jo el volia titular Putos Mallorquines, però perquè me putegen els mallorquins. I la princesa me dijo...
0: Dos orientes.
1: No se va a entender, no se va a entender, no se va a entender. Y de verdad, digo, Rubén, va a dar problemas. No puedes titularlo Puto Mayor. La gente va a entender que los estás insultando. Digo, ostras.
0: De hecho, me pone nervioso ahora. Me ha entrado como una...
1: Sí, ¿no? Pues ya veus tú, es una cosa que yo no había pensado de esta manera y yo en el cap, meu, era de una forma, pero la princesa me dijo, ni se te ocurra. Vas a gritar a Agustín. Digo, Agustín, me pasa esto. Tengo este cartel de Putos Mallorquines. ¿Tú cómo lo ves? Y me dijo, no es una buena idea, Rubén. I farem una reunió en els veïnats
0: urgent
1: i vaig dir, digo, mira, tengo esta opción, Putos Mallorquines, la otra opción es Haters Mallorquines y la otra opción es Foraster Infiltrado.
0: Epa, sí.
1: I 100% de comentaris Foraster Infiltrado.
0: Foraster Infiltrado, sí.
1: Enquesta per xarxes.
0: Saps per què va funcionar Foraster Infiltrado? Ara jo no som ningú, però és un comentari meu. Clar, perquè tu en aquell moment reconeixes que ets foraster. I això ho agraïm, perquè tu sempre seràs foraster.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, i en el moment que tu mateix te dius foraster, tu ja rebaixes, ja te poses en el punt de vista de... Ah, que bien me cae.
1: Vale, pues mira,
0: veus,
1: no ho havia pensat. No ho havia, però ja te dic, haguera sigut un error, segur. Ara lo veo con perspectiva y digo...
0: L'estimarem molt, però ha de saber d'on ve.
1: Exacte, qui és i què serà sempre.
0: I què serà sempre, sí,
1: clar.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. I me va bé, eh? Me va bé. En serio que me sí, va bé. Però són aquestes coses que dius, ostres, jo quan estava escribiéndolo me sonava d'una manera i quan ho he presentat al públic no era de la manera que jo estava pensant-lo.
0: Sí.
1: Bueno, n'hi ha que corregir quan uno s'equivoca, no? Rectificar és de sàvios, que decía aquel. I que, claro, claro.
0: Vull saber, perquè estem passa volant i ens uh-huh, queden menys, manco de 20 minuts, uh-huh, 52-53 minuts d'entrevista amb tu, m'han passat, volant.
1: Sí, te vull ja
0: agrair,
1: estem ahí.
0: Ja t'ho puc agrair perquè és una passada, no s'ha de pensar massa i no s'ha de preparar massa coses, sobretot perquè tens moltes anècdotes, molt de punt de vista diferents i perquè realment fas gràcia en el millor de sentits, o sigui que enhorabona. Quan tu no estàs damunt d'un escenari i passatges amb la teva princesa o amb un amic, amb una uh-huh, amiga, és igual, un grup d'amics, veus el món diferent per trobar a veure si pot fer un monòleg o intentes desconnectar? I si participes, i si estàs d'observador una mica que no entens res i dius, bueno, però el manco el podré utilitzar per un monòleg.
1: Però pensa que això ho tens interioritzat, perquè he xerrat en companys i companyes i m'han dit que els passa. O sea, jo surt de Cameva, en La Princesa, i vaig per el camí de Calastància, Escarnatxa, el Molinar, Ciudad Jardín, el Portichol i tal, i passa qualsevol cosa i dic, esto hay que contarlo en el monólogo. Però no has sortit en la predisposició de veure si passava qualsevol cosa per integrar-ho en el monòleg, però passen coses, tio. Per ahí hi ha una anècdota. L'inici del monòlogo dels Queridos Mallorquines és una anècdota real que me va passar. Vaig sortir caminant i, saps, Sant Juan de Dios?
0: Sí.
1: En l'Hospital Sant Juan de Dios, d'abans n'hi ha unes bancades que n'hi ha gent, se s'atura ahí, no? Val. Això fa una curva de 90 graus i venen bicis de ciclistes estos de resorts.
0: Sí, de resorts.
1: Saps què dic?
0: Sí.
1: Que van, normalment van de Serenal cap a Palma.
0: Sí, està bé que diguis de resort, perquè no són molt hàbils ells tampoc.
1: És que s'ajunta tot, perquè no són molt hàbils. Tu saps que són bicis de resorts perquè li fiquen cascos en números, perquè no se li perguen els turistes.
0: Sí, exacte, sí, per no perdre els turistes, sí.
1: I entonces van numerats, les bicis van numerades. I de Palma cap a l'Arenal van els patinetes. Saps els patinetes que se fiquen el reggaeton, que van...
0: Sí.
1: Vale, pues... se peguen, tio, unes hòsties en el Sant Joan de Déu, tio.
0: I tu ho saps, que se la pegaran? I
1: jo
0: allà...
1: estic esperant en un amic que he fet confiança. És un jubilat de Sineu. I s'aturem els dos en la curva i hacemos apuestas, Juanmi.
0: El tercero se cae.
1: No, casco 7, patinete rojo. O sea, i això és clar, una cosa que va passar...
0: Clar, perquè estan enumerats i estan...
1: I els patinetes són de colors.
0: Sí.
1: Pues ja veus tu, jo vaig sortir un dia, pum, bac, dic, què ha passat? I vaig anar allí, estaven tots bé, vinga a riure, i dic, esto lo tengo que contar. Entonces, no surts de casa teva pensant en a ver què passa per a contarlo, però és que passen, en Mallorca passen coses tot el rato.
0: Com diries que és mallorquí a l'hora d'anar a un restaurant o anar a berenar o som hi ha gent, o un hotel, per exemple, quan té un bufet, són d'aquestes persones que mos agrada avassallar i o som educats? Com ho veus? Ara estic obrint un meló, però és igual.
1: No, estàs obrint res.
0: Com són nosaltres?
1: Com les vostres persianes. Si és que sí? Tornem a lo d'abans. No. Ja t'he dit que n'hi ha una sobreeducació i un sobrerespeto dels mallorquins de cara a una altra persona, igual sigui un artista, en una actuació, en un bufet... N'hi ha molt de respecte, tio. Crec que és una educació prèvia de no molestar... No me molestes tu a mi, que jo a ti no te vull molestar, no? I sempre és d'aquesta manera.
0: Passa ara molt bé, amb els famosos, també, que venen aquí, ho noten, també.
1: Sí, no?
0: S'haurà de demanar autògrafs...
1: Estic segur que...
0: S'haurà de demanar fotos amb en Rafa Nadal. Uh-huh. La forma de tractament que s'ha tingut en Rafa Nadal quan ha vingut a un restaurant aquí, se l'han trobat per el carrer...
1: No li diuen res, no?
0: No, o no li diuen res, o són super respectuosos, li demanen per favor si poden fer una foto, esperen que acabi de sopar, esperen que acabi de dinar.
1: 100%, tio.
0: Això li passa a Londres, per exemple, i no ho pot fer.
1: 100%, és 100%. Però per això te dic que trobe que és un caràcter de respecte, no? Segur que n'hi ha molta gent que diu, és que a mi no m'importa, Rubén García, Rafa Nadal, el que sigui, però en general està el respecte, tio. Crec que és una essència del mallorquí. Ara bé, quan esteu vosaltres entre mallorquins, canvia, eh? Ahí ni a jaleo.
0: Això és interessant. Sí, per què canvia?
1: Ahí ni a jaleo. Ahí sou... Todo lo que os guardáis fuera lo sacáis dentro. Es que, sí. Sí, però bueno, està molt bé, també, no? Conèixer ese caràcter del mallorquí reservat que quan ja està en el seu ambient, a la seva atmosfera, no és d'aquesta manera. Ja te dic, a mi, tio, quan vaig a... Mira, tinc els meus amics, Sebastià i Toni, ben mallorquins, de 8 apellidos mallorquines, de pura cepa. Me conviden, tenen uns barcos en el Club Nauti de Camp Picafort. Me conviden. Oye, vente a pescar con nosotros. Digo, no sé pescar, no te preocupes. Nosotros te ayudaremos a pescar.
0: Que te digo, vine a pescar, pero no, lo de menos a pescar.
1: Evidentemente. Pues tú sabes lo que me feren, el primer pique va a chanar, tío. Porque me diuen, vente a pescar, que vamos a pescar calamares. I dic, jo no he hecho esto nunca, Toni, Sebastián. No te preocupes, farem una cosa. Ficarem les canyes, jo t'ho deixaré tot preparat, i quan arribi el moment, tu traus la canya, jo te gravaré un vídeo i quedarà com que lo has pescado tu. Li crido al meu amic Jaume Anglada. Dic, Jaime, me han invitado mañana a un barco, tío. Digo, dime cómo tendría que ir y tal y cual. Dice, no te preocupes, Rubén. Dice, ve a comprar un polo de estos que yo te recomiendo una tienda, te van a hacer descuento y tal. Me va a costar 88 euros el polo. Polo blanc, perfecte, que anava. Jo no li vaig llevar ni l'etiqueta, dic, si no s'ensucia lo devuelvo. 88 euros, tio, a pescar calamares. Jo sense saber-ho, tio. Arribe, me puja al barco, fiquen les canyes, i quan arriba el moment de pescar calamares, diu, cógelo. Trau la canya, tio, i me fa el calamar. Tot negre, tio, tota la tinta, damunt de jo, era un calamar que va dir el puto foraster este, tot negre, tingueren que tornar al port. I quan vaig baixar en el port, jo tot negre, la gent me dia, aira, ese viene de esa pobla. O sea, perquè veges, tio, com me putegen, tio. Tot el rato, tio.
0: Clar, i en aquell moment vas dir, i jo amb una etiqueta ferrada que damunt m'està fent que, mal, que clar, ja no la puc tornar.
1: Totalment. Ahí està el polo, sense ja, no se pot utilitzar, ese polo. Sí. Per això en tot, quan vaig a sopar, sí. Tu saps el que vaig fer? Mira, Nadal, en el dia de Nadal, me conviden a la Vileta, una família mallorquina, molt, molt amics, i me conviden tots mallorquins, sí. I jo. Saps què me feren?
0: Tot ja, per jo, sí.
1: Jo vaig dur un vi per intentar quedar bé. Un vi.
0: Ai, quin vi vas dur?
1: No, era un vi de la península, de Villarrobledo, però bueno, una botella que, no sé, costava 15 o 20 euros, vull dir...
0: Encara hi ha gent que mos escolta, no vols fer-se estupendos, que vosaltres sou els primers que compreu vi foraster, que mos agrada molt comprar vi foraster.
1: Mira, te vaig a dir una cosa, jo estic molt agraït també perquè he pogut treballar en vi de la terra, sí. I conèixer el vi mallorquí, i n'hi ha vins en Mallorca molt premium, eh?
0: Sí.
1: Molt premium. Però en aquest cas, pues, jo vaig dir dur un vi de Villarrobledo, i el vas dur, saps el que faren, tio? Buidaren la botella, quan jo no me vas donar compte, i li ficaren el Don Simón.
0: No.
1: Te ho xure, tio. I, claro, jo intentant quedar bé, oye, que he traído este vino y tal, probarlo, a ver qué os parece y tal y qué cual, i jo, claro, te ho xure, varen omplir la botella amb vin de Don Simón i varen buidar el vi que jo havia dut, i quan vaig agafar el vi, dic, ostres, està bueno el vino, està bueno que has traído el vino, dic, ostres, pues... Lo recordava jo mejor i tal. Sí. I estigueren tot el sopar sense dir-me que havien canviat el vi, i quan ja s'havia acabat el sopar, diu, mira, el vino que tu havies traído, que hemos puesto Don Simón. ¿Tú te crees que això se li fa a una persona, tío? Que en tota la bona intenció tot d'un vi. Mallorquins, de pura cepa.
0: Ai, mallorquins. I els mallorquins quan van a un concert, perquè tu què t'agrada escoltar? Sé que abans de venir aquí a l'entrevista t'he demanat per un grup, m'has dit, tu mos has demanat una cançó d'Oasis.
1: Sí.
0: L'actitud dels mallorquins a un concert, tu creus que ja canvia? Jo sempre he pensat que a un concert sí que actuam una mica diferent.
1: Pues depèn si el concert és en Mallorca o fora de Mallorca.
0: Molt bo.
1: Clar. Sí, l'altre dia estic fent una part del monòleg que se diu el bar de Mallorca, que són coses que em pregunten els mallorquins i que jo tinc que preguntar en el teatre perquè la gent diga, no? Com el que és el comportament dels mallorquins. I me dia, la pregunta era, ¿por qué los mallorquines cuando nos cruzamos en Mallorca hacemos como que no nos vemos, pero cuando nos cruzamos fuera de Mallorca hacemos una festaza? Pues es concerts.
0: I mos alegram, eh?
1: Directament.
0: Tu de Mallorca, d'on? I potser no te saludes.
1: Sí. El primer acudit que me contaren a mi, així quan vaig arribar en la movida, me contaren que se creuaven dos mallorquins en Madrid i se miraven i diuen, tio, tu meu, això està tot ple de forasters. El primer acudit que van contar a mi.
0: Sí, és vera. De fet, un mallorquí se'n va, no? Jo què sé, em va passar a Plasencia, concretament, i va haver un senyor que me'l va veure com a perduts i diu, que són forasteres los senyores. Dic, forasteres, nosaltres som mallorquins. Saps?
1: Vale,
0: no, ell no va entendre, però nosaltres sí.
1: Claro, essència mallorquina en presència.
0: I nosaltres ho van dir de veres. Diu, no, forasteres, tu foraster, jo som mallorquí. Mallorquí mai és foraster, és així. Mm-hmm. I doncs, mira, una cançó d'Oasis que tu t'agradi, mm-hmm. I ara mos demana la cançó que havies dit, perquè si no mos fas un traje...
1: Vols que te digui una altra?
0: Vinga, sa que vulguis tu.
1: O sea, vull dir, vols que te demani una altra distinta a la que te demana l'Oasis?
0: No, sé que vulguis. Sé que t'agradava.
1: La de Don't Look Back in Anger.
0: Sí, aquesta.
1: Sí.
0: I doncs vinga, anem a posar un poquet de música perquè te vull fer un test ràpid d'aquesta de pregunta ràpida, de resposta ràpida, abans d'acabar. Però abans posam un poquet de música. Estem aquí a la Gran Vida, escoltant Rubén García, còmic, monologuista, i m'està agradant molt aquesta entrevista. Vinga, va, un poquet de música.

0: Molt bé, i de Rubén García, res, mos queda un minutet o dos de programa i te vull fer una entrevista, un test ràpid, no?, perquè contestis així ràpidament. D'aquestes que dius un color i tu dius vermell, per exemple.
1: Dóna-li canya.
0: I de vinga, anem a començar per aquí. Un públic que sigui fàcil o un públic exigent?
1: Públic exigent del mallorquí.
0: Sí.
1: I públic fàcil de la Gran Via de Madrid.
0: Ah, molt bé. Improvisar o duro tot preparat?
1: Per jo, duro preparat.
0: Un lloc on sempre vulguis actuar?
1: Bueno, en Mallorca, sense cap dubte.
0: On no actuaries mai? Ai, aquesta pregunta.
1: On no actuaria mai?
0: O a partir d'ara ja no actuaràs mai, si ho dius.
1: Però dius una zona o...
0: Lo que tu te venguin és que pot ser un país, si vols, i així no te complica.
1: No. Me fa molt difícil treballar en els ambients a l'aire lliure quan n'hi ha molts nins.
0: És molt bona. Si cucorba molt bé, Rubén García, no tant. El pitjor moment d'un escenari que te pot passar?
1: Quan no se riu la gent.
0: Quan queda en silenci.
1: Clar.
0: Cap on esperar de tu en el futur com a monologuista?
1: Pues espere com a mínim igualar els 30 anys que du Agustín fent comèdia en Balears.
0: Un gran referent, sens dubte. On te podem veure en els pròxims mesos?
1: Pues vaig a fer en estiu la ruta dels pobles de Mallorca i tenim ahí varios: Alaró, Pollença, Camp Picafort, Port del Cudi, Muro, Lloseta, i després de l'estiu ja, pues, tots els mesos en el Rivoli, dues actuacions mensuals.
0: I si volem veure un monòleg teu, on mos podem apuntar?
1: RubénGarciaComico.com.
0: Rubén, ha estat un plaer, de veres.
1: Plaer.
0: Un plaer de tenir-te aquí durant una hora en aquesta entre tu i jo. M'ho he passat molt bé. He disfrutat i espero que hagi estat una entrevista agradable per tu també.
1: Totalment agradable. Impròpia d'un presentador mallorquí.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
6: 646-93-45-01.
7: La vull dedicar a mon mare.
8: En el Coni.
9: En el meu pare.
10: A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
6: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
7: Això, que t'estim molt.
0: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
12: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
13: I que fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga?
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Ho teníem pendent des de feia temps i acabam de tornar d'una breu però profitosa expedició per a Eivissa. I hem tornat en la bossa carregada de testimonis. Eivissa sempre ha tingut un punt d'illa indòmita. A nivell cultural, marcadament diferent a Mallorca i Menorca, començant per l'inexistència de pobles més enllà de vila. Allà hi ha parròquies i al seu voltant una població escampada, sovint autosuficient, que va desenvolupar una manera de viure i veure la vida pròpia. Aquesta peculiaritat està present en moltes de les seves expressions culturals, fins i tot en elements tan aparentment innocus com les espardenyes pageses. Abans, cada casa es feia les seves pròpies. Això vol dir que tothom era, en cert sentit, també sabater, com era caçador, pescador, pagès i rei del seu bocí de terra. Isabel Prats, la nostra protagonista d'avui, no en va aprendre a fer de petita, però ja de gran s'ha convertit en una de les grans mestres artesanes de la sabata eivissenca. Això sí, va viure una vida que és el retrat de la de molts altres membres de la seva generació. La transició de la pagesia més humil a una mena d'interregne que mai ha deixat d'estar relacionat amb la terra i les tradicions i que conviu, sense acabar de mesclar-s'hi, amb aquella altra illa, Eivissa, una marca mundial, amb la qual, de vegades, no té res a veure. Estava escoltant d'aire. A IB3 Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Can Vicente Prats, que és, com es diu, la finca on viu Isabel Prats i on va viure quasi tota la seva família per part de pare, a uns quilòmetres de Sant Antoni de Portmany.
3: Hola, jo ja estic gravant.
4: Bueno, pues jo em dic Isabel Prats Bonet i vaig néixer el 4 de juny de 1958. A Can Vicente Prats, aquí on estem ara mateix, i aquí només hi havia molt poca cosa construïda. Va, hi havia una casa molt vella i llavors la vàrem reconstruir. Els meus pares esticaven a l'agricultura. El papà tenia bous, tenia vaques de llet i ametlles i garroves, el que dava la finca.
3: De secar, bàsicament.
4: Sí, de secar no, i d'hort també, perquè aquí era tot de secar, però baix tenia un altre tros el papà que hi tenia aigua i allí era allò on sembrava salfals i allò on sembrava tota la verdura que nosaltres podíem procurar per nosaltres.
3: Això està aferrat a Sant Antoni de Portmany?
4: Bueno, està a 3 quilòmetres de Sant Antoni de Portmany i ells tenien, quizà, un quilòmetre i mig així, és allò on ells tenen sort, que ara és de la meva germana. Sí, som dues germanes, ella té 6 anys i mig menys que jo, i bueno, aquí els de casa mos pujaren aquí, no, fins que ja vàrem ser grosses, llavors sí que ja vàrem anar a treballar, el papà, llavors a partir de que jo vaig tenir 14 o 15 anys, ell ja va agafar i un tio meu tenia un quiosco a la platja de Serenal i el papà se'n va anar a treballar amb ell i la mamà se'n va anar en l'estiu a fer habitacions a un hotel.
3: Devíeu donar una mà a sa casa, però ja...
4: Bueno, ja naltros, jo mateixa ja es curava, sabia fer els llits, sabia fer el de sa casa, però si no teníem sa abuela que també mos ajudava, que era sa mare de sa mamà.
3: D'on provenien ses famílies? Eren totes dues?
4: Sí, totes dues eren eivissenques, perquè sa família Can Vicente Prats, que és aquí, eren 8 germans, germanes del papà, hi havia 4 germanes i 4 germans i tots havíem viscut damunt la finca aquí que comença d'aquí, quizà un quilòmetre, fins aquí dalt era tot del meu abuelo. I llavors, quan el abuelo va fer testament i va faltar, eren 4 germans i 4 germanes. Suposem, en aquell temps el abuelo va ser molt criticat, perquè resulta que s'estilava aquí a fer hereu, un hereu, que era el més gros. I el meu abuelo era un home que havia viatjat molt. Ell era marino. Ell havia anat per fora, havia anat fins a Mèxic, havia anat per puestos que ell havia vist les coses i la falta que hi havia, més que no n'hi havia aquí llavors. I el meu abuelo va anar i quan va fer testament va dir que hi havia quatre germans, però va partir la finca en quatre trossos i horts també en tenien tots, però que cada germà havia de pagar una germana i una part en terra. Perquè ara aquí hi ha dos feixes que dèiem naltros, hi ha dos feixes de sa tia, hi ha sa feixes de sa tia Catalina, sa de sa tia Maria i sa tia Pepa. Totes tenien terra. No tanta com era es que les pagava, però els drets els cobraren en sous i en terra.
3: Això era poc habitual en aquella època.
4: Molt poc habitual. Aquí el abuelo va ser molt mal vist perquè va dir que tothom deia que on es havia vist mai que una dona pogués heredar, perquè una dona

0: d'arreglar el papà, va, el papà més que nosaltres, perquè érem joves i encara no teníem d'això. Aquí va renovar-se la casa de dins, però una habitació ja va quedar, que era per ella, se li va entregar una clau de la porta i ja tenia entrant per la porta i ja tenia entrada a la cuina, també. I això era així. Sí.
1: M'heu dit que el vostre predi va ser marino.
0: El abuelo, sí. El meu abuelo va ser... era marino, sí. I la meva abuela, d'aquí, el meu abuelo era l'amo, però es va casar amb una dona de Formentera. La meva abuela provenia de Formentera.
1: Com es varen conèixer?
0: Pues això sí que no t'ho puc dir perquè no ho sé, però jo supos que com que el abuelo anava molt embarcat, ell de ver recalar en esport de Formentera, però tampoc no ho puc assegurar perquè no ho sé. I, a més, la abuela va venir cap aquí a viure, que de vora l'església de Sant Telm a Vila, és allà on ella vivia, que ara va ser d'un tio meu, però allí la meva abuela, quan va venir de Formentera, allò era casa seva. Tenien aquella caseta i vivien allí.
1: És a dir, que tota la família del vostre pare...
0: Sí.
1: Honrava aquestes finques dels voltants.
0: Sí.
1: Devíeu tenir molta relació amb ells.
0: Molta. Suposem la casa més vecina, que és a Can Vicent Prats. Aquí és a Can Vicente Prats, perquè el abuelo era Vicente. I allí és a Can Vicent Prats, que és d'allí on han sortit totes arrel dels Vicentes, suposem. Perquè allí hi vivia la padrina del papà. Aquí Can Pep Prats al costat també venien de família de lluny, també venien, que també aquí era Can Pep Prats. Tot era molt, un vecindari que tots ens ajudàvem uns en els altres.
1: I que hi devia haver molta família, molta relació familiar.
0: Exactament, sí, això sempre, relacions a família sempre, sempre.
1: I com era criar-se en aquests voltants?
0: Bueno, eren temps diferents en els d'ara, perquè jo mateixa, quan vaig començar a anar a escola, tenia 6 anys. Jo, per anar a escola, no hi havia cap moto, no hi havia cap cotxe a casa, doncs era els papàs que me baixava. Els primers dies me baixava ell, i a lo millor em tornava a buscar l'altre abuelo que vivia més avall, i quan ja va fer una temporada que jo anava a escola, venia un panader aquí a Can Ramonet, el bar de Can Ramonet era una botiga i bar, i venia cada matí d'uspar. I ell venia pronta i nosaltres, suposem, cap a les 9 menys 20, 8 i mitja, 9 menys 20, el papà m'acompanyava a la botiga. I allí, quan el panader havia descarregat, doncs jo podia baixar amb ell, en la furgoneta, una furgoneta grossa, ell mateix mos hi tenia unes mantes, i allí mos asseiem allí, no jo només, sinó totes les amigues, les cases que hi havia al rededor, que hi havia boixes o boixos que anàvem a escola.
1: Teniu molta relació.
0: Molt, bueno, ara ja no, perquè no hi viuen. Ara aquí està alquilat, que s'alquila per temporades o per anys, però aquí és gent que un no l'ha tractat tant. Ara en su vesí, que és el fill d'en Pep Prats, que li dèiem naltros, sí. I hi ha voltes que mos telefonam o si mos trobam per enlloc anem a fer un cafè junts, i això, el meu fill petit, en Lucas, i el fill d'en Pep Prats, que és en Marcos, s'han criat junts, són de la mateixa edat i s'han criat junts, perquè que estan separats i sa mare venia aquí, el nene venia aquí i tenim el safareig allà dalt i estaven en l'estiu, tots l'estiu junts, perquè ell llavors vivia a Barcelona.
1: I vos devíeu fer el mateix, devíeu sortir a jugar per aquí a prop.
0: Pues era per aquí, i jo jugava molt amb en Pepe d'en Pep Prats, en su vesí, perquè eren els únics boixos que hi havia, jovenets. Boixos d'així, aquí a prop de per aquí, érem ell i jo. Llavors, jo anant de veure que en Ramonet, sí, hi havia Natonyi, hi havia Natonyi en Figueretes, na Cati d'en Cires, na Marga d'en Bernadet, suposem, tot això mos coneixíem. I quan ja vàrem ser més grosses, pues ja anàvem a escola en bicicleta. Partíem d'aquí i anàvem a escola amb bicicleta. Anàvem totes a una escola privada, era l'escola de les Trinitaris. Anàvem a les monges, anàvem a les monges. Perquè allà només hi havia enlots, cap ni un. Els enlots anaven a la pública. que hi havia una escola dalt que era la Mare de Rei, que allí també hi anaven boixes, però suposem totes les que eren per aquí totes anàrem a les monges, a les trinitàries de la plaça Espanya.
1: I

0: ¿Qué tal les sanitàries?
1: Bueno, bé, però hi havia una monja que no me la tragava amb ningú, la veritat és aquesta, perquè era una monja que no sabia caminar i el que feia era, si jo era la més grossa, suposem, de la classe, i hi havia una que es portava malament, em cridava jo perquè la nas renyava, la nas... I això no ho podíem suportar nosaltres, la veritat. Sora Madalena, bueno, la coneix tot el poble, ara encara, eh? Ara encara.
0: És a dir, vos obligava a pegar-li...
1: A pigar en aquella o fer agafar-la i que s'agenollàs cara a la paret, un d'això. Jo, de la veritat, he tingut dos fills i no els hi vaig dur a les trinitaris. I hauria d'haver set que no hi hagués altra escola perquè jo hi dugués els meus fills. La veritat tal qual és. No vol dir que ara això passi, però l'experiència que tinc jo, no ho sé, no m'hauria agradat que els meus fills anessin a l'escola de les monges.
0: Just vos vareu aplegar els anys d'adolescència en què Eivissa començava a canviar.
1: Sí.
0: Com ho vareu viure, vos?
1: Com la veritat,
0: La veritat, vinga.
1: jo la veritat és que em vaig casar molt jove. Jo em vaig casar amb 16 anys. I la meva adolescència es pot dir que sí, festejàrem 2 anys, vàrem sortir 2 anys, de manera que jo vaig conèixer l'ell que tenia 14 anys. I ell en tenia 19. I de llavors cap aquí hem estat junts.
0: Vaja, que no heu anat a moltes discoteques.
1: Bueno, sí, anàvem en alguna, però tampoc no era una cosa que mos llamàs molt l'atenció. Mos agradava més anar-me a passejar o anar-me amb amics a fer una copa o un gelat o el que fos, que no anar a les discoteques. Pues, hi havíem anat, perquè hi havia Esport del Torrent, antes d'arribar a Esport del Torrent hi havia Esbocala, que era allí on anàvem a parar, suposem, els dissabtes, que on anàvem allí. Per això ja érem casats, la veritat, ja estava casada.
0: Com era Sant Antoni quan vos éreu petita o joveneta?
1: Bueno,
0: Perquè
1: era...
0: també hi ha tota aquella part del centre al voltant de l'església que allò devia ser el poble de
1: Allò
0: veres.
1: era el poble de Veres i el passeig de... que no era com ara, el passeig de les Fonts, era un més petitet, hi havia una carretera que el cruzava per anar a l'esport, però en aquell allí podies anar allí, anaves en el cine Torres, i poca cosa més. T'ajuntaves amb les amigues el diumenge, a lo millor, perquè el dissabte llavors no hi havia... La gent que treballava com nosaltres en els camps, dissabte no sortíem enlloc. Era el diumenge i a la tarda. El diumenge de tarda, quan ja s'havia arreglat aquí l'animaleria, que dèiem nosaltres, havies anat menjant els animals, havies recuit les ovelles, que això era el que jo feia correguent els diumenges, altres dies em sabia mal haver d'anar a lo millor a buscar la manada de les ovelles, però els diumenges les anava a recollir correguent perquè ja sabia que mos dutxaríem i partiríem cap al poble. Llavors anàvem al cine, anàvem a passejar per allà per esport, tornàvem, mos asseiem un rato per damunt el passeig i qui sap cap a les 10:30 o 11, pues, el papà en bicicleta em duia jo i amb una cadireta amb una altra bicicleta sa mamà duia sa meva germana. I això és tot. Això era pel que passava el diumenge i els dilluns tornàvem a començar el mateix.
0: Com ara ho coneixen el vostre home?
1: Bueno, pues quasi, quasi... Bueno, estàvem un grup d'amigues, érem tres, i hi havia el germà d'una i un altre que era amic nostre també, i ell i un altre amic venien de cap a Sant Josep, i nosaltres estàvem en el cap del passeig allà on ara hi ha el parc dels Boixos, pues estàvem allà aturades. I hi va haver una que va conèixer, en Juanito, que anava amb el meu home, que era el que conduïa i anava amb el cotxe, i li va començar a fer així manotades, i ells s'aturaren i baixaren, i quan va baixar del cotxe, me'l vaig mirar i vaig pensar, aquest home té semblança, perquè aquí hi havia un germà seu que festejava aquí baix a casa Anna Catalina d'Encires, amb una germana d'Anna Catalina d'Encires. I li vaig demanar que si ell era en rei, si era de Can Rei. Diu, no, jo som en rei. I així, pues, d'aquell diumenge ja, cada diumenge, més o menys, mos vèiem, no sé que fos algun diumenge que jo no baixàs. Si jo no baixava, no el podia avisar. Ell s'afartava de rodar i buscar i... Hasta que se'n anaven. Llavors no hi havia telèfon, llavors no hi havia res que pogués, perquè si en un dia que feia mal temps, que fes molt de vent o que plogués, jo, nosaltres no me n'anàvem de casa. Pues sí, era així. No.
0: Algú se va espantar quan vos vareu casar amb 16 anys? Era més
1: pues
0: habitual.
1: Sí, molt. Tot, quasi molta gent. Molta
0: se va
1: gent.
0: Espantar.
1: Molts, molts, molts. Ja està família.
0: Segons
1: que estava loca, que perquè feia això, que no havia disfrutat, i però és que jo vaig poder disfrutar més quan em vaig haver casat que no antes, perquè jo vaig festejar 2 anys amb el meu home, però de casa jo no m'havia anat mai que no vengués algun jo. Jo i ell tots sols no m'ho veia mai. Mai. I perquè la meva germana era petita, tenia 6 o 7 anys, a veure, no, tenia 8, 9 anys ja. Sí, un 8 i mig, 9. I ella no volia venir. Ella no volia venir amb nosaltres. I com que no volia venir, pues que mos tocava. Sa mamà tampoc no volia venir, m'ho enduia amb sa abuela. I de sa abuela l'agafava. Ara has de riure, eh? Sa abuela l'agafàvem de casa, m'ho anàvem els tres, i la duíem a casa d'una abuela d'en Pep, del meu home. Allí la deixàvem i nosaltres m'ho anàvem. I quan volíem...
0: Ai, així que estava, sí que estava tot sol,
1: sí, i quan tornava cap a casa, doncs tornàvem per la abuela i arribàvem a casa els tres. El que això és el papà i la mamà...
0: No ho sabia. No,
1: i molt que m'havia advertit la meva abuela que això no... I que havia d'anar molt en seny, eh? Que no la fes quedar malament mai. Això eren ses...
0: Que no hi hagués cap accident.
1: Que no hi hagués cap accident. Em deia molt en seny.
0: Així que feu trampa, punyetera.
1: Sí, amb això vàrem fer trampa. Ara amb altra cosa no, eh? Perquè estar-me 4 anys i mig i tenir el fi gros. Així és que... La gent, tothom ho va dir. Es casa perquè deu esperar un boix. Es casa perquè té de tenir un boix. Es va dir que jo em casava perquè havia de tenir un boix. Però vaja, va tardar molt a néixer. Va tardar més de 9 mesos.
0: La gent és tremenda, eh?
1: Tremenda. Hasta el dia que em vaig casar, així que venien tots a veure, parlant naltros, dàmos l'enhorabona, n'hi va haver algú que va dir, però quina panxeta més petita que tens. Just així. I passant-me sa mà per damunt el vestit de nòvia per sa panxa. Jo vaig pensar que això és una de ses que... de ses que diu que m'hi he de casar perquè ho necessit.
0: Però vos vareu casar per enamorada.
1: Sí. Això sempre. Si fos de set només per tenir sa llibertat no crec que m'hagués casat. No. Amb tot i això, gràcies a Déu i tocant madera, m'ho ha durat, la veritat. M'han fet el 50 aniversari, el 51, ara és dia 10 d'abril.
0: Que es dedica el vostre home?
1: El meu home ha treballat en la terra, sempre.
0: Sempre?
1: Sempre, sí. Aquí llavors vàrem fer una perforada, aquí darrere, ja vàrem treure aigua de la nostra, i aquí hem sembrat melons, patates, xindris, de tot. Ell anava al mercat vell de Vila, i anava... cada dia, i dies que havia de fer 2 viatges. No, i ara encara, ell estarà molt malament de l'esquena, però ara encara ell ni cap patata, ni tomates, ni xindres, ni melons, tot això, cebes, tot això ho sembra, ell per naltros i per la meva germana i els fills, i... tot qui en vol, que arriba que dic jo.
2: Era Isabel Prats, nascuda a Sant Antoni el 1958. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa. Estàveu escoltant Taire a IB3 Ràdio. Tot d'una torna.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio és legendari.
12: És un facto.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
13: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
13: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
13: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio.
14: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
15: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
16: Brumels i bessons a mon pare.
17: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
2: 646-93-45-01.
18: La vull dedicar a mon mare.
19: En el Coni.
20: En els meus pares.
21: A la meva padrina, Dadi Cul, desbonin.
14: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
17: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
17: A qui dediques aquesta cançó?
14: A tu, Xavi, a tu.
17: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
22: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i la protagonista del programa d'avui és Isabel Prats, coneguda a Eivissa per la seva habilitat fent espardenyes pageses i la seva presència habitual a fires i festes de poble. Però en aquesta casa també és coneguda per ser la recepcionista de la delegació a Eivissa de IV3. Una feina que du fent des del moment en què la cadena autonòmica va arribar a l'illa. Tornant un poc enrere, ens havien quedat en el moment en què ella es casava.
23: Heu fet feina, però, després?
24: Sí, després de... Vaig treballar dos anys a un souvenirs, després de casar-me, i un any i mig a una lavanderia. I llavors ja vàrem venir 6. I ja vaig deixar de treballar fins que ells ja pogueren anar a escola. I quan començaren a anar a escola, en els 5 anys, doncs jo em vaig tornar a treballar. He treballat en Suma. Primer era un vivó, llavors va ser Suma. Vaig treballar a Seroski, d'encarregada de pescateries. I ara fa 18 anys que treballo a IV3.
23: Hem de fer bona propaganda.
24: Fa 18 anys, ja.
23: Que feis feina a la recepció...
24: De IV3, aquí a Eivissa, Sant Rafel.
23: Que tal vos tracten els meus companys?
24: Ui, molt bé. Això és meravellós. Això és... Són tots una família, allí. I tant càmeres com periodistes, tots.
23: A més, hi ha gent que hi fa feina des de...
24: Des de que obriren. És que jo vaig estar uns mesos després d'obrir. No sé si obriren cap a darrers d'any, m'apareix, o novembre, no sé què. Jo ja hi vaig entrar en s'obril. No feia ni un any que estava obert.
22: I a més d'això, hi ha les espardenyes. Amb Isabel Prats parlam una estona de les tradicions eivissanques. Unes tradicions que varen sobreviure els 40 anys de dictadura, malgrat moltes d'elles estaven prohibides, com els ucs o els balls als pous.
24: No es podia fer.
23: No es podia fer.
24: Sí. Jo me'n record, eh? L'any que nosaltres mos casàrem va ser l'any que va faltar en Franco. Mos casàrem nosaltres en s'obril i ell va faltar en su novembre del 75. Llavors sí.
23: Llavors van començar recuperar...
24: Les colles de Vall Pagès i tot això. Jo, això m'havia agradat molt sempre, però fins que els fills varen ser grossos i que ja, com dic jo, volaren per ells mateixos, pues, llavors ho vaig agafar. Jo...
23: Ho vareu viure de petita, d'alguna manera?
24: Bueno, ho vaig viure, però jo ja era casada quan vaig viure que les colles començaven a ballar pel dia del poble i que es començava a fer xacotes pageses i festes de pou, ja no fa tants d'anys, tampoc, perquè això es va anar agafant a poc, no va ser una cosa que en seguida... Ara que el dia del poble hi hagués un parell de colla, un parell de parelles que es vestien i feien una sonada i una ballada, pues sí, ho havia vist, però tot això després de casar-me, després de 16 anys.
23: Quan era petita estava privat?
24: Això no, jo no en record res. El que record és que algun any aquí a Casa Padrina de Can Vicent Prats, Casa Padrina del papà, li dèiem a Casa Padrina perquè era la padrina del papà, s'hi feien esclovades d'ametlles, esgranades de dacsa, i tot això hi havia bunyols llavor i venien normalment dos sonadors, però fent un parell de sonades. De ballar ni res d'això, no, no.
23: I Can Redoblat n'hi havia?
24: Sí, i cançó també. Això jo, hasta s'agüela, m'havia cantat de cançons així que les havien fet. En privat, això es feia, com et dic jo, un dia d'una esclovada d'ametlles o una esgranada de dacsa, o el dia que, per exemple, deien tots d'anar a tallar a Reim per llavors fer el vi, que potser quan s'arribava a la casa d'allà on hi havia, que havia tallat el Reim i tot allò, pues, allí es treia potser un flaó que l'havia fet l'ama de la casa, un pa pagès i sobrassada, i llavors era quan, com que hi havia molta gent ensonant-les, o una cuida d'ametlles, tot això, llavors sí que feien una sonada. Jo he vist el papà tocar les castanyoles una volta mai, eh? Una volta mai, perquè molta Ramon no la feien.
23: Me sorprèn molt que tot això encara es pogués recuperar, encara hi hagués gent que se'n recordava de quan se'n feia.
24: Sí, perquè ara mateix no, jo i el meu net i sa nora ballàvem en la colla de Buscastell, d'aquí de Buscastell. I la presidenta, na Cristina Ribas, i na Belio, que ja falta, però eren els dos que ho duien, na Cristina i Nivelio, ells havien anat a Argentina amb una colla que hi havia a Vila, que les dones anaven amb una dona que els ensenyava, que anava amb elles, i els homes amb en Planes, diu que hi havia anat molt en Planes de Sant Miquel, que era un sonador molt bo. Aquí baix hi havia mossenyes, baix de casa aquí, just antes d'entrar a la carretera, la casa que ara quan baixaràs a la dreta, la darrera que hi ha, allí vivien mossenyes, i ell sabia fer tambons, sabia fer castanyoles, flautes, i era molt bon sonador, que era el que, suposant d'aquesta redolada, sempre es convidava que en que vengués que les ametlles estaven mitges clovades o la dacsa mitges granada, o es raïm tallat o el que fos, ell venia però en que fos a lo darrer, no venia per treballar, ell venia perquè dins un senyor que duia, molt vell sempre i tot esquinxat i això, allí dins hi anava el tambor i la flauta.
23: També hi havia les matances, que no sé si en fèieu aquí, si fèieu festa el dia de matances.
24: Bueno, les matances ja no estàvem aquí, perquè d'aquí me'n vaig anar que tenia 9 anys. I m'anàrem a Sort, de baix, que el tio Enrique el va vendre el seu tros i el va comprar el meu abuelo, per part de sa mamà. El va comprar ell i es feren una casa allí. I allí era allò on vivíem. I allí fèiem les matances. Però no eren unes matances tan tradicionals com feien al costat a Can Pep Pere Toni, fins hi venien disfressats. Que allò era sa risa, perquè i veies quan a la nit que passa xamanea, que potser estava sa frita en solla, i deia, però si musicau mascara, ja què passa aquí? I arriaven un cistelló pas fumeral, perquè li posaven bunyols, li posaven un plat de frita, i tornaven a puar, i allò era I llavors, quan ja havia acabat de sopar, era quan l'amo de la casa, llavors encara no els hi deixaven fer, però ell dins sa casa, el feia dins sa casa, feia un uc pagès. Aquell, allò volia dir en els disfressats que podien passar, que podien entrar.
23: I no els hi deixaven fer,
24: no,
23: suc?
24: No.
23: Estava prohibit?
24: Estava privat, perquè resulta que diu que hi havia molt de contrabando i diu que si volien descarregar, això dit de sa padrina de Camprats, d'una dona que ara tindria més de, quizás, 150 anys, diu que quan hi havia tant de contrabando, suposem, escalaven a UK, un parell, escalaven a UK. Si volien descarregar allà, escalaven a UK cap aquí. I, claro, com que estava privat, la Guàrdia Civil corrien, aquells cucaven i, mentre tant, aquells descarregaven. Això és el que m'ho contava sa padrina, eh? Jo això no ho he viscut ni ho he vist. Vaja, no ho he viscut, jo. Ella sí, perquè era una dona més bé que no érem naltros. I...
23: aquestes zones de costa, tant a Mallorca com a Eivissa, com a Menorca...
24: Això és el que passava.
23: I... contrabando era...
24: exacte.
23: Era habitual.
24: I sí, sí. I jo ara mateix, jo ja quan vaig ser casada i això, els ucs se'n feien per tot i te'n deixaven fer, però jo no havia sentit un uc mai més que en Pep Peratoni dins casa seva i en feia un. Que quan feia aquell uc volia dir que cada any els disfressats podien passar. I passaven i feien... hi va haver un any que van agafar una taula i la feren desembolicar i un home va tirar damunt l'altre i el va sanar com si el sanar es fotia una deixar d'aigua en amunt. Nosaltres mos tronxàvem perquè els homes anaven vestits de dones. Això també era una cosa que deu un lliure i que hagués passat, eh? No, i dins la casa i la porta tancada, eh? La porta tancada en clau. Si es feia festa d'aquella... no la feien en el pati de sa casa.
23: Anàveu molt a missa?
24: No. La veritat és aquesta, no. Vaig a missa quan...
23: uaps.
24: Per un difunt, vaig a missa per una comunió que mos hi haguen convidat, una boda...
23: Li heu d'agrair les trinitàries, això?
24: Sí. Això sí que mos hi duien, eh? Cada dissabte, perquè resulta que podia, que el dissabte no teníem escola. Però és que el que hi volgués anar podia vestir, podia mudar-se, no es podia anar a missa sense anar mudat, i es podia anar a missa. I jo, la veritat, que els dissabtes hi anava fins que vaig fer la comunió. Quan vaig haver fet la comunió, que la vaig fer de 7 anys, el papà ja no em podia baixar cada dissabte al poble i ja va tornar-me a buscar.
23: No eren beatos?
24: No, és de casa, no. Mica. I una abuela, la meva abuela d'allà baix, encara menys. Perquè es deia que aquí tinguérem un capellà, que ara és casat i té fills, i en va tenir algun antes de casar-se amb la dona que té, però li deien don Ernesto. I mos feien ensaiar el dia d'anar a fer la comunió, pues totes ja mos devien on estàvem, en quin banc, que havíem de sortir. I la meva germana... era una boixa que no podia estar sense veure sa mamà o plorava molt. Ella era mamà. I de què va fer? Sa abuela meua va pensar, i com que era, jo era sa meva padrina, era sa meva abuela i sa meva padrina. I em va agafar sa meva germana coll, i claro, sa mamà es va calar a prop d'ella i estava en sa boixa i sa abuela va dir, jo podré veure-la a fer sa comunió. Però el capellà va venir i li va dir que es passàs dos bancs més endarrere, que havia fet la boixa, i al cap d'un rato de la boixa plorar, es va aturar la missa i va dir a sa abuela que per favor tragués aquell infant d'allí dins. I sa abuela va partir, se'n va anar i se la va endur. Però a missa, ahir va tornar el dia que em vaig casar jo, el dia que es va casar sa meva germana i coses així, però si no... ella no hi va tornar a posar peus a l'església. I era per lo que li varen fer. Diu, si era ses... no ho sé, jo m'he criat més en sa meva abuela que en sa mamà. Però jo, sa meva mare, ha set sa meva abuela. Jo des de 9 mesos ja he estat amb ella i anava a escola i em venia a buscar el abuelo. El abuelo em venia a buscar i quedava allà i quedava a dormir. El sant demà de matí em tornava ell. i a les 12 em tornava a buscar, perquè com que teníem escola matí i tarda, quan jo hi anava, llavors a les 3 tornàvem a entrar i a les 5 sortíem. Jo he estat més en Seguela, per jo Seguela, sa mamà. Perquè m'ha cuidat quan era petita i quan ja he estat més grossa me l'havia d'endur de iaia, que dèiem nosaltres. Aquí, si érem, anàvem jo i el meu home, me l'enduíem a ella. No teníem altre remei.
23: Semblava una dona en caràcter.
24: Ho era, però era molt moderna per la seva edat que ella tenia.
23: Ella tenia molt de caràcter.
24: Molt, molt. Ella, en jo no s'hi havia enfadat mai. No li havia dat es veu ocasió, tampoc. Però ho era una dona en caràcter,
23: També una dona que permissiva, perquè si vos deixava anar...
24: Sí, I m'he dit d'ella moltes voltes, que si per ella hagués set, me n'hauríem pogut anar. Hombre, és que ella veia que la duíem allà i la tornàvem a buscar potser a les 11 de la nit. No vol més tard, perquè ja més tard ja no podia ser, però hasta les 11 menys quart 11 estaven les dues güeles juntes, la seva i la meva.
23: La conxorxa de les güeles.
24: Pues sí.
23: Parlem un poc de les espardenyes, perquè això sí que te va venir de més tard i és una cosa que has... T'ha donat videta...
24: Pues, i me'n dona ara encara. I me'n dona ara encara.
23: Com perquè... vas començar?
24: Pues mira, jo resulta que m'operaren de l'esquena, em posaren, que jo estava, treballava a Seroski, en els 47 anys, vaig funyar gel, vaig patinar, i se m'aplastaren dos vèrtebres de les lumbars. I aquí no em feren res, i m'enviaren a Palma i m'operaren, em posaren dos varilles i quatre tornillos. I claro, amb això em daren una pensió d'invalides. Jo ja no vaig poder anar a treballar més, a no ser... Era una invalidesa parcial, el que estic fent ara, i cobrant la invalidesa és el que estic fent. Llavors, cap de l'any 2007, pues, el Consell feia un curs d'espardenyes d'un any, mig d'espardenyes i mig d'espartificat. I jo m'hi vaig apuntar i em agafaren, que sí, perquè vaig haver d'anar a la Seguretat Social, demanar un permís perquè ells em dessin permís per fer aquell curs, i vaig anar allí i vaig fer 6 mesos de fer espardenyes, i em va agradar prou que tot el que jo anava fent allà, quan arribava aquí, feia el mateix. I així ho vaig anar practicant. Jo el primer... una vez les de morret eren molt difícils, però les espardenyes aqueixes i les d'home i tot això, pues, ho vaig agafar llavors. I llavors em varen dar el carnet d'artesana. Claro, artesana, resulta que jo havia de tenir unes hores fetes inalina sansano, que que mos feien el curs a Santa Eulari. Va dir, mira, vine al museu, vens 2 o 3 tardes per setmana, diu, vens un mes, diu, i llavors ja et firmaré jo, diu, ja t'ho arreglaré jo. I va ser bé, Elena Sansana em va firmar aquelles hores i ella mateixa em va demanar la carta artesana, vengueren des de Palma aquí a examinar-me. Imagina't tu, un mallorquí que venga a examinar-te de fer espardenyes pageses. Però bueno... tu rius, però jo quan m'ho digueren encara vaig pensar, però i això no que treu cap? Però bueno, jo ho vaig tenir tot muntat damunt una taula i va dir això, i de tot em va dir que sí i em van dar la carta d'artesana. Però bueno, jo no és que tragués d'això, però vaig pensar com poden venir uns de Mallorca, perquè aquí examinar-me d'espardenyes i vicenques i no tenen res que veure amb les mallorquines, eh? Perquè això és fibra natural i les mallorquines no ho són fetes de fibra natural. Ni aquí, ni a Mallorca, ni a Menorca. I em daren la carta d'artesana. I llavors em varen dir que si volia ser de mestra artesana, en els 10 anys la podia tenir. I aquí la tenc.
23: Mestra artesana.
24: Som mestra artesana, sí. I jo em va agradar molt perquè el primer que vaig començar a fer va ser a fer espardenyes pels amics o per algú que li agradaven molt, doncs pues mira, jo te'n faré unes. I la vaig anar i les vaig fer i els hi feia i les feia com un hobby. I ara també, ara aquí hi ha tot això, però ara si hi ha alguna fèria, com era Santa Lletruris aquest dia, llavors també a festes de poble com és a Sant Carlos o a Passes d'Àlies, això també mos conviden per anar-hi a fer una exposició i si un pot vendre res o no ho ven, però si no, ja estàs amb tots els artesans que hi ha aquí per Eivissa, mos ajuntam tots i tenim un dia polit perquè xerram uns amb nosaltres més que no treballam, però bueno...
23: A més,
24: també es té que fer això.
23: A més, s'ha recuperat tot un poc en paral·lel, les flautes, els tambors...
24: Tot això, sí. I ara hi ha molt, bueno, ara hi ha molt de gana de tenir i de fer cursos i de tot, però llavors aquell curs que vaig fer el 2008 no s'havia sentit a parlar mai. I de totes les que el fèrem, que eren 12, en sortiren dos. Una que es diu Eulari, de Santa Eulari, i jo.
23: Què és el que vos agrada de fer les espardenyes?
24: És que...
23: Que vos deixen tranquil·la i estan totes
24: sola. Doncs jo tinc, ja ho veus, aquest magatzem, perquè això és un magatzem, això precisament és aquí dava menjar en cego, i que això aquí penjaven els gordiments, això és, això amb aquesta porta i vaig dins casa. Pues aquí, jo m'agrada, me'n venc aquí cada tarda, els matins treball, però a partir de les 2, quan he recuït la cuina, i perquè el meu home fas dinar, cada dia mos fas dinar, i jo he recuït la cuina, i he fet dues coses dins casa, ja som aquí, tinc la meva tele, em cal aquí tota tranquil·la, i aquí estic jo molt a ple i molt bé, i vaig fent, perquè m'agrada molt, i no me cans, és una cosa que... No ho sé, i ara he après a tenyir espitre, les puc fer de colors també, i això, a lo millor combines aquest color i aquest i et surt un mostassa i dius, ah, cony, aquest color, que polit, i ja... No ho sé, m'agrada molt, la veritat és aquesta, sí.
23: I a més és una feina manual, que supos que...
24: Tot manual.
23: Que... si teniu
24: coses
23: que vos preocupen...
24: No, te cales allí i has de mirar per on vas i el que fas, perquè si no faries una xapussa. I no només espardenyes, faig mantons, faig rifacos, els brot, vaja, perquè fer sempre el mateix també te cansa. Pues ara tinc dos rifacos començats... Tinc un mantón acabat aquí, ja tinc tela buscada per tallar-lo, per fer-ne un altre. I així, quan anem per al món a les fèries o a les festes de poble, no duc només una cosa. Duc un poc variat de tot i ara he après a fer la gonella negra, també, d'aquí, i a brodar els davantals. Tot, més o menys, passa per les meves mans. El que duc a exposicions.
23: Clar, aquestes espardenyes ja tenen sola moderna, perquè ja tenen
24: sí.
23: Sola de plàstic.
24: És que ara ja no puc fer-la la sola d'espart, perquè tinc artritis reumatoide i es dia que vull fer més de la compte, llavors s'han de mas que estic que no puc. El que és molt dur és l'espart cru, que és aquell d'allà, sí. Aquell senyor d'allà. Allò... A 6 mesos d'espardenyes me les va fer a Neus de Can Terracabat de Sant Miquel i 6 mesos d'espart me les va fer en Palermet. Sí. Pues en Palermet, va ser en Palermet, fèrem aquell senyor. Hi ha una cadira per aquí que també varen fer en altres sa cordelleta i ell mos va dir com l'havíem d'encordar. I ho tocàrem quasi tot. Entre espardenyes i espart, pues...
23: Quin tipus de gent te compres les espardenyes?
24: Bueno, el tipus de gent que compra aquestes espardenyes també té de ser perquè digues que ho coneixen.
23: I quantes en fas? Quantes hores te dur fer una espardenya?
24: Buf, una espardenya pot dur tenguent el cordellí fet, perquè això... Hi ha dues dones que ho fan. Una té 90... 92 anys i l'altra 85. I em fan escordellí de les espardenyes, elles. Escordellí és feina, també. Però si has de començar suposem, si tens la sola i el cordellí fet, és muntant-la...
23: I el cordellí, a partir de què se fa? A partir
24: de... L'espitre. Tu saps l'espitre aquest que té pics a cases fulles a cada costat, que hi ha pels màrgens, aquí a Eivissa ha acabat morint-se, no en queda ni una, ja.
23: No en queda.
24: No en queda. I era del que fèiem les espardenyes. Suposem anar amb el consell per demanar-los que, per favor, a veure si es podia, perquè ha sortit el mateix que les palmeres. Però no és rojo, és negre, és de la pitrera. I aquella fulla la matxacam, i en su matxacant-la, pues, la ratlles amb un ratllador i et surten els filets de pitre.
23: I després amb això has de fer la corda?
24: Amb això faig aquell cordellí, jo fa aquest cordellí.
23: Que també has de tenir mans,
24: sí,
23: per fer-lo.
24: Ja et dic que aquestes dues dones és el que fan. Mira, ahir em vaig anar a buscar i llavors això ho has de muntar en la sola comprada. Que això, les caixes són en sola comprada, perquè no es pot... No puc fer sola d'espart i em faig enviar les soles són de jute i de dalt la montes. Suposem, muntant-la i teixint-la en una tarda, en puc, no en faig un parell, però no hi falta molt. Però no el faig un parell, eh? Moltes hores, que l'ami se posa a les 4 menys quart o a les 4, hasta hi ha dies que aquí, després de que hem fet estar la diària, ja me'n vaig cap dins casa, però si no, estic aquí.
23: Per passar gust.
24: Ah, jo sí. Jo em passo el temps i molt de pressa. És la meva, m'arriba que em diu, ve algú per veure'm això, i està allà dins la cova. És que per ell és la cova, perquè ell així diu, jo no hi sabria estar, però ell sí sap estar assegut davant la tele, però jo davant la tele no, és cap d'un rato ja m'adorm, cap d'un rato ja hi trossit el cap i ja està.
23: Anau a moltes fires, se venen bé.
24: Bueno, sí, es venen bé, el que passa que arriba que la gent que no sap el que costa de fer, quan li dius es preu, et tanca els ulls i se'n va.
23: Que costa un parell?
24: Un parell d'espardenyes calades les venem quan podem a 100 euros. 100 euros. Una cosa feta a mà, eh?
23: Una feina artesana.
24: Com un dia, si havies de fer el cordellí i muntar-la i teixir-la, no ets bo. No hi ets bo.
23: Els balladors encara els duen.
24: Sí, eh?
23: Obligatori, no?
24: Obligatori. Els homes han d'anar amb l'espardenya emblanquinada i tot de pitre, i les dones, per anar a ballar, les de morret. Ara, per festa de pou, sí que es du la calada, que era la de feina antigament. Jo conec la meva abuela, en Sivern, anar-se'n a sembrar ella i el papà, i ella du unes espardenyes de caixes. Jo tinc aquest banc que era de l'abuela, i jo, perquè les soles que les feien eren els homes, com que se sabien d'espretar i això ho feien els homes, jo he vist el abuelo agafar aquest banc i calar-se i fer no unes soles que llavors l'abuela anava i les de dalt els hi posava això i les teixia una mica i quizà no tan ben fetes com aquestes, però era en el que treballaven, Anaven al camp a treballar així.
23: I cadascú se feia les seves.
24: Cada casa no hi havia sabateria per anar a comprar. Jo això me n'en record, tio. Jo he vist... Allà hi havia una sabateria dins Sant Antoni. Una. De que jo ja me'n record que anàvem allí a comprar-me les espardenyes, les sabates. I segons com era, ni anava jo. Agafaven una canya... El papà agafava una canya, la calava contra la paret, i jo, dreta, posava el peu damunt, i com que tocava el peu també en la paret, feia una raieta a la canya i s'anaven llenduant unes sabates. Si aquella canya entrava dins la sabata, ja estava.
23: Com sí, ha canviat la cosa?
24: De vora ara, bueno, ara veig gent que es queixa, perquè, ui, no, això no... Com? Tio, d'haver viscut? I no som de les més velles, eh? Que hi ha gent més vella que jo. Hi ha gent més vella que jo que encara he conegut més bé sa... Perquè jo ja he anat coneguent que era una altra cosa. Que era... a poc ha canviat, però a poc... Ara canvia molt de pressa. Ara, bueno... Jo em passo més cap a vegades, perquè treballant allí a Sant Rafel Ripa, que veus cada cosa, que dius, mare de Déu, si s'agüela, aixecàs un, obris un ull i ves això, el tornaria a tancar.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Isabel Prats i al seu home pel seu temps i amabilitats. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Oren amb Archie, amb Johan Berthling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Leas. Som a Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, i Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 657 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 10 de maig de 2026 i res, que se mos acumulen ses coses, que això és un festival de misteris a nivell internacional. Molt centrats amb els Estats Units, que són els que es duen una mica tot el mèrit, el protagonisme i tot això, que bé, que els fa ser sempre el centre d'atenció, i més en sa darrera la legislatura, sa d'en Trump, que és constant sortir a ses notícies per una altra cosa. I en aquest cas, com també ja varen dir aquí, i supos que sa majoria ja ho sabeu, perquè molt de mitjans s'han fet ressò, però clar, és que ho han de comentar. Ara torna a ser protagonista perquè en Trump va anunciar que trauria a la llum arxius que havien estat classificats pel govern dels Estats Units com a secrets per a la relació que tenen amb tot el que coneixen com a tema OVNI. I resulta que, contra tot pronòstic, i jo crec que ho podem dir així, contra tot pronòstic ha entrat informació on troben coses com a mínim interessants. Així que avui parlarem una mica d'això i què més, Sergio Rigo?
2: Idò, aquest programa 657 de Font de Misteris el començaran comentant algunes de les coses que han anat sortint darrere de la primera part de la desclassificació iniciada per el govern dels Estats Units sobre arxius ovnis. Al món diversos ens aniran fins al segle XVIII per conèixer la història del naufragi del Jabeque San Luis. Què va passar amb ell i a quin indret de les nostres illes va succeir? Al Contes i rondalles de Irene Font coneixerem una història que du per títol El desencontre, del llibre Leyendas de Formentera de José Luis Gordillo. I a la darrera part del programa no deixarem el tema dels ovnis, perquè si mos dona temps tornarem en el cas de la URSS de 1977 i anirem també fins als anys 90 del passat segle per conèixer la història de l'estrany incident de Sasovo a Moscú, que va passar el mes d'abril de 1991. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials vos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM i el sistema de Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.

Bé, he de dir que jo sempre he estat molt escèptic amb això del desclassificat OVNI. Ja es va veure, i bé, ho hem comentat aquí i també a qualque entrevista, perquè ja es va veure, no?, per exemple, amb els desclassificats espanyols de fa una trentena d'anys, i és que quan hi ha això que en els cercles anomenam desclassificats OVNI, sempre se'ls acostuma, en aquests arxius, a donar resposta a tot. Sempre es tracta de justificar tot el que no et sap, que és... I es fa, a més, malgrat una... Se sol fer una resposta que sigui absurda, fins i tot, vull dir. I, a part, també, molta de la informació que treuen és anodina. Molt sovint, simplement, són retalls de premsa de publicacions referides en el tema. Sí, és així. Però aquesta vegada, i com ja fa temps que sembla que vol fer el govern dels Estats Units, ja s'han decidit a treure més informació que crec que poden dir que demostra una mica el canvi de tarannà i tal vegada la seva intencionalitat de mostrar que no ho saben tot.

joder, no em poden veure damunt el carro. I què vaig fer? Idò, baixar del carro, tal qual. Així com anava, en marxa. Me vaig pegar una nispla que encara me'n record. Però va ser per fer break, que no s'asa, que en realitat són animals molt intel·ligents. Això sí, molt caprons.

0: tema important, i anar amb les curiositats. Sabeu que Sasa no és caparrut perquè sí? Moltes de vegades, allò que interpretem com a una persona caparruda, o com una tossuderia, perdoneu, és prudenci. A diferència del cavall, que pot fugir ràpidament quan hi ha un perill, l'asa no, l'asa tendeix a aturar-se, observar i valorar la situació. En altres paraules, que abans de moure's, el que fa una asa, i no fa un cavall, és pensar.
1: Jo tinc una anècdota de quan anava a escola. Vam anar 2 dies d'acampament, un vespre, quan tothom dormia. Jo devia somiar. I de sobte m'ho vaig posar a fer el renou de Sara. Fins que vaig aconseguir despertar a tothom. I ja ho podeu veure, aquell vespre, en lloc de dormir, tothom va acabar, jo i així.

0: la veritat és que de cop despertar-te i escoltar que algú ho fes de Renau d'Asa ha de ser com a mínim curiós, no experiència.
1: Home, sí, exactament, t'imagines? No ho sé, devia somiar. Però, bueno, no és res com això, coses curioses que poden passar.
0: Exacte, i més
1: passat,
0: dades...
1: T'ha passat qualque vegada, això, vull dir?
0: De què? De despertar-me amb un asa...
1: No, no, de tu dormir i somiar que fas Renau de qualque animal.
0: No, Renau de qualque animal no. Tu sí?
1: No, no. No, però jo que sé.
0: Cadascú somia el que somia. No sé, però bé, més dades interessants. I és que Sasa té una memòria molt bona, una memòria excel·lent. Pot recordar llocs, camins i altres animals durant molt de temps. I també és un animal social, necessita companyia i pot patir i tot si viu aïllat.
1: Exactament, i el Dia Mundial de l'Asa també serveix per recordar que no tot és simpàtic ni folclòric, perquè a moltes parts del món els ases, és així, pateixen sobrecàrrega, manca d'aigua, ferides, maltractaments o també abandó. Organitzacions de benestar animal aprofiten aquesta jornada, avui, 8 de maig, per reclamar més protecció i més consciència sobre el seu paper en la vida de milions i milions de persones.
2: Crec que els ases ens duen davantera, perquè nosaltres tenim molt que aprendre dels ases. La veritat, això d'ets un asa, crec que és un insult en els asens. I comportaments asens en veiem, pues, la veritat és que bastant sovint. I qui saps que més, és que més jo em pareix més asa dels que veiem darrerament, són els terians, els que es creuen en un animal, o es creuen un ca, o es creuen un gat, o es creuen un lleó, o es creuen una altra cosa. Si això no sé asa, pues, bueno, no sé què te diga. Crec que creem-nos passant d'àsens i tot. Per això dic que jo crec que els àsens ens guanyen en tot i nosaltres hauríem d'aprendre d'ells, potser. Això, que ens insultin, digués, ets un àsens, encara jo crec que és un elogi, perquè vamos, nosaltres ja anem endarrere, o sigui, es anaries moltíssimes. Pues, això és el que jo penso, però bueno, jo sé més àsens de tots, lògicament. Allez, pues.

0: No, no, i de dites, expressions, refranys, n'hi ha moltíssim. Per exemple, no sabrà on fer massasa, el mateix equivalent a no saber on posar sou, o pensar més que un asa mort, és així, quan ets molt feixuc, o ser com ets ases d'Artà, que en veure es basta ja suen, ser molt malfaners i no voler no tenir ganes de fer feina. Mm. Bueno, se'l cobrem oll amb aples i si voleu fer una revisió, ja ho sabeu.
1: Bé, idò, com ha dit aquesta gent, hauríem de començar a emplear asa per coses bones.
0: Exactament, estic d'acord.
1: Xavi, ets un poc asa, tu, avui.
0: Sí.
1: Estàs un poc asa.
0: Estic un poc asa. En som una mica d'asa.
1: Però bé, és vera que els darrers anys ha crescut també la preocupació pel comerç de pell d'asa. Segons informació recent, aquesta demanda està afectant a poblacions d'ases a diversos països i també a les comunitats que depenen d'ells.
2: Jo no sé si el tema de l'asa és més per el tipus d'animal que és caparrut i que costa que faci cas, o per les cucales que du. Perquè jo crec que les persones, quan som ases, no és tant per la caparrudesa que duim damunt com per les cucales que no ens deixen veure més opcions. És a dir, quan és aquell moment de dir és que vols ser més asa, no pots ser més asa. No, és que no puc ser més asa perquè tinc el foco posat allà i no hi ha qui m'obri d'aquell foco que tinc. Ni un poquet ni res. I això et saps, a més que no tenir capacitat per entendre una altra manera o entendre qualque cosa, és dur les cucales posades i només mirar cap allò que volen mirar o que volen sentir o que volen defensar. I jo crec que és en aquestes les situacions que més sentim que les persones som ases, però no tant per ser asa, sinó per les cucales aquestes imaginàries que duim i que no ens deixen obrir horitzons i veure més enllà de lo que pensam i defensam.

0: Sí. Home, i ai, Déu meu, les Illes Balears també s'has de formar part del nostre imaginari.
1: Sí, està present a camins, a les possessions, a les feines de camp i a la cultura popular. Paraules, refranys i rondalles en van plenes, sempre, sempre s'encerra. Però potser avui toca mirar-ho amb un altre ulls, no com un símbol tant de lentitud o ignorància, sinó com un animal pacient, fort, sensible i útil.
0: Exactament, Jordi, per això l'ase, vulguis o no, se l'acaba estimant, de qualque manera. Tant que fins i tot, en el Dia Mundial de l'Ase, li poden arribar a fer qualque festa, qualque regal. Per exemple, en Max.
2: Hola a tots, som la Margalida.
0: Ara sentim.
3: I jo, Max.
2: I avui estem molt contents de saber que és el Dia Internacional de l'Ase, perquè aquí a nostre en tenim molt d'ases. En tenim de quatre cames i qualcun també de dues.
3: Mamà, compta passes.
2: Va, vinga, bromes a part. El veré que en tenim dos, que són en Gorky i en Bambú, i estan molt contents de que avui facin festa, perquè, bé, ells posturen per aquí a nostre, fan la plataneta, mengen ullastre, hierba, també els ha d'anar amb bales de paia, i a vegades també un pinso posta per ells. Però avui els ho tocarà llepolia. Què els donarem, mats de llepolia, trobes?
3: Pomes i d'aquestes guilletes marineres en llavors.
2: Això els agrada molt, estaran ben contents. I d'ahir avui celebrarem amb els nostres ases aquest dia. Molt d'any a tots els ases.
3: Molt d'any.

0: Jordi, no siguis ase. És que tu em fas massa ase.
1: Gràcies. Han dit que havíem de fer un gir aquí.
0: No, moltíssimes gràcies a tots els oients per enviar-nos aquests missatges relacionats amb els ases. És a dir, m'han enviat gent que té ases i que per el Dia Mundial dels Ases fa festa. Amb mala idea que li donaven pomes i guilletes en els seus ases. Després de Maria Antònia, que un bon dia va anar de viatge a colònies, en l'institut, i que se va despertar la resta de la seva classe fent un renou d'ase mentre dormia. Imagina-te, bueno, un bon ensurt. I, bueno, ha hagut una mica de tot. El que mos queda claríssim és que els oients estimen els ases.
1: Sí.
0: I que tal vegada els ases no són ases. És que som ases, possiblement, i amb altra probabilitat, són nosaltres.
1: Molt ben dit.

0: la situació, hi ha turistes i turistes.
1: Sí, que havien vengut de marxa i el que passa que és jovent, el que fan. Estiu i és de sol i calor, els turistes
2: a platja amb gent de tot el món. El sindicat denuncien un augment de les agressions a treballadors de l'aeroport de Palma. Segons UGT, els empleats pateixen insults diaris i agressions físiques cada dos o tres dies, especialment a les terminals.
0: El sindicat assenyala que una de les principals causes de la tensió és el cobrament extra per l'equipatge de mà a les portes d'embarcament. També denuncien que, en molts casos, els passatgers agressius acaben viatjant igualment per evitar retards i incidències operatives. Els sindicats reclamen més implicació d'AENA per reforçar la seguretat i impulsar les campanyes de conscienciació dins l'aeroport. També proposen més presència policial i a les terminals per protegir els treballadors.
2: I per denunciar aquesta situació, els treballadors han estat avui de matí repartint fullets a la terminal de sortides de Son Sant Joan per conscienciar els turistes i demanar-los més respecte cap als treballadors de l'aeròdrom. És una informació de Diari de Mallorca.
1: Sí, que havien vengut de marxa i el que passa que és jovent,

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol.
6: Tèntol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
7: Hola, som la Lluïsa Viver, de Magaluf, i avui tenc una petició molt especial. Voldria que sonàs per la ràdio i li dedicàssiu la cançó Star Storm, que és una melodia de piano que ha compost la meva filla. I li volia dedicar a ella, a la Marta Tomàs, que recentment l'acaba de publicar a Spotify i té molta il·lusió perquè la gent l'escolti i la descobreixi. No? És una petita composició que ha fet ella a piano i trobo que li ha quedat superbé i molt professional. Si teniu oportunitat d'escoltar-la, jo crec que us pot ajudar, si la sentiu ara per la ràdio, i després la voleu cercar a Spotify, Star Storm, de Marta Tomàs. Marta, carinyo, t'estim molt, espero que te fa il·lusió escoltar la teva cançó per la ràdio, i que estic superorgullosa de tu, que ets una...

0: moltíssimes gràcies a en Lluïsa, que mos envia aquesta peça musical de Marta Tomàs. És Storm, és una composició seva feta a piano, que ha composat ella, i bé, m'ho ha agradat moltíssim. Ja ho sabeu, que si voleu dedicar una cançó a qualcú, a vosaltres mateixos, a qui sigui, mos podeu enviar un àudio en el 646 93 45 01, 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio. I bueno, ara hem de xerrar d'un altre tema, perquè avui també és el dia dels col·leccionistes, Jordi.
1: És que hi ha molt de dies, eh? Cada dia és un dia.
0: Jo ja no m'ho puc avenir, és a dir, quin era? El dia Star Wars?
1: Sí, dels bombers.
0: Dels bombers forestals.
1: De les contrasenyes.
0: De les contrasenyes, de la gent de mans.
1: Sí.
0: Avui que han fet, també,
1: els ases.
0: I ara també els col·leccionistes. Bueno, coneixem una persona que ha convertit aquesta afició en una autèntica passió.
1: I com comença tot això? Quan saps que ja no és una mania, sinó una col·lecció? I sobretot, quina és la peça estrella que guarda com un tresor? Ho descobrim ara mateix, de la mà d'en Juanmi.

0: Bueno, és que tot això del món del col·leccionisme és un món. Jo no sé què s'ha de col·leccionar, si joves també fan col·leccions avui en dia, o per ventura
1: no
0: fan com abans.
1: Ara no ho sé. A més, segur, estic segur que entre el que col·leccionaven de la teva edat i la meva deu ser molt diferent.
0: Ben, que m'ho separen 5 anys, tampoc tant.
1: Però i ja deu canviar la cosa. Per sí. exemple, tu Gormitis te van arribar.
0: Sí, que van arribar.
1: Ai, mira, igual.
0: Sí, Gormitis, sí.
1: Gormitis... Els tazos. La liga, les cartotes, les cartes de Pokémon.
0: I després hi havia una cosa que era fantàstica d'en Doraemon, que eren els imants.
1: Això sí que no...
0: Que la meva padrina està plena d'imants d'en Doraemon. Però bueno, hi ha tres grans clàssics, que són les monedes i els bitllets, que és el que s'entén com a numismàtica. Clar, hi ha monedes romanes o bitllets amb errades d'impressió. O també hi ha els segells, que és la filatèlia, que és un clàssic que continua viu, especialment amb edicions commemoratives. No sé si coneixes qualcú que col·lecciona segells.
1: Mon pare té la col·lecció de segells. Sí, la té per allà.
0: Encara la té?
1: Sí, la té guardada un calaix que tampoc...
0: I no sap quants en té.
1: No ha arribat tant.
0: O després també hi ha llibres i còmics. Les primeres edicions d'obres literàries o números que són clau de superherois, com per exemple el primer número de Superman. Això poden valdre milions d'euros.
1: També hi ha les col·leccions de pepes, que solen ser argument de pel·lícula de terror total.
0: Exactament.
1: Sempre n'hi ha una que no...
0: N'hi ha una que no va bé.
1: N'hi ha una que no hauries de col·leccionar, sempre.
0: A veure, què vols dir, Juanmi?
2: Me dicen, per exemple, va haver anime manga. Pokémon, Funko Pop, Star Wars, que esto sí que lo conocemos todo, luego cultura pop, Lego, que esto también es construcción, juguetes y figuras de colección, videojuegos retros, cartas coleccionables, Playmobil, bueno, y todo, pues, y puedes agregar, estoy seguro que más cosas que no vienen reflejadas, pero pues seguramente lo encontraréis allí.
3: I tot això és demà dissabte a la plaça del Tub, de 10 a 8 de l'hora baixa, o sigui, totes aquestes hores.
2: Sí. Exactamente, sí, tenemos, porque como tú bien has dicho, el promotor lo hemos hecho, pero con el permiso del ayuntamiento, claro, nos hemos tenido que ceñir muy claramente a las normas. Entonces, el ayuntamiento exige, pues para un evento de estas cosas, que tienen que haber carpas, tiene que haber una cosa más o menos que nos diferencie pues de un mercadillo que puedes encontrar de fin de semana. Entonces, lo vengo a decir porque con lo de las carpas, pues la protección de la lluvia más o menos está asegurada, pero claro, si ya viene acompañada de viento, pues ya la cosa se pone un poco más dificultosa. Y entonces esperamos estar todo este tiempo, que aunque llueve, a no ser que haya alerta naranja, que ya por directrices del ayuntamiento se tendría que suspender, pero si es una lluvia como que ha sido, ayer, que aunque estábamos en alerta, ha sido de 4 o 5 litros, pues estaremos allí presentes.
3: Escolta, Isidoro, ¿tú tens dona actualmente?
2: Sí, mi mujer hace 40 años.
3: ¿Y ella también es coleccionista o no? ¿O no me está aguanta?
2: Ella su afición es la fotografía, que también es otro tipo de coleccionismo, porque también colecciona que sí objetivos, que sí cosas de estas. Y una pequeña, no sé cómo se debían llamar, eran cromos de estos de pegar, son que se llamaban en los años 60 o 70 figuritas, que las niñas... Como unos cromos troquelados que hacían como unos juegos, bueno, pues de las que he venido atrayendo de casa cuando he comprado cosas, pues más o menos se ha hecho una pequeña colección. Sí. Pero digamos que ha sido como el mimetismo de la persona que está al lado, pues mira, voy a coleccionar algo pues para que no se enfade, ¿sabes? Pero el raro de la familia soy yo, porque mi hija, por ejemplo, no colecciona nada.
3: Idò, mira, aprofitant la màgia de la ràdio, no? Nosaltres hem tingut aquesta entrevista, però jo també els vull demanar a en Jordi i en Xavi a veure què col·leccionen ells, i vull com us ho expliquin, si t'apareix.
0: Què col·leccionem nosaltres, Juanmi? Jo col·leccionava, ho he dit abans, els tazos.
1: Jo també, tazos i tal. I ara, si hagués de col·leccionar, crec que serien Blu-rays o coses de cine.
0: Blu-rays?
1: Sí, jo tinc bastant de pòsters, però, clar, és que ocupen molt.
0: Bueno, sí. Però podries tancar i per aventura d'aquí uns anys val una fortuna.
1: Pot fer off, perquè tenir-los allà tancat. Blu-rays estaria bé, però tampoc tens reproduït.
0: O VHS, però bé, sí, exactament, aquí ve la cosa.
1: I tu?
0: No tens res.
1: Què t'agradaria, però?
0: Però per aventura sí que m'aniria bé col·leccionar qualque cosa. És a dir, si tens qualque objectiu.
1: Sí, poden ser, però després dius que també és que és un gast.
0: I on ho guardes, què fas amb això, acumula pols, t'has de fer un trasllat, una mudança i què fas, però bona.
3: Molt bé, Isidoro, idò, tothom pot col·leccionar allò que vulgui. Què és el més estrany que has vist tu que una persona pugui col·leccionar o que te cridis atenció o que diguis això és molt difícil de col·leccionar? Perquè, per exemple, jo què sé, Lego i Playmobil, el Playmobil encara, però el Lego, si perds una peça o un puzzle, perds una peça, se te'n va tot en orris a qualsevol col·lecció. No és fàcil col·leccionar, per exemple, Lego o un puzzle, però tu el més estrany que has vist col·leccionar que ha estat?
2: Bueno, yo te, por ejemplo, te puedo poner mi... Empiezo por mí, aunque esté mal hecho. Mira, yo colecciono, por ejemplo, fotografía post-mortem. No miras que es fotografía, hay gente que no lo sabe, pero bueno, alguna pequeña explicación. Fotografía post-mortem, esto viene más o menos de la época victoriana, a finales del siglo XIX, en que se hacía anteriormente con pintura, pero menos, pero ya cuando puedes captar al momento... Pues qué era lo que pasaba. En personas mayores no era muy habitual, que también, pero no era tan habitual. Normalmente se hacían con los niños que fallecían. Entonces había ya fotógrafos pues que tenían su equipo preparado con unos atriles, con unos especie de aparatos, y cuando moría alguien, pues entonces lo que cogían, iban allí y trataban, muchas veces hacían un lecho mortuorio, hacían la foto, pero en otras ocasiones llevando el aparato y trataban de darle una imagen de vida a esa persona que había muerto, a ese niño o niña que había muerto. Con lo cual, yo tengo fotos o existe coleccionismo este en donde te ves niños rodeados de los pocos a mejor hermanos que tenían o sentados en una,
3: pero
2: en una silla.
3: Pero eso es muy gore, ¿no? Sí.
2: No, gore sí. No, es que hay que entender un poco lo que era. En aquel tiempo, pues una familia normalmente tenía 6, 7, 8 hijos.
3: Claro.
2: Y claro, lo que pasaba, pues se te moría el primogénito. Esto también estábamos hablando a gente que fuese un poco pudiente. También a lo mejor había fotógrafos más asequibles, pero económicamente todo el mundo no lo podía hacer. Claro. Pero claro, lo que te comentaba, imagínate, se muere el mayor, pues claro, luego tienes 6 o 7 hijos o lo que sea, pues era una manera como de tener la familia unida, de decir, pues mira, este fue tu hermano. Estamos en una sociedad que ahora el tema de la muerte es muy, muy escondido, tal. Antes era muy normal hablar de muertes, como se decía, el cuerpo presente era, lo velaban toda la noche, allí pasaba todo el pueblo, y entonces era algo muy común la muerte. Y entonces ahora esto que nos parece, como tú has dicho, Gore, pues era muy común. Entonces, lo bueno de la fotografía post-mortem, de la que no está, digamos, en el lecho ya mortuorio, es reconocer que el muerto dentro de la fotografía. Porque es que lo hacían, le abrían los ojos... Pues sentaban en una banqueta con los pies o con las piernas así cruzadas para mantenerse, para que no se fuese para un lado.
3: Ay, ay, ay.
2: Sí, alguna vez...
3: M'estim més col·leccionar escuts de futbol, saps? De la Lliga Espanyola. Ja, ara tenim un Mundial, podeu col·leccionar també els cromos del Mundial, de Panini, perdoneu per la publicitat, però hi són. I clar, diguem que les coses han canviat molt, no?
2: Ya, pero bueno, pero hay, yo que sé, otro coleccionismo, el de las cajas de medicamentos antiguas, sobre todo las que de cajas de metal litografía, las que son preciosas, increíbles. Mi especialidad son los laxantes, laxembustos. Bueno, tengo yo, por ejemplo, de menta con cocaína, sí. Que ahora ves un medicamento que te pone menta y cocaína y vas alucinando. Pero a principio de siglo, pues claro, estabas un poquito así, que se te iba un poco la olla tal, pues te metían un poco de cocaína y ya te relajabas. Bueno, son colecciones. Sí. Por eso yo te digo que los frikis, pues ya...
3: Serram d'una altra època, que no mos han de tancar la ràdio per dir cocaína.
2: Sí. Lo digo de que para que vean de que antes cosas que ahora es totalmente inviable, pues se hacían. Ya. Tengo, por ejemplo, muestrario de... Yo en mi caso, muestrarios de dientes artificiales que iban, pues el tío a diversos establecimientos y ofrecían, pues esto... Y bueno, cosas raras hay estas, pero ahora el coleccionismo que, por ejemplo, se hace, hay un coleccionismo de bajo coste, como puede ser el de sobres de azúcar, el de las pruebas de color de los Tetrablix, el de los palillos, estos que te vienen enfundados que dan en los restaurantes,
3: sí.
2: Las etiquetas de la fruta, del plátano, de lo que puedes encontrar en supermercado. Es un coleccionismo asequible a toda la gente... Y que puedes hacerlo. Pero ya de lo de los cromos que tú has dicho, pues es lo más usual.
3: Isidoro Iglesias, de l'Associació de Multicoleccionisme de les Illes Balears. Podria estar xerrant amb tu durant una hora. Està clar que el tema del col·leccionisme ha evolucionat amb el temps i jo simplement t'ho vull acomiadar recordant que demà a partir de les 8 de matí estareu fent feina per muntar-ho tot, esperem que la pluja que no faci acte de presència, i a la Fira del Tub de 10 a 8 de Soro Baixa, amb entrada gratuïta. Tothom que sigueu fans del col·leccionisme podreu gaudir d'aquesta primera fira del col·leccionisme Ciutat de Palma, on veureu figures i juguetes de col·lecció, videojocs retro, Pokémon, cartes, còmics, manga, vinils, cassets, música amb història, Lego Playmobil i segells, monedes de tota la vida, peces curioses, càmeres vintage i molt més, cultura pop, Star Wars, Funko Pop i no sé què més. Tot això demà a la plaça del Tub. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Xiu Xiu, Isidoro.
2: Pues nada, Juanmi, a vosotros os agradezco que nos hayáis dado esta oportunidad, esta ventana para publicitarnos y nada, y esperar esto de que mañana haga un poquito de buen tiempo y nos acompañe. Buenas
3: moltes
2: noches
3: gràcies.
2: Y muchas gracias por todo, ¿eh?
3: Gràcies a tu.
4: IB3 Radio es historia.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
6: per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
6: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual,
6: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
7: Com ho fas per triar aquestes històries?
8: Però això és una bona pregunta personal.
7: Com s'entén el concepte de buit?
9: És una molt bona pregunta.
7: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
10: És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
7: Quan necessita un pinzell per no pensar.
11: Una bona paret seca que pot durar.
7: Quantes jubiles de cosier?
12: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
12: Això és una molt bona pregunta.
13: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
7: Te sap greu contestar?
12: Ja et pregunto del millor, ara ja...
6: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.

0: Sant Jordi, avui dus tot el dia com apagat, entre enfadat i trist. És possible que avui estiguis un punt hater?
1: És possible.
0: És possible, però abans, qui mos acompanyarà en aquesta travessia hater? Ell és en Xavi Pou.
2: Sempre una miqueta per guardar el decòrum i que hi hagi una miqueta hater, però amb bones maneres.
1: Exacte. No sé si has estat mai en aquesta secció, però és bàsicament jo vos llançaré queixes i ja vosaltres les preneu com vulgueu. Perquè avui ja està justificat. Perquè avui no és un dia alegre, és un divendres fosc. M'atreviria a dir que és un divendres trist. Perquè hi ha una cosa en el món que mos posa tristos i ningú me pot dir que és una cosa bona. Mos baixa la moral, mos lleva les ganes de sortir de casa, però sobretot mos banya. Perquè efectivament avui mos queixarem dels dies de pluja.
0: Queixes de dies de pluja. Avui a Mallorca ha estat un dia molt plujós, a Eivissa ha fet sol, a Menorca xino-xano. Però bueno, dius que te queixaràs i fiques una cançó ben alegre sobre la pluja. És com una mica paradoxal.
1: Exacte, però és que ho pots per il·lustrar aquesta romantització que té la gent de la pluja. Basta ja. No sou en Gene Kelly, protagonista de Cantando Baja la Lluvia. I a tots aquells que romantitzeu la pluja, primer de tot... Si sortiu al carrer i balleu una estona com fa aquest meravellós protagonista, veureu que no és tan romàntic i tan xulo com sembla i acabes banyat i refredat. Així que la pluja no li agrada a ningú, ja està. No vos autoenganyeu.
0: Que plogui, si plou bé.
1: No vos autoenganyeu, no li agrada a ningú.
3: Hola, xiu-xius, estimats. Jo, quan me'n recordo de pluja, quan he de mirar un record de pluja, són records bons. A mi m'agrada la pluja. I me'n recordo quan érem petits, que a finals d'estiu hi havia aquelles tormentes d'aigua de bombolla i mos posaven, els nostres pares mos posaven els banyadors i mos feien sortir al carrer a banyar-nos en aquells dies de tormenta i que feia por i que era una xalada que fèiem a nivell de divertir-nos, de fer una cosa que pareixia prohibida. I des de llavors, pues sí, els dies de pluja me'n recorda això i me fa molta nostàlgia. Vinga, una abraçada.
1: Ja hi tornem. O sigui, jo he demanat a la gent que és el que més odiaven de la pluja i me venen amb aquesta preciosa història nostàlgica. I d'on
0: no? No te va bé.
1: No m'ha bé.
0: Ni alegria ni res.
1: No, perquè aquesta gent conta que quan eren petits i plovia, els pares se posaven els banyadors, els atreien a jugar...
0: I romantitzaven la pluja.
2: Normalment se diu que la violència és l'argument dels qui no té arguments, hem de dir que la nostàlgia és l'argument dels qui no té argument de veres.
1: Exacte. A més, no eren conscients de que podien agafar un bon refredat sortint en el carrer jugant banyador, que podien patinar, fer-se mal, se podien ofegar i tot, entre tanta pluja.
0: A veure, Jordi, que... Digues, perdona.
2: Ho recordaven amb estima, perquè per inconsciència.
0: Totalment. Jo també te diré, Jordi, que rompré una llança en favor, evidentment, dels pagesos, que aquelles èpoques en què no ha plogut són èpoques fotudes. Hem tingut èpoques des d'aquí, però és vera que la pluja, si n'hi ha en abundància i plou molt i malament, és fotut i també és molt desagradable. I, per tant, sí que està justificat posar molt haters. Però, mem, és una història ben simpàtica de germans jugant davall la pluja. No, tampoc és per tant.
1: Ja, però jo li havia de donar una volta. Això és perquè aquesta secció és queixar-se i, clar... aquest àudio no m'ha acabat d'emocionar.
0: No t'anarà bé.
1: Però, perquè, a més, no hi ha renou més terrorífic que aquest. O sigui, jo vos demano, Xavi,
0: sí?
1: Vosaltres trauríeu els vostres fills a jugar si sentiu aquestes coses?
0: No.
1: És que no pot ser.
2: Era, sí, perquè han d'aprendre el que és la vida.
0: Jordi, estem desmuntant la secció.
2: Qui no vol que el seu fill sigui un supervivent?
0: Exactament.
2: Hauria de ser el primer adjectiu que defineixen els nins.
1: Ja sabem en Xavi Pou com serà de pare. Jo també encara és la meva resposta, però xerrant de coses dolentes de ball la pluja, sí o sí, hem de xerrar de paraigües. Pot existir cosa més desagradable en aquest món que caminar pel carrer en superaigua? I ja no només haver de comptar, xocar-te amb faroles, parets i qualsevol obstacle...
0: Sí, no, paraigua, no. Tu d'un paraigua... Els paraigües s'han de pujar cap a dalt, no cap a davant.
2: No,
0: has de fer 90 graus.
1: Sempre hi ha el típic carrer que se farola i se paret no hi ha suficient distància. I ja has de fer... Marabàs, has de fer superaigua.
2: Així és.
1: Però ja no només el teu paraigua, sinó el paraigua de la gent que no sap ni com el dur, ni què dur. Això s'hauria de regular de qualque forma, fer cursets, anar a fer xerrades a les escoles, en els instituts, qualque cosa perquè la gent aprengui que hi ha més gent caminant en el carrer que ells.
0: Però com un concurs de paraigua, Jordi, això ho has de matisar, què ensenyaries?
1: M'encanta que m'ho demanis perquè ho he cercat.
0: És que la pregunta casualment o sorpresa era en el guió.
1: No hi ha...
0: Perdona.
1: Jo he mirat, no hi ha cursos com a tal, però sí he cercat com s'ha de dur un paraigua quan toca, així que servei públic i vos donaré els consells que he trobat.
0: Amen.
1: En caminar, el paraigua s'ha de mantenir vertical. Aquesta...
0: Sí. Aquesta és el número.
1: Corrent, sí. Corrent.
2: 90 graus d'aspecte en terra.
0: Exactament. Així ben segur que toparàs amb faroles, i cotxe i altres herbes.
1: En Xavi ha fet curs. Quan te creues amb un altre paraigua, l'inclines lleugerament cap a un costat o l'aixeques perquè les varetes no xoquin.
0: Exactament.
1: Sí, important.
0: 45 graus, diria jo.
2: Menys.
0: No,
2: jo en diria 30.
0: Uf, 30, sí, no, sí, no m'agrada. Ha de coincidir amb l'altra persona que també faci un 30 graus, perquè sí, si fa un poc més a manco ja...
1: Sí, ha de ser mutu.
2: Amb un petit esforç tots guanyem.
1: És convivència.
0: M'agrada, m'agrada com a lema, és a dir, podria ser una campanya. Amb un petit esforç tots guanyem. Du el paraigua, 30 graus, quan passis de vora, és igual. Jordi,
1: continua. També, quan t'atures, no has de sacsejar el paraigua per treure-li l'aigua i estar, o sigui, de vora altra gent. O sigui, no banyis a l'altra gent quan vulguis sacsejar el teu paraigua. I quan duguis el paraigua tancat, l'has de dur cap a baix i no com si fossis un cavaller que dus així la llança. No, l'has de dur cap a baix, perquè si no pots clavar-li al cul i tenim un problema.
0: Home, també clavar-li al cul un paraigua és que és complicat, Jordi.
2: Això depèn del tipus de paraigua. Si és un paraigua d'aquests allargats, sí, però si és d'aquest curtet que pot dur davall de la sella...
1: Bé, però xerrar amb Xavi és igual.
2: No cal entendre com aquesta
1: secció. Es paraigua cap a baix quan el duguis tancat i cap a dalt quan el duguis obert.
0: Bona.
1: Ja està.
0: Això és regla mater.
1: Basta de paraigües, que si no, no acabaràs programa avui. Si
0: no ens partiran per aquesta porta.
1: Exacte. Hi ha més coses que molesten la pluja.
4: Jo, tot i que m'encanten els dies de pluja, prefereixo passar-los a dins que a meva, perquè de fora, el meu calçat... A la millor no és el millor del món, però bé. I sempre se m'acaben banyant tots els peus i odio banyar-me els peus. I odio haver de fer xop-xop mentre camino amb els peus banyats, mentre tots les sabates posades per de fora, mentre estic passant fred, perquè en el moment que se'm congelen els peus, me congel sencera. Llavors és el que més odio d'un dia de pluja. Eu quiero ti ver, que se aconteceu.
1: Efectivament, banyar-se les sabates i caminar en els calcetins banyats és de les pitjors sensacions que pot trobar. I aquí no, això no m'ho podeu discutir. M'ho discutit tota la secció.
0: Tenir els calcetins banyats, allò em fa molt de ràbi.
2: Pitjor encara, quan les sabates són de tela i se banyen també...
0: Sí, una esportiva... Això sí.
1: Gràcies. Mira, ja, és que m'agrada contagiar sodi que duc jo per de dins.
0: Això de tot el
1: 100%. Però és que banyar-se, ja no les sabates, banyar-se en general. Si no és a la platja, a la dutxa, a la piscina, no. Malament.
0: Va, però el camp ho agraeix.
1: Mem, acabes de dir exactament el que diu mon mare. Va plou, ai que ve això per ses...
0: Mon pare, quan era petit i plovia, deia, mon pare plou, i va, que plogui.
1: Però és veritat que intentava pensar jo qualque argument en contra d'això, però no n'hi ha, o sigui, visca la naturalesa, és que no li puc fer res, ses plantes necessiten aigua.
0: Sí.
1: Però el més que plogui és mesos d'hivern i no a dia 8 de maig, això també és vera. I ara ja, agafeu-vos ben fort a la cadira, Xavis, perquè xerrarem ja de la joia de la corona d'un dia de pluja. Sabeu per on vaig?
0: No.
1: I escoltau això.
0: Talment.
1: Efectivament.
0: Tocom, per això és que els tinc banyat, tocom.
1: Efectivament, els embossos.
5: M'ha passat que en ple estiu he d'anar a Palma, per exemple, a fer qualcuna gestió, que se'm fa molta mandra pujar a Palma o baixar a Palma, com ho diu cada un. I què passa aquell dia? Que està ennivolat. I això que significa? Que tots els estrangers de Mallorca no aniran a la platja i aniran a Palma. I tot està col·lapsat. O dia aquest dia és d'estiu. Quan he de pujar a Palma i és Operació Nube.

0: En definitiva, el millor pla que pots fer, si plou, és quedar-te a casa i ja està. Perquè si no, te trobaràs amb tot això també de cotxes, accidents, retencions... Però és vera que si fas feina, t'aguantes i surts de casa. I per què dic això? Perquè jo avui m'he menjat un bon embòs per arribar fins a IB3 Ràdio quan venia, que ha plegut fort.
1: I veure, en Lluís Fortanés contra el tècnic diu que s'ha banyat. El manco, tu anaves en cotxe.
0: És que tot és indignant.
1: No, tot és indignant, no, tu anaves en cotxe, en Lluís s'ha banyat.
2: Clar, no m'afegir que no això també estableix un classisme entre gent, perquè clar, jo faig feina a Santa Ponsa i ja no m'he banyat.
1: Exactament.
2: I clar, quan plou així per de dolç, crea una sensació que no acabes d'entendre, de vora.
1: Estàs adorant a entendre que en Jordi és un classista de la pluja?
2: No. Dic que la pluja crea classes, que és diferent.
1: Així, i vols dir que tot això que has fet avui de hater, d'odiador, de persona que odia el món, ha estat perquè has criticat la pluja tant i tan fort, perquè t'has enfadat de camí cap a la ràdio?
0: Sí. O sigui, ja venia, ja m'he enfadat i avui és el dia. Així que podem resumir un poc tot, anirem per punts. Aha. Primer, no romantitzeu la pluja, no viviu a una pel·lícula d'en Woody Allen. La cosa no va així. Si plou, intenteu quedar a casa i no agafeu el cotxe perquè gent com jo pugui conduir fora dels embossos. No? Gent com jo que estan obligades per feina a sortir. Aprèn a dur paraigua. No ets l'única persona...
1: Recordeu, com era la màxima? No un...
0: Si el dus obert vertical...
1: Exacte, si el dus obert amb el braç, l'heu d'alçar cap a dalt...
0: I si el dus tancat, cap a baix.
1: Exacte, però si el dus obert no el poseu en 90 graus cap a... perquè si no, malament.
0: Exacte, i si fa molt de vent sortireu flotant, a més. Però això, apreneu a dur paraigua, no sou l'única persona que camina pel carrer i sou maleducats.
1: Bé, acaba.
0: Finalment, que visques dies de sol. Que és vera que aquests dies, quan fa mal temps, ho enyores.
1: Jordi, te'n faràs un fart de sol, i de calor. I quan siguis gos i estigui ple de gent pel món, diràs, tant de bo aquell dia, tant de bo plogui d'aquí poc.
0: Jo vull conduir en el cotxe i deia, que bé estaria jo quan feia sol. I va ser dilluns o dimarts, però jo ja m'havia aquest pensament.
2: Sí. Bé. Ja saben que en els gos, secció hater, fa massa calor.
1: Exacte.
2: Fa massa sol.
1: Jo t'ho diria, que en tal de no sentir-te que venguis sol, però t'he de confessar, Jordi, que entre tota aquesta crítica que te faig a tu, molt bona secció i que sempre fas un gust de sentir-te criticar el món.
0: Ja, és que el món és molt criticable.
1: És molt criticable. Però bueno, Xavi Pou, ara te sentirem a tu, farem una aturada pels serveis informatius i ja faris, perquè m'has dit que tens com una espècie de joc.
2: Una espècie de joc? Bé, farem un joc sobre un joc, vos diré, perquè hem de xerrar d'un concurs d'imitar de gavines.
1: Un joc sobre un joc?
0: Sí, que serveis informatius m'apareix que no n'hi ha.
1: Exactament. Però bueno, un joc sobre un joc i de res, fem una aturada, nosaltres i tornem tot d'una en tu, Xavi Pou.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Comença la setmana amb un dia primaveral i sense massa canvis respecte d'ahir. Les temperatures màximes poden arribar als 25 graus i hi haurà predomini del sol, això sí, amb alguns intervals de núvols prims. Tot en un dilluns en què torna a ser notícia la crisi de l'antivirus. D'aquí una hora a les 7 es reprèn l'operatiu de desembarcament i es preveu que a darrera hora de la jornada tot el passatge ja sigui fora de l'embarcació i el PUC pugui salpar. Queden 24 persones per repatriar. Durant la jornada d'ahir varen desembarcar un total de 94 passatgers de 19 nacionalitats. Això, quan la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. També la de Barcelona ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat és Mònica García.
5: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas. Por eso, como ha dicho muchas veces el doctor Tedros, este virus no tiene nada que ver con el COVID.
4: L'Associació d'Empreses Tecnològiques de les Illes Balears detecta que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. En aquests moments hi ha més de 4.000 treballadors de l'àmbit digital integrats en aquesta entitat, però calculen que són molts més els que fan feina en el sector. Margarita Martínez és la vicedegana del Col·legi d'Enginyers de les Balears.
6: Multinacionales o empresas grandes que lo que hacen es que tienen un NIF aquí en España y por eso pueden contratar gente y pueden pagar quizá en un precio no tan alto como si lo contrataran desde fuera, menos problemas también con la administración, pero bueno, existen, es decir, ahora mismo hay de todo.
4: I en clau de tribunals, avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinat a la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi. L'any 2024 s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declararan els primers testimonis i l'acusat ha demanat-se el darrer a declarar. I per altra banda, canviem per complet de tema, perquè ahir a Eivissa va tancar la Fira Medieval. Ho va fer amb el descontentament dels firaires. Encara hem de dir que no hi ha balanç oficial, però la pluja i el mal temps ha fet que l'afluència d'assistents enguany hagi disminuït, així és com ho han viscut els periodistes.
7: No se notó mucho porque llovió poco. No.
8: Bueno, sí que es veritat que la lluvia hemos afectat una miqueta, pero ha anat bé.
9: Para ser sincera, muchísimo. Muchísimo. Comparado con otros años, no llevamos ni la mitad de las ventas.
10: Vino la lluvia, el viento, bueno, calmó muchas cosas. Pero bueno, igual curramos un poco, o sea, tampoco para quejarnos.
11: Este año ha sido muy maravilloso y la gente es tan buenísimos con nosotros y nos le gusta mucho cómo nos tratan la gente de Eivissa.
4: Es tracta d'una fira que avui ja és història i que el que els queda aquest dilluns és la feina d'acabar de retirar tota la decoració per tornar-la a posar l'any que ve. Però si encara parlant de festes, atenció, perquè avui se celebra a Mallorca el Firó de Solla. El municipi torna als fets del 1561, quan els sollerics varen defensar el seu poble de les tropes sarraïnes. El podreu seguir en directe a IB3 Televisió. El conduiran en aquest directe Joan Amaroto i Felip Munà. A més, al llarg de l'hora baixa faran connexions en diversos punts per viure en directe aquesta festa. Són les 6:04. Tornem amb més notícies. L'informatiu matí serà a les 7 amb Maria Antònia Suau.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: I en 72 hora de Xiu-Xiu amb Lluís Fortesa continua en l'altre del control tècnic. Exactament, i ara és hora de classe. Arriba el professor Random, l'únic que, com a nota, en lloc de NM, és a dir, necessita millorar, escriu dues lletres, K, K, K, K, K, Xavi Pou. Aquí no, aquí no s'ha acudit.
1: No, perquè de vegades m'equivoc, n'he escrit tres i bé,
0: home, no,
1: era donar full, desinfectar sa casa i cremar ca meva, per si en casa.
0: No, no has dit res, no has dit res. Va, men, Xavi Pou, què passa? Bé, com estàs?
1: Què passa? Molt bé, vosaltres. Després d'aquesta secció, d'aquesta oda no és haterisme contra sa pluja.
2: Jo estic desfogat.
0: No, jo també, m'ha agradat.
1: Per moments top injustificat i per moments no, però jo vos venc a demanar, sobretot, que heu après avui.
0: Que dies internacionals donen per fer molt de contingut radiofònic. Aquesta setmana han fet de Star Wars. Han fet dia dels bombers forestals.
2: Sí, de Sasa.
0: De Sasa.
2: De les contrasenyes.
0: De les contrasenyes.
2: Del col·leccionisme.
0: El col·leccionisme.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Coses útils.
0: Coses superútils.
1: Sí, sí, sí. I Jordi?
2: Jo he après que les ases, els ases... com era? Que són més intel·ligents de lo que m'has pensat.
0: Exacte, quan és igual.
1: Bé, i ben curt, a més, eh?
0: Home,
1: però això ja ho sabia.
0: Forts.
1: Sí. Bé, lots venc, i avui ni en duc carta, ni duc frases, ni duc res. Avui aturar màquines, sí. Val? Perquè, a més, vosaltres, no sé si ho sabeu, però el món avui, aquest dia, està en pendents entre Samet Gala, amb un ull a Samet Gala, un ull en l'estret d'Hormuz, i un ull en el virus aquest que s'ha colat un creuer i no ha pagat el bitllet.
0: Que dius, polisson,
1: polisson. Sí, que dius, per mirar-ho tot t'has de quedar una miqueta ganyo. És cert, i així m'estan nosaltres. Que jo m'he demanat aquesta setmana més. Què és el que se fa a Samet Gala?
2: Jo sempre m'ho deman. Jo sí, sempre no? Veig vestits i dic, bé, molt bé.
1: Veus sí. Els vestits? Però una vegada que entren, què hi ha?
2: No ho sé.
1: Vull dir, no sé, hi ha fonts de gambes, hi ha la típica font de xocolata que hi posa la fruiteta. O...
2: del karaoke. Sí.
1: M'agradaria el karaoke en la persona aquesta que s'ha vestit d'estàtua. Jo tinc dues teories.
0: Amem.
1: Una és que quan entren, no hi ha res.
0: És un espai blanc i és un bucle.
1: És un espai blanc i se queden tots allà durant una hora, aturats, sense saber què fer, mirant de manera molt incòmoda, perquè ja estic segur que no s'ho inventa ells.
0: Sí, l'altra
1: teoria que tinc és que en el final d'aquella escalinata increïble, plena de decoracions, plena de periodistes, n'hi ha una altra que baixa, que no és tan impressionant, i que els ha dut directament a la limusina.
0: Jo crec que hi ha taules d'aquestes vermelles, típiques de bar,
1: sí?
0: En cadires de plàstic blanques,
1: sí?
0: També parasols...
1: amb publicitat.
0: Exacte, parasols, sí. Estàs tocant de lo mateix, i un home una barra, venga, voleu...
2: Juguen a truc.
0: Exacte, juguen a truc.
1: Un senyor diu, quantes de braves?
0: No, braves no, variats, home.
1: Ah,
0: no vull calles, jo no quiero calles. No,
1: fantàstic. Mira, m'agraden aquestes.

0: Bueno, i no, això no s'ha cantat a Brussel·les.
1: No s'ha cantat a Brussel·les. Lo que s'ha fet, diuen, si fossin gavines, i d'allò és exactament el que ha fet la gent que ha participat en aquest concurs d'imitar gavines. Anem a dir, a on se celebra això? Això se celebra en el poble d'Epan, poble de Bèlgica, que és un poble apropat de la mà.
0: Jo faig broma d'això?
1: No, estic... No, què vols saber? D'Epan?
0: No,
1: ah, d'Epan,
0: no ho sé.
1: Mira, no puc estar per tot. Ara he duit 6 pàgines sobre un concurs de gavines, ja no me demanis més, per favor. És un poble que està apropat de la mà. Clar, és que és Bèlgica. Si fos França, ja faria la broma de D'Epan, de França. Sobre una baguette. Deixa-ho estar, no te preocupis, no passa res. Ho deixem passar. D'Epan, poble de Bèlgica. Apropat de la mà, 11.000 persones. És com si ficessin una manca a la població de Santanyí a la colònia de Sant Jordi. L'organitzador és un home que se nom Claude Villert, que és ecologista i humorista. És bo com humorista? Ja no ho sé, no l'he entès.
2: Clar, és vera.
1: No tinc No tinc aquí estabilitat. Com a ecologista, ara ho posarem en tela de judici. És un senyor, a més, que a mi m'agrada molt, perquè si te diuen és ecologista i humorista, tu el veus i sembla exactament aquestes dues coses unides. Val? Jo recomano que cerqueu a Google, perquè hi ha un altre Claude Villaert, que és executiu d'una gran corporació, i d'una sola mirada tu ja saps distingir quin és quin.
2: També supos que com aniran vestits...
1: Clar, això hi fa molt. Això hi fa molt. Ja, no és el mateix un senyor amb un vestit ben un vestit negre, camisa i corbata, que un senyor que du una camiseta blanca que posa concurs de gavines. també hi fa bastant. Per què se celebra? Ventura vols estar demanant. I d'aquest home, en Claude, afirma que el so de les gavines és el so de la mà. I jo afegesc que el so de les gavines és una miqueta el so de la mà si l'estiguessin apunyalant, crec jo.
2: És veritat.
1: Perquè això és un dubte que tinc. He demanat en el servei lingüístic d'aquesta casa que m'adonessin una mà, perquè jo no tenia clar quin era el so que m'atiu una... Com se deia el so? Que m'atiu una gavina.
0: Que bo.
1: I m'han proposat una miqueta... Hi ha diverses alternatives, que, per exemple, pot ser grellar, o cridar, també, o xisclar. També se diuen una miqueta... Tu de gent que no ha vist mai una gavina, però jo crec que és molt apropiat. I, de fet, crec que és molt guapo que m'hagin donat amb un correu aquestes alternatives. Que
0: és
1: gaire
0: que li diuen que riuen.
1: Riuen? Ai, això no ho sabia.
0: Serraïdores, no ho sé en català com deu ser. Però que riuen.
1: Rigoladores, seria molt...
0: Rialleres, no ho sé.
1: Bé, un altre motiu per el qual se celebra aquest mundial d'imitació de gavines és perquè tothom vol ser campió europeu d'alguna cosa. Sí. I mira, amb això en Claude mos ofereix una nova oportunitat per ser campions europeus de qualsevol cosa. La frase, segons en Claude, és "We want to make seagulls sexy again". Volen que les gavines tornin a ser sexis. I afirma que les gavines són oportunistes, que tenim conflictes amb elles, però que, per exemple, elles mos obrin els contenidors perquè nosaltres els llençam el menjar. I això no s'hauria de fer. Aquest home té una poesia
0: darrere. Sí, no se'n fa fora.
1: Té una poesia. També creu que per imitar una gavina el que has de fer és observar-la atentament. I si l'observes atentament, comences a veure-les com som i te preocupes per elles, te preocupes una miqueta per la natura, una natura que tenim una miqueta denostada. I ja ho crec jo que les han observat. Per exemple, un exemple. Pregunta, això, sabeu si és gavina o persona?
0: Home, jo crec que és una persona, si no... una gavina. Si fos una persona, seria de ser famosa.
1: I doncs, mira, això és na Mary Lindberg,
0: sí?
1: Que és una persona.
0: Tu, Jordi, ho tenies clar?
2: No. Jo pensava que era una gavina que li havien posat de nom Mary Lindberg.
1: ara vos diré, no mireu gaire el guió tampoc, perquè l'Antura vos dona pistes, però vos he duit aquest petit joc que nosaltres intentarem endevinar si són gavines o persones.
0: I tot això durant tota la teva secció.
1: Durant tota la secció, en qualsevol moment pot sonar una gavina a una persona.
0: Molt bé, m'agrada.
1: Una pista, si diu hola, bon dia, normalment sols una persona.
0: Entes bé, no ho sé, mai se sap. Així com està el món.
1: Sí, i d'això que han sentit és na Mary Lindberg, que és sueca, i és concursant d'enguany. I perquè vos passeu una idea,

0: Aquesta dona ni tan sols ha arribat en Spotify.
1: Què dius?
0: Dels tres millors imitadors.
2: Però quin criteri hi ha? Vull dir, deuen sonar, segur que sonaran tots igual.
0: Voleu saber com va? Ara ho sabrem.

0: Amem, com va això?
1: Mirau, com és aquest concurs? 75 participants de 16 nacionalitats han participat en aquesta Eurovisió a crits, com a dir-li. A les dues del migdia se registraven els competidors, a les 3:20, hi havia la prèvia per encalentir el públic, a les 3, categoria juvenil, 3:30, adults, 4:15, categoria estol, en equips, i a les 5 ja tenien guanyadors i havien pujat en esport. O sigui, en dues horetes...
2: Bueno,
1: està
2: bé.
1: Està tot llest.
2: Està bé, hi ha esdeveniments que s'allarguen molt, que dius, mira, ja basta.
1: És com a mi m'agrada que se fain les coses. I com se decideix qui guanya en aquest concurs? Ho fan 5 jutges que jutgen amb un 75% el de nou, l'imitació, i amb un 25% l'actuació.
2: També fan de Rovina.
1: Sí, també fan. Clar, és un plus que hi pots fer.
0: Home, és un 2,5% de la nota.
1: Sí, és important. És important. Anem a sentir un altre exemple. Això crec que és persona,
0: una gavina.
2: És que jo crec que totes les que sonin diran que són gavines. És que és increïble, això.
0: A menys, jo sí? No ho sé.
1: Sí?
2: Gavina.
1: Donant gavina. Sí. Donant gavina, efectivament. És una
0: molt
1: gavina.
0: Molt bé.
1: En teniu una. Però jo us posaré un altre exemple, precisament, de la mateixa competidora, perquè a mi m'agrada molt, na Mary Lindeberg, que no només ha participat, sinó que s'ha fet vídeos de com practicava i com li va sorgir una miqueta aquesta passió.
0: Bona pregunta, per què t'agrada aquesta concursant? per què na Mary i no una altra que per aventura ha fet primer?
1: En sentirem més. Però quan tenia dos àudios, vol dir que així sona una persona, de veres, una gavina, perquè ho van comparant i m'ho passeu millor a les següents oportunitats que tindreu.
0: És no.
2: Espectacular.
1: Molta diferència no hi ha.
0: Però ja vaig dir el que ha demanat en Jordi abans. Com se decideix qui guanya aquest concurs?
1: Mirau, la proximitat. Hi ha un jurat d'experts, 5 persones, que són els que decideixen i posen nota. De 1 a 10. Te qualifica com si fos la cançó de Calgari 88, però amb imitacions de cabines. Sabem, hi ha gent també, a més, que ve disfressada per fer la seva actuació. O sigui, com... Ve vestida de gavina, com si fos una Lady Gaga.
2: Que... En aquest cas, els dos punts aquests.
0: Clar, sí.
1: Exacte. Hi ha gent que s'ho curta molt, i hi ha gent que ve com...
2: Si vas sobrat a la part de gavina, no fa falta que te disfressis, no?
1: Efectivament. Però alerta, perquè el nivell està molt alt, eh? Després ho veurem. Bé, hi ha una miqueta d'interpretació lliure amb això. N'hi ha alguns que directament se posen un bec fet amb una miqueta de cartó, hi ha gent que se posa la disfressa completa de gavina, amb panxa, amb coa, i bé, que se'n pot anar directament en el carnaval de Diosa, t'ho crec jo.
0: Home, si tu has dedicat gran part de la teva vida per perfeccionar el teu...
1: El noble art.
0: El noble art de sonar com una gavina...
1: De gavinejar.
0: Vull pensar que te curraràs una mica de la fressa.
1: Clar. En el nivell en el moment en què la nota mínima del podi és 80, per un 80, que ja és més del 75%.
2: Clar, però potser no fa falta que disfracis, però si mous un poc així els braços, com sí. Ja te suma aquest mig puntet. Sí.
1: Jordi, això és un 2 de 25, eh? Ja t'ho dic jo. Bé, a més del concurs en si, hi ha activitats complementàries, com un taller per iniciar-se, on un dels valents que ha decidit participar els explica les seves tècniques en els nouvinguts que volen provar ja un altre any. I no me digueu que això no és guapo, solidaritat entre gavinistes.

0: Bueno, gavina voladora.
1: Gavina voladora. Una vegada que ja tenim una miqueta la mecànica del concurs sobre com funciona, crec que hem de xerrar una miqueta de participants destacats. Val, perquè segurament vos demanareu si en aquest concurs hi ha de presentació espanyola, perquè és un concurs internacional.
0: Home, si n'hi hagués de les Balears ja seria...
1: Ja seria lo millor. No n'he trobat. Si algun oient de Xiu Xiu ha anat en aquest concurs... Oh, però Xiu Xiu, ai, vetres, no tenen aquí.
0: Ja no confessaré, jo he participat en aquest concurs.
1: M'encantaria, però sé que m'estàs mentint.
2: No, si algú de Balears s'hi presenta, nosaltres a Xiu Xiu seguirem la seva trajectòria.
0: Home.
1: I suporta la seva candidatura. Que no se digui.
0: Farem campanya.
1: Sí.
0: Amenaçarem els jutges si fa falta.
1: Ja, no els hi posarem el cap d'una gavina morta com el padrino, perquè aniríem contra del concurs, alerta. Bé, no hi ha entengut la Melody, però hi ha anat Nolga Méndez, que és gallega, és monologuista i organitzadora del campionat de Pedro Paper Tisora de Vigo, que també crec que és una activitat molt noble.
2: Sí, se coneixen entre ells,
1: sí, aquesta gent. No li ve donar aquest tema. L'any passat he de dir que va quedar primera a la competició, i enguany es públic l'art de Buda així.
0: Increïble. La llibertadera, afició,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
2: és vera que jo m'esperava més crits com si fos un estadi, però és més coherent que
0: sona
2: així.
0: Jordi,
1: se celebra una cafeteria. No hi poden fer més. Atenció, han escrit també d'ella dient viva Vigo siempre, me cago en tal. Vull dir...
0: Home, com a bona gavina. Sí. Exacte.
1: Sí.
0: Les gavines, perquè com tenen el costum de...
1: De blasfemar.
0: No, de qüestions escatològiques.
1: Ah, val, clar.
0: És a dir, per això
1: clar,
0: ho diu, perquè se mimetitza.
1: Clar, això ja és un 5% del 25%.
0: Exacte.
1: Home, atenció, creus que això és la nostra Olga Méndez?
0: Jo crec que no. Perquè la gent de fons una altra gavina.
1: Molt ben trobat. Dos encerts.
0: Gràcies.
1: I doncs, anem a sentir, atenció, la interpretació de Nolga Méndez.
3: European Championship 2023 from Vigo, Olga Méndez.
0: Això no era una gavina. Això era una pobra gavina que tenia... Bueno, que Falcó li havia fet mal.
1: És que bé, jo diria una cosa. Normalment estem acostumats a sentir-les de lluny, que és com el so guapo, no? Com so llunyà de la gavina. Una gavina de vora, alerta amb ella.
2: No, jo crec que l'anterior era millor.
0: Evidentment.
1: Sí.
0: Me sap greu. No. Perquè era representació nacional, però...
1: Bé, no te preocupis.
0: No, no preocupis.
1: Aquesta ha estat per ara, la nostra, fins que tinguem algun balear localitzat. Sé que també hi havia un equip de Catalunya que se'n va endur un premi a l'equip més divertit, però no he trobat rastre de lo que ha estat la seva actuació.

0: Bueno, bé, jo vaig endarrere de conèixer més.
1: De conèixer més. Vinga, anem a escoltar un altre àudio. Ara mateix. Crec que aquest és fàcil.
0: Això et sigui...
2: Cristiano Ronaldo!
1: Fondalandos Cristiano Ronaldo.
0: Això no sé què vines a cadena de veure. Sí.
3: No entenc res. Això, ha passat, apareixia una sitcom en Sarrià, des de cop s'han sentit com a crits, que apareixia una pel·li d'infants.
1: Sí que hi ha una cosa que és catxondeig, que és alegria, que hi ha una miqueta xerinola per allà, i en aquest cas, evidentment, estaven sentint una persona, que és Simão João, investigador del Departament d'Enginyeria a l'Imperial College de Londres. És a dir, allà no hi va qualsevol matar.
0: No, no.
1: Allà hi ha gent amb estudis. Eh?
0: Sí, sí, ja pot ben dir.
1: Un altre possible participant, anem a sentir-lo.
0: Això
1: persona o Gavina?
3: Gavina.
1: No val només dir, clar, és amb exterior, és Gavina, doncs perquè he jugat una miqueta amb això, però en aquest cas he de dir que sí, és una Gavina més enregistrada al Regne Unit.
0: Ah, molt bé.
1: Per si teniu els dubtes.
0: No, però jo l'accent veia que el feia un pot de llarg.
3: Sí, sí, sí.
0: Britànic.
1: No era una Gavina de sillot.
3: Però ni estem.
1: No. Nosaltres ara xerrarem de Cooper i Shelby Wallace, que crec que són uns participants molt destacats. És a dir, són dos germans, era un cara a cara que se prometia com un nou Caín contra Abel, val? Un nom Liam contra Noel Gallagher, un Kiko contra Cotto, val? I ja saben que això acaba bastant malament, sobretot si no hi ha sistema sanitari públic. Anem a sentir-lo. Sos persona?
0: Jo diria que és una Gavina.
3: Sí, s'assembla Gavina.
1: És persona. És persona. És Cooper Wallace.
0: Molt bé, Cooper, eh? Cooper Wallace és un atxa.
1: És un Cooper Wallace i, a més, ha de dir que no és que sigui un adult, és que en Cooper és un nin. Ostres. És un nin que no arriben els 10 anys.
3: Clar, tu ventatge.
1: Té sabut aquesta de xiscla.
0: Sí, perquè si intentem parar nosaltres a fer de Gavines, sí. Malament.
1: Sí, és un nin que ja s'ha presentat diversos anys i que s'havia d'enfrontar contra la seva germana, que va decidir apuntar-se seguint l'exemple que havia donat el seu germà. Situació delicada. A un reportatge sa mare diu, bueno, en Cooper a mi m'ha dit que si na Shelby guanya, ell acceptarà la derrota amb tota humilitat. Per això haurem de veure el dia del concurs a menys que passa realment o si els han de separar.
0: Tu t'imagines 40 anys després estar enfadant la teva germana i quan te demanen i escolta, i què va passant la teva germana? I tu dius, no, és que me va guanyar un concurs de Gavines.
1: Tanta gent separada per una herència i aquest dos nins per un concurs de Gavines. Jo vos diré, l'any passat aquest nin va quedar primer a la competició.
3: És que d'avantatge, això.
1: Sí. I això t'assegura una carrera astronòmica, he de dir. Entre ells, són dels protagonistes d'un documental sobre gavines. L'han entrevistat tot tipus de cadenes en aquest nin, fins i tot la BBC, per la seva impressionant habilitat. I una altra cosa que ha fet ha estat guanyar 1.000 lliures a un concurs de televisió alemany i encara més fort que el cridessin per fer de jurat a un concurs de Weston Supermare, que ciutat d'Anglaterra, no sé com se pronuncia, allà que varen fer un concurs també de gavines, i ell va ser jurat, i allà, en lloc de tu cara me suena, varen fer tu grito me agobia.

0: Bé, està molt bé.
1: Està molt bé. Està molt bé, Mocedades.
0: Exacte.
1: Això és el que m'agrada a mi. Això és música. Bé, després de que han dit com van, quedar l'any passat, estic segur que vos demanareu com han quedat els nostres herois enguany.
2: Sí, és que...
1: Sí. Sí, i doncs, vos he de dir, Podi d'adults, creus que va quedar Nolga Méndez com a... No.
0: No.
1: Karin Grønholz, de Noruega, 90 punts sobre 100. Nolga Méndez enguany ha quedat segona amb 88 punts. Per la categoria júnior. O, per Arne Nayert, que té 94 punts sobre 100. El nostre Cooper Wallace, el nostre ninet, ha quedat segon amb 92 punts. Això sí, una cosa molt important, en el podi, ni rastre de sa germana. Una victòria més de ses bregues entre germans i de sa superioritat dels germans grans sobre els germans petits, que saben que és l'autèntic mal...
2: Jugaven sa comandament apagat.
0: Sí, i això qui se'l menja després? Qui va solucionar? Sa mare i son pare.
1: Sa mare i son pare, disculpa que degué tenir sa pobra nina, jo crec que... Però bé, això... Saben que els germans petits solen tenir com a exemple el germà gran i el persegueixen i de vegades en cansant. És així. Aquí, categoria Stoll, qui se'n va endur sol? Un equip que se diu, ara ho diré, malament, de Zwammadamen.
0: Molt bé.
1: Amb 91 punts sobre 100, que el seu nom fa referència a nedadors d'aigües fredes. I la plata d'aquesta categoria, a mi m'encanta aquesta història, que és Namalia Barenberg, de Bèlgica, 87 punts sobre 100. S'ha de dir que a les categories infantils hi havia més gent que superava els 90 punts que a les categories d'adults, segurament per lo que heu dit, que són... que els nins tenen la veu més aguda. I la Namalia Barenberg, aquesta plata en la categoria Stoll, era el grup d'una dona que estava de despedida soltera.
0: Opa! Imagina't-ho.
1: Vull dir, hi ha gent que se'n va, jo què sé, a Santa Catalina, que se'n va a Malú, que se'n va a Sant Antoni, que se'n va a Ciutadella, i d'allà se'n va anar de Bèlgica a Bèlgica a un concurs d'imitar gavines. Jo crec que ho ha fet molt bé i que les seves amigues valen un munt. Perquè me demostreu el que heu après. Ara, anem a sentir el darrer àudio de gavines.
0: Jo diria que aquest àudio correspon a una gavina.
1: A una gavina. I d'ahir és una gavina correcta.
2: Ja ho tenim.
0: Què diries tu que és la diferència, Jordi?
2: A veure, per desgràcia, hi ha la diferència de exterior i interior.
1: Ha ajudat una miqueta, però n'hem parlat un parell de persones en exteriors. També de dir, també crec que hauria d'haver fet la trampa de parlar-vos dues vegades el mateix àudio, i estic segur que hauríeu caigut alguna vegada.
0: Exacte.
1: Per sobre, com ha acabat el concurs? Molt important, ha acabat així.
0: Per favor.
1: Ui, els de Seagulls. Són les gavines.
0: Vull que el pròxim dia m'aduguis els de pedra, paper, tisores.
1: Els de pedra, paper, tisores. L'aniré a cercar.
0: És que...
1: Intentarà contactar.
2: Això se fa,
1: Farem una crònica. Si ha estat ara, farem una crònica.
0: Però t'he de dir que la fan com enveja i tot, aquesta gent.
1: Sí.
0: El bé que s'ho passa, només fent imitant gavines.
1: Tant de bo hi hagués un concurs d'imitar gavines.
0: Exactament.
1: Perquè és una idea.
0: No, és que més hi poden patrocinar nosaltres.
1: És una idea. Concurs xiu-xiu d'imitar gavines.
0: M'agrada. Bueno, Xavi Pou, estàs bé, en general?
1: Estic bastant bé,
0: content,
1: veritat,
0: feliç.
1: Ara que he acabat tota aquesta crònica sobre la investigació de gavines, vull dir, una vegada acabes d'escriure 6 pàgines sobre un concurs d'imitar gavines, te replanteges moltes coses de la teva vida.
0: I de Xavi Pou, moltíssimes gràcies, mos veig la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: I res, nosaltres fem una aturada per la publicitat i res, tornem tot d'una amb més xiu-xiu.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuets...

0: Molt bé, doncs sí, continuem aquí així, així o menys, Jordi i jo. Te vull fer una pregunta.
1: Dim.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé,
1: molt
0: tot marxa, continua marxant. A menys, jo t'ho dic show cooking, tu quins noms te venen, te revenen?
1: Home, també el Coll d'Antoi, Santi Taura,
0: per exemple.
1: Maca de Castro...
0: Exactament, però bé, molt bé, te'ls recom tot tres, però bueno, jo no te'n donaré altres tres.
1: A veure.
0: Don Andreu Canyelles, Toni Rabassó i Toni Orrach.

0: Amb Antonio Rac i Andreu Canyelles, com anant ben tornats a Xiu-Xiu?
1: Què tal, com va això?
0: Molt bé, molt bé. Amem, com era això que vosaltres tres vos batreu en duel fent un show cooking? M'ho heu d'explicar, amem, Toni.
2: Anem, com l'ha vist, anirem a Campos i farem allà un combat històric de cuina, gastronòmic, d'acord? I res, no tenen res a fer, però aquest dos points intentaran igualar el meu parell suprem.
0: I tu, Andreu, com ho veus en això?
1: No, és que nosaltres m'hauran triat perquè som millors que en Santi Taura. Nosaltres te fem aquí un panet que te cagues. Val en mínim 15 euros.
3: I és que Campos viu una nova edició de la Fira de ses Vaques, una de ses cites més tradicionals del municipi que se celebra des d'ahir fins a diumenge, amb un programa que combina ramaderia, cultura popular, gastronomia, música, esport, show cooking de qualitat i activitats familiars. Enguany, el lema de la fira és "Sense llet no hi ha vida". I entre tot aquest trull hi trobam la pa-pa-pa, que és on entreu vosaltres.
0: Exactament, mem. Això és fantàstic, però m'agradaria saber quina és la vostra proposta de panet, mem. Andreu, començant per tu.
1: No, jo he apostat per un panet un poc més bohèmia, que diria això. Vale? Perquè mesclaré un kebab de Grècia, la fina hierbas, després voli posar un poc de salchitxa d'Alemanya, un poc de croissant de França, i això mesclaré tot amb un poc d'ensalada perquè hi ha un poc de verd.
3: Una obra un poc vanguardista, podríem dir.
1: Clar, no, és que en Van Gogh de vora jo no ningú. Jo t'ho dic, he fet un panet exquisit.
0: No, ja
1: ara, ho hagi de provar, me sap greu.
0: Ja per avançat, serien com ses sardines aquelles que vareu tastar en ruta.
1: Allò és impossible, jo no se pot igualar res. Allò és per... Uf, no me tornin a recordar, que encara vomitaré.
0: Amen, Toni, i la teva?
2: Jo no puc igualar res, perquè no és sorpresa. Més que res per impregnar un poc de la gent, saps? Però només vull dir una cosa, però, jo em pregué un soplete.
0: Un soplete?
2: Per rematar el plat. D'acord? A pillat d'estau, de nivell d'alta cuina que hauria.
0: És a dir...
2: I sabia una cosa. De soplete, ja no és que no n'havien pregat mai cap. És que no n'he vist mai cap. És a dir, mai he vist una persona cuinar amb un soplete. Òbviament, ser prima, no treu sopletes. I mai he vist jo un soplete en directe, però l'emplearé. Vale? Només vull dir això.
0: Molt bé, m'agrada molt. Digues, digues.
2: No, dic això, que se preparin i que bon bé d'hora estan avisats.
1: Exacte.
0: Perquè quins són els requisits que vos han posat per fer aquest panet?
1: No, bàsicament...
2: Digui,
1: Toni.
2: No, anava a dir que bàsicament és en relació un poc en el viatge, que jo no m'he viatjat ja 10 dies, però no, també vaig aprendre coses a nivell gastronòmic. Em va de l'aprenentatge del viatge, que aquest dos vam fer per Europa, en la família seu, fer un panet que tenia relació amb això. I impressionant jurat. És una proposta arriscada. Sí.
0: Oh, molt bé, molt bé. Per tant, tenim més o mancos. Bé, el panet d'Andreu Canyella, ja saben que serà un panet fet de kebab, en salxixes i un croissant, pot de croissant. En Antonio Rac és un poc més reservat, bona forma part de la seva estratègia. I també li han demanat a Toni Rabassó que mos enviï un àudio fent campanya del seu panet i mos ha arribat això.
4: Buenas tardes, equipo de Xiu-Xiu. Bueno, he de patrocinar el meu bocadillo. No importa patrocinar-lo, perquè sé que guanyarem. Això és com una campanya electoral. No sé ni què faré, però sé que guanyaré. Això va així, eh? Encara no sé ni us ingredients. Me'ls han dit, però no m'han dit de res. I he de flambear coses d'aquestes i jo no sé ni què flambear. Però guanyarem. Estic segur 100%. Basta veure els rivals que tinc. No reguin, Andreu. Què vol que te digui? Què vol que te digui? Havia de durar 40 segons aquest àudio, però no, ni els adonarà de lo sobrat que vaig.
0: Què vos pareix, això?
1: No, va de sobrat, va de sobrat, però li passem per damunt.
3: Què cuina millor?
2: Confiar, però...
3: Què cuina millor dels tres, Andreu, creus?
1: És que crec que ningú dels tres. Jo crec que vols fer un pa amb oli i amb això ja podem subsistir. Bé, i macarrons. Crec que macarrons amb salsa aromàtica tot tres ens sabem fer. Ara, mostreu de l'ou frit i això i preballa. No. Ja t'he dit que aquell amb un flamete d'aquest té contra crema a còlcul jurat.
2: Segur que passa, ara vols explicar una cosa. Jo, per exemple, gastronòmicament no m'aconsello en què, perquè és que jo tinc un problema molt bàsic. És a dir, a mi no me pot treure espai de la mirada profunda, macarrons pizzas temporanin de 12 anys, saps què t'he dit? D'això que m'he infantil.
0: Totalment.
2: Que jo, me xerren de peix o de cosa d'aquestes, que no sé ni què és. Jo sempre dic, si jo parlo, són quin peix, això. Em diuen, Toni, hem menjat això, no deixen ni les espines. Però quan ho feien mai en restaurants, saps què dic? És a dir, a part, jo, per exemple, si aquest amunt el va, t'intenten anar un lloc molt sofisticat, perquè que va pixar contra la persona, clar.
0: És a dir, i tu, Jordi, per exemple, si haguessis de fer un penet per guanyar en aquest 3, què faries?
3: No ho sé, no m'he aturat. Algo clàssic, no? Algo senzill.
0: Sí.
3: Sí, jo crec que...
0: Quin pa faria't servir?
3: Pa...
0: Pa de barra...
3: Home, pa de barra jo crec que li agrada a tothom.
0: Sí, vosaltres quina...
3: No és estàndard.
0: Quin pa fareu servir? Ho teniu clar, ja?
1: Qualsevol menys un llonguet. Això ho tenc clar.
0: I tu, Toni?
2: Encara no ho sé, però es pa me'l donen ells, no? Pa, clar, com que se fia fan pa i tot això, clar. Supos que serà a nivell, però, m'imagino que haurà un bon pa.
0: Molt bé.
2: No, això és el menys, perquè tindria un sent tan bons... Que...
3: Qualcú de vosaltres ha provat a fer espanet abans? O anau d'una? A veure què passa.
2: No, anem, si ja si és el d'allà, també. Si anem ja entrenant, no val això, ha de ser com una... Això no val, pot ser practicar que seva, no? I tampoc se val ducar amb un tàper, que ho haurà fet setmana en Andreu, jo no m'ho fit, això.
0: Ara m'agradaria que mos veneu el vostre panet com si fos una campanya electoral.
1: Uf, vale.
0: Vinga, Andreu, va.
1: Vinga, doncs. El meu panet consta de molt de països, per tant, té menys gent per què està. Ells s'han fet bàsics, només crec que de l'altre periodo. Jo, com podeu veure, empleï molt d'utensilis. Qui no li agrada salchitxa, qui no li agrada croissant, qui no té un pot de verd, perquè després el vegetarià no se queixi. O sigui, faig una mescla perfecta. O sigui, tots els punts favorables. Per tant, voteu-me, perquè és impossible que sigui xerec.
0: M'agrada molt. Jo, de fet, de moment, és que més me sedueix. Toni Orrac.
2: Mentre jo no vull volar sonca, però he volat ingredients. Clar, jo anava amb sorpresa aquí.
0: Bé, és igual, no passa res.
2: Jo diré coses, va? Diré que jo, el meu panet és més rotllo continental, d'acord? Amb el guiri-guiri, saps, diguem, amb la mà austríaca, amb aquest rotllo. I té d'un licor, va? No hi de quin. D'una beguda alcohòlica. Després, durant ous... Bé, allà serà una combinació inesperada. Podríem dir una bomba sorpresa. D'acord?
1: Jo crec que ni ho sap, el que durà.
0: A veure, jo anava per aquí, però... Imagina que un jurat l'haurà de tastar en qualsevol moment per donar el veredicte.
2: Ho fa pena, sí, gent.
0: Jo fa com a greu per jurat. Ja.
1: Pobrets.
0: Però bueno, sí, jo no ho sé, què voleu que vos digui. En qualsevol cas, digues.
2: No, haurà semblància i el bomber hauria de bona.
0: Sobretot el bomber pel tema del flambeat que vol fer.
2: Si tot sí que s'hi alimentar,
0: Exactament. Serà que cap de setmana a Campos, a la Fira de les Vaques, el moment en què don Andreu Canyelles, Toni Rabassó i Toni Orrac es batran en duel per fer el millor panet. Serà la pa de Campos, per això, per la Fira de les Vaques. Escoltau, moltíssima de sort i, bueno, que vagi molt bé i que no s'intoxiqui ningú.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, Tot dirà un
2: èxit,
0: això. Exacte, i quan acabi això, mos feis arribar un àudio i sabrem qui ha guanyat.
1: Vinga, sí, menys que algú ha mort, per tastar-ho un
0: Exactament, gràcies, que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: dalt un tros de vida.
1: Molt bé, Jordi, com ho veus? Aniràs a tastar-los, aquests panets?
2: Home, si anigués, segur que no provaria cap d'aquests tres.
1: És a dir, parau atenció, perquè diuen en Don Andreu Canyelles, que vol fer un entrepà que és bohemio. L'ha titulat així, li posarà carn de keba, per molt de Grècia, ell ha dit. Després, amb fines hierbes, també, li posarà croissant i salchitxes.
2: És que és preocupant.
1: I verdó també per si hi ha, per tenir opcions veganes.
2: M'encanta que no, quan han dit els requisits, han dit que no els hi havien posat com a tal requisit. Que sigui mengíbol, no? Que sigui el manco se pugui menjar, que sigui bo. Perquè és que potser aquesta gent acaba mal de panxa.
1: Home, com a mínim, perquè penseu que Antonio Rac diu que farà servir un soplete, i que li posarà un licor europeu. I begudes espirituoses.
2: Jo, a mi me preocupa un poc.
1: Sí. Però bueno, tu donant per fer que no el tastaràs.
2: No, jo no el tastaré, però he tastat coses... Nosaltres, a l'institut, a vegades, els panets, l'entrepà que te menjaves, que compraves a la cantina, n'hi havia que feien un gust estrany, i era tema de que deixaven els productes de la neteja de vora.
1: Ai.
2: I passava, a vegades te tocava el tòxic.
1: És vera.
2: Això jo ho he viscut de primera mà. Sí.
1: Home, i d'alerta,
2: No, és que bé, alerta.
1: Però se nota el gust.
2: Feia un...
1: De productes de neteja.
2: Sí, a lo millor un pic en el mes, hi havia un que te feia un gust així tòxic, ai, el producte. Era curiós, això.
1: Home, curiós com a mínim. I que el tòxic també una bona estona.
2: Va ser una experiència, coses de l'institut, supos.
1: Sí, supos que són coses de l'institut. Però bueno, nosaltres ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Xiu, xiu.

0: I d'ací quan cada darrer dia de la nostra setmana telefonam a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana i realment anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent, avui no en telefonen ningú. A Jordi, avui hem dit, avui no telefonen ningú. Perquè avui toca una de les persones que fa possible que IB3 Ràdio funcioni i ha volgut venir in situ, perquè l'hem aplegat per aquí, Nacho Beato, benvingut a Xiu-Xiu.
1: Què tal, com esteu? Moltes gràcies per ser convidada.
0: No, gràcies a tu per venir aquí en persona. Amem, confirmem o desmentim, cap de setmana interessant o no especialment?
1: Bé, primer de tot tenim nins, o sigui que no és tan interessant com la setmana que no entenc. Però bueno, així tot, t'he de dir que quan faig de pare, me convertés els cap de setmanes en una mena de taxista.
0: Ah, sí?
1: Sí, sempre vaig amunt i avall. Conec quasi tots els pavellons i poliesportius de Mallorca.
0: És un clàssic de pare, sí, de cap de setmana.
1: Sí. Podria fer un poliesportiu advisor. O sigui, més conec quasi tots. Ja.
2: Aquest partit diumenge a les 9 de matí, el Cudi...
1: Sí, bueno, Son Cervera ha anat ja enguany 3 o 4 vegades.
2: Entre
1: el meu fill i la meva filla.
2: Està molt sort d'anar a Son Cervera.
0: Però quant d'any tenen?
1: Pues mira, 12 i 10.
0: Ah, 12 i 10.
1: Fan bàsquet i vòlei.
0: No, ja pot ben dir això, perquè podrien sumar-li un tenis per allà, o sí. Cosa, però seria massa per aventura.
1: No, ja està bé així.
0: El primer que fas en acabar el cap de setmana, començar el cap de setmana, desconnectes o vas a les totes?
1: Mira, avui, per exemple, deixaré els nins a dormir a casa dels padrins i tenco un sopar, ara després d'aquesta entrevista. I no ho faré massa llarg, però això mateix, perquè demà hauré d'estar bé, però bueno, avui sí que tindré una estoneta per jo, que m'hagués agradat anar en Scranc. Mallorca, no sé si heu xerrat avui ja de Scranc o no.
0: No gaire avui.
1: Però
0: aquesta setmana sí, però avui no.
1: El cartell d'avui està superbé. Els concerts del gremi hi ha grups superinteressants.
0: Dius que quan tens nins cada setmana ets un Nacho, però quan no tens els nins ets un altre Nacho, no?
1: Sí, clar.
0: A mi com és aquest Nacho? Perquè clar, nosaltres coneixem el Nacho de la ràdio.
1: I doncs més jugant, clar. O sigui, faig més plans... Bueno, d'un home de 40 anys, que això ja també canvia un poc. No sé voltros...
0: Nacho, 40 anys
1: no són res. La vostra vida social jo crec que no serà la mateixa que la meva, però bé.
0: Ara són res 40 anys.
1: Ara sí.
2: Tu, i quan tens així estén lliure, que ets més de sofà, sortir pel carrer, fas esport, sols, a fer un vermut...
1: Mira, jo crec que ara surto més que fa... 10 anys, per exemple. Sí. No he estat massa sortidor, però ara sí que m'agrada quedar amb amics i bé, fer qualque cosa a les nits. I bé, també descansar, pel·lis, sèries, fer plans de dia, també. Faig unes paelles boníssimes.
0: Ah, sí? Quina és la teva especialitat?
1: Mira, l'altre dia vaig fer una de galtes... que va quedar espectacular.
0: Increïble, no n'he tastat mai que la galtes.
1: No, era la primera vegada que la vaig fer i va quedar boníssima. O sigui que un dia podem organitzar...
2: O sigui que ets de dinar de diumenge.
1: Sí, d'aquests també.
2: D'aquests que arribes a casa ja un pot trist perquè demà és dilluns.
1: Sí.
0: Nacho, jo no sé si m'ho he vist, ara ho he notat a l'agenda, que mos faràs l'equip de Xiu-Xiu i bé, a tota la ràdio, no sé si podria...
1: Podem fer una de tota la ràdio.
0: Una paella de galta. Oh, és més complicada, aquesta.
1: Aquesta és més complicada, sí. Si són tants, pot ser de secret.
0: Bueno, de secret també, molt agradable.
1: De secret
0: agrada.
1: Queda molt bé.
0: Tot el que sigui menjua, mos va bé.
2: Idò, ja mos en deu un en Xavi i un en Nacho.
0: Sí.
2: Ja.
0: Sí,
2: jo, aquest cap de setmana dinaré,
1: no? I ja està.
2: Dinaré superbé, jo.
0: A més, Nacho, també tens un alter ego, que és, no sé si ho diré bé, el doctor Homo.
1: Sí, doctor Cito.
0: Doctor Cito?
1: Sap per què,
0: sí. A més, sí. Ho has d'explicar, això.
1: No, a més, és que li vaig dir a en Xisco Nadal que ell és aquí, a la ràdio, és
0: el doctor Homo.
1: I jo no arrib en aquest nivell, o sigui, jo un poquet més per sota. Doctor Cito està bé.
0: Però m'agrada, és doctor Cito o doctor Cito com a diminutiu?
1: Diminutiu,
0: ah, no és
1: sí.
0: De Cito.
1: I que quedi clar ja, de primeres, que és humor.
0: Sobretot. No, sí, evidentment, sí. Però a què se dedica en doctor Cito?
1: Bé, doncs, pues, mira, en el meu compte d'Instagram feia, perquè ara estic, he fet una pausa, feia un consultori els diumenges. La gent me podia escriure per privat, fes la seva consulta i jo responia. Anònimament, sempre.
0: I consultes, per exemple, de quin caire?
1: Sentimentals, sobretot.
0: És que qualque dia podries venir dilluns, fa coent, vale. que tenim un consultori. I la gent bona, m'arriben moltíssim de missatges i m'ho demanen de tot.
2: Sí, i nosaltres no sabem contestar mai massa bé.
1: I escolta, doncs puc venir un dilluns.
0: Evidentment que sí. Nosaltres sempre que arribem a la conclusió que és un tema de comunicació.
1: Sí. Total.
0: És que la comunicació és fonamental.
1: Sí.
2: Sí, sempre s'ho pot ser conclusió a tots els problemes, no? Xerrabó.
0: Exacte. Ja saps. Bé, se podria resoldre moltíssimes de coses, però és veritat que a vegades hi ha moltes barreres abans de tenir aquella xerrada que hauríeu de tenir. Per tant, Nacho Beato, ell fa feines a ràdio, de qualque manera controla les butzes d'aquesta ràdio, i no el sentim en antena, avui sortadament sí, i aquí en directe amb nosaltres. Ell també és doctor Cito, que s'encarregava de tenir, bé, aquest consultori amorós, es diu Menges, en el seu canal d'Instagram. Per tant, aquest cap de setmana saben que demà tens partit. I a partir del partit, com que en donarà la cosa?
1: Diumenge. Tenc el partit demà. Si el temps ens deixa, perquè ara, avui a hora baixa, que ha caigut un diluvi, i demà... Això és una cosa també de gent gran. Voltres mireu la previsió meteorològica?
0: Jo sí, molt, sí.
2: Jo és que... No.
1: Clar.
2: És que Xavi també ja...
1: Sí, des de que som pare, cada dia estic mirant estem, perquè s'ha de mirar, per començar, per quina roba s'han de posar, després...
0: Clar.
1: Quines coses podem fer. I ja he vist que demà, dissabte, migdia, ha de ploure bastant. O sigui que estava previst fer una barbacoa, no sé si se podrà fer. I després, segurament, sobre baixa anirem en el cine, que és un pla que ens agrada molt.
2: Quina pel·lícula? Doncs
1: pues mira, hi ha dues opcions. El meu fill vol veure la de Michael Jackson, el biopic.
2: Molt bé.
1: I la meva filla li agraden més les pel·lis de por. I avui s'estrena una que se diu Bajo tus pies, protagonitzada per Maribel Verdú, una pel·li espanyola, que té pinta de que fa bastanta de por.
0: Però per majors de 18 anys, imagina.
1: Majors de 12, pots, o sigui, que sí que podríem anar.
0: Molt bé. I Nacho, sí. Pare, quina pel·lícula li agradaria veure? Ja no ni te planteges.
1: No, ja ni ho he mirat. Ja serà difícil triar entre aquestes dues, perquè un dels dos se quedarà més trist. Jo ja no puc plantejar una tercera via, perquè no.
2: Sigui quina sigui, faràs migdiada mentre se sale i ja està.
1: Podria ser.
0: Molt bé, Nacho, t'agrada la música?
1: Sí, molt.
0: És que, de fet, Nacho, quan te van proposar que venguessis aquest divendres a explicar-nos què faries d'aquest cap de setmana, m'ho vas dir perfecte, amb una condició.
1: Sí.
0: I és que soni una cançó.
1: Sí.
0: Aquesta cançó és Monster Track.
1: Sí.
0: Te sembla bé si la sentim? M'ha agradat, no la coneixia.
1: Mira, t'he dit per què vaig triar aquesta cançó. Crec que dona sensació de començament de cap de setmana. O començament de festa. Vale? Aquell moment just abans que t'estàs preparant.
2: Per motivar-te un poc.
1: Sí. Idò, aquesta crec que va superbé per això.
0: La sentim.

0: I d'aquesta és la cançó que ha triat en Nacho Beato, Monster Track, de Barry B, per començar el cap de setmana, però també, si mos escoltau, a la redifusió, que ja gairebé frega el letset, per començar també la setmana. Una cançó de començaments i de finals. A banda d'acomiadar-te, Nacho, te farem el test. El test del cap de setmana. Estàs preparat?
1: Sí.
2: En aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el moment top i el moment flop del cap de setmana. És a dir, millor moment i pitjor moment.
1: Ok. Moment top. Començam.
2: Sí.
1: Vale. Jo sempre dic que el moment top és... és moment de sortir de sa feina els divendres. O sigui, estàs sortint per sa porta de sa feina i aquesta eufòria, no?, de que tens tot el cap de setmana per davant, que penses que és l'amo i senyor de la teva vida. Aquest moment és el millor. Després, el cap de setmana anirà millor o pitjor, mai se sap. Però sempre, jo crec, i des de nin, a l'escola també me passava, que era sortir d'allà com supercontent.
0: T'endut sa feina que teva, normalment?
1: No.
0: Intentes deixar-la aquí, a sa ràdio?
1: Sí.
2: I aquest moment flop, el pitjor moment?
1: Moment flop d'aquest cap de setmana segurament serà el partit de diumenge, perquè justament és a les 4 i mitja, o sigui, després de dinar, en comptes de fer migdiada o de tirar-me en el sofà, hauré d'anar fins a Llucmajor.
2: En quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: Pues per una cosa que vos he explicat abans, jo diria que la cara que està en la gota caient. Vale. Perquè és com... tinc una agenda a vegades més completa que no entre setmana, no? O sigui, vida social dels nins, partits, és com molt intens tot.
2: I sa fotografia?
1: Sa foto? Pues esperem que sigui que puguem fer sa barbacoa demà i una foto familiar de tots junts.
2: I quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana?
1: Mira, jo no sé si el meu fill se va menjar un rellotge quan va néixer que tots els dies de la seva vida s'aixeca 7, 7 i quart.
0: 7, 7 i quart?
1: Sigui dissabte, sigui diumenge. Abans venia a despertar-me. Papà, ja estic despert. Ara el manco no ho fa, però jo ja m'he acostumat i 7 i mitja, 8, falli el que falli, ja m'aixeco. O sigui que poc.
0: I de Nacho Beato, escolta, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I moltíssimes gràcies per formar part d'aquest engranatge, que és la ràdio, de no, encara que no siguis una veu visible, formes part de les butzes que fan possible que tot aquest engranatge funcioni. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, i nosaltres hem arribat ja en el xiu-xiu 381. Jordi, com ho has vist en això?
2: Ja són xiu-xius.
0: Una bona setmana.
2: Molt bona setmana. És que sempre feim bona setmana.
0: Sí, és que, escolta.
2: Una passada.
0: Què més vols? Gràcies a tu, Jordi, el meu copilot, i a tots vosaltres també, oients, com sempre, per ser-hi. Penseu-hi que demà a la mateixa hora, si mos cercau, no mos hi trobareu, a IBT Ràdio, perquè, bueno, és dissabte, però bueno, dilluns sí, bon cap de setmana, i sobretot que estigueu molt, però que molt bé, que vagi bé.

0: són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. En aquesta hora està previst que reprengui l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre partaci ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho faci la resta, 24. Ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: 94 persones han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
0: Tot això quan hem sabut que una persona dels Estats Units repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ullà. Tot d'una ho detallam en aquest dilluns, 11 de maig. També destacam altres titulars. Tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
3: En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca el fenomen també s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, això segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
0: I també augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic a les Balears. En aquests moments hi ha més de 4.000, segons les dades de l'associació que agrupa aquest tipus d'empresa.
3: L'entitat també assegura que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
0: I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears al judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
3: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Sant Moix i és ara a 2 punts del descens. I el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 al Real Madrid i quan resten 3 jornades per acabar el curs. També en futbol, el play-off descens, a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits, el Poblense per 0-1 al Numància i els blanc i blaus per 0-3 al Corusho Gallec. I en motociclisme, a Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França.
0: I avui és festa grossa a Solla, Mallorca, on se celebra Esfiró.
3: El municipi reviurà els fets que van ocórrer el 1561 quan els sollerics varen defensar el seu poble de les tropes sarraïnes. La part central de la festa serà a l'hora baixa, però des de primera hora del matí els col·lectius preparen la celebració, es reuneixen per acabar d'enllestir la festa.
0: I serem en directe en aquesta primera hora d'informatiu, en què també faran balanç de la Fira Eivissa Medieval enguany. Ha tingut manco participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament d'Eivissa encara no ha fet el balanç final. I tancam la portada amb la previsió del temps per avui dilluns. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia. Avui tindrem un dia molt tranquil en temps de cel gairebé destapat. Ara és vera que començam amb niguls, qualque banc de boira a l'interior de Mallorca, però a poc es desfaran i després gaudirem d'un dia de cel clar i a més amb temperatures molt suaus a migdia. De fet, avui pujant una mica respecte a les d'ahir. Tenim vent de llevets del sud-oest que bufaran qualque cop moderat durant les hores de migdia. Tindrem també embat. La situació marítima dominada per redols de maró. Les zones superen el mig metre d'altura, però en aquells punts a recer del vent el temps a la mà és ben tranquil. Les màximes, per tant, avui entre els 24 i 26 graus que s'assoliran a punts del nord i també del ponent de Mallorca. També el nord de Menorca tindran temperatures al voltant dels 24 graus i el nord d'Eivissa. A la resta, temperatures al voltant dels 22 a 23 graus. Demà també tornarem a tenir un temps tranquil, sobretot al matí, però a partir del migdia dia arribaran alguns núvols que podran deixar quatre gotes. De moment, per avui, molta tranquil·litat, temperatures altes, amb aquestes màximes de fins a 25-26 graus. Ara mateix tenim 7 graus a Sant Joan de Labritja, 18 a Eivissa o 15 a Sant Francesc. A Solla començàvem de 9 graus, amb 16 graus a Artà, 15 graus a Binissalem o 18 a Palma. I a Menorca, de 7 graus al migjorn, de 8 a Ciutadella i també de 7 a Mó.
0: I també tenim temperatures ja elevades en aquesta hora del matí, quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Periques. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Avui matí es reprèn l'operatiu per desembarcar i per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop de Granadilla de Abona, a Tenerife. Està previst que primer comenci el procés de proveïment, després es farà l'avituallament i l'hora baixa desembarcaran la resta de viatgers, de manera que es preveu que a darrera hora de la jornada d'avui tot el passatge ja sigui fora de l'embarcació i el vaixell pugui salpar.
6: Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat amb total normalitat fins ara. Queden 24 persones per repatriar. Ho faran avui amb dos avions. Un anirà cap als Països Baixos i l'altre cap a Austràlia. Durant la jornada d'ahir varen desembarcar un total de 94 persones de 19 nacionalitats. En 7 dels vols que es varen efectuar hi anaren 8 nacionalitats i en un altre, en el dels Països Baixos, hi anaven 11.
0: I tot això quan hem sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla i continua havent persones sospitoses d'estar contagiades.
6: La dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona, per la seva banda, també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
2: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
6: També les autoritats franceses han informat que un dels homes repatriats va desenvolupar símptomes durant el vol d'anada cap a França. Ara els 5 passatgers estan en aïllament i rebent atenció mèdica. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom.
7: Our advice is clear. Starting from May 10.
6: Explica que la quarantena per aquest virus és de 42 dies i ha detallat també que es poden aïllar a l'hospital o a casa i que els països segueixen les recomanacions europees. També ha parlat la cap d'emergència d'alt impacte de l'OMS, Diana Rojas.
8: Hay varios protocolos. El protocolo que tenemos en la OMS empieza día cero, el día que desembarcan. Sin embargo, hay algunos países que están considerando el día cero, el último día que la persona... El último confirmado salió del barco.
0: Es tracta d'un operatiu que no està exempt de polèmica. Els primers dies el govern de les Canàries va acusar l'executiu espanyol de deslleialtat institucional. Ahir, però, no varen acudir a l'operatiu i aquest és el missatge.

0: Del autobús, y a partir de ahí el EPI y todas las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar que tenemos instalado en el aeropuerto. Todo esto estaba previsto y ha discurrido con total normalidad.
1: Està previst que l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer continuï a les 7 del matí, hora de Tenerife, a les 8, hora de les Balears. Són ara les 7 i 9 minuts.
2: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I ho destacàvem també, els titulars, tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme. Es crida l'atenció que només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Parlem de 5 casals senyorials i de finques reconvertides que han obert portes als turistes cada any. A Menorca el fenomen s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys, segons dades de l'Observatori Socioambiental de Menorca. Ciutadella, aquests allotjaments en Mancant gairebé s'han quadruplicat duplicat i a Maó ja n'han dit prou amb una moratòria per frenar l'allau d'hotels boutique.
4: A Menorca es multipliquen els hotels de turisme d'interior, sobretot els nuclis antics dels pobles. Si mirem les dades dels allotjaments rurals, han passat dels prop de 970 a més de 1.100 en tan sols dos anys. Fixeu-vos, a Maó, on es registren una vuitena d'hotels boutique, està vigent una moratòria per frenar l'allau de sol·licituds per convertir antics casals senyorials en establiments turístics. Per ara, l'Ajuntament no pot concedir llicències. Va aturar aquest permisos pel perill de gentrificació al nucli antic. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Maó, que va obrir el 2024, confirma que, tot i la moratòria, repunta la demanda de clients per allotjar-se a habitacions com les que ofereix Ses Bruixes.
5: La gent, el que ha passat a Ciutadella, que hi ha tants i tants i tants, suposo que aquí han dit stop, perquè, clar, està xocant un poc en sa gentrificació.
4: Aquest boutique hotel amb 15 habitacions preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu. Ara bé, les reserves són de cada vegada més de darrera hora pel moment d'incertesa pels conflictes internacionals i el refredament de mercats emissors com el britànic i l'alemany.
5: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
4: A Mallorca es donen d'alta 5 establiments turístics d'aquestes característiques cada any. El president de l'Associació d'Agroturismes i Turisme d'Interior, Miquel Artigas, explica que el creixement està marcat per limitacions urbanístiques. De fet, la reconversió d'antics casals senyorials en establiments turístics ha de complir un seguit d'exigències. Determinades intervencions d'obra han de tenir l'aval de patrimoni, per exemple.
6: Un hotel d'interior només se pot fer a una casa d'una certa antiguitat, no se poden fer segons quines formes.
4: De cada vegada hi ha més clients nacionals en aquests establiments, però hi predominen els de nacionalitat alemanya i anglesa. Cerquen experiències relacionades amb la naturalesa i els costums.
1: També vull vos parlar de les empreses tecnològiques de les Illes Balears. L'associació que les agrupa ha detectat que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. En aquests moments hi ha més de 4.000 treballadors de l'àmbit digital integrats en aquesta entitat, però calculen que en són molts més els que fan feina al sector.
4: Passar a treballar una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals. A més, donen possibilitats de fer feina des de casa. Margarita Martínez, vicedegana del Col·legi d'Enginyers de les Balears.
7: Multinacionales o empresas grandes que lo que hacen es que tienen un NIF aquí en España y por eso pueden contratar gente y pueden pagar quizá en un precio tan alto como si lo contrataran desde fuera. Menos problemas también con la administración. Pero bueno, existen, es decir, ahora mismo hay de todo.
4: L'Associació d'Empreses Tecnològiques de Balears també es queixen de la baixa inversió autonòmica de les illes en R+D+I. Lamenten que el compromís del govern d'arribar al 2% del pressupost autonòmic en ciència, tecnologia i innovació no s'ha materialitzat mai. Celia Mejías és la gerent d'Empreses Tecnològiques GESBIT.
8: Si les empreses d'aquí pudieran crecer i tuvieran un apoyo que la administración también tuviera esto en cuenta, que, así como apoyan a otras empresas para que no se vayan, pues el talento también hay que retenerlo, ¿no?
4: asseguren que actualment se situa

0: Entorn del 0,40% del PIB, molt per sota, diuen, de la mitjana espanyola, que és de l'1,5%.
1: I vas parlar, ara, de la darrera hora del desallotjament de l'antiga presó de Palma. El batlle de la ciutat, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el full de ruta pel que fa a la presó antiga i al seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent de dins que al llarg d'aquesta setmana es faria el desallotjament, en part gràcies a la feina de Metges Sense Fronteres, que va fer-lo signar una sol·licitud d'ajuda a serveis socials. Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar 2 mesos en concret.
0: La gent que viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest temps demanen poder tenir unes condicions mínimes.
2: Es ese, pero tenemos una oportunidad, reclamación, puedo la un poco larga, 2 meses, 3 meses.
3: Una embarazada, no tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir, porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
4: Ayuntamiento, sabes, para nosotros aquí, policía, sabes, aquí, pero ahora salir directamente... Això no realment.
0: Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 a 100, les persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món, diu que no té constància que la xifra hagi baixat. És per això que Martín Marion, president de l'entitat a les Illes, demana no només que es doni més temps per trobar una solució definitiva, sinó que en aquest interval Cort col·loqui el manco aigua, llum i urinaris i que s'entri a recollir el FEMS. Assegura que l'Ajuntament té els serveis socials completament colapsats.
5: La realidad es que estas personas no tienen una alternativa, porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Y hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
0: És per això que els feren omplir una instància a l'Ajuntament d'ajuda per trobar una alternativa habitacional. Marion, en nom de l'ONG que presideix, apel·lava, deia, no a l'obligatorietat, sinó a la humanitat de l'equip de Martínez. Ara serà l'Ajuntament, avui a les 12, qui haurà de fer la següent passa.
1: I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears al judici un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat aquest dilluns, declaren els primers testimonis. L'acusat ha demanat declarar el darrer.
6: Divendres es va constituir el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona tenia 74 anys i es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i presumptament la dona hauria mort pels cops que li va causar, que li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'acusat s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la dona.
1: I presó provisional per 2 homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament. L'agressió sexual va tenir lloc dia 1 de maig a Manacor.
0: La víctima estava asseguda a la terrassa d'un bar on va conèixer els 2 empresonats. En anar al bany va deixar els 2 homes a la taula amb les begudes i en tornar i continuar bevent. Va començar a sentir-se malament de manera diferent, va dir, els efectes de l'alcohol. Ells s'oferiren per dur-la a l'hotel, s'aturaren a un descampat i tots 2 haurien abusat d'ella a l'interior del cotxe. Quan va aconseguir fugir, va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els veïnats, tot d'una, n'alertaren la policia. Els individus varen ser localitzats i detinguts poc després.
1: I la Policia Nacional ha detingut 11 persones acusades de ser els patrons de 16 embarcacions irregulars arribades durant el mes d'abril a les Pitiüses. 10 dels arrestats ja han ingressat a presó.
6: Tots són d'origen algerià i se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavorir la immigració il·legal. En total, transportaren 134 migrants, dels que 15 eren menors no acompanyats, i en 4 casos es tracta de llanxes ben equipades que funcionaven com a taxi, fent viatges d'anada i tornada a les costes algerianes, pels quals cobraven tarifes més altes a les seves víctimes.
1: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Com ha anunciat la delegació del govern a les Illes, durant les primeres dues setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les Illes.
6: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut en normalitat.
7: Se trata de un procedimiento que gracias al compromiso y al trabajo de los funcionarios públicos, de la Administración del Estado, de Correos también, pero también a los profesionales de otras administraciones que también deben participar en este procedimiento y de entidades colaboradoras, ya sean entidades del tercer sector o también organizaciones sindicales.
6: Després de les coes durant els primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha augmentat també el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
7: Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
1: Avui a l'informatiu matí coneixem la tasca d'una d'aquestes entitats sense ànim de lucre. Es tracta de Montición Solidària i, en concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa la justícia a les persones sense recursos. Ara s'ha embolcat amb l'elaboració de certificats de vulnerabilitat per a la regularització.
6: Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de dret de l'UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
8: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que per ser uns mitjans econòmics no podrien. És a dir, m'ho dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
6: A les oficines de l'entitat a Palma atenen a persones com, per exemple, na Lorena. Per a ella, la regularització significa avançar.
9: Avanzar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
6: Allà no només fan certificats de vulnerabilitat, també intenten fer entenedor el complicat llenguatge administratiu dels formularis oficials. El catedràtic de dret civil jubilat Santiago Cabanillas, que va ser catedràtic de dret a la UIB, també és voluntari de la clínica jurídica.
10: Yo te reto a que comprendas el formulario X32, que ahora mismo te lo daré, y para una persona que no tiene un conocimiento muy allá del castellano y ninguna formación, es un imposible. ¿Sabes?
1: Els primers dies del procés de regularització varen estar marcats per les imatges de les cues de centenars de persones intentant obtenir els certificats de vulnerabilitat a les oficines municipals d'ajuntaments com el de Palma.
6: Una circumstància que els voluntaris entenen perquè fins a la publicació de la norma definitiva no es varen conèixer que es demanaria aquest document.
10: Y entonces dio ese giro de última hora que ha obligado a ayuntamientos, ONGs, etcétera, a ocuparse de emitir, de comprobar lo que se puede comprobar y emitir los certificados de vulnerabilidad.
8: Lo normal desde el momento que se publicó era que hubiera colas y aún creo que hay pocas y la respuesta de los ayuntamientos creo que aún es muy positiva porque es que era una sorpresa.
6: D'aquesta manera, les ONGs acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. Una vegada ja els han ajudat a preparar tota aquesta documentació, cada migrant s'encarrega de presentar la seva sol·licitud al govern espanyol i s'espera que rebi la resposta sobre l'obtenció de la residència després d'uns mesos. A Lorena, amb 2 fills i que treballa fent-ne cases, quan li demanen que es veu fent d'aquí uns 5 anys, riu i admet que no és una cosa que s'hagi pogut plantejar gaire fins ara.
9: Bueno, pues la verdad, en medio del proceso nos ha tocado siempre un poco difícil, pues porque hemos empezado a trabajar lo que nos puedan brindar, ¿sí me entiende? Entonces, pues nada, ¿no? Tener de pronto un trabajo un poco más, más asequible a nuestras necesidades. poder de pronto descansar un poco más dentro de lo que cabe, pues porque la verdad en este momento trabajamos más duro de lo normal.
6: Casos com aquest, l'entitat calcula que n'atén centenars cada setmana.
1: Són ara les 7:24, canviant d'assumpte.
11: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I vos parlant de l'incertesa que hi ha al sector lleter de Mallorca. Després de l'anunci d'un grup de ramaders mallorquins per adquirir formatges Grimalt, aquesta compra encara no s'ha concretat. Després del tancament de gamma, es veuen obligats ara a enviar la seva llet a València. Aquesta inquietud es va fer visible ahir a la Fira de les Vaques de Campos.
6: Quan es formalitzi la compra de Grimalt per part de la família Vanrell, suposarà una producció conjunta de més de 5 milions i mig de litres de llet anuals. Son Carbó i Son Bernat sumaran la seva producció a les de 5 vaqueries vinculades a les formatgeries dels Llombards. Una notícia que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, valora de forma molt positiva.
12: Però lo important és que diu que comptarà amb tots els ramaders i que té ganes de rellençar, de llançar aquesta formatgeria emblemàtica i tradicional de Silla de Mallorca, i nosaltres esperam que, si això és així, és una bona notícia pel sector, perquè d'aquesta manera els ramaders passen a formar part de la cadena de producció.
6: Tot i això, Miquel Vanrell, propietari d'aquesta explotació, assegura que mantindrà l'actual exportació de llet a una empresa de València, juntament amb la finca de Son Bernat. A la vegada, diu, treballaran per reforçar una estructura més gran i més competitiva.
13: Problemes de transport, però bueno, aquesta gent se va comprometre en que volia llet molt de temps i que volia tot el que volguéssim i que dur això en un futur pot anar bé.
1: Sí, com sigui, el sector primari de les illes demana solucions estructurals. D'entre les possibilitats apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector tocat a les Balears. Laura Vanrell.
14: El sindicat Unió de Pagesos insisteix en que els diferents paquets de mesures anunciats per compensar els efectes econòmics dels conflictes a l'Orient Mitjà no acaben de compensar el sobrecost i les pèrdues reals que els suposa, en gran part, per l'encariment del gasoil i del transport. El seu coordinador, Joan Gaià, apunta que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar aquest paquet de mesures extraordinari cada vegada que hi ha un incident internacional.
15: Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de marxar no m'afectarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt pagat que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pagats, que no donen solucions estructurals als problemes. Per tant, anem a seure molt tranquil·lament, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. La cotatxa recapta una dobberada, i la cotatxa era per mantenir el medi ambient de Mallorca. Poden treure molt de dobbers d'aquí per donar ajudes estructurals.
14: El president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles, exposa que és de justícia destinar l'impost de turisme sostenible al sector primari per l'aportació que fan a la conservació de l'entorn.
16: Clarament, el que fa és bo per les banyes i fer una reforma ben feta i en dos vés que tenim de ser cotasses ja, que realment es turisme bé perquè nosaltres hi som, perquè cuidam el medi ambient. Per tant, sempre hem estat gestors del medi ambient i, per tant, crec que en qualsevol moment se no els ha de reconèixer.
14: Tot i que la caiguda d'ingressos és desigual, segons l'explotació, són moltes les que constaten menys moviment del producte local durant la temporada alta, just quan més gent hi ha a les illes. El motiu és simple, els residents són els principals consumidors. Ho constata la cooperativa pagesa de Pollença.
16: És la nostra cooperativa, que toca amb el tema dels menys. Per nosaltres, el març, abril i part del maig és més bo moltes vegades que juliol i agost. Tenim més comandes de restaurants que no a l'agost.
14: Els productors d'hortalisses són els que travessen una situació més complicada, ja que han de suportar una competència major. S'enfronten al mateix increment de costos que la resta i, per rematar, requereixen de més personal perquè la collita és manual. Això fa, lamenta el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, que no hi hagi prou relleu.
15: La feina és molt intensiva, per això que deia, que és una feina feta de forma manual, perquè les lletulles se cuen en les mans, les tomàtiques se cuen en les mans, val? És cert que darrer any els marges de benefici que havien empitjat. I això ho veiem precisament en la no incorporació de joves a les empreses hortícoles existents. N'hi ha molt poques que tinguin relleu.
14: I una demanda més dels pagesos reitera la necessitat de simplificar els tràmits administratius. L'apunt positiu té a veure amb el temps. Durant l'hivern ha plogut bé i el Manco preveuen una bona collita de cereals i farratges.
1: I són ara les 7:28, fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Les Balears avui està marcada pels esports i també per la plana social.
6: En esports, sense bones notícies, perquè entre la derrota del Palma Futsal a la Champions i l'empat del Mallorca, que encara no està salvat matemàticament, no hi ha gaire per celebrar. Deien, però, la plana social, perquè última hora diu que milers de joves es beneficien de la supressió del tribut de donacions de dobbers entre pares i fills. Diari de Mallorca assegura que Balears es troba a la cua per tractar al·lèrgies amb només 3 professionals que ho fan. Pel que fa al digital, els Mallorca Diari obre amb esports, també el Palma Futsal en aquest cas. Ok, Baleares, per la seva banda, la violació d'una turista Manacom per la mare d'aquests dos homes que li posaren droga a la copa i la violaren després. L'Ara Balears, per la seva banda, diu que alerten del descontrol en l'ús del cotxe del Consell per part dels treballadors. I la part social també, a Diari d'Ibiza, que denuncia que sense psicòlegs forenses es desprotegeix els menors. El periòdico d'Ibiza, per la seva banda, en aquest cas, mantén el mateix titular que també obre a Mallorca, parlen d'aquests joves que no hauran de pagar per rebre dobbers per part de la família. Parlen, de fet, d'un milenar de joves que ja s'han pogut beneficiar d'aquesta norma. I tanca, en aquest cas, el Menorca, aquest repàs a la premsa feta a les Illes Balears, dels diaris en paper, en aquest cas, i també dels digitals, però ara mateix de paper del Menorca, dient que aniran els mateixos turistes que en any anteriors, fan recompte de la temporada, però, això sí, deixaran manco dobbers.
1: I a la premsa estatal, pendents del vaixell fondejat a les Canàries pels afectats per l'antivirus.

0: hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. Avui matí a les 7, hora Canària, reprèn l'operatiu per desembarcar i per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació.
1: De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho facin la resta, ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
1: Tot això quan han sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu a antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla.
0: Per valorar com s'està duent a terme el dispositiu, a les 8:30 entrevistarem a Clàudia Paredes, professora de la Universitat de les Illes Balears, que dirigeix el grup d'investigació en parasitologia i ecoepidemiologia mediterrània. També avui destacam que la tendència a l'alça les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
1: En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca, el fenomen s'accelera, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
0: I també augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic. En aquests moments n'hi ha més de 4.000, segons les dades de l'associació que agrupa aquestes empreses.
1: L'entitat també assegura que les companyies del sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
0: I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i llegiren els escrits d'acusació.
0: I les entitats socials s'han volcat amb les persones migrants que tenen dificultats per aconseguir la documentació necessària, en especial l'informe de vulnerabilitat per formar part de la regularització extraordinària de migrants. Recordem que durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les illes.
1: Una de les associacions que hi ha fet feina i que hi continua fent feines, Monticions Solidària. Els voluntaris són juristes amb trajectòria reconeguda i també joves estudiants de dret de la UIB. El coordinador del servei gratuït és l'advocat Sebastià Arbós.
3: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que potser els mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè hi pot servir i ajudar en el teu pròxim.
0: I avui és festa grossa a Solla, on se celebra Esfiró.
1: El municipi reviurà els fets que varen ocórrer el 1561, quan els sollerics varen defensar el seu poble de les tropes sarraïnes. La part central de la festa serà a l'hora baixa, però des de primera hora del matí els col·lectius que participen a la celebració es reuneixen per acabar d'enllestir la festa.
0: I serem en directe d'aquí a uns minuts en un informatiu que també fa imbalanç de la fira Eivissa Medieval enguany. Ha tingut manco participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament encara no ha fet el balanç final. I tancam ara aquest resum del titulars amb el temps. Xesca Cifra, bon dia. Quina previsió tindrem avui dilluns?
4: Bon dia. Avui tindrem un dia tranquil. Ara, però, començam amb núvols baixos, sobretot cap al llevant de Cadilla. A poc, però, es desplaçaran a dins la mà i quedarem amb el cel pràcticament destapat. I continuarem així, bona part de la jornada, amb el cel molt blau, poquets núvols i amb temperatures semblants a les d'ahir o fins i tot una mica més altes. Avui arribarem als 25 i 26 graus a punts del nord de Mallorca, també cap al ponent de Menorca i també d'Eivissa. Avui el vent bufa del sud-oest de llevant amb una situació a la mà que està dominada per redols de maró al sud i també al ponent de les illes. A recer d'aquest vent de llevant, el temps a la mà serà molt tranquil durant tota la jornada i tindrem mar rissada o marejol. La setmana continuarà amb tranquil·litat encara demà, amb el cel destapat a primera hora, qualsevol banc de boira que es podrà formar durant la matinada, i demà a partir de migdia cap vespre sí que arriben més núvols des del sud que fins i tot poden deixar quatre gotes. gotes de moment, però en temperatures estables, suaus, amb aquestes màximes que tornaran a arribar als 23-25 graus. Temperatures ara que estan dominades per termòmetres una mica més alts que els que teníem ahir a la mateixa hora. Tenim a Formentera, Sant Francesc, 18 graus, a Eivissa, a Vila, 19, a Palma, 18, igual que també a Mol.
5: Informatiu Matí. Esports.
0: I encetem ara la informació dels esports quan són les 7:35 minuts. Parlem de l'Illes Balears, Palma Futsal, que no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després d'haver guanyat les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. Sentim el tècnic Antonio Valdés y el jugador Charuto y Piqueras.
7: La derrota al final, cuando llega un escenario, ¿no? como en la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? A la final cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
8: Ahora tócanos levantar. Vamos a sufrir mucho ahí durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
9: Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vaciado. Y bueno, pues no hemos tenido quizás esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
6: Ara el Palma Futsal s'ha de centrar en la Lliga. El conjunt mallorquí jugarà dissabte a Son Moix la darrera jornada de la Lliga regular contra el Valdepeñas. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Son Moix i és ara a dos punts del descens. A Ayoce de penal, al minut 31, va marcar el gol de l'equip groguet i Muricci, al minut 47, va ser l'autor del gol mallorquinista. Amb aquest empat, els vermells sumen 39 punts. Sentim l'entrenador Martín de Michelis.
10: Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con dos puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
6: El pròxim partit dels vermells és dimecres visitant el Getafe, que ahir va empatar a 0 al camp del Coe, l'Oviedo. A més, ahir el València va guanyar l'Atlètic Club i ja té 3 punts més que el Mallorca. I quan resten 3 jornades per acabar el curs, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 ahir al Real Madrid en gols de Rashford i Ferran a la primera part. És la segona Lliga consecutiva de l'equip català i la 29 de la seva història. Sentim Pau Cubarsí.
11: No, al final hasta que no eres campeón matemáticamente pues no te puedes sentir campeón, pero yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular con nuestra gente y hemos podido sacar la victoria que vale una liga.
6: Avui la jornada 35 la tancarà a les 9 del vespre el partit entre Rayo Vallecano i Girona i la jornada 36 s'encetarà demà. Més futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense va guanyar per 0-1 a Sòria contra el Numància i l'Atlètic Balears va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens després de guanyar 0-3 al Coruixo Gallec. Sentim Òscar Troya, tècnic del Poblense, i Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic Balears.
12: Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
13: Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar para estar contentos como entrenador. Y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
6: Els partits de tornada jugaran aquest pròxim diumenge a les 12 del matí. En motociclisme, a Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França. El mallorquí va liderar una accidentada cursa de principi a final i és ara segon a la classificació general del Mundial. Sentim Izan Guevara.
14: Súper feliz terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones. Entonces, muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo. Está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas.
6: No li anaren tan bé les coses a Joan Mir en MotoGP. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda a la volta 20 quan anava en sisena posició. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Ibrea varen perdre la final del Premier Padel d'Uruguai contra Paula José María i Beatriz González per 6-4, 3-6 i 3-6. La menorquina i l'argentina perden així la quarta final consecutiva contra la parella espanyola.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Però això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
5: Això és una gran pregunta.
1: Bona pregunta.
6: Això és una molt bona pregunta.
7: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
6: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
9: Són ara les 7:43 minuts. És el moment d'anar en directe a Sóller, on avui se celebra el Firo. És una de les festes més multitudinàries que es viuen a Mallorca, també una de les més sentides. Tot i que el simulacre del que es va viure del 1561 és l'hora baixa, a Sóller hi ha moviment ja des de primera hora del matí. El municipi està a punt per acollir cristians i serraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Un d'ells és el de les pageses, que ja fa una estona que són a Can Dulce. Amb elles hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Ja es poden veure les tropes enemigues.
10: Hola, molt bon dia. Idò, encara no, el poble ara mateix està tranquil, però no tardaran a animar-se. Avui és dia de festa grossa i així ho indiquen les banderes a tots els balcons. Un dia que els sollerics mostren orgull pel seu poble i ara mateix estic amb na Maria, del col·lectiu de pageses de Sóller, que estan reunides des de les 7 del matí per acabar d'enllestir els preparatius del dia. Maria, bon dia. Què preparau avui?
11: Avui preparam el berenar per tots els pageses que vendran entre que pugen d'esport i esperant per entrar a plaça totes juntes.
10: I amb quina antelació heu de començar a organitzar tots els preparatius?
11: Jo crec que estan tot l'any preparant les coses. El berenar que per berenar en concret està potser un parell de setmanes abans, però sí, estan tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
10: Perquè què suposa per vosaltres aquesta festa? Què suposa el Firo?
11: Per jo, emoció, molta gana, no sé. És molt xulo, no sé.
10: Molt bé, i el vostre paper de dins el Firó, a part del que fareu avui, teniu altres funcions de dins les festes?
11: Sí, nosaltres repartim unes acreditacions que posen organització o responsable de bus per mirar que la gent pues, respeti les coses en el bus o davant a la platja, que no has de dur pulsera per entrar, no? Que les persones que van vestides puguin passar davant i les persones que no, que les puguin veure, però que estiguin en el millor darrere. I això, i mirar que si algú necessita ajuda en qualque cosa, que pugui comptar amb nosaltres per qualsevol cosa, ja que estem en contacte més fàcilment amb les autoritats i tal.
10: Molt bé, idò, gràcies a aquestes pageses podria dir-se que el Firó està llest per celebrar-se. La jornada arrencarà a les 3:30 a la plaça dels Estiradors amb el toc de les campanes que anuncien que s'han divisat les naus enemigues i el primer gran enfrontament serà a les 5:30, que bé, seguirà fins les 10 del vespre. Finalment, comentar que des de l'Ajuntament es fa saber que queda prohibida la venda i ús de petards durant la festa. I res, Maria, molt bon Firó, molt bones festes i que disfruteu.
11: Moltes gràcies, igualment.
9: Gràcies, Neus, en directe des de Sóller, on se celebra avui el Firó, una festivitat que un any més podreu gaudir en directe a través d'IV3 Televisió, que avui centra la seva programació en aquesta festa popular.
3: Joana Maroto i Felip Munà seran els conductors d'una retransmissió que començarà a les 5 del capvespre dins del programa 5 dies. Al llarg de l'hora baixa hi haurà connexions també en diversos punts per viure en directe la resistència del poble de Sóller davant la taxa RI de 1.561. L'informatiu avançarà mitja hora més tard, i tot seguit, a les 8 i mitja, podreu veure en temps real els moments més emotius d'aquesta festa, com, per exemple, el saqueig de la plaça, la victòria i, sobretot, el discurs del capità Gelats.
9: I d'una festa que comença avui a una altra que ha acabat, la Fira Eivissa Medieval. Enguany, la celebració ha vengut marcada pel mal temps que ha afectat la participació. Els firaires asseguren que les vendes han estat inferiors altres anys. Això sí, ahir diumenge la fira va acabar amb més afluència i amb més sol, Alberto Ferrer.
5: Ha costat veure tan plens com aquest diumenge els carrers de Dalvila durant aquesta 26a edició de l'Eivissa Medieval. El mal temps va obligar a retrasar la inauguració i dissabte el programa es va haver de suspendre durant pràcticament tot el dia. L'Ajuntament encara tardarà uns dies a fer balanç, però segur que es quedarà molt lluny dels 68.000 assistents de l'any passat. Podria semblar el malson dels més de 200 paradistes, però la majoria diuen que no ho han notat tant a les caixes.
12: No se notó mucho porque llovió poco.
13: Bueno, sí que es veritat que la lluvia hemos afectat una miqueta, però ha anat bé.
14: Para ser sincera, muchísimo. Muchísimo. Comparado con otros años, no llevamos ni la mitad de las ventas.
15: Vino la lluvia, el viento, bueno, calmó muchas cosas. Pero bueno, igual curramos un poco, o sea, tampoco para quejarnos.
16: Este año ha sido muy maravilloso y la gente está buenísimos con nosotros y nos le gusta mucho cómo nos tratan la gente de Eivissa.
5: Els visitants apuraren la fira per anar a comprar, menjar i gaudir dels espectacles.
17: Luego ya se ha compuesto la tarde, ya todo bonito y para que estamos disfrutando de la fiesta.
18: És la primera volta que estem aquí a Eivissa, hem arribat avui i casualitat estem aquí al mercat de medieval. La veritat que està molt bé, molt bonic.
19: Me gusta mucho la feria porque es una tradición y voy cada año y me gusta mucho.
5: Aquesta Eivissa medieval ja és història i avui queda per davant encara la feina d'acabar de retirar tota la decoració. Fins l'any que ve.
9: Repassem ara altres notícies destacades de l'àmbit estatal internacional. I comencem amb el judici pel cas Kitchen, que entra avui a la 6a setmana amb l'interrogatori dels darrers testimonis que queden per declarar. Compareixeran diversos agents de policia, així com l'exalcàrrec d'interior, el comissari Juan María Rueda Menéndez.
3: Aquesta és la darrera fase abans de la fase pericial i s'escoltaran els àudios de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo amb l'ex número 2 d'interior, Francisco Martínez. En les gravacions parlaven de l'operació amb el qui fou tresorer del PP, Luis Bárcenas.
9: I per les eleccions andaluses, el president del govern Pedro Sánchez i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han comparegut per donar suport als candidats.
3: Sánchez, des de Cádiz, ha destacat el gran paper que ha tingut la candidata andalusa María Jesús Montero en la gestió del mur de Gibraltar.
20: Pero si ha habido una hacedora de ese acuerdo es María Jesús Montero y por eso necesita y también pido el respaldo de la ciudadanía de Cádiz a María Jesús Montero, que ha sido la principal hacedora de este acuerdo histórico favorable para el campo de Gibraltar. Para Cádiz, para Andalucía.
3: També Núñez Feijóo ha aparegut per criticar el govern central per no demanar perdó per la mort de guàrdies civils a Huelva.
21: Los 75.000 guàrdies civils i los 70, casi 80.000 policías nacionales, 150.000 servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seremos sus aliados en la pròxima legislatura.
9: I a Múrcia demà hi haurà el funeral del batlle José Ballesta. L'home de 67 anys va morir ahir després de 2 anys en càncer de còlon. El seu càrrec l'assumirà de manera provisional Rebeca Pérez.
3: El consistori ha anunciat a través del seu canal de X que el funeral es durà a terme a la catedral de Múrcia. La capella estarà oberta de 10 del matí a 10 del vespre i queden decretats 3 dies de dol oficial.
9: I l'activista palestí amb passaport espanyol, Saif Aboukeshek, va arribar ahir a Barcelona després de ser alliberat per Israel durant la Global Sumut Flotilla.
3: L'activista ha declarat que ni ell ni cap membre de la flotilla és cap heroi, sinó que només volen que es conti que està passant a Palestina cada dia. També ha explicat que aquesta no és la seva tornada a Espanya, sinó que ja està preparant la propera marxa.
22: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
9: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat com a inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Washington esperava rebre aquesta missiva durant el cap de setmana per decidir si mantenia la treva iniciada el passat 8 d'abril.
3: Però, pel que es pot llegir el perfil del mandatari a la xarxa social Truth, l'acord per arribar a la pau pareix allunyar-se de nou. Assegura que l'Iran no se'n riurà, diu, del seu país.
9: Avui també vos volem parlar del miracle de Santiri a Missirà, un pont solidari entre Menorca i el Senegal.
2: C'est bon. J'entends.
4: Oui.
2: C'est bon.
4: Allô.
9: És la primera vegada que aquest home senegalès hi sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez. I és que hi havia viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que ho fan en el canvi que provoquen en la mirada, en l'oïda de qui els rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les nostres illes que any rere any decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
3: En el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi ha el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà, consolidant una tasca que ja no és cosa excepcional, sinó una fita al calendari d'ell i dels seus col·laboradors. Però és una taula amb moltes potes, aquest projecte de Missirà. Quan es parla de tornar al so a qui viu en el silenci més absolut, apareix la figura clau d'Alfonso.
7: El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos... y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago llevar.
3: Ella és l'ànima d'aquesta vessant audiològica, d'aquestes expedicions, un home que carrega maletes plenes de tecnologia i paciència per fer el que sembla impossible, que és que un infant pugui tornar a escoltar la veu de la seva mare o que un adult recuperi el seu lloc a la comunitat gràcies a aquests audiòfons adaptats amb precisió artesanal. Aquesta feina coordinada sota el paraigües de l'ONG Retenu Goré ha aconseguit resoldre problemes vocals, auditius, però també visuals per a la població d'allà. Els audiòfons són molts, però les ulleres és encara més, ho explica l'òptica i optometrista Marta Fasolo.
23: La primera vez me fui a Senegal con una compañera optometrista, que ella era ya varios años que iba con esa pequeña ONG de profesionistas sanitarios y nada, decidí volver. Y en el segundo viaje me llevé una maleta llena. Terminé las gafas en 4 días. Nada, el tercer viaje, este último, fui con 3 maletas. Y nada, llegué justo el último día sin gafas otra vez.
3: Moltes vegades es resol amb una cosa tan senzilla, explicava Marta, com unes gotes o unes ulleres de sol. Molt de mals es donen precisament per no tenir protecció contra el sol cada vegada més fort. Una feina bàsica imprescindible pel benestar que comença per la generositat de molts ciutadans, que són el que donen aquest material usat, que passa per les gestions i solidaritat de l'equip del doctor Mateu i que acaba quasi sempre en un gran somriure.
9: Són ara les 7:54 minuts, encetat amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.

0: I començam amb la cantautora formenterera Paz Aguado, que presentarà el seu darrer treball al Mallorca Live Festival. Ara acaba de publicar el videoclip que dona nom al disc que es llançarà a principi del mes de juny. Es diu Exquisito Azul. Ens ho explica Nelena Trenera.
1: Nascuda a València, Paz Aguado fa més de 20 anys que resideix a Formentera. On ha trobat la inspiració?
2: Bueno, tota. Sobretot la natura, el cel, el mar, el silenci.
1: Ara acaba de publicar un videoclip, Exquisito Azul, que dona nom al seu segon disc de 6 cançons que ja es pot adquirir físicament al Mercat de la Mola i que sortirà a la venda en les plataformes el pròxim 5 de juny. I què tracta?
2: Donar-se l'oportunitat de mirar al voltant, de mirar el paisatge, connectar amb la natura, també connectar amb una mateixa i veure d'aquest diàleg com sorgeix una veu que és diferent a aquesta veu que tenim sempre de l'ego, que sempre està, tinc que fer això, tinc que anar allò, tinc que aconseguir això. És com una altra veu més tranquil·la, més profunda.
1: Presentarà el seu darrer treball al Mallorca Live Festival el 12 de juny. Paz Aguado agraeix l'oportunitat que li donen perquè la seva música surti de Formentera, on habitualment toca al cicle de música a les places i al Mercat de la Mola.
0: I el Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les Balears. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i d'arts de carrer amb propostes per a tots els públics i amb la participació de companyies locals, estatals i també internacionals.
3: I és que enguany el programa inclou 18 espectacles, dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions que es repartiran entre Palma i diversos municipis de Mallorca, així com també algunes actuacions a Menorca. Hi participen 20 companyies, una d'elles internacional, procedents, volen dir 5 d'elles, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit. És una aposta clara, evidentment, per la diversitat, per la qualitat artística, i així ho explicava l'organitzadora Anna Jimeno.
4: Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
3: El festival no només ofereix espectacles, també activitats paral·leles, com per exemple les jornades professionals, que també s'han consolidat i que arriben a la seva 10a edició, i un taller de formació centrat en el teatre de llums i d'ombres. A més, es manté l'aposta social en funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com espectacles interpretats en llengua de signes.
4: Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Teresetes Socials, i es tracta d'un projecte que es du les Teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Propa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'un intèrpret de llengua de signes.
3: La inauguració oficial tindrà lloc el 14 de maig al Teatre Principal de Palma, l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
0: I ara faim un parell de propostes també de caire cultural.
5: Totes les cançons del Gavaldà parlen de tu.
3: I l'encetam, ja ho veus, anant directament a dijous per abreujar, perquè hi ha molt de material. I és que són aquests que sentiu de fons. Balena, que arriben juntament amb Nofre Morell, a Palma, serà a l'Intergalàctic Bar i serà a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència, els Balena, i del qual forma part aquest Totes les cançons.
5: Què pots fallar? Jo no sé tu.
3: I encara dijous també teniu a Eider i Vic T, al Port d'Alcúdia, Sagavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa, una hora més tard, a Lloret de Vistalegre, Arno Haas Quartet a Son Bauló, i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga, en aquest cas, a les 10 de la nit. Però en tot cas, sentim un poc més de Totes les cançons de Balena.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 11 de maig. Està previst que en aquests moments es reprengui l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho facin la resta, 24. Ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
1: Tot això quan hem sabut que una persona dels Estats Units repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla. A les 8 i mitja analitzarem l'operatiu i el brot amb Clàudia Paredes, professora de la UIB i experta en malalties infeccioses i parasitàries, en una jornada en què hi ha qüestions més destacades de l'actualitat. Les avancem en titulars. Tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturismes.
3: En només d'una dècada, mig centenar d'aquests establiments de Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca, el fenomen també s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
1: També augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic. En aquests moments n'hi ha més de 4.000, segons dades de l'associació que agrupa aquestes empreses.
3: L'entitat assegura que les companyies del sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
1: I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
3: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després d'haver guanyat les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Son Moix i és ara a 2 punts del descens. I el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 el Real Madrid i quan resten 3 jornades per acabar el curs. També en futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense 0-1 contra el Numancia i els blanquiblaus 0-3 al Corujo Gallec. I en motociclisme, el Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França.
1: I avui és festa grossa a Solla, Mallorca, on se celebra Esfiró.
3: El moment més multitudinari serà a l'hora baixa, però ja hi ha ambient des de bon dematí. Fa una estona hem estat en directe des de Can Dulce, on les pageses preparen els entrepans per berenar. Ens han explicat que, tot i que aquest dia són frenètics, la feina comença molt abans.
5: Jo crec que estan tot l'any preparant les coses. El vera que per berenar en concret està molt millor un parell de setmanes abans, però sí, estan tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
1: També avui han fet balanç de la Fira Eivissa Medieval, han guanyat en un mancó participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament encara no ha fet el balanç final. Coneixem ara si a Solla tindrà més bon temps que no el que han tingut aquest cap de setmana a Eivissa. Això és que xifra, bon dia, que és el que hem d'esperar.
6: Bon dia, sí, millor temps, perquè avui el cel estarà pràcticament destapat. Comencem ara a Solla amb 17 graus i la temperatura màxima arribarà fins als 24, fins i tot 25 graus, amb molt pocs núvols. Tindrem aquesta mateixa situació a tot l'arxipèlag, que avui un dia molt tranquil, de cel pràcticament destapat. Hem començat amb núvols, sobretot a punts de l'est de les illes, però a poc s'han d'anar desfent i tindrem moltes clarianes. Pocs núvols i amb aquestes temperatures que avui s'enfilen una mica respecte a les que teníem ahir. Per tant, unes màximes entre els 25-26 graus que registrarem a punts del nord i del ponent de Cadilla. El vent avui bufa de llavets del sud-oest, fluix en qualque cop moderat. També durant les hores centrals de la jornada tindrem una mica d'embat. I la situació marítima amb redols de maró, amb ones de més de mig metre d'altura. Però a recer d'aquest vent del sud-oest, el temps a la mà serà tranquil, a mà arrissada o marejol. Demà continuem, sobretot al matí, amb el cel gairebé destapat. Sí que es poden formar durant la matinada alguns bancs de boira, mínimes més baixes aquesta pròxima nit i matinada, demà màximes semblants amb augment de núvols a partir del capvespre. La temperatura ara ja arriba als 18 graus a Ferreries, als 19 a Es Mercadal, al Cudi en tenim 18, a Manacor 17 o a Palma 20, a Sant Francesc ara 15 graus a l'interior de Formentera, 16 graus tenim a Sant Antoni i 19 a Eivissa.
1: I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles i Neus Periques. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Es reprèn l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fontejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Està previst que primer comenci el procés de proveïment, després es farà l'avituallament i l'hora baixa. Desembarcaran la resta de viatgers, de manera que es preveu que a darrera hora de la jornada tot el passatge ja sigui fora de l'embarcació i el vaixell pugui salpar.
3: Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat en total normalitat fins ara. Queden 24 persones per repatriar, ho faran amb dos avions, un cap als Països Baixos i l'altre cap a Austràlia. Durant la jornada d'ahir varen desembarcar un total de 94 persones de 19 nacionalitats. En 7 dels vols que es varen efectuar hi anaren 8 nacionalitats i en el dels Països Baixos n'hi anaren 11.
1: Tot això quan hem sabut que una persona de nacionalitat estatunidenca repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital madrileny Gomezulla i continua havent persones sospitoses d'estar contagiades.
3: La dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona, per la seva banda, també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que en fan seguiment.
2: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
3: També les autoritats franceses han informat que un dels homes repatriats va desenvolupar símptomes durant el vol de repatriació. Ara, els 5 passatgers estan en aïllament i rebent atenció mèdica. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom,
7: our advice is clear, starting from May 10.
3: Explica que la quarantena per aquest virus és de 42 dies. També ha detallat que en poden aïllar a l'hospital o a casa i que els països segueixen les recomanacions europees. També ha parlat la cap d'emergència d'alt impacte de l'OMS, Diana Rojas.
8: Hay varios protocolos. El protocolo que tenemos en la OMS empieza día cero, el día que desembarcan. Sin embargo, hay algunos países que están considerando el día cero, el último día que la persona... El último confirmado salió del barco.
1: Es tracta d'un operatiu que no està exempt de polèmica. Els primers dies el govern de les Canàries va acusar l'executiu espanyol de deslleialtat institucional. Ahir, però, no varen acudir a l'operatiu i aquest és el missatge que els hi ha llançat la ministra.
2: Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido,

0: salten al règim turístic. A Menorca el fenomen s'accelera, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de l'illa. A Ciutadella, aquests allotjaments amb encant també s'han quadruplicat i a Maó ja han dit prou amb una moratòria per frenar l'allau d'hotels boutique.
1: Si miràvem les dades dels allotjaments rurals a Menorca, han passat de prop de 970 a més de 1.100 en tan sols 2 anys. A Maó, com dèiem, l'Ajuntament no pot concedir llicències, ja que va aturar aquests permisos pel perill de gentrificació al nucli antic. Ània Sánchez Rodrigo, la propietària del primer boutique hotel de Maó.
2: La gent, el que ha passat a Ciutadella, que hi ha tants i tants i tants, suposo que aquí han dit stop, perquè, clar, està xocant un poc en sa gentrificació.
1: Aquest boutique hotel amb 15 habitacions preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
2: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
1: El president de l'Associació d'Agroturismes i Turisme d'Interior, Miquel Artigas, explica que a Mallorca el creixement està marcat per limitacions urbanístiques. De fet, la reconversió d'antics casals senyorials en establiments turístics ha de complir un seguit d'exigències.
3: Un hotel d'interior només se pot fer a una casa d'una certa antiguitat, no se poden fer en quines formes.
1: De cada vegada hi ha més clients nacionals, però hi predominen els de nacionalitat alemanya i anglesa, cercant experiències relacionades amb la naturalesa i els costums.
0: I també avui vos parlem de les empreses tecnològiques de les Balears. L'associació que les agrupa ha detectat que les companyies d'aquest sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. En aquests moments hi ha més de 4.000 treballadors de l'àmbit digital que estan integrats en aquesta entitat, però calculen que en són molts més els que fan feina en aquest sector.
1: Passar a treballar una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals. A més, donen més possibilitats de fer feina des de casa. Margarita Martínez és la vicedegana del Col·legi d'Enginyers de les Balears.
4: Multinacionales o empresas grandes que lo que hacen es que tienen un NIF aquí en España y por eso pueden contratar gente y pueden pagar quizá no un precio tan alto como si lo contrataran desde fuera. Menos problemas también con la administración. Pero bueno, existen, es decir, ahora mismo hay de todo.
1: L'Associació d'Empreses Tecnològiques de Balears també es queixen de la baixa inversió autonòmica de les illes en R+D+I. Lamenten que el compromís del govern d'arribar al 2% del pressupost autonòmic en ciència, tecnologia i innovació no s'ha materialitzat mai. Celia Mejías és la gerent d'Empreses Tecnològiques GESBIT.
5: Si les empreses d'aquí pudieran crecer i tuvieran un apoyo que la administración también tuviera esto en cuenta, que, así como apoyan a otras empresas para que no se vayan, pues el talento también hay que retenerlo, ¿no?
1: Aseguren que actualment se situa entorn del 0,40% del PIB, molt per sota, diuen, de la mitjana espanyola, que és de l'1,5%.
0: Hi ha incertesa al sector lleter de Mallorca després de l'anunci d'un grup de ramaders mallorquins per adquirir formatges Grimalt. Aquesta compra encara no s'ha concretat. Després del tancament de Gamma, es veuen obligats a enviar la seva llet a València. Aquesta inquietud es va fer visible ahir a la Fira de les Vaques de Campos.
1: Quan es formalitzi la compra de Grimalt per part de la família Van Rell, suposarà una producció conjunta de més de 5,5 milions de litres de llet anuals. Son Carbó i Son Bernat sumaran la seva producció la de les 5 vaqueries vinculades a la formatgeria del Llombards, una notícia que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, valora de forma molt positiva.
6: Però l'important és que diu que comptarà en tots els ramaders i que té ganes de rellençar, de llançar aquesta formatgeria emblemàtica i tradicional de l'illa de Mallorca, i nosaltres esperam que, si això és així, és una bona notícia pel sector, perquè d'aquesta manera els ramaders passen a formar part de la cadena de producció.
1: Tot i això, Miquel Benrell, propietari de l'explotació, assegura que mantindran l'actual exportació de llet a una empresa de València, juntament amb la finca de Sant Bernat. A la vegada, diu, treballaran per reforçar una estructura més gran i competitiva.
7: Problemes de transport, però bueno, aquesta gent se va comprometre en que volia llet molt de temps i que volia tot el que volguéssim i que per això en un futur pot anar bé.
1: Entre les activitats destacades d'enguany, la fira ha acollit la mostra morfològica de vaca frisona o una exhibició per valorar els millors exemplars de raça lletera.
0: I el balcó de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el full de ruta de l'Ajuntament pel que fa a l'antiga presó i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent que hi resideix que durant aquesta setmana es faria

0: Al desallotjament, els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar 2 mesos, en concret.
1: La gent que hi viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest temps demanen poder tenir unes condicions mínimes.
2: Edese, però tenim una oportunitat, reclamació, puedo dar un poco larga, 2 meses, 3 meses.
3: Una embarazada. No tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
4: Ayuntamiento, sabes, para nosotros aquí, policía, sabes, aquí, pero ahora salir directamente... Això no realment.
1: Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 aproximadament 100 persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que aquesta xifra hagi baixat. És per això que Martín Marió, un president de l'entitat de les Illes, demana no només que es doni més temps per trobar una solució definitiva, sinó que en aquest interval cort col·loqui el manco, aigua, llum i urinaris i que s'entri a recollir tot el fens que hi ha. Assegura que l'Ajuntament té els serveis socials completament col·lapsats.
5: La realidad es que estas personas no tienen una alternativa porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
1: És per això que des de l'ONG els van fer omplir una instància demanant ajuda a l'Ajuntament per trobar una alternativa habitacional. Marion, en nom d'aquesta ONG que presideix, apel·lava, deia no a l'obligatorietat d'aquesta, sinó a la humanitat de l'equip de Martínez per recol·locar tota aquesta gent. Ara serà l'Ajuntament, avui a les 12, qui haurà de fer la següent passa.
0: I també avui continua l'Audiència Provincial de les Balears del judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. S'enfronta una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis. L'acusat ha demanat declarar el darrer.
1: Divendres es va constituir el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de Fora Vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i presumptament l'hauria mort després de pels cops que li va causar l'acusat i li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'acusat s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars d'aquesta dona.
0: I presó provisional per 2 homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament. L'agressió sexual va tenir lloc dia 1 de maig a Manacor.
1: La víctima estava asseguda a una terrassa d'un bar, allà on va conèixer els 2 empresonats. En anar al bany va deixar els 2 homes a la taula, amb les begudes i en tornar i continuar bevent, va començar a sentir-se malament. De manera diferent va explicar els efectes de l'alcohol. Ells s'oferiren per dur-la a l'hotel, s'aturaren en un descampat i allà tots 2 haurien d'abusar d'ella a l'interior del cotxe. Quan va aconseguir fugir, va demanar auxili a la primera casa que va trobar i els veïnats tot d'un alertaren a la policia. Els individus varen ser localitzats i detinguts poc després.
0: I la Guàrdia Civil fa una crida a tenir cura de carteres i dispositius mòbils per la gran afluència de carteristes a zones turístiques. Afirmen que tant residents com turistes han d'anar alerta.
1: Apunta que alguns carteristes venen de les Illes coincidint precisament en la temporada alta i són itinerants. Cerquen punts estratègics amb molta acumulació de gent i quan les persones estan més despistades per fer les sostraccions de carteres i dispositius mòbils que són els objectes més desitjats. Els agents patrullen vestits de paisà per no ser reconeguts a la recerca d'aquests lladres. De fet, aquests darrers dies han estat detingudes diverses persones. Una d'elles s'havia apoderat de 700 euros d'una víctima. Ha ocorregut a Vall de Mossa, el Val de Nadal Torres, explica que aquests controls al municipi són constants.
6: Estan molts, ja estan fitxats i ja estan allunyats, que no venguin a Vall de Mossa i fan controls, els guàrdies civils s'han de fer un control.
0: I la Policia Nacional ha detingut 11 persones acusades d'assaltar els patrons de 16 embarcacions irregulars arribades durant el mes d'abril a les Pitiüses. 10 dels detinguts ja han ingressat a la presó.
1: Tots ells són d'origen algerià i se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i d'afavorir la immigració il·legal. En total transportaren 134 migrants, del qual 15 eren menors no acompanyats, i en 4 casos es tracta de llanxes molt ben equipades que funcionaven com a taxis fent viatges d'anada i de tornada a les costes algerianes, pel qual cobraven, a més, tarifes més altes a les seves víctimes.
0: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciats dia 16 d'abril. Com ha anunciat la delegació del govern a les Balears, durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop de 6.500 a les illes.
1: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat.
7: Se trata de un procedimiento que gracias al compromiso y al trabajo de los funcionarios públicos, de la Administración del Estado, de Correos también, pero también a los profesionales de otras administraciones que también deben participar en este procedimiento y de entidades colaboradoras, ya sean entidades del tercer sector o también organizaciones sindicales.
1: Després de les cues durant els primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, dèiem, ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests mateixos certificats.
7: Estamos enormemente agradecidos al hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
0: Avui a l'informatiu matí coneixem la tasca d'una d'aquestes entitats sense ànim de lucre. Es tracta de Montición Solidària i, en concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa la justícia a les persones sense recursos. Ara s'ha embolcat amb l'elaboració de certificats de vulnerabilitat per a la regularització.
1: Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda i ho fan juntament amb joves que estudien a la Universitat de les Illes Balears, a la UIB. A molts els ajuda, diuen, a trobar el sentit a la seva professió, explica el coordinador d'aquest servei que és gratuït i és l'advocat Sebastià Arbós.
8: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, m'ho dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
1: Precisament a les oficines d'aquesta entitat a Palma tenen a persones com, per exemple, na Lorena. Per ella, aquesta regularització va significar avançar.
9: Avançar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
1: Aquests certificats de vulnerabilitat són el que està a l'ordre del dia, precisament per aquest procés regulatori que està duent a terme el govern central, però no només fan això en aquesta ONG. També intenten fer entenedor, d'alguna manera, el llenguatge tan complicat a estones administratiu que hi ha als formularis oficials. El catedràtic de dret civil jubilat, Santiago Cabanillas, que va ser precisament catedràtic de dret a la Universitat d'aquí, a la UIB, també és voluntari d'aquesta clínica jurídica i explicava això.
10: Yo te reto a que comprendas el formulario X32, que ahora mismo te lo daré, y para una persona que no tiene un conocimiento muy allá del castellano y ninguna formación, es un imposible.
0: Els primers dies del procés de regularització varen estar marcats per les imatges de les cues de centenars de persones intentant obtenir els certificats de vulnerabilitat a les oficines municipals d'ajuntaments com Palma.
1: Una circumstància que els voluntaris entenen, perquè fins a la publicació de la normativa definitiva no es va conèixer que es demanaria aquest document.
10: Y entonces dio ese giro de última hora que ha obligado a ayuntamientos, ONGs, etcétera, a ocuparse de emitir, de comprobar lo que se puede comprobar y emitir los certificados de vulnerabilidad.
8: Lo normal, desde el momento que se publicó, era que hubiera colas, y aún creo que hay pocas, y la respuesta de los ayuntamientos creo que aún es muy positiva, porque es que era una sorpresa.
1: I d'aquesta manera, les ONGs que estan acreditades per part d'estrangeria per fer aquest procés han estat crucials, explicaven. Així com ha avançat precisament tot aquest procés per donar una mà a l'administració, han estat imprescindibles. Una vegada els han ajudat a preparar tota aquesta documentació, cada migrant s'encarrega de dur la seva sol·licitud al govern. S'espera que rebin la resposta en qüestió de mesos a Lorena, amb 2 fills que treballa fent-ne cases. Quan li demanen per aquests 5 anys que venen, riu perquè no és una cosa que s'hagi pogut plantejar fins aquest moment.
9: Bueno, pues la verdad, en medio del proceso nos ha tocado siempre un poco difícil, pues porque hemos empezado a trabajar lo que nos puedan brindar, ¿sí me entiende? Entonces, pues nada, ¿no? Tener de pronto un trabajo un poco más, a ver, más asequible a nuestras necesidades. Poder de pronto descansar un poco más dentro de lo que cabe, pues porque la verdad en este momento trabajamos más duro de lo normal.
1: L'entitat calcula que casos com aquest n'atén centenars cada setmana.
11: Informatiu Matí. Esports.
0: I ens atem ara la informació dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
12: Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson, en pròpia porta, marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui ara subcampió d'Europa. Sentim el tècnic Antonio Vadillo i els jugadors Charuto i Piqueras.
13: La derrota al final, cuando llega un escenario, ¿no? Como en la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? Está en la final, cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
14: Ahora, tócanos levantar, vamos a sufrir mucho ahí durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
15: Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vaciado. Y bueno, pues no hemos tenido quizá esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
12: Ara el Palma s'ha de centrar en la Lliga. El conjunt mallorquí jugarà dissabte a Somos, la darrera jornada de la Lliga regular contra el Valdepeñas. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Somos i és ara a dos punts del descens. Ayoce de penal, al minut 31, va marcar el gol de l'equip groguet i Morici, al minut 47, va ser l'autor del gol mallorquinista. Amb aquest empat, els vermells sumen ara 39 punts. Sentim l'entrenador Martín de Michelis.
16: Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaban el empate en el vestuario, recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con dos puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
12: El pròxim partit dels vermells és dimecres, visitant el Getafe, que hi va empatar 0 al camp del Coel, Oviedo. A més, ahir el València va guanyar l'Atlètic Club i ja té 3 punts més que el Mallorca. I quan resten 3 jornades per acabar el curs, el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 al Real Madrid, amb gols de Rashford i Ferran a la primera part. És la segona Lliga consecutiva de l'equip català i la 29 de la seva història. Sentim Pau Cubarsí.
17: No, al final, hasta que no eres campeón matemáticamente, pues no te puedes sentir campeón, pero yo creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular con nuestra gente y hemos podido sacar la victoria que vale una liga.
12: Avui la jornada 35 la tancarà a les 9 del vespre el Rayo Vallecano-Girona i la jornada 36 s'encetarà demà. Més futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació. El Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense va guanyar per 0-1 a Sòria contra el Numància i l'Atlètic Balears va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens després de guanyar 0-3 al Coruixo Gallec. Sentim Òscar Troya, tècnic del Poblense, i Luis Blanco, entrenador de l'Atlètic Balears.
18: Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues, de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
19: Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar para estar contentos como entrenador, y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
12: Els partits de tornada jugaran aquest pròxim diumenge a les 12 del matí. En motociclisme, Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria de la temporada guanyant el Gran Premi de França. El mallorquí va liderar una accidentada cursa de principi a final i és ara segon a la classificació general del Mundial. Sentim Izan Guevara.
20: Súper feliz terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones. Entonces, muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo. Está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas.
12: No li anaren tan bé les coses a Joan Mir en MotoGP. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda a la Volta 20 quan anava en sisena posició. I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea varen perdre la final del Premier Padel d'Uruguai contra Paula José María i Beatriz González per 6-4, 3-6 i 3-6. La menorquina i l'argentina perden així la quarta final consecutiva contra la parella espanyola. En pàdel, posant punt i final a la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassam les claus d'aquest dilluns. Avui matí es reprèn l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife.
2: Està previst que l'embarcació salpi cap a Rotterdam avui vespre. De moment han sortit de la nau 94 persones i aquest dilluns hora baixa ho farà la resta, que en són 24.
1: I continua l'Audiència Provincial de les Balears avui el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
2: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó per delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a les Pitiuses. 11 persones han estat detingudes per la Policia Nacional acusades de fer de patrons de 16 embarcacions amb migrants arribats a Eivissa i Formentera el mes d'abril. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. 10 dels detinguts s'han ingressat a la presó. Se'ls acusa de delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i de afavorir la immigració il·legal. En total transportaren 134 migrants, dels quals 15 eren menors no acompanyats i en 4 casos es tracta de llanxes ben equipades que funcionaven com taxis fent viatges d'anada i tornada a les costes algerianes, unes expedicions per les quals cobraven tarifes més altes a les seves víctimes.
1: I a Mallorca, a Sulla, ja està tot preparat per viure el Firó. Guillem Ortego, bon dia.
4: Bon dia. És una de les festes més multitudinàries que es viuen a Mallorca, també una de les més sentides, tot i que el simulacre del que es va viure el 1561 és l'hora baixa. A Soia hi ha moviment des de primera hora del matí. El municipi ja està a punt per acollir cristians sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius.
1: I a Menorca, el camí de cavall s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de l'illa fora de la temporada alta. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Des de la seva obertura pública l'any 2011, al seu voltant hi ha crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Precisament l'augment d'usuaris accelera també l'erosió d'alguns trams, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. Les empreses de turisme actiu reclamen més prevenció i vigilància, mentre que l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil.
1: I avui dedicam l'entrevista a un dels temes del dia, la crisi de l'antivirus. Avui es tancarà l'operació per repatriar tots els passatgers del creuer afectat per aquest virus. Desembarcaran la resta de viatgers i està previst que el buc parteixi avui vespre. Per valorar com s'està duent a terme el dispositiu i parlar d'aquesta malaltia de l'antivirus, saludant Clàudia Paredes, professora de la UIB, experta en malalties infeccioses i parasitàries. Bon dia.
6: Bon dia, què tal?
1: En plena operació d'evacuació del passatge d'aquest creuer afectat per l'antivirus a aigües de les Canàries, l'especulació i la desinformació creixen. Els passatgers espanyols han començat ja a fer la quarantena, mentre que els viatgers d'altres països no l'hauran de fer de manera obligatòria. Quins són els riscos si aquests passatgers no es confinen?
6: Bueno, lo que se está haciendo en España es correcto, porque la cuarentena asegura completamente o al menos reduce al mínimo posible el riesgo de transmisión. En otros países es verdad que se toman medidas diferentes, en algunos países sí que están obligándolos, como en Estados Unidos, en otros están confiando un poco en la responsabilidad de las personas. El riesgo realmente hay que recordarlo, es un riesgo bajo, bastante bajo, y las personas que han estado en la embarcación han estado muchos días juntas sin saber que tenían el virus, y aún así ha habido muy pocos casos, ¿no? Entonces el riesgo es bajo. Esperemos que en todos los demás países se tomen medidas y tenemos que confiar también en la responsabilidad de las personas, ¿no? Para confinarse. Sé que en algunos lugares se va a hacer de manera voluntaria, pero entiendo que se están tomando medidas a nivel de vigilancia, a nivel de pruebas de test, a ver si las personas dan positivo a la infección o no. Entonces yo confío en que realmente las medidas sean suficientes, ¿no? Como para controlar la enfermedad.
1: Uh-huh. La transmissió de l'antivirus no és només per contacte íntim. Com es pot encomanar?
6: Sí, es verdad que es por contacto muy estrecho. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es confiar un poco en las medidas que se han tomado, que son bastante efectivas para controlar esta infección. Lo que se está haciendo ya, poner a las personas en cuarentena, tenerlas vigiladas, hacer un seguimiento, esto es lo que se tiene que hacer y lo que protege en general a la población. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Pues simplemente estar vigilantes, ¿no? Vigilantes de lo que vaya ocurriendo. y estar un poco atentos a cómo prospera a cómo continúa, ¿no?, todo el proceso de transmisión en otros países también, ¿no?
1: Uh-huh. El brot ha deixat de moment 3 persones mortes i també 6 infectats confirmats. Tenint en compte que la letalitat és del 40%, perquè som davant d'un repte sanitari important.
6: El reto sanitario consiste, está basado precisamente en la gravedad de la infección, ¿no? Estamos hablando de una infección con una tasa de mortalidad bastante elevada, pero como la transmisibilidad es bastante más baja, pues a pesar de la importancia, que es una cosa, no podemos hablar de una gravedad a nivel de pandemia, ¿no? Entonces, la gravedad está basada en eso, ¿no? En que haya mortalidad, si hay casos de infección, una tasa elevada de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas efectivas para poder controlarlo, ¿no? Que es diferente a adelantarnos a una posible pandemia a nivel global.
1: Uh-huh. Crida l'atenció també el període d'incubació llarg que té aquest virus, que és més de 40 dies. Què vol dir això?
6: Bueno, los virus se comportan todos de manera diferente, ¿no? Gracias a lo que se sabe ya del antivirus, bueno, se sabe que tiene estos periodos de incubación tan, tan grandes, ¿no? Por lo tanto, a nivel epidemiológico se hace más complicado a veces hacer un seguimiento, una prevención, porque hay mucho, mucho tiempo en los que los pacientes tienen que estar aislados. Esto es lo normal, los virus tienen su biología propia, tienen estos periodos de incubación que pueden ser de pocos días hasta muchas semanas, como en este caso. Entonces, es simplemente tenerlo en cuenta como para poder tomar medidas específicas para el control de este virus, pero es parte de la naturaleza que tienen los diferentes grupos, las diferentes cepas de estos virus.
1: Uh-huh. Senyora Paredes, aquí a les Illes, la consellera de Salut reclamava la setmana passada un protocol específic pels arxipèlags com les Balears davant crisis sanitàries com la de l'antivirus. Què hauríem d'aprendre d'aquesta crisi?
6: Bueno, yo efectivamente es muy importante tener medidas específicas para cada territorio. Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares. ¿Qué podemos aprender de estos casos, de esta situación? Pues, para comenzar, que la colaboración internacional ha sido muy importante, la investigación científica. Sabemos que, por ejemplo, el antivirus tiene estos periodos de incubación tan largos porque ya se han venido investigando en países como Argentina, en Chile, y sabemos también cuáles son los reservorios de la infección gracias también a la investigación científica, ¿no? El ratón colilargo. Entonces, es importante porque esta información nos sirve no solamente para tomar medidas, sino también para adelantarnos, ¿no?, a futuros escenarios. Y ha sido crucial. Además, que se tiene que actuar un poco con conocimiento, ¿no? Gracias a este conocimiento científico se sabe cómo actuar. No a través del miedo, que creo que es una cosa muy importante también de decir. Más que el miedo hay que actuar con conocimiento, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas también más importantes que nos deja esta situación, que esperemos que passi pronto i que no podamos olvidar.
1: Uh-huh. Avui es tanca aquesta operació de repatriació de tots els passatgers del creuer afectat per aquest virus. En continuarem pendents del que passi durant aquesta jornada de dilluns, però n'han volgut parlar amb Clàudia Paredes, que és professora de la UIB i dirigeix un grup d'investigació de parasitologia. És experta en malalties infeccioses i parasitàries. Gràcies, senyora Paredes, per haver estat amb nosaltres a IB3 Ràdio avui matí.
6: Moltes gràcies.
1: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 9:39. Fem ara una pausa.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal internacional. Començant pel judici del cas Kitchen, que entra avui a la seva sisena setmana, i ho fa amb l'interrogatori dels darrers testimonis que queden per declarar. Compareixeran agents de policia, així com l'exalt càrrec d'interior, el comissari Juan María Rueda Menéndez.
11: Aquesta és la darrera fase abans de la fase pericial i s'escoltaran els àudios de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo amb l'ex número 2 d'interior, Francisco Martínez. A les gravacions parlaven de l'operació amb el qui va ser tresorer del PP, Luis Bárcenas.
1: I per les eleccions andaluses, el president del govern, Pedro Sánchez, i el del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareixen per donar suport als candidats.
11: Per la seva banda, Sánchez, des de Cádiz, ha destacat el gran paper que ha tingut la candidata andalusa María Jesús Montero a la gestió del mur de Gibraltar.
12: Pero si ha habido una hacedora de ese acuerdo es María Jesús Montero y por eso necesita y también pido el respaldo de la ciudadanía de Cádiz a María Jesús Montero, que ha sido la principal hacedora de este acuerdo histórico favorable para el campo de Gibraltar. Para Cádiz, para Andalucía.
11: I en canvi, Feijóo ha aparegut per criticar el govern central per no demanar perdó per la mort dels guàrdies civils a Huelva.
13: Los 75.000 guàrdies civils i los 70, casi 80.000 policías nacionales, 150.000 servidores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seremos sus aliados en la próxima legislatura.
1: I a Murcia demà es durà a terme el funeral del batlle José Ballesta. L'home de 67 anys moria ahir després de 2 anys amb càncer de còlon. El seu càrrec l'assumirà de manera provisional Rebeca Pérez.
11: El consistori ho ha anunciat a través del seu canal de X, que el funeral es durà a terme a la catedral de Múrcia. En concret, la capella estarà oberta de les 10 del matí a les 10 del vespre i queden decretats 3 dies de dol oficial.
1: I l'activista palestí amb passaport espanyol, Saif Aboukesheh, que va arribar ahir a Barcelona després de ser alliberat per Israel durant la Global Sumut Flotilla.
11: L'activista ha declarat que ni ell ni cap membre de la flotilla no són cap herois, però sinó que només volen que es conti el que està passant a Palestina en el dia a dia. També ha explicat que aquesta no és la seva tornada definitiva. Fa comptes tornar a Palestina quan pugui.
14: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
1: I en la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat com a inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Washington esperava rebre aquesta missiva durant el cap de setmana per decidir si mantenia la treva iniciada dia 8 d'abril.
11: En paraul, que es pot llegir el seu perfil del mandatari, a Truth Social, l'acord de pau pareix allunyar-se cada dia més, assegura que l'Iran no se'n riurà més del seu país.
1: I vos parlem ara d'un projecte solidari. Avui us volem explicar el miracle de Santia Missirà d'un pont solidari entre Menorca i el Senegal. És la primera vegada que aquest home senegalès sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez. I és que hi ha viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que es mesuren en el canvi que provoquen en la mirada o en l'oïda de qui els rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les nostres illes que, enrere any, decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
11: I en el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi trobem el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà. A més, no és cosa excepcional, és ja una fita al seu calendari. A la taula d'aquestes potes del projecte de Missirà, quan es parla de tornar al so, la paraula la té la figura clau d'Alfonso.
15: El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos. Y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago
11: A banda dels audiòfons, també sempren ulleres que els fa l'optometrista Marisa, també els adapta a la gent que allà moltes vegades es resol amb una cosa tan senzilla com unes gotes o unes ulleres de sol.
1: 8:45, continua la informació.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia, tot a punt de soia per viure el Firó. El municipi ja està a punt per acollir cristians i sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Tot d'una hi serem en directe per conèixer quin és l'ambient a aquesta hora d'una de les festes més multitudinàries que es viuen a l'illa. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment continuem amb trànsit lent i petites retencions a la via Cintura en sentit Andratx, entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, com també en sentit aeroport, trobant retencions importants a l'altura de Son Rapinya i la Vileta, fins a la sortida de Sóller per un accident entre dos vehicles. A l'autopista d'Inca, també en sentit Palma, l'enllaç a la via de Cintura, i a SM a 30, en segon cinturó, en sentit Palma, l'arribada a la rotonda del Coll en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. En Vivan López, del control tècnic. Començam.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho acabam de comentar, és una de les festes més multitudinàries que es viuen a l'illa, també una de les més sentides, tot i que el simulacre del que es va viure l'any 1561 és l'hora baixa, soia i hi ha moviment des de primera hora del matí. El municipi ja està a punt per acollir cristians i sarraïns i els col·lectius fan els darrers preparatius. Sense esperar més, i anem en directe, allà és la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Sí. Sóller ja està llest pel gran dia d'avui, el dia del Firó. Avui hem pogut xerrar amb una de les membres del col·lectiu de pageses de Sóller, qui ens hi ha explicat què suposa per ella i per tots els sollerics el dia d'avui.
4: Bé, per jo el Firó és una festa impressionant que se va passant de generació en generació i com que ma mare va ser valenta dona, pues això, que m'ha inculcat a jo i a la meva germana moltes coses, els sollerics i els funerutxancs, ho vivim molt per això, perquè ho anem passant i...
3: Hem pogut parlar també amb el col·lectiu de moros que també mostren el seu entusiasme amb el Firó.
5: De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i a més és la nostra festa, que hem de dir. I que no hagi ferits. Mort sí, però ferit no.
3: La jornada arrencarà a les 3:30 a la plaça dels Estiradors amb el toc de les campanes que anuncien que s'han divisat les naus enemigues. El primer gran enfrontament serà a les 5:30 a la platja de Can Generós i seguirà fins les 10 del vespre. Després del proclam de la victòria es farà el tradicional cant de la Balanguera i així es donarà fi a la festa. Finalment, comentar que des de l'Ajuntament es fa saber que queda prohibida la venda i ús de petards durant la festa per així evitar incidents.
1: Gràcies, Neus. En directe des de Sóller, un dels punts de més interès en la jornada d'avui. I a banda d'aquesta celebració, més qüestions perquè nou barris de Palma cada vegada és més fàcil topar amb un dels nous parquímetres que l'Ajuntament està instal·lant com a passa prèvia a l'ampliació de la zona blava. En són 166 de nous que eleven el total a 570 dispositius. L'hora s'estendrà a barris com els de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redó, Santa Catalina Nord i Esfortí, Serralt, Can Serralta. També a Son Oliva i Son Fortes de Sud, que en principi no figuraven en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, però que s'hi han acabat afegint, i és que la darrera passa serà pintar les línies blaves, que es farà per no embullar just abans de la seva implantació. S'estima que la ciutat de Palma passi de tenir d'aquesta manera 12.000 places d'estacionament regulat a tenir-ne gairebé 26.000 en els pròxims mesos. A barris com el Camp Rodó, per exemple, mai n'havien tingut. Es tracta d'una zona que pateix un gran flux de vehicles, sobretot de treballadors que fan feina al centre de la ciutat i que hi aparquen perquè no han de pagar l'estacionament.
6: Yo trabajo aquí en Escorchador y la verdad muchos compañeros míos, yo tengo la suerte de vivir aquí cerca, pero muchos compañeros míos viven en las afueras y claro, vienen aquí, dejan el coche en esta zona, digamos que ahora es zona blanca. ¿Qué pasa si ahora ponen todo esto zona azul? ¿Cómo vienen con los coches?
7: Lo que pasa que aquí hay muchas zonas de gente que va feina y va todo tendrá fotos, porque aquí hay ministerios y escuelas y tal y... Pero bueno, una cosa va compensa a otra, es lo que te estima de esas horas.
8: Tenemos muchas cafeterías como esta y otros negocios afines y demás, y justamente el público es lo que el habitué, es lo que pasa, no es algo de el vecino de enfrente, del portal de enfrente, no, son más trabajadores que otra cosa.
1: Aquest fet comporta que els veïnats que hi viuen tinguin poc lloc per aparcar-hi.
9: Ens podria ajudar per trobar més aparcament, perquè en aquesta zona és molt complicat aparcar.
10: Me parece bien, la verdad, porque... Es imposible a veces aquí poder aparcar. Yo he llegado hasta una hora y media. Te vuelves loco. te vuelves loco.
11: Va ser molt difícil, de veritat que molt difícil. A més, aquí tenim aquí de vora el PAC, després ja hi ha gent aquí comercial.
1: En la implantació del nou sistema, l'Ajuntament espera descongestionar la zona i permetre l'estacionament prioritari pels residents. Encara no hi ha una data concreta per a l'inici del nou sistema. 8 i 50 minuts, canviant de qüestió, les consignes automàtiques de maletes es multipliquen. Al centre de Palma ja hi operen prop d'una desena d'empreses especialitzades i també negocis híbrids, un servei cada vegada més utilitzat pels turistes que no volen carregar l'equipatge. Ràpid, senzill i completament automatitzat, així funcionen les consignes d'equipatges que s'han multiplicat els darrers anys al centre de ciutat.
12: És tot un procediment online. Tienes para reservar el clásico calendario con las fechas, pues luego tienes que pagar con una pasarela de pago. A la hora de pagar te llega un correo con tu código personal. Este código te permite introducirlo en el PIN pad de entrada y el mismo código te viene bien para luego ponerlo para abrir tu taquilla personal.
1: Els propietaris asseguren que la demanda creix, sobretot entre turistes que volen aprofitar les darreres hores a Palma sense haver de carregar les maletes.
12: El 95% sí, son turistas, que pueden ser españoles, pero no de las islas, o extranjeros directamente, entonces un poco todo el mundo. Sí, estamos funcionando, nosotros le llevamos dos en Palma de ciudad, así que si sigue así, abriremos otro.
1: Prop de 10 empreses especialitzades nacionals i internacionals ja operen a ciutat, algunes en varis locals, però també han aparegut negocis híbrids que combinen consignes en lloguer de bicicletes, botigues o altres serveis. Més notícies, sancions d'entre 300 i 300.000 euros als veïnats de Campanet que no facin la recollida selectiva de fems com toca. Fa 20 anys que es va implantar el sistema en el municipi, però els darrers anys l'Ajuntament ha detectat que durant l'estiu no funciona correctament. Toni Escanelles, bon dia.
13: Bon dia. Un fet que s'associa al lloguer vacacional com a principal infractor. Per pal·liar-ho, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança municipal incrementant-ne les sancions. Qui no recicli correctament, ho pagarà. Guillem Rosselló, balda de Campanet.
14: Perquè a través de lloguer vacacional ens hem donat compte que hi ha hagut que s'atreven malament els residus. Antes les més lleus, sobretot, anaven de 60 a 300 euros i a partir d'ara han passat de 300 a 1.000 euros, de 1.000 a 5.000 i de 5.000 a 300.000, en funció de que siguin lleus, greus o molt greus.
13: Cada contribuent de la taxa de fems disposarà de fins a 3 targetes per accedir les 24 hores del dia al punt verd, que estarà vigilat per càmeres de seguretat. Els veïnats troben que és una mesura justa, ja que diuen reciclar ha de ser cosa de tots.
15: És un pal lío, després si ho fan malament, després reben els qui no han de rebre.
13: Amb tot l'Ajuntament ja ha interposat algunes sancions que superen els 300 euros.
1: D'altra banda, la Guàrdia Civil fa una crida a tenir cura de carteres i dispositius mòbils per la gran afluència de carteristes a zones turístiques. Afirmen que tant residents com turistes han d'anar alerta.
13: I apunten que alguns carteristes venen a les illes coincidint amb la temporada alta i que són itinerants. Cerquen punts estratègics amb acumulació de gent i quan les persones estan més despistades aprofiten per fer les sostraccions de carteres i de dispositius mòbils que són els objectes més desitjats. Els agents patrullen vestits de paisà per no ser reconeguts a la recerca d'aquesta gent. De fet, aquests darrers dies han estat detingudes diverses persones. Una d'elles s'havia apoderat de 700 euros d'una víctima. Ha ocorregut a Valldemossa i el balde d'allà, Nadal Torres, explica que els controls al municipi són constants.
16: Estan molts, ja estan fitxats i ja estan allunyats, que no venguin a Valldemossa i fan controls, els guàrdies civils l'altre dia feien un control.
13: Residents i visitants són conscients que han d'estar alerta i vigilar les seves pertinences. Alguns prenen mesures preventives.
17: Una senyora le quitaron la cartera de dentro de su bolso que llevaba colgada.
18: Llevo una mochila que va por dentro. Si me quieren quitar, tienen que romperla, porque nosotros viajamos mucho y sabemos que en todos los sitios está el típico que va al despiste.
1: I els veïnats dels diferents barris de Palma s'han ajuntat finalment aquest diumenge per celebrar el Diumenge de l'Àngel, que homenatja l'Àngel Custodi, antic patró de la ciutat, i que el Maltès va obligar a suspendre quan s'hauria d'haver celebrat el 12 d'abril.
13: I amb aquest canvi de data també hi ha hagut canvi de lloc per la festa, que ha estat finalment al Parc de Sarriera, en comptes del Castell de Bellver, que és allà on es fa habitualment. Per tot plegat, la Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza l'anomenat Diumenge de l'Àngel 2.0.
1: I amb aquesta informació, amb aquesta celebració que va tenir lloc ahir a Palma, amb el Diumenge de l'Àngel, arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí, a IB de Ràdio.

0: La sèrie Adolescència s'ha reafirmat aquesta nit com a la gran guanyadora dels premis BAFTA, els que atorga l'Acadèmia de Televisió Britànica. Ha aconseguit 4 guardons, cosa que consolida aquesta producció de Netflix com una de les més destacades de l'any.
1: Bon dia, Adolescents. Ha estat la gran guanyadora, però podríem dir que també ho ha estat els Beatles. Els dos protagonistes guardonats, de fet, han fet menció als 4 de Liverpool. Ho ha fet Owen Cooper, el nin protagonista de la sèrie, ara que té 600 anys, i que deixava ben clar que per a ell la vida només es necessiten 3 coses per triomfar. Una obsessió, un somni i els Beatles.
2: In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession. 2, a dream, and 3, the Beatles. So thank you so much to them.
1: També el gran Stephen Graham, que ha aconseguit el guardó per 8 vegades després d'haver estat nominat i no haver-lo aconseguit, i que, recordem, fa de pare en aquesta producció, ha reclamat la importància d'explicar històries humanes a través de la televisió i també, com dèiem, ha fet referència a una de les cançons més mítiques dels Beatles, la que escoltem de fons, Tot el que necessitem, deia, fent-hi referència, és amor.
3: Thank you very much. Good night. God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
1: Adolescents compta ara mateix amb 142 milions de reproduccions i és la segona producció més vista de la història a la plataforma Netflix.
0: Per la mare del Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca, que arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles, de titelles, de teatre d'objectes i arts de carrer, amb propostes per a tots els públics i amb la participació, Sandra Martínez, de companyies locals, estatals i internacionals.
1: Enguany, el programa inclou 18 espectacles i 2 instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una actuació a Menorca. Hi participen 20 companyies, 5 d'elles internacionals procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit, en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística. Ho explica la seva organitzadora, Anna Jimeno.
4: Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
1: La inauguració oficial tindrà lloc el 14 de maig al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
0: I ara és el moment de fer-vos un parell de propostes de caire cultural. Setmana de Firó a Solla, Mallorca. Arriben també els festivals de petit format, però de gran programació. En parlem a la nostra agenda.
1: I l'encetam, ja ho veus, anem directament a dijous per abreujar, perquè hi ha molt de material. I són aquests que escolteu, aquests que sentiu, Balena, que arriben juntament amb Nofre Morell a Palma. Serà a Intergalàctic Bar a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència i del qual en forma part aquest Totes les cançons. També dijous teniu Eider i Victe al Port Alcúdia, a Sagavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa. Una hora més tard, a Lloret de Vistalegre, Arno As Quartet a Son Bauló i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga. Això ja a les 10 de la nit. Dèiem tot això dijous, però divendres... Porque los chicos no lloran. Una opció ben interessant és anar al Gremi, a la Sala Zero, que programen, que és un gust, a la nit de divendres, el Fridays I'm in Love, i ni més ni manco que Paula Cups, que actuarà després de Laura Pellicer.

0: Són ara les 9 del matí, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, unes notícies que passen per una darrera hora de la crisi de l'antivirus. Dona positiu una segona persona que viatjava en el creuer i ja s'eleva a 2 el nombre de passatgers contagiats. Són una francesa i un estatunidenc, formen part del grup de 94 persones que varen desembarcar i repatriar ahir. Una informació que hem sabut precisament el dia en què es reprèn l'operatiu. Està previst que avui vespre parteixi de Tenerife, ja sense els viatgers ni una part de la tripulació al vaixell.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
2: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'experta en malalties infeccioses de la UIB, Clàudia Paredes, ha destacat la importància de comptar amb protocols específics pels arxipèlags, com les Balears, davant crisis sanitàries com la de l'antivirus.
1: Paredes considera que la gestió de la crisi per part del govern espanyol ha estat correcta perquè s'han pres mesures efectives per controlar la transmissió de l'antivirus i protegir la població. Malgrat que la mortalitat del virus és alta, l'experta manté que la quarantena redueix el risc de contagi i demana actuar a través del coneixement i no de la por.
3: Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares.
0: I a les 10 continua a l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de Fora Vila per fer-li mal. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I avui és festa grossa a Solla, on se celebra el Firol simulacre. Avui hora baixa, però hi ha moviment ja des de primera hora del matí. Neus Pericàs, bon dia. Quin ambient hi ha?
4: Hola, molt bon dia. Som aquí a la plaça de Constitució de Solla, que d'aquí unes hores serà testimoni d'un dels moments més esperats dels sollerics. Des de primera hora, les associacions i col·lectius estan fent els preparatius pel Firó. Escoltam a un dels membres del col·lectiu de Moros.
5: De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i, a més, és la nostra festa, que hem de dir. I que no hagi ferits. Mort sí, però ferit no.
4: El poble, per tant, ja està preparat per viure el gran dia. El minut a minut de la festa es podrà seguir aquí a IB3 Ràdio.
0: Gràcies, Neus. I tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
1: En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic i a Menorca el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mahó, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
6: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
8: El Dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam dilluns amb 19 graus de temperatura. El que destaca per aquesta setmana principalment seran les temperatures, que per ser un mes de maig s'esperen per davall del que tocaria habitualment, per davall de la mitjana. Fins i tot dijous i divendres, en moltes zones de les Balears no se superaran els 20 graus. Tampoc se descarten pluges. L'actualitat avui, com no pot ser d'una altra manera, passa per la crisi que ha provocat l'arribada de l'Ondius, recordeu, el creuer afectat per antivirus, que es troba des d'ahir fondejat a prop del port de Granadilla de Abona. A primera hora del matí ha començat l'operatiu per poder desembarcar i repatriar tots els passatgers. Es preveu que avui vespre, per tasquillar sense viatgers ni part de la tripulació, de moment han desembarcat 94 persones i al llarg del dia ho farà la resta. Es tracta d'un operatiu que, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat en total normalitat fins ara. Ho escoltam.
1: Es decir, estamos no solamente preparados, sino que la Organización Mundial de la Salud nos pone como ejemplo y nos pone como formadores de otros países. Por eso creo que hoy es el día de hablar del orgullo de país, el orgullo también de la población canaria, que efectivamente, como decía el ministro Ángel Víctor, es una población que es solidaria y que está comprometida, como no, con la salud global, y que vamos a seguir trabajando hasta que termine todo el operativo y hasta que pongamos a todo el mundo a salvo.
0: Els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla i, de moment, i en espera que es desenvolupi el dia d'avui, continua havent persones sospitoses d'estar contagiades. Respecte als repatriats d'altres nacionalitats, una persona estatunidenca ha donat positiu en antivirus i presenta també símptomes lleus. Bon dia, Joana.
2: Bon dia, Marta. I també hem d'afegir que els sanitaris ja han advertit que moltes de les proves realitzades o que es practiquin als passatgers afectats es repetiran per poder tenir la seguretat de que no són falsos negatius. Per altra banda, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR que s'havia practicat, igual que la dona de Barcelona, amb resultat també negatiu en la primera prova. Tot i que els protocols s'han realitzat en la màxima seguretat, hi ha hagut una qüestió no exempta de polèmica. Un psiquiatre de l'operatiu que va sortir del vehicle amb el vestit de protecció a la mà i sense mascareta. Compartim les imatges que descrivim també pels oients d'aquest moment on es veu aquest sanitari que formava part del dispositiu desplegat per donar suport psicològic a les persones que viatjaven en aquest vaixell. Una assistència que el Ministeri de Sanitat havia anunciat dins de l'operatiu. Fonts del Ministeri asseguren que durant el temps que va mantenir contacte amb els afectats del creuer no es va llevar la mascareta ni tampoc l'epi en cap moment. Ara intentarem poder mostrar aquestes imatges als espectadors perquè puguin veure, no?, aquest moment en què aquest senyor, aquest psiquiatre, se llevava o no, anava sense aquesta protecció.
0: A partir de les 10 parlarem amb diferents portaveus sobre aquesta qüestió. L'actualitat també es troba a l'antiga presó de Palma. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. El balde de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar les futures decisions pel que fa a la presó antiga i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat els residents el passat divendres que al llarg d'aquesta setmana es faria precisament aquest desallotjament, amb el suport d'entitats com Mitges Sense Fronteres, que va fer-lo signar una sol·licitud d'ajuda als serveis socials. Els habitants han demanat més temps per trobar un lloc on anar, 2 mesos en concret, per poder tenir unes condicions mínimes.
0: Un apunt important també respecte a les noves possibles pujades de preu.
2: Sí, perquè Brussel·les ha demanat a Espanya que comenci a eliminar, a retirar progressivament la tarifa regulada, allò que anomenam PVC, el sistema al qual actualment estan adherides prop de 8 milions de llars espanyoles. La Comissió Europea considera que aquest model no hauria de mantenir-se de manera permanent i defensa també que els consumidors passin cap a contractes més estables, com les tarifes fixes del mercat lliure.
0: 9 i 9 minuts, frase de la setmana. Per on reflexionem avui?
3: Idò, la frase d'avui és de l'escriptor Francisco Umbral, que tal dia com avui hagués fet 91 anys i un dia va dir que l'esport és l'estilització de la guerra.

0: El retorn de Maya Montero en l'Oreja de Van Gogh ja és una realitat i també un dels temes més comentats d'aquest cap de setmana. La banda ha ofert a Bilbao el primer concert de la nova gira amb Maya de nou com a vocalista, gairebé 20 anys després de la seva sortida del grup. El retorn havia generat molta expectació entre els fans, amb més de 15.000 persones al Vizcaya Arena i un repertori ple de clàssics com Rosas, 20 d'enero i Cuéntame al oído. Però més enllà de l'emoció i la nostàlgia, les xarxes socials s'han omplert de comentaris sobre l'estat vocal de la cantant. Diversos vídeos del concert s'han fet virals i molts usuaris critiquen problemes d'afinació, dificultats per arribar a algunes notes i fins i tot oblits de la lletra durant la seva actuació. Alguns experts musicals també han qüestionat si Amaya està preparada per afrontar una gira d'aquesta exigència, mentre que altres fans han defensat que el component emocional del retorn pesa més que la perfecció tècnica, han dit. Durant el concert, Amaya Montero va reconèixer que ha passat moments molt difícils aquests darrers anys i va assegurar que havia arribat a l'infern mateix abans de tornar als escenaris. Unes paraules que van provocar una gran ovació del públic. En qualsevol cas, el retorn d'Amaya, l'Oreja de Van Gogh, ja ha aconseguit el més difícil, tornar a situar el grup al centre de totes les mirades, encara que sigui en comentaris negativíssims. Però, com va dir Andy Warhol, que parlin de tu, encara que sigui malament. No sé com ho valorau, estimades, perquè jo sé que éreu molt de l'Oreja, però en aquest programa hem estat molt crítics.
1: És que t'anava a dir
0: amb
1: jo...
0: aquesta expulsió d'Anna Leire, perquè, clar, no ens amagarem.
1: No ens amagarem.
0: El dia són leiristes.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Clar, jo vull anar una mica alerta amb allò que diré, vull ser una mica prudent i respectuosa, perquè ja sabeu que, com ho deus ara tu, aquí som Team Leire.
0: Només una pregunta, seràs prudent a les 9 i una mica més agosarada a les 11? Ho dic perquè la gent digui que avui aniràs una mica amb olivetes, ara, i després ja s'afogonada bona.
1: Faré el que podré, faré el que podré, però jo vull dir que més enllà de que aquí som Team Leire, no vull que això paresqui que ho dic perquè som Team Leire, però trob que jo, si hagués anat a un d'aquests concerts, hagués demanat que me tornessin centrada. Perquè és vera que te posa a vegades més la nostàlgia que no res, perquè és vera que molts dels fans, dels seguidors, tenien ganes de veure anar Maya, però crec que ha tingut temps suficient en aquest darrer any i busques, i que consti que també m'ha estat molt de greu si ho ha passat malament, com tu deies que ell havia explicat durant el concert, que han estat anys molt complicats, molt difícils. No entrarem en aquesta part de la salut mental que per ventura l'ha afectada, però a nivell vocal pens que ha tingut un any, o fins i tot més, per poder preparar aquesta gira que duim un any esperant, o la gent d'un any esperant, i hem parlat aquí moltíssim d'aquesta gira. Crec que hauria d'haver fet una mica més de feina en aquest sentit, perquè no estava preparada per tornar, si no. I fins i tot pens que els companys, si han vist en els assajos això, si han escoltat això, haurien d'haver adaptat les músiques a la seva tonalitat, que així tot no acaba de ser suficient, perquè no només és que tinguis un to més baix, per exemple, per edat o pel que siga, sinó que aquest moment de desafinar no són puntuals. És a cada que... He vist molt de vídeos, i tots els vídeos, cada un és pitjor.
2: Dos
1: no sé
2: titulars.
1: Si està prudent.
2: No, i ben específica. Jo te dono dos titulars molt ràpids. A mi sempre m'ha semblat la història d'una traïció. Tot i que m'agradava molt Amaya, és vera, la veu, i quan va arribar a l'Aire vaig dir, ai, quina pena, no?
1: Perquè és que a l'Aire canta molt bé, eh?
2: Sí, però que t'aferres a una essència del grup, no?
0: Els focus de la traïció no l'han de posar sobre
2: Amaya,
0: sinó sobre l'Oreja de Van Gogh, que varen demostrar que t'importava res.
2: Exactament.
0: Deixar tirada a les totes la seva companya.
2: I ara se'n mengen els resultats. Mira, en el fons és karma, no? Qualsevol persona podria dir que les lleis del karma, no?, han posat a tothom en el seu lloc. A partir de les 11 ho ampliam.
0: Una cosa, després en parlam. A mi el que no m'agrada és que se jugui en el tema de la salut mental per no poder criticar aquest concert.
1: Exacte, però això ja he dit per, això.
0: Sí, no, que ara està prudentíssima. Però, si Amaya Montero tenia problemes de salut mental, les tenia fa un any i ara. Ho dic perquè no podem utilitzar que ella no ha estat bé per fer el concert horrorós que han fet. I si realment ella tenia aquest tipus de problemes, crec que l'Oreja de Van Gogh hagués hagut de deixar de banda la gallina d'ous d'or que són aquests concerts per tenir cura de la seva amiga, a qui teòricament tots estimen en devoció. Per tant, el que se va veure dissabte en aquest Vizcaya Arena feia una mica de vergonya aliena. I que per molt que mos pugui ser nostàlgia, però per anar a escoltar en Amaya cantant Rosas, Manolo, tornaràs a tenir 25 anys i tornaràs a tenir que veus. No. Ho dic perquè hem de tenir clar que la nostàlgia està molt bé, però la nostàlgia no mos farà tornar en aquella icària feliç de la nostra joventut. I el que vàrem veure dissabte, o almenys tot el que jo he vist aquest cap de setmana,
1: sí, sí,
0: com tu dius, jo a cada vídeo quedava més en sos pel drets.
2: A partir de les 11 aprofundim en aquest

0: Aquesta qüestió que, com ja ho heu vist, té molt de debat al darrere, no?
1: I jo vull afegir una cosa.
2: Ella sempre.
1: No. És que he vingut a Maya i m'he vist jo cantant d'un karaoke.
2: Clar.
1: Cantant fatal, volent o imaginant que tens una bou.
2: I jo m'he vist en Namaya vestit de color fofi, pensant que me queda bé. És a dir, aquestes coses... Tots som a Maya, al cap i a la fi. Quan passes els 40, tots som a Maya.
0: A partir de les 11, aprofundim en aquesta qüestió i vos promet que tindrem més temps per debatre, perquè és vera que genera moltíssim de debat. Just ara, en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, que té Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, començam la setmana.

0: Són les 9 i 17 minuts. Els dilluns, ja sabeu, toca tertúlia política, els diferents temes de l'actualitat, amb els diferents representants parlamentaris que, per ordre de representació al Parlament, ja poden saludar aquí als estudis de Palma, Anabel Curtó, diputada del Grup Parlamentari Popular. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Saludar Marius Fernández, diputat del Grup Parlamentari Socialista. Bon dia, senyor Fernández.
2: Molt bon dia, Marta.
0: Manuela Cañadas, del Grup Parlamentari Vox. Bon dia, senyora Cañadas.
3: Bon dia, buenos días.
0: Tot d'una s'incorporarà el senyor Apesteguía, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, i saludam Joana Gomila, diputada del Grup Parlamentari Mixt per Més per Menorca, qui ja ens escolta des de l'illa. Bon dia, senyora Gomila.
4: Hola, molt bon dia.
0: Avui volem posar sobre la taula una situació que se troba d'actualitat. Ja el context actual està marcat, per una banda, per una crisi econòmica, per les pujades del preu de l'habitatge, per la crisi derivada de l'Orient Mitjà, i per això volem parlar de les ajudes. I si aquestes ajudes podrien suposar un suport, no?, per tantes famílies de les Illes Balears. Recordem que el Consell de Govern va aprovar més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En total, Govern i Consells mobilitzen 15 milions d'euros dirigits a famílies, també a col·lectius vulnerables, ajuntaments, entitats del tercer sector. Ho va avançar la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera. També va anunciar que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus tipa a Mallorca, que estiguin més saturades, que també serà un dels temes que abordaran. Però abans, el primer, per fer una valoració sobre aquestes ajudes, senyora Curtó, seran suficients, recordant que ens trobàvem en un moment marcat per una fort crisi a l'habitatge, per una fort crisi econòmica. Una primera valoració sobre aquest primer paquet d'ajudes.
1: Jo crec, bé, molt bon dia a tothom, jo crec que el govern de la Marga Proens ha demostrat que sempre estan al costat de les famílies quan més ho necessiten. Aquest és un d'aquests moments. Com tu deies, han xerrat amb el tercer sector, han xerrat amb els ajuntaments, han xerrat amb els consells i han xerrat amb tots els grups parlamentaris, que tots han aportat el seu granet d'arena, perquè jo crec que amb una problemàtica com la que tenim ara, crec que és una feina de tots, crec que mos hem de posar tots d'acord, perquè en el final no són tan diferents i el que volem és ajudar a la ciutadania. Són un paquet de 15 milions d'euros dedicats expressament a les famílies, en els col·lectius més vulnerables, mesures centrades en famílies com, per exemple, l'augment de les beques menjador o l'augment de les beques per adquisició de llibres de text. També tenim millores, unes partides econòmiques dedicades en els ajuntaments, que en el final són la primera porta que toquen els nostres ciutadans i que, per tant, ha d'estar ben reforçada. I també destacar una línia que és dotar a l'administració de maneres més àgils de fer un contacte amb la ciutadania, perquè quan la ciutadania ho necessita has de tenir una administració àgil. S'ha creat la finestreta social única per ajudar les famílies a que el tràmit que ells necessitin formular sigui molt més senzill per elles.
0: Senyora Curtó ha descrit les ajudes al paquet i també feia èmfasi, senyor Fernández, a la importància de la burocràcia. De l'agilitat de la burocràcia, perdó.
2: Primer de tot, jo com ho comentava ara abans de començar, com feia estona que no tenia l'oportunitat d'estar al micròfon d'IV3, a mi m'agradaria...
0: I és un plaer donar-li la benvinguda per primera vegada en aquesta nova etapa.
2: Exacte. Sí que a mi m'agradaria recordar una evidència, no?, que estem parlant d'aquest escut social, d'aquestes mesures, i hem de recordar el context, i crec que és important recordar-lo. Estem construint entre tots i totes, i això ho vull reivindicar, com deia la senyora Curtó, unes mesures per protegir la ciutadania, perquè estem vivint un context internacional, i on ha dit, una guerra que és il·legal, provocada per el senyor Trump atacant a Iran, i per tant no poden defugir de col·locar-nos, com dic, a la defensa del dret internacional, dels drets humans i de les conseqüències, com dic, humanitàries i econòmiques que aquestes tenen. Per tant, en primer lloc, alçar una altra vegada aquesta veu del no a la guerra, i en segon lloc, efectivament, reivindicar que les administracions i que representants polítics tenim l'obligació de desenvolupar mesures per tal de protegir el conjunt de la ciutadania i en particular a les persones més vulnerables. I també, diria, l'obligació, i me permetin que ho digui així, l'obligació d'intentar posar-nos d'acord. de la millor manera possible quan estem parlant d'una situació com aquestes. Nosaltres, com des del Partit Socialista, actuarem amb responsabilitat. Ho van fer les mesures econòmiques que se van aprovar en el Parlament fa un parell de setmanes. Nosaltres vam votar que sí en el decret que ens va dur el govern. De fet, hi van participar propostes i mesures que el propi govern va tenir bé i, per tant, va acceptar. I en el cas de les mesures de l'escut social no actuarem d'una manera distinta. De fet, a les reunions que s'han desenvolupat, nosaltres hi hem participat. A la primera reunió vàrem aportar ja un paquet de mesures, de les quals moltes d'aquestes el propi govern ha acceptat. La senyora Curto deia, el bo tèrmic, la pujada de la ressoga, la pujada també de les pensions no contributives, entre d'altres. Ara, un escut social ha de protegir, no ha d'examinar procedències. I, per tant, nosaltres, sí, donant suport a aquestes mesures, si aquestes no se converteixen també en un filtre ideològic per excloure les persones més vulnerables, com hem vist també que el Partit Popular ho ha fet per l'entrada, per l'accés a la renda social garantitzada amb aquests 3 anys de residència o les mesures que està fent el Consell de Mallorca amb aquests 5 anys, que m'ho semblen unes mesures absolutament xenòfobes.
0: Destacava el senyor Fernández la importància de posar-se tots d'acord respecte als grups parlamentaris i també d'establir una igualtat a l'hora d'aplicar aquestes mesures. Senyora Cañadas.
3: Bueno, hemos escuchado a los dos grandes partidos socios en Europa en todas las políticas que perjudican gravemente a todos los ciudadanos, no solo de Baleares, sino de toda España. A estas reuniones sí que acudimos todos los partidos, pero parece ser que ya Partido Popular y Partido Socialista habían tenido previos y reuniones con las patronales y sindicatos, cosa que a los demás nos excluyeron. Nos dijeron que nos iban a presentar un borrador. Este borrador ya vendría con las propuestas que le íbamos a presentar los partidos y el borrador nos llegó a la vez que le llegó a los medios de comunicación y sin incluir las medidas que Vox había propuesto, en este caso, y creo que también otros partidos que ahora hablarán. Quiero decir que a mí todas estas puestas en escena para tomar el pelo previo a elecciones me parecen muy bien de cara a los políticos, pero muy mal de cara a los ciudadanos. Lo que hay que votar en Europa son medidas que protejan a todos los ciudadanos de nuestro país. No hay que votar luego aquí pequeñitas ayudas y decir que unos partidos ayudan y otros no. Porque si tú estás votando pequeñas ayudas para paliar una crisis puntual, no estás presentando presupuestos donde puedes tener una mayor dotación y donde puedes consolidar estas partidas, estás tomando el pelo a los ciudadanos. Dicho esto, del primer decreto, ahora hay unas ayudas que presenta la Consejería de Asuntos Sociales, y estas ayudas, nosotros lo único que hemos tenido que decir es lo que llevamos diciendo, yo creo que ya desde el principio. Los de aquí, primero, los ciudadanos de las Islas Baleares, que con su trabajo y sus impuestos sostienen todo el estado de bienestar que se está desmantelando, tienen que ser los primeros. Y si puede ser, que las ayudas lleguen directamente a las familias. O sea, ni siquiera a veces pasando por empresas del tercer sector, que muchas de ellas hemos pedido incluso auditorías para saber exactamente cómo manejan este dinero, porque nosotros lo que no podemos hacer es dar un dinero sin estar pendientes de cómo se gestiona, porque es dinero de todos los ciudadanos, no es dinero ni personal nuestro ni de los partidos, es dinero de los impuestos que se recauda en las Islas Baleares, y que los primeros que tienen que ser asistidos son los ciudadanos que levantan estas islas. Después, si sobra, evidentemente, o sea, no se trata de excluir. No se trata de decir tú no, sino que primero los de aquí. Creo que esto es sentido común y que nadie puede estar en contra de que sea así.
0: Feia referència la senyora Cañadas a que les ajudes són insuficients i després destacava aquesta prioritat nacional a la que ha fet referència Vox en anteriors ocasions. Senyor Pesteguià.
5: Sí, nosaltres també hem participat d'aquestes reunions i, evidentment, algunes de les coses que hem posat damunt la taula també s'han recollit, com també m'hagués agradat que succeís en l'anterior decret de mesures urgents, en aquell cas per donar suport als agents econòmics. He de dir que nosaltres vàrem ser crítics en aquell moment perquè precisament eren poc detallades i Ara surt la patronal a dir que un mes després encara no han rebut ni una ajuda després de l'aprovació del decret llei. Per tant, crec que vàrem encertar en no votar a favor, sinó en fer una abstenció crítica. I en aquest cas també han de ser crítics una altra vegada, perquè malgrat que la consellera hagi escoltat en diferents grups polítics, les mesures que se posen damunt la taula no és que no estiguin bé, és que són clarament insuficients i van en una direcció incorrecta. El gruix de les mesures, en aquest cas, se centra en donar més dobbers en els ajuntaments i a les entitats que reparteixen aliments. Per tant, seguim basant el sistema en un sistema assistencial i de les coses de la fam en lloc de la creació de drets que permeti a la gent sortir d'aquesta situació, perquè evidentment han de sortir a camí de qualsevol persona que no tingui suficient per sostenir la vida. Evidentment, han d'anar en aquest sentit, però sobretot el que han de fer és donar-li les eines per sortir d'aquesta situació. I en aquest sentit, la pujada de la ressoga és una presa de pèl. I jo crec que han de posar les coses damunt la taula, perquè se parla d'un augment del 15% de la ressoga, obviant que a gener del 2026 ja hi va haver una modificació de la ressoga i se va pujar 11%, 11,5%. De fet, el mateix que s'havia pujat l'ingrés mínim vital. Per tant, l'augment actual de la ressoga només és del 3,5%. No va en el sentit de l'augment del cost de la vida, que afecta especialment a les persones més vulnerables i a les que han d'estar més a prop, i en aquest sentit l'augment de la ressoga és insuficient, però el bo tèrmic sí que va en un sentit correcte. Però després ens trobem en que l'afectació d'aquesta crisi econòmica, que també afecta de forma molt important a les classes mitjanes, a la classe treballadora mitjana, antigament mitjana, ara pauperitzada, i no li dona solució. Les ajudes menjador, l'augment dels dobbers de les ajudes menjador estan molt bé, però si no pujam el llindar perquè la gent s'hi pugui acollir, segueixen deixant a milers de famílies de fora que segueixen passant-ho malament per arribar a final de mes. Per tant, no hi ha un canvi de paradigma a l'hora d'enfrontar aquesta crisi i de donar resposta a aquelles persones que més ho necessiten i, sobretot, respostes estructurals en aquestes demandes.
0: Senyora Gomiles, al seu torn.
4: Bueno, és evident que la guerra que han provocat en Trump i també Israel està causant, sense cap dubte, tota una sèrie de conseqüències, tant a nivell social com a nivell econòmic, com a nivell humanitari, i, per tant, evidentment, s'han de prendre mesures. Ara bé, volem tornar a reiterar que hauria d'haver estat una guerra que no s'hauria d'haver produït mai, perquè tots sabem que ni Trump ni Netanyahu el que pretenen és fer front a una dictadura, sinó, més bé, fer una guerra per poder tenir un control del petroli i del territori. I també hem de tenir en compte que moltes conseqüències que se'n derivaran d'aquesta guerra no només seran per mort de la guerra, sinó per la situació que estem vivint ja actualment. Tenim una situació estructural en aquestes Illes Balears, sobretot amb una economia basada en el turisme, que fa que tinguin molts problemes per poder accedir a la vivenda, que hi hagi uns lloguers amb uns preus disparats, on el govern de la senyora Provenç no posa mesures immediates perquè això no sigui així, on tenim un preu dels habitatges que està per núvols i que fa que els residents no puguen comprar habitatge en detriment que els comprin els residents, els no residents amb més poder adquisitiu. Tampoc es fa res en aquest sentit, més per menor que havia presentat una proposta per prioritzar els residents en l'accés a l'habitatge i no va ser rebutjat per part del Partit Popular, i per tant, a més també tenim un cost de vida que de cada dia va augmentant mentre el salari no augmenta. Per tant, estem ja amb una conjuntura, amb una estructura inicial a les Illes Balears que no afavoreix gens els efectes que a més després tenen la guerra damunt totes aquestes, damunt la situació ja que tenim en aquestes illes. I respecte a les mesures que es van presentar, cert que es va fer una reunió, es van presentar en els diferents grups parlamentaris, la veritat és que el manco més per menor que no coneixem quines són les mesures finals, perquè sí que ens van fer arribar diferents esborranys, a partir de les reunions ens van dir que es faria definitiu, de moment més per menor que no l'ha rebut, per tant no sé quines són les mesures finals, però respecte a si és que ens havien presentat amb els darrers esborranys, però més per menor que ja li vam dir així també a la consellera, hi ha una manca de concreció, no hi ha pressupost a les diferents mesures que es volen aplicar. De fet, algunes d'elles no saben ni com s'aplicaran, perquè, per exemple, hi ha una mesura que deien un programa pilot d'habitatge adaptat per persones majors en situació de risc d'exclusió social per majors de 65 anys, que van demanar com es faria, i bueno, en Sibavi segurament no, però miren si treballem amb els consells o amb els ajuntaments, i unes mesures que estan allà damunt, en principi, si l'han posada, però que no saben ni com s'aplicarà ni com hauran de fer. Hi ha mesures que, com bé deia el senyor Pestegui, es basa sobretot en augment d'ajuts i subvencions i, per tant, no es va en es quid de la qüestió amb aquest tipus de mesures, i que algunes d'elles no arribaran a diferents sectors de la població, a determinades persones majors o persones treballadores, famílies joves, que segurament no veuran reflectit aquestes mesures en el seu dia a dia. I respecte a la mesura per agilitzar burocràticament, de que posaran en marxa aquesta finestreta única, que ja m'ho sembla bé que es posi, el que trobàvem, el que m'ho sap greu, és que aquesta finestreta única l'hagin pensada en el moment que es produeix una guerra, i això pot tenir conseqüències a les Illes Balears, perquè han tingut un primer decret de simplificació administrativa, per dir alguna cosa, perquè senzillament es va simplificar per poder construir més i perquè es pugui seguir especulant. No hi va haver ni una mesura d'agilització en temes educatius, ni en temes sanitaris, ni en temes d'afers socials. Ara estem en un procés d'una aprovació d'una llei de projectes estratègics on també hi ha inclòs ara simplificació administrativa, també per dir alguna cosa, perquè aquesta simplificació sempre va en el mateix sentit, i on tampoc hi ha cap simplificació ni en educació, ni sanitat, ni afers socials. I ara hem hagut de menester una guerra i poder fer o posar en marxa mesures socials per posar la finestreta 1. Me sembla que el govern del Partit Popular, si realment creu en l'agilització administrativa i si realment creu que s'ha de treure de burocràcia, el que no pot fer és haver d'esperar una guerra i no aprofitar els diferents decrets lleis que ha fet, on t'ha simplificat només per seguir especulant i malmetent el nostre territori, i en cap cas pensant en les persones que vivim en aquestes illes.
0: Dit això, fem una segona ronda en què vostès poden demanar la paraula. La demanava el senyor Apesteguia, una darrera ronda més ràpida, abans d'anar a publicitat, en intervencions més curtes, i si li sembla, aprofito també per introduir un tema que crec que és molt interessant, perquè parlem de que venen unes ajudes, però venen just en un context on les Balears estan molt afectades per la crisi de l'habitatge. Crec que podem també introduir aquest subtema, perquè és aquest el gran repte, senyor Apesteguia.
5: Sí, de fet, plau damunt banyat. Jo, arran de lo que acaba de dir la senyora Gomila, vull recordar que quan se va tramitar el decret llei de mesura de simplificació administrativa, nosaltres vam presentar aproximadament una vintena d'esmenes referents a la simplificació administrativa en l'àmbit dels serveis socials. I el Partit Popular va votar en contra, dient el 2023 la consellera Siré va anunciar una finestreta única. El 2023... I ara mos el venen com la gran mesura de la sortida de la crisi actual. Bé estar, en qualsevol dels casos, però arriba tard i no és una resposta a una crisi derivada d'una guerra. És una qüestió de que l'administració ha de funcionar millor. I com tu deies, a més de que hem d'ajudar les persones que estan en estat de vulnerabilitat a sortir de la vulnerabilitat, més enllà de donar-li el necessari per viure, això sempre, absolutament sempre, i això no se contempla, no hi ha cap mesura de sortir de la vulnerabilitat, no, feim front a la realitat que segueix a les Illes Balears, que tenim treballadors pobres, i treballadors que cobren la seva nòmina a final de mes, però no poden arribar a final de mes. I aquesta és una situació a la que tampoc se dona solució, i que seguim mantenint els llindars de les ajudes, perquè això, les ajudes aquestes segueixen basant-se en l'idea de la subvenció, amb un llindars econòmic que es clouen a la gent que ho passa que també ho passa malament.
0: Senyor Fernández.
2: Sí, bé, jo subscric totes les paraules que ha dit ara en Lluís completament, perquè a mi, a més, me sap greu. Va ser creu no aprofitar aquest moment per prendre mesures una mica més valentes, una mica més agosarades, que vagin més en els fons de la qüestió, com ara explicaven tant en Lluís com en Joan, i no serà perquè el govern del Partit Popular no hagi tingut propostes. Jo feia esment abans, no?, la primera reunió, nosaltres, com altres grups parlamentaris, van d'un paquet de mesures, en el nostre cas de 50 milions d'euros, on volíem anar una mica més enllà, volíem parlar d'habitatge, volíem parlar de també treballadors, volíem parlar de mesures per la dependència, que el Partit Popular no ha volgut acceptar. Per exemple, nosaltres proposàvem també un complement temporal en el subsidi de l'atur, un complement de les pensions contributives, mesures, és a dir, una sèrie de mesures que el Partit Popular no ha volgut entrar en elles, i crec que aquí, i crec que ho diré, perquè aquestes necessitaven, vull entendre, una modificació legislativa, i això volia dir passar per el Parlament de les Illes Balears. Però clar, sí, més tràmits, però el que passa és que amb els nostres de 8 vots, per fer això sí que comptaria el Partit Popular. Si no deixaria, si no deixés ningú en fora, amb els nostres vots comptaria el Partit Popular. El que passa és que, jo ho deia el senyor Pastiguia també, el major escut social és l'habitatge. No trobem cap mesura en aquest sentit, i poc escut li pot posar qualcú que no té un sostre. Aquí hi ha un exemple, aquí parlem de partits d'estat, i a Cap Marta, però aquí un dels partits que s'han anomenat sempre d'estat sí que ens han comportat com a tal, votant a favor d'aquestes mesures. En canvi, el Partit Popular, Vox i Junts, per exemple, en el Congrés dels Diputats, des de fa pocs dies, han tirat a baix una de les mesures que deixa, per exemple, a 40.000 famílies de les Illes Balears sense una pròrroga obligatòria dels seus contractes de lloguer, i que, per tant, no saben si en el final d'any tindran un sostre o no.
0: Senyor Curto.
1: Gràcies. Bé, jo, contestant un poc a tots, primer, i voldria dir al senyor Fernández que si mos posen una bossa carregada de mesures, a unes hi podem estar d'acord, a unes no hi podem estar d'acord, però si vostès pretenen que se voti tot conjuntament, evidentment, si no estem d'acord d'un parell, no votarem a favor de desmuntant total de les mesures. I això que dir, no, és que el Partit Popular ha votat en contra d'aquesta mesura específica. Quan se li ha demanat que se voti separadament i no ha volgut, se diu demagogia, directament. Quan xerran de mesures, els grups de l'esquerra han considerat que les mesures no eren adients. I jo vull recordar que aquestes mesures, a part de venir dels diferents grups parlamentaris que han pogut dir la seva, també ve de xerrar amb ajuntaments que tenen detectades les seves necessitats, ve de xerrar amb els consells insulars que tenen detectades les seves necessitats, i amb els agents del tercer sector que tenen detectades les seves necessitats. És a dir, aquestes mesures no venen de l'aire, venen d'una anàlisi de cada una de les administracions, i que, per tant, s'han aplicat. I després m'ha xocat un poquet, sobretot perquè el senyor Pesteguia, que ve dels ajuntaments, que no posi, que com ha dit, que els ajuntaments no fa falta donar-li mesures.
5: No, no ha dit això. He dit que no era suficient, això. Això està bé, però no és suficient.
1: Però és que en el final, els ajuntaments, per jo, és la primera porta. És la primera porta. És l'administració que ha d'estar ben dotada, i per això se li ha dotat de recursos, perquè en el final el ciutadà, evidentment, no vendrà a tocar a la porta del consolat, vendrà a tocar a la porta del seu batlle i del seu ajuntament. Amb això crec que hi estirem d'acord. I només per contestar un poquet a la senyora Gomila, és que pareix que no recordam que el problema de l'habitatge, igual que el problema del transport, no és un problema que ha sorgit milagrosament d'avui per demà, és un problema que s'ha anat creixent, i si durant 8 anys no s'ha posat ni una mesura, perquè no s'ha posat ni una mesura, no podem pretendre que d'avui per demà tot se solucioni.
0: I per al·lusions, senyora Gomila, i acaba la ronda la senyora Canyada, ja que se dirigia vostè a ella. Pot contestar, si vol, senyora Gomila.
4: Sí, un parell de temes. Per una banda, justifica la senyora Curto que votassin en contra del Congrés dels Diputats, perquè les mesures no es voten per separat. No he vist aquí en el Parlament d'aquestes illes que es votin les mesures per separat per aprovar-ne unes o unes altres, sincerament. O que vas en tot el paquet o no vas en res. Per tant, aquesta excusa, senyora Curto, no serveix. Vull dir, exactament el que vostè critiquen en el Congrés, vostès ho estan aplicant aquí, en aquest Parlament. Després, rectificar la senyora Curto, ens ha dit, nosaltres no hem dit que no eren adients, hem dit que no eren suficients, que no és el mateix. No? Una cosa és que no siguin adients, i l'altra cosa és que no siguin suficients, o que algunes d'elles es podrien haver aplicat independentment de la guerra de l'Iran. Vull dir, això és el que hem dit. I de que sí que no hi ha concreció, jo crec que és cert, perquè a cap de les mesures, almenys a l'esborrany que se mos va entregar, no hi havia cap de les mesures on hi hagués quin pressupost hi destinarien. Per tant, se mos fa difícil creure fins a quin punt aquestes mesures seran d'aplicació i com s'aplicaran. I després diu la senyora Curto que els ajuntaments han d'estar ben dotats, i ho comparteix, perquè jo sí que en 8 anys està un ajuntament, crec que sé del carall, però quan jo vaig demanar a la consellera si el que farien amb aquestes mesures és només donar doblers als ajuntaments, i la resposta pràcticament va ser que sí, bueno, donaran doblers i que ells s'organitzin i que ells cerquin personal, quan realment els problemes que tenim en els ajuntaments és una manca de personal important per tirar endavant moltes de les competències que... recauen damunt nosaltres per ser l'administració més propera. Per tant, tal vegada sí que el govern balear seria important que, a part d'enviar doblers, que està molt bé, també miràs de quina manera pot enviar tècnics o pot ajudar amb recursos humans per poder-ho tenir endavant, perquè si no els ajuntaments...
0: Darrers minuts ja abans d'anar publicitat. Tens per la senyora Cañadas.
3: Bueno, desde luego lo que tenemos claro en Vox es que las soluciones no pueden venir de la mano de los que han provocado una crisis habitacional sin precedentes en las Islas Baleares, pero tampoco vamos a estar viviendo toda la legislatura de que la culpa es de 8 años anteriores de gestión cuando ya se llevan 3 años de legislatura. Cuando Vox desde el minuto 1 de esta legislatura empezó a pedir liberar suelo y unas medidas valientes y construir, liberar, construir, liberar, construir, que es como es la única manera en la que los precios tanto de alquiler como de venta bajan. Y por supuesto, lo que llamamos prioridad nacional, sin tener que excluir a nadie, simplemente que los ciudadanos que viven aquí con 5 años mínimo de residencia para acceder a una vivienda y para acceder a una ayuda social como la Resoga, por lo menos un mínimo de 3 años de residencia. Creo que esto se llama sentido común. Y por supuesto que todo lo que se provoca es un caos. Estamos ante una emergencia, como he dicho antes, jamás vivida en las islas. Hay más de 30.000 personas buscando una vivienda. Cuando el gobierno central y desde Europa se han votado estas políticas migratorias que nos han llenado de miles y ahora ya millones de inmigrantes ilegales que dan una patada en la puerta en las fronteras españolas, que por el simple hecho de estar empadronado en un municipio ya acceden a las ayudas sociales que quitan a una persona que está aquí en las islas, aportando más o menos, porque como bien dice el señor Apesteguía y defendemos siempre desde Vox, es que hay matrimonios con 2 hijos que trabajan los dos y no tienen malos trabajos, que no llegan a final de mes y tienen que ser ayudados por los abuelos. Es decir, no podemos crear un sistema de ayudas continuas y gente viviendo de ayudas, como estamos viendo a nivel nacional, que hay ilegales viviendo en este país con un sueldo de 1.600 euros porque tienen ayuda por hijo, ayudas de alquiler, ayudas a vivienda, ayudas a comedor, todo esto que se le quita a los de aquí. Repito, las ayudas primero tienen que ser a los ciudadanos residentes en las islas y que aportan por renta desde hace años una cantidad al Estado para sostener el estado de bienestar. Y se tienen que hacer viviendas y políticas valientes, porque no vale de nada hacer una prioridad nacional si no construyes. Y lo que estamos viendo en 3 años es que el Partido Popular ha hecho muchas medidas, muchos decretos, muchas leyes de vivienda, pero que no están llegando a nada. Entonces, o la gente ve planos, grúas y construcciones y que ya puede acceder, aunque sea a dar la entrada y tener una prioridad para una vivienda, o acaba, como estamos viendo, viviendo en caravanas o incluso teniéndose que marchar de España porque no tienen ni sueldos ni acceso a una vivienda digna.
0: Hem de fer una petita pausa per publicitat, 9:44, tot d'una, reprenem aquesta tertúlia i a la part de ràdio del nostre programa escoltam el bisturí de Javier Alarcón. Torna'm tot d'una.
6: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
7: Buenos días. La noticia del día va de tocar fondo. Habemus cantavirus y por la misma vía marítima de las Islas Canarias que el anterior SARS. Que por eso el buque pregunta en mallorquín. Ondius. 147 personas que nos tomaban por asalto a velocidad de crucero para confinarnos el fin de semana. A 25 horas del desembarco, o como se llame el tipo de improvisación, que continúa incumpliendo lo prometido. La noticia no es que organismos tan poco operativos como la OMS busquen tarde, mal y nunca, a los que iban a bordo. No es que los que desconocen ese tipo de zoopsias se alarmen. O que a la ministra, señora García, le tiemble la voz mientras no descarte el riesgo. No es tampoco que el señor Simón vuelva a ser el descojono nacional. La noticia es pensar que el ciudadano es idiota. No saber que el bicho en todo esto es un cortinavirus. Cortinazo promovido por un presidente irresponsable, buscando notoriedad internacional. Poniendo en riesgo a la población con el único efecto llamada que le quedaba, que era el vírico. Peor que el janta, que no mata, pero tapa las vergüenzas del caso mascarillas de estos días. que reabra el miedo al abuso de la libertad con que el Supremo y el Constitucional enjuiciaran los excesos en que nos tuvieron la señora Armengol y el señor Sánchez en pandemia, mientras ellos siguen de crucero. Decía el malogrado Kennedy que nada le gusta más a un político que una guerra o una pandemia. Plazos, legalidades y procedimientos suspendidos. Como para no creérselo. Y ya mañana, siempre enfermos.

0: 9 i 47 minuts, dedicam els darrers minuts d'aquest programa. Recordam a oients i espectadors, avui és dilluns, tertúlia política amb els diferents representants parlamentaris per parlar també del transport públic. El Congrés va aprovar la llei de transport sostenible i això significa que tren, bus seran gratuïts juntament amb el metro durant tot l'any 2026 aquí a les Balears. Però mos demanam si seria convenient allargar aquesta mesura en el futur. A més, i ja posant el focus de cara a l'estiu, l'executiu estudia fórmules per garantir que els que viuen a les illes puguin accedir al transport públic durant els mesos de màxima afluència turística sense que se vegin desplaçats per l'augment massiu de passatgers. Senyora Portó, responent a la primera pregunta, s'hauria d'allargar el transport públic gratuït?
1: Bé, nosaltres des del nostre grup parlamentari creiem que bueno, és una bona mesura, perquè és una mesura que ha fet que hi hagi més ús del transport públic. En el final, el tema de la sostenibilitat, doncs hem aconseguit aquest objectiu, se fa més. Quin ha estat el problema? Que s'ha implantat una mesura de transport gratuït sense una previsió prèvia a quines seran les conseqüències. I és a les conseqüències que estem ara. És a dir, hi ha un transport gratuït, hi ha més usuaris, però no se va planificar que hi hagués més freqüències, que hi hagués més línies, que hi hagués més infraestructura, i aquest és el problema que tenim ara. No s'ha previst i, per tant, ha arribat estan d'acord en la mesura, però s'hagués hagut de preveure.
0: Sí, però amb més previsió. I respecte al darrer apunt sobre prioritzar residents davant l'estiu, com s'ho podrà fer?
1: Nosaltres sempre considerant que hem d'ajudar en el resident, hem d'ajudar a la gent d'aquí i s'ha de trobar la manera legal de poder fer-ho.
0: Senyor Fernández, respecte al transport gratuït, si s'hauria d'allargar, primera pregunta que plantejam.
2: Sí, evidentment. Per suposar, nosaltres estem d'acord en que el que és una evidència, la gratuïtat del transport públic ha estat la millor mesura en matèria de mobilitat sostenible que han pogut desenvolupar la nostra comunitat autònoma. La mostra és l'èxit, com han creat un hàbit en moltes persones que van agafar el transport públic, que ara l'agafen. Això és un èxit col·lectiu de tots els partits polítics, però també de la societat en el seu conjunt. Hem de caminar cap aquí, però a mi això ja me fa molta gràcia i ja me sap greu estar d'acord en aquest punt amb el que deia la senyora Canyades, eh? Però és veritat, és a dir, fa 3 anys que vostès governen, senyora Curtó.
1: I s'han fet canvis.
2: Anabel, no t'ho vull dir, senyora Curtó, perquè m'ho seran cada dia. Anabel, fa 3 anys que governau, és a dir, s'han fet canvis, sí, però és
1: canvis.
2: Que moltes de les coses que vosaltres esteu ara aplicant venen de 8 anys de govern, on quan vàrem entrar l'any 2015 no havia res, un solar. Vàrem estar 8 anys fent moltíssima feina amb una pandèmia de pel mig. Tenim un pla director de mobilitat sectorial a les Illes Balears que permet desenvolupar tot aquest projecte que ara esteu presentant, i s'ha fet una inversió importantíssima en 8 anys que vosaltres heu continuat aquesta inversió. I jo ho he defensat, això sempre. El que dic és que el Partit Popular du 3 anys governant i no vals excusa de no, és que els últims 8 anys... No. Fa 3 anys que governau. La gratuïtat està en marxa des de l'any 2022 gràcies al govern d'Espanya. El govern d'Espanya aporta aquest obvés. Nosaltres estem d'acord en que sigui així, evidentment, i en què l'Estat aporti aquest finançament perquè els ciutadans de les Illes Balears ho necessiten i ho mereixen. Sí, està bé que arribin de tot bé quan el govern de les Illes Balears fa la seva feina i justifica aquesta ajuda, no com en els darrers anys
1: que van...
2: No com en els darrers anys que van estar 8 mesos en rebre cap justificació al respecte. Però en qualsevol cas, jo la meva pregunta és si estic d'acord, però està d'acord el govern de les Illes Balears en mantenir la gratuïtat. Ho dic perquè hauria de ser una política de país. Ho dic perquè és el Partit Popular, és el govern de les Illes Balears qui té les competències de mobilitat. Jo hi estic d'acord, però espero que tots estiguin d'acord i que tots estiguin d'acord en que aquesta política ha de tenir vocació de permanència. I respecte a la segona pregunta, Marta, tot el que sigui, evidentment, facilitar que una persona que viu a les Illes Balears, un mallorquí o una mallorquina que ha d'anar a fer feina, que ha d'anar al metge, que ha d'anar a estudiar, pugui emprar el transport públic, evidentment, nosaltres estem d'acord amb aquesta mesura. Ara, un apunt, jo demanaria, me sap greu, Anabel també, però un poc més de concreció al respecte, perquè això ja me fa un poc de gràcia. Fa un any, de la mà de Més per Mallorca, se va donar una proposta molt similar en el Parlament de les Illes Balears i el Partit Popular va votar en contra. Ara l'assumeix. Jo crec que basta denuncis i de vendre fum i anar amb mesures una mica més concretes. És igual. És a dir, fa un any van votar en contra, ara la posen, i una altra mesura, com la de la limitació d'entrada de vehicles, fa 2 anys que la proposen ells, però ara la voten en contra. És a dir, el resultat no hi ha res material. No hi ha res material. Si la competència és aprovar una llei, que fins on sé l'aprova el Parlament de les Illes Balears.
1: Sí, i els consells no tenen res que dir, no? Els consells insulars no els escoltar...
2: És que vull recordar que la llei de proposició...
1: No formen part d'aquest joc.
2: Hem de recordar que la proposició de llei de limitació d'entrada de vehicles és la que se va votar en el Parlament de les Illes Balears fa unes setmanes, que el Partit Popular va votar en contra, és la llei que va presentar el senyor Galmés.
0: Acabam la primera ronda i si no tens podem intentar concretar sobre aquestes mesures, senyora Cañadas, el seu torn.
3: Me aburre muchísimo escuchar al bipartidismo Pimpinela y tú más, y así estamos siempre. O sea, llevamos toda la vida que cuando no gobiernan unos, gobiernan otros, y cuando gobiernan unos echa la culpa al anterior y así sucesivamente. Es aburridísimo. Bueno, hay que empezar por decir que gratuito no hay nada, porque el transporte público que ellos llaman gratuito cuesta a los ciudadanos 150 millones de euros en impuestos, evidentemente. Esto se saca de lo que se paga en los impuestos. Por lo tanto, no es gratis. Y como todo lo que ellos dicen que es gratuito, que parece que el dinero no es de los ciudadanos, sino que es de los políticos, lo pagan los que usan el transporte público como los que no lo usamos. Evidentemente, hay una falta de gestión, una falta de infraestructuras. Y pienso que no se han puesto con los autobuses necesarios, que hay una falta de profesionales, de conductores, que creo que hacen falta unos 150, si no me equivoco, lo digo de memoria, que hay unas jubilaciones muy próximas y que no está habiendo un relevo. Por lo tanto, yo, más que decir... transporte gratuito, que no lo es gratuito exclusivamente para los usuarios, pero se paga de nuestros impuestos. Es decir, hay que hacer unas buenas infraestructuras para que no exista este caos que existe, que lo hemos vivido esta mañana. Señora Pestería viene desde ya, cada vez que venimos aquí a IB3 con unos atascos brutales. Yo, que vengo de muchísimo más cerca, he estado 20 minutos para llegar en un trayecto de 5 minutos de coche. No es un problema de gratuidad, es un problema de gestión y de infraestructuras. Por lo tanto, si no se han hecho infraestructuras en 21 años de diferentes gobiernos, Partido Popular y Partido Socialista, ahora estamos donde estamos. Y si no se ponen más vehículos y no se ponen los conductores adecuados, pues lo de la prioridad en el bus es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, que van a poner un policía diciendo tú eres residente, tú no lo eres, tú eres turista, tú no lo eres. No tengo ni idea de cómo lo van a hacer. A lo mejor tendrían que poner buses turísticos para que los que vienen de fuera no tengan el transporte gratuito que pagamos todos nosotros, sino que puedan pagar, aunque sea un euro, y que la gestión sea eficiente y no nos cueste un euro, y la gente que es residente, jóvenes, personas mayores y los que van a trabajar tengan una prioridad de estos autobuses. Pero vamos, no creo que el turista que viene tenga que tener el transporte gratuito, porque este señor viene, nosotros cuando vamos a cualquier país del mundo pagamos el transporte, es que estamos en las mismas. Yo creo que al final nos toman por tontos a los españoles, porque es que al final lo somos.
0: Senyor Pesteguía.
4: Sí, com deia Nares, nosaltres fa un any, dia 22 de maig del 2025, varen dur una proposició per garantir que les persones residents poguessin pujar a l'autobús. Hi ha línies en què és impossible i que la gent té verdadera ansietat perquè va a la parada d'autobús per agafar un autobús per arribar a la feina, i com que ja estan col·lapsats, no hi pot pujar. Nosaltres varen dir... hi pot haver una reserva de places a cada autobús per a les persones que tenen la targeta de la targeta d'estip, que és una forma que, evidentment, no garanteixes que siguin residents, però, vaja, pocs turistes se trauran la targeta d'estip si venen a passar una setmana. I o fer un vehicle per tothom i un reservat per a les persones que tenen la targeta. Vam votar que no. Ara la senyora Prens ha tingut una nova epifania. Anem a epifania per temporada turística, perquè s'ha adonat que la gent està emprenyada de no poder agafar l'autobús per arribar a la feina, arribar tard, aguantar la bronca del seu jefe, o no poder obrir el seu comerç, i tots els prejudicis que això li suposa a la seva vida. I després hi ha una altra qüestió que crec que hem de posar damunt la taula, que és que a molt de llocs turístics en els turistes els espera la targeta d'estip damunt la taula com un servei complementari més, i això és un frau de llei. I el govern que ha respost, el govern que és un saboca de lluitar contra l'oferta il·legal, què fa? Quantes inspeccions hi ha hagut de les targetes? A veure si és qui entra gratuïtament a un transport públic en la targeta d'estip és verdaderament el seu titular. 45 en un any. 45 en un any, és que per ell que se'n riuen de Santa i de sa festa. Per tant, home, lo primer és fer complir la normativa i després fer mesures valentes i no anar a cot de titular, sinó anar preveient, perquè, sincerament, amb aquests 3 anys no hi ha hagut cap tipus de previsió en aquest sentit.
0: Es queda en manco de 3 minuts. Escoltam la senyora Gomila per acabar aquesta ronda.
5: Bueno, és evident que la gratuïtat en el transport ha fet que la gent l'emprimés. Per tant, aquesta gratuïtat s'ha de mantenir. Jo crec que, com a mínim, per les persones majors, per les persones joves, per les persones vulnerables, sí que estaria bé que es mantingués. Per la resta de persones, que hi hagués uns preus especials per als que som residents, crec que també, si no és possible, que sigui la gratuïtat. El que és evident és que la gent que no és resident ha de pagar el servei de transport públic, no hi ha cap dubte. I jo crec que, en teoria, les targetes que es donen als ciutadans estan pensades per als que són residents. De fet, si no vaig errada, presentes el DNI i presentes que estàs empadronat en aquestes illes. Per tant, entenc que aquests han de ser els que han de tenir prioritat perquè són els que van a treballar aquí a les illes, perquè són els que van a escola, perquè són els que van als hospitals, perquè són els que realment han d'utilitzar serveis en aquestes illes. Respecte a les transferències del govern, és evident que hi ha les competències del govern. A Mallorca, les competències de transport els té el govern. A Menorca estan transferides en els consells insulars, i el que demanam en el govern d'aquestes illes és que també millorin el transport de Menorca, aportant-hi més recursos. De fet, Més per Menorca també ha presentat diferents vegades aquesta proposta en els diferents pressupostos en funció d'esmenes, i sempre des del Partit Popular s'ha votat en contra. Per altra banda, senyora Canyades, és evident que les administracions no tenen màquines de fer els doblers. Els doblers els aportam als ciutadans a través dels impostos per poder gaudir dels serveis, des de la sanitat, des de serveis socials, des de carreteres, des d'educació, i és evident que els ciutadans han d'aportar aquests impostos. El que passa que, igual si vostès, juntament amb el Partit Popular, aplicassin el que diu la Constitució, que qui més té més ha de portar, llavors es faríem que poguessin tenir un millor servei per a tots els ciutadans i que no només els rics poguessin aprofitar si els pobres no poden arribar en aquests serveis. Per tant, tal vegada seria important que començassin a canviar aquesta idea que vostès tenen de baixar els impostos en els més rics i poder oferir d'aquesta manera serveis a tota la ciutadania, tant si es poden pagar com...
0: Se'ns esgota el temps. Molt agraïda la senyora Curto, el senyor Fernández, la senyora Canyades, el senyor Pesteguilla i la senyora Gomila. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Que tinguin vostès una molt bona setmana.
2: Gràcies.
0: Notícies, continuem. Petita pausa per publicitat. Tornem amb més continguts.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: Bon dia. França ha confirmat un positiu per antivirus en un dels 5 ciutadans francesos en repatriats des de Tenerife. Es tracta d'una dona que va presentar símptomes en el vol cap a París i que ha empitjorat durant la nit. També ha donat positiu un ciutadà dels Estats Units repatriat. Mentrestant, Sanitat ha anunciat que la quarantena als passatgers del creuer comptarà a partir de dimecres passat, 6 de maig, i s'estendrà 42 dies.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas, en la primera prova. La repatriació dels passatgers de l'Ondius acabarà avui amb vols cap als Països Baixos i Austràlia. Està previst que al vespre l'embarcació parteixi ja de Tenerife sense viatgers ni part de la tripulació.
0: Canviant de qüestió, aquí a les Balears avui és festa grossa a Sóller, on se celebra el Firó, i ara mateix està a punt de començar amb l'ofrena de les valentes dones. Allà s'hi troba la nostra companya Neus Pericàs. Neus, com està l'ambient?
2: Hola, molt bon dia. Estem aquí al monument on les valentes dones faran l'ofrena al monument dels herois. Per aquí hi ha molt d'ambient. Pagesos i pageses estan aquí des de ben prest per viure amb orgull aquesta part de la festa. N'escoltam alguns.
3: Jo sempre ho dic, han recuperat l'il·lusió que tenien de petits a dia abans dels Reis.
4: Que aquest acte és menys desconegut, però per la gent de Sóller és molt important i és on hi ha la part més emotiva i més sentimental, realment.
2: Han pogut parlar també amb el capità Angelats, que un any més vol fer o no el seu paper.
5: Jo cada any és com el primer. O sigui, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força i les mateixes ganes i el mateix o no.
2: Les autoritats estan aquí, acaben d'arribar, i així es donarà inici al que serà un gran dia de festa.
0: Gràcies, Neus. I a la crònica política, el govern estudia fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca amb més aturades. Una mesura que avui han valorat els representants polítics a la tertúlia del programa El Dia. Són Anabel Curtó, del PP, Ares Fernández, del PSIP, i Manuela Cañadas, de Vox.
6: Hem d'ajudar en el resident, hem d'ajudar a la gent d'aquí i s'ha de trobar la manera legal de poder fer-ho.
7: Evidentment, nosaltres estem d'acord amb aquesta mesura. Ara, un apunt. Jo demanaria, me sap greu, Anabel també, però un poc més de concreció al respecte.
8: Si no se ponen más vehículos y no se ponen los conductores adecuados, pues lo de la prioridad en el bus es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, que van a poner un policía diciendo tú eres residente, tú no lo eres, tú eres turista, tú no lo eres.
0: Als tribunals, en aquesta hora, s'ha de reprendre l'audiència provincial al judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que aquesta, de 74 anys, es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I a la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, qualifica d'inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetam aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim 20 graus de temperatura en aquests moments i miram el cel, sobretot, just ara per saber amb què mos enfrontam al llarg de tota aquesta setmana, meteorològicament parlant. El que destaca sobretot seran les temperatures, perquè, que curiós, per un mes de maig s'esperen per davall del que tocaria la mitjana habitual per aquestes dates. Joana, bon dia de nou.
1: Així és, Marta, bon dia de nou. Fins i tot dijous i divendres en moltes zones de les Balears no se superaran els 20 graus. Tampoc se descarten pluges. Demà podríem tenir qualque ruixat i dijous sembla que també, fins i tot dijous, podrien ser una mica més extenses aquestes pluges i afectar més zones de l'arxipèlag. En tot cas, avui la cosa està tranquil·la, tindrem sol més o menys arreu de les Balears i la temperatura, com des, entre 16 i 25 graus, més o manco.
2: I per comprovar com està el cel en el nostre arxipèlag, obrim les finestres que tenim repartides a diferents punts de les illes per veure quina és la situació i l'estampa ara mateix. Si voleu connectar amb el port de Pollença, podem veure un cel blavós, allà sol, i és una típica estampa primaveral. La temperatura ara mateix no la notam, per la imatge que veiem, però veiem, com que entava Navet, mar en calma, ja no un amanecer, com que entava ella, però sí que veiem un sol de migdia.
1: Mira, i a mi me'n fa ganes d'anar fins a la Sabina, fins a Formentera, per veure com estan allà en aquests moments, a veure si s'estampa és similar en aquesta d'Esport de Pollença. Per tant, ui, una mica més de vent en aquest sentit. La càmera se remena una mica més. Curiosa que Formentera...
2: La càmera ja mos fa d'anemòmetre.
1: Exacte.
2: I ja mos diu que vent n'hi ha perquè se remena i és com un tremolor constant, però tot i així, la Sabina preciosa com sempre.
1: Sí, la temperatura supos que també més o manco similar que la que tenim en Esport de Pollença, però aquí una miqueta de vent, tot i que sí que hi ha sol i, bé, una mica d'onatge.
2: Informar els oients de ràdio que acaba de passar una gavina que he trobat que ha estat gairebé...
1: Poesia.
2: Una poesia.
0: Exacte. Mira, una altra. D'aquesta manera descrivim el temps per als nostres oients de ràdio i compartim les imatges en directe per als nostres espectadors de televisió. Recordant que tant dimarts com dijous s'esperen possibles pluges i temperatures per davall de la mitjana, com apuntàvem just abans. Però avui l'actualitat passa per la crisi que ha provocat l'arribada de l'Ondius, recordam, el creuer afectat per antivirus que se troba des d'ahir fondejat al port de Granadilla de Abona, Xisco.
2: I a primera hora del matí d'avui ha començat l'operatiu per desembarcar i repatriar a tots els passatgers. Es preveu que avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i al llarg del dia ho faran la resta.
1: I en aquest punt connectam en directe amb el nostre enviat especial allà, a l'illa, Joan Guirado, que és allà des de fa uns dies. Joan, bon dia, com estàs?
3: Què tal, Marta? Bon dia.
1: Quan es preveu que desembarqui tot el passatge?
3: Doncs mira, aquest matí s'estan fent les tasques de repostatge del vaixell, unes tasques que s'estan fent al matí perquè precisament no hi ha evacuació i serà al voltant de les 3 de la tarda quan surtin els passatgers de diferents nacionalitats que sortiran amb un vol escombra del govern dels Països Baixos. Són països, nacionalitats que no han portat avió fins a Tenerife i que s'evacuaran en un avió que ha posat a disposició un segon avió als Països Baixos. I a les 6 de la tarda sortirà el darrer avió. Per tant, els passatgers sortiran al voltant de les 5. Seran els de nacionalitat australiana i també d'Àsia que marxaran amb aquest avió cap a Austràlia. Això farà que al voltant de vers les 7 de la tarda el vaixell pugui ja fer trajecte de nou cap al port de Rotterdam. Ho farà amb una part de la tripulació al voltant d'una trentena de persones que seguiran el seu trajecte fins al destí final, on serà desinfectat.
0: De moment i avui es preveu que quedi desallotjat, com explicaves, el vaixell. Tenim alguna darrera hora sobre l'estat de les persones afectades?
3: Sí, per exemple, a França han confirmat que una de les persones que va sortir ahir del vaixell va donar símptomes durant el trajecte en avió i que ha donat positiu. També hi ha un cas semblant als Estats Units. Des del Ministeri de Sanitat han confirmat els dos casos fa tan sols uns minuts. Estan en avaluació, en canvi, els 14 espanyols que van ser traslladats a l'Hospital Gómez Ullà

0: Gràcies, bon dia.
1: Es tracta d'un operatiu que, segons afirmava la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha desenvolupat amb normalitat fins ara, però que ha obligat, com és lògic, a establir una sèrie de protocols que mos recorden o que, més ben dit, no s'activaven, Xisco, des de la pandèmia.
2: Una situació que ens du a establir una sèrie de paral·lelismes a les Canàries com a arxipèlag sobre la manera d'actuar i si les illes estan preparades per situacions d'aquestes característiques.
3: Afegim més veus en aquesta conversa, en aquest punt, saludam Ramon García, que és cap d'Epidemiologia de Salut Pública d'aquí, de les Balears. Molt bon dia, Ramon, com estàs?
4: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
3: Molt bé, gràcies per atendre també la telefonada del dia. I vos demanam, no?, perquè ara mateix la Sanitat Pública Balear compta, volíem saber si compta o no, amb els mecanismes necessaris per a fer front i evitar que se pugui propagar en cas que algun cas pogués arribar fins aquí, fins a les Balears.
4: Bé, nosaltres el que tenim en aquest moment estem en un estat de, lògicament, d'alerta, perquè, en principi, malgrat que la nostra informació sigui que no tenim cap cas, perdoneu, cap persona que tingui la seva residència a la nostra comunitat autònoma, clar, això ho controlem de tot el que són els ciutadans espanyols, però de tot el que són ciutadans estrangers, que també s'ho han demanat específicament en la vida de sanitat exterior, potser pot haver qualque excepció en aquest sentit. En principi, la nostra informació a dia d'avui és que no en tenim cap, ni esperant tenir cap. Però en el cas de que fos així, si tenim informació prèvia, lògicament, automàticament podran prendre les mateixes mesures que estan prenent en totes les, en tot aquest pacients, en tots aquests casos que estan fent arreu del món. I per altra banda, sí, és vera que per tota una sèrie d'esdeveniments, de fet, vàrem fer un exercici fa 3 setmanes aquí, 4 ja, en relació amb una situació molt semblant d'un vaixell que arribava persones amb una malaltia d'altíssima transmissibilitat i, a més, de nivell 4, crec que hem pogut posar al dia els nostres protocols i veiem que tenim capacitats per poder respondre correctament.
2: Ramon, i per què paral·lelisme que feim de Santavirus amb el coronavirus? A molta gent li preocupa l'arribada de la temporada alta i l'augment del flux de turisme. En aquest context, col del virau i, sobretot, si es podrien detectar nous casos?
4: A veure, jo crec que és el fet de que en aquest moment estem parlant d'un brot que s'ha donat, d'una situació bastant excepcional que mai s'havia descrit, que era la possibilitat que això passés a un nivell d'un creuer. Parlant d'una malaltia, en el cas de Santavirus, que està molt associada a que hi hagi un reservori animal i que hi ha zones específiques bastant identificades a nivell del món, no? Això per una banda. La excepcionalitat és que aquesta soc en particular d'aquest virus té la capacitat d'aquesta transmissió entre persones, però és una capacitat que tampoc és la mateixa que tenia ni molt manco el coronavirus, que era una transmissió pràcticament molt ràpida, bastant majoritària. Aquesta no és exactament així. I hem de partir, primer, d'aquest escenari tan específic que ha estat el tema d'escreuer un espai reduït on s'ha conviscut a l'espai tancat d'una manera bastant permanent durant molt de dies i és vera que poden anar sortint casos com està passant ara, els que heu comentat, de França, dels Estats Units, pot ser qualcú més, però és difícil perquè que tinguin casos. I si els tenim, seran casos importats que vendran d'altres tipus d'escenaris diferents en aquest, no? Vull dir, així que crec que hem de pensar que, en principi, aquestes coses poden succeir, passen amb altres malalties, són el que se diuen els casos importats, i quan tot d'una que se poden identificar automàticament, se prenen les mesures corresponents.
1: Una darrera qüestió, i fent referència a les declaracions de la consellera de Salut, que va aprofitar per reivindicar la necessitat de tenir com un protocol específic per illes, no? I és aquí on podem fer aquest paral·lelisme, Illes Canàries, Illes Balears. Consideren tal vegada que s'hauria de fer un disseny més específic?
4: A veure, jo crec que està molt clar que hem de tenir procediments específics per a aquest tipus de situacions. Ho tenim claríssim, perquè la nostra situació com a arxipèlag és diferent del que pot ser la resta de la península. Si ens anàvem fora, el mateix dia de simulacre, aquí va haver un desplegament de l'UME, varen venir amb un laboratori mòbil per fer mostratges ambientals i això, que en una situació normal

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, vam escoltar les castanyoles, les tocaran d'escoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 32 minuts. Continuem en directe aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio i a través de la televisió, per parlar d'un tema que ens interessa molt a tots, electricitat i factura de la llum. Per què és important avui? I de per una decisió, la de Brussel·les, que ha demanat a Espanya que comenci a eliminar progressivament la tarifa regulada, l'anomenada PVPC, el sistema al qual actualment estan adherides prop de 8 milions de llars espanyoles. Joana.
1: Així és, Marta. La Comissió Europea considera que aquest model no hauria de mantenir-se de manera permanent i defensa que els consumidors passin cap a contractes més estables, com les tarifes fixes del mercat lliure. Brussel·les sí que contempla mantenir preus regulats per a col·lectius vulnerables, però, atenció, no com a sistema generalitzat.
2: Ara la pregunta és, què passaria si desaparegués aquesta PVPC? La factura seria més estable? Pujarien els preus? I sobretot, quin impacte tindria sobre els consumidors? Per analitzar-ho, saludem en Mateu Oliver, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, que ja tenim aquí. Mateu, molt bon dia.
3: Uep, com anem?
2: Com estàs? M'encanta. La salutació, urbi
0: tan corporativa.
2: Urbi et orbi, com ha de ser. Què és exactament, però, perquè els oients i els espectadors ho entenguin, aquesta tarifa regulada PVPC i sobretot com funciona?
3: Bé, jo som un d'aquests 8 milions de llars, eh? Jo la tinc, perquè hi havia que canviar-se, no me vaig canviar i ja està. I ho tenc comparat amb altres d'aixones i és més barata, per veure. És més econòmica. Jo no sé si és per mercat en les turbulències que té o si el mercat funcionés bé sense aquestes turbulències geopolítiques, aquesta tarifa quedaria per damunt? Podria ser, però ara justament ja fa un temps que aquesta tarifa és més econòmica.
1: I per què creus que Brussel·les vol eliminar aquest sistema regulat?
3: Brussel·les té entre sa i sa de tota sa vida es tenir una inflació del 2% i lliure mercat. I vol que els mercats siguin tot el més eficients possibles, siguin lliures. Es veu que els mercats no poden ser lliures per se, perquè tenen tendència a sesgar-se. Tots els mercats sempre acaben amb monopolismes. I sempre acaben amb grans operadors que arriben a fer un... se posen d'acord. En el final acaben així. Llavors, el mercat de l'energia el que intenta és que sigui el més eficient possible i, segons el seu criteri, es tenint tarifes lliures. El que passa és que amb aquests moviments geopolítics tan estranys que ens estan passant, pues això justament no passa.
0: Per què? Ostres, moment de crisi, moment de pujada del preu de l'habitatge, moment d'un conflicte bèl·lic en curs, moment en què els governs el que estan fent és dissenyar ajudes i paquet d'ajudes per la població, per què llevar una eina que suposa un benefici?
3: Sí, bueno, són així. També el tema també hi va haver tot un problema en la IA i en la regulació de la IA i la protecció de dades. Europa té com a vegades una petita esquizofrènia. Intenta anar per un vent i després la realitat li va per un altre i és lenta a l'hora de corregir. El tema de les nuclears va ser el mateix. Va començar a dir que les nuclears no, que les nuclears no, després s'ha anat a compte que les nuclears sí i en una pirueta va dir que les nuclears eren verdes. I realment ho són perquè no emeten CO2, però són una tecnologia que també té la seva limitacions, i a mi m'agrada molt, eh? Vull dir, jo sempre ho he dit obertament, perquè la gent no digui que intent manipular la informació. A mi m'agraden.
0: Me referia a que per què no deixa que cada país pugui funcionar un poc segons els seus propis criteris? S'ha de tenir una uniformitat, en realitat?
3: No, perquè els països no són de fiar. Me sap molt de greu dir-ho així, però els països no són de fiar. Cadascú intenta anar segons el seu interès i la seva història. Hi ha certs tipus de mercat que a un país tenen molta força o molt de poder i introdueixen uns sesgos econòmics. Llavors, ells intenten que això no passi. No, ja està. Jo crec que tenen molt bona intenció, però a vegades, quan tu prens unes decisions de bona intenció, però que tenen aquest abast tan important, quan t'equivoques de molt.
1: Contentar tothom és bastant complicat.
3: És difícil.
1: Però si sempre perjudiquen el consumidor...
3: Sí, els sospitós.
1: Els sospitós.
3: Ja està. No, però, per exemple, el mercat de les telecomunicacions també el gestiona Europa i ningú se queixa de tenir unes telecomunicacions cares. Vull dir que aquest mercat, més o manco, funciona. El tema de fer sortejos de les 5G, de les llicències, de TDT, tot això, pues no ha funcionat relativament.
0: No sabem com l'eliminarà, sabem que se planteja eliminar-la. No sé si això se pot fer d'una plomada, d'un dia passat.
3: Hombre,
0: si
3: un divendres en el Consell de Ministres, pataplàs.
0: O sigui, que en cas d'aplicar-la, creus que... Això no ho sabem, eh? És parlar d'hipòtesi, però creus que tindrà un procés molt més llarg, que avui partim de l'anunci, però a l'hora de l'aplicació podrien passar mesos realment.
3: Sí, no, i podria arribar-se a no aplicar, o podria ser just demà. Però jo m'agradaria que recordéssim, no sé si recordeu aquella època que la corrent va pujar tant, jo em record que me vaig quedar engrunadíssim amb un contracte i els petits distribuïdors passaren fatal. Vull dir, hi havia empreses que estaven organitzades verticalment, és a dir, que produïen i comercialitzaven, i després petites comercialitzadores que el que havien fet era contractes fixos per assegurar un preu, i el preu se va disparar i aquestes comercialitzadores varen quebrar. I això, en aquest mercat, pues, això passa. Llavors, tampoc entenc ben bé aquesta deixada de Brussel·les, així com altres mercats que ells regulen no tenen queixa, és de l'energia, justament perquè les fonts no són europees, és a dir, no depèn d'Europa extreure més petroli o més gas, sinó que ve d'altres, algo exogen, pues, no ho entenc.
2: I tu què recomanaries a una família que ara mateix estigui escoltant la ràdio o mirant la tele?
3: Jo l'únic que li puc dir és el que jo faré. I no és una recomanació. Diu, què faràs tu, Mateu? Jo, sé que tenc, no la pens toca.
2: Per tant,
3: ja m'atrauran.
0: Perquè recordem, Mateu ha dit a l'inici que té la tarifa regulada, la PVPC.
2: Per tant, tu ets a PVPC. Poden quantificar la diferència que hi ha entre una factura en PVPC i una que no?
3: No t'ho sé dir.
0: O un percentatge?
3: Ja dic, ara, aquesta tarifa així regulada com a fixa, és el mateix que les hipoteques. Diu, tu tens una hipoteca variable o una hipoteca fixa. Pues depèn, a moments te va bé i a moments te va malament. Ara jo estic a un moment que va bé. Però fa una estona d'aquest moment, eh? No és que digui, no, és que va ser més... No.
1: Això és un poc com pagar hipoteca, que a vegades s'interès està...
3: Ah, exactament, són uns números que cadascú ha de fer i jo no els puc fer per ells. Ara, si me demanen, tu què faràs? Jo, res.
0: Continuem amb números.
2: Si Euribor està a zero, mos convé les totes que sigui
3: variable. Però si està a cinc, si no te convé que la tinguis a tres.
2: Que bona aquesta fitxa, ja.
0: Vinga, tenim més números. En aquest cas, atenció, avui el preu de la llum es dispara i deixa 4 hores per damunt dels 100 euros. Estem parlant d'un repunt del 152,69 fins a situar-se en els 52,66 euros al megawatt hora. A veure, a què es deu ara?
3: Així que es deu això. Jo, això és una conjectura, eh? Però imagina't que les 6 centrals nuclears que tenim, record 7, que a França en tenen 60, pues s'han posat en manteniment o han tingut una avaria, llavors necessiten 4 hores per no produir. Llavors es tens que les nuclears que sempre entren a zero ja no entren. Per tant, has d'importar potència de fora. La potència de fora, la darrera que sempre entra, és gas. El gas, en la situació bèl·lica que tenim, pues, està més alt. Per tant, ara, en aquestes 4 hores, si dubte gas, a rompre. A més, hi hem d'afegir el sistema segur-segur de red elèctrica, de cada una gestió supersegura, i en cap, llavors la fotovoltaica no té tant de pes dins aquest mix perquè està limitada, no sigui cosa que mos torni a passar una pana. Llavors aquestes circumstàncies han florit en què puntualment tenim aquest 152% de pujada.
2: I si tenim un dia com aquest de 152% de pujada, que és que ara estic per enviar un missatge en directe a mo mare, com hem d'actuar com usuaris per no tenir cap ensurt, òbviament?
3: No, això de com podem ser com usuaris, mira, lo típic és posar la rentavaixella, la rentadora, tot això a uns horaris que siguin avall i no pot fer massa més.
2: Per tant, consultar, tenir clares quines són aquestes 4 hores...
3: Però és que les hores vall també depenen de cada contracte, que és molt assombrós.
0: I cada contracte depèn que entenguis el teu contracte. Que clar. Això és
3: no,
0: un
3: altre, no
0: entén. Exactament, perquè tampoc és superfàcil.
3: Perquè te posen les tarifes P1, P2, P3, P4, fins a 6. Sí.
2: Per tant, per evitar problemes, avui tothom a les fosques. Tothom a les fosques i només la tele amb IB3 Televisió i la ràdio amb IB3 Ràdio. Tota la resta, consum d'emergència. Només allò necessari. Ok, molt punt.
1: Tenim més qüestions que plantejar-te, si t'assembla, Mateu, perquè volem parlar d'IA, d'intel·ligència artificial, perquè han llegit avui una notícia, un article, que deia que la IA no està substituint completament els treballadors ni la feina dels treballadors, però sí que està canviant la manera de fer feina o d'entendre la feina, no? Cada vegada més empreses utilitzen IA per automatitzar parts concretes de moltes professions, especialment tasques repetitives o tècniques, no? Cosa que permet augmentar, per exemple, la productivitat i reduir els equips. Els experts asseguren que ara mateix la IA encara necessita supervisió humana i que el futur laboral passa per adaptar les feines que no per eliminar del tot aquestes feines. Jo te deman, quines habilitats humanes seran més importants en el futur cada vegada més dominat per la IA?
3: Mira, sentit comú i memori.
1: Frase titular.
3: Titular, no. Jo aquest cap de setmana estava... Tu ho saps, que a mi m'agrada i tal, i bueno, no ho sé, té molt d'agents, agents d'intel·ligència artificial, fent feina per això. Llavors, jo anava fent, i anava... I a qualsevol moment hi va haver un reset de sa gent i no recordava què estava fent, ni damunt quin ordenador estava fent feina, ni quin projecte estava executant. Clar, això, el tema de tenir aquestes memòries persistents, que ja hi ha molta gent que les tenen, hi ha d'haver una persona que se'n doni compte de lo que està traient intel·ligència per poder dir, perdona, que t'estàs equivocant, ara estàs acabant-te un altre pou, i aquest no és el pou que jo volia que acabassis. I això passa molt, se canvia... És a dir, com que és un treballador incansable i no té peresa ni vergonya, si tu no el tens dins un corset i te surt, te pot fer un traje. És vera, és així. Llavors, és que passa que la feina dels treballadors canviarà perquè començaran a ser gestors d'intel·ligències artificials.
0: Això està molt bé perquè... I tampoc és tan apocalíptic, aquest estudi.
3: Jo ara duc un TFM, duc un treball final de màster, jo som el director extern, hi ha un director acadèmic i un director d'una empresa, que són la meva, i jo estic duguem per TFM, i la missió del TFM és demostrar que determinades feines d'informàtica canviaran i ja no seran tan importants. I la demostració és aquesta, executar un projecte complicat amb un temps rècord i demostrar com funciona i que funciona.
0: O sigui, parlam de feines compatibles, d'anar de la mà de la IA,
1: de
0: feines que s'estan formant,
1: de fer feines,
0: exactament.
1: No sé com dir-ho, noves tasques per gent que...
0: Perquè, per exemple, si ja focalitzam en el que ens preocupa a nosaltres, no ens posaran un talking head, no? És a dir, de sobte no podrem ser... O sí que podríem ser substituïts per la intel·ligència artificial, els periodistes, els redactors, alguns, de fet...
3: Lo que passarà és que, per exemple, si xerrant del periodisme, quan hi havia el periodisme escrit i va entrar a la ràdio, clar, el periodista radiofònic no té res que veure amb el que escriu guions i tal, i pasqual, però no té que veure amb el periodisme de màquina d'escriure, d'aquell temps, no? Llavors això
0: clar,
3: ja va ser una revolució.
0: Sí, sí.
3: Ara, entrarà una revolució. Què passa? Que la manera d'escriure guions serà molt més àgil, però vosaltres tindreu més temps per fer una investigació? Perquè
0: el
3: periodisme ja no serà tanta cosa que dius, no, és que ha de sortir avui, tindràs un espai, més capacitat de feina per fer donar-li valor a aquesta feina. Jo sempre ho he considerat així, que aquestes coses milloraran la nostra capacitat de fer feina.
2: Si no fos que el mercat, estimat Mateu, de vegades tot és el contrari.
3: Sí, el mercat és molt
2: obsessiu. Les redaccions dels diaris de cada vegada hi ha manco gent.
0: Malauradament, sí.
2: El periodisme de cada vegada és una feina més precaritzada, perquè amb manco personal hi ha redaccions que han de fer més coses. De vegades aquests avenços tecnològics no serveixen perquè la gent tingui més temps, sinó perquè hi hagi manco gent que faci més coses.
1: Per tant,
2: aquest temps lliure que teòricament mos havia d'arribar no és...
3: Sí, però això també... tu planteges així i estàs mirant el punt de vista del treballador. Jo t'estic mirant des del punt de vista de l'empresa. L'empresa cada vegada ven menys diaris. Llavors, a qualsevol moment se'n donarà compte que per vendre diaris ja no haurà de fer, i cada vegada va en contra del mercat, amb menys gent, perquè les notícies seran més... soses, per dir alguna cosa.
1: Jo llegia, Mateus, l'altre dia una periodista que escrivia fent una espècie de meme o d'acudit, que ella allò que necessitava era que sa IA, allò que fes és posar sa rentadora,
3: sí,
1: fer sa roba neta,
3: tal,
1: tal, tal, tal, i que li permetés tenir més temps per poder escriure un llibre, fer un bon article, etcètera, etcètera.
3: Tens
1: o sigui, que també per ventura haurien de fer que sa IA...
3: De reorientar,
0: Que de fer poca broma, Joan, perquè tu ja tens rentadores que se venen ara, que són programables per wifi, el que passa és que...
1: Jo la tinc, que li puc dir d'aquí 5 hores que te connectes.
0: Exactament, això abans, però ara fins i tot... No, això tampoc.
1: Me l'has de plegar,
0: i planxar, si pots ser planxadeta.
3: Però bueno, això és el següent pas, això és robòtica. I això també arribarà. També arribarà, però per això t'ho dic que... Bueno, jo és que ho veig d'aquestes coses, i tornant al tema del diari... Arribarà un moment que el diari s'hauran de dir, mira, nosaltres som periodisme d'investigació, si gent compraràs el diari perquè hi ha una investigació suportada darrere. Si has de comprar el diari per veure faltes d'ortografia o per veure que allò s'ha escrit en 3 persones o en 2, diu, pues mira, ja no té gràcia. Però això també se'n donarà en compte. Això és mercat, a vegades, és molt lento, a l'hora de fer net.
0: Ens encanta, sobretot, Mateu Oliver, perquè sempre ens aporta aquesta dosi de positivisme davant d'aquests temes que preocupen tant, no? Què passarà amb la meva feina? I la IA podrà llevar alguna algunes feines probablement se transformaran, com bé ha explicat ell, en més d'una ocasió. Que tinguis una molt bona setmana.
3: Home,
0: moltíssimes gràcies, com sempre. Petita pausa per publicitat, continuem amb més propostes.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-9345-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: A la Cònia.
10: A els meus pares.
11: A la meva padrina. Dedico des bon dia.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
12: Això, que t'estim molt.
0: El dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 49 minuts. Volem parlar d'una història molt personal, però que també obre un debat social i sanitari important. Durant la pandèmia, milions de persones es varen vacunar seguint les recomanacions de les autoritats per intentar frenar la Covid, però en alguns casos, molt concrets, aquelles vacunes varen tenir conseqüències molt greus.
1: Així és, Marta, i és el cas d'en Pedro García, docent de física i química, que va patir una trombosi relacionada amb la vacuna d'AstraZeneca. Ara ha decidit contar la seva experiència a través d'un còmic titulat De 7 de març, una obra que no només relata el seu cas, sinó que també vol donar veu a altres afectats i a les seves famílies.
2: I el projecte, vos hem de contar, que combina no només testimoni personal, com explicàvem ara, sinó també denúncia i, d'alguna manera, també memòria col·lectiva. El còmic repassa des dels primers símptomes fins al procés judicial que ha acabat obrint la porta a possibles reparacions per als afectats, per a moltes persones que, com dèiem, han estat afectades per aquesta vacuna, per els efectes d'aquesta vacuna. Avui ens acompanya el seu protagonista i impulsor, el poden saludar de manera telemàtica perquè vos hem de dir que viu a Barcelona. Pedro García, bon dia i gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, per connectar-te, per explicar-nos aquesta història. Com estàs?
3: Hola.
0: Ara recuperarem en... Ara sí, t'he sentit millor. Perdó, perdó, ara sí t'escoltam, Pedro, endavant.
3: Deia que bon dia i moltes gràcies per poder col·laborar amb vosaltres i explicar doncs, la meva història, que té un toc personal però també col·lectiu, no?
2: Exacte, ara ho explicaven, no? Aquella memòria col·lectiva per recordar tot allò que va viure tanta de gent afectada per aquesta vacuna. Pedro, conta-nos una mica la teva història. Deixa't explicar aquesta experiència en format de còmic perquè un 17 de març te canvia la vida. Què va passar?
3: Doncs mira, un 17 de març jo ingressava a l'Hospital del Mar d'aquí a Barcelona doncs, perquè estava, vaig començar a sagnar per la boca i em van acabar trobant doncs, un primer tromb al pulmó que em van operar aquella mateixa nit. I l'endemà em van trobar la seqüela principal que tinc, que és la vena porta, que és la que rega el fetge, doncs taponada ja per sempre, no? En aquell moment, doncs, no se sabia què passava, em van portar a la UCI i vaig estar un mes ingressat perquè les plaquetes no pujaven. I mica en mica es va veure que era doncs, un dels motius pels quals s'havia retirat la vacuna AstraZeneca, que ens havien fet posar doncs, als docents, als militars, a les infermeres... Doncs era donat aquest motiu d'aquestes trombosis. La vida va fer que després, 4 anys més tard, un altre 17 de març, doncs es va produir el judici, no?, per intentar que reconegués que la meva patologia tenia un origen laboral, no?, que és el que l'associació ATEA va portar temps denunciant, no?, doncs que es ven vacunar perquè ens ho van demanar doncs, per poder obrir les escoles, per poder oferir educació presencial, i que ara que ens havien donat aquesta sèrie de problemes, doncs l'Estat havia de reconèixer aquesta vinculació de les patologies amb la vacuna i reconèixer que era un accident de treball.
1: I com va ser, Pedro, com va ser aquell procés fins a tenir un diagnòstic clar? Supos que devia ser com una espècie de travessia del desert, perquè de vegades no ho troben, no ho saben, s'ha d'investigar. Com va anar tot aquest procés?
3: Bueno, no va ser un procés fàcil perquè els mitjans de comunicació tampoc parlaven molt, els vam tenir que trobar per les xarxes socials, els diferents afectats. Jo vaig tenir la sort que vaig comparèixer el 28 de febrer del 2022 a la Comissió d'Investigació de la Vacuna al Congrés dels Diputats i a partir d'aquí també doncs, més gent es va adherir a la nostra associació. Jo tinc la sort que dins de les patologies, aquesta va ser reconeguda, va ser de les primeres coses que la vacuna va reconèixer, no? Que havia donat uns episodis estranys a llocs estranys, perquè, per exemple, tenir un tromba al pulmó és bastant habitual, però tenir un tromba a la vena porta no és gens habitual. Llavors, jo, el fet de que als pocs dies de vacunar-me tingués el tromba en aquesta zona amb baixada de plaquetes, i per sort em van fer una prova d'anticossos que a tots els que vam tenir aquestes trombosis i es va sortir positiu aquesta prova, no han tingut més remei que poder-ho admetre, no? Uh-huh. Jo ja tinc un paper de l'Agència del Medicament espanyola que vincula al 100% doncs, la malaltia que jo tinc amb la vacunació. Uh-huh. El problema que he estat es venia a dir que la vacunació era voluntària, que es vam vacunar perquè vam voler, no? Yeah. Que és el que se'n creu, no? Que dius, jo vaig fer l'esforç col·lectiu i ara que em passa això i que tu m'ho estàs reconeixent que ha estat la vacuna, em dius que me la vaig posar perquè volia, no? I dic, home, no, perquè volia no, perquè vam tota una sèrie de col·lectius vam seguir les instruccions de l'Estat i vam pensar que col·laborant d'aquesta manera amb la vacunació frenaríem la pandèmia, però si ara aquesta vacuna m'ha donat una sèrie de problemes, doncs us heu de fer càrrec. Altres persones han tingut altres tipus de patologies més difícils de demostrar, i el problema que tenim avui dia és que com que la companyia va demanar retirar la vacuna, doncs el seu prospecte ja està desfasat, és a dir, ja no s'actualitza.
2: Clar, i sobretot perquè durant tots aquests anys allò que heu volgut repetir els afectats és que no és que no volguéssiu vacunar-vos, no és que estàveu en contra de les vacunes, simplement és que vos varen vaccinar de la vacuna que va recomanar l'Estat. En qualsevol cas, el còmic és un homenatge, Pedro, a altres afectats i a famílies, ho explicàvem. No sé si necessitaves i necessiteu tots sentir-vos escoltats, no sé si hi ha hagut un temps d'incomprensió o de silenci social al voltant dels afectats que d'alguna manera també has volgut explicar, contar i compartir.
3: Sí, la veritat és que ara justament ara és el 5è aniversari de la vacunació dels treballadors essencials, que es va donar a terme normalment entre els mesos de febrer i març, i justament ara són els 5 anys. Aquests 5 anys doncs no hem tingut la repercussió que es mereixíem, no? Jo posaré un exemple. Jo he comparegut a la Comissió d'Investigació al Congreso com a afectat. A mi no em coneix ningú. Tu ara poses la comparativa i pensa, la Comissió de la Dana. Les associacions de víctimes van obrir totes de diaris, van obrir a Rojo Vivo, van obrir a La Sexta, van obrir a tot arreu, no? Llavors, per què aquesta diferència? Per què uns afectats vam tenir el silenci com a resposta i altres van tenir tots els mitjans? I la resposta és clara. Perquè quan els polítics poden treure un rèdit polític a una compareixença, tots els mitjans afins l'aprofiten. En canvi, en el nostre cas, com que ningú volia que es parlés d'aquest tema, doncs vam tenir el silenci absolut, no? Mica en mica, ara que ja han passat 5 anys, doncs ja es comença a obrir una mica. Jo posaré un exemple. Jo soc de Santa Coloma de Gramenet, un poble de la ciutat de costat de Barcelona. A mi mai m'han vingut els de l'Ajuntament al preguntar-me com estic, com va anar el Congreso, com va anar el judici, a felicitar-me per la sentència guanyadora, mai. I en canvi ara, gràcies al còmic, doncs he pogut entrar a l'Ajuntament, perquè el dia de Sant Jordi, doncs, com qualsevol altre autor, no, la cultura em va facilitar que jo pogués accedir allà i presentar el meu còmic, no? Per tant, el que estem buscant són altres vies per poder accedir a la població, no? Perquè al final...
0: I a més, Pedro, me semblen vies molt interessants. Primer dir-te que me sap molt de greu escoltar el teu testimoni, crec que la comparativa que has fet amb la Dana és molt, molt gràfica i tothom ho pot entendre. Per cert, un còmic meravellós, juntament amb l'il·lustrador mallorquí Daniel Torrado, estic compartint també algunes de les imatges amb els nostres espectadors de la televisió. Però per què no? Cercar altres vies. I el còmic, a més, ara, la novel·la gràfica en si, gaudeix de molt bona salut. Se pot arribar a moltíssimes persones, se pot arribar també a gent jove, jo vull desitjar que aquesta podria ser una de les vies i que també, molt breument, perquè ens queda un minut i mig, no donau per perdut que s'acabin assumint alguna responsabilitat, algunes més, si cal.
3: Sí, jo crec que sí, és un tema de temps i de que la societat estigui preparada per exigir. Jo, a mira, punt, per acabar, penso que qualsevol medicament són 10 anys de proves. Nosaltres ara estaríem al 5è any de proves, és a dir, que encara queden 5 anys que poden anar sortint altres efectes. Clar. I tal. Llavors, si torna a haver una pandèmia, ara que està tan de moda, no?, amb el tema aquest del vaixell, tornarem a fer la vacuna en temps rècord d'un any i la tornarem a ficar sense assajos clínics, sense... I la gent es podrà vacunar si sap que l'Estat no respon? I aquí sí, és una pregunta.
0: Preguntes.
3: Per què ha baixat tant l'índex de vacunació a Espanya? Hem passat d'un 90% que de percentatge de vacunació de la pandèmia i ara no es vacunen ja gairebé ni els metges, perquè l'Estat no respon i, per tant, hi ha un risc de que hi hagi un problema de que la gent es torni antivacunes. L'Estat té la possibilitat de dir no, jo t'aconsello vacunar-te i si passa alguna cosa, aquí estic jo per ajudar-te.
0: Per respondre.
3: I seria la millor sens contribució dubte. Que podríem fer.
0: Sens dubte. Pedro García, t'estic molt agraïda per compartir aquest testimoni. Enhorabona per al projecte i tant de bo pugui arribar a totes les persones avui que precisament està tan d'actualitat el tema del virus. Moltes gràcies.
3: a vosaltres per donar-me veu. Una forta abraçada.
0: Igualment per tu. Una petita aturada per publicitat a la ràdio. Escoltam les notícies també i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Comencen a declarar els primers testimonis en el marc del judici amb tribunal jurat contra l'home acusat d'assassinar la seva mare, la mare de la seva exparella, a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. La sessió d'avui ha començat amb l'expulsió del processat per parlar quan no tenia la paraula, tot i les advertències del president del tribunal. Una guàrdia civil acaba de relatar que l'exparella de l'acusat vivia en por perquè ell la controlava.
6: Els primers guàrdies civils que han declarat han assegurat que l'acusat els va dir que no havia estat ell el responsable de la mort de la dona. Un dels agents també ha assegurat que les lesions que patia la víctima de 74 anys eren incompatibles en la vida. Els agents també han assegurat que no semblava que l'home anàs begut i que estava nerviós. A més, han afirmat que duia unes espardenyes i els peus plens de sang que no era seva, ja que no tenia ferides. La fiscalia reclama per ell una pena de 20 anys per un delicte d'assassinat.
5: Canviem completament de qüestió. Tendència a l'alça a les Balears, a l'obertura d'hotels de turisme d'interior i agroturismes. En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic.
6: I a Menorca, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mo, oberta el 2024, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
7: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de pues, revenue, no?, que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
5: D'altra banda, les entitats socials s'han bolcat amb les persones migrants que tenen dificultats per aconseguir la documentació necessària, en especial l'informe de vulnerabilitat, per dur a terme el procés de regularització extraordinària de migrants.
6: Una de les associacions que hi fa feina és Montición Solidària. Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda i juntament amb joves estudiants de dret també. El coordinador del servei és l'advocat Sebastià Arbós.
8: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que per seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per Fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
6: Recordem que durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop 6.500 a les illes.
5: Mentrestant, el bala de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el seu full de ruta pel que fa a la presó antiga i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent de dins que al llarg d'aquesta setmana es faria el desallotjament.
6: Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar, 2 mesos en concret. Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 a 100 les persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que la xifra hagi baixat.
5: I a la crònica internacional, l'Iran considera que la seva proposta de pau és legítima i generosa després del rebuig de Donald Trump. El president dels Estats Units l'ha qualificada d'inacceptable. Teheran diu que l'objectiu és posar fi a la guerra, també la retirada del bloqueig i la pirateria en el Golf Pèrsic. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
2: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
3: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

Són les 11 i 5 minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa i volen comentar allò que tothom xerra ara mateix a xarxes, allò que anunciàvem nosaltres a les 9 en punt just en començar el programa. El primer concert de l'Oreja de Van Gogh després del retorn de Maya Montero.

0: tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh ja és una realitat i també és un dels temes més comentats del cap de setmana. La banda va oferir a Bilbao el primer concert de la nova gira amb Maya de nou com a vocalista, gairebé 20 anys després de la seva sortida del grup. El retorn havia generat molta expectació entre els fans, amb més de 15.000 persones que varen anar a aquest Vizcaya Arena i un repertori ple de clàssics com Rosas, 20 d'enero i Cuéntamelo.
1: Però més enllà de l'emoció i la nostàlgia, les xarxes socials anaven plenes, van anar plenes de comentaris sobre l'estat vocal de la cantant. Diversos vídeos del concert s'han fet viral ja en aquestes hores i molts d'usuaris critiquen problemes d'afinació, dificultats per arribar a algunes notes i fins i tot oblits de lletres durant l'actuació. Alguns experts musicals també han qüestionat si Amaya estava preparada per afrontar una gira d'aquesta exigència, mentre que d'altres fans defensen que el component emocional del seu retorn pesa més que la perfecció tècnica.
0: Durant el concert, Amaya Montero va reconèixer que ha passat moments molt difícils aquests darrers anys i va assegurar que havia arribat a l'infern mateix abans de tornar en els escenaris. Unes paraules que van provocar una gran ovació del públic. En qualsevol cas, el retorn d'Amaya Montero a l'Oreja de Van Gogh ja ha aconseguit el més difícil, tornar a situar el grup al centre de totes les mirades, encara que sigui en comentaris negativíssims. Una mica, ho dèiem a primera hora, allò que deia Andy Warhol, que parlin de tu encara que sigui malament. No sé com valorau aquest retorn d'Amaya Montero a l'Oreja de Van Gogh.
1: Jo ja havia dit en el principi, amb molta prudència i molt de respecte, pens que Amaya no estava per tornar o per fer una gira d'aquesta envergadura, d'aquestes característiques, però sí que és vera que també ha tingut temps per preparar-ho, per preparar-se, no? Perquè una cosa és que te vengui de nou, de darrere un cantó, però ella, com a mínim, en aquest darrer any, pens que s'hauria d'haver preparat una mica. I si els seus companys, en els qui hem d'assenyalar per haver fet el que varen fer en l'Eire, que ja sabem que aquí som molt de l'Eire, durant els assajos no li han sabut dir: mira, Maya, estimada, la cosa no va bé, la cosa no flueix, hem de millorar, o hem d'adaptar les cançons en el teu to, que crec que no només és una cosa de to, crec que es va més enllà d'això, perquè tu pots tenir un to de veu més baix, però s'ha d'afinar, i aquí no hi ha cap cançó que hagi afinat.
0: Aquest homenatge que varen fer en el Cineat O'Connor, que
1: favor.
0: Nothing compares to you, és que nothing
1: compares... Fins i tot el Flavio està assustat.
0: Nothing compares to Leire en aquesta vida.
1: I sobretot, i perdoneu, ja per acabar, pens que no s'ha de mesclar en cap cas la salut mental amb aquesta qüestió. Vull dir que una cosa no lleves l'altra. Ella ho ha passat malament durant uns anys per qüestions X. Tota la nostra empatia des d'aquí, però crec que no té res a veure amb el concert, vull dir...
0: Marta Grau, tu que ets una dona també leirista, què en penses?
2: Mira, si hagués estat un retorn normal, habitual, d'una persona que després de 20 anys torna als escenaris per una causa X, no per una traïció, per una causa X, jo crec que hagués estat més comprensiva. Mira,
1: però
2: ostres,
1: recordem que no és ella que fa traïció.
2: Ja. Tota la raó, però els grups són uns venuts. Però això anirem després, en aquesta part. Hagués dit: mira, s'ha de tenir paciència, tornar als escenaris ha de ser un impacte, t'has de vessar, t'has d'acostumar, se te poden oblidar algunes lletres, és lògic, la gent ho necessita. Però
0: es nervi. És que també de vegades t'ajuda amb males passades, l'emoció,
2: te
0: pot parar un nus a sa gola
2: i no arribar
0: en el toca-toca.
2: És molt humà, com tu dius, i te pot passar. Però tot el que hi ha darrere, aquesta gent que de sobte, 20 anys després, li obs les portes, xau pescaus en l'aire, així, després de tota la feina, després de tot l'esforç, després d'haver mantingut el grup, ostres, és que me sembla supertrist. Jo crec que poc ha parlat de l'aire.
1: En l'aire sí que és no prudent, és elegant, com a mínim.
2: Exacte.
1: No? Però sí que és vera que justament en l'aire està fent concerts aquests dies perquè ha tret un nou disc, molts dels seus fans estan aplaudint que la sortida de l'Eire ha fet que tinguin un disc de bona qualitat, i algunes actuacions ja s'estan comparant a les xarxes socials, perquè aquesta és una altra, vull dir, no poden evitar que se compari una amb l'altra. La nostàlgia pesa molt, allò de voler tornar en els 20 anys que teníem quan Amaya cantava amb l'Oreja de Van Gogh, val, però...
0: nostàlgia, però no te pot fer tornar sort.
1: No, ni sec. Per tant, escoltes en l'Eire i es

0: potser, només potser, haguessin hagut de mantenir les dues cantants i fer una cosa conjunta, Vendrerò, com un retrobament, com dues cantants que han ajudat a mantenir l'estrella de l'Oreja de Van Gogh durant tots aquests anys.
1: Sí, perquè però, allò que han fet és, amb la seva decisió, crear com una rivalitat entre elles dues que pens que tampoc hauria de ser.
0: Sí, també la premsa, o segons quin tipus de premsa, ha ajudat sí, a mantenir ja aquesta rivalitat entre elles dues, i llavors també te dic, la culpa primigènia és dels components de l'Oreja de Van Gogh, que varen defenestrar a una companya de prop de 20 anys perquè volien els euros, volien aquesta gira, i dos, en el cas de Maya Montero, també s'ha de ser una mica conscient de les teves limitacions, i a lo millor avassejant més, independent, deixant de banda, perquè clar, també juguem sobre temes de salut mental, la salut mental o la posen sempre damunt la taula o no la posen mai. Si és un tema de salut mental, a lo millor els seus companys li haguessin hagut de dir, escolta, no haurien de començar la gira, però clar, seria molt complicat cancel·lar tant de concerts.
1: Una darrera cosa, crec que de cada vegada pren més força la teoria que en Pablo Menegat se'n va anar perquè va veure aquest fandango i va dir, jo aquí no m'hi veureu ni m'hi trobareu. Crec que, vull dir, en el seu moment se va parlar, se va dir, se va qüestionar que en Pablo Venegas, un dels principals components de la formació, sortís del grup, i ara, per ventura, podem...
0: De què dir? M'agradaria no haver de servir d'aquest brou.
1: Exacte.
0: I han estat d'altres companys que ara ho hauran de gestionar.
2: És que segueixen donant cua, eh? Això és un no aturar, és un dels debats que tenim ara. Però també vos volem contar altres coses molt més bones de dur, molt més alegres. Avui, Solla viu el seu dia gran després d'un cap de setmana intens de fires, d'activitats culturals, esportives i de molta tradició. Aquest dilluns arriba el Firó, una de les celebracions, com deien, populars més emblemàtics de les nostres illes.
1: Sí, i ja podríem dir que s'ha encetat. A les 10 ha començat un dels primers actes, aquesta ofrena de corones al Monument dels Herois, o els Herois de l'11 de maig. Després ha començat la missa a Can Tamany amb l'assistència de les valentes dones, personatges històrics, autoritats i xeremies de Solla, que per cert enguany compleixen 25 anys. Tindrem sorpreses avui pel que fa a l'actuació dels xeremies durant l'acte final després de la darrera batalla, perquè els xeremiers ja sabeu que són els encarregats de musicar la balanguera, el cant de la balanguera, que enguany, a més, també compleix 100 anys.
0: Enguany s'espera la participació de prop de 8.500 persones en els diferents actes d'aquest firó, que culminaran en les tradicionals batalles a la plaça de la Constitució i altres punts del poble. Per garantir-ne la seguretat, s'ha desplegat un dispositiu especial en 160 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat.
1: El programa festiu va arrencar per oficialment amb la investidura de les valentes dones, que enguany són la Sílvia Arbona i Nalina Sant Pol, figures que simbolitzen el coratge de les dones xolleriques durant l'atac corsari al segle XVI. També es va celebrar el pregó, enguany a càrrec de Patricia Eugenio, que és la presidenta de Joventut Mariana del bàsquet de Solla, que va reivindicar els valors de l'esport i el seu vincle amb Solla. I com marca la tradició, ahir diumenge el protagonisme va ser per la gastronomia amb els caragols amb allioli presents a moltes taules solleriques en una de les jornades més populars i familiars, que és la fira prèvia en el Firó.
0: Avui, però, totes les mirades estaran posades en el Firó, una festa que combina història, emoció, pólvora i música, a més d'orgull de poble, que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca i que, si no voleu anar fins Solla, perquè no vos agraden les massificacions, també podreu seguir en directe a través d'aquesta casa i en la narració de la nostra companya Joana Maroto, o sorpresa, que la tens just aquí de vora, que serà acompanyada de Felip Munà. El Firó de Solla, pels sollerits, perquè també ja no hi cap tanta de gent a la plaça de la Constitució, per tant, una molt bona opció, si sou de la resta de les illes i de la resta de Mallorca, és Vorero, des de IB3, que vos ho mostraran tot en primeríssim plànol i amb molta qualitat, narrat per la nostra companya, no? Joana Maroto, en Felip Munà.
2: Quina il·lusió escoltar Joana Maroto, Felip Munà, en aquesta retransmissió del Firó.
0: Perquè Maroto també és molt valenta.
1: I ella, un poc valenta. I ella, no som de Solla, però
0: i ella s'apunta tot.
1: Exacte. Si m'ho permets, és un honor per jo tornar a fer aquesta narració, aquesta retransmissió. L'any passat va ser el primer pic, ho vaig fer també amb en Felip Munà. Molt de respecte i sobretot esperem que els sollerits i solleriques que molt vagin de casa o de qualsevol punt del món, perquè hi ha molta de gent que no viu a Solla i que també, gràcies a IB3, pot sentir de prop aquest firó, i de quedin contents perquè farem tot el possible per acostar-los amb escoret en aquest firó 2026.
2: Cap dubte de tot això, i a partir de les 7 vos escoltam, hem compartit algunes de les imatges d'aquesta

ofrena de corones al monument als herois de l'11 de maig i continuarem pendents de com es desenvolupi la festa i com es retransmeti, com dèiem, d'aquesta manera tan, tan especial avui. Són les 11 i 16 minuts. Volen convidar-vos ara a una experiència immersiva, Dancecape, el cabaret.

0: Àgueda Moragall és ballarina, creadora i investigadora escènica i aquests dies presenta Dancecape, el cabaret, una proposta interdisciplinària que combina dansa contemporània, teatre immersiu i joc interactiu per convertir el públic en part activa de la història.
1: L'espectacle, que arribarà al Teatre de Lloseta els dies 16 i 17 de maig, planteja una experiència molt poc convencional. Els espectadors entren, literalment, dins un escenari del crim, guiats per una Game Master i una reportera han d'investigar què ha passat mentre la trama es desplega entre escenes de dansa, pistes ocultes i decisions que poden canviar aquest relat.
0: Després d'un primer estrenament amb entrades exaurides, un primer espectacle que, com dèiem, va exaurir totes les entrades, al local de Son Cladera aquest febrer, amb prop de 200 persones, 200 espectadors i una valoració molt alta del públic, ara el projecte fa una passa més en quatre funcions, com d'en Xisco, al Teatre de Lloseta.
1: I per descobrir com neix una proposta així, ja podem saludar en Àgueda Morell. Àgueda, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bones, què tal? Com
1: Clar,
2: esteu?
1: Hi ha espectacles que se miren i d'altres hi ha experiències com Dancecape on el públic gairebé entra dins la història. Quan vas sentir la necessitat de rompre aquesta frontera entre escenari i espectador?
2: Val, idò, bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per deixar-me estar aquí, no només de jo, sinó de part de tot l'equip. I, bueno, pues tot això va començar quan estava fent el darrer any de carrera i una de les tasques que havien de fer era rompre amb tot el que nosaltres enteníem com a espectacle tradicional. I, clar, tots podíem enfocar-nos a qualsevol tema en concret i jo sempre havia estat molt en contacte amb els jocs, escape rooms, amb la meva família, amics, i vaig decidir començar a investigar per aquí com l'audiència podia co-crear l'experiència, l'espectacle i fins a quin límit podíem arribar a ficar-los de dins, no? Com a jugar una mica amb això. I després, a partir d'aquest any, tota la meva pràctica ha estat molt enfocada a tot això.
0: Una proposta, Àgueda, molt original, així d'entrada, que a més combina dansa contemporània, teatre i mecàniques pròpies d'un joc d'investigació, que ara ho deus, no?, de l'escape room. Què t'atrae d'aquesta mescla? Perquè jo amb la meva família ja havia fet algunes experiències d'escape room, però què t'atrae de mesclar-ho tot i fer...
2: Val, pues mira, el projecte com a esbós inicial era només dansa i joc, diguéssim. I clar, ho vaig fer proves amb gent de la universitat, amb professors i tal, i hi havia algo que no acabava d'encaixar. Jo, dansa 100% ho volia incloure perquè he ballat des dels 3 anyets i després de la carrera mos varen com introduir com des del moviment donar informació i crec que era com una molt bona manera per afegir en aquest espectacle. I el joc també el volia ficar perquè és una molt bona manera de treure a altre públic, com a gent que potser anar una hora sencera en el teatre li pot semblar avorrit.
3: Home, és una manera també de treure més gent al teatre, no? A través d'aquestes noves fórmules que combinen tècniques diferents, no? O un altre públic, també.
2: Efectivament, això era una de les raons principals, però me vaig donar compte que en dansa no era suficient. Perquè hi ha molta gent que potser no arriba o simplement perquè només vol anar i veure l'espectacle sense anar més enllà d'analitzar moviment i tot això. Però vaig decidir afegir un altre personatge, que era la figura de la reportera, que aquí vaig a ficar al teatre, i ella narrava una mica com a tota l'experiència, guiava en el públic tot el que havia de fer...
3: Ha d'haver una complicitat a la força, perquè si només hi van 45 persones, l'espai, la intimitat que se genera, no?, i el narrador, se deu crear, no?, un ambient de tensió, de complicitat...
2: Sí, és totalment així. De fet, després hi ha persones que entren dins l'escenari i la reportera és la que els mou per les diferents habitacions, ella és la que guia jocs, per exemple, si han de descobrir una pista. És vera que, com has dit abans, hi ha un Game Master que ajuda, però a vegades això no és suficient perquè potser s'han perdut una instrucció i tal, i la reportera és encarregada de organitzar tot això per garantir una experiència a favor... xula, diguéssim, favorable, exacte.
1: Clar, aquesta proposta és allò que els especialistes diuen una Immersive Play Contemporary Dance Experience.
2: Exacte.
1: Que per resumit seria que tu demanes al públic que se fiquin dins obra i t'ajudin a col·laborar a crear aquest work in progress, no? Aquesta feina que va progressant a mesura que tu t'hi vas fent aquestes propostes. Ho deien a Marta, només 45 places per funció. Això, aquesta proximitat transforma la manera en què tu balles i interpretes, perquè deien que cada funció de teatre o cada funció de dansa és única, perquè tu pots estar més contenta, manco, i ho crees en directe. Però en això li sumes molts altres elements que fan que la teva feina, no sé si tu has d'estar especialment proactiva en tanta de gent circulant per allà enmig, perquè qualcú pot ser una mica returar, com jo mateix, se te planta davant i tu pots ser, no pots fer un gran GT de punta a punta i li has de pegar un bot per damunt. I això només t'ho trobes vivint-ho en directe.
2: Efectivament. Hi ha molta feina d'improvisació, també, segons... Està molt pautada, també. Hi ha parts coreogràfiques i parts que realment, fins que nosaltres no ho hem provat en públic, no poden saber com la gent reaccionarà. A més, cada vegada és diferent, perquè que potser a tu te posi un joc, a tu eres diferent que na Marta, per exemple. Així que, bueno...
1: Ja t'ho puc assegurar, perquè la Marta té cos de ballarina, jo, com a molt, podria fer de condesada, vulguis que no. Són dues maneres d'aproximar-se en el mateix espectacle. Tot és
2: vàlid. Tot és vàlid, tot suma, efectivament. Però és vera que, per la part dels ballarins, que jo també actuo en aquesta obra, s'ha d'estar molt atent. Molt atent, i has de tenir eines dins la teva pràctica per saber modificar qualsevol coreografia, per saber improvisar un moviment en funció del que t'han dit, també. I, però, sobretot, crec que la feina més d'improvisació és de la part d'Ana Paula, la reportera, que és la que està tot el rato en contacte amb la gent que està participant. I, sobretot, el darrer monòleg, que és quan la gent arriba a una conclusió de qui és responsable de la mort, cada vegada és una història completament diferent. Així que ella ha d'improvisar en directe la notícia que, en teoria, publicarà després.
3: Ostres, i depèn també del joc que li donin els 5 voluntaris.
2: Efectivament.
3: Perquè deu haver de tot. No sé si vosaltres sou de sortir quan vos han entrat alguna vegada en un espectacle.
1: Sí, i jo m'agrada aquesta proposta que les 45 persones que ho viuran en directe, però no les 45 que estan obligades a participar de manera proactiva.
3: Ja, però si te trien, per tant, i ets un dels 5...
1: La gent que sigui com jo també pot anar en aquest espectacle. La gent que no li agrada estar en el centre també s'ho passarà bé, perquè seran 5 de 45.
2: De fet, pots triar tu el teu nivell d'immersió perquè hi ha, per exemple...
3: Això mos va bé.
2: Això està molt xulo, sí, sí. I, de fet, teniu una targeteta que, si en qualsevol moment vos sentiu abrumats o que l'experiència vos supera, podeu treure la targeta i nosaltres sabem que no voleu participar sense cap problema.
0: Paraula clau, no?
2: Paraula clau, exacte, la targeta.
3: Però això és molt important.
2: És molt important. I també hi ha la gent que vol participar i vol entrar a la immersió totalment, que poden entrar a jugar dins l'espectacle, amb la reportera, en contacte amb nosaltres, els ballarins. També poden estar en el públic asseguts i seguir participant, perquè a vegades, sense una pista del públic, no se pot seguir joc de dins.
1: Però això, aquest, no és un poc perillós, això de que si la gent vol participar pot entrar a les totes dins d'aquest espectacle? Perquè així com hi ha gent com jo, que no m'agrada gens participar, te pot tocar una maroto, que és una dona entusiasta, claro. I clar, com controles l'emoció? Perquè tu, potser, en aquell moment t'has d'avançar cap a una banda i la mare t'ho fa allà una cuquevela i heu d'anar cap a una altra.
2: Sí, sí. És vera que la reportera, na Paula, hem treballat un manual de comportaments que podem admetre i comportaments que no podem admetre. Oh.
0: És que aquí està tot pensadíssim.
2: Està tot molt pensat aquí, sí.
3: Sí, hi ha una improvisació, però tot està pensat.
2: Està
3: pensat. Tot està mil·limètricament pautat.
2: Això és el truco, perquè va i ve, perquè realment mai pots saber qualsevol cosa que passi. I jo li don, com a directora, li don unes pautes i després ella, damunt d'això, pues, va improvisant.
3: Ha quedat moltíssima complexitat, a l'hora de dissenyar
2: molt.
3: Aquest espectacle, perquè no me sembla gaire
2: complicat.
3: Fàcil, sí. ni molt manco, no? Perquè és molt transversal, és, hi ha moltes disciplines ficades en una, no? La interpretació, la dansa, fins i tot l'escape room... on vos podem veure, com podem gaudir, és per tots els públics, entenc que sí, veritat.
2: Exacte, sí, sí. És vera que ho recoman per majors de 12 anys.
3: Clar, perquè podran entendre molt millor la trama.
2: Per entendre millor, sí. Els jocs també, a vegades, pues, has d'entendre, has de relacionar conceptes i tal, però bueno, que està obert per tothom, a tots els públics, i si... S'atreveixen, nosaltres estem encantats de rebre-los.
3: Tenim dissabte, 16 de maig, a les 7,
2: a les 7.
3: Diumenge a les 7 també.
2: Efectivament.
3: És una durada d'una hora i 15 minuts, a partir dels 12 anys. Aquí estem compartint el cartell perquè tothom s'animi. I m'encanta que Lloseta sigui un referent també d'aquest tipus de teatre alternatiu que mescla, com dèiem, dansa, teatre i escape room. Aquest Dancecape, que ja el nom parla per si sol. Hem parlat amb Àgueda Morell, directora d'aquesta proposta. Enhorabona a tu i a tot l'equip per fer-la possible.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ha estat un plaer compartir el nostre projecte.
3: Igualment, igualment nosaltres. Arribam a les 11:30, a les 11:27, uns consells. Ja ha arribat Fanny Pons als nostres estudis per aprendre, o per ajudar-nos, millor dit, a viure un poc millor.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: En el coni.
10: En els meus pares.
11: A la meva padrina. Dedicul desbonit.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
8: Això, que t'estim molt.
0: De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.

0: Cereals per berenar, bona música per començar. N'hi ha de tota manera, aquests cereals integrals infantils amb xocolata, fitness, baixos en sucre, enriquits en vitamines, amb gustos, però la realitat és que moltes vegades costa distingir quins són realment saludables i quins només ho semblen pel màrqueting.
1: A més, investigacions recents assenyalen que molts de cereals en l'actualitat tenen més sucre, sals i greixos que fa una dècada, especialment els que van orientats als infants i adolescents. Per això en volem parlar a la nostra experta més integral de tot Balears, que és na Fanny Pons. Fanny, com estàs?
2: Molt bé, bon dia a tots.
1: Dèiem, avui, és que, clar, t'estava imaginant com una barreta integral i ara he perdut el coni de sa xerrada. Però dèiem que els cereals tenen una imatge molt associada a un berenar ràpid i saludable, però nutricionalment juguen tots a la mateixa lliga? Són igual de saludables?
2: No. Es veu que és un berenar molt bo de preparar, sobretot si hi ha nins a casa. És un producte que no requereix una manipulació. Pots agafar llet freda, no fa falta escalfar, ni ficar una torrada dins una torradora, que hi ha perill que se puguin cremar. Vull dir, és una cosa ràpida. I, per altra banda, venen a substituir un poquet el que eren les sopes de llet que feien les nostres predines, una versió més moderna. Sí que és vera que se juga molt en el reclam de que a les catxes sempre hi ha un personatge, la millor infantil, de qualque sèrie, qualque pel·lícula que estan mirant tots els lots, sempre hi ha un reclam. El reclam sempre és començar a dir amb energia i que és un producte energètic i que mos aportarà vitamines i minerals. Tot això està bé si realment després, quan miram el que és la composició nutricional, és realment cert, perquè molt d'ells duen, com deia en Xisco, molt de greixos saturats afegits, molt de sucres afegits i molt de sal. Perquè, si vos no doneu compte, són un productes que quan nosaltres mesclam el llet i els abanyam, molts d'ells encara tenen aquest punt cruixent. I per mantenir aquest punt cruixent és perquè realment duen com una espècie d'escorça de sucre i de greix que fa que aquesta textura se pugui mantenir i també, de qualque manera, per millorar el gust. Per tant, no tots són d'entrada tan saludables com realment pareixen.
0: Ni saludables ni que facin miracles, no? Perquè dèiem que hi ha com molt de màrqueting darrere, no només per als infants. Moltes catxes prometen, per exemple, energia, fitness, integral, i, clar, molts no són ben bé allò que anuncien, no? En què mos hem de fixar quan compram perquè siguin més saludables?
2: Clar, mira, tu molt bé ho deies, o sigui, és que pitjors composicions nutritives duen precisament són els que estan orientats a la població infantil. Quasi és millor que un infant li donem un que està pensat per població adulta que no per població infantil. Què mos han de fitxar? Que duguin poques coses. Com més coses duen, en el final, més processat està el producte i més greixos i més sals i tot això duen afegits. Han de mirar que duguin un cereal que sigui el més natural possible, o que sigui blat de les Indris, o que sigui civada, o que sigui arròs, o que sigui blat. Sobretot que sigui integral. És molt important que aquests cereals siguin complets, és a dir, que no hagin retirat l'escorça, perquè n'hi ha molt d'ells que precisament són baixos en fibra. Una altra cosa important, que no duguin sucres afegits. Això també és important, però s'ha de mirar, perquè a vegades un se catxa bou sense sucres afegits, però, si mirant la composició, continua duent una quantitat de sal important i una quantitat de greix afegit important. A part que moltes vegades deim, bueno, no du sucre simple, però sí que molts duen mel, molts duen xocolata. Vull dir que també hi ha altres maneres de ficar sucre a dins el que és la composició.
3: I una curiositat, Fanny, alguns, fins i tot, perquè ho he vist al supermercat, i de veres que és molt curiós, duen la A del Nutri-Score. I són de xocolata, que dius, com pot ser? Que aquest cereal, que no pot ser més processat, no? I que és un de xocolata que coneixem tothom i que mos ve al cap probablement a la primera, du la A de Nutri-Score, que qualcú m'ho expliqui.
2: Si tu mires un oli d'oliva, per exemple, com que és un greix, moltes vegades surt com a D de Nutri-Score, saps? Vull dir, aquest sistema d'avaluació dels aliments s'ha d'agafar en segon que una miqueta amb pinces. Sí que és cert que mor donar energia, pot ser, perquè ho hem dit mil vegades, els cereals són la font més important de proporcionar-nos energia. Per tant, sí que ens proporcionaran energia, però han de tenir molt clar que aquest cereal sigui complet, eh? O sigui, que conservi la fibra i no que sigui un cereal
3: refinat. Has de tenir un màster de marques, en realitat.
2: Vull dir, sí.
3: Perquè n'hi ha tants que per agafar el saludable, ostres, o tens molt de coneixement, no?
2: S'ha de mirar un poquet, eh? S'ha de mirar un poquet, sobretot tot això, perquè, clar, una cosa és que tu compris, per exemple, un muesli, que seria, que podrien dir que dels cereals que tenim en els mercats, dels més saludables, però també
1: la granola, que s'ha evaporat molt
2: molt la granola també.
3: Boníssima.
2: Però és que també ens ho podem fabricar a casa nostra.
0: Més saludable.
2: Dir, efectivament. Nosaltres podem agafar un pot i ficar, per exemple, flocs de cibada integral, que tenim el que és el cereal, i si el agafem integral, bastant natural, i dins aquest pot hi podem ficar nosaltres un parell de fruits secs que no duguin sal. Seria una altra alternativa. Aquí ja li estem afegint més energia i li estem afegint greixos que seran saludables. També nosaltres, si volem, perquè som persones que fem molt d'esport, o volem enriquir un poc més el producte amb fibra, li podem ficar nosaltres fruita seca o fruita dessecada. En aquest cas és vera que serà un producte que tindrà més fibra, també tindrà més sucre, però de qualque manera és un sucre un poc més natural que no aquests sucres refinats que podem afegir o podem trobar afegits en els cereals que trobam en el mercat. També hi podem ficar un pot de, si volem, un lacti, perquè hem de tenir en compte que els cereals són molt pobres en proteïnes. La proteïna que tenen no és una proteïna completa, eh? Li falten bastant d'aminoàcids essencials. Per tant, si nosaltres els mesclam amb un lacti, sigui un iogurt, sigui un kefir, sigui un tassó de llet, de qualque manera estem enriquint el que seria esbrenar en proteïna d'alt valor biològic.
1: I que també ajuden a reblanir-los una mica, perquè a vegades que si has de pegar una curada de cereals a la seca, pot ser fa aquí un bolus i a les 7 de matí no sé si és necessari que te vinguin a fer una reanimació cardiopulmonar, estimada.
2: Hi ha gent que se'ls endú a dins un potet, a dins una carmanyola, i no fa falta que te peguis aquí la gran curada en sa mà. Van menjant com si fossin pipes.
1: Clar, és que mi, per mi cereal és que es cuera. Jo, encara que fos una carmanyola amb secs, jo començaria a cuera i vinga...
2: No sé què fan sordites.
1: Manies que té cadascun. Per cert, des de Harvard recomanen cereals amb el manco 5 grans de fibra per ració i que duguin molt manco de 5 grans de sucre també per ració. És una bona referència per orientar-nos.
2: I mos trobam en el mercat moltíssim que duen més de 10 grans de sucre per 100 grans de producte. Vull dir, és una cosa que sí que és important.
1: També jo no és per defensar-los, però també són els més bons. Perquè quan t'acabes de fer cereals i t'has posat una mica de llet, llavors allò te queda dolçet i és com un
3: no
1: final...
3: No pot ser tan dolent.
1: És com un final de festa.
2: Però també saps què passa? Que nosaltres, quan prenim productes així processats, ràpidament aquest sucre mos passa a la sang.
1: Ja.
2: No és el mateix menjar un midó que un sucre. Però es passa ràpidament. Ràpidament el nostre pàncreas sintetitza insulina.
1: Ja.
2: Tot això estimula de qualque manera la síntesi de la grelina, que és una hormona que ens fa tenir més gana. La leptina ens dona sensació o avisa en el cervell de que ja estem plens, però la grelina estimula aquesta sensació de gana. I ens pot passar que quan mengem cereals així, tan processats, al cap de molt poc temps tinguem aquesta sensació de bajón, de sentir-nos en soca com una miqueta embotats i una altra vegada començar el procés de dir ton tenir ganes de menjar altra vegada sucres refinats. O sigui que hem d'anar alerta perquè això...
0: Perill.
2: Té un perill, que no és gens recomanable. Ho hem de dir.
0: Has parlat, on dic que se poden fer cadascú que seva la granola, no?
2: Sí,
0: que se va parar molt de moda. Però també hi ha una altra qüestió, i és que no sempre que posi integral és sinònim de saludable. Perquè també, per ventura, posa integral, però llavors tenen afegit una
2: és
0: mica de tot.
2: És el que dèiem abans. O sigui, moltes vegades posa sense sucres afegits, però mires i du edulcorants, per exemple. Que hi ha edulcorants que el que és la microbiota intestinal fan bastant de mal, eh? I la desequilibren i inflamen. Eh? Tot el que acaba amb bol, els polioles, normalment són edulcorants que fan malbé a la microbiota intestinal. No tot, o sigui, és molt important, i això sí que ho hem de recalcar sempre que puguem, mirar la composició dels productes quan no és una alimentació real,
0: no, s'ha de mirar. Però ajudar-nos, no són fiables, tampoc. No.
2: Tot comença molt bé i acaba d'aquella manera.
3: I t'obsessiones i vas per al teu establiment o botiga escanejant tot i en el final acaba sent una obsessió.
2: Sí, i en el final, escolta, ho fas dos dies i després te canses.
1: I també des d'un punt de vista d'educació nutricional, que de vegades no hem parlat, no aquí, sinó quan me vols menjar... Què passa quan un nen s'acostuma des de petit a menjar cada de matí cereals dolços? Clar, això ja te desperta o te desenvolupa un tipus de paladar que després, quan ets gran, tornar-ho rere... És una cosa complicadíssima, perquè jo me'n record, a mi me'n compraven, no hi havia tanta informació, a mi me'n compraven els desgranot i jo és que em menjava...
3: Tots hem menjat a les totes aquests cereals. La generació dels 80
1: vaig canviar després en els de Sabaia, sí. Però tenia el mateix sucre. I clar, a mi...
0: El desgranat tenia molta de mel.
1: Sí, sí, m'acosta molt dir que no. A mi ara de gran m'acosta molt dir que no és dolç.
2: No el sucre d'un mel, però és que la mel, no mos pot oblidar que dins la seva composició nutricional hi ha molta sucre. Normalment, la generació dels 80 vareu berenar d'això, jo no som dels 80, no berenava d'això, però és que és quan varen començar a tenir tanta de fama. I com sempre deim, nosaltres tenim molta facilitat en desplaçar lo nostre. El que era el típic entrepà des de matí que te podien fer que teva, va arribar això i se va desplaçar.
0: Oh, Fanny, perdona, tu de les sopes
2: de llet. Sí.
0: Encara ara molt ne feim amb galletes d'oli.
2: Sí, però
3: aquestes són més saludables, sí. Jo crec, no?
2: Sempre. Tot el que sigui. Nosaltres el que hem d'intentar en els dia a dia és d'una alimentació el més neta i el més real possible. El que saben que han comprat a la carnisseria, el que han comprat a la fruiteria, el que han comprat en el forn. Això són productes naturals. Quan nosaltres volem incloure, perquè els aliments processats s'han d'incloure d'una manera puntual i ocasional, volem incloure un producte processat a dins la nostra alimentació puntualment, molt important llegir l'etiquetatge del producte. Sempre, com manco coses dugui, més saludable serà. Això és importantíssim. Molt important, els fabricants, no posar hidrats de carboni, no, ens han d'especificar quins són complexes d'absorció lenta, que serien els midons i les fibres, i quins són d'absorció ràpida, que serien els sucres. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que són molt importants. Mirar el contingut de sal, mirar el contingut aquest que no mos passi de 5 grans per 100 grans de producte de sucres, si et sal que no mos passi de 0,5 grans, vull dir, hi ha una sèrie de coses que a veure que encara els podríem perfilar un poquet més, que la gent no té consciència, però sí que intentar que l'alimentació sigui lo manco processada possible.
3: Hi ha altres alternatives. Existeixen, ens han d'informar si volem menjar o berenar. Cereals els podem fer nosaltres, com bé has
2: explicat. Nosaltres sempre serà molt més saludable que no comprar un producte que ja mos ve fet.
1: Fanny Pons, dos punts. La dona que feia granola. Com a consell. I el que has dit, alerta'ns-se grelina. Més lectina i manco grelina.
2: Efectivament. Lo seu és això. No despertar la grelina, que mos dona gana, i sí despertar la leptina, que és el que li diuen al cerveller. Basta.
1: Si sou nins del 80, teniu clar que heu estat víctimes del sistema, com jo mateix.
3: De la grelina.
1: Varen començar a menjar-les totes cereals.
2: Però ara ja
1: hi
2: ha coneixements que ja valen un poquet.
3: Ara no mos poden permetre.
2: I ja no és una excusa.
3: Exactament. Fanny Pons, moltíssimes gràcies i que tinguis una molt bona setmana.
2: Igualment.
3: Fem una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.

0: al día. IB3 Radio.
1: IB3 Radio es diversión.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar.
6: Una bona paret seca que pot durar.
2: Quantes jubiles de cosir?
7: Això és una gran pregunta.
2: Bona pregunta.
7: Això és una molt bona pregunta.
8: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
7: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
9: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
10: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
11: I què fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga?
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Demà, el Velòdrom Illes Balears de Palma acollirà una de les trobades educatives i musicals més grans del curs a les Illes, la representació participativa de la cantata Natuga i la Mà dins el projecte MEXO, Música, Societat i Acció per a la Inclusió Social.
1: Música, Universitat, Societat i Acció per la Inclusió i la Sostenibilitat. El que pretén és conscienciar...
2: Més de 1.000 alumnes i docents de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera compartiran escenari amb estudiants de la UIB, del Conservatori Superior de Música i de l'ESADIP, en una proposta que uneix música, educació emocional, sostenibilitat i també, Xisco, cohesió social.
3: El projecte està impulsat pel grup de recerca en art i educació de la Universitat de les Illes, el GRAIE, i avui ens acompanyen dos dels seus coordinadors, els professors Noemí Berbel i Antoni Salvà. Com estàu? Benvinguts.
4: Bon dia.
3: Encantats de... Encantats de saludar-vos a tots dos. Volia demanar-vos, començaré per la Noemí, i així com que veig que esteu junts, m'aneu contestant un darrere l'altre. Noemí, quan es parla de música comunitària, sovint queda com un concepte abstracte. En canvi, vosaltres heu muntat aquesta cantata, que demà se podrà gaudir. Què veurem exactament damunt l'escenari del Velòdrom de les Illes Balears?
5: Sí, demà podran gaudir de la cantata Natuga i la Mà. I com ben comentaves, és un projecte de música comunitària que participa molta gent de diversos centres educatius i d'ells també. Participarà alumnat de l'universitat, de l'educació primària, però també participarà a través de cimines d'educació primària i secundària de les diferents illes de les Illes Balears. També participarà alumnat del Conservatori Superior de Música i de CESARI. I entre tots farem aquest espectacle musical, no?, de
2: la cantata
5: i la mà.
2: Toni, aquest projecte neix arran d'una preocupació educativa molt concreta i és el pas de primari a secundària, no?, aquest vot que a molta de gent li fa una mica de por, una mica d'ensurt, però després tot flueix. Com detectau aquesta necessitat, els professors?
4: Bueno, és a dir, el projecte va néixer d'un parell de punts, no? Un era el tema de la sostenibilitat, el medi ambient, també en el poble d'Espolles, quan va començar el projecte, però després, per altra banda, aquest aspecte que me comentes va ser arran del director d'un dels instituts que participen en la trobada, que veia que arribaven alumnes de primària de diferents centres educatius i després, quan arribaven, costava fer feina a l'hora de cohesionar gent que venia de diferents orígens, no? de diferents centres, no? Al final ja veien el grup molt fets i necessitaven rompre una miqueta aquesta barrera. Per un costat, la feina que podien fer ells dins l'institut, i per l'altre m'ho varen proposar per un projecte que coneixien, que havíem dut a terme abans de la pandèmia dins Sant Gotleu, que són els de barri, doncs, arran d'aquest projecte que vam fer, doncs, varen contactar amb nosaltres de l'institut per posar, veurement, si podien fer alguna cosa també a nivell musical, en els centres escrits, des de sisè de primari i l'institut de primer de secundari. I així començar a fer l'any passat.
3: Clar, Toni, ara ho comentaves, que va néixer arran de diferents inquietuds i aquesta cantata Natuga i la Mà també té un fort component mediambiental. Per què era important que el relat parlés de la Mediterrània i també de residus marins? Perquè és una manera de cohesionar l'alumnat aquest procés, aquest vot entre primària i secundària, però també un fort missatge mediambiental al darrere.
5: Sí, aquest projecte va sorgir... Bueno, aquí tenim el conte, que és la història que demà donarem vida. Va sorgir fa uns anys un projecte comunitari que van fer el poble d'Esporles per conscienciar que tot el que se llança no es clavegarà amb una torrenta arriba a la mà. I a partir d'aquí van demanar dos mestres que fessin aquesta història, que servís de fil conductor per anar passejant campaments bons que travessen el torrent de Esporles. A partir d'aquí, un poc la idea aquesta de conscienciar de l'importància de medi ambient, de la cura, no?, de la mà mediterrània, i a través, no?, de la música, que té una potent transmissió també en un canal, per poder arribar, poder traslladar aquest missatge. I alhora, ser un projecte inclusiu, on puc participar, i donava un munt de nines i nins que, gràcies a aquest projecte, poden participar, no?,
3: clar, Toni, i organitzar una actuació amb més de 1.000 participants sembla gairebé una operació logística monumental. Com ha anat aquest repte?
4: Passat eren 500, enguany som el doble, però la diferència de l'any passat enguany és que l'any passat ho fem en el conservatori. idoni per fer concerts, no? Enguany ho fèiem en el Velòdrom, perquè realment 1.000 nins no els ho podíem ficar a qualsevol banda. Referent perquè a Catalunya ja havíem fet alguna experiència així a espais esportius de semblant en el Velòdrom. I que mos ha duit molta feina, no? Al final arribarem demà amb moltes ganes de que la cosa vagi bé. Sembla que les escoles estan molt animades, els alumnes de la universitat i del conservatori també, però clar, al final assajos, reunions amb els professors cada 15 dies que fem online, perquè hi ha escoles que ja no són de Mallorca, o de Montuïri, de Lloseta, és a dir, que no és tan bo de fer estomar-nos cada 15 dies, i ho fèiem online, on anàvem fent una miqueta de seguiment i orientant un poquet en la feina que s'havia d'anar fent.
6: Des d'aquí.
4: Era un material que havíem elaborat, és a dir, l'any 2022-23 va coincidir que la menció de música de la UIP també se feia les seus de Menorca i Eivissa. I la cantata, el projecte va ser a partir del conte que ha contat en Noemi, el següent curs i dona'm a posar-li música, i a cada episodi que hi hagi una cançó diferent, creada per alumnes de cara ja, tots ells són mestres de música.
0: Una diferent, o una manera distinta i diferent d'educar, unir aquests alumnes a través de la música, a través de la consciència social, mediambiental. Enhorabona per aquesta proposta, Noemí. Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres per fer ressò d'aquest projecte que tant de bo cada vegada hi hagi més escoles i sigui una fita per tots els balears.
0: I tant que sí.
5: Demà a les 4 hi ha entrades a Cerriera, sí que poden anar a cercar-les.
0: Disponibles encara, sí que la gent faci via per poder gaudir d'aquest espectacle. Moltíssimes gràcies a tots dos. Arribam a les 11:53. Solla escalfa motors, bé, dues escalfant motors ja uns dies per viure aquesta jornada tan important després d'un cap de setmana intens de fires, d'activitats culturals, esportives, tradició. Aquest dilluns arriba el Firó, una de les celebracions populars més emblemàtiques de les Illes Balears. Joana.
2: Sí, hem de recordar que aquesta festa d'avui recrea la defensa heroica del poble de Solla davant l'atac dels pirates sarraïns l'any 1561. Durant tota la jornada, els carrers del municipi se converteixen en l'escenari d'aquesta batalla, d'aquestes tres batalles històriques entre pirates i pagesos, amb milers de persones participant-hi vestides d'època.
3: Enguany s'espera la participació de prop de 8.500 persones en els diferents actes del Firó, que culminaran en les tradicionals batalles a la plaça de la Constitució i altres punts del poble. Per garantir-ne la seguretat, s'ha desplegat un dispositiu especial en 160 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat.
2: El programa festiu, però, va arrencar oficialment amb la investidura de les valentes dones. Enguany són la Sílvia Arbona, Nadina Sant Pol, figures que simbolitzen el coratge de les dones solleriques durant aquest atac corsari. També es va celebrar el pregó dijous, enguany a càrrec de Patricia Eugenio, presidenta de Joventut Mariana, i com marca la tradició, ahir diumenge tothom va menjar caragol xisco.
3: I avui, però, totes les mirades estaran posades en aquest Firó, una festa que combina història, emoció, pólvora, música i orgull de poble, que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca, i que si no vos voleu desplaçar fins Solla, perquè ja hi haurà una gentada, hi ha una opció boníssima, que és gaudir d'aquesta festa amb Vivetres a Televisió, que qui farà la narració serà la nostra companya Joana Maroto, acompanyada d'en Felip Munà per segon any consecutiu, ara ja la nostra experta en Firó. No, Joana Maroto, que una dona fora nirvis, que avui està la mar de tranquil·la, ja preparada per a partir del cap vespre poder fer aquesta narració d'Esfiró, que és una meravella.
2: De totes maneres, que tothom posi la tele a partir de les 5 i la ràdio també, atento, també faran seguiment d'Esfiró, en els 5 dies també faran seguiment d'Esfiró, seran a la platja d'en Repic veient la batalla, també serem després de les 8:30 a la plaça de la Constitució per recrear aquest darrer moment en què finalitza i culmina amb escant de Balanguera, que enguany fa 100 anys, a Xeremies fan 25 anys, i també el col·lectiu de pagesos fa 25 anys, així que tenim moltes coses per celebrar aquest 2026. Sí, sí.
0: I que tothom, com dèiem, estigui ben pendents d'aquesta retransmissió. No és el primer any, Joana Maroto.
2: No,
0: sí, que tu ja coneixes bé sí. l'experiència, vulguis o no, sí que...
2: En qualsevol cas, ja he dit abans, molt de respecte cap a els sollerits i solleriques que viuen amb molta, molta devoció aquesta festa. Ho intentarem fer amb Felip i jo, de la
0: no
2: millor manera possible.
0: Cap dubte al respecte. Vos escoltam després. Ara, temps d'esport. Toni Fuster, com se presenta aquesta jornada de dilluns?
6: Hola,
0: bon dia.
6: Bon dia. Idò, un poc agredolça, no? Perquè ahir el Palma Futsal va perdre la Champions, va perdre la final contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Tenia moltes esperances d'aconseguir la quarta Champions, però no va poder ser. L'Sporting va estar un poc més encertat de cara a porteria i al final el resultat era 2-0 i queda subcampió. Un Palma que jugarà s'intercontinental, però no repetirà Champions la pròxima temporada. Veurem com queden la lliga, també encara hi ha play-off, poden passar moltes coses, però ho té molt complicat, no? D'altra banda, pel que fa al Real Mallorca, ahir 1-1 contra el Villarreal, un resultat que dona esperança, una passeta més en vista en aquesta permanència. Tenim una setmana, tenim una jornada intersetmanal, dimecres 9:30 del vespre, Getafe-Real Mallorca, i diumenge a les 7 de sobre baixa, el Ciutat de València, el Llevant-Real Mallorca. Són dos partits, dues sortides del Mallorca, molt importants. A veure, una victòria te donarà moltíssimes possibilitats de permanència, 4 punts pràcticament ja serà definitiu, però passa per passa. Getafe Coliseum, un Getafe que se juga també en Europa, per tant no serà fàcil, a veure si el Mallorca pot recuperar futbolistes importants que van quedar un poquet tocats en el partit d'ahir contra el Villarreal. Avui, a partir d'avui, s'intertúlia amb els nostres convidats com era habitual.
0: Tot d'una. També a Pere Gibert amb l'actualitat, el Dia Menorca. Bon dia.
7: Bon dia, com cada dilluns tenim tertúlia. Els analistes que ens acompanyen avui són la periodista Lola Maiques i l'exsecretari general del PP de Menorca, Salvador Botella. Amb ells parlarem de diferents qüestions d'actualitat, com el comunicat que ha enviat el Cercle d'Economia de Menorca avui matí sobre el tema de l'accés a l'habitatge a l'illa, i també les explicacions que demana PACMA per la batuda de cabres salvatges que hi ha hagut la darrera setmana a Es Mercadal.
0: I Laura Tur, amb l'actualitat d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
8: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui comencem el programa i comencem la setmana posant l'actualitat en comú. Parlarem, entre d'altres assumptes, del nombre de creueristes que desembarcaran aquest estiu al port d'Eivissa, també de la gestió de la seu universitària, que trontolla una mica per l'assumpte de la presencialitat per poder garantir l'ensenyament presencial. I completarem el programa, com fem habitualment, parlant amb en Pepo Rubio de Ràdio Illa sobre tot allò que ha estat notícia a Formentera.
0: I acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
9: Mira, dos creadors mallorquins han elaborat una app, una aplicació mòbil, per facilitar la feina als professors i mestres d'escola, perquè no haguin de fer tanta burocràcia. Després parlarem amb la Fundació Joan 23 per saludar a l'Inita Coll, que des que de 40 anys se jubila, i com que ha estat un cap de setmana de moltes fires i festes, la ho comentarem amb el nostre analista de cap de setmana, Xavi Quinell.
0: I bon començament de setmana. Notícies, si no, ens tornem demà a partir de les 9.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
11: Bon dia. Els guàrdies civils que han declarat en el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva ex-sogra han assegurat que el processat tenia sotmesa la seva exparella i que la dona dormia en les sabates posades per si havia de partir corrents. Un policia local de Set Salines ha dit també que havia interposada una denúncia per violència de gènere contra l'acusat. Aquests són alguns dels testimonis més rellevants que ja han declarat en el judici amb un tribunal jurat. Seguint la vista oral a l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, bon dia. Què més han dit els testimonis?
12: Bon dia, un dels testimonis més destacats ha estat el d'un agent de l'Institut Armat que, segons la seva experiència, ha dit que l'exparella de l'acusat tenia les característiques d'una víctima de violència de gènere. La dona li va relatar que dormia en la porta de l'habitació bloquejada per por i dormia més en les sabates posades. La gent ha assegurat que l'home la tenia sotmesa, li controlava el que vestia i no li deixava que parlàs amb altres homes. El dia dels fets, ha dit aquest testimoni, la filla de la víctima estava més en estat de xoc. També han declarat altres guàrdies civils, han declarat que l'home duia els peus plens de sang, que el dia dels fets, això va ser un setembre de l'any 2024, però han dit que no tenia cap ferida i que l'acusat els va dir que ell no era el responsable de l'assassinat, pel qual la Fiscalia li reclama 20 anys de presó.
11: A la crònica política, Mesa per Mallorca acusa el PP d'impulsar una reforma de la llei de la capitalitat de Palma al servei de les pilotades urbanístiques i per beneficiar a determinades persones. Lluís Apastegui ha anunciat que el seu grup votarà en contra de la presa en consideració d'aquesta reforma que es debatrà demà al Parlament.
13: Això, tot i defensar més recursos per Palma, considera aquesta formació política que el text del document afavoreix promotors immobiliaris i que elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit amb determinades zones que decideixi l'Ajuntament de la ciutat. Segons Més per Mallorca, aquesta modificació permetrà exonerar promotors de construir habitatge assequible i també retardarà la construcció de pisos protegits respecte als lliures.
14: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
11: I el creuer afectat pel brot d'antivirus roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui s'acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. A les darreres hores, França ha confirmat un positiu i Estats Units dos viatgers provinents del creuer infectat.
13: El cap de Salut Pública de les Balears, en Ramon García, ha assegurat avui que les illes estan preparades si detecta algun cas d'antivirus aquí a la comunitat autònoma, amb un hospital, ha dit, de referència, són espases capaç d'afrontar la situació. García ha confirmat que a dia d'avui no s'ha detectat cap positiu i insisteix que la transmissió entre persones d'aquest virus no és tan fàcil com el del coronavirus.
15: Crec que a mitjans, crec que tenim un 061 que va demostrar en el seu moment tenir capacitat si grup de transport de pacients que estiguessin en aquest tipus de situacions. Tenim un hospital de Sant Espases que és capaç de també afrontar la primera entrada.
13: Pel que fa als 14 espanyols del creuer, ja compleixen quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
11: Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
10: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola, bon dia. Són 2:25 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Tania Celtia, que juntament amb Fernando Campos acaben de crear l'aplicació Minara. Per què serveix? I per alleujar la càrrega de mestres i professors, escoles i instituts. Moltíssima de la feina que fan els nostres docents és burocràtica. I amb aquesta aplicació se'ls llevarà de damunt un bon pes pel que fa a paperassa, que a més, una aplicació que servirà a més per tenir molt més controlats els alumnes, sobretot a les etapes de secundari i batxiller, que són com a més mals de control per allà de l'adolescència. Li demanarem a Tania Celtia com es funciona aquesta aplicació que podria revolucionar el seguiment de l'alumnat al Manco aquí a Mallorca i que ja està funcionant a altres bandes de l'estat. Alerta. Després saludarem a l'Anita Coll, que fa 40 anys que ha fet feina a la Fundació Joan 23 i ha arribat el moment d'una merescuda jubilació. Parlarem amb ella perquè s'ha dedicat tota la vida ajudant els altres, tant a centres de dia amb persones majors com a centres d'educació especial. I se mereix un homenatge a l'Anita Coll, que de manera silenciosa, de manera anònima, ha ajudat a la Fundació Joan 23 durant 40 anys i a tantíssima i tantíssima gent. I com que avui és lluny, farem el nostre anàlisi d'escat de setmana. Hi ha hagut moltes fires a molt de pobles, hi ha hagut molta actualitat esportiva, hi ha hagut la fira dels col·leccionistes, plaça d'Estubo de Palma, que per cert se diu plaça de l'Institut a Balear, per si no ho sabíeu. I tot això ho analitzarem amb el nostre expert en qüestions mundanes, que és en Xavi Oliver, i tots els seus amics que du a dins la seva veu o les seves diferents veus. Així que sense més, en Yolanda Ruiz la producció i en Viva López en el control tècnic. Començàvem el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
0: Aquest tema se titula High Voltage, és del primer disc d'ACDC, i ara sabreu d'on va treure en Fito Cabrales la tornada de seva cançó Hay Poco Rock and Roll. Parau atenció, això és ACDC 1976.

0: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Però això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar.
6: Una bona paretxa que pot durar.
2: Quantes jubiles de cosí?
7: Això és una gran pregunta.
2: Bona pregunta.
7: Això és una molt bona pregunta.
8: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
7: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
1: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Avui no passarem de l'any 80 musicalment, perquè The Knack va fer aquest Major l'any 1979. I mireu-vos si fa temps, 47 anys, ni menys ni manco. Però són temes que no t'hi passes temps per damunt, per això els recuperam. Bueno, mireu, parlem de que tothom té dret a descansar després de tota una vida de feina. I és precisament això el que li toca ara a Linita Coll, que ha estat 40 anys fent feines a Fundació Joan 23. Una trajectòria professional marcada pel compromís, la vocació i, segons diuen els seus companys, una estima immensa per les persones. Ara comença una etapa nova a la vida de Linita Coll. Bon dia, com estàs, Linita? Com estàs? Enhorabona per aquesta jubilació tan merescuda. Com estàs?
1: Moltes gràcies, Jaume. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a participar en aquest programa vostre. Gràcies.
0: Ja et trobes a faltar la feina, perquè molts no saben de jubilar-se. Jo he conegut dos metges que han tornat, que diuen, no sé, està que m'he aturat. Ja trobes a faltar la feina o què?
1: No,
0: trobaràs
1: no,
0: que fer.
1: Mira, jo t'he de dir que la resposta és que no la trobo a faltar. Però vull aclarir, vull aclarir. Vull aclarir perquè és que aquest buit jo l'he omplit, tinc molta alegria i tinc molta satisfacció, per tant, no la trobo a faltar. Jo m'ho vaig preparar per jubilar-me i he tingut molt clar que he disfrutat molt i he estat molt feliç a la feina, però que el dia que s'acabés ja tancaria, etapa.
0: Clar.
1: I començaria una altra de nova, que no conec, supos que serà desafiant i molt emocionant també, això ho espero.
0: Sí,
1: però... voldria aclarir això de passada també per les persones que tu dius que no saben com ho han de fer o no saben jubilar-se o que fan de la feina no sé, potser el seu únic objectiu a la vida o que només hi troben satisfacció dins el món laboral.
0: Sí.
1: Mira, jo sento una gran liberació, vull dir, quan adduïs la direcció de diferents serveis la responsabilitat és tan grossa i constantment ha de fer un exercici quasi diari de gestió emocional, de gestió del temps, d'imprevist, de conciliar la vida familiar, és molt fort, és molt fort. Doncs el moment que acaba de fer la feina, tot això, com que faré que també se va acabant, i no te pots poder imaginar, és total, és brutal, és molta satisfacció, no... De moment no ho trobo a faltar.
0: Per tots aquells que no coneguin la Linita Coll i la Fundació Joan 23, tu vales estar 16 anys en el Centre d'Educació Especial Joan 23. Conta-mos quina feina hi feies, quin tipus d'usuari eren, conta-mos com era el Centre d'Educació Especial Joan 23 i què hi feies tu allà durant aquells 16 anys. Pensava un poc per fer un poc de recopilatori.
1: Mira, jo vaig començar l'any 1985, si no record malament. Jo era molt jove, just havia arribat de Barcelona d'acabar la carrera de psicologia i me cridaven per anar a cobrir la plaça d'un psicòleg que havia partit. Per tant, ja no el vaig conèixer. Ja vaig entrar allà i va ser un bany de realitat, un contacte real, una immersió amb dins d'una cosa, una situació que jo... no havia vist mai, havia estudiat alguna cosa, m'havien explicat, però allò no ho havia vist mai. I durant tres mesos, al banco, vaig estar temps que dubtava si jo podria jo abordar, si m'agradaria. Hi havia allà persones de totes les edats, hi havia de totes les discapacitats, algunes estaven valorades, algunes no. Sabeu que la concepció de persona amb retard mental ha anat canviant molt.
0: Clar.
1: I antes eren un tipus de persones que, mira, era com una espècie de, perdoneu l'expressió, però era una desgràcia, una cosa que havia tocat.
0: Sí,
1: i que...
0: jo me'n recordo aquesta època, sí, se deia així.
1: Sí, les tenien amagats.
0: Exacte, amagats, se parlava de desgràcia, com el quasi d'un càstig, és vera, sí, me'n recordo.
1: Sí, era una cosa així. Entonces, allà en aquest centre, en un antic convent de monges, franciscanes, on un grup de pares i de persones properes, pares afectats, vull dir persones properes, van tenir la valentia de posar en marxa això. I jo, doncs mira, vaig entrar en aquestes circumstàncies, vaig anar coneguent cada persona, les seves famílies, fer entrevistes, valorava els remedis que tenia, i bueno, va ser molt d'unes principis, però ja vaig veure que allò seria per jo, seria el meu, vaig veure. I mira, així vaig estar durant 40 anys, encantada.
0: I després perquè clar, d'un centre d'educació especial pràcticament vas inaugurar tu la residència i centre de dia a la Creu, que és completament diferent la feina, no?
1: Sí, hi va haver passes perquè d'aquest centre llavors anàvem a un altre centre, també d'educació especial, una altra escola que vàrem fer nova i ja amb unes altres, ja vàrem deixar el convent i l'any 1990, també si no record malament, ja som dolentes per les fetges. Ja va ser una altra situació, vàrem inaugurar aquell centre, que era amb unes infraestructures modernes, adequades, i ja les relacions amb les institucions, conselleria i mas govern, tot això va millorar molt. Varen tenir també una primera vivendeta, que hi teníem també un pot de persones de totes les edats i tot tipus, però bueno, era una casa llogada, unes cases de lloguer que varen tenir, i llavors una residència infantil, una petita residència infantil de protecció de menors també. Hòstia. Tot això amb aquest temps. Bueno, aquesta residència i aquestes vivendes era una feina duríssima per personal d'atenció directa, que feien ser nits cap de setmanes amb unes condicions, la veritat, que per sort ha millorat molt, però era gent que s'ho va de currar molt fort i molt dur amb persones. Sí. Bé, i llavors, dia, l'any 2001, pues sí, se va por inaugurar la Creu, la residència de la Creu, se va fer un estudi de necessitats de tota la comarca, d'Inca, i se va poder construir aquesta residència i un centre de dia. Bueno, se va donar un solar i se feren tots els tràmits per subvencions i concerts i la burocràcia és potenta sempre és potenta.
0: Clar, sí. Això
1: molt
0: sí.
1: Potenta, sí. En un principi hi havia 24 persones, ara avui en dia n'hi ha 28, bueno, fins en el tope que han cabut perquè hi ha molta demanda i molta necessitat.
0: Sí. Escolta, Lenita, ara que no m'ho sent ningú, els teus companys se fan amb elogis cap a tu. Ha estat company, referent, peça clau en el camí de moltes persones i famílies. Tu ho veus així? Tu ets de queixes? No, tu segur que ets de queixes que sempre pensen, va, quins exagerats, no? Que ets exagerats.
1: Bueno, jo el meu company ja tindré una xerrada amb ells el dia d'aquest, ja les veuré en privat i ja xerrarem bé. Perquè jo, a part de tot això que les diré, perquè és que la veritat s'han desfet amb això, tot això que tu dius. Però jo he de dir d'ells, també he de dir molta cosa d'ells. El meu company de feina, per jo, són unes persones extraordinàries, amb les quals he tingut la sort de poder compartir moltes estones, moltes bones, altres potser no tant, però les he d'agrair tots aquests anys de feina i que sàpiguen que jo també, tot això que els diuen, jo també ho penso d'ells i d'elles, de tots.
0: De tota manera, Lenita, ara estava mirant la web del patronat joan23.org, per tot aquell que vulgueu col·laborar, hi ha una banda dalt, patronat joan23.org,
1: sí,
0: hi ha una
1: sí,
0: banda
1: una
0: que col·labora i aquí te pots donar una mà, te pots col·laborar, te pots fer soci, pots fer
1: exacte,
0: patronat.
1: Te pots fer soci, te pots fer voluntari.
0: Patronat joan23.org. Sí. Però, clar, tu dius ara no, el meu company, de tota manera aquesta feina, jo ho sé perquè que la meva neboda fa feina en el patronat obrer i ha estat a Mater. Per això has de servir. Per això has de servir. Això no ho pot fer qualsevol, ho has de dur de dins. Perquè has de tenir, el que tu dius, de gestió emocional. És com un metge, el que dèiem abans dels metges i jutges, que un ha de servir, per segon que, per tenir mà esquerra, paciència, empatia, i clar, aquesta gestió emocional, però de vegades segur que hi ha qualque cosa que tu dius, això m'ha afectat més, això m'ha afectat menys, perquè clar, durant 40 anys segur que has vist un caramull de coses, però ha de ser vocacional, això, no? Lenita, no serveix
1: bueno,
0: qualsevol.
1: Jo he tingut la sort de poder fer una feina per la qual em vaig formar, vaig poder formar, la formació sempre és necessària. Per qualsevol tipus de feina, i per aquesta també moltíssim, perquè hi ha molt d'avanços, hi ha molt de canvis, i s'ha de fer. Llavors, a part d'això, doncs hi ha tota la part. Cada professió, aquesta i totes les altres, requereix unes habilitats personals que han de tenir cadascú, que les has d'entrenar. Tampoc no naixem amb elles.
0: Yeah.
1: Les has d'entrenar, t'has de preparar i les has de millorar dia darrere dia. experiències, contacte amb les persones, la relació amb els companys, amb els usuaris, amb les famílies, te dona aquesta possibilitat. L'has d'entrenar, l'has d'executar per dedicar-te al servei d'altres persones, i en el nostre cas amb gent, amb persones que tenen, són molt vulnerables. Si no t'agrada, si no ho dus a dins, no ho facis. No ho facis perquè no seràs feliç, no ho faràs bé. És necessari, Jaume, sí, necessari.
0: Clar, perquè és que hi ha casos en què pots ajudar, però hi ha casos que dius, mira, la qualitat de vida d'aquesta persona no millorarà, per molt que faci. Jo t'ho dic per el que me deies a la meva boda, dius, que li puc fer millorar la seva qualitat de vida, però no millorarà el seu estat. I de vegades això penses, hi ha companys seus que han dit, uf, jo m'estim més fer una feina d'acompanyament laboral o d'inserció social, perquè veus els resultats, perquè hi ha bandes on no es veus els resultats, simplement un somriure, que per tu, per ventura, un somriure sí que ja te consideres pagada, però hi ha gent que necessita un estímul més fort, m'entens? Saps el que t'ho vull dir?
1: Sí, però feina per seu benestar, per la seva qualitat de vida, que és molt diferent que dir, ara que t'ho ha dit Jaume, que aquesta persona se curarà.
0: Ja.
1: No se curarà.
0: No.
1: Però millorarà. Cada dia tu li pots donar una qualitat, unes vivències, unes ocupacions, perquè és així, vull dir, estem cada dia amb unes activitats tant assistencials com ocupacionals dins de l'àrea sanitària, dins l'àrea de higiene, de la seva alimentació, de la seva integració, tallers, activitats, relacions amb el poble, les activitats que se fan, amb festes.
0: No, ja t'entenc.
1: Això millora moltíssim la seva qualitat.
0: Això és com una... Com una persona major, que com més major se fa, més major se fa... Home, a millor no aniràs. tu i jo d'aquí 30 o 40 anys segur que estarem més fotos que ara.
1: Això
0: no hi ha dubte. Clar, ara t'entes. Ara t'entes, sí, tens raó. Tens raó,
1: segurament, però ja, home, si tens al teu costat persones que valen, perquè a pesar de que tornis gran, a pesar de que siguis malalt, a pesar de tot això, tinguis tot un ambient, tota una activitat, tota una vida, unes vivències que te donen aquesta alegria, aquesta qualitat, aquest benestar, és molt diferent. Que si te tenen aparcat, abandonat, potser no te fan cas.
0: Sí.
1: No t'entenen, no saben les teves demandes quines són. Tu has de fer un esforç, a vegades, per entendre. Com puc entendre una persona que no xerra?
0: Clar.
1: Que no, diu, com ho pot pensar?
0: Ja.
1: Has de fer aquest esforç de comunicar-te amb ell, d'entendre-lo, de saber què te demana. Li dones benestar, li dones qualitat, que és el que cercam.
0: Sí, de vegades un somriure... De vegades un somriure fa més que tots els dobbers del món.
1: És el que cercam. Ell no entenen de dobbers, no ho entenen, ni falta que les fa.
0: Se felicitant no se tracta d'això.
1: No.
0: L'Eni t'ha massa obert els ulls amb això. Estic content. Fins i tot de jubilada dones una mà. Venga. Perquè tens raó, tens tota la raó del món. Un que té 60 anys segur que n'et sent està pitjor que n'et 60, però no té per què ser infeliç. Tens tota la raó del món.
1: Pots ser feliç.
0: Clar que sí.
1: Si m'hi procuram, ho seran, segurament. No hem de mullar mai.
0: Linita Coll, 40 anys de la Fundació Joan 23. Si voleu ajudar, patronatjoan23.org, a dalt, on posa col·labora, i segur que si donau una mà serà molt benvinguda.
1: Molt ben rebut.
0: Igual que la jubilació de la Linita Coll després d'aquests 40 anys, ben merescuda. Linita, enhorabona per la feina
1: gràcies.
0: Que has fet.
1: Moltes gràcies
0: per atendre'ns, Linita. Una ferrada molt gran i molt de besos. Gràcies.
1: Moltes gràcies igualment per vosaltres.
0: Vinga, salut. Ara d'aquí un instant parlarem amb en Xavi Canyelles, que abans ens hem equivocat, hem dit Xavi i Oliver, que tenim els nostres dos Xavis, que són igual de guts, igual de simpàtics i igual de fantàstics. En Xavi Canyelles vendrà per parlar del cap de setmana.

0: El dia a Mallorca.
1: IB3 Ràdio Es, informació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol! Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Gatopers.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Bono, mireu, aquest dissabte s'ha celebrat a Palma la primera fira d'escolacionisme, concretament a la coneguda plaça d'Estup, de vora entre l'Institut Joan Alcover i Ramon Llull. Molta gent s'hi va acostar, malament va ploure un poquet, feia vent. Hi havia un poc de tot, monedes, joguines antigues, còmics, àlbums, càmeres de fotos molt xules. I també hi ha hagut un cremull de coses més aquest cap de setmana. Hi ha hagut fires a diferents pobles, també hi ha hagut... ha estat un cap de setmana de noces. No, parlarem amb en Xavi Canyell, el nostre analista de cap de setmana. Com estàs? Benvingut, Xavi.
1: Molt bones, de cap de setmana i d'altres coses, entre d'altres.
0: No? Sí, sobretot d'animals i de natura i tot això, sí, però avui fem la nostra secció d'aquesta de soap, no? De...
1: Exacte.
0: Enredo.
1: Tu saps que també jo, com a il·lustrador, dissenyador gràfic i això, som també un fan dels còmics, dels cromos, dels segells, i com a observador, que tu sempre em dius, tu ets un observador, i no m'agrada tot. I vaig anar a aquesta fira, que enhorabona, l'Ajuntament de Palma. Mira, jo normalment no donc enhorabona així polítics i això, però vaig quedar molt, molt content, i vaig parlar també amb l'organitzador, també molt content, de que se fes aquesta primera fira de, sobretot d'antiguitats, de col·leccionisme.
0: Sí, senyor.
1: Hi havia gent que se queixava i deia, que és molt caro. No, perdona, això no és ferro vell.
0: No.
1: Això és una fira de col·leccionisme, i hi havia peces molt cares. Podies trobar des d'un cromo dels anys 60 que valia 500 euros fins a una càmera de fotos antiga, o sigui, són col·leccionistes.
0: Clar que sí.
1: La gran quantitat de col·leccionistes que hi ha a Mallorca, haurien de fer ja museus, per favor.
0: Sí.
1: Museus ben fets, però...
0: Mira, no s'ho tenen mateix, ni van, segur que té per fer un museu. Ah, que sí?
1: Museu.
0: Que ell també col·lecciona un cremull de coses. I aquí a la ràdio hi ha un parell de persones,
1: sí,
0: que companys, que col·leccionen coses.
1: Jo he de dir que vaig comprar dues coses. Vaig comprar un àlbum molt antic, i un àlbum més modern, però que a mi me va... és que estic xerrant i no apareix una secció d'humor, però...
0: No passa res.
1: La primera pel·lícula de la meva vida que vaig anar a veure, quan jo era petit, va ser E.T. Tu ja eres un poc més gran. E.T. l'estat a la
0: primera. Què vas veure, E.T.?
1: La primera, sí. Jo tenia 6 anyets o 5, no sé. I l'àlbum, el vaig devorar, però devorar. A més, eren cromos de cartó d'aquest dur. I a l'escola, jo feia el segon DGB, m'apareix una passada escatxa de cromos en la goma, en l'elàstic. Lo tengo, no lo tengo. Els nins, no és com ara, eren intel·ligents.
0: Repe.
1: Clar. Perdoneu, no vull ofendre. Però, bueno, eren nins que no tenien TikTok, ni mòbils, ni internet, ni deien en plan literal, bro, no me renta.
0: Tampoc tenien tocs.
1: No, no tenien res. O sigui, hi ha 42 alumnes a la mateixa classe, tot ficat.
0: Per deleria o llana per esclatell tenien?
1: Sí,
0: era
1: bé, tampoc és això.
2: Però gamberro, més que gamberro.
1: Calla, deixa'm xerrar. Jugaven a bolles de vidre, que eren a jugar a bolles, caniques en castellà.
0: Sí, senyor.
1: A baldufes, amb punta de ferro. Ningú mai li passava res, i avui en dia no poden utilitzar puntes de ferro perquè poden tenir traumes, i se poden fer mal. Però
0: o tampoc quan hi ha de hantavirus, també.
1: No, això és una cosa moderna. Abans no, només hi havia el grip i s'acabó. I angines, i la picota a borda.
0: Exacte.
1: I fimosi, si eres nin, i en tenies. Au, s'acabó. Bé, i resulta que vaig comprar l'àlbum de Neté perquè el meu estava super hiper destruït i deu estar desintegrat per l'espai sideral perquè no existeix, no sé on és.
0: Quina meravella.
1: I el vaig comprar per 40 euros.
0: Que xulo.
1: Sense empaquetat. I mira com ets la memòria, que diuen que quan som petits nostres som esponges, el nostre cervell, no? Me'n record perfectament de cada cromo, de cada imatge. Mirar un cromo del primer àlbum de la meva vida significa tornar enrere.
0: Sí.
1: Però és que ho visc. Fins i tot me ve l'olor de Colacao, que no era com ara. Era bo de quan jo devorava veient la llet, prenguent la llet. Perquè abans no deien desayuno. No, prendre la llet. Mallorca es pren de la llet.
0: Clar.
1: Encara que mengi no em begui llet. Igual, pren la llet.
0: El meu és llet.
3: Mi casa. Teléfono. Elliot.
0: Estaré aquí mismo.
1: Meravellós. Que també són coses que... La pel·lícula no és que estigui superben feta, perquè si te fixes, Net és així de gros, és molt més gros que en Elliot. I després, pa, i el fica amb una tovalloleta dins la canestreta de la bici. Com és possible?
0: No, i a més que el major de la meva filla, no li agradava perquè deia que era com una caca que brilla.
1: Sí, com una cosa, però va ser boníssim. Jo tenia tots els pepos, tots els munyacos de Neté.
0: No vaig tenir un, sí.
1: A vegades tenia ulls blaus i altres marrons, a vegades és del tamany d'escà i altres de vegades és més gros que la gelera i s'engata i fot per terra i... Et deia... Bé, perdona, no venia a xerrar de te.
0: Jo és l'únic àlbum que vaig acabar va ser de Star Wars.
1: Que només no l'home té, no l'home té.
0: No té nom.
1: Total, li diu ET.
0: Extraterrestrial. No té nom.
1: I a més és un plagi d'un còmic espanyol.
0: Jo crec que...
1: Tu cercau. Hi ha una polèmica per allà.
0: Jo crec que s'assemblen els que anaven a... Encuentro la tercera fase, que no sé com es diu.
1: No, tu cercau.
0: Els que anaven per allà...
1: Plagio TVO espanyol. Veuràs que hi ha un espanyol que va fer un TVO, va fer aquest personatge i esclavat d'extraterrestrial.
0: Bueno, ho haurem de mirar.
1: Ho havia de dir,
0: perdona. De tota manera, coses antigues, ara que parlàvem de la fita de col·leccionisme. Segur que en recorda moltes i encara les guarda el nostre col·laborador habitual del programa, l'amo en Bernat de Can Peixetort. Com va això, l'amo en Bernat?
4: Sí, va bé. Això, que ho dic de coses antigues, ja saps què li dic. Trastor! Si voleu venir que viva, sol Trastor. Jo que viva. Allà, la cara del camp, tenc darrere un trastero. I tenint de Trastor. I em van tirar de Trastor en el Ferroway.
0: Ferroway.
4: I vaig anar a vendre de ferro. I me... I allà perquè venien ferro i fustes. I rara, gastada. Tot això és un trasto. Ja no sé si gent on posa el trasto. Jo com que de petit no vaig tenir àlbums perquè eren proves. Ei, no.
0: Eren proves,
4: altres. No podien comprar joguetes. Havien d'anar. Agafava un tros de fusta. Deia un ubó. Però una goma. I fèiem un tirachina. I dues canyes o tres que la fotíem en el predi i s'emprenyava i un pot de paper de seda. Jo vull dir, no sé què se diu, i un pot de corda de balomany. Fèiem un estol.
0: Sí, senyor.
4: Fèiem estol i volava, no? Estols volava. I ser baldufes. I a posta una tenda que hi havia a Tiapama de vora Can Roca. I venien sabates, corda, i venia una baldufa, la baldufa. Me va durar d'haver 30 anys, eh? La vaig regalar als nets, no sé on posar... Oh, perdoneu, no sé on va emporar. I tenc una arada, que si que aquesta ja la val, la reial, no vull trastos. I ferradures, i garballots. Ai, que no, garballots.
0: Però què fa, garballons?
4: Està prohibit,
0: senyor. Sí, fa molt d'any que estan prohibits,
4: els garballots. Sí, però entenc, catefes. Estan rodeats, per això. Estan rodeats. I va venir Ceprona i me va dir...
0: Sicona.
4: No,
0: en aquest
4: no,
0: temps que venir Sicona.
4: Va voler Ceprona. I Sicona també. I va dir, no sabe usted que no puede tener eso que está prohibido.
0: El garballet.
4: I jo vaig dir, sabe que lléveselo todo, se lo regalo. I diu, no, que no cabe la furgoneta. I jo dic, cabido, aquí se queda. De moltes teranyines, tens. I col·leccionar, no. Hem de tenir lo que serveix, tens. No sé, jo he de guardar tot el que he tingut, oi, que brim, saps? He tingut cavalls i someres i tot.
0: Imagina't vos, si els guardàssiu.
4: Hombre, someres seques. Someres, ja, que no sequen el jamón, el cuixot. Una pata seca de porc, no? Ja, una somera seca. Però no, ningú val. Molts de trastos, molts de comèdia, amb això. Ara, si me'n donen tot barats...
0: No hi van anar a vendre tot això a sa fira dels col·leccionistes?
4: No, no hi vaig anar. Jo no vaig a Palma, no m'agrada. Molt difícil entrar i molt difícil sortir.
0: Sí,
4: hi ha gent per tot, i hi ha cotxe, i jo què sé, i gent de tot tipus. Jo tenia uns amics que vivien en el centre. I fa estona i me diuen, no vengis perquè no em coneixeràs. Tot souvenirs.
0: I això tren? Això tren?
4: Quin tren de sollo?
0: Això ferrocarril, no? Això que ara ja passa d'inca, passa de...
4: Oh, cap de gent.
0: També.
4: Descarrila.
0: Descarrila.
4: Sempre tens problemes. Sempre tens problemes.
0: No, però això és de vegades.
4: Bé, val que vegades, però no penses tu. Jo no me'n vaig de sort. Jo l'únic que puc col·leccionar són pedres.
0: Predes.
4: Hi ha qualque preda ben guapa, bé. Hi ha qualque preda ben guapa. Au, muchacho. Oh, vaig a veure... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pobre men, com vaig quedar?
0: Com vaig quedar?
4: Sí, m'han operat.
0: Sí.
4: Fa 30 anys, però.
0: Ho queda la mar de bé, eh?
4: Molt bé.
0: La bombona no passa pena. Torna a bombola, eh?
4: Sí.
0: Gràcies, la bombona. Tengui.
4: No li pones la ràdio de Baleares. Jo cada dia ho escolto un poquet i m'adorn. Adiós.
0: Moltes gràcies. Bueno, qui ho diria, també, que la nostra col·laboradora Prudència Maicalla col·lecciona coses. La setmana passada no la varen deixar xerrar per falta de temps, però, doña Prudència, què col·lecciona, vostè?
5: O sigui, és que m'agrada molt, això. Jo també col·lecciono unes coses que són molt interessants. Ara, per exemple, ara l'altre dia vaig dir al meu amo, i podien comprar això, i sap què era? Un didal, un didal. La meva filla compra didals. Hi ha una tenda, per cert, hi ha una tenda que està allà a la plaça de Madrid, a la plaça aquesta grossa, on hi ha un Spiderman, que hi ha per allà, que fa de Spiderman, que és un...
0: Ah, volta els de Madrid, sí, sol, exacte, a sol,
5: exacte,
0: a sol.
5: Això és el sol aquest, que sempre està amb ombra. Ara ho entenc perquè li diuen sol, si sempre està amb ombra. I resulta que sap què passa? Que hi ha una tenda que només des de didals. I cada vegada que anem a Madrid, o qualcú que jo sé que va a Madrid, me dono un didal. Tu no hi vas a Madrid, me podies donar un didal qualque vegada.
0: Els al·lots hi van sovint, sí, sí.
5: Perquè ara són didals, que són unes coses, i no li podies dir al teu fill que hi van sovint que me duguin, per favor, didals. Perquè es veu guapo aquí a Palma, em venien de didals, pels atenc tots, i tenc fora d'edats. I jo, com que era també modista, en la meva època, la meva mare també era modista.
0: No, no, Prudència Maicalla va estar una vegada parlant de didals durant 24 hores.
5: 64 peces, totes, una darrere l'altra. N'hi ha de porcelana, que són les més cares de tot. I vaig comprar un moble tallutxo així, que deu fer 5 centímetres de gruixada, no massa, i el té empenyat a la cuina, preciosa, amb un vidre, que el meu amic, el vidrier Don Fernan, no me va fer l'any 67. I resulta que van en pot, els didals són de vora l'altra. N'hi ha un que és més guapo, que té uns pajaritos, així com una cosa, porça. I va dir, i per què no compres un didal de munyaques? I no, vinga, tu saps les casetes de munyaques que tenen totes les munyaques que tenen una caseta, que sí, també tenen didal petits, que són en miniatura, però són preciosos, eh? I jo entenc de didals. I ara que això era de nete, tinc un didal de nete, mira tu per on, que té nete allà gravat, i això era del meu net, que el va comprar a Noruega, i m'ho va dur de Noruega, aposta, m'ho va dur de Noruega. I cada vegada que nosaltres són una col·lecció de didals, si qualque dia me voleu fer una entrevista, si vetres me la podeu fer, eh? Col·leccionista de didals, doña, de tot el món i de totes les
0: cèl·lules. Doña Prudència,
5: de Papua Nueva Guinea,
0: eh? Per mi vos demanen, per anar a girar un malalt, vos demanen per anar a girar un malalt.
5: Doña Prudència, home, em vaig molt alt, noi, no? Que vaig molt alt, se vegi un didal per la col·lecció. Au, enhorabona, ho fas molt bé, oh? Fas molt bé, jo t'escolt. Cada dia em mira per on t'escolt. Au, tios,
0: doña Prudència,
5: la teva veu és identificativa. Tu et sentis la veu de Noguera i escoltar mira per on.
0: Moltes gràcies, doña Prudència, moltes gràcies.
1: Quina xerrera, però clar, no li pots aturar perquè és feliç aquesta dona.
0: Per això
1: li
0: diuen de Can Maicalla.
1: Sí, a veure.
0: Però per què hi ha una tendència a acumular i ordenar coses? Aquestes persones que col·leccionen. El nostre expert en sociologia, Toni Tarabini, mos ho explica. Toni, bon dia.
6: Bon dia. Bé, això és una cosa, alerta, apuntau on, això, que s'assumà, et surt, alerta aquí, que acumula coses que no tenen cap servei. Perquè hi ha animals que sí que acumulen coses, hi ha animals que acumulen coses, que acumulen en magatzem, que s'han menjat i tot això. L'espècie humana també acumula, per exemple, blat, maïs i cereals, etc. Però l'espècie humana, alerta, jo me'n recordo, estem de les democràcies, principis democràcies, que ja va començar...
0: Que no hi som, en democràcia.
6: Sense democràcia, quan hi va fer el canvi, alerta, que resulta que van començar a col·leccionar coses. Perquè abans se tirava les feines, jo no sabia. S'acumulen coses. I per què s'acumulen coses? S'acumulen coses perquè l'espècie humana sempre és un nin. Alerta, apuntau on, això, eh? Sempre és un nin. Llavors, fixeu-vos, juguen a trenets, fan escalèstets, fan maquetes, eh? També juguen a mil coses, i la majoria són homes, eh? Alerta, no entrem en masclismes, eh? Però els que som és el coro que col·lecciona coses. No veuràs mai cap dona que faci volar avionets, mai. Ni que col·leccioni cellos, ni mones. Bé, no. Monedes, la dona no col·lecciona coses, això passava bé.
0: Barbies. Només n'he conegut alguna que col·leccionava Barbies.
6: No comencem amb el clima, eh?
0: No,
6: que un home pot col·leccionar Barbies.
0: Una lota d'Eivissa que col·lecciona Barbies.
6: Sí, però jo també col·lecciona Barbies. Això no té
0: d'escola. Toni, perdona, però... Toni, perdona, però és en Pau de Bon d'Antonio Font, aquí. És en Pau de Bon que té ganes d'improvisar una cançó sobre el col·leccionista. Pau de Bon dia, amb hola, comença.
7: Hola, com estàs? Bé, començam. Bé. M'han donat una història.
1: molt bé.
0: Col·leccionisme sideral.
1: Col·leccionisme sideral.

0: Ximpom, ja està.
1: Bueno, Pau de Bon, moltíssimes gràcies. Com cada setmana visita mos amb un tema d'en Joan Mi, d'en Miquel Oliver. Bueno,
0: és una música que t'entra.
1: Home, clar, i molt profunda. Molt profunda,
0: té un missatge subliminal. És un poc com... no bueno. Sé, com art contemporani.
1: No, l'Aureta ja ha sortit d'escola.
0: Ja ha sortit? Que, sí. Ah, sí, avui fa sol. Avui han sortit un poc més prest.
1: I no sé per què, com la llei de protecció animal li deixa tenir aquest tipus de mascota.
0: Perquè estan extingits.
1: Estan extingits, clar.
0: La llei de protecció animal. No, surten dinosauris. Bueno, surten com molt sauris actuals. Vull dir, amb dardaixos, tuàteres, sargantanes, tot això.
1: Hola, l'Aureta. Com està, l'Aureta?
2: Estic molt contenta d'estar aquí. I ja... també col·leccion coses.
1: Col·lecciones dinosauris?
2: No, col·leccion... pepes.
1: Pepes.
2: Pepes i dinosauris, però a partir de plàstic, de miniatura.
1: Ja vinga, digue-li en res que mos saludi. Digue-li en res que mos saludi, que només mos queda 20 minuts.
2: 20 minuts o 20 segons?
1: 20 segons.
2: Ai, la venga, res. Digue-li el Noguera, tu, si col·lecciones res. Vinga.
1: No t'he sentit, una altra vegada. Adéu i salut a tots.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia. El creuer afectat pel brot d'antivirus roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui s'acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. Joan Guirado està seguint el minut a minut d'aquesta embarcació. Joan, bon dia, conta'ns.
5: Sí, la previsió inicial era que avui sortissin dos vols, un amb ciutadans australians i asiàtics i un altre amb ciutadans de diversa nacionalitat que els seus països no havien enviat avió i que els repatriaria el govern dels Països Baixos, però, segons ens acaben d'informar, tots sortiran en un mateix avió abans de les 6 de la tarda, després que el vaixell també hagi repostat i s'hagin reposat d'aliments. La previsió és que abans de les 7 l'Ondius torni ja de camí cap a Rotterdam, abandonant les instal·lacions portuàries de Granadilla de Abona. En paral·lel, aquest matí hem sabut que la pacient francesa ha donat positiu, que hi ha un pacient als Estats Units que també ha donat positiu i un altre en estudi. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat els protocols i ha dit que quan van ser evacuats del vaixell tots estaven en negatiu i no havien donat símptomes.
4: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora. Mentrestant, als tribunals, l'exparella de l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 ha assegurat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. També que la relació amb l'acusat va ser molt tempestuosa. El testimoni acaba de declarar la vista oral que té lloc a l'Audiència Provincial de Palma.
6: L'exparella de l'acusat ha dit que quan va escoltar els crits de por, de dolor, també de pànic, se'n va anar directe de la cafeteria on fa feina i va partir a la finca on vivia amb sa mare i l'acusat també. També va donar avís a la policia local, ha dit, de ses Salines. La dona també ha confirmat avui el testimoni dels guàrdies civils. L'home era agressiu i la insultava. Va relatar que un dia li va posar benzina dins la llauna de cervesa on ella apagava amb aigua els cigarrets que fumava.
4: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma calcula que a final de mes iniciarà el procediment judicial per al desallotjament de l'antiga presó de Palma. El Palma acaba d'explicar la darrera hora d'aquest edifici municipal ocupat. Cort, Aina Morales, bon dia, conta'ns.
7: Bon dia. Abans d'iniciar el procediment judicial, s'ha donat aquesta setmana a qui encara viu a la presó perquè l'abandonin voluntàriament. Són 101 persones a qui se'ls ha notificat en persona i en uns dies, a més, es publicarà al BOE el llistat de les altres 107 persones que figuren en el darrer cens que es va fer d'habitants de l'antiga presó. Jaime Martínez, del Val de Palma, diu que, mentrestant, seguiran igual.
8: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys... una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta. Jo des d'aquí, clar, i ho he dit altres vegades, és que crec que tots haurien de fer entendre en els que estan ocupant l'antiga presó que estan en situació de risc.
7: Deien que calculen que aquestes 107 persones ja han abandonat l'antiga presó. Només d'alguns se sap que 45 han estat derivats a serveis socials i tenen algun tipus d'ajuda de l'IMAS. D'altres, fins i tot, han abandonat les illes.
4: Gràcies, Aina Morales. I a Solla, avui és dia gran. A les 3:30 repicaran les campanes alertant de l'arribada dels corsaris a la costa. El Firó ha començat avui matí amb l'ofrena al monument dels herois caiguts a la defensa de la ciutat. Un acte que ha comptat amb la presència dels personatges històrics, també de les autoritats de les illes. Els carrers del poble es van omplint a poc de gent que es prepara per la festa. Allà hi és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, quin és l'ambient?
9: Bon dia, idò, tranquil, però animat, de cada vegada més animat, perquè els solleritz es preparen des de ben prest per la celebració més important del municipi amb la mateixa il·lusió de cada any. El dematí és per agafar forces, per això molts han sortit al carrer a berenar, dinar i beure per començar la festa amb una mica més d'alegria.
10: Tradició, sí, sí, som solleritz i també tenim una cama de Calvià, però aquí a Firó no fallam. Ja van començar divendres amb el xupinazo i no fallam.
11: Sí, estic ben tranquil encara és prest. Per aquí una estona, si vol venir a cercar, veuràs com estirem.
9: L'Ajuntament de Solla ha habilitat més de 500 aparcaments que enguany inclouen 107 places noves a l'aparcament de Sa Mosca i quant als busos. El TIM no ha reforçat freqüències, però en cas necessari, l'empresa concessionària ampliarà el servei.
4: Gràcies, Laura Marcos. Així arribem a la 1:05, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: tractar perquè entrant ja en el tram més que decisiu de la temporada a primera divisió, setmana de dos partits per al Mallorca i dos partits a domicili. Tot començarà dimecres a les 9:30 al camp del Getafe i diumenge al conjunt de Demichelis que visitarà el camp del Llevant. Una setmana que el Mallorca afronta en 39 punts a la classificació a dos de la zona de descens després de l'empat a 1. No va poder guanyar el conjunt de Demichelis al Villarreal. Saludant ja el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
0: Quina setmaneta, eh?
1: Sí, aquí ningú regava res, i ahir aquest punt jo crec que el poden considerar bo. Pel Mallorca, un punt més en vista de permanència, tres jornades, en falten quatre per signar pràcticament, matemàticament, seguir un any més a primera divisió, en tres punts, i que és molt probable que també el Mallorca, en sols golaveratge, es quedi a favor, i també la diferència de gols té moltes possibilitats també de quedar primera, però...
0: Pot just, tres al vegada, tres jugant fort.
1: Sí, però també hi ha partits directes, la darrera jornada, per exemple, ara així de memòria, hi ha un Girona-Elx, per exemple, no? És a dir, en definitiva, l'Espanyol també té un calendari complicadíssim, l'Alabès és qui sembla que ho té un poc millor, i el Mallorca, a veure, jo ara mateix no me canvi per ningú, eh?
0: No.
1: Jo ara mateix no me canvi per cap, és que estan a baix, eh?
0: No, estàs fora del descens, a dos punts de la zona vermella, i tens un calendari que, a veure, tampoc és un calendari per tremolar molt. Vas al Getafe, que el Getafe tampoc està per tirar cos, ve d'empatar al camp de l'Oviedo, i reps a l'Oviedo la darrera jornada, i la penúltima vas al camp del Llevant, que també veurem el Llevant com arriba en aquesta cita, però sí que arriba moral després de la victòria contra Osasuna en aquesta jornada. Tomàs Llibert, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ho veus? En Toni Fuster diu que tres tal vegada basten, dona per positiu el punt d'ahir a Villarreal. Estàs d'acord?
2: Bueno, a veure que no m'ho canviaria també per cap equip, però sí que perquè els tres punts poden no bastar. Els quatre jo crec que segur, els tres bueno, dependrà de moltíssimes coses, però bueno, jo crec que el Mallorca ho té francament bé, perquè té el gol a baràs pràcticament guanyat a tothom, però sí que perquè ara té dues sortides complicades, que si no és capaç de sumar, de repartir, te les jugues.
0: Te la jugaries contra l'Oviedo, que ja estirà, suposant, descendit. I David Gui, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb quines sensacions vas sortir ahir de Somoix? No sé si van anar al camp. Amb quines sensacions van sortir amb aquest empat a un?
3: Mira, jo crec que l'entrenador va dir que necessitaven els 12 punts. A partir d'aquí...
2: N'han perdut dos.
3: N'han perdut dos, però va dir que en volia 12, no? Perquè és conscients de la necessitat de punts... Jo vaig dir aquí que de dins el vestidor se fan compte de 43 i són coneixedors. Jo... Després, evidentment, analitzem el partit i ho veurem d'una manera o l'altra, però és vera que hi ha molta gent que això afavoreix a que tinguis menys números de baixar, però qui pensaven que tornava a estar enterrat, que és el Llevant, torna a ressorgir i serà un rival directe d'aquí res.
0: Sí, està complicant la vida en els equips que van més amunt al Llevant perquè s'està costant perillosament i més després d'aquesta remuntada que va fer aquest cap de setmana contra Osasuna. Ara entrem en detalls del que va ser el partit i també d'aquesta setmaneta que li espera ara el Mallorca i també la primera divisió perquè hi ha partits també interessants en aquesta jornada intersetmanal, però com cada dilluns abans de res anem a recordar com varen viure aquí a IB3 Ràdio la narració de Toni Fuster aquest empat a un d'ahir del Mallorca contra al Villarreal, a l'estadi de Somoix.
4: Comença el partit a l'estadi de Somoix, treu el Mallorca, posa la pilota allà en joc. La pilota per la Torre, la pilota per la Llote, alerta Bucadán que arriba per la darrera, punt de penal.
5: Que bé, Valient.
4: Valient, està Valient en aquesta acció, l'1 contra 1 Bucadán. Treu Tomàs, pilota a l'esquerra, retalla el Cera, l'ha tocat a Mateu Mora.
5: Li ha donat en Salmats.
4: Sí, l'ha cridat.
5: L'ha cridat.
4: Va veure aquesta mà de Mateu Mora. Penal a favor del Villarreal. Allò fet als 11 metres. Agafa poca de carrera, cap a dreta li pega. Tura Leo. L'ha tocat a Leo. Mojica centra, Morlane rebutja, pilota a l'aire.
6: Alerta!
4: Pirata. Gol! Arriba Morlanes, que el peu Morlán és

0: con la pilota, Pablo Torres chuta, dura, Arnau, Arnau ben col·locat el llançament de Pablo Torres, aparrat al pal esquerre, vola la intervenció d'Arnau Tena. La pilota, el Murici, entra a l'àrea, Murici remata,
1: no,
0: aturada d'Arnau Tenas, quina aturada del porter del Villarreal, wow. Rematada a cap del pirata Morici. Final, s'ha acabat el partit, repartiment de punts a l'estadi de Somos, Mallorca 1, Morici, Villarreal 1, Ayoce.

0: Així molt va comptar el nostre company Toni Fuster aquest empat del Mallorca contra el Vila-Reial, més enllà de la classificació que ara analitzarem i també el calendari i la jornada intersemanal que mos espera, que ja comença demà mateix. Avui hi ha un Rayo Vallecano també a Girona, tanca aquesta jornada del cap de setmana, un rival directe del Mallorca com és el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano, que té el cap ja més pensant en sa Conference League. Més enllà del puntet, les sensacions que us va donar deixar el Mallorca en el partit d'ahir, vos va agradar el conjunt de Michelis, a la seva línia habitual, no?
1: Sí, hem vist que són els dibuix d'aquest 11 ja un poc fixo, no?, per dir-ho de qualque manera. Te va agradar? Pff, és que a mi m'agrada quan guanya i quan necessita, i quan necessiten guanyar. Varen veure un Villarreal que evidentment, fixa't, se li va demanar en roda de premsa inclús en De Michelis quan va veure els canvis del Villarreal i veia seus, no? Ment que pensava, no? I va dir, bueno, jo penso en los míos, etcètera, ja vine quan dormir, etcètera, etcètera. Però és vera que potencialment els dos equips estan en llum, no? El punt és bo, ho veurem a final de temporada si realment ha estat necessari aquest punt que hem tret a Villarreal. És vera que s'aquí competeix, que això sempre és la part més positiva que puguis treure. Ara bé, la resta... No sé si eren mereixedors dels tres punts, realment.
0: Jo crec que sí, però no ho sé. Tomàs, tu què penses?
2: No, jo el que crec és que és punt bo després d'haver tret els tres punts de dins Girona. Si no els haguessis tret, sumar 4 de 6 crec que són bons números. I, bueno, va por a guanyar. Jo crec que el Villarreal va sortir gent important a la banqueta. D'inici va sortir un equip que no era el Villarreal. El Villarreal sí que era darrer 20 minuts, va fer els canvis. Tampoc se va notar molt, perquè el Mallorca sí que és vera que pressiona dins camp contrari. Ha canviat bastant aquest Mallorca, però sí que és vera que ja... Ara ja no hem de mirar si jugo bé o malament, el que hem de fer és sumar punts. I anem a veure més si aquest punt de cara... En el partit de dimecres li serveix, perquè ara tens un partit d'en Getafe, i el Getafe també s'està jugant a entrar
0: a Europa.
2: I tornes a visitar el camp del Llevant, que serà la darrera possibilitat o darrer cartutxa que pugui tenir. I després, el millor, pues, t'haurà de jugar aquí contra l'Oviedo. Bueno, és vera que hi ha molt d'aquí que voldrien ser el Mallorca en aquests moments, però encara tenint-se dubte de si bastaran 3 punts.
0: Toni Fuster, te va agradar el Mallorca ahir?
3: Sí, va ser un partit marcat un poc per detalls, perquè... Primer gol va ser una mà d'en Mateu Morey dins l'àrea, un pot de
0: molt
3: mala sort, també.
0: Molt evitable, també,
3: I ja avança del Villarreal, no? Ja s'avança en el marcador, ja, vulguis o no... No és que te canviïs plan de joc, perquè tu ja tens aquell pla i tu segueixes jugant igual. Després, és vera que el porter del Villarreal fa una...
2: Morregada el gol.
3: Morregada. Direm així.
2: Així de clar.
3: Morregava el gol. I la segona part, jo crec que el Mallorca va tenir l'ocasió més clara, no? Morici, per exemple, va tenir dues.
0: També és vera que la segona part començava ja un partit una altra vegada com de zero entre cometes, i el Mallorca en aquesta segona part va ser un poc superior.
2: Va ser millor.
0: No? Ofensivament parlant.
3: Fins i tot Nernau va ser millor. Uh-huh. Nernau, el porter del Villarreal, va ser millor. Això què vol dir? Que el Mallorca va donar llenya, no? El Mallorca va topar un poquet la porteria contrari. Jo crec que van anar a cercar la victòria. No crec que en cap moment el Mallorca se tirés enrere a anar a salvar el punt. És veritat que molt va fer un poquet de poc quan va començar a treure Moleiros, Gerard Morenos... Pepe molt va donar moltíssim respecte perquè la qualitat aquí sí que...
2: Va treure l'equip que està jugant.
3: Sí, aquí sí que la qualitat se desnivellava completament. Molt total, no? Però... Ah, i després una altra cosa, que físicament el jugador Mallorca van acabar morts una altra vegada. Sí. És veritat que feia moltíssima de calor,
2: però també se queixava,
3: final, també estem parlant dels dos equips. Jo quan dius que fa un partit de molta calor, fa per tots dos, sí, i per l'àrbitre, sí. Ho fa per tots. Però sí que jugadors com en Pablo Torre van acabar fusos
0: en Mójica
3: fins i tot amb molèsties, i no va veure si pot jugar dimecres, que també això és la lesió, mare meva. És a dir, que mos surt la lesió per setmana. També mos ho hem de fer mirar. I qui més, que va acabar amb l'Ubumbo, va donar tot el que va poder i més, i també va acabar fus. No sé, i veig que l'equip aguanta fins al darrer moment d'aquella manera. Ara ja aquí ja salve si quien pueda, com aquell que diu. Ja no hem de mirar si darrer moment se juga més bé, més malament. O és un punt, o poden donar per bo. Jo crec que sí, contra el Villarreal. Hem de pensar que la setmana anterior el Villarreal tenia un derbi valencià de la seva comunitat contra el Llevant i n'hi va ferrar 5. En el lloc, o sigui, no va anar de bromes. I el Villarreal també ho tenia pràcticament fet la Champions. I ara el Villarreal m'apreta que té el Sevilla. Si no vaig malament, sí. Lo normal que seria guanyar el Villarreal. Però bé, el Sevilla és vera que jo ara abordaria el dimecres la font tancat, no dono per salvat el Sevilla, perquè el Sevilla sí que amb aquestes dues victòries consecutives ha donat una passa quasi definitiva, definitiva, però alerta encara, perquè queden 3 jornades, el Sevilla té el Villarreal, Real Madrid i Celta de Vigo, el darrer partit. Jo, ara mateix, per fer una aposta dels equips que ho tenen més difícil per baixar, crec que Oviedo, el Llevant, així i tot, ho tenen molt difícil.
2: Ja, perquè... l'Oviedo ja el pot descartar.
3: I crec, alerta la darrera jornada, aquest Girona-Elx, que se jugarà a Montilivi, que qui no pugui decidir és qui perdi de Valle. Uh-huh.
0: Veurem què fa avui el Girona, que visita el camp del Rayo... Del Rayo...
3: Aquí mos come que guanya el Rayo.
0: Sí, però el Rayo ja té cap un poc més pensant en la conferència, en la final i en la festa que varen fer després de classificar-se per aquesta...
3: Està salvat matemàticament encara.
0: El Rayo Vallecano no.
3: No està salvat matemàticament.
0: No, si perd contra el Girona se torna a ficar un pot de ple dins la pomada.
3: I fins i tot, a veure, no escarteu l'Espanyol. L'Espanyol, que d'un cap a caire.
2: Sí.
3: Però
2: sí.
3: Tremendo, eh?
2: L'Espanyol és tremendo.
3: És brutal.
0: I, a més, derrotes que fan mal, eh?
3: Red Atlètic Club.
2: Minut 90.
3: Sí. Red Atlètic Club de Bilbao, que s'està jugant, que va perdre contra el València i s'està jugant en Europa. O sigui, que l'Atlètic Bilbao no crec que regali res en escàndol espanyol.
2: Sí, però no
3: després,
2: està bé, eh?
3: Després va a Pamplona i el darrer partit m'apareix que repenava ratllar la Societat.
0: Toni, vostè està tots els calendaris de memòria.
1: Està picadíssim.
2: Fa números.
3: És un no viure constant.
1: Està picadíssim.
3: Una ansietat.
1: Però jo no sé per què estàs tan nerviós, si ho has esperat tot tan bé i tan transparent.
0: No, l'exposició està molt bé, ara s'ha de complir.
3: Perquè s'ha de complir, el teu amic i David.
0: De moment és paper molt guapo.
3: Això són paraules. Sí, paraules són les dues vents.
1: És el que vull dir.
0: Després en Toni Fuster no juga. Després ja no va a compte seva.
1: Quan esteu entrenador en roda de premsa diu que 12 punts són necessaris, és perquè sap que està ficat.
3: No me falta.
1: A un marrón.
3: No, me faltaria que digués, no, és que me conformen 6.
1: No,
3: el president del club i diu, perdona,
1: no, però no
3: te pa per fer 3 punts cada jornada.
1: No se trata d'això. Si fos per això, més d'un jugador no cobraria final de mes. que qualcun se tira de barco i cobra milions d'euros. I no han guanyat res. Jo pens que la situació, i metafòricament, és greu.
0: Com greu?
1: Hombre, tu tens un equip que va traient punts i no t'abasta per tenir aquella tranquil·litat de 12 partits que va agafar o 10 partits que va agafar en De Michelis. Vull dir, ell, en aquestes alçades, ja li agradaria tenir un puntet de assegurar-se la permanència. I veu que no ho ha aconseguit. Parar per bé, per fer. És a dir, s'ha tret un partit contra el Madrid, però l'Elx no va anar bé. Vull dir... jo crec que la situació encara és greu. Ara bé, de dins d'aquesta gravetat, de cada pin hi ha més. El problema, per jo, ve del Llevant. Insistesc, hem obert una plaça més de descens que no teníem oberta. I això fa que n'hi hagi un que sumarà en els descens.
2: Sí, no, està clar.
1: I és esperit que jo crec que se li ha afegit a una... crec que quan el Mallorca se va salvar per un punt en Aguirre, només quedava aquella plaça feia mesos. De plaça de descens, no? De dir, ja estem condenades, feia temps. Bueno, és veritat que hi havia menys implicats. Però jo crec que aquesta porta oberta que pensàvem que tancada amb el Llevant, perquè tots pensaven que ja estaria més que descendit, per jo és perillosa. Per tots els equips que hi ha implicats, no només per el Mallorca, evidentment.
2: Però jo crec que amb aquestes dues sortides que té, jo no veig a Mallorca per dos o dues. No, jo crec que sumarà. No. Fer 0 de 6 se me fa complicat pensar-ho.
3: Varen competir Osasuna, varen competir Elx, malgrat la derrota, a Vitor. A Vitor va ser el partit per tornar més dolent, de tots. Però a fora camp, per darrers partits amb
0: Girona,
3: van
0: guanyar en Girona.
3: Donar la talla, no té per què haver d'anar amb por ni anar amb preocupació.
2: Preocupació ha d'anar.
3: Sí, però...
2: I en Sotodotis també,
3: No fotis. Jo crec que tampoc anar amb tanta por.
2: No fotis.
3: En sortir amb prudència i amb humilitat. Però crec que el Mallorca està preparat i capacitat per anar a jugar a dues finals. Ara
2: no, mateix, són, rival de, són rivals seus, és a dir, el Getafe està més amunt.
0: A veure, el Getafe ha fet tres jornades sense guanyar, dues derrotes i un empat. Va empatar el camp de l'Oviedo 0-0 ara.
3: Sí. I l'Oviedo va quedar 9, eh?
0: I va perdre, perdre 0-2 a casa contra el Rayo Vallecano.
2: Sí, sí, aposta, t'he dit que jo no veig un Mallorca perdedor aquestes dues sortides.
3: Jo volia fer un petit parèntesi, van, perquè no se mos oblidi, eh? M'he fet res per això, i és felicitar a Miquel Calatayud, jugador del Mallorca B,
2: que està molt bé.
3: 11 anys en el filial, i també crec que també felicitar Martina Michevi, perquè va ser la persona que li ha donat l'entrada, va fer debutar en el seu primer equip i és un mallorquí més, crec que hem d'estar orgullós.
2: No, ho va fer francament bé, el minut que va sortir va estar bé, per tant, enhorabona.
0: Idò, sí, enhorabona en Calatayud perquè està debut a la primera divisió. Han tocat la 1:30 del migdia, feien la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornant per continuar analitzant aquestes jornades d'infart que resten a la primera divisió. El Mallorca, ho dèiem, visita el camp del Getafe. Ara parlaran d'una essència molt significativa que tindrà Martín de Michelis per aquest partit, perquè un dels seus millors futbolistes d'aquesta temporada, Samu Costa, va veure la cinquena targeta groga i no podrà jugar aquest partit contra el conjunt madrileny. Aturada i tornant tot d'un aquí, Esport 3 i B3 Ràdio.
4: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
5: És lo que a todos nos ocupa la mente.
4: Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
6: L'equip va ir a ganar a Getafe.
4: En directe des del Coliseum.
6: Te lo puedo recontrasegurar.
4: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
6: I dependen de ustedes.
7: IB3 Ràdio és esport.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
12: I què fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga?
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
7: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: Minutos passen de la 1:30, continuem amb Esports i Vetres Ràdio. Dimecres, Getafe, David Gui, com ho veu sense en Samu Costa en el centre del camp? Una baixa més que sensible. I alerta perquè, Toni, en Morici, si veu una targeta groga, també se perdria el partit contra el Llevant, o si la veu contra el Llevant, se perdria la darrera jornada contra l'Oviedo. Ha d'anar sí, viu,
1: eh? És pirata, que ara mateix el gran referent del Mallorca, 22 gols, va donar a fer un mes, dos, no? Ja de Mbappé, du 24. Mascarell també està percebut, i Leo Román també, vull dir, estem parlant de tres futbolistes. Segona notícia és que torna Mafeo, en el lateral, m'imagino que ocuparà el lloc de Mateu Morell, en Pablo Mafeo.
0: Vorem en Mójica com està.
1: I vorem en Mójica, si no, supos que serà en Lato el que ocuparà aquesta posició. David López i Martin Valle, m'imagino que seran els centrals, i Omar Mascarell ocuparà la posició d'en Samu. M'imagino que tornaran en el mig del camp per ocupar aquesta posició. No.
2: Seden Samu és una baixa molt important. A més, a dins Getafe, que és de Brega, és una baixa importantíssima.
1: No ho tenc clar. Me fa així en so cap en David.
0: Però la posició d'en Samu
1: ara no serà raó, també,
0: no?
1: Li puc donar un poc de raó, també, perquè a lo millor Mascarell no juga de principi, o sí que juga i no juga en David López, o millor se pot reservar també en vista llevant, perquè no veia targeta.
2: Jo vull un Mascarell.
1: Sí.
3: Jo,
1: personalment.
3: Penso que la posició no és la mateixa. És a dir, tens més opcions ara per poder cobrir la posició de Samu Costa. Ara bé, jo és que veus un partit del Getafe i has vist tota la temporada. Vull dir, és que és l'equip que em crea menys i que em fa menys, vull dir.
1: Sí.
3: No passa res, en 90 minuts que jugues.
0: Ha marcat 28 gols, i vas setar tu.
3: Ah, és que...
2: De locos.
3: No passa res, vull dir, és un partit que no passa absolutament res.
2: És completament pla.
3: I a partir d'aquí, per jo, crec que és la dificultat que tindrà l'entrenador de fer un plantejament davant d'un equip tan difícil, diria, no li crees... No te creen.
2: És molt complicat.
3: I no passa res.
2: Exacte.
1: Després tenen dos jugadors que ahir no varen actuar cap minut i per ventura tindran el seu minut, que en Antonio Sánchez i en Takuma Sano, allà a Getafe. Podria ser.
3: Jo crec que és un partit més per en Antonio Sánchez. És que, clar, si tu ara, insistes, planteges partit, a lo millor penses i dius, escolta, que no passi res pot ser bo, perquè jo, a fora, ja sumo un punt, i no vas a arriscar. Perquè en realitat tu dius, bueno, puc anar ofensivament fort, però és que pràcticament no passarà res, perquè el Getafe, si algo té, és que defensa molt bé, li fan poc gols, però després saps que te'n crearan pocs. No crec que sigui un desplaçament fàcil, és a dir, ho veig més factible, llevant per lo que te jugues i per la intensitat que li pot donar i per que pots un partit d'anada i tornada.
2: Però serà una locura,
3: no? Claro, no.
2: Llevant...
0: Segons com arribis...
2: La darrera bala.
0: Serà gros.
2: La darrera bala. Sí, mentre que Getafe... No sé, jo veig més factible puntuar dins Getafe que no dins Llevant.
3: Sí, sí, totalment, Tomàs, però que el plantejament que puguis fer, a lo millor, insisteix, que no passi absolutament res.
2: Correcte.
0: Aquí és el tema, Tomàs, que duim unes jornades que són imprevisibles.
2: Totalment. Ahir el València te guanya...
0: Tu te penses ara que el Mallorca, tal vegada, és més fàcil puntuar Getafe
2: i ho fas en revés.
0: Vas a Llevant i guanyes 0-2. Mira el València contra el Bilbao.
2: Correcte.
0: No t'ho pensaves mai.
1: Getafe, la pressió que tindrà són els jugadors. Això és tot. És 11 contra 11. Perquè vol que a l'exterior, un camp amb obres, que no hi haurà mallorquinistes, pràcticament hi haurà molt pocs, perquè no deixen afició visitant, perquè estan amb obres, vull dir, hauran de comprar l'entrada per la tribuna.
0: També
1: i 9 i mitja del B, però t'he dit jo que a Getafe n'hi haurà ben poca de gent, també. Estic cari seguríssim.
3: Per això t'he dit, no ho veus un partit com a molt de 0-1 a 1-0, que és el que està passant.
2: És el que està passant
3: allà,
2: a Getafe.
3: Sí. Con lo qual, inclús pot ser, insistes, que no passi res. I aquest puntet, depenent de com vengui ja el Llevant...
2: Aquest puntet dona vida.
3: Si ja pot ser molt definitiu per
0: amb un puntet, guanyant l'Oviedo la darrera jornada, ja està, ja te bastaria. Ja sense pensar... Sense pensar
2: 43, segur.
3: Per això t'he dit que el plantejament de dimecres de Michelis...
0: Vora amb els laterals, perquè en Lato vol que te digui. No sé jo fins a quin punt...
2: Sí.
0: No? Mójica, és cert que de vegades te fa un partit boníssim i l'altre fa un desastre que el que enviaries, però clar, després és que es recanvi, el que deien David, es recanvi després tampoc te responen quan toca.
3: I després pots fer també un plantejament bastant conservadors, dir, escolta, deix de jugar-me en dues puntes a davant, fico més gent al mig del camp,
0: Canviaries ara ja... No...
1: Però jo no crec que en Demi Xavi ho faci. Que... Jo crec que en Demi Xavi té clar que havia anat bé fins ara, en sí. general. En general havia anat bé així. Els jugadors ja s'han començat a acostumar així.
2: Sí, t'imagina que canvi, no, que li vagi malament.
1: Ara. Sí, no... Ell mateix s'haurà tirar pedres sí. en les seves pròpies idees.
3: Depèn de quan li surti, Toni. És a dir, insistes, que, és que tu veus... Tu, has de veure, tu veus el rival, i veus els vídeos i analises el rival. Si tu creus que li pot fer mal amb en Lubumbo i en Morici...
2: Ho ha de fer, eh?
3: Ho ha de fer, evidentment.
1: És que ha d'anar Carme, però no? Si sí, anem a veure sí. la cinca de targeta, no podrà jugar. És un...
3: Però probablement, si mires les dits, digues, oh, ocasions de gol que li creen al Getafe, a lo millor t'interessa més tenir més mides camp perquè en contenció que no ser tan ofensiu, i a lo millor en pilota aturada, perquè ells guanyen en pilota aturada.
2: Sí.
3: Amb un bordalàs, és que és terrible. Llavors, jo crec que no és un partit fàcil, malament a priori per esquí... Que el Getafe no se juga res, o que, bueno... Que si,
2: no, se juga, se juga.
1: Se juga Europa.
3: Se juga Europa.
2: Se juga Europa.
3: Sí, però...
0: David, el Getafe està setè ara mateix en posicions europees en 45 punts i per darrere té l'Atlètic Club en 44.
3: I a davant?
0: I davant té el Celta en 50, que és
3: 50, sisè. Ja. Bueno, per darrere sí.
0: Per darrere sí que era sí. l'Espitge, sí, no? Sí, sí,
3: que el Bilbao el pugui...
2: Fer.
3: Bueno, no... No veig un partit fàcil.
0: Així com estàs en Lliga, tothom se juga. M'he llevat des de dalt, que ja està tot sentenciat. A partir de 5 per avall, tothom té... Tothom encara no...
1: Tens el calendari
0: en
1: mama per ell, no? Perquè la setmana... No, perquè crec que la setmana que ve el Getafe, ara té el Mallorca, però crec que va a Elx per mi, si no va malament.
0: Getafe, diumenge a les 7, en aquesta jornada ja unificada de diumenge, el Getafe visita el Martínez Valero, sí, contra l'Elx, efectivament. El Getafe, que també serà un jutge...
2: Sí, però tu visites Llevant, també. És que són enfrontaments directes cada setmana.
0: La penúltima jornada també hi ha un Oviedo Leves, que l'Oviedo ja estarà descendit, però l'Oviedo que és el darrer partit de primera, jo crec que també voldrà, no? Voldrà fer...
3: Tot voldrà fer algo.
2: I aquí li guanyaran un altre. I a la penúltima tens
1: un Atlètic de Madrid-Girona, i a la darrera un Girona-Elx, també, o sigui que té la salut.
0: Hi ha molt d'enfrontament directe, no? Hi haurà molta gent que deixarà punts, eh?
3: D'aquí la baixa probabilitat que has de tenir de descendir, però encara s'hagués limitat molt més.
2: Sí, però tot pensem el mateix, i quan caurà, David?
3: Sí, no, però... Vull dir que si
0: ells deuen dir, també han llevat Mallorca la penúltima jornada, no? Tal,
3: i... Si haguéssim limitat aquest llevant, aquest partit, dos partits que ha tret, que pareixia que no, que... ostres, te'n lleves ja, en fiques, n'hi ha set equipos per una posició, hi ha enfrontaments directes...
1: Si la fórmula mor entrassin tan bé com el calendari, ja serien físics.
3: Sí, però no
2: funciona. Tots els equips deuen fer...
1: Serien físics.
2: Tots els equips deuen fer el mateix
0: en
2: que feien altres.
0: En aquell moment t'has estudiat tots els calendaris, vostè i jo no baixa, després de Mallorca, com ho vas fer, això?
1: Si mor entrass tan bé com el calendari.
0: Se'ls tots, tots. El de Lleida, el de Girona, tots. Jo no baixa el veig, que seva...
2: Estudiant. No estudiant mai? I ara estudiant.
0: Mai és tard, vostè...
3: Aquesta celebració, que és molt probable que s'adongui, jo insisteixo, crec que serà el final de temporada tan interessant com el principi d'estiu i principi de temporada, perquè tot el que es reconstruirà el Mallorca, des de possiblement l'entrenador, que no ho sabem, amb mitja plantilla, te diria, llarga, vull dir, vista ja a mantenir la categoria, ja no te dic si... Per això se perdigués de qualque manera la categoria, no? Crec que serà un estiu molt interessant.
0: Serà un estiu
3: molt
0: guda perquè Morici, com a pràcticament pitxichi amb tant de gols que ha fet, tindrà ofertes a rompre. Samu Costa també està en el mercat. I clar, són jugadors importants. Comentava, Morici també en Mascarell, en Leo Román... Estan a una targeta de complir cicle. Com s'afronta, David, Tomàs, un partit d'aquestes característiques que t'ajuga a estar encara d'anar al límit pensant que tal vegada pot perdre el teu màxim golejador pel partit de Llevant, no ho sé.
2: Bueno, si te treuen la targeta per anar al límit no hi ha res a dir. És a dir, te l'has jugat i ja està. El que no pot fer és, per una protesta o per una tonteria, que li treguin la targeta. Aquí sí que no tindria sentit. És vera que ha d'anar molt alerta. És difícil que li treguin...
0: Com s'ha de dir Samu, no? Que va protestar aquella jugada i ja la va tenir.
2: Això és el que no pot fer. I s'ha de morir, sí, no ho sé, jo no ho veig que li puguin treure una targeta que s'ha de limitar a jugar, o vider-se d'àrbit, i han de ser darrers jugadors que puguin protestar una jugada.
0: Saps què passa? Que Morici va molt, clar, la seva feina, va molt a dalt...
2: Va molt a dalt, braços...
0: Braços, sí, i sí, qualsevol correcte. Moment, l'àrbitre, si creu un cable i te mostres la targeta...
2: Jo crec que han de visar els àrbits i els han de dir qui són els que tenen targeta i que han d'anar més alerta.
3: De totes maneres, en el que te jugues has d'anar en tot.
2: Sí. Està clar. És que si vas en tot i te la treuen, escolta...
3: No pots anar a conservar un jugador per si de cas, el pròxim partit... No, no, has d'anar el que has d'anar.
1: A més, el partit del Getafe és igual d'important que el del Llevant. Al final d'aquests tres punts... Són vitals.
2: Aquest partit de Getafe
1: és, primer.
2: És allà on poden haver més targetes pel tip de joc que té el Getafe.
3: Sí, sobretot que puguis entrar en el joc de...
2: Exacte, en el seu joc.
3: Sí, del fang, no?, que se diu.
2: Així és.
0: El joc d'en Bordalàs, no? D'en Bordalàs.
2: Sí, però escolta, tot el xerra d'en Bordalàs, Irvan, a mi tampoc m'agrada, però aquest home fa una
0: farinada... No, treu suc.
2: Té el Getafe, any darrere any, amb moltíssim de problemes, està en una situació molt delicada i l'ha reviscolat. És a dir, jo crec que se mereix un 10.
1: Que crec que acabarà, no? Sí, me pareix que no renova per la pròxima temporada.
3: No. Ja va dir que no.
0: No continuarà en Bordalàs, veurem en De Michelis què passa si el Mallorca continua un any més a la primera divisió. Res, hem de deixar ja de parlar de la primera divisió. Toni, alguna cosa més? Hem vist en aquesta setmana frenètica i de nervis i d'atenció.
1: Setmana que el Mallorca entrenarà cada dia.
0: Dimecres de matí, no?
1: Dimecres de matí. El Mallorca entrena tots els dies, vull dir, entre partits i entrenaments. En tornar de Getafe, dijous entrenarà al capvespre, sobre baixa, i la resta divendres, dissabte, i viatja cap a València per jugar amb diumenge a les 7.
2: Aquesta setmana...
1: Amb més 400 aficionats que hi haurà a la ciutat de València. Ja estan, crec que són dos avions plens, ja un darrer en col·laboració amb el Mallorca, van fer un charter, i dos avions plens ja, i ja no hi ha places per a la ciutat
2: aquesta
1: de València.
2: Aquesta setmana, per exemple, foc, eh?
0: A veure si torna content de València.
2: Sí, si no dilluns no ho comptarem.
0: Demà xerren de Michelis, les escoltarem aquí a Esports 3, a IB3 Ràdio, i per cert també el Mallorca ha anunciat a banda de la primera divisió que a partir d'ara se poden comprar entrades pel partit de la selecció espanyola contra Anglaterra de divendres, dia 5. Els socis del Mallorca, els abonats, tenen aquesta preferència que abans que s'obrin les taquilles al públic en general, idò, els socis del Mallorca que vulguin ja poden comprar a partir d'ara aquesta setmana aquestes entrades pel partit decisiu per aquesta classificació pel Mundial de 2027 del Brasil entre Espanya i Anglaterra. Han de deixar de parlar del Mallorca, alguna cosa més del Mallorca, David, Tomàs?
3: Sort.
0: Sí.
1: Sort. I encert. Ah?
3: Sí, no, igual.
1: Sí. I encert.
0: Sort i encert pel Mallorca. Dimecres, 9:30, a partir de les 7:30, en tota la prèvia, aquí a IB3 Ràdio, que és Getafe Mallorca, que serà també un partit, una finalíssima per aquesta permanència. Vinga, fem la darrera aturada i tornant tot d'una, perquè hem de parlar de Primera Federació, del playoff d'ascens també, a Primera Federació del Poblense i l'Atlètic Balears, i de Futbol Sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal no estàvem avasats, però va tornar de la final de la Champions amb una derrota. Aturada i tornant tot d'una.
4: IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: Avui del 1 i 47 minuts, recta final, tot d'una parlant de l'UD Eivissa amb en Víctor Sancho, va perdre el camp de l'Hèrcules, es troba a 5 punts del descens, queden dues jornades, encara la permanència no és matemàtica, però hauria de ser un drama que baixés l'UD Eivissa. És cert que aquest cap de setmana té un partit complicadíssim contra el Cartagena, que lluita per ficar-se en el playoff, i la darrera també contra l'Europa, que és l'equip que ara mateix marca el playoff de descens. Però, parlant de playoff, Tomàs, ahir van viure en directe el partit de l'Atlètic Balears contra el Corujo en aquesta fase d'ascens a Primera Federació. Quin bon partit que va fer el conjunt de Luis Blanco, que va tornar de Galícia amb la classificació pràcticament a la butxaca, encara que és partit de tornada, però un 0-3 pràcticament es deixa sentenciada l'eliminatòria.
1: No, jo crec que està més que sentenciada. Va fer un partit molt seriós, se va posar per davant els primers 20 minuts, ja anaven 0-2. El Corujo vam estar veient, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquest equip, no sé com ha pogut arribar a classificar-se, o és que aquest grup és molt fluix. No se li ha de llevar mèrit a l'Atlètic Balears, perquè és el que te comentava, ho van comentar ahir.
0: Va fer el seu partit, quan tocava.
1: Molt seriós, en defensa va estar molt bé, i en atac va finalitzar les jugades que va tenir.
0: Victòria important de l'Atlètic Balears, que arriba David, Toni, també l'Atlètic Balears en un gran moment en aquesta cita definitiva. No? 5 victòries consecutives duia a la Lliga, i també victòria per 0-3 contra el Corujo, i ara partit de tornada, que amb aquests 0-3 també te pot servir per intentar i d'administrar un poquet la plantilla, no?
2: Sí, però han vist de tot, Playoffs aquests són terribles. Sí. És que
0: jo... Molta de millorar Corujo, però per remuntar un 0-3.
1: No, no. Difícil, sí, però... Lo que vèrem ahir...
2: Te queda encara un altre eliminatori.
1: Un altre eliminatori.
2: Sí.
1: Fitxaran d'aquesta eliminatori.
0: L'altre serà una altra història.
2: Per això t'ho dic, sobretot...
1: L'altre, perdona, me pareix que és entre el Jaén i l'Alabès B, que va guanyar l'Alabès B ahir 1-2 a dins Jaén. I per així que favorit era el Jaén.
2: Jo és que, insisteix, crec que l'entrenador, a pesar d'un bon resultat que te'n vas duir davant un bon joc, i ha de ser prudència absoluta, perquè queda un infern, no? A mi me maten aquests play-offs, perquè els avous...
0: Tan llarg, que tens un mal dia i ja la temporada se te'n va anar.
2: Xerraves de cinc victòries consecutives, no? Mm-hmm. I que venies amb una inèrcia boníssima. Ara, és el camí a seguir, evidentment. Evidentment és el camí a seguir, i que afrontes la tornada amb una tranquil·litat.
3: No, i una de clau va ser sortir ben activat. En 15 minuts te poses 0-2 en el marcador, i ja és que... Has...
0: Parlaven del porter del Villarreal, que va ser clamoroso, però el del Corujo també no va tenir el seu dia.
3: Enfonsat el Corujo.
1: Mare de Déu.
2: Sí, però no li pots exigir el mateix, eh?
0: No, això no, però vull dir que va tenir un quart d'hora que...
1: Mare, el Villarreal després em va treure, sí. Però és que el de Corujo se'n va picar dormint.
0: Sí. El de treure dins la porteria, pobre, no va tenir el seu dia. I qui té molt de mèrit, ho han dit tota la temporada, és el poblense de Nòscar Troia. Mos pensaven que se desinflaria durant la lliga regular, no se va desinflar, i és més, se'n va los pajaritos i guanya 0-1.
2: Va tenir un bajón, no?
1: Sí, va tenir un bajón perquè anava primer.
2: Exacte, sí, però és vera que aquell va ser com una petita, un petit batxe, que tot d'una va...
1: Però ahir va fer també un partit, va estar molt bé, davant un
0: històric,
1: històric, una Numància que te pensaves que era el pitjor equip que te podria tocar. Pues
3: mira, molt va costar, no? El Mallorca elimina el de la Copa del Rei.
1: Sí, tant. Sí.
3: Van anar allà, van anar dos pajaritos.
1: No se pot confiar, així com, per exemple, l'eliminatòria de l'Atlètic Balears, jo crec que més que...
0: Està oberta, la tornada, a la Pobla.
1: Està oberta, perquè Numància te pot fer mal.
0: És un equip complicat, el Numància. 0-1 va guanyar el Poblense diumenge a les 12, es jugaran els dos partits a l'Estadi Balear i també a Sa Pobla, com sempre en directe per IB3 Ràdio, i també, com vos deien, de parlar de l'UD Eivissa, perquè derrota, continua aquesta temporada agònica del conjunt de Pitius. 2-1 va perdre el camp de l'Hèrcules, això fa que la permanència encara no s'hagi assolit matemàticament, però, clar, és pràcticament virtual, perquè hauria de ser un desastre que l'Eivissa caigués en posicions de descens. Víctor Sancho, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: Molt bé, escoltar en directe a IB3 Ràdio aquest partit. No hi ha manera, ho dèiem fa un parell de setmanes, segurament si acaba ja la temporada, perquè és una autèntica agonia. Ara queden dos partits per acabar, i quins dos partits, contra dos equips que se juguen al play-off.
4: Sí, no és mica fàcil. A veure, queden 6 punts per disputar-se, està a 4 del descens ara mateix l'Eivissa, i a veure, no és tan fàcil com pareix. Vull dir, és cert que n'hi ha algun enfrontament per allà entre altres, a tercer, sobretot la darrera jornada i tal, però mira, ara mateix, per exemple, el Nàstic, que està a 4 punts, rep l'Europa la setmana que ve. Imagina't quin partit, Nàstic de Tarragona jugant-se la salvació, és el primer equip que està en descens, està a 16, contra l'Europa, que juga el playoff, que no ho té mica clar, perquè ara mateix té un punt al Cartagena, que és el rival de l'Eivissa. Imagina't quins dos duels dissabte, no? A la mateixa hora, a les 9 de la nit. Sí. Vull dir, clar, qui pot assegurar ara mateix que l'Eivissa guanyarà el Cartagena, que està a un punt del playoff, que juga la vida a Can Mises, i l'Eivissa, que presumptament està a 4 punts del descens, però que no ha certificat encara la salvació. Vull dir, és una situació bastant incòmoda, i veient els jugadors de l'Eivissa, la mentalitat que tenen, com van viure el partit de dissabte passat, perquè és cert que van fer 40 minuts bastant bons al Rico Pérez, però quan van rebre un gol ja el partit es va tornar boig i totes les errades eren de l'Eivissa, ja, ni comentar la del porter Ramon Juan, que és la cinquena greu que han comptat aquesta temporada. Toca la pilota amb la mà fora de l'era, sense sentir, quan tenia guanyada tot l'avantatge per recuperar la pilota. I bé, vull dir, és que ja no sabem què
0: comptar. Ho han parlat durant tota aquesta temporada, sí. Però això, què ven? Aquestes desconnexions que han parlat pràcticament durant tot el curs, ja s'han deixat anar jugadors, no ho sé, estan nerviosos, que no ho entenc, perquè és un equip fet per pujar. Han d'estar acostumats a jugar a partir d'aquestes característiques, també, no?
4: Jo crec que és una qüestió mental, sobretot, no s'han deixat anar, perquè realment la primera part fan 40 minuts molt bons dels partits fora de casa. Recordem que l'Eivissa només ha guanyat un partit fora de casa aquesta segona volta. Jo crec que quan a joc havia estat el millor, havia generat ocasions, però sobretot havia sotmès el rival molt bé, ara sí, amb una bona identitat de joc, pressionant molt bé, trobant les esquenes de la defensa de l'Hèrcules, però no va tenir efectivitat, que això sí que l'ha passat moltes vegades, genera ocasions, no té efectivitat, i en quan va rebre un colp, ja sí que l'equip va anar a molt pitjor, i després va venir la rada de Ramon Juan, el segon gol en una contrada de l'Hèrcules, i és la mentalitat de l'equip, que quan rep colps no ho gestiona bé, i li passa moltes vegades, i normalment acaba perdent els partits.
0: De Miguel Álvarez, Víctor Sancho, que poden dir, perquè clar, queden dos partits, no, ja no val la pena fer res, però mare meva, no, jo encara estic sorprès que en Amadeu no hagi pres cap decisió, ara ja no paga, clar, però sí que d'una temporada, no, Tomàs, molt irregular, sí. no ha acabat de surar en cap moment.
1: Sobretot, què és el que farà a final de temporada? Jo m'imagino que l'Eivissa se salvarà, però entenc que en Álvarez, amb el que ha fet, no continuarà.
0: Tira molt de canvi, no, Víctor, suposo?
4: Sí, sí, serà... el míster ja podem dir gairebé al 100% que no continuarà. Ja, en principi, està signat a un entrenador. Bé, no, tampoc destapant masses, i ja es van comentar coses setmana passada. En principi arribaria l'entrenador que està a l'Algeciras. L'únic que no podem confirmar si l'Algeciras, que és l'altre equip que està ficat de ple en la lluita per entrar al playoff, perquè està a dos punts de l'Europa, es fica en playoff, i per una d'aquestes Javi Vázquez, que és el míster de l'Algeciras, el madrileny, acaba pujant a segona divisió A. Això no podem confirmar aquesta hora que pogués arribar, però és el míster que vol la direcció esportiva de l'Eivissa. I en Javi...
0: Jo tinc ganes d'escoltar Amadeu d'una vegada, no?
5: Sí, m'he quedat, no?
0: Aquesta temporada tan curiosa, horrorosa i regular, i no sé què més dir,
4: però
0: no?
4: Tenim dubtes, que parli, perquè ja des de fa un parell de temporades, abans sí que feia una roda de premsa de balanç quan acabava el curs.
0: Sí, però això ja no la farà, no?
4: Ja la temporada passada no la va fer, i dubtant molt, aquest gener tampoc ha parlat, va parlar en Javi Lara, també solia parlar el mes de gener, la tornada de les festes de Nadal, tampoc ho ha fet aquest curs, i intuïm que tot apunta, i sobretot aquesta temporada, que ha sent la pitjor de tota la primera federació, tot apunta que probablement no parlarà. Esperem que sí, que canviï d'opinió i li puguem fer tranquil·lament algunes preguntes que toca fer.
0: Estaria bé que donés un poc la cara, també, no? En Amadeu, perquè també, en el final, és cert que en Javi Lara, però en Amadeu, jo no ho sé, qui fitxa? En Amadeu...
1: I sobretot en la trajectòria que ha tingut abans, que sempre ha fet declaracions, que darrerament no faci res, jo crec que és el moment també de donar la cara quan s'escorre va malament.
0: Idò, sí, veurem què diu, veurem si surt en Amadeu quan acabi aquesta temporada. Dissabte, bona hora també a les 9, no?
4: Sí, no, és curiós, perquè, bueno, és jornada unificada, el cert que una jornada unificada a les 9 de la nit és una mica... Bé, normalment són a mitja tarda, no? Sí. Recordo l'any passat a les 7 de la tarda, a les 2
0: de la tarda. I a més, primera federació, no?, que tampoc hi ha tant de...
4: Sí, i a banda, sobretot perquè la darrera jornada és també unificada i és més pronta, a la tarda. Ho tenc aquí davant, crec que és a les 6 i mitja de la tarda, sí. Ho dic segur, ara 6 i mitja de tarda, exactament. Parlava de memòria, però ara ho confirmo. 6 i mitja de la tarda, vull dir, una hora més normal, però bé, 9 de la nit, a Can Mises, a veure si l'Eivissa pot sumar el punt o la victòria, que significa almenys la salvació, i podem acabar tranquils la temporada, perquè jo no m'imagino perdent dissabte i guanyant el Nàstic o els altres rivals, el Torremolinos o el Tarassona, i arribant a un punt del descens a la darrera jornada, fora de casa, amb l'Europa, que es juga al playoff.
0: Sí, també seria d'infart si no se sumen els 3 punts dissabte. Veurem a canvis també la gent si respon en aquest darrer partit de la temporada, perquè també ho han vist durant aquest curs, estan ja desanimats.
3: Crec que eren 1.028 persones, o 1.020, no sé, molt poca gent. És dir, jo crec que ha d'estar molt desanimat també en Amadeo Salvo de veure que només hi hagi 1.000 persones en un partit de Gaudí i Vissa.
2: Hi ha categories que són extremadament...
3: A una primera federació, molt... amb el que costa, amb el que veu costada.
0: Complicades.
2: Molt desagraïdes, també, no? Sí. Són desagraïdes i molt complicades. Ho veus, hi ha filials que tenen una qualitat extraordinària i no són capaços de sortir-ne, perquè hi ha molt d'equips, després te trobes molt de nivells diferents. Xerram de la segona moltes vegades, quan un equip de primera cau en espou, però aquestes categories són molt difícils.
0: Complicades. Si no comences molt bé i estàs davant, il·lusionat i amb ganes de pujar, quan ja caus a mitja taula o per allà baix, ho passes molt malament. Res, Víctor, hem d'anar tancant. Estem en contacte, veurem què passa aquesta setmana per Eivissa.
4: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Una abraçada forta, Víctor Sancho. Ja ho sabeu, en Futbol Sala ho van contar també en directe des de Pesaro. En Gavi Fortesa ens va contar la derrota per 2-0 de l'Illes Balears Palma Futsal. Una derrota que fa que si vol tornar a jugar a Champions la pròxima edició, l'any que ve, i doncs necessita guanyar la Lliga, perquè sempre ha jugat la Champions com a campió d'Europa, però amb aquesta derrota ara necessita guanyar la Lliga al Palma Futsal per tornar a jugar aquesta edició de la pròxima temporada de la Champions. Una Lliga regular en Futbol Sala, primera divisió, que acaba aquest cap de setmana. Ho farà a la 1 del migdia, jornada unificada en el Palau de Son Moix, els de Vadillo, que rebran la visita del Valdepeñas. Res, segons per arribar a les dues. Toni Fustet espera una setmana intensa.
3: Dimecres, de moment.
0: Descansa, demà lliure. Dimecres. Demà descansa, tranquil, relaxat, i dimecres cap a Getafe. Vinga, Toni, descansa, vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Tomàs, xerram dijous.
5: Que vagi bé.
0: Esperant per aquí, també, d'aquí. Fins dijous. Una victòria del Mallorca al camp del Getafe. Així acabam aquesta edició de dilluns d'Esport 3 migdia, tornant demà a partir de la 1 i 5. Demà parla el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. Acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
6: Són les dues. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
7: Bon dia. L'Ajuntament de Palma redueix a pràcticament la meitat el nombre d'ocupants que hi ha ara mateix a l'antiga presó quan ha acabat la fase de notificacions d'acord perquè abandonin aquestes instal·lacions. El Balda ha actualitzat avui com està el tràmit iniciat al febrer per recuperar aquests terrenys municipals on es preveu construir una rotonda i ha xifrat en 101 les persones que hi queden, de manera que entenen que el recinte l'han abandonat els 107 ocupants restants. D'aquests, 45 han estat derivats a l'IMAS, afirma Jaime Martínez, i en cap cas, ha dit, tenen constància que ningú s'hagi reinstal·lat en un assentament existent o un de nou. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els residents que hi quedin. Aquest és un dels temes destacats d'aquest dilluns, 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
8: Bueno, el dia d'Espiró, dia especial per nosaltres, el dia més important de l'any, òbviament. Tenim bon temps, el temps acompanya. Bueno, hem començat en l'ofrena, ara tenim la missa, i després, bueno, després ja la lluita, fins a la batalla final, que òbviament tornen a guanyar.
7: És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què el municipi commemora la victòria dels cristians davant la invasió sarraïna. La festa grossa s'espera per d'aquí una estona. Laura Marcos, bon dia. Quin ambient hi ha ara mateix al municipi?
9: Bon dia. Idò, tranquil·litat relativa. Ara mateix la gent ha anat a dinar abans que arribi el moment de l'inici d'aquesta gran festa. Ens trobam a la plaça de la Constitució, que ha estat el centre d'aquesta festa durant tot el matí. A les 3 i mitja, moment en què les campanes avisaran de l'arribada dels pirates, serà aquest sus. Arribarà l'arenga de les valentes dones, després el crit de la guerra del capità Angelats. Ara els ceramiers de Solla just assajaven per avui vespre el cant de la Balanguera, que tancarà la festa.
7: Gràcies, Laura. Tornarem a connectar amb tu més tard a partir de les 2:30 en l'edició Mallorca amb Ivan López, al comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
10: Bon dia.
7: Que passen pel judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi. Diversos testimonis relaten la por de la víctima a l'acusat, que és el seu exgendre.
5: La filla de la víctima ha relatat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. Ha parlat d'una relació molt tempestuosa amb el processat, qui ha estat expulsat de la sala en iniciar-se la vista d'avui.
7: Sobre el brot d'antivirus, als Estats Units i França confirmen dos positius en passatgers del creuer repatriat.
5: Els 14 espanyols confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es troben bé de salut i avui es coneixeran els resultats de les PCR. Finalment faran quarantena fins dia 17 de juny.
7: A Mallorca, l'Associació de Conductors d'Autocars actua, reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
10: Bon dia. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes.
7: A Eivissa tanca un dels càmpings més emblemàtics de l'illa. El càmping d'Escanà passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles. Carmen Cires, bon dia.
11: Bon dia. La zona turística d'Escanà Santa Eulària ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècades ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme del luxe. De fet, el càmping d'Escanà ja és història, com deies, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
7: A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze. Axel Camarasa, bon dia.
12: Bon dia. Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investiga amb detall. De fet, el Consell Insular autoritzarà una intervenció arqueològica. La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. A més, el Consell assegura que una vegada finalitzi la reforma, la intenció és que aquesta cova sigui visitable per al públic.
7: I pel que fa als esports, l'Illes Balears, Palma Futsal, Xisco Ribas, bon dia.
13: Bon dia.
7: S'ha quedat sense la Champions.
13: Així és, el conjunt mallorquí ha arribat aquest migdia a l'illa després de perdre i la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i que deixi a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu. En futbol, el Mallorca va empatar un contra el Villarreal i amb aquest punt continua 2 punts per damunt del descens. L'autor del gol, per cert, va ser Morici, que va anotar el seu gol número 22 de la temporada. Els play-offs descens a la primera federació, doble victòria a domicili dels equips mallorquins. El Poblense va guanyar per 0-1 al Numància i l'Atlètic Balears es va imposar per 0-3 al camp del Coruixo. I en motociclisme, en Moto2, Izan Guevara ha aconseguit a Le Mans la seva primera victòria de la temporada.
7: Tanquem la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
14: Bon dia. Montserrat, la setmana amb una situació meteorològica tranquil·la. El cel està gairebé destapat, ara creixen una mica els núvols a punts del nord-oest i nord de Mallorca, però en conjunt tindrem predomini de cel estirat aquestes pròximes hores. A més, en temperatures suaus. Avui les màximes ja s'enfilen fins als 25 o fins i tot 26 graus a punts de l'interior i també del nord de Mallorca. A Menorca arribam ja als 24 graus, igual que a Eivissa i a Formentera. El vent avui bufa del sud-oest de llavors, en qualque cop moderat, i també tenim una mica d'embat. I la situació a la mà avui està dominada per molt de redols de maror en aquells punts exposats al vent de llavors, i a recer del vent tenim una situació molt tranquil·la, amb mar rissada o marejol. Per demà, el temps continuarà similar a primeres hores. Es poden formar aquesta pròxima nit i matinada algunes boires a l'interior de les illes, després el cel quedarà gairebé destapat, però a partir de demà migdia tornaran els núvols, núvols mitjans que taparan el cel durant demà cap vespre i poden deixar escapar 4 gotes, però no massa més coses. De moment, per tant, una situació tranquil·la i els canvis de temps els esperam per a mitjans de setmana.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Sobre el judici per l'assassinat a una dona a la colònia de Sant Jordi el 2024, la filla de la víctima ha assegurat avui que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien. També afirma que la relació sentimental que va mantenir amb ell va ser molt tempestuosa. Els guàrdies civils que han declarat també han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, un policia local de Ses Salines ha dit que la dona va interposar una denúncia contra l'acusat per violència de gènere. Pel que fa a les lesions que va patir la víctima, un agent ha dit que eren incompatibles amb la vida. A l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya que ha seguit la vista oral. Quins han estat els testimonis més destacats? Carme Moreno, bon dia.
15: Bon dia, ha estat un dematí ben intens, poden dir, ja que han declarat tots els testimonis, la majoria d'ells guardes civils que presenciaren l'escena dels fets a la finca on vivia la víctima, la seva filla i l'acusat, a qui ja feia temps que la seva exparella li havia dit que partís de la casa. De fet, el testimoni de la filla de la víctima ha estat el més destacat d'avui. La dona ha dit que tenia por de la seva exparella i una mostra n'era que dormia en la porta bloquejada amb un moble. A més, mentre dormia, duia les sabates posades per si havia de partir corrent. La dona ha recordat que quan succeïa l'assassinat, ella era a la cafeteria on feia feina i sa mare la va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'ex-sogre de l'acusat llançava crits de pànic i dolor. Segons la dona, ella va partir amb una amiga cap a la finca i allà trobaren el presumpte assassí. Pel que fa a la relació entre l'acusat i la dona, les amigues de l'exparella també han assegurat que l'acusat insultava la seva exparella. Una d'aquestes testimonis ha explicat que li va dir a la dona que un dia la seva parella en dues ocasions l'havia agredida, però ella pensa que la va maltratar més vegades, ja que aquella relació, ha dit, era insostenible. Un exemple d'aquesta mala relació difícil és que la dona ha desvetllat durant la vista oral d'avui és que l'acusat li va posar benzina dins la llauna de cervesa on ella apagava amb aigua els cigarros que fumava.
7: Què han dit, Carme, els guàrdies civils que han declarat?
15: Un dels testimonis més contundents és el d'un agent que ha dit que les lesions que va patir l'ex-sogre de l'acusat eren incompatibles amb la vida. Els agents han dit que no semblava que l'home anés begut quan el veren i que en tot moment els va dir que ell no era el responsable de l'assassinat, però diuen que no va mostrar cap preocupació per l'estat de salut de la seva ex-sogre. També han dit que al voltant de la víctima hi havia un bassiot de sang i que l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era sang seva, ja que no tenia cap ferida. La fiscalia per aquests fets reclama 20 anys de presó a l'acusat, mentre que l'acusació particular sol·licita per a l'home la pena de presó permanent revisable. Com dèiem, fa d'haver-se una hora que ha acabat aquesta vista oral per avui. Demà hi haurà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat, que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens en aquest procés judicial.
7: Gràcies, Carme. No deixem la plana de tribunals perquè a Menorca els membres d'una banda dedicada al narcotràfic s'enfronten aquest dijous a 5 anys i mig de presó per cada un. Fiscalia demana aquesta condemna a més d'una multa de 20.000 euros, Excel.
12: Per a 4 dels quals se sol·licita també la seva expulsió del país durant 10 anys. Són 10 membres d'una banda dedicada a la distribució de substàncies estupefaents en diversos punts de l'illa. L'organització es repartia les tasques i hi havia encarregats de la distribució, intermediaris, logística i preparació de la droga, entre d'altres. L'activitat es va veure interrompuda el novembre del 2019, quan diversos membres van ser sorpresos en una gasolinera de Maó, amb dosis de cocaïna ja preparades per a la venda i diners en efectiu. Amb els registres domiciliaris posteriors es va intervenir també ketamina, speed i cànnabis, a més de diners en efectiu i estris per a la manipulació de la droga. Dijous comença el judici a l'Audiència Provincial de Palma.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: L'actualitat avui passa també pel darrer ultimàtum de l'Ajuntament de Palma pel centenar de persones que encara viuen a l'antiga presó de Ciutat. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a finals de mes s'iniciarà el procediment judicial. Aina Morales.
16: Aquestes 101 persones són gairebé la meitat del darrer cens que va fer el consistori. D'algunes de les 107 restants saben que ara viuen a instal·lacions de l'IMAS, a centres penitenciaris o altres comunitats autònomes gràcies a la mediació dels serveis socials municipals. A d'altres, però, els han perdut la pista i per això aquesta setmana hauran de publicar al BOE la notificació. Així, s'haurà complit amb l'obligació de notificar tothom del cens al desallotjament i es podrà iniciar el desnonament forçós per als qui romanguin. El batlle de Palma, Jaime Martínez, descarta que es formi un altre assentament tan gran a Ciutat on cerquin refugi les persones de l'antiga presó que no tenen una llar on anar. Martínez ha insistit en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
17: Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
16: Segons alerta Metges del Món, les persones que viuen a la presó, a l'antiga presó,

0: a les persones que se queden fora del recurso.
1: Una possibilitat que descarta el Batle de Palma.
2: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
1: El consistori sí que mantindrà els controls de seguretat davant l'antiga presó i EMAIA farà neteges i recollides de fems de manera extraordinària mentre hi visquin persones.
3: Aquesta és, doncs, la situació a l'antiga presó, resultat d'una crisi de l'habitatge present també a diari en l'agenda política. El Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca ha denunciat avui que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques en eliminar aquestes reserves, Marta.
4: Sí, el portaveu ecosobiranista Lluís de Pesteguí ha denunciat avui que la llei que demà admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
5: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els vull.
4: Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, s'ha mostrat contundent en assegurar que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha d'aprovar el Parlament.
6: Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
4: La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions. Els socialistes demà hi votaran a favor perquè millora els recursos per la ciutat, però Marc Pons també creu que hi ha marge de millora.
7: No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora del finançament, que no només ha de ser per l'Ajuntament de Palma, ha de ser per la resta de municipis de les nostres illes.
3: D'altra banda, Vox ha exigit la suspensió cautelar del decret de regularització extraordinària d'immigrants.
4: La portaveu Manuela Canyadas ha recordat que el partit ha recorregut la mesura davant el Suprem, però vol que l'alt tribunal s'hi pronunciï abans en contra.
8: Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
3: Continuem mirant amb les novetats sobre aquesta regularització extraordinària d'immigrants. I és que el govern de l'Estat ha argumentat davant el Tribunal Suprem que suspendre de manera cautelar la regularització afectaria directament els drets de les persones estrangeres interessades i, per tant, diu, a l'interès general.
4: Ho al·lega a través d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'ACTEOIR al Suprem perquè suspengui de manera cautelar la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat.
3: Tot això mentre el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, recordem-ho, el nombre de sol·licituds ha estat de prop de 6.500 a les illes.
4: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat després de les cues dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha argumentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
9: Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
3: Una de les entitats que ajuda els migrants a tramitar les peticions és Montición Solidària, en concret la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa. La justícia a les persones sense recursos ara s'ha embolcat en l'elaboració del certificat de vulnerabilitat.
4: Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de la UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
10: Una missió de ser

0: nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per Fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
1: A les oficines de l'entitat a Palma atenen persones com na Lorena. Per ella, la regularització significa avançar.
2: Avançar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
1: Les ONG acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. Una vegada ja els han ajudat a preparar tota la documentació, cada migrant s'encarrega de presentar la seva sol·licitud al govern espanyol. S'espera que arribin les respostes sobre l'obtenció de la residència després d'uns mesos.
3: La tramuntana de finals de març tindrà conseqüències importants en el sector agrari de Menorca. Agrame avalua les pèrdues de les collites per demanar ajudes al sector vinícola. És un dels més afectats, Excel.
4: El celler de Vinitort ha perdut el 90, el 85 i el 50% de tres varietats de raïm per fer vi blanc. En total, una tercera part de tota la collita i una pèrdua econòmica per la finca de 200.000 euros. Els 9 dies seguits de tramuntana que va patir Menorca a finals de març van provocar que les vinyes d'algunes varietats de vi blanc s'assequessin en el moment més vulnerable del seu creixement. No és l'únic sector que es va veure afectat pel temporal. També l'oliva o alguns fruiters han patit pèrdues a causa del vent i la salinitat que transportava. Agrame està ara recollint firmes i informes per demanar al Consell de Menorca i al govern ajudes per a aquests sectors. Clara Salort és vicepresidenta segona d'Agrame.
5: Hi havia els primers brots, ja que eren de fora. Clar, eren brots molt petitonets, però com que són tan petits, per això mateix són molt sensibles a qualsevol canvi que hi pugui haver, i aquesta ventada amb aquesta salinitat tan forta, doncs els va cremar. No és un sector que tingui problemes de plagues, que tingui problemes de pèrdues de produccions habitualment, sinó que, de fet, la primera vegada en més de 20 anys que ens trobam amb un problema com aquest.
3: Parlem ara d'una nova convocatòria d'ajudes, quota zero per als autònoms. Els treballadors que s'hagin donat d'alta durant els darrers 3 anys podran sol·licitar que els retornin la totalitat o una part de les quotes mensuals. El termini de sol·licitud ja està obert i acaba el 10 de juny. El govern hi destinarà 1.590.000 euros i les adjudicarà per ordre d'arribada.
1: Les ajudes quota zero cobreixen la totalitat de la quota reduïda de 80 euros que paga l'autònom durant el primer any. Segons ha explicat el conseller d'Empresa, Alejandro Saenz de San Pedro, si es tracta del segon any, l'ajuda subvenciona el 100% de la quota mensual, sempre que els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional, i del 50% si es tracta del tercer any.
6: Un autónomo que se haya dado de alto en mayo del año pasado, en mayo del 25, podrá solicitar la devolución de hasta un máximo de 960 euros. Si se ha dado de alta hace 2 años, 1.920 euros de devolución. Y si se dio de alta en mayo del año 23, de 3.220 euros.
1: El conseller també ha explicat que el retorn dels doblers el poden demanar els autònoms de la mà en el grup de primer de cotització i els professionals que cotitzen en mutualitats alternatives.
6: La idea es que esos 3 años de singladura del autónomo podamos ayudarles para que pueda consolidar su actividad profesional.
1: Les ajudes es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. L'any passat varen arribar a 1.100 treballadors.
3: Avui s'ha presentat a Son Espases la nova ambulància de transport pediàtric urgent que tindran Mallorca, Menorca i Eivissa.
1: El vehicle disposa d'una UCI per traslladar pacients neonatals i pediàtrics. A més d'actualitzar-ne la tecnologia, també han canviat la imatge per fer-la més amable per als infants.
7: Se han trasladado neonatales y pediátricos. Respecto a la anterior, tenemos más espacios, hay un diseño un poco más personalizado y aparte, bueno, pues eso va a llevar todas las especificaciones técnicas y aparataje técnico necesario para atender a esa población en particular, que son los pacientes neonatales y pediátricos.
3: I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove, i en què a poc hi ha més presència femenina.
1: La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atraure els joves i les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
8: Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
1: La construcció és un sector majoritàriament masculinitzat, però a poc crida l'atenció de les joves.
9: Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, l'antigua arquitectura, i vi este FP y me metí.
10: Toda mi familia está en el mundo de la construcción y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura.
1: Enguany s'han ocupat totes les places per aquesta FP, fins i tot amb llista d'espera.
3: Són les 2:24. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
11: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: La música ressona.
13: Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.

0: Les Balears continuen sense comptabilitzar cap cas d'antivirus, tot i que el sistema sanitari es manté alerta. El cap d'Epidemiologia de Salut Pública, Ramon García, ha confirmat a IB3 Ràdio que les illes estan preparades per si es dona algun positiu, tot i que envia un missatge de calma. Mentrestant, el creuer afectat per la malaltia a l'Hondius roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui acabin de repatriar a tots els passatgers i que el vaixell partesqui, ja només amb la tripulació, cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. En les darreres hores, França ha confirmat un positiu i als Estats Units, dos de viatgers provinents del creuer repatriat.
1: Serà a les 7 del capvespre quan l'Hondius abandoni aigües espanyoles amb 30 tripulants a bord, els darrers que queden a l'embarcació cap als Països Baixos, on se'ls sotmetrà els mateixos controls que la resta de països on han arribat passatgers del creuer infectat. Fins ara, dels 17 passatgers dels Estats Units, dos han confirmat la malaltia, un amb símptomes i l'altre també, però de forma més lleu. A Espanya, les 14 persones aïllades han passat la primera nit a l'Hospital Gómez Ulla, de moment asimptomàtics, tot i que encara no es tenen els resultats de les proves PCR, que poden tardar entre 24 i 48 hores. El que sí que se sap és que la quarantena obligatòria començarà a comptar des del passat 6 de maig i que es podria perllongar fins als 42 dies. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
2: Tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días. Iremos viendo poco a poco, semana a semana, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho que se van a hacer, digamos, flexibilizaciones en torno a poder hacerla en domicilio o eso por adelantado. Vamos a ser prudentes a ese respecto.
1: Si durant la quarantena algun dels passatgers de l'Hondius dona positiu, se'l traslladarà a la unitat d'aïllament d'alt nivell, la UATAM, a la planta 22 de l'hospital, una espècie de búnquer on s'assegurarà que no puguin contagiar ningú.
0: L'ONU ha donat suport total al govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària, ho ha manifestat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, en un missatge en xarxes socials on ha destacat la feina feta en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS.
1: Mentrestant, la gestió d'aquesta crisi continua enfrontant govern i oposició. Moncloa treu pit de com s'han fet les coses i demana a la dreta que no vulgui treure radi polític de la situació. També qualifica de ridícul el paper del president de les Canàries, Fernando Clavijo, qui aquest cap de setmana ha dit que hi havia risc que arribassin rates del creuer nedant fins a la costa, citant un informe presumptament elaborat per la intel·ligència artificial. Avui, en una entrevista a la cadena SER, Clavijo s'ha mantingut en el seu posicionament i ha destacat que els primers en parlar d'aquesta possibilitat van ser els mateixos responsables de l'executiu estatal.
3: La pròpia nota que el secretari d'Estat, que és una nota en un informe, nos manda, nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota, no lo descarta. Pero lo han querido llevar a lo ridículo, ¿no? Pero son ellos los que lo ponen, que existe una remota posibilidad.
1: La ministra Mónica García ha criticat el renou i la desinformació, ha dit com a perills per a la salut pública i ha insistit en la capacitat de gestió del govern espanyol davant d'aquesta crisi.
4: El ruido y la desinformación perjudican la salud, así que la información rigurosa, minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor de salud pública incalculable. Creo que podemos estar orgullosos no solamente como gobierno, sino también como país. Creo que somos un país que tenemos el orgullo de tener las capacidades como para haber asumido este operativo tan complejo.
0: A l'Orient Mitjà, l'Iran considera que la seva proposta de pau és legítima i generosa després del rebuig de Donald Trump. Teheran diu que l'objectiu és posar fi a la guerra, també la retirada del bloqueig i la pirateria en el Golf Pèrsic. El president dels Estats Units l'ha qualificada d'inacceptable.
1: D'aquesta manera sembla allunyar-se de nou la possibilitat d'un acord per posar fi a la guerra. Trump ha respost així en la seva xarxa social sobre la contestació persa, de la qual es desconeixen els detalls. Mentrestant, l'Iran ha advertit a França i al Regne Unit que contestarà de manera ferma i immediata el desplegament de bucs militars prop de l'estret d'Hormuz, que els dos països han anunciat.
0: Mentrestant, els ministres d'exteriors dels 27 països que conformen la Unió Europea s'han tornat a reunir avui a Brussel·les, on dels objectius és arribar a un acord per imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània. És el ministre d'exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez.
5: No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo.
0: Arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia, Soia, ja està tot a punt per viure la celebració del Firó. Aina Morales, bon dia.
2: Bon dia, el municipi viu avui el seu dia gran amb la festa que rememora la victòria davant dels sarraïns l'any 1561. La batalla serà avui capvespre, però els actes ja han començat a primera hora del dematí.
1: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana.
2: Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
1: Arca reivindica la lluita de l'entitat ciutadana per preservar el patrimoni de l'antic quarter Son Busquets a Palma.
2: I ho fa amb una exposició fotogràfica i un llibre que s'inaugura dimarts capvespre.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ens trobem un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport des de Son Moix fins a Sant Llàtor, en l'autopista de Inca, i també tenim a la carretera de Valldemossa a l'altura de Zones Passes. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, com no pot ser d'una altra manera. Comencem aquest espai de notícies a Soia, on avui es viu una de les jornades més especials de l'any amb la celebració del Firó. D'aquí just una hora, el toc de campanes avisarà de l'arribada dels pirates al municipi, però ja ha començat les celebracions avui de matí amb el primer acte al Monument dels Herois de l'11 de maig. En té tots els detalls la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
5: Bon dia, els ollorics estan a punt per donar els sous a la seva festa grossa, que ja han calentat motors des d'avui de matí. Quan les campanes alertin de l'arribada dels corsaris, de vers les 3:30 arribarà l'arenga de les valentes dones i just després el crit de guerra del capità Angelats. Al poble, la festa ja s'ha sentit durant tot el dematí perquè, com diuen els ollorics, el Firó és tradició.
6: Tradició, sí, sí, som ollerics i també tenim una cama de Calvià, però aquí es Firó no fallam. Ja van a començar divendres el sol xupinazo i no fallam.
7: Bueno, nosaltres venim a berenar cada any, prest. I després anem a el turisme a fer un pell de canyes, mos trobem tot i anem a dinar. I esperant fins les 5.
8: Ja estic molt contenta perquè fa molt d'any que no podia fer Firó sense. Perquè sóc interina i enguany vaig feina soia i tinc llibre, així que estic super animada per això.
9: Bueno, nosaltres ho vivim des de petits i mos agrada molt, no, mos agrada tot. Des del principi a les 3 fins que acaba, fins que es canta la Berenguera.
10: Ja fa més anys que vaig anar al Firó i m'ho estic passant molt bé i ja estic molt nerviós per avui, per la longa i tot, per totes les festes i beníssim.
5: Des del més gran fins al més petit, aquí a Soll el Firó el viu tothom, molta gent del poble, però també d'altres indrets de Mallorca. Per això, per facilitar l'accés a Soll avui, l'Ajuntament ha habilitat més de 500 aparcaments que enguany inclouen 117 places noves a l'aparcament de Sa Mosca. Quant als busos, el TIP no ha reforçat freqüències, però en cas necessari, l'empresa concessionària ampliarà el servei per la jornada d'avui. El surt de la festa, com d'any, serà a les 3:30 amb el toc de campanes a la plaça dels Estiradors, moment en que els pagesos veuran arribar els pirates.
1: Gràcies, Laura, en directe des de Soia, amb la darrera hora d'un Firó que ha arrencat avui de matí. Els preparatius han començat a fer-se des de ben prest per part d'associacions organitzadores. Escoltam alguns participants.
11: En tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
12: Bueno, en el final el mateix que cada any, però malament sigui el mateix que cada any, mos du molta feina. I a més sempre anem introduint coses i bueno, és un poc més difícil per nosaltres.
2: A les 10, les valentes dones han fet la tradicional ofrena al Monument dels Herois, un acte al qual els participants acudeixen amb estima.
13: I ho sentim amb molt de sentiment. Des d'aquest acte que ara tindrà lloc, tot el dia, fins al vespre que acaba, ja ens sofren una altra vegada cap a la victòria, una altra vegada.
14: Pues no se'n pot explicar millor, no és vera? Sí. I és guapo també venir i participar.
2: Guillem Coll ha estat qui ha encarnat un any més el personatge del capità Angelats i, segons ha comentat, està igual d'il·lusionat que el primer dia.
15: Jo cada any és com el primer, o sigui, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força i les mateixes ganes i el mateix o no. Enguany ho vull viure en tranquil·litat i amb ganes de fer-ho molt bé.
2: Emoció també entre les valentes nines, que en canvi s'han estrenat enguany.
16: Pues anirem a la missa de Cantomany i després anirem a veure les batalles. S'hora baixa, hem de dir Saranga.
2: En definitiva, el Firó ho és un dia d'il·lusió i d'orgull de Sollerics i Solleriques.
17: Oh, el Firó, per Sollerics, és la festa número 1 del poble. Tot el poble hi participa.
18: Per suposar, la millor festa del poble. Si la disfrutàvem des del minut 1, mira quina hora és i fins al vespre, fins que acabi.
19: Jo sempre ho dic, han recuperat l'il·lusió que tenien de petits el dia abans dels Reis. I del vespre abans del Firó estàvem ja tots nerviosos i amb ganes.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: El Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermers de les Balears interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
2: Amb dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en les capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García, consellera de Salut.
20: Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
1: 2:37, ho deien també en titulars, l'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
2: La policia local d'Escorca calcula que en un dia poden arribar a circular fins a 8.000 ciclistes per la carretera de Sa Calobre. És el que troben diàriament conductors com, per exemple, en Jorge Pedraza.
21: Un poco peligroso el tema de los ciclistas, que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
2: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua i vol posar fre. Diuen que ja no poden treballar amb un mínim de condicions de seguretat i el vocal d'aquesta associació, Pep Moragues, reclama mesures.
22: Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualque una, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els abous, ells te beben, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
2: L'Ajuntament d'Escorca ja n'ha implantat algunes. A Sa Calobre, per exemple, només hi poden aparcar 30 busos. A més, hi ha unes hores d'entrada i de sortida, però el batlle, Antoni Solivelles, reconeix que no és suficient.
23: Les competències de circulació són de la Direcció General de Tràfic i, evidentment, dins aquestes carreteres, quan té un volum important de trànsit, crec que seria important que hi hagués un pas més de vigilància, sense cap dubte.
2: Actua vol també que es posin horaris per al pas de bicicletes. Tornem a escoltar Pep Moragues.
22: O per ràdios per autocars i per bicicletes separats, o té a la baixada el moment que els autocars surten. Que amb una hora i mitja tots estan de fora.
2: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua ha enviat una carta a la Federació Empresarial Balear de Transports per reclamar solucions. I la federació té junta dimecres. Diuen que tractaran aquesta qüestió.
1: D'altra banda, amb una exposició fotogràfica i un llibre art que reivindica la lluita de l'entitat ciutadana per preservar el patrimoni de l'antic quarter de Son Busquets, a Palma s'inaugurarà dimarts cap vespre.
2: Mia i Pau, dos infants i amics i veïnats, viuen a prop de l'antic quarter de Son Busquets, abandonats des de fa anys. Per a ells és un conjunt misteriós de murs i edificis estranys, fins que comencen a indagar en la seva història. Àngels Formosella és la vicepresidenta d'Arca i autora d'aquest llibre.
3: Descobreixen Son Busquets, s'enamoren de Son Busquets i surten de Son Busquets dient hem de fer alguna cosa per protegir això.
2: Són els protagonistes de La reivindicació de Son Busquets, un relat didàctic i per a tots els públics de més 10 anys de lluita d'Arca en la preservació d'aquest espai singular.
3: Se'ns van encendre totes les alarmes perquè se va anunciar un projecte urbanístic que tractava l'espai com si fos un simple solar buit.
2: Juntament amb joves arquitectes de Mallorca defensen que la construcció de més de 800 habitatges no ha de significar una pèrdua patrimonial, un valor històric que es pot apreciar amb les fotografies exposades a la seu social, un llibre i una exposició que fan ara per mirar de mantenir viva la reivindicació i l'esperança de Son Busquets. S'inaugura aquesta exposició dimarts a les 7 al carrer Can Oliva de Palma.
1: Mentrestant, Llucmajor, l'Ajuntament ha aprovat al ple una inversió de prop de 6.000 euros per a la reparació de voreres en tot el terme municipal.
2: Amb el crèdit ja aprovat, l'Ajuntament iniciarà pròximament el procés de licitació de les obres amb l'objectiu que els treballs comencin a executar-se en el mínim termini possible. La intervenció es desenvoluparà de manera coordinada a les zones amb més necessitat dins del municipi.
1: I avui també us volem parlar del miracle de sentir a Missirau d'un pont solidari entre Mallorca i el Senegal.
4: Ah, c'est bon? Tu m'entends?
6: Oui?
4: C'est bon?
6: Alors?
4: Oui?
6: C'est très important.
4: Oui?
6: Tu dis merci?
4: Oui?
6: Pour Alfonso?
4: Oui?
6: Alfonso
4: oui.
6: m'y a donné ça?
4: Oui?
6: Pour toi?
4: Pour moi.
6: Ok? Pour Alfonso?
4: Oui?
6: Merci, Alfonso.
1: És la primera vegada que aquest home senegalès sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez, i és que hi ha viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que es mesuren en el canvi que provoquen en la mirada o en l'oïda de qui el rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les Illes que any rere any decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
2: En el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi trobam el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà, consolidant una tasca que ja no és cosa excepcional, sinó una fita en el calendari d'ell i també dels seus col·laboradors. Però és una taula amb moltes potes, aquest projecte Missirà. Quan es parla de tornar el so a qui viu en silenci més absolut, apareix la figura clau d'Alfonso.
7: El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos, y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago llevar.
2: Ell és l'ànima de la vessanta audiològica d'aquestes expedicions, un home que carrega maletes plenes de tecnologia i paciència per fer el que sembla impossible, que un infant pugui tornar a escoltar la veu de la seva mare o que un adult recuperi el seu lloc a la comunitat gràcies a uns audífons adaptats amb precisió artesanal. Aquesta feina, coordinada sota el paraigua de l'ONG Retanu Goré, ha aconseguit resoldre problemes vocals i auditius, també de visuals, de la població d'allà. Els audífons són molts, però les ulleres encara més. Ho ha explicat l'òptica i optometrista Marta Fasolo.
24: La primera vez me fui a Senegal con una compañera optometrista, que ella era ya varios años que iba con esa pequeña ONG de profesionistas sanitarios y nada, decidí volver. Y en el segundo viaje me llevé una maleta llena. Terminé las gafas en 4 días. Nada, el tercer viaje, este último, fui con 3 maletas. Y nada, llegué justo el último día sin gafas otra vez.
1: I avui també destacam que la façana del Consell Insular ja penja la banderola commemorativa del Dia Internacional de les Famílies, que se celebrarà el dia 15 de maig, una diada en la qual la institució vol reivindicar el paper de les famílies com a pilar essencial de la societat.
2: En l'acte d'avui s'ha llegit un manifest i s'han destacat alguns dels actes programats durant el mes, durant aquest mes. Dia 18, a Solla, per exemple, es farà un taller per treballar l'autoestima en família. I dia 13, un concert per la igualtat a Sa Pobla. Toni Fuster, conseller de Presidència.
25: Hem d'estar presents allà on les persones necessiten suport i acompanyament, especialment en la infància, en les persones en situació de dependència, en persones que tenen malalties i en la nostra gent gran.
2: Totes les activitats d'aquest Dia Internacional de les Famílies del Consell de Mallorca es poden consultar al web del Consell.
1: I un darrer punt, perquè avui a Horabaixa es presentarà la segona edició de la Fira de la Sardina organitzada per la Confraria de Pescadors de Palma en col·laboració amb l'Ajuntament. Serà a les 6 al Teatre Municipal Maruja Alfaro Mariterra. Durant l'acte de presentació es projectarà el documental Sardina de Mallorca, el tresor desconegut. Amb aquesta proposta arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem en títoles, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre la final de la Champions.
1: El conjunt mallorquí va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar 3 edicions consecutives. El Palma va anar contracorrent des del minut 3 en què Diogo Santos va fer el primer gol de la nit i ja a la segona part un gol d'Alisson en pròpia porta va sentenciar la final. Tot i la derrota, el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, està orgullós dels seus jugadors.
2: La derrota, al final, cuando llega un escenario, ¿no? como la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? A la final cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
1: Y el presidente del club, José Tirado, también piensa el mateix.
3: Estoy feliz y orgulloso por el equipo porque ha dado lo máximo. Cuando das lo máximo y cuando a veces se me critica porque exijo, me enfado, no es por las derrotas. Yo hoy he perdido y no estoy enfadado porque hemos competido a nuestro máximo posible, ¿no?
1: Escoltant també els jugadors del Palma, Charuto i Piqueras, en declaracions postpartit.
4: Ahora toca nos levantar. Vamos a sufrir mucho ainda durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
5: Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vacilado. Y bueno, pues no hemos tenido quizás esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
1: D'aquesta manera, el Palma Futsal s'acomiada de la Champions després de 3 títols consecutius i, curiosament, contra els portuguesos va guanyar la primera Copa d'Europa. L'entrenador Vadillo ha volgut donar també valor a la temporada de l'equip.
6: Es la tercera final que juega este equipo este año. La tercera final, se dice rápido. Y dependemos de nosotros para quedar tercero en la Liga regular. Entonces, en un año que ha estado lleno de dificultad y de adversidad, pues el equipo está demostrando que tiene margen de crecimiento y los resultados los está implantando ahora, ¿no?
1: L'equip mallorquí ha aterrat avui migdia a l'Illa i ja ha de centrar-se en la Lliga. El pròxim partit serà aquest dissabte al Palau d'Esports de Sant Moix, en què els mallorquins rebran la visita del Valdepeñas a la darrera jornada de la Lliga regular.
0: En futbol, el Mallorca aconsegueix sumar un punt contra el Villarreal.
1: El conjunt mallorquinista va empatar un gol contra el conjunt groguet a Sant Moix i continua 2 punts per damunt del descens. A Jose Pérez, de penal al minut 31, va avançar el Villarreal i Vedat Muriqi, just abans del descans, va posar l'empat final al marcador. Escoltant l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis.
7: Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con 2 puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
1: El Mallorca va realitzar de 8 remats, 8 a porteria, i tot i que el gol de Muriqi va ser gràcies a un error d'Arnau Tenas, el tècnic argentí diu que el porter groguet va ser el millor del partit.
7: El portero, a pesar del error que cometió en esa jugada desafortunada que termina nuestro gol, creo que fue la gran figura del encuentro, con tapadas muy determinantes. Y bueno, y eso refleja un poco lo que fue el equipo, ¿no? Creo que llegó en un momento justo porque nosotros no nos merecíamos ir al descanso en 0-1. Y bueno, llegó porque es importante, obviamente, lo anímico. Después del segundo tiempo salimos a hacer más de lo que veníamos haciendo. No alcanzó, pero la verdad que esta es la forma. El equipo y el grupo está bien y todos los que aparecieron al campo hoy compitieron muy bien al 110%.
1: Ara el Mallorca se situa 15 a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol i l'Elx, 2 per damunt del descens comarca l'Alavés i 1 per damunt del Girona, que encara ha de jugar avui. El davanter Vedat Muriqi va anotar, per tant, contra el Villarreal el seu gol número 22 d'aquesta temporada i es troba ara només 2 dianes d'igualar l'actual màxim golejador de la Lliga, Kylian Mbappé. Escoltam el Kosovà parlant del partit d'ahir.
8: Yo la verdad esperaba mucho más, una victoria, sí, porque estamos pasando partidas, semanas, jornadas que ya no hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás. Pero aún así, contra un Villarreal que ya está en puesto de Champions, tercero en la Liga, sacar un punto después de empezando perdiendo 1-0, pues la verdad un poco me alegre. Es siempre así en el fútbol, si no puedes ganar, pues no hay que perder. Cada punto se suma y es muy importante para mí y a seguir por el miércoles ahora.
1: El pròxim partit del Mallorca ho sentiu és aquest dimecres en què s'enfrontarà el Getafe al Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9 i mitja del vespre.
0: I continuem amb la primera divisió perquè el Barça és oficialment campió de Lliga.
1: El conjunt blaugrana es va proclamar campió de la Lliga Espanyola després de guanyar nit per 2-0 el Real Madrid amb gols de Marcus Rashford i Ferran Torres a la primera part. És la segona Lliga consecutiva del Barça i la 29a de la seva història. Escoltàvem el seu president en funcions, Rafa Juste.
9: El que tenim que continuar fent és treballant com ho estem fent, amb la humilitat que ho estan fent aquest equip, amb la tasca enorme del Hansi i, si em permeteu, amb tot l'esforç que ha fet el president Laporta. Aquests joves estan agafant experiència a poc i tenen moltes ganes de guanyar. Són guanyadors i, per tant, estic convençudíssims que n'aixecarem una de ben grossa.
1: I a banda del clàssic, ahir també van jugar el València, que va guanyar 0-1 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club i se situa 12 a la classificació amb 42 punts, i el Getafe, rival del Mallorca aquest dimecres, que no va poder passar de l'empat en la seva visita al camp de l'Oviedo. I avui la jornada 35 es tancarà a les 9 del vespre amb el partit entre Rayo Vallecano i Girona, i la jornada 36 començarà demà.
0: I el play-off d'ascens a Primera Federació, Xisco, doble victòria dels equips mallorquins.
1: Poblense i Atleti Balears van guanyar ahir a domicili els seus respectius partits d'anada de les semifinals. El conjunt poblè va visitar l'estadi de Los Pajaritos i es va imposar al Numancia per 0-1 gràcies al gol de Marco Alarcón al minut 72. Escoltam el tècnic del poblense, Óscar Troya.
10: Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
1: I l'Atlètic Balears, a Terres Gallegues, va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens. El conjunt blanc i blau va guanyar amb un contundent 0-3 al camp del Coruixó. Al minut 12, Rubén Bové ja havia anotat 2 gols i al 56, Moja Keita va fer el tercer. Escoltam Luis Blanco, el tècnic de l'Atlètic Balears.
11: Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar, para estar contentos como entrenador, y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
1: Els partits de tornada entre l'Atlètic Balears contra Coruixó i Poblense contra Numancia els podreu seguir aquest pròxim diumenge a partir de les 12 del migdia a IB3 Ràdio.
0: En motociclisme, Moto2, Izan Guevara ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada.
1: El pilot mallorquí va guanyar el Gran Premi de França a Le Mans en una carrera accidentada que va liderar de principi a final. Aquest triomf situa Izan segon a la classificació general del Mundial. Escoltam el pilot de Blue Crew Pramac Yamaha.
12: Terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones, entonces muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo, está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas. Es muy temprano aún, el Mundial es muy largo, pero claramente hay que empezar a ubicarse ya por las posiciones delanteras si queremos tenerlo fácil de cara a final de temporada.
1: I a MotoGP no li anaren tan bé les coses a Joan Mir. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda la 20a volta quan anava en 6a posició. El pròxim capítol del Mundial arriba aquest cap de setmana a Barcelona.
0: I acabem en pàdel perquè Gemma Triay ha tornat a caure una final.
1: La menorquina, junt amb la seva companya Delfi Brea, ha perdut la final del primer pàdel del Paraguai contra Paula José María i Beatriz González per un 7-2 en parcials de 6-4, 3-6 i 3-6. La parella espanyola, número 2 del rànquing mundial, ha sumat d'aquesta manera el seu quart títol consecutiu i escoltant precisament les paraules d'una d'elles, Paula José María.
13: También quería felicitar a todo el equipo contrario porque viene siendo una lucha bastante dura, muchísimos partidos que jugamos también en contra, que ojalá que sean muchos más durante la temporada.
1: La d'Assumpció ha estat la quarta final consecutiva que Triay i Brea han perdut contra aquesta parella, que es situa ara amb aquest nou títol a la primera posició de la FIB Race. Tot i així, en aquest 2026, la menorquina Triay ha arribat a totes les finals possibles, 7, i n'ha guanyat 2.
0: Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i cultura.
14: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
15: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
14: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i arts de carrer amb propostes per a tots els públics. Sandra Martínez, bon dia.
16: Bon dia.
0: I amb la participació de companyies locals, estatals i internacionals.
16: Enguany el programa inclou 18 espectacles i dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una a Menorca. Hi ha 20 companyies, 5 d'elles internacionals, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit, en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística. Ho explica la seva organitzadora, Anna Jimeno.
17: Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
16: El festival també ofereix activitats paral·leles, com les jornades professionals que arriben a la seva 10a edició i un taller de formació centrat en el teatre de llums i ombres. A més, es manté l'aposta social amb funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com ara espectacles interpretats en llengua de signes.
17: Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Targetes Socials, i es tracta d'un projecte que es du les Teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Apropa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'un intèrpret de llengua de signes.
16: La inauguració oficial tindrà lloc dijous al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.

0: No ha estat cap sorpresa, és una de les sèries més reconegudes dels darrers temps, però aquesta nit Adolescents ha tornat a fer història amb quatre BAFTA, quatre premis de l'Acadèmia Britànica de Televisió, incloent-hi el guardó a millor minissèrie dramàtica i reconeixement, Sandra, per als seus actors protagonistes.
1: Estem parlant del gran Stephen Graham i el jove Howard Cooper, pare i fill d'aquesta història que explora a través del cas d'un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya d'escola, com internet impulsa la violència, l'assetjament escolar o la misogínia. La sèrie ha estat la triomfadora, però podríem dir que també ho han estat els Beatles, perquè en els seus discursos d'agraïment, tots dos han fet referència als quatre de Liverpool. Cooper feia referència a John Lennon i deixava ben clar que per a ell només es necessiten tres coses per triomfar a la vida: una obsessió, un somni i els Beatles.
2: In my eyes, I think you only need three things to succeed in life. You need one, an obsession, two, a dream, and three, the Beatles. So thank you so much for that.
1: Cooper, ara amb 16 anys, és una de les grans promeses del panorama actual. El BAFTA se suma al Globus d'Or, a un Emmy i a un Actor Award. El gran Stephen Graham, com deia, ha aconseguit també el seu primer BAFTA després d'haver-hi estat nominat 8 vegades. Amb el premi a les mans, reclamava la importància d'explicar històries humanes i feia també referència a una de les cançons més mítiques dels Beatles, aquest Sgt. Pepper's, reclamant amor.
3: Thank you very much. Good night, God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
1: Adolescents, amb 142 milions de reproduccions, ha estat la segona producció més vista de la plataforma.

0: Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 11 de maig. Més d'un centenar de persones han abandonat la presó antiga de Palma de manera voluntària des que va començar el procés de desallotjament. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Segons l'Ajuntament, ara n'hi queden un centenar més que hauran de partir en un termini màxim de 5 dies. El 70% són persones migrants en situació irregular. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els que hi queden.
2: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
0: Eren declaracions del alcalde de Palma, Jaime Martínez. I a l'Audiència Provincial avui s'ha reprès el judici per l'homicidi d'una dona a la colònia de Sant Jordi el 2024. Avui ha declarat la filla de la víctima.
1: L'exparella de l'acusat ha afirmat que la seva mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien. També ha afirmat que la relació sentimental que va mantenir amb el processat va ser molt tempestuosa. Els guàrdies civils que han declarat també ha confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, un policia local de Set Salines ha dit que la dona va interposar una denúncia contra l'acusat per violència de gènere.
0: Pel que fa a la crisi de l'antivirus, Sanitat afirma que els 14 espanyols confinats en el Gómez Ulla estan en bon estat a l'espera del resultat de la PCR.
1: Hauran de fer una quarantena de 42 dies fins al 17 de juny. Mentrestant, al port de Granadilla, d'Arbona, a Tenerife, aquest dilluns desembarcaran els darrers passatgers de l'Ondius. Al buc hi queden 54 persones. Està previst que al voltant de les 7 del capvespre algunes d'elles agafin un avió cap als Països Baixos. Els darrers positius són els d'una francesa i un ciutadà dels Estats Units evacuats del creuer.
0: L'Associació de Conductors d'Autocars actua a reclamar mesures per la perillositat de les carreteres a la Serra de Tramuntana.
1: Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i actua, vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes. Pep Moragues, n'és el vocal.
3: Ha d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te beben, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
0: A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze.
1: Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà amb detall. El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica. La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. La institució, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma, la intenció és que la cova sigui visitable per al públic.
0: Tot això aquest dilluns 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
1: És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què Solla rememora la victòria davant els sarraïns de l'any 1561. La batalla serà avui capvespre, però el municipi ja ha començat les celebracions avui de matí amb el primer acte, el Monument als Herois de l'11 de maig.
4: Bueno, nosaltres ho vivim des de petits i mos agrada molt, no, mos agrada tot, des del principi a les 3 fins que acaba, fins que dones cant de la Berenguera.
5: Ja fa més anys que vaig anar al Firó, m'ho estic passant molt bé i ja estic molt nerviós per avui, per Saronca i tot, per totes les festes i beníssim.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4, a IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia. Sí, avui et Sant Ponç, un dels sants antics i el patró dels herbolaris, però també dels apicultors, i a més és invocat com a protecció contra les plagues de puces i de xinxes. Ponç és un nom de fonts procedent del llatí Pontius, ja que la Roma clàssica, Pontis, era també un llinatge, com també ho és a Menorca, que n'hi ha molts. Aproximadament 10.000 menorquins tenen ponts de llinatge, és a dir, que prop d'un de cada 8 menorquins té un o dos llinatges que són ponts. Tot això segons l'Institut Balear d'Estadística. Encara més, hi ha gairebé 700 menorquins que de llinatge són ponts. És a dir, que són ponts per partida doble. El llinatge Ponç no només és comú a Menorca, sinó que Ponç és la primera combinació de llinatges en el rànquing de les Illes Balears. I ja que avui ha sortit el nom de Ponç, hem de dir que a Solla, a Mallorca, hi trobam el col·lectiu Sant Ponç 1561, un col·lectiu que promou la participació dels sollerits al bàndol dels pagesos al Firó de Solla. I per què rep aquest nom? Idò, perquè avui, dia 11 de maig, diada de Sant Ponç, és el dia en què es va produir l'atac que Solla reviu cada any el segon dilluns de maig, l'atac turc de 1561.

Decido si avui és el Firó de Solla, també. Simplement recordar els fets que se rememoren al Firó i que se varen produir al segle XVI, quan la mar era plena de corsaris que es dedicaven a atacar i saquejar la costa de reines enemics i capturar qualsevol peixell, persona o cosa que trobassin. Idò, fou a principis de maig de 1561 que el virrei de Mallorca, de nom Guillem de Rocafull, va saber que una esquadra turca rondava la costa del Mediterrani Occidental amb la intenció d'atacar qualque vila mallorquina. Com que no sabien quina vila era el seu objectiu, el virrei va donar ordre als capitans de cada poble que organitzessin la defensa davant un possible atac. Fins que, dia 10 de maig, se va saber que una flota de 23 vaixells turcs s'havien aturat a Eivissa per protegir-se de l'aigua. I diumenge, dia 11 de maig de 1561, dia de Sant Ponç, varen desembarcar a ses puntes entre 1.700 i 1.800 corsaris turcs i algerians per atacar la vila de Solla. Les tropes, capitanejades pel pirata calabrès Ochieli, que eren a les ordres del turc Dragut, varen fer el seu desembarcament i varen començar les batalles amb les tropes locals dirigides pel capità Angelats. I a partir d'aquestes ressenyes històriques se va crear aquesta festa. Així que molt d'anys avui, sollerits i solleriques, començam.

0: Tenho um Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats a Tentol un dia més i una setmana més. Aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa és ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui et som Pons i sabem totes les lletres i també, qui les saben totes són, en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Idò, sí, bon dia, Xisco Nadal, com anem?
2: Molt bon dia.
1: Bon dia, Celestí Oliver, com
3: va? Bon dia.
1: I bon dia, Miquel Junc.
4: Bon dia.
1: Com esteu? Coneixeu qualque Pons?
3: Sí.
1: Sí, en coneixeu
4: sí.
1: Un?
4: Un sí.
1: En Pons Pons.
4: En Pons Pons, exacte, però no en conem més. No.
1: Molt bé, en Pons Pons, sí. Que és l'il·lustre escriptor menorquí que avui fa festa per partida doble. Bé, no sé si això de llinatges també fan festa, supos que sí, no? De qualque
3: supos.
1: Manera. I també, molt bé, a tots els sollerits. De fet, avui parlarem d'aquesta festa. Tenim una Joana Maroto, que la viurà en directe per IB3 Televisió. També hi ha els nostres companys dels serveis informatius. Ja sabeu que avui s'ha commemora tot aquests fets històrics que vos he explicat i que es fa aquest firó de Solla per reproduir de qualque manera aquella batalla que va passar al segle XVI ja fa uns quants anys. Però bé, dit tot això i totes les efemèrides històriques, mos toca saber quins altres continguts tindrem al programa d'avui. Celestí,
3: sí.
1: Començant per tu.
3: Començarem jugant, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb el poeta menorquí Damià Roger, perquè aquest cap de setmana, de fet, ahir va presentar o ha presentat el seu darrer llibre que es diu Deriva Flor.

I de Deriva Flor, de Damià Roger, està publicat per l'editorial menorquina Llentrisca, que, a més de segell editorial, funciona com a associació cultural i també com a residència artística, i precisament va ser en aquest espai on ell va escriure part d'aquest poema.

tant la pel·li de Brian De Palma com aquesta petita meravella que, amb la qual va debutar King. Crec que és una oportunitat boníssima per xerrar una mica de terror, d'adolescència, i sobretot d'un escriptor que el qual sempre fa ganes tornar, el manco als seus millors llibres. Així que avui toca una mica de sang i telequinesi a la lectora.

0: Si sou amants del gènere de terror i de Stephen King, que avui no vos perdeu la secció de Nadal suau. Però, Miquel, tenim més continguts.
1: Sí, i avui començarem parlant de Binissalema a la taula de redacció, perquè s'ha celebrat la setmana del descans digital i una de les activitats que s'hi han fet és aquí pots telefonar, una campanya a la qual s'hi han adherit tots els comerços del poble i que té l'objectiu que els menors que no tenen mòbil puguin anar en aquests locals i si necessiten telefonar a les seves famílies.
0: Està molt
1: bona
0: bé.
1: Iniciativa.
0: Sí, sí, mos ha agradat molt, així que em volen saber més detalls.
1: Sí, sí. I després acabarem amb música, perquè durant aquest cap de setmana s'han celebrat diversos concerts que han de comentar sí o sí. Un és el d'Olivia Rodrigo, que va oferir un concert privat a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça. Després Namaya Montero, que ha tornat a pujar a un escenari en La Oreja de Van Gogh. I l'última de La Fila, que també han tornat a actuar 3 dècades després i en el cantant no sé si li va anar massa bé això de pujar damunt un escenari perquè va caure.
0: Sí.
1: Bé, se va tirar, se va tirar i ningú el va emparar.
0: El van parar,
2: no el
0: però...
2: van parar. Poc.
1: No gaire.
3: Jo crec que recordava l'època.
1: Clar, jo crec que...
3: Jovenívola.
1: En 70 anys...
3: De l'último, de dir, segur que m'agafaran tots, i clar, el públic ha crescut amb ell.
1: I ningú s'esperava que s'atirés.
3: Ell, no, i sobretot que tu, a partir jo, si qualcú se m'atira damunt, me sap greu, però no crec que anàs a fuar-me, perquè jo ja tinc els ossos que... De vegades no me responen.
2: Si el teu entorn t'acompanya i sou una massa que va emparar, però,
1: sí, però si
2: has de ser tot sol,
1: jo,
2: clar, i t'acabo aquell pas damunt, bé, aquell pas, ben que dir qualcú damunt. Vaja.
0: I de si, l'última de La Fila, ara en parlarem.

0: estem així com...
1: I a la tercera hora d'Atento, a partir de les 5, entrevistarem Eugenia Moreno, responsable de l'estilisme d'IV3 Televisió, i també escriptora, perquè ha presentat la seva segona novel·la, La hermandad del negocio clandestino.

0: L'estilista Eugenia Moreno va decidir escriure sobre un tema que coneix bé, el de la moda. D'aquesta manera es va iniciar en el procés d'escriure amb Un probador llamado Deseo, la seva primera novel·la. Ara torna en la segona obra, aquesta Hermandad del negocio clandestino, publicat per Aliar Ediciones.
1: Molt bé, doncs en parlarem d'aquí una estoneta i també hem de connectar avui amb l'alegria dels dilluns na Joana Maroto, que efectivament avui serà en directe al Firó de Sóller.
2: Bon dia, estimats, què tal, com estàu? Avui vos salut des de Sóller, sí, des de la plaça de la Constitució.

plaça que ja vos he de dir que comença a bategar amb força, amb aquest ambient tan característic que només es viu aquí. El segon dilluns de maig som a punt de viure un dels moments més importants, culminants d'aquest darrer tram del Firó 2026. Som a punt de viure les batalles, l'arenga, en un dia especial per als sollerits i solleriques que participen activament d'aquesta festa. 8.500 persones seran aquí per reviure aquestes batalles i des de Solla, contra amb Tòfil per randa, m'enfadim monar el que succeeixi a Solla. Així que tot d'una vos explico quin és l'ambient i tot d'una vos explico també quines són les novetats per aquest Firó 2026.

0: m'encanta, som Sollerer, que és el millor, visca sa vida, i Espiró, que fan un sentiment que fan veig a molta gent. Així m'agrada, Sollerits. Avui força per tota la gent de Solla que fa festa. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O també al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Avui millor, l'altre dia a Eivissa va ser complicat.
1: És diferent.
0: Les connexions van ser complicades, però va ser fantàstic poder anar a viure aquella fira medieval divendres en directe des d'Eivissa. Ja tornant-se aquí als estudis centrals d'IV3Ràdio, així com Miquel, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que també li agrada molt el Firó de Solla, però avui justament ja toca fer feina, Joan, no ho poden tenir tot, de fer feina.
4: L'any que ve. No?
0: No.
4: Què?
0: Massa trull. Avui.
4: T'entens de demanar lliure.
0: En Joan Jiménez, el control tècnic. Joan, moltes gràcies. Les 3:21. I ara sí, ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Sí, Celesti, ja tornant-se aquí, oh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, les coses que vàrem aprendre a Eivissa. Taxistes, sí. Informants meravellosos. Una abraçada, sí. A tots els taxistes d'Eivissa.
1: De primera mà, grans informants. Grans, clar, coneixen, sí. Bé la realitat d'Eivissa.
0: Sí. Hem après moltes coses, sí. I un dia les explicaran també per compartir-les amb tots vosaltres.
1: Sí.
0: Perquè hem fet un màster en un dia.
1: Clar, sí, va ser, clar, va ser
0: un intensiu.
1: Una immersió d'hores, però ben profitoses.
0: I de Celestí, quin tema tenim avui?
1: I doncs, sí, avui la rabiosa actualitat ja des d'aquí, des dels estudis, sí. Divetres Ràdio.
0: Per totes les Balears.
1: Per totes les Balears. Ens tu a parlar d'un tema ben entretengut, i és que dedicam el joc de Tèntol avui a les Teresetes i Titelles.

Efectivament, avui, dia 11 de maig de 2026, les Balears s'han despertat amb batec de fusta, de fils, de moure fils i d'animació, perquè ha començat la 28a edició del Festival Internacional de Teresetes de Mallorca, una fita que enguany desplega 60 actuacions a càrrec de 20 companyies a 15 municipis de l'illa de Mallorca i també amb extensió a Menorca. El Pati de la Misericòrdia se convertirà en guany en el cor d'aquest festival, especialment pensat per a les famílies, però que per totes les persones, i amb una clara vocació d'inclusió social. La Misericòrdia de Palma, idò, serà aquest espai central amb instal·lacions, tallers i espectacles en un entorn segur.

0: El festival no només és un aparador per al públic, sinó també una plataforma per llançar les companyies locals. Les jornades professionals també atrauen programadors d'indrets tan diversos com, per exemple, el Canadà o de la República Txeca, que aquest dia són a Mallorca per crear ponts internacionals en aquest teatre de Teresetes i també teatre infantil. A més, enguany s'incorpora al festival un intèrpret de llenguatge de signes que estarà interpretant algun dels espectacles que s'hi faran. Una iniciativa d'accessibilitat que se suma a Teresetes socials que duen el teatre a les biblioteques i també les perifèries de Palma per trencar també allò del centralisme cultural. La d'enguany és l'edició número 28 d'aquesta programació d'espectacles de Teresetes, objectes, ombres i arts associades, amb una seixantena d'espectacles que es representen durant tota aquesta setmana i aquests dies, Celestí.
1: I així, per tots aquests motius i més, que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a parlar de Teresetes i de titelles.
0: Són les 3:26. Tèntol.

Som-hi-do, i avui també tenim pregunta del dia perquè volem que participeu d'aquest programa i avui la pregunta molt relacionada amb el tema. Amb el tema del dia, sí, perquè avui parlam d'aquest Festival Internacional de Teatre de Teresetes i ara vos donarem una definició d'una paraula i volen que mos digueu a quina paraula correspon. Avui diu així: volta que fa el cos d'una persona o d'un animal posant-se el cap en terra i doblegant l'ossa fins a caure d'esquena. Que trobeu? M'encanta aquesta definició. Què és?

0: volta per
1: i cap. Sí, celestica és una volta que fa el cos d'una persona, d'un animal, posant-se cap en terra i doblegant l'ossa fins a caure d'esquena. Ho has fet mai, això?
2: Sí, sí, ho he fet. Ara fa anys no ho faig.
1: Jo crec
2: no sé
1: que ara,
2: si ho he de provar.
1: Ara ja m'homenatgeria.
2: No sé si ho he d'intentar. Però bé, totes...
1: Però que se diu?
2: Totes posen sí, no? Idò se diu fer la gallina terrossa.
1: Has fet la gallina terrossa?
2: Sí. Fer la cucabela.
1: Ah, fer una cucabela.
2: O fer la... O fer de miloca.
1: Fer una miloca. Què trobeu? Què se diu aquest acte de posar el cap en terra, doblegar-se i caure d'esquena? Com li deis? Vosaltres, per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu tres maneres de... Dues maneres de fer-ho.
2: Dues, sí. Bé, podem afegir una tercera, que és que ens vengueu a veure.
1: També.
2: Sí, podeu venir fins aquí, fins als estudis d'Ivetres, però una manera més fàcil. A través de l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00.
1: Idò, avui cercam la definició d'aquesta paraula. Ara tornem.

0: nostres ràdios, patrimoni.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer el dono dir una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
11: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
12: I me despert 7 hores després.
11: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
13: I 31 minuts, som aquí en directe a IB3 Ràdio i mos ha telefonat Xisca Jordà. Xisca, com anem? Benvinguda.
14: Bona tarda, bé, benvinguda.
13: Moltes ganes de saludar-te. De bon telefona, Xisca?
14: Mira, ara estic dins del cotxe, dins del terme de Calvià.
13: Molt bé, bona feina. Vas cap a que te vas acabat la feina?
14: Sí, acabat la feina, acabat la jornada per avui.
15: Que bé, eh?
13: Que bé, quina sort.
14: Sí, amb aquest dia que fa,
13: això anava a dir.
14: Una hora baixa.
13: Que fa una bona hora baixa per fer coses precioses. Així mateix. Xisca, la definició que han donat avui, saps en quina paraula correspon?
14: Mem, a que nostre sempre han dit fer una títera.
13: Uapa!
14: Però... Suposo que no està bé, però...
15: Sí, sí, també és bona, també és bona. Tot i que no l'hem contemplada.
13: No, perquè, clar, hi ha moltes definicions i moltes maneres de dir-se.
15: Fer una títera, bona, bona.
13: Molt bé, efectivament, aquesta cucabela, aquesta títera, i encara hi ha més maneres de dir-se a Roda Balears, és fer una volta de Montescós. Tu fa molt d'any que has fet títeres...
14: Sí, fa molt d'any, ja, per desgràcia meva.
15: No em fas cada matí.
14: Estem volant i fa molt d'any que no em faig. I sé que, si em fes qualcuna puntura me rompria, però...
13: No.
15: Bé, hauríem de provar, no? Si ho provam...
14: No ho sé, igualment no provaré per si ho recaig.
15: També va.
14: Sí, que per anar amb espases és un desastre.
15: Sí, no.
14: Amb aquí se'n va soquear per la carretera.
13: Sí. Va més curat sense salut.
14: Exacte.
13: I d'així és que moltes gràcies,
15: perquè,
13: efectivament.
15: Així és que fes-me l'oc és una altra cosa, eh?
14: També n'hi ha, sí,
15: també n'hi ha que fan la miloca.
14: Però també n'hi ha moltes, pel món n'hi ha moltes. Moltíssimes gràcies per tot.
13: A tu, Xisca, quina il·lusió, Xerando. Gràcies, una ferrada.
15: Gràcies.
14: Adéu, bona tarda.
13: Adéu, que tinguis bon dia. I d'ho, efectivament, una títera, una cucabela... Tantes maneres que se diu fer la cucabela, i m'encanta la definició de l'alcove moll, perquè també mos diu una paraula d'aquestes que a vegades... ja no utilitzant tant que és l'ossa, aquesta còrpora humana que tenim. Per tant, quan fas la volta tot el cos i caus d'esquena, això és una títera, una cucabela. Diu, al·lots, no faceu cucabeles que vos fareu mal. Això ho diu l'alcove moll. També en castellà és una voltereta, i també hi ha la cucabela de puça, que és quan és una cosa insignificant. Òbviament, una puça, si fa una cucabela, és quan és molt poca cosa. Així que moltes gràcies a tots per participar. De fet, els nostres oients a Instagram, amb un 100% de les respostes avui, l'han encertada. I ara sí, és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
11: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les teresetes i titelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui?
5: Qui és?
6: Com se diu?
5: Vostè qui és?
0: Bon dia, amb qui parlam?
7: Lluís Valenciano.
3: M'agrada aquest nom.
8: D'on ets?
7: Font de Binissalem.
9: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: Soc autònom, faig feina per a mi mateix.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Me necessito a mi mateix, és el meu cos, la meva veu.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Si paguen bé, vos han demanat, Lluís.
7: Ah, perdó, no l'havia entès. Bueno, això de pagar bé és sempre relatiu, però no hi ha una millor manera de cobrar que la satisfacció que dona d'un públic content i aplaudint.
4: Quin és el llibre que t'agrada més?
7: Doncs el llibre que m'agrada més és difícil de dir, però diríeu L'hivern del món, d'en Ken Follett, m'ho agrada molt.
11: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
7: No, i és una cosa que no faig mai, això de llegir-me la darrera pàgina d'un llibre.
12: Què estàs bevent? Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
7: El whisky amb gel? No, no m'agrada gens, el whisky amb gel, no.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Doncs, quan puc, faig una mica de senderisme. Anar a caminar per la serra de Tramuntana crec que és una de les millors coses que hi ha, poder respirar l'aire pur.
9: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Avui sí que he dormit, eh? He de dir que tinc un nen petit i que no tots els vespres dorm, però avui sí que he dormit.
13: Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
9: Moltes gràcies.
14: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
15: Ja ho tenim tot.
3: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
9: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
16: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
4: Per qui és?
9: No ho sé. No funciona res. No indica res.
17: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: sentir respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Lluís Valenciano. Lluís, com estàs? Benvingut.
1: Oh, molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu, Lluís. Tot preparat per aquest festival de Teresetes?
1: Sí, mai s'està prou preparat, no? Però sí, tot està preparat. Mai s'està prou preparat i sempre s'està preparat, no? És una poca aquesta contradictòria humana que tenim nosaltres.
0: Sí, el manco no llegeixes els llibres per final, eh? Això sí que no ho fas mai. Mm.
1: No, això no ho faig mai, no hi vaig... Hi ha vegades que tal vegada et sents temptat a fer-ho, però no és una cosa que faci perquè penses... Quina gràcia, no?
2: Quin sentit té?
1: Perquè vull llegir les altres 200 pàgines o les pàgines que sigui que dura el llibre.
2: Es vol començar per final?
0: Ara, jo llegir el diari per final sí que qualsevol
2: sí.
0: Ho faig, eh?
2: Sí.
1: Això és diferent, perquè la part de cultura està en el final.
0: Ah, vols.
2: Sí. Jo no sé si és per generació, però també moltes vegades comem per final. No?
0: Mira, I és veritat que el Lluís diu estar en el final la part de cultura, així sabem les activitats culturals que hi ha, com per exemple aquest festival de Teresetes, que comença avui i en el qual en Lluís Valenciano, amb Miotragos Teatre, interpretarà la Rateta 2.0. Ja havia fet la 1.0?
1: No havia fet el 1.0. És per el fet de veure que és una versió modernitzada, no?, del que seria la Rateta. En totes formes, normalment la gent quan pensa en la Rateta pensa sempre en la Rateta que granava l'escaleta o la Rateta presumida, com és més coneguda en termes castellans, no? Sí. I nosaltres tenim una rondalla de la Rateta que tant la va fer Mossèn Alcoba com l'arxiduc Lluís Salvador, i en aquell cas la Rateta no s'ha comprat un llacet, no? I de fet, les primeres referències que tenim de dins escrites de la cultura popular aquesta del conte de la Rateta, i en el principi no s'ha comprat un llacet, s'ha comprat una col per fer-se una casa quan se trobes amb una data.
0: Uh-huh. Què t'apareix? Ben curiós, i clar, canvia molt així història.
1: Canvia molt. Jo començo història una mica així, és un ferro veller, és un ferro veller que té construïts els seus titelles o les seves teresetes de ferro, no? I en una de tantes comença a explicar-nos la història de que a partir de quan els moixos se volen menjar les rates, perquè està cercant en el seu mos en Mixo i no el troba, i resulta que el Mixo ha vist una rateta i se'n va corrent sota darrere ella. Però en els principis els moixos i les rates eren amics i fins i tot se casaven.
0: Uh-huh. És a dir, que a partir d'aquesta rondalla recollida per mossèn Alcover i per l'arxiduc Lluís Salvador, dues escena aquesta Rateta 2.0, que també és una titella, m'imagino, l'has feta tu, Lluís?
1: Sí, és una titella feta a partir tota de ferralla, no? A partir del seu cos és un cossiol de ferro, d'aquests que se sol utilitzar a les terrasses per poder posar cossiols verticals, i el cap està fet a partir d'una coctelera, botons de... Els ulls són botons de texans, les orelles són tapes de pots de llenties, és un poc agafar coses que hi ha per casa, transformar-les i fer que sigui una Tereseta viva, no? I la veritat és que visualment és bastant tant espectacular.
0: Ja ho crec.
1: Atractiu, més que espectacular diríem atractiu.
0: Sí, una Rateta atractiva, tot i que no presumida, perquè...
1: Exactament.
0: No veia, se descompta, se desarronda de mallorquina, el manco, així ho diuen mossèn Alcover i l'arxiduc. Però aquesta és una peça dirigida per en Lluís Valenciano i per la Carme Serna, i que interpretes tu, Lluís, no?
1: Sí, exactament, així és. Aquesta peça va començar amb l'origen de presentar-nos en el Premi Bòtil, i durant el procés de creació vaig demanar a Carme Serna que me vingués a ajudar amb la manipulació de titelles, una mica en la direcció, perquè posant que està ella també en la direcció, perquè, clar, m'hi va ajudar, no? Però gran part de la feina va ser meva, i però sense ella tampoc no haguéssim arribat aquí on estem ara avui en dia.
0: Mm-hmm. Que bé. Una Rateta 2.0 que poden veure aquest dissabte 16 de maig a 13:15 al Pati de la Misericòrdia, a Palma, i també divendres dia 15 a la Biblioteca Infantil Nou Llevant. Faràs dues funcions.
1: Exactament. Mm-hmm.
0: A les 5:30, així la poden veure tant d'una banda com a l'altra, per aquells que estiguin interessats. Molt bé, Lluís, per una banda te tenim a tu, però avui no estàs tot sol en aquest programa. Ara te direm qui t'acompanya. Perquè qui acompanya avui en Lluís Valenciano és en Toni Rubió, i també participarà d'aquest Festival de Teresetes. Toni, com anem?
3: Bones, com anem, va bé?
0: Benvingut. En Toni, en aquest cas, té la companyia La Peix Daurat i l'espectacle que farà és Allò que fa el vell de la casa sempre està bé. Molt explícit.
3: Sí, és un dels tres contes que componen un espectacle més gros. És un tast de La capsa màgica d'Andersen, que és un espectacle que està en marxa des del 2007.
0: I aquesta és una part, no? És a dir, agafes
3: aquest un... És un... Sí, sí, és un dels contes.
0: Un
3: sí.
0: Conte clàssic d'Andersen i l'adaptes. I... Això, què diuen els infants quan li dius això, aquesta frase, no? Allò que fa el vell de la casa sempre està bé.
3: I ara s'ho creuen. Fa un parell d'anys no s'ho creien tant. Sí, no, sí, claro. Però ara sí, ara se callen, queden callats i escoltant i ja està.
0: Ah, sí, com així, que ha canviat de fa uns anys ara.
3: No, mira, és que he passat 7 anys a Japó, jo, i aquest pas per Japó vaig partir d'aquí amb un públic molt, molt, molt mogut i en tornar me l'he trobat molt tranquil en general.
0: Vaja, mira.
3: I ses mamàs i els papàs estan més callats a la biblioteca ara que fa 12 anys.
2: És a dir, que no m'ha pres.
3: Segur que sí.
0: És un públic més concentrat.
2: Sí, no sabia si el Japó hi tenia a veure. Sí.
3: No, però clar, a mi m'ha reconfigurat el cervell una miqueta. Venia... és a dir, partir amb una idea i torn amb una altra, torn preparat per la guerra, perquè, clar, ara torn en el salvaje oeste de Mallorca i m'ho he trobat més tranquil de lo que ho vaig deixar.
0: Què has anat a fer al Japó, Toni? Ja aquí som, de tota manera.
3: Vaig anar a estudiar japonès un any i vaig conèixer la meva dona. Ja està.
0: Què me dius? I ets japonesa?
3: Sí. Sí, és les meves filles, també.
0: Uau!
2: Clar.
0: I de tarda tot aquests 7 anys.
2: I és perquè has tornat a molt de canvis. No sé si he canviat, sí, però amb molt de canvis.
3: Clar, amb molt de canvis.
2: Pintura sa percepció també ja és diferent. No és que hagin canviat tant amb aquests 7 anys, el públic.
3: Sí, sí.
2: Sa percepció és diferent.
3: Bueno, també tot ha canviat molt. Jo sí, jo he canviat moltíssim, però sí que es ve que... I... coses que m'eren molt familiars, en el principi me vaig trobant que no coneixia res. No. I mira que havia vengut cada any un pic i tal, però no, me vaig trobar Mallorca canviada. No sabia on era res, no reconeixia a cap dels meus amics, no. Era, va ser una cosa molt interessant.
0: Sí, ostres. A vegades aquest viatge llarg...
2: Dona per un llibre, eh?
0: Sí.
2: Per una novel·la, com a mínim.
3: Sí, sí.
0: Idò, que bé, Toni, ben tornat. Te vendrem a veure al Festival de Teresetes. De fet, la teva actuació serà també La Misericòrdia aquest dissabte.
3: Sí, dissabte també, sí.
0: Com és el teu espectacle, Toni?
3: És titelles de guant, titelles amb polxinel·là. Titella de garrotada, la típica de clàssica antiga. Són titelles fetes meves, també amb tècnica japonesa de construcció de pepes. A Japó vaig aprofitar per estudiar a una escola de fabricació de pepes, de porcelana.
0: Wow.
3: I les tècniques de modelatge els he tret d'allà. I, bueno, són titelles que han duit molta feina.
0: Ho sé, perquè si una cosa té... Ara no ho vull generalitzar, però és veritat que si una cosa té els japonesos és que intenten fer les coses molt perfectes.
3: Sí, i tant.
0: Com t'hi has trobat amb això?
3: I... Bé... Bueno, clar, què passa? Que per una altra banda no saben fer res. És a dir, ells te diuen que no saben fer res. No saben xerrar en anglès, no saben fer res. I quan comences a estirar el fil, no és que no sàpiguen fer res, és que ells no consideren que tinguin prou nivell com per poder-ho mostrar en el públic. Però, clar, arriben a un punt de que ningú sap arreglar un forat de la roda de la bicicleta, per exemple, que és una cosa que aquí tots fem, millor o pitjor. Allà quan treia les eines, deia, ostres, vaig arreglar això, la gent me mirava com si fos un extraterrestre. Però, tu saps arreglar bicicletes? Clar, sí, més avant que tothom ha fet, no?
0: I, clar, sí, és aquesta superespecialització, no?, de sa feina.
3: Sí, sí, sí.
0: Això sí, és
3: sí,
0: que... Sí. És molt, molt, molt comú. Que bé, i de Toni, a veure, amb aquest espectacle, el que fa el vell de la casa sempre està bé. Dissabte, 16 de maig, a les 7:15, en Espatí de la Misericòrdia, aquesta adaptació per part d'Antoni Rubio d'aquest conte d'Andersen, amb aquestes titelles més clàssiques, i que tracta que un camperol va a una fira a vendre el seu cavall, però torna a casa seva només amb una poma. Això és la sinopsi.
3: Exacte.
0: De l'espectacle. Molt bé. Idò, ja els escoltau avui, Antoni Rubio i en Lluís Valenciano, amb ells jugam amb les Teresetes.
4: Començant pels actors, pels director, producció, s'apuntador, a taquilla, sastres, perruquers... Sé cert que és un món que hi ha molt més de lo que jo pugui dir.
5: Després, això, regidor, aquesta persona una mica que s'encarrega ja de jardí de la funció tot vagi puesto, cap de sala, cap tècnic, tots són molt importants, productors...
6: Nosaltres no fèiem teatre a nivell professional. És tot molt amateur. És veritat que aquí a Eivissa van sorgint grups de teatre, però professionals i que hi hagi una cantera així, no.
7: En Rafael nosaltres sempre li donem a Bunyola, en Rafalet, en Salvador Bujosa, en Paquita Canals, en Guillem Simó. Són grans...
8: En Miquel Morra, en Margarida Pericàs...
7: Sí, són molt bona gent i grans actors.
9: L'actor més important del teatre, si no te'n recordem, era l'acomodador. La muntava molt en la pila, com va ser gent. També hi havia els que venia a les entrades, el taquiller, la Montjaume.
10: El tramuista.
11: Que
10: també...
12: Aquell que està dins d'aquella capelleta que llegia.
13: S'apuntador.
5: S'apuntador, bé, és un ofici que crec que s'ha perdut bastant, però sí, suposo que encara hi és.
14: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I de comencem amb el concurs. Ara, Toni i Lluís, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les Teresetes i les titelles. Començant per Toni, Celestí.
2: Vinga, Toni, sí. 30 segons per l'encarrec en marxa. Tens 30 segons per dir noms de titelles.
3: De titelles, de coses.
0: Tens que vulguis.
3: Titella de guant, és polxinela. No sé, és decorat, fa 13.
0: També pot dir noms de personatges, sí, sí.
3: Noms de personatges, va. Serlequí, Portinella... és que... Els policies, la mort...
2: molt bé,
0: molt bé.
2: Sí.
0: Toni, bona feina. Lluís, és el teu torn. Lluís, no mos has fuit, ets aquí.
1: Vinga, va, no m'ho veurem que com el sud.
2: Vinga, Lluís, posa en càrrec en marxa i hauràs de dir tu noms d'espectacles de titelles, els que vulguis.
1: Noms d'espectacles de titelles?
2: Sí.
1: Bueno, s'ha retat a 2.0. El vell que a la casa el vell sempre té raó. En Pinocho. Els tres porquets. Els llop i les ovelletes. Qualsevol conte clàssic està fet en titelles. Què més poden dir? Que n'hi hagi de titelles. Tens.
0: Sí, sí, ja n'has dit, ja n'has dit.
2: Ja estava així.
1: És que qualsevol compte, és que quan sentia en Toni me pensava que me'n diu el mateix i m'estava preparant noms.
0: Ah,
1: justament. De coses relacionades. Que m'ho agafat aquí un poc,
2: no
1: que
2: tocat,
1: els quils són
0: quin haguessis dit, Lluís?
1: Ah, bueno, titellaire, quan jo pensava titellaire, manipulació, no? Tereseta de vareta, tereseta de pal...
0: És que és tot un món, eh? Saps que n'hi ha de molts de
1: objectes, tipus. Perquè al final ja totes les teresetes són objectes. Exacte. També. Hi ha el món de teresetes a través dels objectes.
0: Teatre d'objectes, teatre d'ombres, moltíssims que n'hi ha. Fantàstic, aquesta ha estat la primera prova, però és que el fa una miqueta, ara ja hem fet la primera volta, així que continuem.
14: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb el tema del programa d'avui, que són les teresetes i les titelles. Tindreu dues opcions de resposta i començarem per Toni. Toni, començant per tu, preparat?
10: Sí.
0: Mira, ara ho parlàvem. Titella, tereseta, Puccinelli... Són molts els noms per una mateixa cosa, més o manco semblant. Però ens centrarem en la paraula titella. Tot coneixem l'expressió «ser un titella», que se sol dir qualcú que es va de manejar, que és influenciable, que té poca personalitat o caràcter. Però a Menorca també hi ha un altre significat per titella. I la pregunta és aquesta. Què volen dir a Menorca si te diuen «mira que en tens poca de titella»?
2: Toni, te volen dir que tens poc coneixement, poc seny, o que ets molt magre, molt prim?
10: Ostres! I d'all... Jo et diria que és la primera, però...
0: Sí.
2: Llevar bé.
0: Sí. És molt semblant a mi, que en tens poca de pipella.
10: Poca pipella, clar.
0: Sí, titella, és això, tenir com a poc coneixement per fer una cosa. Fantàstic, molt bé. Toni, superada la primera pregunta. Segona pregunta per tu, mem. Ara parlarem del llibre de contemplació en Déu de l'any 1272, és a dir, escrit al segle XIII. S'explica que Jos Glas Moros utilitzava bevestells, que són com un ninot d'aparença humana fet de fusta policromada, a les seves representacions. Potser és una de les referències més antigues que tenim de les titelles. La pregunta és, saps qui va ser l'autor del llibre de contemplació en Déu?
2: Quals opcions?
0: Sí.
2: En Sant Turmeda o en Ramon Llull?
10: Ah! En Sant Turmeda.
0: Ui!
2: El llibre
0: de contemplació és de Ramon Llull. I és curiós que ja explica com se feien aquests ninots de fet de fusta, que ja eren un entreteniment. Mm. És a dir, que d'ençà del segle XIII ja hi ha recollits articles literaris que parlen de teresetes que trobàvem.
10: Uau.
0: Ben antic la cosa.
1: Ben antiga, sí, sí. Bueno, el teatre és un dels oficis més antics que hi ha, també. Sí.
0: Exacte, ben vist, Lluís. Molt bé, ara les preguntes per tu, Lluís. Mem, una...
1: No, passa per xerrar.
0: Un titella, ja ho sabeu, és qualsevol objecte o ninot que, ben manipulat, fa la funció de personatge dramàtic. Titella és el nom genèric, però també trobam una paraula que és Puccinelli. Sap què vol dir, Puccinelli?
2: És una titella de guant o és una titella de fils?
1: De fils, no?
0: Puccinelli, sí.
1: No.
0: Mira que...
2: Segur?
1: No, no, de guants, no.
2: Clar.
1: Però estava posant a prova abans si ho sentiu altres.
0: També mos podem equivocar en altres,
2: sí,
0: eh,
2: també,
0: Lluís?
2: Sí, també.
0: Puccinelli, són aquestes de... Això, de guant, efectivament. Molt bé. Darrera pregunta per tu, Lluís. El teatre de titelles té una llarga tradició a tot el món. Per exemple, el Bunraku del Japó, mira... En Toni el deu conèixer, Toni, el coneixes?
1: No, equivocat, això l'hi havia demanat en Toni.
0: Exacte.
2: Sí.
0: El coneixes, Toni, en el Bunraku?
10: Sí.
0: Està bé?
10: Sí, el conec, sí.
3: Buah, és molt xulo.
0: És espectacular, ja ho crec.
3: Sí, sí.
0: Bé, també hi ha les ombres xineses, és que, clar, hi ha moltíssims tipus de titelles per tot el món, però pintura a l'època d'esplendor a Europa va ser a França al segle XVIII. Personatges de teatre universal van ser, per exemple, el Puccinella italià, el Punx anglès, el Guignol francès, el Roberto portuguès, Don Cristóbal espanyol, i també de més nostrades. De fet, volen demanar quines titelles varen destacar en el panorama internacional de les nostres contrades.
2: Varen ser les marionetes eivissenques o les teresetes mallorquines?
1: Diran les teresetes mallorquines.
0: Mm. Molt bé.
2: I va bé.
0: I de sí, que són les més nostrades. Mm. I de res, només no tenim més temps. Desitjar-vos que vagi molt bé aquest festival. Lluís Valenciano, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: I una abraçada a la Ratata 2.0, de part nostra.
1: No, li faré.
0: La veurem en dos dies en aquest festival de teresetes. Toni Rubio, moltes gràcies també a tu.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I també que vagi molt bé aquest espectacle. Consulteu la programació perquè hi ha moltes coses, no les hem pogut dir totes, i molt interessant aquest festival de teresetes que comença avui. I fins al cap de setmana. Una ferrada, Lluís. Toni, gràcies.
3: Gràcies.
0: Fins aviat.
2: Que vagi bé.
1: Una ferrada, gràcies a vosaltres.
2: Igualment.
1: Adéu, vagi bé.
11: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
13: Bon dia. La filla de la dona assassinada pel seu exgendre ha assegurat que la mare li va telefonar quan l'home estava agredint a la finca on vivien.
15: Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat a l'Audiència Provincial a Palma en el cas de la seva exparella, acusat presumptament d'assassinar a la qui era la seva sogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi. La fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular ha sol·licitat per a l'home la pena de presó permanent revisable.
13: I darrer ultimàtum de l'Ajuntament de Palma pel centenar de persones que encara viuen a l'antiga presó de ciutat. Més d'un centenar de persones han abandonat la presó antiga de Palma de manera voluntària des que va començar el procés de desallotjament.
15: Segons l'Ajuntament, ara n'hi queden un centenar més que hauran de partir en un termini màxim de 5 dies. El 70% són persones migrants en situació irregular. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar el qui quedi.
16: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
13: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, el nombre de sol·licitud ha estat de prop de 6.500 a les Illes.
15: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat. Després de les coes dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
17: Estamos enormemente agradecidos al hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
13: El Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar a la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no mèdica.
15: Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
18: tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
13: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana.
15: Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condició de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes. Pep Moragues n'és vocal.
19: Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
13: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6.
11: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que els comerços de Binissalem s'han adherit a una campanya per deixar que els menors sense mòbil telefonin als seus familiars.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: comença aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: I va ser, arriba el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Salam en Celestia Livem.
2: Som aquí.
0: Miquel Jung,
3: bon
0: com
3: dia,
0: estàs?
3: Bon.
0: També en Xisco Nadal per aquí.
3: Aquí som.
0: I també avui és dilluns i tenim en Nadal suau.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt estivenc, ja te veig jo.
2: Sí, fa molta calor, no? Bueno,
0: avui
2: no sé,
0: sí,
2: jo.
0: Avui sí. Sí, sí. Però diuen que baixen les temperatures aquesta setmana.
2: Sí, sí.
0: Així que
2: ho he escoltat també.
0: Aprofitem avui que fa un dia primaveral a les totes. Com estàs? Molt literari el cap de setmana.
2: Home, sí, jo, perquè van tenir el festival de...
0: De la Coma.
2: De la Coma. Molt bé, jo quasi no vaig poder circular per allà, però per diferents raons, però sí que dissabte a hora baixa vaig estar a Binissalem amb la Desiree de Fer Cine Laila Martínez. M'ho vaig passar superbé, hi havia molta gent, me va semblar que estava tot superben organitzat, en fi, que tot un 10.
0: Doncs sí, aquest festival de la Coma que aquest cap de setmana ha ajuntat a molts autors, moltes autores, sobretot,
2: sí.
0: Més autores que autors,
2: sí,
0: no sé
2: sí,
0: si estarem d'acord amb això.
2: Sí,
0: sí, bé, vaja, vas tenir el programa.
2: Jo crec que és el signe de...
0: És un 80-20 o un 90-10.
2: Sí, sí, sí. És el signe d'estens, no? Ja saben qui és que llegeix i jo diria també qui és que escriu, vull dir, per tant, res més natural.
0: Un dia en podem parlar d'això, però bé, no és el que mos pertoca avui, perquè ara, mira, parlant de Binissalem, a Binissalem també, aquest cap de setmana s'hi ha fet una jornada molt especial, una iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem i de l'associació Adolescència Lliure de Mòbils.

0: Idò, Binissalem va celebrar la setmana passada la Setmana del Descans Digital, organitzada per l'Ajuntament del municipi en col·laboració de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils. Aquesta entitat té l'objectiu de conscienciar les famílies de la importància de retardar l'entrega dels primers dispositius tecnològics i l'accés a les xarxes socials als menors d'edat. I una de les activitats que han celebrat durant aquesta setmana és la gincana titulada Aquí pots telefonar. És a dir, aquí, en aquell sí, lloc pots telefonar.
1: En els establiments, sí. Aquest... Com un temps.
0: Com un temps.
1: De qualque manera. Podies anar en el bar telefonar.
0: Sí, a la botiga, en el bar.
1: Sí, de qualque.
0: I aquesta campanya vol crear una alternativa per a aquells menors que no tenen telèfon mòbil i necessitin telefonar a les seves famílies. Per això els comerços de Binissalem permetran que els adolescents utilitzin els telèfons dels seus locals per fer aquestes telefonades quan sentin la necessitat. Nins i nines d'entre 6 i 11 anys varen participar a diverses proves d'aquesta gincana, a través de les quals varen recórrer els comerços de Binissalem per aferrar-hi una enganxina amb el missatge Aquí pots telefonar. Tots els comerços del poble s'han adherit en aquesta iniciativa i els menors també l'han valorada molt positivament.
1: Molt bé. Que en trobau ara? És una bona manera?
2: Sí, per... ben, està bé, perquè ja que aquesta associació vol que se retardi
1: sí,
2: la data d'ús dels mòbils i de xarxes socials, si aquests joves no tenen mòbils per telefonar a la seva família i en qualsevol moment ho necessitin, perquè potser siguin a jugar al carrer i seguin fent mal o indavisada que arriben un poc més tard o qualsevol cosa, és bona idea que puguin anar en els comerços.
1: Faltes de petit, el petit Nadal Suau ho feia en això. Anava a la botiga a telefonar a sa mare i mare, he trobat dos amics, arribaré més tard.
3: Sí, alguna vegada sí, hi havia llocs on hi havia confiança per... I tant. A mi la iniciativa m'ha semblat molt bé, perquè crec que tenim un problema real i gros i tot el que sigui, en comptes de queixar-se, fer passes, ja va bé. Dit això, el problema el tenim tots. No just aquí la trampa és pensar que no, si se retarda l'edat de començar a fer servir mòbils, ja... No, és que els adults també tenim un problema enorme amb això.
1: Totalment.
3: Jo he comprat bé de camí un telèfon... No, un no smartphone.
1: Què me dius?
3: Sí.
1: Avui t'has comprat un...
0: De camí aquí. Ara, mateix.
1: Sí, avui de matí.
3: Me l'envien, no? Ve de camí, aquesta setmana espero arribarà...
1: Sí. L'altre dia vaig conèixer un lloc que també n'ha comprat un.
3: Una tornada l'any 97, no?
1: Exacte, ha comprat un Nokia d'aquest de Sacer. Ara, no sé per què he dit marca, però és igual.
3: Sí, bé, ja està. Jo mirava si hi havia vintage, no? I que fossin com els que jo tenia. No, supos que serà impossible que me desfaci d'aquest smartphone que ara tenc a la mà, però espero poder marxar unes hores de la biblioteca i que els éssers estimats me puguin localitzar, però que
1: no tinguis aquesta
3: dependència. Estar localitzable no impliqui tenir WhatsApp sonant, no? I combinar. Perquè crec que... No sé, és
1: sí, perdem molt de temps.
3: Això, no sé si hi ha altres generacions, o potser això ho estan convertint en una altra forma d'intel·ligència i una altra forma d'estar, i ja els hi va bé, és possible, però jo sóc superconscient que a mi m'ha fet perdre capacitat de concentració i capacitat de aprofundir en aquelles coses en les que vull aprofundir. Ho dic per això, perquè els al·lots sí, però tots tenim un problema amb això.
1: Exacte.
4: O sigui, hi haurà una llau d'intel·lectuals que faran aquest exercici de detox.
3: No,
4: a lo millor és una nova moda, perquè si dus un no smartphone, significarà que intentes optar per temps de qualitat. Però ara que en Margarida te demanava pas infantesa del Patí Nadal Suau, el Patí Nadal en Fedaque tenia cabines de telèfon, cosa que ara no hi ha.
3: Clar.
4: És a dir, s'ha hagut de posar en marxa aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem, perquè nosaltres, quan eren nins, jo me'n record que des de petit tenia molt mal acostumada a ma mare, perquè ella m'ha donat molt de disgustos, és a dir, que no hi pensava, jo sempre duia aquelles 25 pessetes per ficar dins la cabina, telefonar que nostra i dir, ma mare, rip tard, ma mare, no ven que sopar.
1: No passis pena.
4: I llavors, si un dia, per allò que fos, no tenies una cabina a prop i no avisaves a casa, com diria ella, era un 2 de maio, bàsicament perquè passava una penada. Sí. Però que a la nostra època ja érem d'avisar. I molt de pares s'excusa o s'incentiu o el motiu pel qual diuen que els nens han de tenir telèfon des de molt petits és per tenir-los localitzats i si necessiten avisar qualcú que puguin fer-ho.
2: Si és això, ara, també podrien tenir un no smartphone.
4: Exacte, no i molta smartphone. De gent té un no smartphone, però de vegades un no smartphone sol ser la porta d'entrada a d'altres sí, modalitats. Totalment. Per tant, allò que ha fet Binissalem, troc que és fantàstic que hi hagi comerços de confiança on si es fi d'Anna Martina de Cascoix, que no sé si existeix aquest mal nom, a Binissalem, era un mal nom random, entra dins

0: 9, telefonàvem, anàvem en aquest colmado que hi havia davant nostra, i hi havia com un aparatet que pitjaves un botó, telefonaves, te contaves número de minuts que havies conversat i llavors penjaves. I anava a tant minut. I llavors pagaves.
1: Llavors? Perquè les sí, cabines poraves abans, que era sí, una cosa fabulosa, perquè sempre...
2: Però si ta mare, si ta mare no estava molt d'acord, podies... Se m'acaben tot el món a les...
3: Però pensa que aquesta burgesia funcionava d'una altra manera. Ja hi havia com un comptador que, com que donaven per fet que hi havia pessetes il·limitades, podien parlar tot el temps que volguessin.
0: No, ho feia tothom en això. I era ben curiós, que dius, estàvem dos mesos allà i no passava res. I estàvem totalment il·localitzats.
3: Hi ha diferents fórmules. Ara molta de gent, quan té vacances, s'arma com un telèfon bis, sí. El telèfon de feina el deixa dins un calaix i el revisa un pit per setmana per saber que no hi ha hagut cap dalt a baix que pugui provocar el tancament de la seva empresa, i utilitzen l'altre telèfon per poder gaudir de les vacances. També estan davant
0: això
3: un
0: això
3: nou...
0: que faran Nadal suau.
3: Sí, però som davant un nou repte. És a dir, les tecnologies ja han entrat tant dins que nostra, han envaït tant d'espais que ara és necessari... sempre els intel·lectuals van dues passes per endavant, després hi va la ciutadania, que a poc la gent vagi recuperant una mica també aquest oci desconnectat.
2: Jo crec que sí. Jo crec que això se veurà com... És a dir, hi ha hagut èpoques de la història a les quals s'han normalitzat coses, com per exemple les receptes del doctor Freud de certes substàncies, que després hem descobert que potser no era tan bona idea, no? I jo crec que amb això passarà, que hi haurà una sensació de... I com és possible que estés tan normalitzat aquest abús constant? Jo crec que això, vaja...
3: Perquè també hi ha hagut una revolució pedagògica que ho ha, diguem-ne, si, dipositat tot en que les pantalles eren el futur, que aquests nins fossin llestos tecnològicament i tinguessin allò que se diu eines TIC, faria que els nostres nins fossin més vius, i ara han descobert que potser, abans de tirar-nos en braços de la tecnologia, qual que hagués hagut de fer un parell d'estudis, com si fos un vaccí, i vigilar què passaven els nostres nins, que ara no tenen concentració, viuen hiperconnectats, més caros d'ansietat, i Suècia ja ha decidit fer anques enrere en el seu sistema educatiu, i que no és que no hi haurà pantalles dins una escola sueca, però sí que estaran com molt més dosificades i aniran més en comptagotes. Mm. Tampoc calia ser Einstein per entendre que lo de les pantalles en qualsevol moment explotaria sa cara, perquè l'ésser humà, si una cosa té, és que passa de sus a sabús amb una facilitat sí, tremenda, i perdoneu-me el barbarisme. Mm.
0: Ai, bé, dona, era bona Binissalem per aquesta iniciativa.
2: Sí, tant.
0: La veritat. I que està molt bé. A més, ara les telefonades no valen res, perquè tu, quan tens un contracte en la telefonia, que si et fas una telefonada més o una manco, te costarà el mateix.
2: Sí, normalment, sí.
0: Perquè abans sí que
2: sí. Clar.
0: Comptava. Però ara, habitualment, les companyies ja t'ho fan tot junt, així que una telefonada no val res, i que els comerços estiguin oberts pels infants poder localitzar els seus pares està molt bé, i aplaudim aquesta iniciativa. Però bé, canviant de tema, i hem de parlar de música, perquè el cap de setmana ha donat per molt. Ha estat ple de concerts, i el primer que comentarem és el retorn de l'última de la fila.

El grup mític, format per Quimi Portet i Manolo García, el último de la fila, es va dissoldre l'any 1998. Ara, 30 anys després d'aquella separació, han tornat a pujar als escenaris per realitzar una gira en la qual recorreran diferents ciutats de l'estat espanyol. Aquest retorn va començar el 25 d'abril amb un concert a Fuengirola, però les dates més destacades eren les d'aquest cap de setmana perquè tocaven a casa, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I l'emoció d'aquest retorn segurament va fer que Manolo García, de 70 anys, fes una cosa no molt recomanable per una persona de la seva edat. Durant el concert del passat dijous, el cantant de la banda va intentar botar sobre el públic amb la mala sort que les persones que hi havia a les primeres fileres no l'aconseguiren agafar. Ell volia fer el que els moderns diuen crowd surfing, és a dir, surfejar la multitud. I la multitud li va fer un Moisés i va separar les aigües i ell va caure en terra.

0: farà bé. Manolo García ja ha fet un comunicat per no preocupar més els seus seguidors i en Tarrias ha explicat que està perfectament i que no va caure directament en terra, que el públic va amortir, en certa manera, aquesta caiguda. Diu que fa 40 anys que es tira sobre del públic i mai no s'ha fet mal. I també ha aprofitat l'oportunitat per criticar aquells que cerquen titulars tremendistes, ha dit, likes o visites per generar més ingressos.
1: Sí, és que tornem allò mateix. Tothom, ai, mira que s'ha tirat sí, i no l'han agafat.
2: Pareixia que s'havia mort quasi per xarxes socials.
1: S'ha fet viral.
3: Jo he de reconèixer que, com que sabia que no s'havia fet res, tenia un punt còmic, perquè aquell en tota sa bona...
2: De
3: no,
2: fet,
3: ell, tot
2: després...
3: entusiasta. Allò és que els entusiasmes...
1: Jo
3: així un poc irracionals m'agraden. Sí. No? Ah, matir!
0: Clar, però simpàtic. Jo no vull dir res, no vull pecar de datista, però en aquesta edat... Una mala caiguda...
2: Pot ser fatal.
0: Sí. Te deixes ballador de sang, que després no tornes a caminar de la mateixa manera.
3: I jo tampoc vull ser datista, però crec que a l'edat de Manolo García, en aquest afer, afegiria l'edat de la crowd.
2: Clar, escolta, vull dir,
0: ell confiava,
3: no crec que siguin forts. No?
0: Ell confiava que era fa 30
3: musculosos
0: anys, que la gent encara tenia força, però tu ara, en 70 anys, si tu ets seguida de l'última de la fila i has tornat a anar a un concert de casualitat, potser no tens les articulacions tan entrenades com per poder agafar un pas mort, llançat... Clar, és que en d'aquest culat també és inèrcia.
2: El problema aquí és que la gent no s'esperava que se tirés.
3: Sí, suposo
2: ell va fer com el gest de matir o no matir...
0: Ja.
2: I després se va tirar i la gent no s'esperava. En el vídeo ho pareix, això. No?
3: És un agafa'm escobata de manual, no?
2: Exacte.
3: Ara.
1: Que matir. No se tira, sí que se tira.
0: Hem d'anar alerta amb aquests revivals. Però bé, ja han anunciat, ja han parlat tant Quimi Portet com Manolo García, que és una gira única per ara, tot i que és cert que la banda d'entrades va molt bé, i ja se sap que
2: el
0: vent el turmà de diners del tort fan veritat, i qui sap si s'animaran després una micona més per fer un segon any.
1: Però Quimi Portet no se va tirar.
2: No, en Quimi no.
1: Va, no. Més...
3: Aquest home com escriu lliure.
1: Exacte. Deu ser això, Nadal Suau. No és tan temerari. Oh, sí.
3: Efectivament.
1: Però bé, ha estat una de les anècdotes del cap de setmana a la música, però en tenim més, perquè hem de parlar del concert que ha fet a Barcelona Olivia Rodrigo en col·laboració amb el Barça i Spotify, sí. Mm.

Idò, ahir es va jugar el clàssic del futbol, que va enfrontar el Barça contra el Real Madrid, un victòria blaugrana que va servir per guanyar el títol de la Lliga. Així tens a Bouja avui, que vaig celebrar un gol i vaig quedar fora, fora Bou. Però bé, com cada temporada, el principal patrocinador del club català, la plataforma musical Spotify, aprofita aquest esdeveniment per fer una camiseta especial amb el logo d'algun artista que també fa un concert privat a la ciutat. I aquesta vegada el Barça va lluir la camiseta amb el logo de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que va fer un concert divendres vespre al Teatre Grec de Barcelona, i en el qual només hi podien accedir alguns dels majors fans de l'artista, que havien rebut invitacions per correu electrònic. Però hi ha hagut algunes crítiques a l'organització, ja que hi va haver gent convidada que havia rebut aquest mail, però no va poder entrar al Teatre Grec perquè se va completar l'aforament. N'hi ha que asseguren que varen fer cua durant hores i no varen poder entrar, tot i tenir aquestes invitacions. Però bé, si un altre concert s'ha comentat molt per xarxes socials durant aquest cap de setmana, és un altre, és el de La Oreja de Van Gogh.

0: Sí, aquest cap de setmana a Bilbao s'ha celebrat el primer concert de l'Aure Jade Van Gogh, d'on s'ha tornat la seva cantant original, Namaya Montero, de 9 anys després de deixar la banda. I clar, el fan de l'Aure Jade Van Gogh s'han queixat un poc per xarxes socials també d'aquest concert, perquè la vocalista va tenir problemes d'afinació, diuen.
1: Sí, bé,
0: se pot veure en els vídeos també, se pot... Si veus vídeos de l'Aure Jade Van Gogh actuant aquest cap de setmana... Se nota un poquet, això, de desafinació. Això va provocar que el grup eliminés del set list, de la llista de cançons, del segon concert, els quatre temes que més dificultats li varen suposar a Maya Montero durant la primera cita.
2: Així que... Ai, pobre sort.
0: Sí.
2: Perquè aquesta comprovació no la podíem fer a priori.
0: Jo crec que...
2: Era necessari que tot Bilbao s'entra més.
1: Sí, i que ara hi ha tecnologies que permeten que tu no desafinis. És a dir, ara... La tecnologia està tan prou avançada com perquè faci que les cantants puguin desafinar i no t'entemis perquè la màquina directament ja t'ho arregla.
3: Però degueren ses nervis.
4: Sí, jo crec que són els nervis. Però... Aquesta lota... Sí.
1: No,
4: mai
3: no,
4: sé,
3: no.
1: Sí, però en que tenen un potencial. Ell entén que tingui nervis i que desafini i que era una pressió i que era un moment important per ell i per això és la tecnologia, perquè si te passen coses d'aquestes poder rectificar.
2: De tota manera, estimats, donant per fer que l'Aure de Van Gogh són fills de Mozart i recorda'm la llegenda que circula que el primer disc, els músics que sonen no són els de l'Aure de Van Gogh, perquè quan va començar el grup no sabien tocar. Namaya Montero sí que va cantar i ara ha passat just el contrari, que en aquesta gira revival mos ha pogut l'emoció de pensar que tots tenien 20 anys banco i jo ja ho he dit avui de matí, Manolo, per molt que vagis escoltant Namaya, els cabells no te creixeran. Per molt que estiguis en aquell concert, l'artrosi tampoc desapareixerà. I aquest retorn, malauradament, s'afonamenta sobre les bases d'una traïció, que ara queda palès que les coses s'haurien d'haver fet i s'haurien pogut fer d'una altra manera. Sí. Haguessin pogut juntar les dues cantants, haguessin pogut fer una gira de retrobament...
0: Tu creus que hauria volgut cantar les dues de Montero?
2: I d'aleshores,
4: jo
2: entenc que per doblers han de fer moltes coses, però la porcada que li varen fer a l'Eire, ara mateix les crítiques ho han demostrat i tothom se pensava que havia fet un ou de dos vermells quan varen publicar el tema nou per Nadal, que el varen estrenar a la Caja de la Música de Televisió Espanyola, i va tenir, és cert, una gran repercussió, però una repercussió que ha durat 3 setmanes. Sí. Perquè si tu ara mires aquell tema a Spotify, qui se'n recorda de Creo en Dios a mi manera?
0: Jo l'he escoltat una vegada que quan ho varen comentar aquí. No...
4: Jo he fet tot el que he pogut per oblidar-ho. Perquè jo sóc... La gent se pensa que ho dic amb ironia o no s'ho espera, no tal, però jo sóc fan d'una Jade Van Gogh.
1: Tu t'agrada, l'Aure?
4: Hi ha un parell de... És així, sí, bueno, és una...
1: És una banda sonora d'una...
4: Ara hauria d'explicar per quina raó, no, etcètera. No, és que la gent que estima alguns temes de...
2: La nostra generació va formar part de la banda sonora sentimental des que varen néixer en els anys 80.
4: I a vegades...
2: I eren joves en aquella època.
4: I a vegades sense ni tan sols preveure-ho tu o dissenyar-ho tu, acabava formant part de la teva vida perquè s'escolava quan tu potser hauries triat una altra banda sonora, però era aquella la que hi havia.
1: Total.
4: Llavors jo li tinc una certa estimació, però jo estic molt d'acord amb en Xisco, que ha estat tot tan inelegant i tan mal calculat que per jo és una gira que neix una mica maleïda, diríem. No sé com anirà de números, supos que bé, però no crec que deixi s'empremta que hauria però pogut deixar si s'hagués fet.
1: Totalment, però si tu saps això, assaja, és una cosa que si ho saps, és una cosa que si diuen tècnics bons d'escenari, de producció, que t'ajuden a totes aquestes coses avui.
2: Sí. Que no serà per euros.
1: Per això dic, que... sabent els problemes que te pot trobar, ja avança't a ells i intenta que no se mostrin els peus. Deu ser, dic jo.
4: Però és que jo els veig molt, no ho sé, com a pollastre fora cap.
2: No, però si tu mires les imatges, tots estaven com molt contents d'haver-se conegut. Ja. I els veies com a molt, molt cofois quan després tots els vídeos que han compartit, la versió que han fet de Nothing Compares to You d'Enseñat O'Connor, és que és terrorífica. A mi, realment, me sap com a greu aquesta cosa de vergonya aliena de veure com una cantant que ha estat meravellosa per circumstàncies X ara mateix no és capaç de cantar les cançons que va defensar un moment determinat. Sí. Però això també li va passar a Rosa López, Rosa d'Espanya, que va tenir un problema de veu i ara no arriba a la tesitura que la va fer guanyar Operació Triunfo i no passa res. No. A vegades evolucionar, créixer com a artista, és entendre que el teu cos ha pogut canviar i adaptar-te en aquesta nova matèria primera que tens per oferir al teu públic.
4: Que de fet, jo crec que un no ho sé, però jo crec que qualsevol que vulgui estar 40 anys damunt dels escenaris ha d'entendre que això passarà inevitablement i ha d'anar a poc. És a dir, estic recordant, pel que sigui, record Paul McCartney, com si has anat veient concerts seus, ha anat canviant molt com cantava, no? I a vegades les mateixes cançons, però en fi, se les va fent seves en el nou...
1: Sí, però esperem que la gent
4: vol anar... Les noves eines que disposa
3: cada etapa. Un cantant bo, amb bona tècnica, sempre serà un cantant bo. De jove i de meravell. I que aquí mos han de demanar si realment...
4: Si és que era tan bona.
3: No, era tan bona.
2: No, i que el pop és una disciplina molt demandant.
3: Evidentment, un cantant perdrà, com perdrà un músic amb l'edat, però, clar, jo me deman si realment era tan bona, sí, tenia tanta tècnica, no, necessitava de molta preparació,
4: no sé,
3: de molts esforços...
4: Però també
3: que
4: li han
3: passat
4: moltes coses per damunt
3: no sé,
4: aquesta pelota.
3: No la conec, eh?
4: No just els anys, sinó anys sí, mal...
2: Sí, però mals anys. A mi hi ha qualque cosa de com estan tractant des de l'Oreja de Van Gogh aquest tema que a mi no m'agrada, perquè han parat sobre la taula el tema de la salut mental, però jo me demano, el tema de la salut mental era abans de començar la gira i durant la gira.
0: I serà després.
2: Si ella realment no estava bé... Si ella realment no estava bé... el seu entorn, que teòricament s'han reunit perquè l'estimen en devoció i tenen ganes de tornar a compartir aquesta màgia en els seus seguidors, li haguessin hagut de dir amaia estimada, no estàs bona.
3: Quan ja arribarà la sèrie?
2: Ho han de ajornar i no passa res. Jo crec que tothom ho hagués entès, però el producte que van oferir a Bilbao, que teòricament era el tret de sortida
0: i el concert més important,
2: de la gira, de retrobament...
3: Quan t'arribarà la sèrie d'aquest serial?
2: Idò, no ho descartis.
0: Documental.
2: I mentre n'aleire una senyora.
4: Sí.
2: Perquè fa no sé quant de dies que l'empaiten per tot i la persegueixen, sí, perquè faci, sí, declaracions...
3: Encara.
2: I no ha... Oh,
3: encara.
2: Perdona, davant del concert que va fer l'Oreja aquest dissabte, l'han calçat a tothom i ella no ha dit aquesta boca és meva. I tu deies que un artista... Sí, però jo pens...
3: Bé, hi ha excepcions moltes,
2: jo que,
3: eh?
2: Jo que sempre he estat fan d'en George Moustaki. Mm. Aquest home, en els 70 llars, cantava l'Emetec, no era la mateixa força, però te sabia defensar la cançó.
3: Sí.
2: El problema és que aquest dissabte varen veure que no hi havia manera de defensar res de lo que feien. I no comentaré l'estilisme.
3: Per així
2: perquè
3: bé,
2: jo,
3: no,
2: encara, okay. Jo, lo de sortir tots vestits de sobrellador...
4: No comentaré l'estilisme,
2: no,
4: però...
2: No, però no sé si era un homenatge... Jo vaig pensar, quan ho vaig veure, perquè a mi aquestes coses sempre m'han agradat, era un homenatge a Parxís 3.0.
4: Sí, sí.
2: I jo vaig estar cercant sa fitxa negra per tot arreu. I dic, el millor és que han intentat fer un homenatge a qualcú, com a Semet Gala, que quan més investigues, més referències surten, que tampoc ho vaig entendre, però bé... Les entrades venudes els atenen. Ara, no sé si podran fer una segona gira de retrobament. Haurà de ser com una tocata i fuga, en certa manera.
4: Sí.
2: No podran ser
4: com... Jo crec que passarà sense pena ni gloria.
2: No podran ser com Antonio Font, que van tornar, ens van adorar, i ara han pogut
3: perllongar... Però tenen molt de concerts per endavant.
2: Aquest tema.
1: Una gira sencera.
0: Jo crec que hi haurà disco nou, mira què t'ho dic.
4: Sí?
1: No sé si estan preparats per fer un disco.
3: No ho sé. Bé, els hi faran.
1: Ho comentarem, perquè...
4: Els hi faran.
0: Una cançó ja ha entrat. Un manco.
1: Fem un temps.
2: Sí, però no poden fer-ho.
1: Ara torrem.

0: Quin és el teu moment de tento?
1: Hola, som la Núria i crec que el meu moment d'èntol arriba quan, és el mes de juny, puc acabar i ja en trec tots els treballs, faig tots els exàmens, etc. I puc fer un dia de no fer res, agafar un llibre, anar a la platja, tirar una tovallola a serena i llegir una mica amb renou de la mà i com que tenir sensació de que ja he acabat, que ho tinc tot aprovat, que puc descansar a la fi després de mesos de fer feina i vendria a ser com un moment de pau, de relats, de no tenir en aquell moment cap preocupació més enllà de passar les pàgines d'un llibre.
2: IB3 Ràdio és diversitat. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
3: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons
9: a mon pare.
10: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
2: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el coni.
13: En els meus pares.
14: La meva padrina. Dari cul desbonni.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui li dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
11: Això, que t'estim molt.
15: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del

0: Els noms de les borrasques. Feia anys que no plovia tant com aquest hivern passat. Han gaudit dels colors vius de la natura, de l'olor de terra humida, de la terra que té saó. Tot això ha estat fruit d'una sèrie de borrasques que ens han afectat aquest hivern, gairebé una darrere l'altra. Les borrasques anomenades de gran impacte tenen un nom propi, que assigna l'Agència Estatal de Meteorologia. Els tres primers mesos de l'any n'han tingudes unes quantes. Leonardo, Marta, Nils o Regina. Els noms de les borrasques s'escriuen sense cometes ni cursiva, perquè són noms propis. En canvi, el nom del fenomen atmosfèric, borrasca, s'escriu en minúscula, perquè és un nom comú. Malauradament, l'impacte d'aquestes borrasques no és només meteorològic, sinó també social i territorial. I ens recorden de la importància d'una bona planificació hidrològica i urbana. I terme explicat. Terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.
2: Moment per aixecar llibres i avui gènere de terror. Crec que és la primera vegada que toquem aquest gènere.
3: És possible. Fixa't que... Mira, dissabte vaig estar a la Coma, ho dèiem fa un segon, i vaig presentar Desiré de Fez i Aila Martínez, que són dues autors... Bueno, Aila Martínez va escriure Carcoma, és una novel·la que ja té 4 o 5 anys, però que ha estat un, això que diuen un long seller, no t'ho de vendre's. És una fantàstica novel·la de terror, i na Desiré de Fez acaba de publicar No la dejes sola, una altra història de... Sí, de terror, realment.
2: Totes són... dues són de terror.
3: Sí, sí, són dues... sí, i a més, na Desiré de Fez com a crítica de cinema o com a divulgadora de cinema és el seu gènere, no? Uh-huh. I jo comentava quan començava aquesta xerrada, aquesta taula que vam tenir, que per jo la literatura, però sobretot el cinema de terror, és l'única cosa que m'importa realment en aquest món.
2: Ah,
3: és a dir, tot el més són suburbis. És a dir, a mi, dona'm cinema de terror de
2: Oreja
3: sèrie
2: de
3: A, B, Z...
2: I
3: toma el mà. No? Tot està fantàstic. Ah, bueno, però sí, no... Bueno, no. Oreja de Van Gogh no tant com el cinema de terror. És el meu món.
2: T'encanta el cinema de terror. És a dir, tu, el Festival de Sitges és
3: allà, teu. Allà, vaja, en fi, sí. No, de veritat, i és del que sé, és del que més sé. D'això i de Batiato, de la resta
2: no
3: sé res.
2: Ah, sí? Però... sabíem aquesta faceta de Nadal Suau.
3: Però, en fi...
2: I la literatura de terror?
3: Sí, m'agrada també.
2: També.
3: Però no en som tan entès, eh? Mm-hmm. A més, és que jo llegeixo literatura de terror senzillament com qui llegeix literatura, punt. És a dir, si la novel·la és bona i té elements de terror, fantàstic, però no paro una atenció especial en aquest adjectiu, no? Mm-hmm. És de terror, bueno, molt bé. En aquest cas, per exemple... Avui duc a la secció una novel·la que és un superclàssic de la literatura popular, o pot ser de la literatura i prou, de la segona meitat del segle XX i suposadament de la literatura de terror, que és Carrie, de Stephen King. El gran mestre, no? Carrie va ser el seu debut el 1974, i va ser un d'aquests debuts espectaculars que el van convertir immediatament en un mestre i en una referència. Uh-huh. Després la novel·la se va fer molt popular també per la pel·lícula de Brian De Palma en Sissy Spacek de protagonista, una molt bona adaptació. L'han adaptada més vegades i, de fet, ara està a punt d'arribar, no sé si és en guany o el 27, una nova adaptació en format de sèrie a Amazon Prime, dirigida per Mike Flanagan, que és un director de cinema de terror contemporani super, que jo crec que fa molt bé les coses. Uh-huh. És a dir, que estan parlant d'un relat que ja ha esdevingut quasi com un arquetip i que més o menys tothom coneix, no? Però que acaba de ser rescatat en nova traducció al català per l'editorial Males Herbes.
2: Uh-huh. Que, per cert, la traductora és la Miriam Cano, que és... també era la Coma.
3: I tant. És que de fet, jo conec una mica
2: en
3: Miriam Cano.
2: Tenim,
3: en fi, en, no sé com dir, col·legues, no?
2: Sí.
3: Tenim cordialitat. I li vaig demanar per la... Me la vaig trobar i li vaig demanar per la traducció. Me va dir que s'havia divertit moltíssim, que el llibre era una cosa magistral, que traduir-lo li havia fet veure... Perquè, clar, passa una cosa amb Stephen King, que com és un autor, diguem-ne, de best-sellers, que ho és, en termes objectius, perquè va en una carretada, clar, i perquè a més ell té una voluntat de fer narrativa popular. Doncs els escriptors de bestsellers, molt de pics, se'ls tradueix una mica d'aquella manera, no? Vull dir, les editorials solien posar traductors una mica rutinaris a fer allò aviat i punt, no? Llavors es pot accedir a una traducció, primer en català, que és la segona, no és la primera, però en fi, i segon, de la mà d'una escriptora, poeta i traductora, diguem-ne, literària, avesada a treballar en textos un poc més exigents literàriament, doncs és un canvi de perspectiva que està superbé, perquè li dona una vivesa i una força en el text que li cau superbé.
2: De fet, Miriam Cano, en aquest festival que s'ha fet aquest cap de setmana a Binissalem i també a Palma, entre setmana explicava que va fer un taller d'escriptura entre les 10 del matí i l'una del migdia, sí. I va poder parlar amb un parell d'al·lotes que havien assistit en aquest taller i estaven encantades d'haver-lo pogut fer, perquè a banda d'una bona traductora i una bona escriptora també té aquesta cosa de la paraula, de la conversa, d'explicar-se bé. Fins i tot vaig anar a fer un cafè amb ella i ell explicava com sa mare la telefonava per explicar-li noves del poble com a forma de narrativa, que me va semblar superinteressant, perquè sa mare la telefonava i li deia: sap què ha passat? I ell diu: no sé què ha passat. Sap qui s'ha mort? I diu: no. Sap qui s'ha separat? I diu: no. I també m'ha recordat molt a ma mare, perquè és aquesta mena de diàlegs que està molt bé, com una forma de narrativa, que ho vaig trobar genial.
3: No m'estranya gens, i el taller, que era un taller de... Ella va fer un taller d'escriptura autobiogràfica, és
2: exacte.
3: Possible?
2: Sí.
3: Segur que van gaudir moltíssim les persones que hi participaren.
2: Sí. Bé, dit això...
3: Bé, no, sí, no...
2: Que és una bona... Té un bon segell, és a dir, que si veiem que està traduït per aquesta
3: persona... Bé, és que és una de les coses que fa que sigui notícia, perquè Carrie mai ha deixat d'estar fora de les llibreries, tu no pots... Mai has deixat de trobar les llibreries, el que passa és que l'ha agafat ara un segell català, que és Males Herbes, que és un segell, diguem-ne, de prestigi, amb una traductora com ella, i la traducció catalana antiga, que havia sortit a l'editorial Laertes, mítica editorial de gènere i de literatura juvenil, doncs estava desapareguda. Clar, això és el que fa que sigui notícia, no? Bé, això, i que de fet és una novel·la que, sent del 74, resulta supervigent encara. Vigent perquè literàriament està escrita d'una forma molt, molt moderna i molt eficaç, després en parlaré, però també perquè tracta temes que encara són habituals en els titulars de premsa contínuament, no? Si voleu, puc mirar de recordar una mica de què va aquesta novel·la, tot i que la pel·lícula fa que sigui molt popular la seva història per molta gent, però vaja. Na Carrie és una nota de 16 anys, que és la marginada de l'institut de tota la vida, no? La lota que pateix bullying, assetjament, és una lota peculiar, estranya. Penseu que a l'adaptació cinematogràfica hi havia Narcissus Basic, que era una lota molt primata i molt... Però que no és el cas de la Carrie de la novel·la. La principal diferència és que la Carrie de la novel·la és... No té un problema, diguem-ne, d'obesitat, però sí és una persona més ruda que Narcissus Basic, diríem, no? Llavors, ella és una enlota que ho passa fatal a l'institut, però que, a més, quan torna a casa, el que té a casa és una mare verdaderament terrorífica, probablement la gran... quasi que el gran monstre de la novel·la és sa mare, que és una fanàtica religiosa que la culpabilitza constantment de tot, de voler, en definitiva, de voler estar viva i de ser una adolescent, en realitat, no? Llavors, aquesta figura i aquesta lota tan atribolada i amb tants problemes, poc a poc se n'adona que té un poder inesperat, que es poden de ser telequinesi, no? És una persona que té certs poders sobrenaturals i que pot fer que passin coses inesperades en el seu entorn. Això té molt de sentit, perquè els fenòmens poltergeist, no? Aquestes cases on comencen a volar plats o se mouen coses. Els fenòmens poltergeist es cansaven. Ara no entraré a debatre si existeixen o no. El fàcil és dir que no existeixen i supos que no. Però els que consideren que sí i en saben, sempre expliquen que són fenòmens associats a adolescents, a infants ja crescuts o començant l'adolescència, molt de pics en lotes, que estan sotmesos a fortes pressions socials. De manera que els poltergeists, d'alguna manera, serien, com diu un llibre sobre el tema d'Henri Michaud, són vies d'insubordinació, és a dir, són vies psicològiques de fer que l'entorn es mogui per exterioritzar el malestar d'aquell adolescent, no? I això és el que passa un poc a Carrie, en conseqüències devastadores pel poble on transcorre l'acció i pels seus companys d'institut, perquè una lota que en telequinesi i tal, potser no l'has d'empenyar tant fins al límit, perquè si l'empenys fins al límit, a lo millor esclata, i si esclata, a lo millor t'endús un perill d'ensurs forts, no? Llavors, la novel·la és fabulosa, encara avui, perquè enganxa moltíssim, és Stephen King, però té una forma de... té un narrador omniscient, però després se combina amb un munt de documents i materials, tipus retalls de cròniques de la premsa de la zona, testimonis de gent que va veure el que passava. Llavors, és tot plegat, té una cosa una mica coral o una mica de puzzle que fa que sigui encara molt, molt moderna, com deia, narrativament. Uh-huh. I temàticament tenim, per un costat, bullying, un bullying que es mostra amb unes coordenades que no són les del món post-internet, diríem, és diferent, però al cap i la fi sabem que això encara hem de, malauradament, discutir-ho de forma constant avui en dia, no? Doncs aquí tens aquest tema tractat meravellosament. Hi ha, d'alguna manera, el tema de la sororitat o de la possibilitat d'acompanyament entre dones, perquè hi ha un personatge, una companya d'en Carrie, que en un moment determinat se n'adona de la crueltat del que està passant i intenta acompanyar la protagonista, intenta donar-li una via de sortida a la protagonista. S'ho regula, però ho intenta. I després hi ha el fanatisme religiós, perquè aquesta mare d'en Carrie podria ser perfectament una votant, una d'aquestes dones, una d'aquestes persones que estan al costat de Trump a la Casa Blanca en aquestes fotografies on el beneixen com si fos un... Sí, és una fanàtica religiosa.
4: Home, sa mare de Carrie seria maga.
3: Maga total, tea party absolut, clar. Llavors, clar, el món maga, com dius tu, no és que ha existit sempre, és un corrent ultra que als Estats Units ja està sempre present.
4: El que passa és que ara té més visibilitat i sobretot li donen com a més cabuda.
3: Clar, llavors, anar al 74 i trobar-se un personatge així i veure d'on venen, quins són els arrels del que ara està en el poder en els Estats Units, des d'una perspectiva de lector o lectora de 2026, no està gens malament, és un altre interès afegit, no?
4: El que tu deies de que, en aquest cas, Stephen King és un autor de bestsellers, però un autor de bestsellers venerat per grans directors de cinema, perquè Carrie és Brian De Palma, Misery és en Rob Reiner, i El Resplendor era Stanley Kubrick.
3: I són que ja saps que no se van endur
4: gairebé, perquè en Stanley Kubrick era molt de controlar les coses, i l'altre supos que li devia costar se discontrol, però tot i així, són tres grans directors que varen fer tres grans pel·lícules sobre tres novel·les de Stephen King, que llavors també, evidentment, quan ets... clar, a tu això no te passa perquè ets un autor d'obra pensada, no com Stephen King, que és d'obra per any, però quan fas tanta producció, arriba un moment que és impossible que tot se surti bé.
3: No, a mi m'acosta la vida escriure... Vull dir, a banda que... Però vull dir, jo no... Però sí que... Ell produeix d'una manera...
4: Però sí que és cert que Stephen King, en segon quin moments, no se l'ha tractat en sa justícia que se l'hauria d'haver tractat.
3: No, això és cert. Jo, i és a dir, anem a veure, Stephen King és un senyor que les novel·les que fa tenen, sobretot, passades les tres o quatre primeres, és a dir, quan ja entram després de la primera dècada de producció, sense voler jo dir que siguin novel·les dolentes les que venen després, però jo crec que sempre ha estat un narrador molt interessant, però és evident que s'acomoda molt a fer una literatura molt popular, molt comercial. Bé, és a dir, potser hauríem d'insistir, jo davant meu mateix, que potser a vegades no ho he tingut prou present, hauríem d'insistir que tot se pot fer bé o malament. Les novel·les molt literàries te poden sortir meravelloses o poden ser castanyes que reprodueixen patrons d'un prestigi que és fals. I les novel·les comercials poden estar fetes de qualsevol manera o poden ser fabuloses. Jo crec que Stephen King és un tio amb un talent extraordinari. I, de fet, des de fa ja... crec que ja fa 15 anys que va començar la reivindicació de Stephen King com un narrador que aquí havíem de tenir present i que era important per la literatura del segle XX, i jo crec que ara ja per dir-ho d'alguna manera, ja quedes bastant pitjor si critiques Stephen King que si li reconeixes el que se li ha de reconèixer, diríem, no? I jo crec que en justícia més, eh? Llavors, de fet...
4: És un King. Ja.
3: De fet, és un King, i te diré que, a més de les novel·les que ha escrit, jo, a mi m'agradaria no partir d'aquí sense recomanar un llibre seu que és un... és entre assaig, autobiografia i manual d'escriptura que...
2: És a dir, que no és una novel·la de terror.
3: No. És un text on ella explica la seva trajectòria com a autor i te dona consells per escriure.
2: Ah, sí?
3: I, sí, es titula en castellà, jo no record, crec que era Escribir... No me'n record perquè jo he llegit la versió catalana que publicada per l'altre editorial, traduïda per Martí Sales, que es titula Escriure, memòries d'un ofici. I és un llibre fabulós sobre escriptura, que, a més, jo crec que serveix per tothom. Per qui vol fer literatura més popular, sí, però qui vol ser molt literari i vol anar per uns viaranys més diguem-ne, més secundaris, més d'avantguarda, és igual. Igualment, aquest llibre te serveix, perquè King és un senyor superintel·ligent. El que conta, ho conta meravellosament, escolta, és entusiasta i és molt generós, a més a més. Ell té, per exemple...
2: Sí, perquè si aquí explica els seus secrets d'escriptura...
3: No. Bueno, explica tot, explica com la dona, Natavita, el va haver d'aguantar mentre era una persona amb problemes amb l'alcohol, que se quedava fent... Era professor de secundària, després fins a les 3 de la matinada escrivia i tal. I clar, l'èxit va venir perquè va tenir al costat una persona que va dir, bé, te s'oferiré un parell d'anys i te recolzaré, però aprofiteu, no? I, efectivament, va sortir Carrie i ja va canviar la seva vida, no? Però ell explica això i després t'explica...
2: I va deixar l'institut.
3: Sí, va deixar l'institut sorprenent. Li agradava molt, però ho va deixar, no va tenir més remei, no?
2: I se va fer només escriptor.
3: Llavors, és el llibre sí que el cursi vol acostar, o simplement per gust de llegir algú que conta un ofici molt maco d'una forma molt maca, és un llibre fabulós.
2: Sí?
3: Sí. I com dic, és un tio supergenerós. Té iniciatives que la gent no sé si les coneix, com hi ha una iniciativa que ell li diu Dollar... ho tinc apuntat... Dollar Baby. És una iniciativa simpatiquíssima. Ell, quan hi ha joves aprenents o estudiants de cinema que no tenen diners, poden adreçar-se a ell, explicar-li com voldrien adaptar algun relat seu, i si els engresca, i si l'engresquen, els hi cedeix els drets per un dòlar. I els hi cedeix els drets perquè puguin fer un curtmetratge, un migmetratge, i això és una cosa extraordinàriament generosa, perquè no s'estila gaire.
2: No,
3: perquè els drets d'autor de Stephen King has de pagar una carretada.
2: Una morturada.
3: Llavors, jo, no sé, és un tio en qui jo simpatitz moltíssim, però que, a més, insisteix, crec que està molt bé reconèixer-li cadascú el seu, i crec que el de King és molt, de fet. Perquè Carrie és una novel·la fabulosa, eh? Vull dir, no en cap condescendència, vull dir, no, és fantàstica i prou. Vull dir. Uh-huh. Passareu molt de gust si la llegiu.
2: Sí, és a dir, que per una banda m'ho recomanes a Carrie, ara,
3: sí,
2: que
3: ara
2: s'ha
3: que
2: traduït, exacte, perquè s'acaba a sortir farres.
3: No ho sé, setmanes, crec jo. Sí.
2: I també, aprofitant que avui parlant de Stephen King, aquest llibre que es diu Escriure memòries d'un ofici, que és com una autobiografia... Com
3: més taller d'escriptura, més assaig sobre literatura, i de veritat és amabilíssim, divertit, té sentit de l'humor i explica molt bé el que és escriure. Diu, jo havia apuntat per aquí una cita seva per terminar. Diu que pels escriptors sembla que les bones idees surtin literalment del no-res, que te caiguin del cel. Uh-huh. Dues idees que no tenen res a veure se troben i tot d'una neix alguna cosa nova sota el sol. I aquí ve. Però la feina de l'escriptor no és exactament trobar aquestes idees, sinó saber reconèixer-les quan apareixen. Estar a la white, no? està contemplant el món i el teu món interior i l'extern, tots dos, i quan surt una bona idea sabrà reconèixer-la i agafar-la. I me sembla molt, molt xulo, perquè crec que, a més, és que és bastant cert.
2: Sí, també perquè no trobes que ara que s'han fet totes aquestes jornades literàries i que com que està bé també parlar de sa forma i de, no parlar de, perquè com que se parla molt de sa present, de llibre, no? Però que falta un poc de...
3: Home, sí.
2: De forma, de...
3: Sí, sí, jo crec, és una cosa
2: d'ofici.
3: Que... Jo crec que és una cosa que des de dins de l'escriptura i de la literatura molts escriptors, molts crítics ho estan compartint darrerament, que és que està començant a tenir massa protagonisme, per dir-ho d'alguna manera, el tema, no? Mm-hmm. És un llibre sobre el maltractament.
2: Aquí volia anar.
3: És un llibre...
2: Gràcies.
3: Sí, fantàstic, està molt bé. Però i el com... No? I perquè en realitat la gran incògnita, la gran diferència entre un llibre bo, molt bo, mediocre, etc., és el com. És a dir, perquè tot està contat. I si hem de xerrar sobre, què sé jo, sobre assetjament com a Carri, la premsa ho fa molt bé, xerrar sobre... Vull dir, hi ha periodistes que ho fan superbé d'explicar-te l'assetjament, i sociòlegs. La literatura el que hauria de fer és trobar una forma literària de tractar-ho. I això, jo crec que a les crítiques, a les entrevistes, a les campanyes de promoció de les editorials, és tot plegat. Tothom pateix un poc aquest problema. No? A vegades s'oblida un poc.
2: Sí, i sobretot també perquè se centra molt en la campanya comercial per aquell llibre.
3: Clar.
2: Com que hem entrat en aquesta voràgina de... He tret un llibre, per tant, parlem sobre el llibre... Qui ven més llibres i entro un poc dins aquesta cosa més marketingiana, que també forma part del sector, òbviament.
3: Bé, sí, no, forma part totalment, per sort o per desgràcia, si a mi, no sé si a mi m'agrada o no, però és així. Si tu vols que el teu llibre treguis cap una mica, hi ha certes coses que funcionen. Aquí hem xerrat molt de l'escriptor com a personatge, no? Que ha d'esdevenir un personatge i ha de vendre-se ell mateix, però l'altra qüestió és aquesta que treies tu, és el tema. Llavors, anar a llegir, escriure d'en Stephen King, és descobrir com, en realitat, l'escriptura és un ofici en el qual la tria del tema... Sí.
2: És important, està bé, t'ho pot tocar més però... o t'ho pot tocar manco.
3: Clar, i que a més els temes... un escriptor els temes no els ha de tractar o no els hauria de tractar com, diguem-ne, per donar una lliçó en cap direcció. El que hauria de fer és oferir-los d'una forma complexa, imaginativa i des de perspectives que pot ser una altra... Vaja, que pot ser només la literatura pugui tractar, no? Llavors, Stephen King convertint a Carrie el bullying en una història de foc, fetge, sang i destrucció, pues, té molta gràcia.
2: I de què de recomanat, Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve ja tenim deures, per aquesta setmana.
3: Bueno, però deures molt...
2: Del bons.
3: Sí. Molt bons de fer.
2: Exacte, gràcies.
3: Adéu.
2: Ara farem una pausa i arribaran els serveis informatius i tornem tot d'una.

0: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia, avui és el gran dia de Solla, al Firó. Ja hi ha hagut l'arenga de les valentes dones a plaça i el capità Angelats s'ha encomanat a la Mare de Déu de la Victòria. Sembla ser que d'aquí a mitja hora les tropes serraïnes intentaran desembarcar a la platja de Can Generós. A Solla hi ha la nostra companya, Clàudia Mallia. Clàudia, bon dia. A quina part del poble ets? Què hi veus?
3: Bon dia, doncs nosaltres ara mateix som a platja de Can Generós, al port de Sóller, on ja hi ha tothom aplegat i hi ha molt d'ambient perquè d'aquí uns minuts començarà el primer gran enfrontament entre moros i cristians. De moment tothom està molt animat, sonen petards constantment, els podreu sentir, i també veiem molts sollerics i solleriques vestits de pageses, de serraïns i cristians. Ens diuen que és el millor moment de l'any per a ells.
4: A part de per ser història de Sóller, identifico un poc com és el poble respecte a certes coses i està molt bé.
5: Pues algo increíble, es que soy lo mejor. Porque esta festa, es increíble, es la millor festa de Mallorca.
3: Concretament, en l'escena que viurem d'aquí uns instants, les tropes serraïnes intentaran desembarcar aquí al port de Sóller, però els sollerics els pararan als peus. Us continuarem explicant durant aquesta hora baixa com avança aquesta festa.
2: Moltes gràcies, Clàudia. Estarem molt pendents de tot això que passa a Sóller. I els metges comencen dilluns que ve una nova setmana de vaga per reclamar un estatus marc pròpia. Aquest matí ha començat la roda d'assemblees informatives per animar els metges a secundar-la.
6: En els 22 dies que han sumat les anteriors convocatòries s'han anul·lat 62.883 actuacions mèdiques. La consellera de Salut lamenta les conseqüències que té per als pacients i demana una solució al govern espanyol. Són el president de Cimeval, Miguel Lázaro, i la consellera de Salut, Manuela García.
7: Espero también no solamente el compromiso de los miles, los médicos del futuro, sino también servicios claves como han sido hasta ahora, por ejemplo, servicio de anestesia, servicio de quirúrgicos, que el impacto es muy importante.
8: Hay una falta de actuación por parte del gobierno de Sánchez que tiene que hacer echar al lado a la ministra o que la ministra dimita y, por otro lado, que tome las riendas y que de una vez por todas se siente a negociar con los médicos.
2: La cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant el jaciment de Rafal Rubí resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze. Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà amb detall.
6: El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica per conèixer de primera mà l'abast de la descoberta. Ja en les primeres visites s'hi van localitzar restes humanes. Sentim el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres.
9: És un descobriment molt rellevant perquè hi ha molt poques coves funeràries excavades a Menorca. I, per tant, des del primer moment, des del Consell Insular, han considerat necessari excavar i documentar exhaustivament la totalitat de la cova.
2: I anem a Eivissa, perquè allà, a l'illa Pitiusa, es tanca un dels càmpings més emblemàtics de l'illa, el càmping d'Escanà. Passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
6: La zona turística d'Escanà, a Santa Eulàlia, ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe. De fet, el càmping Escanar ja és història. Passarà a convertir-se, com dèiem, en un hotel de 5 estrelles.
2: Arribem així a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan siguin les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol. Heu de saber que dijous Eugenia Moreno presenta la seva darrera novel·la, La hermandad del negocio clandestino, a la llibreria Ratacorrer de Palma.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Eugenia Moreno és assessora d'imatge, comunicadora i escriptora. Després de publicar un probador llamado Deseo, ara presenta La hermandad del negocio clandestino, una història que combina humor, crítica emocional i reflexió sobre les relacions humanes en temps d'apps de cites i vincles cada vegada més fràgils. Dijous en farà una presentació ben especial i nosaltres avui l'hem convidada per xerrar en profunditat del seu llibre, del procés creatiu i de com la moda pot influir les nostres vides, entre d'altres, moltes coses. En profunditat.

0: ho has ja esmentat un parell de vegades, les apps de cites tenen un paper important dins d'aquesta història. Supos que com a autora t'interessava retratar com ha canviat la manera de relacionar-nos emocionalment. Ara és com si sempre estiguéssim esperant qualque cosa millor. Això m'ho va dir una de les darreres persones en les que vaig quedar abans de trobar el meu ropit, que estava enverenant i em diu: últimamente tengo la sensación de que cuando quedan conmigo siempre están mirando la puerta de atrás por si llega algo más interesante. I crec que les aplicacions de lligar, com que són una espècie com de mercat de la carn, on és que tries un catàleg, i a Tinder, per exemple, esquerra-dreta, vas triant, i això fa que el teu cervell també trati les persones, en certa manera, com si fossin coses, que tu em parles molt bé en aquesta novel·la, aquesta manca d'empatia, aquest fer ghosting, aquest no contestar, aquest no tenir un respecte mínim per la persona en qui a lo millor has compartit horitzontalitat. És a dir, ara entrar dins persones, compartir lo més íntim, que és part del nostre ADN, a un moment determinat, i després no som capaços de dir-los: me sap greu, no m'interessa, no és el meu moment, i defugim tota aquesta responsabilitat emocional. Però tranquils, que ha arribat Eugene Moreno, sí, el seu geni, per dir fins aquí, i explicar-ho a través d'una novel·la com és aquest, la hermandad del negocio clandestino.
1: Lo has explicado maravillosamente. Así es. O sea, para mí la falta de respeto es algo tan horroroso que no puedo permitir cuando a lo mejor me cuentan, ¿no? Es que he quedado con alguien que me ha dado un like y a la tercera cita me ha preguntado mi nombre, por ejemplo. O, bueno, es que hay tantas historias que ocurren diariamente que mi propósito es ese, el de respetarse primero a uno mismo para poder transmitir eso, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, es que al final es ser honesto, es decir, pues mira, no me gustas o no me apetece seguir compartiendo, una retirada a tiempo pero con elegancia, pero no así, desde el abandono, desde el no bloquear, desde el bloquearte, porque al final, si eres una persona fuerte, no pasa nada, pero es que no lo somos, no lo somos.
0: O pots ets fort i quan ja dus 6 persones que desapareixen fora de dir res, sí, o 6 persones que quan tu els dius de tornar a quedar te diuen que no, no has de tenir escapat molt ben amoblat perquè això no te passi una factura emocional a un moment determinat.
1: Claro, pues por eso mismo es simplemente parar y hacerse la pregunta de qué es lo que quiero y sobre todo quién soy. ¿Quién soy y qué merezco? Porque todos merecemos una relación sana. Entonces, bueno, pues es un tema que a mí me incomoda muchísimo, el ver cómo hay personas a las que quiero y otras que se comunican conmigo después de haber leído la novela y que me dicen, me dan las gracias. Y para mí eso es lo que yo le comentaba el otro día a mi editora, es el cheque millonario más bonito que pueda recibir.
0: Pero bueno, también te digo, Eugene, este cheque millonario te fa ilusió, però un cheque millonari real també te'n deu fer. Si arriben uns euros en sos que puedo comprar una bona bossa, supos que no deus dir que no.
1: ¿Sabes qué me pasa, Chisco? Te prometo que tengo una hermandad tan bonita, que lógicamente a todos nos gusta tener dinero, pero para mí es más importante, sobre todo en este momento de mi vida, lo millonaria que me pueda sentir de tener personas como vosotros, te lo digo en serio.
0: I haurà pel·lícula o no haurà pel·lícula? O sèrie d'aquell llibre? Ho dic perquè tothom que llegeix Eugene Moreno, ja n'he parlat amb un parell de companyes, tothom diu que és molt visual, que ets molt d'imatge, que se nota que allà darrere hi ha cultura audiovisual. No sé si tu ja t'imagines qualcú quan t'escrius, ja poses cara de qualque actriu que t'agradaria que si telefona HBO o si telefona Amazon. Te diuen: Eugenia, mos interessa molt l'hermandat, volem fer una sèrie. ¿Tú qué dirás?
1: Yo es que estoy en ello.
0: Vos,
1: estoy en ello.
0: Ya me ensumaba yo.
1: Estoy en ello. Y esa música que has puesto de Alejandro Sanz, o sea, es que al final es que todos son ideas y saldrán.
0: Idò, no volem que arribi mal estruc en el projecte, per tant, quan sigui una cosa ja més tangible, ja en tornarem a parlar. Clar, ara ja t'has consolidat com una veu literària pròpia, ja és el segon llibre que publiques, cap on t'agradaria evolucionar com a escriptora. Perquè un dia que en parlàrem, ja m'havies dit que tu ja tens la teva cambra pròpia, allò que deia Virginia Woolf, tu ja tens el teu racó, les teves hores de nit, perquè és quan crees aquesta atmosfera necessària per poder escriure. Però clar, com a escriptora, cap on t'agradaria evoluciona?
1: Me gustaría, sobre todo, a ver, mi sello, mi huella, yo creo que mi marca a la hora de escribir es tratar temas que para mí son mi vida, ¿no? Son mi pasión, que es el tema de la autoestima, el tema del amor, pero no desde la búsqueda, sino el de uno mismo. Y como escritora, ahora, por ejemplo, estoy en una tercera novela escribiendo en esas noches que tú sabes que para mí es mi momento, y trato, no puedo evitar escribir sobre temas que me afectan, como es el bullying, como es el estar con una persona narcisista, ¿no? Las secuelas que puede tener. O sea, son temas que me afectan muchísimo, porque al final yo pienso, si todas las personas, si existiesen personas, como tú has dicho, que tuviesen más empatía, que fuesen honestas, simplemente que fuesen honestas con todo aquello que hacen, yo creo que el mundo sería mucho más amable, más gentil.
0: Jo ja tinc un parell d'amigues que han hagut d'anar a teràpia per haver topat a la seva vida amb un pervers narcisista, que és, diguéssim, una mica s'etiqueta que els psicòlegs posen. Hauran de llegir més en Eugen Moreno per tenir eines per enfrontar-nos en aquest tipus de personatges. Ja ho sabeu, Margalida, aquest dijous, a partir de les 7, a Rata Corner, presentació de Eugenia Moreno, acompanyada d'Anna Marta Garau i d'en David Castillo. No serà una presentació habitual, sinó que faran un col·loqui, parlaran una mica amb gent que ja hagi llegit la novel·la o gent que la vulgui descobrir, de com funciona tot aquest món de les apps de cites i de com mirar de relacionar-nos d'una manera una mica més sana i més condreta. Tot això serà aquest dijous a partir de les 7 en Eugenia Moreno.
2: Que bé, Eugenia, quant de temes, eh?
1: Gràcies, moltes gràcies. Sí.
2: Gràcies a tu, i que vagi molt bé aquesta presentació aquest dijous a Rata Corner a les 7, eh?
1: Gràcies.
2: Allà vos trobarem.
1: Adéu,
2: gràcies. Eugenia Moreno, moltes gràcies. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, que hem de connectar amb la Joana Maroto, que és el filó de Sònia avui.

0: IB3 Ràdio és cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
6: Hola, sóc la Núria. I una paraula que crec que està en desús és la paraula escafit o escafida, que vendria a ser quan mos posam una peça de roba i aquesta peça de roba mos és petita i molt bé estreta. Per tant, anem escafits o molt bé escafida.
0: Quina paraula creus que s'està perdent? 1, 2, 3, 4... Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.

0: moment per connectar amb Joana Maroto, que és l'alegria dels dilluns, i avui més que mai alegria, perquè ha de ser, de fet, ara anirà cap allà el Firó de Solla. Com anant, Joana?
1: Alegria les totes, dic que sí, Margalida, Xisco, que tal com estàu? M'aplegau que m'estava vestit de pagesa, perquè jo me'n vaig vestida de pagesa. Cap, home, tu que t'apareix?
0: Bona feina.
1: No me mascararé perquè no aniré a la batalla de Can Repic o de la platja d'en Repic, però sí que aniré vestida a l'Ample, com és tradició. Com estàu vosaltres? Que tal heu començat els dilluns?
0: Beníssim, molt bé. Avui un dilluns d'aquests festius a Solla, com dèiem. Avui és el seu gran dia. I, Joana, si t'assembla, començam a en matèria.
1: Vinga, idò, a per totes.
0: Au, idò.
2: Capítol 168. Avui, el Firó de Solla.

0: escoltant la Belenguera, que avui la cantaran a la plaça de Solla, aquest moment tan fantàstic i emotiu que podreu veure a les pantalles d'Ivetres Televisió i que na Joana retransmetrà per la cadena pública després d'aquest cap de setmana intens de fins d'activitats culturals, esportives i tradició. Avui, dilluns, arriba el Firó i, com dèiem, és una de les festes més emblemàtiques de les nostres contrades, Joana.
1: I tant que ho és, Margalida. I t'he de dir que he triat, òbviament, començar amb aquest himne, amb aquest La Belenguera, que, com et sonarà avui a la plaça de la Constitució, ben davant l'Ajuntament, i te diré que és que avui tenim moltes cosetes per celebrar i moltes coses que no sé si encara puc contar perquè són novetats per enguany. Però d'entrada te diré que, bé, ja sabeu que La Belenguera enguany, aquest 2026, compleix 100 anys, més que més enguany és una fita important aquest cant que se farà des de la plaça de la Constitució, però és que enguany, a més, també se celebren 25 anys de Xeremies de Solla i també 25 anys del col·lectiu de pageses. Per tant, enguany, més festa que mai.
0: Sí. I jo
1: anys
0: també...
1: enrere...
0: Sí, perdona, digues. Joana, no, només una cosa que també ho deia portada, que els fets varen succeir dia 11 de maig i no
1: 11.
0: Sempre...
1: No sempre coincideix. Exacte. Enguany és dilluns. Dia 11. Avui és dilluns 11 de maig i recrearem, o que se recrea aquell 11 de maig de 1561. Te deia que moltes novetats, Margalida, perquè avui que se cantarà La Belenguera fa molt d'anys se reproduïa amb un CD aquest himne i la gent cantava qualque frase, però és vera que gràcies al col·lectiu de pageses, de moros, en el col·lectiu de pagesos, també en els xeremiers, òbviament, i en el poble de Solla, i també, per què no dir-ho, a Ivetres Televisió, la gent ha acabat que se la sap sencera. Fins i tot, veureu, per si la voleu cantar, una espècie de karaoke a pantalla, a l'hora de cantar-la, i l'Ajuntament de Solla ha proposat en el col·lectiu de xeremies precisament per poder rebre com a nominat a rebre enguany el Premi Jaume II a la Diada de Mallorca. Per tant, per ventura, seran un dels premiats. Això ja ho haurem de veure, però és la proposta que ha fet l'Ajuntament de Solla perquè consideren, no?, que s'ha fet molta de feina pedagògica, didàctica també, de que aquest himne se conegui arreu. Bé, dir-vos que la festa, per qui no ho saben, recrea la defensa heroica del poble de Solla davant l'atac dels pirates sarraïns, com de l'any 1561, i durant tota la jornada, avui, els carrers del municipi s'han convertit en l'escenari d'aquesta batalla històrica entre pirates i pagesos, amb milers de persones participant vestides com jo a l'Ample. Enguany, que hi participin 8.500 persones en els diferents actes del Firó. 8.500 pulseres, han de dir, perquè, clar, després hi ha la gent de l'organització, la gent, per exemple, periodistes, que també hi som, els tècnics i càmeres d'Ivetres, no sé, fins i tot policies. En el final, entre una cor i l'altra, una gentada enmig de la plaça. Per garantir, òbviament, la seguretat, s'ha desplegat també un dispositiu especial amb 160 efectius de diferents cossos d'emergència i de seguretat. El programa festiu arranca oficialment, ja ho sabeu, un dia enrere, dijous, varen ser investides les valentes dones, enguany són na Sílvia Arbona i na Lina Sant Pol. També se va celebrar el pregó, que enguany l'ha fet na Patricia Eugenio, que és presidenta del Club Bàsquet Joventut Mariana, que va reivindicar en el seu pregó valors de l'esport i també el seu vincle amb Solla. I com mana la tradició, ahir diumenge, jo ho vaig fer fa una setmana a Souba, que també és tradició, ahir diumenge el protagonisme va ser la gastronomia a Solla, perquè és tradició, el dia de la fira prèvia en el Firó, menjar caragols amb allodi presents a moltes taules solleriques en una de les jornades, Xisco, no sé si t'agraden a tu, els caragols més populars i familiars de la fira.
2: No són molt de caragols, però si n'han de menjar, en menjam i la mar de bé.
1: No?
2: Clar, però avui, Joana, totes les mirades estan posades en el Firó, ja ho comentàvem, una festa que combina història, emoció, pólvora, música i orgull de poble, i que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca, i que també podreu seguir, ja ho dèiem, en directe a través d'aquesta casa, i en la narració de na Joana Maria Maroto, que per això avui no és aquí l'alegria dels dilluns, sinó que la tenim des de la distància, que estarà acompanyada per en Felip Munà. No sé si ja tots dos, en Felip i tu, ho teniu tot preparat per aquesta retransmissió que facilitarà, que però això serveix IB3 com a servei públic, facilitarà que molta de gent no s'hagi de desplaçar i sobretot aquella gent que li encantaria ser-hi però no se pot moure per un tema de mobilitat, perquè són estranger, perquè en aquest moment és impossible arribar fins a Solla, gràcies a les càmeres d'IB3 se podrà viure l'emoció d'Esfiró com si fóssim en el vell mig d'Esfiró.
1: I tant, és que, Xisco, ja te pots imaginar que avui és un dia molt especial per a tots els sollerits i totes les solleriques. Molts hi participen activament d'aquesta festa, però n'hi ha d'altres que per un motiu o un altre no poden ser enmig de la plaça, però sí que poden viure aquesta festa, aquest batec d'Esfiró, a través d'IB3 Televisió. Per això, un any més, vos intentarem acostar tots i cada un dels moments d'aquesta darrera batalla en què els serraïns entre dins la vila de Solla pensant que ja s'han fet amb la ciutat i que ja són els amos i senyors de Solla, però se'n donarà una bona sorpresa perquè tot i haver guanyat la platja d'en Repic, avui ho tindran molt mal de fer. I recordem que en aquesta batalla hi varen participar 1.700 corsaris turco-argelians, però només 550 pagesos de Solla, acompanyats, també hi ja ho sabeu, de gent que els va ajudar de Bunyola, també de l'Aró, i també molt de bandolers que varen ser d'alguna manera perdonats per les seves malifetes precisament per haver ajudat en el poble de Solla. Una gran proesa, la de Sollerits, no només de les valentes dones que varen aconseguir amb el seu bastó de Can Tamany enderrocar en els corsaris, sinó també d'aquests pagesos que fort i no moguis, no volien que els serraïns els arrobassin, se fessin amb sa vila, amb sa ciutat i acabassin conquerint i apropiant-se de tot.
0: I d'això serà avui cap vespre. Segur que molta gent estarà pendent d'aquesta festa, com dèiem, a Solla.
1: Jo vos volia, abans de partir, jo vos volia demanar si qualque vegada vosaltres heu participat vestits, perquè ja sabeu que si dus pulsera i vols ser-hi, has d'anar vestit a l'ample, has d'anar vestit de pollesa o de moro, si te deixen. No sé si vosaltres qualque vegada heu estat enmig de la plaça de la Constitució, perquè vos puc assegurar que allà enmig... és pels de punta tot el temps de viure l'emoció d'una festa com aquesta, però també sentint les bengales, els trons, els canons, l'ambient festiu, tothom que s'uneix per viure i per vibrar. Heu estat qualque vegada així com Margalida, vosaltres?
2: A mi sempre m'ha tocat cobrir la prèvia. Jo sempre anava a fer els de matins amb els de matins. I sí que anava a sofrena floral, anava a cases valentes dones i vivia una mica el fet de pujar fins a cases valentes dones després de sofrena floral. Però en el vell mig de la plaça de la Constitució no, perquè jo normalment sempre m'ho tocava els de matí.
1: Es de matí, clar. Jo t'he de dir, Xisco, però que la festa, més enllà de la ofrena des de matí, la missa que s'ha fet a Can Tamany, etcètera, la cosa ha començat avui cap vespre a les 3:30, han tocat les campanes, els pagesos s'han arreplegat a la plaça dels Estiradors per anar a la lluita, i a la mateixa hora hi ha hagut l'arenga de les valentes dones a la plaça de la Constitució. Allà el capità Angelat s'ha encomanat a la Mare de Déu de la Victòria i ha animat els pagesos que també han anat a arribant amb els bandolets per ajudar a defensar la vila de Solla. La festa s'ha traslladat ara mateix a les 5:30 començava la platja de Can Generós, on desembarquen les tropes serraïnes. Són 23 naus les que varen arribar aquell vespre 11 de maig de 1561 a les costes de Solla. Ho varen fer de matinada, ara se recrea durant el dia i amb llum, però imagineu-vos que en aquella època ho varen fer de nit, sorprenent en els sollerits i les solleriques a les fosques, perquè no hi havia corrent, i degué ser un moment de molta de por, de molta d'incertesa, no? Mm-hmm. Més tard, després d'aquesta batalla a Can Generós, se trasllada la batalla a la platja de Can Repic. A les 7:45, ja per donar-vos més informació de l'agenda d'avui, la cosa serà en el pont d'en Verona, on hi torna a enfrontament, i a les 9, aproximadament, comença el saqueig de les tropes sarraïnes. Nosaltres serem des de les 8:30 a la plaça de la Constitució, en tots els tècnics, càmeres, drons, estedicans, un bon desplegament, precisament per mostrar, com d'abans en Xisco, tots els detalls d'aquesta lluita, en què veurem si enguany també tornen a vèncer els pagesos i les pageses. Supos que sí. Però vos dic que, per favor, no vos desconnecteu divendres, perquè hi ha moments que seran molt emocionants, precisament relacionats, com ho puc dir sense que llavors Xisco me diga que faig massa spoilers, relacionats amb aquest centenari de la Belenguera, relacionats amb el 25 aniversari de Xeremies, relacionat també amb una persona molt estimada que enguany no podrà ser-hi perquè mos ha deixat enguany després d'una llarga malaltia, i atenció perquè hi haurà cares molt conegudes a una balconada que no vos podreu perdre tampoc. O sigui que ja no vos puc dir més, no. Coses, més motius per poder ser.
0: No tenim. I doncs, Joana, que vagi molt bé aquest Fira de Solla. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bona parlada, fins la setmana que ve. Avui viurem el Fira de Solla a IB3 Televisió, però ara hem de parlar de poesia amb el nostre següent convidat.
3: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: Perquè ara vos hem d'explicar que el poeta menorquí Damià Roger té nou poemari i se titula Deriva Flor.

0: Deriven flors el nou poemari de Damià Roger, un poemari que gira entorn de la mirada i que és una continuació conceptual i estètica i dialoga directament a la seva obra anterior, Natura elemental. Una obra que reflexiona sobre la mirada, la contemplació i la percepció com a adquisició de pensament, editat per l'editorial menorquina Llentrisca, que a més d'editorial funciona com a associació cultural i residència artística i és on va crear aquest nou poemari.
1: Damià Roger, com estàs?
2: Bones tardes. Moltíssimes gràcies per ser convidada. Molt content d'estar amb vosaltres.
1: Un autor molt prolífic, en Damià Nostro, perquè ara fa no res, guanyaves el Premi Mallorca de Poesia i ja tens un nou poemari. Clar, el premi per tu és que no te l'esperaves.
2: Clar, no, és que això del premi és... Bueno, el que fa que a vegades sembla que un en poc temps ha fet molta feina, però, clar, a part d'aquesta feina ja du estona feta o dins escalaix. Mira, ja ha coincidit que ara en poc temps han sortit, però bé, jo vaig formigueta dia a dia picant pedra.
1: Així m'agrada. Aquest poemari que vareu presentar just ahir diumenge a la llibreria Call Vermell de Felanitx, com va anar aquest primer contacte amb els lectors?
2: Sí, molt bé, molt content. Molt content de com va anar l'acte i molt content de l'acollida de Call Vermell i na Tonina, un espai meravellós, és un petit oasi que tenen a Felanitx i també molt content per poder compartir passions poètiques amb la gent.
1: Clar que sí. Quina reflexió t'has proposat fer entorn a aquesta mirada, aquestes observacions que proposes en aquest poemari?
2: Sí, mira, aquest llibre, com bé heu esmentat al principi, és un poc germà de l'anterior, Natura elemental, que després els títols fins i tot ja s'agermanen, eh? Natura elemental deriva flor. I faré una mica d'espoiler, faré una avançada, que el paquet ha de ser una trilogia. El tercer l'estic fent encara. Des del principi va néixer com un paquet de tres llibres on tots tres reflexionen una cosa que és molt meva i és molt inherent, perquè des de les meves primeres obres poètiques ja apareixia aquest tema, que és una reflexió profunda entorn de la mirada. Sempre ens han dit que el cervell pensa i els ulls miren. Clar, jo mai he estat d'acord amb això i aquí propos entendre que els ulls no només són unes diotries per mirar, sinó que són dos cervells de pensament visual. Pensam amb la mirada. Pensam amb imatges. D'aquí que tot el llibre reflexiona arrel que... I això és el segon eix que travessa el llibre, que és entendre les coses, la mirada de les coses, l'observació de les coses, com ampliacions del jo, que deia un pensador alemany. D'aquí ve que dins el llibre hi ha poemes a partir d'objectes i que reflexionen com aquests objectes són inherents en els humans. Nosaltres venim de fàbrica en l'impuls de crear aquests estris, aquestes ampliacions del jo. És a dir, el disseny ve en nosaltres. Per exemple, el ser humà se'n dona compte de que no pot lluitar contra un os i dissenya una llança. Crea una llança. Crea un estri, és a dir, una ampliació del jo. M'en donem compte que no podem escriure amb el dit i dissenyam i creem un llapis o plomilles o el que sigui, no? Clar, el disseny és molt inherent a nosaltres. O parèntesis, sé que és cert que les darreres èpoques la paraula disseny està molt maltractada, molt.
1: Ah, sí? Per què, Damià?
2: Sí, per a vegades...
1: Perquè tu també ets dissenyador i tipògraf, recordem-ho.
2: Clar, d'aquí... Mira, deriva flor compte un poc al principi de que jo a nivell acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, i professional, jo estic... M'he educat o m'han ensenyat o m'han entrenat de sa mirada en detall, de sa mirada de sa tensió, sa contraforma de sa lletra petita. Tenim assignatures que eren anatomia de sa lletra, lleis òptiques, tot un exercici de sa mirada des detall, de sa mirada de sa tensió, que això de manera natural, a poc es va anar filtrant i va passar sa d'as poètic. Sa paraula disseny està maltractada perquè, per exemple, ara posa exemples molt còmics, però perquè mos entenguem, perquè de davant tocar mos. Una cadira que és molt guapa, molt vella i molt magnànima, però no acaba de ser còmode o no funciona, ja, però és que és de disseny. Drogues de disseny. Una època, la gran ciutat del disseny, que era Barcelona, estudies o dissenyes. I tot el temps, amb aquestes frases fetes i populars i populistes, la paraula disseny mai sortia molt ben... mai sortia molt ben parada, no? Quan el disseny és tot el contrari, no? I Deriva Flor i Natura Elemental reflexionen un poc a partir d'aquí, no? Els ulls com a pensament visual i, evidentment, fa referències en els estats d'alteració de la consciència, que allà és poder mirar, quan deien Claudio Rodríguez, la mirada sin dueño. Si miram el nostre entorn amb una mirada desacostumada, veurem com us deia en Blake, no? En Blake us deia, si obríssim les portes de la percepció, veuríem el món com veritablement és immens. Clar, i aquí, d'aquí darrere, hi ha tota una filosofia, un pensament, que jo ho he intentat tractar utilitzant la poesia com a mètode.
1: Llavors, el llibre l'acabes com un quadern de notacions, en prosa, no en poesia, que això mos ha cridat l'atenció, com una mena d'assaig de contemplació amb autors com en Vicente Gallego, en John Berger o en Hoffman, i la influència de l'assaig Les portes de la percepció d'en Huxley, també. Vull dir que és molt sí, més que un poemari, aquest llibre.
2: Sí, mira, m'encanta que puguem esmentar un momentet aquest segon capítol, o l'apartat final, perquè la meva intenció era que Deriva Flor no només fos un llibre de poemes, sinó que per al lector fos una experiència profunda entorn de la mirada entesa com a pensament. D'aquí ve que hi ha molta part de reflexions més assagístiques que per un tema de còmput, de dinàmica i de pulsió no entren dins un poema, però que hi havien de ser dins aquest llibre. Uh-huh. Era importantíssim que hi fossin. I està clar que jo no forçaré que encaixi dins un motlle poètic ingredients o material que no hi caben. D'aquí va aparèixer que en el final la idea de tancar el llibre amb un capítol on hi ha totes aquestes anotacions en prosa que són més reflexions assagístiques entorn a la mirada despresa, a la mirada desfermada, com dic en alguna ocasió, a la mirada sacrosanta.
3: I aquest llibre... Sempre...
2: Perdona,
0: digues. No, digues, perdona, vam ser que havies acabat. Dali, no te preocupis.
2: No, que sempre hi ha hagut, a diferents èpoques, autors que ja treballaven aquest tema i potser utilitzaven substàncies de química ceremonial o el que fos per poder aconseguir aquesta mirada desvirginitzada. Però és que tenim la gran sort d'aquest fenomen creatiu és la nostra gran droga per arribar a l'èxtasi creatiu. Nosaltres ho xerràvem amb un amic. Només mos fa falta mirar una rosa una hora sencera, una hora seguida mirar una rosa, i allà començam a entrar en un estat de levitació i només hem apel·lat a la mirada amb una intenció creativa.
0: I en aquest cas, Deriva Flor, el vares escriure a l'Associació Menorquina Llentrisca, que a més d'editorial funciona com a associació cultural i residència artística, i allà va ser on vares fer la teva residència.
2: Sí, sí. Sí, mira, fantàstic el que estan fent des de l'associació Esfar Cultural. Ells van néixer com a associació i a poc han anat ampliant en tentacles. Clar, i d'aquí va aparèixer aquest segon o tercer tentacle de l'associació, va ser la casa d'artistes, que està allà a Montpalau, enmig del camp, dalt un turonet a Menorca. És un lloc privilegiat, és un regal poder estar allà. Allò és el paradís veritable, no és viure una illa dins una illa, no?
1: Sí.
2: I per allà anaven passant molt d'artistes i residència d'artistes, i allà ells ja els hi va aparèixer la idea projectual de dir, i si nosaltres muntam una editorial i les obres que sorgesquin dins aquesta residència els podem publicar i editar nosaltres? I així ho vam fer.
1: I tenen una editorial.
2: I fan uns llibres meravellosos, i jo, com que els conec, són molt amics de fa molts d'anys, vaig tenir la gran sort de poder estar molts de dies seguits en aquella casa de camp dalt un turonet, jo tot sol. Hi havia les mosses aixecades pel passadís, les mosses donant voltes. Perquè l'únic que havia de fer era menjar, escriure i llegir, no havia de fer res més.
1: Idò, Damià, que bé, ara tenim aquest nou poemari, se titula Deriva Flor, i el podeu trobar ja a les llibreries. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres sempre per l'estaló i l'abraçada.
1: Només faltaria editar per Llentrisca, com dèiem, aquesta editorial menorquina que surt d'Esfar Cultural. Una ferrada, fins una altra, Damià.
2: Abraçades fortes,
1: adéu.
2: Gràcies.
1: Va, per acabar el programa posarem un pot de música.
4: I de tres ràdios, participació.
5: Hello. algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
6: A llegir un conte amb els meus fills.
7: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
8: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
9: Rentar dents, rentar cara.
10: I me passes fil dental.
11: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
12: Vaig tan agotada que caig com una pedra.
13: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
14: I me despert 7 hores després.
1: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
15: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
16: Brumels i bessons a mon pare.
17: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
13: 646-93-45-01.
18: La vull dedicar a mon mare.
19: En el coni.
20: En el meu pare.
21: La meva padrina. Dadi cul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
17: Ràdio Tradicional, sí senyor.
13: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
17: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
17: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
13: El Guateque Musical.
1: Au, posa't amb un pot de música per acabar aquest programa i avui el dedicam als equins, Xisco Nadal, com així?
0: Perquè divendres era el Dia Mundial dels Ases i com que encara no els havíem dedicat cap guateque, avui hem volgut dedicar la nostra selecció musical en aquests animalons de quatre potes. I començarem pel protagonista, el que ens ha donat la idea d'aquest guateque, com és l'asa, perquè l'última de la fila, un grup del qual avui ja hem parlat, els hi va dedicar tot un hit, com un burro amarrado a la puerta del baile.

Un ruc també és un equí del qual un home va caure. Així ens ho recorden els germans Pisà, Cata i Teo, en aquesta versió d'Un senyor damunt un ruc.

Un poni ha estat el somni de molts de nins a una festa d'aniversari i a Pony Boy, Bruce Springsteen, dedica una cançó al jove encarregat de muntar aquest poni.

I ara dues cançons dedicades al cavall per tancar Guateque. Començant pel cavall estable, a qui varen cantar els Oques Grasses. Tothom!

0: I la Maria Dolores Preda i sus caballos podien dir Xisco Nadal.
1: Sí, perquè en té un parell dedicades en el cavall de Maria Dolores Preda. Em va sorprendre quan t'ho vaig cercar.
0: I de mira, li devia agradar.
2: Ser cavallista.
0: Moltes gràcies, Celestí, Xisco, Miquel, Toni Cardell, el control tècnic, tornem demà una parada. Llega así de esta manera.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. Avui és el Firó i, per tant, anem cap a Solla la nostra companya Clàudia Mallia per saber si les tropes xerraïnes han aconseguit desembarcar a la platja de Can Generós. Clàudia, bon dia de nou. Que ha estat...
5: Bon dia, doncs sí, efectivament, les tropes sarraïnes han aconseguit desembarcar a Solla i han guanyat aquesta primera batalla. La platja de Can Generós s'ha omplert de pólvora, càntics i molta celebració. I tot i que aquest ambient de festa, ara la rivalitat continua, ens expliquen ells mateixos com ha anat.
6: No, ara mateix acaba de guanyar els moros, però ara els guanyen els nostres. Ara els guanyen els nostres.
7: Pira, pira, pira, pira.
8: Victòria nostra, perquè...
9: Sempre.
8: Sí, el millor, i sempre els moros i sempre amunt.
9: Els moros són els millors sempre.
5: Ara ens trobem de camí cap a platja d'en Repic, aquest segon punt on es farà la següent batalla i on els sollerics tindran una segona oportunitat davant dels sarraïns.
4: Gràcies, Clàudia. Pendent si guanyen o no els sollerits, probablement sí, i de Solla anem a la presó antiga, presó de Palma, on aquesta setmana acaba el termini perquè les persones que encara hi viuen abandonin el recinte de manera voluntària. Victòria Morell, bon dia. Quin ambient hi ha ara mateix a les portes de la presó?
10: Doncs ara mateix, bon dia, aquí davant l'antiga presó de Palma hi ha molta tranquil·litat. De moment no hem vist ni entrades ni sortides de persones del recinte i també es percep molta menys presència policial que en dies anteriors, un dispositiu al qual ja ens havíem acostumat aquestes darreres setmanes arran del procés de desallotjament. I és que, segons ha confirmat avui l'Ajuntament de Palma, de les prop de 200 persones que hi havia censades a l'antiga presó, ara mateix només n'hi queden 101. El consistori manté actiu el procés perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària aquesta mateixa setmana. En cas contrari, a final de mes s'activaria la via judicial per executar el desallotjament. Mentrestant, alguna de les persones que continuen vivint aquí reclamen més temps i també unes condicions mínimes mentre no troben una alternativa habitacional. Precisament, el president de Metges del Món a Balears, Martín Marion, alerta de la situació de vulnerabilitat que es viu dins el recinte i reclama mesures bàsiques com aigua, llums o urinaris per reduir la precarietat i la perillositat de l'espai.
11: La realidad es que estas personas no tienen una alternativa porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
4: La plantilla del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha acumulat en un mes més de 1.800 hores extres, segons denuncia el comitè d'empresa que alerta d'una situació de precarietat i sobrecàrrega laboral dins el servei gestionat per l'empresa Adelte. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
12: En este sistema de... Te quieres quedar. El año pasado hubo un trabajador, lo máximo que se hicieron, que fue un trabajador un día, 17 horas. Pero se llegaba a tu jornada de 13, de 12 horas. Con ese sistema, ¿no? Y un descontrol. Te quieres quedar, sí. Y al final te llega a cabo el día, te ha hecho 12 horas.
4: Son las 6 y 4 minutos. A las 7 arriben las noticias amb l'informatiu vespre.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui a l'Aviador presentem una discogràfica nova que aplega bandes que ens agraden i celebrem un test escènic en 15 anys i encara vigent. Comença l'Espai de Cultura IB3. Benvinguts.

0: actor, dramaturg, director d'escena i més, nascut a Santanyí, Jeroni Obrador Rosselló, ens parlarà tot d'una de la reedició del seu llibre La guerra de les imágenes, de màxima actualitat, que s'ha presentat aquest cap de setmana a la 10a Fira del Llibre de Puente de Vallecas, a Madrid. Després coneixerem Discos Afilados, és el petit segell discogràfic que promouen David Martín Clavo i Miri Misterio. Grups com Los Ritmos Salvajes, Agentes Especialitos, la Fundació Francisco Frankenstein o també Miri Misterio en solitari són alguns dels grups i artistes que acaben de publicar nou material. I acabarem a Eivissa amb un nou tema de l'EP Sol Solet de Carlos.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Dramaturg, director, actor, si fa falta, Jeroni Obrador participa a la 10a edició de la Feria del Libro del Puente de Vallecas a Madrid per recordar la guerra de les imatges, un text escènic sorgit en el context de les mobilitzacions del 15M. Jeroni, com estàs?
2: Bé, molt bé, com va?
1: Molt bé. Què tal per Madrid? Te tracta bé la capital o no?
2: Sí, la veritat que sí, que, bueno, la veritat que Madrid, sempre que he vengut, m'han tractat bé.
1: També t'he dit una cosa, que Vallecas té una essència molt especial, molt particular, que pròpiament no és Madrid, i si parles del Puente de Vallecas, que el conec molt bé, perquè som de prop, encara més. Jeroni, poses en context com sorgeix la Guerra de les Imàgenes, en quin context parlam del 15M, i sobretot per què té vigència ara mateix i per què parlam ara mateix d'aquest test?
2: Sí, bueno, estem parlant d'ell perquè, clar, la Guerra de les Imatges, que també és una obra que vaig tardar anys d'escriure, i vaig escriure algunes escenes en català, algunes en castellà, però finalment es va publicar a Sevilla en castellà el 2011. Va sortir editat el 16 de maig del 2011 a la venta. I, clar, el que va passar va ser que el moviment havia començat el dia abans, el 15M, i el van acollir. Va trobar una acollida molt forta, se va traduir de 7 idiomes per pas, 3 o 4 sense, i se va començar a llegir aquest monòleg de Mart, que és el déu de la guerra.
1: Sí.
2: Se va començar a llegir a xarxes socials per demanar un canvi de valors a través de la cultura. I, clar, ja tot d'una, pues, La Vanguardia, El País, vam veure que era una metàfora de lo que estava succeint, no? Una metàfora, pues, bastant simbòlica, la veritat, perquè aquí el protagonista és Mart, és d'on es deu grecorromant. I el que sí que és cert, que tot el món estava indignat ja en el llibre, que bueno, que si donaves un sol, que després ja també hi havia flotilles, que després hi havia russos, que després hi havia de tot, no? Vull dir, una sèrie de paral·lelismes que encara dia d'avui s'adonen, perquè el cap d'estat, la segona escena és el cap d'estat guanyant molts de diners a través de les comissions financeres per la guerra que està provocant, no? I clar, aquí és on és un llibre, que és una obra de teatre que és un bon vi, és una obra de teatre que al final va passant els anys que tenien una vigència, el seu missatge universal, per gràcia i per desgràcia, brutal. I ara, pues, el 15M l'ha tornat a rellençar a nivell global, a través de les xarxes que queden a nivell global, pues, per atrevessar el missatge de sí al teatre i no a la guerra. I s'ha tornat a activar aquest monòleg, la gent l'ha començat a llegir una altra vegada als Estats Units, de Colòmbia, estan arribant vídeos als Estats Units, de Colòmbia, d'Argentina, peruà, en sí. Català, n'has un plan en l'ha llegit, per Napolita, un professor d'institut de Campos, vull dir, hi ha molta gent també que està llegint en català, amb alemany també està arribant, i bueno, pues, sembla que hi ha aquesta necessitat de reivindicar el teatre i de reivindicar la llibertat de sentir. A través del teatre.
1: Guillem, conta'm un poquet la gènesi, en el sentit de què estaves fent tu al 15M quan se van produir totes aquelles mobilitzacions que en certa mesura van canviar un poquet el panorama polític i social també a l'estat espanyol, si eres per exemple a Madrid on se produïa un poquet on era el nucli de tot el que després...
2: No, jo el que em va passar va ser que jo era a Sevilla. Jo estava en la casa de Nardal, van gitanes analfabetes d'escena català, ja va sortir el moviment, me'n vaig anar com tothom, jo en el meu cas, a les setes de Sevilla, i allà, com que havia sorgit el llibre, que La Vanguardia ja havia vist la indignació, llavors es va decidir llegir sense el dia de la possessió d'en Zoido, que me'n recordo que vaig llegir sense, que és una obra de teatre, de text, de caixa negra.
1: Sí.
2: No? I de 12 personatges van llegint dos d'actors a la possessió d'en Zoido, que me'n recordo que passaven Rajoy i la Duquesa de Alba, mentre nosaltres llegíem tota aquesta obra i no hi sentíem com estàvem, no? Pues donant la vara en el balde.
1: Sí.
2: I Democràcia Real ja va decidir passar-ho a la xarxa nacional i a partir d'allà se va començar a liar tot aquest lío que ha durat 15 anys i que fa 5 anys, per exemple, se va llegir a Reina Sofia retransmetre per Ràdio 3, no? Vull dir, tot això de la Guerra de les Imatges és una història per mi molt apassionant, que també m'ha fet entendre que aquesta obra ni és monòleg ja és meu ni que és de tothom i que s'ha costat tothom, s'ha costat... És de partidista, no? Ben que dir... no? És una obra molt que s'hi ha costat tothom, com el 15M, que també s'hi va costar tothom.
1: Sí, està graciós. Clar, com dèiem, més d'actualitat, sempre... A més, ha estat publicat el test per Club Intelsoul, no?
2: Exacte. Això també és important, perquè en el final l'associació cultural que tenim Club Intelsoul de Santanyí s'ha aventurat a treure aquesta línia editorial i a publicar llibres d'art i consciència, que aquest és el primer. Jo estic molt content, molt agraït a la resta de socis. El Club Intelsoul, ara dia d'avui, no sé si ja són 200 socis, 150, a dins Santanyí, i jo estic molt content, no?, de poder tenir el recolzament dels meus companys, no només del poble, sinó del terme i d'altres, i que després també és bastant multicultural, també, l'associació. I està bé.
1: El monòleg de Marta, Jeroni, tindrem ocasió de veure-lo, d'escoltar-lo a les Illes pròximament, o no sé si tens qualque...
2: Bueno, el monòleg de Marta, el vas pot llegir ara, si voleu,
1: però... No, si vols t'entendre.
2: Són dos minuts, però a part es llegiria en castellà. Però jo, el monòleg de Marta en si és un monòleg de dos minuts...
1: Bueno, la guerra de les imatges sencera, vull dir que tampoc...
2: Exacte, jo la guerra de les imatges és una obra que ningú s'ha atrevit a produir encara a nivell professional. A nivell de fer-ho des d'una productora privada, és un poc intrèpid, perquè la meva òpera prima i va cometre el pecat de no tenir... O va cometre el pecat, menys mal, de no tenir en compte que 12 personatges, que encara que el poguessin ser 8 actors, a nivell de producció és una pasta i res. El que sí que és veritat que és una obra que ha estat llegida i actuada a Berkeley, a San Francisco, un plató de televisió, Sindicat d'Actors de Madrid, en la tarda 15 de maig, també el 2013, el 15M, el va presentar a la Porta del Sol, la va representar sencera, se va llegir sencera a la plaça Nova de Sevilla. Sí que és vera que li falta que qualcú digui, senyores, és hora que aquesta obra, que té tanta força any rere any, la posen dins d'un teatre i de pugui gaudir la gent a un teatre que és per el que està...
1: Clar, però això t'he dit, Jeroni, perquè qualcú, és a dir, tu ets polifacètic, vull dir, controles el sector, diguen que portes en teoria no haurien de faltar, portes obertes, no?, perquè això pugui...
2: Sí, no sé, jo crec que en el final és una... Jo crec que també el 15M va aixecar com a una certa por, no? Va haver com una necessitat d'intentar quadrar-lo dins un moviment polític partidista, quan era clarament apartidista, i jo crec que després ha aixecat una certa por. Jo m'ho va passar, per exemple, que... Perquè jo, ara per exemple, estan traient tot el que està passant ara mateix, tota la premsa d'esquerres internacional ho està traient una altra vegada online. Però, per exemple, el Okay Diario fa 3 anys va treure que... s'havia desprogramat del Teatre Espanyol de Madrid quan governava Mas Madrid. Vull dir, és una obra que és molt graciós perquè és com a de tothom, no? És com a que tota la presència, sigui quina sigui aquesta visió, en el final acaba com a recolzant-la, i això m'encanta. Llavors, sí, m'agradaria molt que hi hagués alguns programadors que s'adiassin o que s'ajuntassin, perquè se va desprogramar del Teatre Espanyol de Madrid, curiosament, aquesta obra, quan s'anava a fer simplement una lectura, que ja no és dir de tenir per què muntar sencera, se pot fer una lectura. Sí, jo crec que són aquests fets que en el final es demanen la gent, que ja no es cal demanar.

0: actor se fa lliure de sentir i se converteix en humà. En el final és un missatge molt guapo a través del teatre, de com el teatre pues, desobsessiona, de com el teatre allibera el sentir.
1: Està claríssim. La Freya, el llibre de, del Puente Vallecas, ja, encara continua tota aquesta setmana o ja s'ha posat...
0: Fins el 24. I d'aquí tindran llibres també. També hi ha d'altres editors que han decidit distribuir-la, perquè, clar, com que és una cosa distribuïda per associació i és editat per associació, però, i marca, que és Marca Intersol, però ara, per lo vist, també hi ha editors que distribueixen llibres editats, no sé, és una cosa molt... No sé, jo m'està agradant molt perquè me tranquil·litza molt venir sempre en això dels 15M, perquè és com a... Uau, la comunitat, no? Vull que dir que necessària és la comunitat de gent del voltant, de parlar, de ser horitzontals, de perdre de vista aquesta verticalitat, de perdre de vista aquesta necessitat de ser verticals, de no escoltar, que és el que va, jo crec, no desconcertar en el poder polític, no? Que de sobte que és una força realment horitzontal, brutal... dissociada de la democràcia i que fos una democràcia, no, pues, paral·lela, però real, d'esquerrer, no? I de sobte recordar que en tal vegada aquesta verticalitat, aquesta que mos du conflictes, que mos du persones concretes que acaben dominant en sa massa, que acaben, duguem-nos a tots, de pagar més benzina, o que acaben, no sé què, de sobte ni siquiera és del nostre país ni d'on votat, no? I tu dius, bueno, pues, en el final, pues, Pentura sí que... l'horitzontalitat, que sempre hi serà, perquè el sentit comú sempre hi serà i que els polítics crec que l'escolten, no? Pues jo m'encanta venir aquí i que aquesta obra forma part d'això, és algo que me dona molta vida.
1: Molt bé, i doncs seguirem molt de prou la Guerra de les Imàgenes, el recorregut que pugui tenir, totes aquestes veus que es multipliquen, l'idioma que sigui, això també és lo guapo, no? La universalitat dels textos que arriben i que remouen consciències i també que recorden que tenim molt de motius per continuar reivindicant, lluitant, i si és al través del teatre, Jeroni, encara més, o sigui que enhorabona.
0: Moltes gràcies, i jo que sé, igual si voleu un dia venim en qualcú a llegir-lo en català a la ràdio.
1: Idò, posam dia i un dia no, les pròximes dues setmanes vens si ho llegim, clar que sí.
0: Vinga, pues super.
1: Una ferrada, Jeroni Bredó.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: 6:18, continuem a la vida.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Aquesta música és Pide Perdón. Era escriptor, claro. Llavors, lo d'arribar tard, això ja ho expliques a lletra.
1: Totalment. Sí. 6:39, continuem entrevistant David i Namiri. Són les ànimes d'aquest nou projecte de discogràfica que fa discos afilados i també el co, com deien David, i la ment que hi ha darrere d'Hombre Lobo Internacional, d'Agentes Especialitos, per exemple, d'Agentes Secreto Ibérico, i de moltes coses que venen interessants. No sé si aquesta, clar, triple, quàdruple ànima, David, Miri, vos fa que tingueu clar en cada moment a què anau o tot se barreja?
2: A vegades jo crec que se barreja un poc. Mos costa decidir per on anar... Sí, és veritat.
1: Prioritzeu algun dels projectes?
2: Jo crec que més o menys...
3: No.
2: És que mos van sortint les idees i anem separant. Aquest sí, per aquí, aquest per aquí, aquest per aquí. Però al final jo crec que tot té un poc d'influència. Jo crec que sí.
1: Molt bé. I a l'hora de cercar aquestes bandes que veus que finalment voleu que formin part del segell, els criteris, tu deies abans, David, bueno, el mismo rollo, la misma energía...
3: No, no la buscamos, nos encontramos en el camino. Eso es lo bonito.
1: Eso.
3: Si alguien camina, quiero decir, sí que empezó todo porque hay un proyecto que sí que quiero hacer, que es una grabación que hice hace 20 años justamente... De grupo que tenía Jaime Cerebro, de Cerebros Exprimidos, sí. Chirri Kebab, y les grabé y tal, y empezó el sello con idea de publicarlos, pero claro, digamos que es una banda que no es tan activo y tal, entonces estamos esperando un poco a ver si otro sello se anima, estamos en conversaciones con algún otro que otro sello, y editar algo bonito en homenaje, y también Doctor Doom con Rafa Murillo. Esto, claro, son grupos que no, claro, no están en activo. Entonces,
1: tendrías
3: de momento...
1: que reunirlos ad hoc, ¿no? Para la ocasión.
3: Sí, no, quiero decir, no, porque, claro, Jaime nos dejó, Rafa Murillo también nos dejó y tal.
1: Con lo que quede.
3: Pero que se va a hacer más como un homenaje. Vale. Se va a hacer un homenaje. Entonces, claro, empezar un sello en bancarrota, que ya prácticamente lo estamos, pues vamos a esperar a ganar unas perrillas aquí el mes de mayo y ya veremos. También como reeditar el primer disco de la Fundación, que nos lo piden bastante. Y bueno, pero poco a poco. O sea, estamos ahora buscando mecenas.
0: Uy, eso que es de complicado.
3: No, bueno, ya los tenemos.
0: Y parlant de discos afilados, Lumpen Creativo, que hi ha totes aquestes bandes al darrere, i anem a escoltar un tema que heu presentat també molt local, que són Servies de Son Cladera,
3: d'estrena
0: Son Cladera.
3: Sí, però estava aquí a escucharla desde el principio, porque cuenta una historia.
0: Son Agentes Especialitos.
3: La puede explicar...
1: Venga, ponos en contexto, Miri.
2: Vale, aquesta cançó va sortir perquè xerrant amb un amic m'ha dit, ai, és que m'ha agradat molt els Agentes Especialitos, perquè no veniu a Son Cladera per les festes? I jo, mira, pues estaria molt bé. I estava xerrant. Estava fent un cafè i un home de vora meva, que me va sentir per telèfon, me diu, ai, d'ara te contaré una bona Son Cladera, perquè quan jo era jove, i va començar així, va començar a dir que per les vies, pues se sentien, al vespre, se sentien com a renous, i se veien com a ombres, i jo vaig dir, ah, pues mira, entonces podríem fer una cançó, perquè... És vera que cada pic que m'ha anat a puestos, normalment hem fet qualque cançó, si m'ho ha sortit, dedicada en aquest evento, i vaig dir...
3: I tenemos un club de fans en Son Cladera.
2: Sí.
1: No m'estranya.
2: Però realment, per lo que va sortir, va ser perquè ell volia que Run With Me fos en mallorquí, i jo li vaig dir, ara te'n faré una, que ara ho veuràs.
1: Ara te quedaràs...
2: Però li vaig fer una en mallorquí... Però no era Run With Me.
3: Però no sé si escucharla del principio. Tiene ahí un...
2: I bueno, digamos que mos agrada que aquesta... Que faci com si tu ara t'estiguessis fent una imatge de lo que està passant.
1: De lo que passava ja a les vies de Son Cladera. Venga, les vies de Son Cladera, Agentes Especialitos.

0: Bueno, té misteri, té de tot. Jo no tornaré a veure de la mateixa manera les vies de Son Cladera, clar, perquè són mítiques, a més. Eh?
1: Hem de fer un videoclip, també.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: És que ho estava imaginant, sí, sí, sí. Ara m'estava imaginant, i ha de sortir un cameo, com a mínim, d'aquest home que te va contar la història.
2: A menys, si el trobaré un altre pip. Perquè...
1: bueno, estarà en el bar, ese.
3: Sí, podeu fer un vídeo d'anar cercant el senyor fins que el trobis, que sí, pues sí, de sa cançó. De fet, té una part així un poc tètrica que recorda, bueno, no recorda, però sí, un poc en el Rascallugues, una versió que feis vosaltres també,
1: claro,
3: de Sant Pere, que vulguis o no, també està molt guapo que vos toqui i que vos pega moltíssim, a més, fer aquest sí, tema, no? I feis sí, també sí, altres versions.
1: Sí, hemos, bueno, hacemos versiones de grupos en los que he tocado yo. Doctor Martín Clavo.
0: Autoversiones.
1: A ver, el sello iba a ser Juan Palomo Records, pero ya es un gran nombre, creo que existe.
0: No sí?
1: Sé, sí, no sé.
0: És que tot allò relacionat amb Juan Palomo està molt...
1: Ja havia hecho el Instagram i tot, ja teníamos el logo, no, si de discos afiliado, digo, Juan Palomo Records, tío, cómo no. Però bueno.
0: Hòstia, és
2: veritat. Però bueno, varen començar fent versions i ara estem entreguent moltes pròpies.
3: Molt bé, eh?
2: Que encara no han sortit, però estan ahí en el horno.
0: No, no, no.
3: David, hi vas estar dissabte a la batalla de bandes,
1: sí,
3: en Escranc.
1: Sí.
3: I que vares trobar, bueno, hi va haver pluja, varen tocar tres grups, després se va aturar tot perquè sí, plovia, és que de més tres hores van tocar els altres tres.
1: Però bueno, que valió la pena. Jo hi va, sobretot, també a veure... Vivimos al lado. Miri, tal, no, que tengo que hacer cosas. Entonces, bueno, me fui corriendo para allá. Llegué antes de que empezara a llover.
3: Quin doi, és broma, ara fa broma. És tot broma, sí, però a Miri no li ha fet gent de gràcia. No, no.
2: Bueno, perquè tenim altres projectes que també requeren sí, atenció.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: David,
1: però bueno,
0: a veure si eres tu el que te...
1: Era jo. Entonces, nada, me hacía ilusión ver a Baf, precisamente porque estabais hablando que os pregunté...
0: Sí, oye, me agrada molt, Baf.
1: Y tal, i justo lo vi, luego empezó a llover...
0: En el Joan Jiménez en el Sotenit també, sí, li va agradar.
3: Bé, fer, podem dir, sí, per aquells que no ho sabeu, que Baf va guanyar... hi havia dos premis. Baf va guanyar anar en Escranc de Menorca.
0: Ostres.
3: Vale. I el grup que va guanyar participant a Monkey Week va ser el Cid.
0: Però una cosa, sí, i per als altres tres van arribar a tocar.
3: Van tocar tots, sí, sí, sí.
1: I també hi havia un grup de...
3: Van començar Umbra, que ho van fer superbé.
1: Sí, Umbra mola, que los vimos en el Brick. Que
3: després varen tocar...
0: Sí, en aquests concerts que fan així.
3: Els segons varen ser...
0: Jane Joe estava per allà, també.
3: Jane Joe,
1: segons. Jane Joe, també, boníssim.
3: Molt bé, superbé. Mm.
1: Y luego las cuatro chicas estas que tocaron...
3: Y Baf, els tercers.
1: Y pero las cuatro chicas Anís, que tocaban...
3: Anís, unes notes de sa poble, sí, divines.
1: Pues son las... Bueno, me encontré una amiga, no, que mi sobrina toca la batería, entonces...
3: Ay,
1: como conozco al padre, tal, no sé qué... Y hostia, pues me... Y me encantaron, era como es Letterkenny, un rollo así, va, Olger Band, pero que no precisamente tiene que ser ahí power, humo,
3: sí,
1: y tal, era como más...
3: Més tranqui.
1: Y con unos coros y tal, y bueno,
3: molt
1: oye, hay,
3: bon
1: gran, rotllo, gran, crec, hay futuro.
0: Y después Mike Makowski a baix, sí, també Susto, que me va esclatar el cap amb aquelles...
2: Algo me van contar, però...
3: Que te van contar,
0: claro. Susto.
1: Lo de las bengalas de...
3: Ah, no, això va ser el Cid, que van tirar fum.
1: El Cid, sí, eso lo puso el Berto, sí, que lo viene, empieza ya, sí, ¿qué sí, hace sí, con las bengalas?
3: Va tirar fum, van morir, que no podien respirar.
1: Sí, sí, sí.
3: I després, els darrers, va ser en Little One, amb en Musgo One, que van ser un 10, i a més, en Joan, en Little One, que repetja, té una ferretina que me va encantar.
0: Ah, sí, me vas donar una.
3: En sa boca d'ell pintada, sa boca de rapero, un 10.
1: Bueno.
3: I també ho van fer beníssim. O sigui que molt bé per sa sí, batalla sí, de bandes. Que i enhorabona en els dos grups que han entrat
0: han
3: aquest
0: de,
3: concert.
0: Han de seguir. Mira, Baf, podíeu fitxar Baf pel seguit.
1: Home, si no...
0: Si se deixen.
1: Sí. A mí me encantó Baf también, a ver, personalmente, no es por tal, me gustó porque soy más del rollo televisión, también musicalmente, ¿no? Wire y estos grupos, y los chavales tan jóvenes que toquen este rollo, que ni siquiera yo puedo llegar a hacer, ni me lo planteo, porque soy más de dos acordes, pero me gustaron. Luego la voz era más hardcore y tal, pero... Encantado de que la gente que vaya haciendo sus movidas. Y, yo me disfruté todos los grupos que vi, ¿eh?
0: Jo també. 6:51, estem aquí repassant tot allò que s'està generant a partir d'en David i de Miri, d'aquests discos afilados, que és nova promotora.
3: Com discogràfica.
0: No, no, però...
1: Segueix.
0: Però sense seguir la moda, ja està claríssim.
1: Bueno,

0: I més música encara que ens hi cap en el programa, Mònica, perquè avui acabem amb una recomanació.
1: Sí, perquè ja és molt a prop de publicar-se l'EP que treu al mercat en Carlos des d'Eivissa. Avui mos presenta un avançament d'aquest disc que se diu Sol, Solet. Sa cançó és Ritual, però l'escoltam a ell.
2: Ei, hola, amics i amigues de l'Aviador. Soc en Carlos, d'Eivissa, i res, us venc a presentar Sol, Solet, el meu nou EP que sortirà la setmana que ve. I aquest tema, Ritual, que és una celebració de l'amistat, de lo bé que m'ho passa amb els meus amics, espero que el disfruteu.

0: I de la música a la boda, en Carlos Mònica, ens acomiadem per avui. En dos minutets, les notícies amb Aina, sobretot l'equip d'informatius d'aquesta casa, i nosaltres tornem demà.
1: Exactament, que vagi molt bé. Adéu.

0: Sóller viu avui la festa més esperada de l'any. El Firó, bon vespre. Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Es calcula que més de 8.000 persones viuen la celebració que commemora la victòria del poble davant dels sarraïns al 1561 al Port de Sóller. I a la nostra companya, Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Han aconseguit entrar els corsaris ja a la vall?
2: Bon vespre, així és. Els corsaris ja han desembarcat al port de Sóller, on s'han vist les cares amb els cristians. Després de dues primeres batalles, ara ja són de camí cap al poble. Unes primeres batalles que han aplegat molts visitants, molts càntics i molta pólvora també. Els sollerics i solleriques planten així cara als sarraïns en una festa que ens diuen viuen a flor de pell.
3: Cada any és millor.
4: És una locura, tot. T'esperen
3: tot l'any aquest dia.
5: La veritat que molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que, per exemple, si ven, que som cosidores, fa 9 anys, doncs l'ha vist amb molta il·lusió, molt sentiment. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
0: Gràcies, Clàudia. Connectarem de nou amb tu quan faltin 10 minuts per les 8. És dilluns, dia 11 de maig, dia en què havia de concloure la repatriació dels passatgers del creuer afectat per l'antivirus amb el darrer vol cap als Països Baixos, però acabant de saber que el creuer tornarà a atracar. Està atracant en aquests moments al port de Granadilla, Tenerife. Victòria Morell, pel mal temps, bon vespre.
6: Bon vespre. Així ho ha recomanat Capitania Marítima pel fort vent que bufa. Això quan han conegut avui dos nous casos positius, una francesa i un estadounidenc, que anaven amb l'ondius. Els 14 espanyols que hi viatjaven romanen en bon estat a l'espera de conèixer els resultats de les PCRs. Hauran de guardar una quarantena de 42 dies.
0: Tot d'una serem en directe al port de Tenerife per saber com va aquest operatiu. Mentrestant, Balear reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix. Així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui Manuela García, la consellera de Salut.
7: El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo.
0: I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101.
6: El procediment per desallotjar aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
0: I la filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
6: Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i de dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici amb jurat que se celebra l'audiència provincial.
0: El Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran per evitar que les caravanes estiguin en indrets no autoritzats.
6: També que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar sancions. S'unificaran criteris per interposar multes i compartir informació. Ho ha explicat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
8: Hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
6: Declaracions al Consell d'Alcaldes en què Maria ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sonreus és imminent.
0: I en els esports, el Mallorca comença avui una setmana clau per la permanència a la primera divisió. Miqui Tous, bon vespre.
9: Bon vespre. El conjunt vermell afronta una setmana en dos partits i el dos a domicili. El Mallorca visitarà dimecres el camp del Getafe i diumenge jugarà la Ciutat de València contra el Llevant. L'equip mallorquí afrontarà aquest tram decisiu a dos punts de la zona de descens que ara marca l'Alava. Samu Costa, per sanció, serà baixa contra el Getafe. I la jornada 35, que primera divisió, es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputarà el Girona, rival directe del Mallorca, al camp del Rayo Vallecano, i l'Illes Balears Palma Futsal ja ha tornat d'Itàlia després de caure ahir a la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Ara el Palma haurà de guanyar la Lliga si vol participar la temporada que ve a la Champions per 5è any consecutiu.
0: I en 70 setmanes, sàpiguen si s'esperen canvis pel que fa al temps a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
10: Bon vespre. No s'esperen canvis gaire significatius. De fet, hem encetat la setmana amb un temps molt tranquil. Hem arribat, de fet, a superar els 27 graus en alguns punts del nord de Mallorca, per tant, un ambient bastant suau. Hem vist bastant el sol i continuarem en sol aquestes pròximes hores, però amb alguns matisos. Vista demà, poden arribar alguns intervals de núvols mitjans i alts, que per moments poden ser espessos, principalment cap a les hores centrals del dia. De fet, no descartam que es pugui arribar a escapar qualque gota. En tot cas, serien fenòmens poc importants. I quant a la temperatura, tampoc canviarà gaire. Màximes que tornaran a superar els 25 graus, preferentment a la meitat nord de cada una de les illes, perquè tindrem vent de llevaig. No serà un vent gaire intens, però bufarà entre fluix i moderat i farà que les costes sud també tinguem la mà una miqueta més moguda amb àrees de maror.
0: Gràcies, Dani. Joan Jiménez és el control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho acaben de dir, el creuer afectat per l'antivirus que tenia previst partir a les 7 de l'hora baixa cap al port de Rotterdam des de Granadilla, Tenerife, amb només la tripulació on havia de ser desinfectat i sometre-se els mateixos als controls a la resta de països. Ha tornat a atracar al port de Tenerife per fort vents, així ho ha anunciat Capitania Marítima, que ha donat aquesta recomanació pel mal temps. Al port de Tenerife hi ha Joan Guirado. Joan, bon vespre. Quina és la darrera hora?
11: Bon vespre. Sí, el vaixell acaba d'atracar ara mateix i es procedirà al desembarcament del passatge per grups de 5 persones, com es feia també a través de les llanxes, amb més d'una hora de retard, ja que a aquesta hora, a les 6 de la tarda, estava previst que el vol que els portarà cap a Països Baixos i cap a Austràlia, amb vols fletats pel govern de Holanda, sortís des de l'aeroport de Tenerife Sur Reina Sofía, per tant que el vaixell pogués abandonar les instal·lacions portuàries a les 7 de la tarda, hora canària, unes previsions que no es complirà degut a aquestes inclemències meteorològiques que, tal com havia avisat ja el president canari Fernando Clavijo dissabte, quan es va generar la polèmica sobre les 36 hores de permanència del vaixell a l'illa, deia que dificultaria l'evacuació per culpa del fort vent.
0: Gràcies, Joan. En directe des del port de Tenerife, Sanitat ha confirmat el bon estat dels 14 espanyols aïllats asimptomàtics a l'Hospital Gómez d'Ullà de Madrid. Demà es preveu que es tinguin el resultat de les proves PCR.
6: La quarantena obligatòria començarà a comptar des del 6 de maig i es podria perllongar fins als 42 dies. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, ha afirmat que si durant aquesta quarantena algun dels passatgers de l'Ondius dona positiu, se'l traslladarà a la unitat d'aïllament d'alt nivell on s'asseguraran que no pugui contagiar ningú.
12: Tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días. Iremos viendo poco a poco, semana a semana, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho que se van a hacer, digamos, flexibilizaciones en torno a poder hacerla en domicilio o eso por adelantado. Vamos a ser prudentes a ese respecto.
6: En la roda de premsa des del lloc de comandament de Tenerife, la ministra Mònica García ha explicat la capacitat de gestió i la coordinació del govern espanyol amb els altres països, així com el funcionament de les PCRs de l'antivirus.
13: Vuelvo a insistir, lo mejor de esto es la cooperación y la colaboración que estamos teniendo entre todas las instituciones y todos los gobiernos. Hablamos de 23 países que están involucrados y esta comunicación epidemiológica de cuál están siendo el desarrollo y la evaluación de todas y cada uno de los pasajeros. No solamente todos y cada uno de los pasajeros, sino que estamos monitorizando todos y cada uno de los contactos que, como bien saben, hubo en uno de los vuelos que partía de Johannesburgo a Países Bajos.
0: L'ONU ha donat suport total al govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària, ho ha manifestat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, en un missatge a les xarxes socials on ha destacat la feina feta en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut.
6: Mentrestant, la gestió d'aquesta crisi continua enfrontant govern i oposició. Moncloa treu pit de com s'han fet les coses i demana a la dreta que no vulgui treure rèdit polític de la situació. També qualifica de ridícul el paper del president de les Canàries, Fernando Clavijo, Clavijo, qui aquest cap de setmana ha dit que hi havia risc que arribessin rates del creuer nedant fins a la costa, citant un informe presumptament elaborat per la intel·ligència artificial. Mentrestant, el Partit Popular s'ha mantingut en silenci tot el cap de setmana, però insisteix que el procés de repatriació ha estat un caos. Ha qualificat la ministra de Sanitat d'incapaç i ha acusat el govern de desinformació. El partit de Feijó ja ha demanat la compareixença de Mònica García al Congrés, ha registrat preguntes parlamentàries i presentarà també una proposició no de llei sobre la gestió de crisis sanitàries internacionals.
0: Tot això quan Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag per aquest antivirus és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui per fer seguiment de l'evolució d'aquesta malaltia. Els experts han explicat que l'antivirus és una patologia infecciosa transmissible d'animals a humans, coneguda des de fa dècades, la qual cosa permet, diuen, disposar d'eines de vigilància i resposta.
6: La consellera de Salut, Manuela García, ha transmès tranquil·litat i ha subratllat també que el virus no guarda relació amb l'aparició de nous patògens com la Covid.
7: Un virus que es conocido, es un virus que no es de nuestra flora habitual de Baleares. No hay nadie de Baleares inicialmente dentro del barco. Y por otro lado, las acciones que se están tomando en función de la Comisión de Salud Pública.
6: En la reunió han participat especialistes en epidemiologia, salut pública, microbiologia i personal assistencial hospitalari.
0: I no deixen de parlar de salut. I és que el Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
6: Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
7: Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
0: I encara en plana de tribunals, la filla de la dona assassinada pel seu exgendre assegura que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien a la colònia de Sant Jordi. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial a Palma contra l'home acusat de presumptament matar la qui era la seva sogra l'any 2024.
6: La fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular sol·licita per a l'home la pena de presó permanent revisable. La dona recorda que quan va succeir l'assassinat, ella era a la cafeteria on feia feina i la mare li va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogra de l'acusat llançava crits de pànic i dolor.
0: L'exparella de l'acusat ha explicat també durant el judici que va retirar dues denúncies de maltractament per por de represàlies.
6: Segons la Guàrdia Civil, han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, no va mostrar gens de preocupació per l'estat de salut de la seva exsogra. També han dit que, en el moment de la detenció, l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era sang seva, ja que no tenia cap ferida. Demà es farà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat, que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens.
0: I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101. El procediment de desallotjament d'aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir-hi una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
6: Algunes de les 107 restants viuen a instal·lacions instal·lacions de l'IMAS a centres penitenciaris o altres comunitats autònomes a altres, però els han perdut la pista i per això aquesta setmana hauran de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la notificació. Així s'haurà complit l'obligació de notificar el desallotjament a tothom del cens. El batlle de Palma, Jaime Martínez, descarta que es formi un altre assentament tan gran a ciutat on cerquin refugi les persones de l'antiga presó sense tenir una llar o un lloc on anar. Martínez també ha insistit en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
14: Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
6: La gent que viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest període pot tenir unes condicions mínimes.
15: Es ese, pero tenemos una oportunidad, reclamación, puedo la un poco larga, 2 meses, 3 meses.
16: Una embarazada. No tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
17: Ayuntamiento sabes para nosotros aquí, policía sabes aquí, pero ahora salir directamente. Això no realment.
6: El president de Metges del Món, Martín Marion, demana que s'instal·li al Manco aigua, llums i urinaris per millorar així la seva situació i reduir la perillositat.
18: La realitat és es que aquestes persones no tenen una

0: Llogat el 2020 com a supermercat, però que ha funcionat com a residència il·legal per a una vintena de persones. Ha esdevingut un focus de baralles, inseguretat i situacions d'insalubritat que han patit els seus habitants i també la resta del veïnat. L'Ajuntament d'Eivissa va interposar fa un any una sanció de 100.000 euros a l'explotador d'aquest establiment reconvertit en pensió il·legal. Aquest dimarts s'executarà l'ordre judicial de desallotjament. Escoltam Fernanda Bonilla i Encarna Planells, comerciants de la zona.
1: Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
2: La justícia va molt a poc, això jo crec que tindrien que intentar també solucionar aquests problemes, però que l'única cosa que crea és que la gent tingui un mal viure pitjor.
3: I tanca un dels càmpings més emblemàtics d'Eivissa, és el càmping d'Escanar, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
0: La zona turística d'Escanar a Santa Eulàlia ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe. De fet, el càmping Escanar ja és història. Passarà a convertir-se, com dèiem, en un hotel de 5 estrelles.
3: I quan passen 17 minuts de les 7, per la mare de política. El Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar, d'ànima nau, sancions.
4: S'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i també s'implementarà un sistema centralitzat per evitar la picaresca. Vicent Marí és president del Consell d'Eivissa.
5: Si un actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió a un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
4: A la reunió del Consell de Batles d'aquest dilluns, Vicent Marí ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sonreus és imminent. L'escoltem de nou.
5: Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute i ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
4: El pla pilot preveu traslladar unes 30.000 tones de residus durant un any, abans no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per un import de 3 milions d'euros, ampliable fins a 10 milions.
3: I el Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca ha denunciat avui que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern. Marta Puyalto.
6: El portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguía ha denunciat que la llei que aquest dimarts s'admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
7: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí i un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotor se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
6: Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, ha assegurat que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha de validar el Parlament.
8: Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
6: Els socialistes votaran a favor de l'admissió a tràmit de la norma, tot i que el diputat Marc Pons diu que s'ha de millorar.
9: No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora del finançament.
6: La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions d'euros anuals.
3: I d'altra banda, Vox ha exigit la suspensió cautelar del decret de regularització extraordinària de migrants.
0: La portaveu Manuela Cañadas ha recordat que el partit ha recorregut la mesura davant del Suprem, però que vol que l'alt tribunal s'hi pronunciï.

0: Vans en contra.
1: Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
0: 7:21.
2: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
3: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La plantilla del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha acumulat en un mes més de 1.800 hores extra, segons denuncia el comitè d'empresa, que alerta d'una situació de precarietat i sobrecàrrega laboral dins el servei gestionat per l'empresa Adelte.
4: Els representants dels treballadors asseguren que gran part de la plantilla té contractes al 50% de la jornada, de només 4 hores diàries, però rep contínuament telefonades i missatges per ampliar hores, sovint amb molt poca antelació. Fins i tot el mateix dia denuncien que molts empleats comencen a fer feina sense saber a quina hora acabaran la jornada i que hi ha casos de persones que han arribat a treballar fins a 17 hores en un sol dia. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
5: Y en este sistema de te quieres quedar, el año pasado hubo gente, hubo un trabajador, lo máximo que se hicieron, que fue un trabajador un día, 17 horas. Pero se llegaba a tu jornada de 13, de 12 horas. Con ese sistema, ¿no? Y un descontrol. Te quieres quedar, sí. Y al final te llega a acabar el día, te ha hecho 12 horas.
4: El comitè també alerta que part dels treballadors formen part de programes d'integració laboral per a persones amb discapacitat o situacions de vulnerabilitat i considera especialment greu que aquest col·lectiu hagi de suportar una pressió constant per acceptar ampliacions de jornada, canvis d'horari i càrregues de feina elevades.
5: Són persones molt vulnerables, molt... con problemas psíquicos, físicos también, pero su primer trabajo, mucha falta de autoestima y se ven como que si se niegan a hacer esto, tienen miedo a que la empresa tome represalias contra ellos. Lo sabemos porque nos lo comentan.
4: A més, denuncien problemes de seguretat en alguns dels vehicles utilitzats a pista amb deficiències, com goteres, problemes de frenada o plataformes elevadores sense proteccions adequades.
0: I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, Menorca i Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove i en què a poc hi ha més presència femenina.
4: La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atreure els joves i també a les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
6: Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
4: La construcció és un sector majoritàriament masculí, però que a poc va cridant l'atenció de les joves.
7: Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, la antigua arquitectura, y vi este FP y me metí.
8: Toda mi familia está en el mundo de la construcción y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura.
4: Enguany s'han ocupat totes les places per aquesta formació professional, fins i tot amb llista d'espera.
0: I els metges comencen dilluns que ve una nova setmana de vaga per reclamar un estatut marc propi. Aquest matí ha començat la ronda d'assemblees informatives per animar els metges a secundar-la.
4: En els 22 dies que han sumat a les anteriors convocatòries s'han anul·lat 62.883 actuacions mèdiques. La consellera de Salut lamenta les conseqüències que té per als pacients i demana una solució al govern espanyol. Són el president de Cimeval, Miguel Lázaro, i la consellera de Salut, Manuela García.
9: Espero también no solamente el compromiso de los miles, los médicos del futuro, sino también servicios claves como ha sido hasta ahora, por ejemplo, servicio de anestesia, servicio de quirúrgicos, que el impacto es muy importante.
10: Hay una falta de actuación por parte del gobierno de Sánchez que tiene que hacer echar al lado a la ministra o que la ministra dimita y, por otro lado, que tome las riendas y que de una vez por todas se siente a negociar con los médicos.
0: Si no s'arriba a un acord, abans estan previstes dues setmanes més de vaga, una la setmana que ve i una més el mes de juny. Nova convocatòria d'ajudes quota zero per als autònoms. Els treballadors que s'hagin donat d'alta durant els darrers 3 anys podran sol·licitar que el retornin la totalitat o una part de les quotes mensuals. El termini de sol·licitud ja està obert i acaba dia 10 de juny. El govern hi destinarà un total d'un milió, gairebé 600.000 euros i les adjudicacions per ordre d'arribada.
4: Les ajudes quota zero cobreixen la totalitat de la quota reduïda de 80 euros que ha pagat l'autònom durant el primer any. Segons ha explicat el conseller d'Empresa, Alejandro Saez de San Pedro, si es tracta del segon any, l'ajuda subvenciona el 100% de la quota mensual, sempre que els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional i del 50% si es tracta del tercer any.
11: Un autónomo que se haya dado de alto en mayo del año pasado, en mayo del 25, podrá solicitar la devolución de hasta un máximo de 960 euros. Si se ha dado de alta hace 2 años, 1.920 euros de devolución. Y si se dio de alta en mayo del año 23, de 3.220 euros.
4: El conseller també ha explicat que el retorn dels doblers el poden demanar els autònoms de la mar en el grup primer de cotització i els professionals que cotitzen en mutualitats alternatives.
11: La idea es que esos 3 años de singladura del autónomo podamos ayudarles para que pueda consolidar su actividad profesional.
4: Les ajudes es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. L'any passat varen arribar a 1.100 treballadors.
0: I la tramuntana de final del mes de març tindrà conseqüències importants en el sector agrari de Menorca. Agrame avalua les pèrdues de les collites per demanar ajudes. El sector vinícola és un dels més afectats. Adzel Camarasa.
12: El celler de Vinitort ha perdut el 90, el 85 i el 50% de 3 varietats de raïm per fer vi blanc. En total, una tercera part de tota la collita i una pèrdua econòmica per la finca de 200.000 euros. Els 9 dies seguits de tramuntana que va patir Menorca a finals de març van provocar que les vinyes d'algunes varietats de vi blanc s'assequessin en el moment més vulnerable del seu creixement. No és l'únic sector que es va veure afectat pel temporal. També l'oliva o alguns fruiters han patit pèrdues a causa del vent i la salinitat que transportava. Agrame està ara recollint firmes i informes per demanar al Consell de Menorca i al govern ajudes per a aquests sectors. Clara Salort és vicepresidenta segona d'Agrame.
13: Hi havia els primers brots, ja que eren de fora. Clar, eren brots molt petitonets, però com que són tan petits, per això mateix són molt sensibles a qualsevol canvi que hi pugui haver, i aquesta ventada amb aquesta salinitat tan forta pues els va cremar. No és un sector que tingui problemes de plagues, que tingui problemes de pèrdues de produccions habitualment, sinó que, de fet, la primera vegada en més de 20 anys que ens trobam amb un problema com aquest.
14: De 8 i 47
15: són les 8.
16: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
17: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El creuer afectat per l'antivirus roman atracat al port de Granadilla, Tenerife, després que Capitania Marítima hagi recomanat aquesta maniobra pel fort vent. Segons ha informat la ministra de Sanitat, Mònica García, a través de les xarxes socials, el fort temporal que s'ha aixecat en les darreres hores podria haver compromès la seguretat dels darrers passatgers que quedaven dins el vaixell.
2: Això quan han conegut dos nous positius, una francesa que es troba en estrat greu i un estatunidenc que anaven amb l'ondius. Els 14 espanyols que viatjaven romanen en bon estat a l'espera de conèixer els resultats de les PCR. S'hauran de guardar una quarantena de 42 dies.
1: Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui. Manuela García, la consellera de Salut.
3: El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo.
1: I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101.
2: El procediment per desallotjar aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda continua en cort. Ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
1: La filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
2: Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant tan detallat que l'exsogra de l'acusat llançava cris de pànic i dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici amb jurat que se celebra a l'audiència provincial.
1: I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que la posada en marxa del pla pilot per a traslladar els residus de l'Hospital a la planta de Sant Reus és imminent.
4: Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
2: Així ho ha avançat en el Consell d'Alcaldes, que ha acordat coordinar la feina entre l'entitat insular i els 5 ajuntaments de l'illa per evitar les caravanes en indrets no autoritzats.
1: I el Firó de Solla acull prop de 8.000 persones en el seu dia gran.
2: Una celebració que ha arrencat a les 3:30 amb l'aranga del capità Angelat i que acabarà amb el cant de la Balanguera passades les 10 del vespre. Una celebració que commemora la victòria del poble davant els sarraïns el 1561.
5: Cada any és millor.
6: És una locura, és una locura tot. T'esperam
5: tot l'any aquest dia.
7: La veritat que amb molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, president, que som quasi d'hora, fa 9 anys, pues, la visc amb molta il·lusió, amb molts sentiments. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
1: A la següent mitja hora de l'informatiu i tornarem en directe a Solla. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
1: I Miqui, començant parlant del Mallorca, que comença avui una setmana clau per la permanència a la primera divisió.
8: Sí, el conjunt vermell afronta una setmana en dos partits i el dos com a visitant. El Mallorca visitarà dimecres el camp del Getafe i diumenge jugarà al Ciutat de València contra el Llevant. Després de l'empat a un d'ahir contra el Villarreal, l'equip mallorquí afrontarà aquest tram decisiu a 2 punts del descens que ara marca l'Alavés. El tècnic mallorquinista Martín de Michelis deixa clar que el seu equip anirà a guanyar dimecres a Madrid.
9: Afirmo que l'equip compita com compitió hoy. Mi equipo va a ir a ganar a Getafe. Te lo puedo recontra asegurar. No nos vamos a ir a esconder. Vamos a ir a hacer un gran partido a Getafe y después del Getafe a Valencia. Dos partidos que, como le dije a los chicos, pónganse a disfrutar. Pónganse a disfrutar de que llegaron hasta a este momento y dependen de ustedes.
8: I el migcampista Manu Morlanes diu que el vestidor s'ha de centrar en treure una victòria al camp del Getafe i no mirar els partits entre els seus rivals directes.
10: Bueno, creo que todas las especulaciones que uno puede hacer o que uno había hecho hacía varias semanas se han ido por la borda viendo los resultados de los equipos, o sea que no es momento de hacer cuentas, sino de que ir partido a partido, viendo el calendario que tenemos por delante, y el primer partido es Getafe y vamos a ir a conseguir la victoria.
8: I el Getafe arriba a la cita de dimecres amb 45 punts i amb possibilitats de classificar-se per jugar competició europea la temporada que ve. José Bordalás és el tècnic del conjunt madrileny.
11: Hay equipos que están intentándolo con un potencial muy, muy superior al nuestro. Faltan 3 jornadas, faltan 9 puntos en juego. El equipo lo va a intentar como lo ha intentado a lo largo de toda la temporada. Nuestro objetivo es ahora afrontar el partido del próximo miércoles con el máximo interés e intentar sacarlo adelante y bueno, estar vivos hasta el final y dejar al equipo lo más arriba posible.
8: I la jornada del cap de setmana primera es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Rayo Vallecano i el Girona. El conjunt català, rival directe del Mallorca, té 38 punts, un menys que el conjunt vermell. Avui acaba la jornada del cap de setmana i demà ja comença la jornada número 36. A les 7 el Llevant visitarà el camp del Celta. A les 8 l'Elx jugarà al camp del Betis i a les 9 i mitja s'enfrontaran l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Per cert, ja saben l'horari de la darrera jornada del campionat de Lliga a primera divisió, una jornada que també serà unificada. El Mallorca-Oviedo jugarà dissabte, dia 23 de maig, a les 9 del vespre. I a aquesta hora el Barça celebra el títol de Lliga aconseguit ahir després de guanyar per 2-0 contra el Real Madrid i ho fa amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona. És el segon títol de Lliga consecutiu que guanya el conjunt català. És el jugador del Barça, Lamine Yamal.
12: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
8: I també en futbol, la U d'Eivissa ha tornat avui a la feina sense tenir firmada encara la permanència. Sessió de recuperació a Can Misser després de caure dissabte contra l'Hèrcules. L'Eivissa té al davant 2 darreres jornades en rivals complicats, Cartagena dissabte i el darrer partit de Lliga contra l'Europa. Tots dos es juguen la classificació per al play-off. L'Eivissa ha de guanyar aquest cap de setmana a Can Misser per assegurar-se un curs més a Primera Federació. I l'Illes Balears Palma Futsal ja ha tornat d'Itàlia després de caure ahir a la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal. L'equip mallorquí va caure per 2-0 i no va poder seguir fent història guanyant la seva 4ª Champions consecutiva. La plantilla i el cos tècnic han aterrat avui migdia a Mallorca amb la medalla de subcampions. És el tècnic Antonio Vadillo.
13: Para hacernos una idea de la dificultad que tiene conseguir esta medalla nadie ha jugado 4 finales de Champions seguida, solo el Palma Futsal en la historia de la Champions. Hay que darle valor a esta medalla. Con el tiempo nos vamos a dar más cuenta de todo esto. Son 11 o 12 finales lo que lleva este equipo en los últimos 4 o 5 años.
8: Ara el Palma haurà de guanyar la Lliga aquesta temporada si vol participar el curs que ve a la Champions per 5è any consecutiu. José Tirado és el president del club mallorquí.
14: Y como digo, felicitar a mis jugadores, cuerpo técnico, porque al final hemos dado todo lo que podíamos y tenemos que irnos contentos, aunque nos hubiera encantado ganar la 4ª, pero tampoco era lógico ganar 4 Copas de Europa seguidas. Pero evidentemente la seguiremos peleando la 4ª. No sé si era dentro de 1 año, 3 o 5, pero volveremos.
8: L'equip mallorquí afronta aquesta setmana la darrera jornada de Lliga regular. El conjunt de Vadillo rebrà dissabte la visita del Valdepeñas amb l'objectiu de treure els 3 punts i acabar a la 3ª posició de la Lliga en vista al play-off pel títol. I acabem amb pàdel. Gemma Trià i Delfi Ibrea tornen del Paraguai amb les mans buides. La menorquina i l'argentina han caigut a la final del torneig d'Asunción per 4-6, 6-3 i 6-3 contra Bea González i Paula José María. Trià i la seva companya començaren bé, però les rivals imposaren el seu joc per capgirar el partit. Aquesta és l'11a final consecutiva de Trià i Ibrea i la 4ª de l'any en què cauen contra González i José María.
1: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
2: La policia local d'Escorca calcula que en un dia poden arribar a circular fins a 8.000 ciclistes per la carretera de Sacalobres, el que es troben diàriament els conductors d'autocars que circulen per la Serra de Tramuntana. Escoltam Jorge Pedraza, conductor.
17: Pero sobre el tema de los ciclistas, que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
2: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua i vol posar fre. Diuen que ja no poden treballar amb un mínim de condicions de seguretat i reclama mesures. Pep Moragues, nasal vocal.
18: Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
2: L'Ajuntament d'Escorca ja n'ha implantat algunes a Sacalobre. Només hi poden aparcar 30 busos i, a més, hi ha unes hores d'entrada i de sortida. Però el Val la reconeix que no és suficient. Antoni Solivelles és el Val.
19: Les competències de circulació són de la Direcció General de Tràfic i, evidentment, dins aquestes carreteres, quan té un volum important de trànsit, crec que seria important que hi hagués un pas més de vigilància, sense cap dubte.
2: Pep Moragues respon a les peticions d'actuar que volen que també es posin horaris pel pas de les bicicletes.
18: O per ràdios, per autocars i per bicicletes separats, o té a la baixada el moment que els autocars surten. Que amb una hora i mitja tots estan de fora.
2: Actua ha enviat una carta a la Federació Empresarial Balear de Transports per reclamar solucions. La federació té junta dimecres i tractarà aquest tema.
1: I tensió a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís. Una trentena de veïns de la urbanització de Binissafua han protestat per mostrar el seu rebuig a l'antena de telefonia mòbil de 23 metres que fa poc s'hi ha instal·lat. Denuncien manca d'informació i en reclamen la retirada. El consistori diu que no hi pot fer res.
2: L'estructura es va muntar en pocs dies i ara els veïnats, que ja han recollit centenars de signatures, en demanen la retirada. L'Associació de Propietaris de la Zona assegura que ja ha presentat dues denúncies formals i acusa el consistori d'haver-se desentès del conflicte. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que la instal·lació compta amb el vistiplau del govern de les Illes Balears en matèria de telecomunicacions i sosté que no té competències per intervenir. I Marga Mestrida és presidenta de Veïnats i Loles Tronques Ballesa de Sant Lluís.
20: Òbviament estem en contra d'aquesta aberració, primera i principal, per l'impacte estètic que té. Segona, que clar que tots volem millor cobertura en els nostres mòbils, però no a canvi a costa de so.
21: Abans, si no es poden posar d'acord totes aquestes empreses que volen tenir l'exclusiva, que ho posin tot en una i m'ho posin allà dalt.
22: A nivell visual és un atemptat, val? És, no és gens encertada. Però a nivell legal, com a ajuntament, no podem fer res.
1: I la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant del jaciment de Rafalrubí resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze, un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà en detall.
2: El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica per conèixer de primera mà l'abast de la descoberta. Recorda'm que en les primeres visites s'hi van localitzar restes humanes. Sentim el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres.
23: És un descobriment molt rellevant perquè hi ha molt poques coves funeràries excavades a Menorca. I, per tant, des del primer moment, des del Consell Insular, han considerat necessari excavar i documentar exhaustivament la totalitat de la cova.
2: La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. El Consell, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma del tram entre l'O i Mo, i si hagi fet la pertinent excavació arqueològica, la intenció és que la cova sigui visible per al públic.
1: Un quart d'hora per arribar a les 8, el govern de l'Estat ha argumentat davant el Tribunal Suprem que suspendre de manera cautelar la regularització extraordinària de migrants afectaria directament el dret de les persones estrangeres interessades i, per tant, diu, a l'interès general.
2: Ho al·lega a través d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de la Presidenta de Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'Azteoir al Suprem perquè suspengui cautelarment la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat. L'advocacia argumenta que la justificació de l'organització d'ultradreta es construeix exclusivament sobre la numeració de fins estatutaris de caràcter ampli i genèric i com a consideracions abstractes sobre l'impacte de la norma en la política migratòria.
1: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, recordem, el nombre de sol·licituds ha estat de prop de 6.500 a les illes.
2: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut en normalitat després de les cues dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat. Ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
3: Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
1: Una de les entitats que ajuda els migrants a tramitar les peticions per regularitzar la seva situació administrativa és Munición Solidària. En concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa un any que acosta la justícia a les persones sense recursos. Ara s'han volcat en l'elaboració de certificats de vulnerabilitat.
2: Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de dret de la UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei i gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
4: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
1: D'aquesta manera, les ONG acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'inacceptable la resposta que li ha donat Iran a la seva darrera proposta. Assegura que té un pla i que aconseguirà la victòria total.
2: El mateix Trump diu que l'alto el foc és increïblement dèbil.
5: It's unbelievably weak. I would call it the weakest.
2: Fins i tot diu que després de veure el FEMS que li han enviat no ho ha acabat de llegir i no pensa perdre més el temps amb la lectura. És un alto el foc molt dèbil, insisteix, que fins i tot el situa a cures intensives.
1: Els ministres d'exteriors dels 27 països que conformen la Unió Europea han acordat imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània.
2: El ministre d'Exteriors a Espanya, José Manuel Álvarez, ha assegurat que d'aquest acord en depenia la credibilitat d'Europa.
6: No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo.
1: El judici del cas Kitchen ha encarat avui la sisena setmana amb la declaració del darrers testimonis. A partir de dijous començarà la fase documental i es reproduiran els àudios del comissari Villarejo, unes proves claus que sostenen les acusacions.
2: Avui un inspector en cap de la Policia Nacional, ja jubilat, ha negat que s'obligués als investigadors a eliminar el nom de l'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, dels informes de l'AUDEF.
1: I en el cas Mascaretes, el Tribunal Suprem ha rebutjat atorgar la llibertat provisional a Koldo García, sol·licitada per la seva defensa al final de judici.
2: Argumenta que persisteix el risc de fuga. A la interlocutòria, el tribunal especifica que ara mateix es troba a l'inici d'una deliberació complexa que exigeix un examen detallat de la causa.
1: I 2 anys i 10 mesos de presó per als pares que van tancar els seus 3 fills durant 4 anys a la Casa dels Horrors d'Oviedo.
2: La sentència condemna el matrimoni a 2 anys i 4 mesos de presó per un delicte de violència psíquica habitual en l'àmbit familiar i a 6 mesos de presó més per un delicte d'abandó de família. Els absol del delicte de detenció il·legal, del qual també estaven acusats.
1: I vos explicàvem en començar aquest informatiu la darrera hora és que el vaixell, el creuer afectat per l'antivirus, ha hagut de tornar a atracar al port de Tenerife per mort de fort vents, per seguretat del passatge, un passatge que ja està desembarcant i que serà traslladat als passatgers cap a l'aeroport per ser repatriats cap als seus països corresponents. 10 minuts per arribar a les 8, anam cap a Solla. I és que Solla, en aquest dia 11 de maig, viu una de les festes més esperades. És el Firó, que plega més de 8.000 persones per commemorar les batalles entre moros i cristians de l'any 1561. Els corsaris ja són a la vall, ja han entrat, i allà ha acabat la tercera batalla. Clàudia Malià, on et trobes en aquests moments?
7: Bon vespre, som a Fonda en Verona, on fa tot just uns minuts ha acabat aquesta tercera batalla entre moros i cristians. Aquesta hora baixa, els sarraïns han desembarcat al port de Sóller i els sollerics i solleriques continuen plantant-los cara a l'espera de la batalla final. S'han viscut moments de molta eufòria, perquè per molts aquesta festa és el moment més esperat de l'any.
9: Cada any és millor.
10: És una locura, tot.
9: T'esperen tot l'any aquest dia.
11: La veritat que amb molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, precisament, que som cosidores fa 9 anys, pues, la visc amb molta il·lusió, amb molts sentiments. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
7: Tot el poble s'ha vestit per l'ocasió per recrear uns fets que van passar ara fa 465 anys.
24: Anant vestides de les espatlles de la feina.
10: Sí, el millor, i sempre moros i sempre amunt.
7: I no només han recreat la vestimenta dels pagesos o dels sarraïns, sinó que també hem vist molts balcons engalonats i també petards que animen la festa. I tampoc han faltat els càntics.
25: Sants ullarins!
26: Visca Solla!
25: Sants ullarins! I mentre l'en Simón ja seguiré Sants ullarins!
26: Fira,
7: i visca el Firó! Firó! El bon temps ha acompanyat aquest Firó, que continuarà ara amb el saqueig per les cases del poble i la batalla final a la plaça de la Constitució.
1: Gràcies, Clàudia Mallí, en directe des de Solla, que avui viu aquesta gran festa, aquest dia gran, que acabarà a les 10 amb el cant de la Balanguera. Ha arrencat a les 3:30 de l'hora baixa amb l'arenga del capità Angelats, encoratjant a tots els cristians a anar en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments. Els darrers minuts per l'informatiu Més Cultura.

0: El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i arts de carrer, amb propostes per tots els públics i en la participació de companyies locals, estatals, també internacionals.
1: Enguany, el programa inclou de 8 espectacles i dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una actuació a Menorca. Hi participen 20 companyies, 5 d'internacionals, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit. Tot això en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística, ho explica l'organitzadora Anna Jiménez.
2: Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
1: El festival no només ofereix espectacles, sinó també activitats paral·leles com les jornades professionals que arriben a la seva 10a edició i un taller de formació centrat en el teatre de llums i ombres. A més, també es manté l'aposta social amb funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com són els espectacles interpretats en llengua de signes.
2: Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Teresetes Socials i es tracta d'un projecte que es du les teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Propa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'una intèrpret de llengua de signes.
1: La inauguració oficial tindrà lloc dijous al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.

0: I no està cap sorpresa, és una de les sèries més reconegudes del darrer temps, però a nit passada, Adolescència ha tornat a fer història amb 4 BAFTAs, 4 premis de l'Acadèmia Britànica de Televisió, incloent-hi el guardó a millor minissèrie dramàtica i reconeixements per als seus actors protagonistes.
1: Parlam del gran Stephen Graham i del jove Owen Cooper, pare i fill d'aquesta història que explora a través del cas d'un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya d'escola, com Internet impulsa la violència, l'assetjament escolar o la misogínia. La sèrie ha estat la triomfadora, però podrien dir que també ho han estat els Beatles en els seus discursos d'agraïment. Tots dos feien referència als 4 de Liverpool. Owen Cooper feia referència a John Lennon i deixava ben clar que per ell només es necessiten 3 coses per triomfar a la vida: una obsessió, un somni i els Beatles.
2: In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession; 2, a dream; and 3, the Beatles. So thank you so much for that.
1: Cooper, ara amb 16 anys, és una de les grans promeses del panorama actual. El BAFTA se suma al Globus d'Or, a un Emmy i a un Actor Award. El gran Stephen Graham ha aconseguit el seu primer BAFTA després d'haver estat nominat fins a 8 vegades. Amb el premi a les mans, Graham ha reclamat la importància d'explicar històries humanes a través de la televisió i ha fet referència també a una de les cançons més mítiques dels Beatles, aquest Sgt. Pepper's, i el seu "Tot el que necessitam és amor".
3: Thank you very much. Good night, God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
1: Tot el que necessitam és amor i una bona sèrie, com és el cas d'Adolescents, amb 142 milions de reproduccions. Ha estat la segona producció més vista de la plataforma, només superada per la primera temporada de Wednesday. A banda d'aquesta producció, els BAFTA també han reconegut Studio, la comèdia d'Apple TV, com la millor sèrie internacional.
0: I encetam l'agenda cultural per aquesta setmana.

0: I començam directament per dijous, són aquest que sentiu, Balena, arriben juntament en Nofre Morell a Palma.
1: Serà a l'Intergalàctic Bar a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència, i del qual en formen part totes les cançons. Encara dijous també tenim a Eider i Vic a Port d'Alcúdia, Segavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa. Una hora més tard, a Lloret de Vista Alegre, Arno Has Quartet a Son Bauló i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga. Això ja a les 10 de la nit, dèiem, tot això dijous.
2: Quan arriba la foscor, deu ser que no suporto el canvi d'hora a la tardor. Deu ser que des de hierro...
0: Segons per arribar a les 8.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 11 de maig, que seguim ben pendents a Tenerife, on ara mateix estan desembarcant els darrers passatgers del creuer afectat per l'antivirus. Finalment trepitjaran sol canari després que el canvi de les condicions meteorològiques i l'entrada del fort vent en el port de Granadilla a Tenerife hagi obligat Maria Eugènia Kegles a amarrar el creuer Ondius.
1: Aquests 28 passatgers són 4 australians, un britànic, un neozelandès i part de la tripulació, que seran traslladats a l'aeroport en autobusos de la UME per aprendre el seu vol a Països Baixos. Això quan, després del positiu d'una dona francesa, s'ha fet públic que es troba greu.
0: De fet, han conegut aquest positiu de la dona francesa i també d'un estatunidenc. Tot això quan Balears insisteix que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses a Balears, reunit avui per fer seguiment de l'evolució d'aquesta malaltia. La consellera de Salut és Manuela García.
2: Un virus que es conocido, es un virus que no es de nuestra flora habitual de Baleares. No hay nadie de Baleares inicialmente dentro del barco. Y por otro lado, las acciones que se están tomando en función de la Comisión de Salud Pública.
0: I tot això quan el Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes han interposat o han anunciat que interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
1: Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats.
0: I la filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
1: Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici amb jurat que se celebra a l'audiència provincial. L'exparella de l'acusat ha explicat també que va retenir 2 denúncies de maltractament per por a represàlies.
0: Demà es farà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens. I a Eivissa, un local comercial situat a la planta baixa d'un edifici cèntric de Vila, serà desallotjat demà després de 5 anys funcionant com a alberg il·legal.
1: Es tracta d'un immoble situat al carrer Aragó 56 que va ser llogat el 2020 com a supermercat, però que ha funcionat com a residència il·legal per una vintena de persones. Ha esdevingut un focus de baralles, inseguretat i situacions d'insalubritat que han patit els seus habitants i també la resta de veïnat. L'Ajuntament d'Eivissa va interposar fa un any una sanció de 100.000 euros a l'explotador d'aquest establiment reconvertit en pensió il·legal.
0: I el Firó de Solla acull 8.000 persones en el seu dia gran. Allà s'hi troba Clàudia Mallià. Clàudia, bon vespre. Les tropes sarraïnes ja són a la plaça del poble?
3: Bon vespre. No encara. Ara mateix les tropes recorren els carrers de Solla en direcció a la plaça de la Constitució. Moros i cristians s'han batut entre pólvora i càntics en 3 batalles i ara ja agafen forces per la batalla final. Encara queda molta festa per endavant, però també moltes ganes.
4: Moltíssimes, de veure com arriben els moros, els pallesos i de cantar la balanguera tot plegats.
0: Gràcies, Clàudia. Arribam així a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: aquí ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Avui m'ha sorprès que venguéssiu a fer feina. Me pensava, hauríeu anat, Xavier, Jordi, en el Firó de Solla.
1: Home, no, havíem de venir, tenim un deure amb Xiu-Xiu i, per tant, amb les Balears.
0: Sí, m'agrada. Sí,
2: jo seré un poc repetitiu, però soc de Sant Cervera i jo mai. Lo de Solla, lo del Firó de Solla no.
0: Te peguen fora.
2: M'ha pegat ja un poc en fora, no he anat mai.
1: Jo tampoc, jo tampoc he anat mai.
0: Pues perdeu una bona celebració d'un fet històric.
1: Tuines i Sant Bunyola, imagino que ara moltíssimes de vegades.
0: Jo sí, he anat molt d'anys. De fet, jo he anat a l'Institut de Solla i, clar, no me'n perdia cap de Firó. Molt d'anys a tots els sollerits i solleriques que avui celebren un dia emocionant per ells. Bé, idò, si no heu anat a el Firó, expliqueu-nos què heu fet aquest cap de setmana.
2: Home, jo he anat al cine a veure de les pitjors pel·lícules que he vist jo mai.
0: Què dius? Sí.
2: Feia estona que no passava tan malament jo veient una pel·lícula.
0: I ja sona. No,
2: vaig anar a veure Michael.
0: No t'ha agradat, en Michael?
2: Però no vos imagineu el desastre de pel·lícula que és Michael.
1: Desastre.
0: I sí. Ha tingut molt bona crítica.
1: Escolta, Jordi, jo he de dir una cosa. Jo no l'he vist encara, ja no me fa gana, ja no m'he de gust, però una amiga meva va penjar l'altre dia una story a Instagram en què posava el cartell de la pel·lícula i posava la millor pel·lícula que he vist mai de la vida. A ell sé que més li havia agradat del món.
2: Jo el que he sentit és que la crítica l'ha criticat molt i el públic li ha encantat, però és que el públic mitjà...
1: No siguis déspota, per l'amor de Déu. És, no, clar, però... és llicenciat en comunicació audiovisual.
2: És que, clar, no...
0: És que, Jordi,
2: no
0: però...
2: Jo només miro cine en blanc i negre, Xavi.
0: Què és el que no t'ha agradat, de Michael?
2: No, perquè és una pel·lícula que està feta per gent que vol...
1: Jordi!
2: Que no vol criticar gent, la figura d'en Michael. O sigui, en final, jo no m'ho crec.
0: Casa Blanca.
1: No, però en Jordi va pensar que la pel·lícula que més és la pel·lícula preferida d'en Jordi és d'en Charles Chaplin.
2: Bé, però no. Ara
0: Saps que en Charles Chaplin era un personatge...
2: Sí, ho sé.
1: Cancelat en aquest programa.
0: Absolutament cancel·lat.
2: I si fessin una pel·lícula sobre en Chaplin, el criticarien, no com en Michael, que tot és bo. Ai, que bé que balla, ai, que guapo que és.
1: Jordi, però sembla que tinc alguna cosa personal amb
2: Miquel. No, però al final a mi no me conta res si me dius que en Michael Jackson era molt famós i que ballava molt bé.
1: Això ja ho sabem,
2: no me conten més coses.
1: Tocom.
0: Estic segura que les Balears, els nostres oients, se fia i molt del teu criteri, Jordi.
1: Jo sí.
2: I ho han de fer.
0: I nosaltres també. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: faré una pregunta com de costum. Vosaltres estàu satisfets amb la vostra professió?
1: Sí, molt.
2: Encantadíssim, sí, no és cada dia.
0: Cada dia, Jordi.
2: Cada dia, clar, cada dia.
0: Segur que no us agradaria fer qualque cosa en ses mans? Una feina més, no ho sé, de terra.
1: Inés, per on vas?
0: De pedra.
1: Per on vas?
0: Natura.
2: Jo no. Jo és que tot el que sigui manualitats i coses, jo fatal. Ja partint d'aquí, ja no.
0: Per on vaig, idò, que, per exemple, si vos interessa, l'IES Politècnic de Palma impartirà a partir del curs que ve, el certificat professional per ser marger. És a dir, com ha de quedar recte i ben fet, agradós, un marge. Que faci mirera, eh? Tu, que passis per allà i diguis...
1: Aquesta està ben fet. Aquesta estudiat en Politècnic.
0: Més ben feta, exacte. En la seva pedra en sec, la mar de ben feta. Que la gent passi i digui, estimades. Això ho ha fet un professional.
2: Mami, no sembla que vols que mos apuntem en aquest cicle per perdre molt ja de vista.
0: No, no ho voldria mai en això. De fet, crec que vosaltres no estaríeu a l'alçada de professionals margers com, per exemple, en Pep Roig. Pep, molt bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Com estàs, Pep?
3: Va bé, molt bé. Sí, molt bé.
0: Demostra-mos que ets un bon marger. Ara mateix, a on ets i què hi fas?
3: I d'ara mateix som a Cas Garriguer, que són unes cases de la Dragonera, perquè estem acabant d'arreglar un marge del camí de Llebeig. I res, vivim aquí 4 dies per setmana.
0: Uau.
1: És a Dragonera?
3: Mentre... Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva. Jordi, fes la broma, que te mors de ganes.
2: Quina broma? Ja no me'n recordo. Ja,
0: has dit, ai, l'entrevistarem un Iyang pel món.
2: Ah, era divertida.
0: Pep, és que passar setmanes a la Dragonera, dies a la Dragonera, deu ser, no ho sé, fantasmagòric, tal vegada.
3: No sé, és molt agradable, de veritat. Sí. S'està molt bé. Estar aquí immers fent aquesta feina i en aquesta illa és intens. I, no sé, molt tranquil i molt agradable.
0: Ara mos ho continuaràs explicant, però també hem de saludar un altre marger professional, que és en Guillem Palau. Hola, Guillem.
4: Molt bon vespre, què tal, com esteu?
0: Molt bé, molt bé, Guillem. Tu mateix sí que ets de l'ofici de marger de l'escola antiga. De fet, ets membre fundador del Gremi de Margers en el seu moment. Clar, que perquè vareu tenir la necessitat de crear el Gremi de Margers en aquell moment?
4: Ens van juntar una sèrie de companys, de professionals, que compartíem les experiències i les inquietuds que mos passaven pel cap i mos van decidir juntar, bàsicament, posar en valor i protegir i difondre un poquet el nostre ofici i la tècnica de pedra en sec.
0: Què penses que pot aportar a l'ofici que ara hi hagi un cicle formatiu professional a partir del curs que ve?
4: Bueno, no sé si acabarà siguent un cicle formatiu, perquè un cicle formatiu sigui un grau de formació un poquet més elevat del que en principi pareix que, segons sabem per diaris, se proposa, que és un certificat de professional. Però, bueno, sigui com sigui, tant el certificat professional que s'imparteix aquí en els instituts o la formació ocupacional que se pugui impartir a través del Consell i a través de programes de formació del SOIP, pues el que esperam és que ens ajudi a assegurar relleu generacional, un poquet, perquè hi ha molta demanda d'obra, de mà d'obra qualificada, i no trobam aquesta mà d'obra qualificada. Llavors, si a través d'aquest curs pot ser gent jove s'apunta i s'anima.
0: Per exemple, Pep, tu quant d'any tens?
3: Jo tinc 30 anys, ara.
0: I vares començar quan fa?
3: L'inici no és un dia molt concret. Potser quan tenia 17 anys ja jugava un poquet, però dedicar-m'hi exclusivament fa 5 anys.
0: Tu ets un d'aquests exemples de joves que s'han fet margers. No sé, tu on has après i com se te va ocórrer fer-te margers? No sé si tenies altres referents.
3: Pues no se me va a ocurrir. Senzillamente, un familiar meu me va... No era emergir, però tenia un poc d'inquietud amb això. Pues, i doncs, vam fer un poc qualque feineta junts. Això me va agradar. Anava practicant jo pel meu compte, també. I bé... no començar com un professional directament, sinó que algú té una feina fàcil de fer i tu t'ofereixes, així ho vaig fer jo, cobrant manco, no cobrant com un resultat professional, però per practicar a mi ja m'anava bé i a poc vaig anar aprenent i vaig anar fent feines cada vegada més difícils i això fa 5 anys que estic com a professional.
1: Totalment, Pep, i jo m'ha semblat molt interessant que ara mateix estiguis a Sa Dragonera. Exactament, què és el que esteu fent allà?
3: A Sa Dragonera hi ha un camí que va des d'Esport, Cala Lledó, fins en el Far de Llebeig. Crec que són uns 5 quilòmetres, quasi 5 quilòmetres de camí, que se va construir quan se va construir el Far de Llebeig. I hi havia un tram d'aquest camí que s'havia esbaldregat, havia caigut. I res, nosaltres l'hem arreglat per poder tornar a obrir el camí i donar accés una altra vegada en el Far.
1: Et dius que has après l'ofici a mesura de fer-lo i te l'han ensenyat. Si hagués hagut un cicle formatiu oficial, com és que s'iniciarà el pròxim curs, creus que l'haguessis fet? O tan sols no t'ho has plantejat?
3: Bona pregunta. No m'he plantejat, però jo crec que sí. Jo crec que sí. M'ha semblat molt interessant que hi hagi una formació d'això, perquè m'hagués facilitat molt

0: Mos de que és a la dragonera i nosaltres mos ha cridat molta atenció perquè realment és això que feis. Vosaltres vos podem considerar els constructors del paisatge de les illes, especialment de Mallorca, la Serra Tramuntana.
1: Home, certament. No mos hem d'adjudicar amb exclusiva aquest qualificatiu, perquè també és pagesos i també ramaders i tot aquest que també ha ajudat, evidentment. Uh-huh. Però, bueno, sí, en certa manera sí que som una miqueta dissenyadors d'aquest paisatge que mos entrevolta. I puc donar fe que en la part que toquen en Pep l'ha resolt amb molt bona nota, perquè és una feina certament admirable.
0: Aprovat, Pep, idò.
2: Gràcies.
0: Per mestre.
2: Gràcies,
3: Guillem. Aquí mateix anant, Guillem.
2: Moltes gràcies.
3: Que ha de tenir un bon marger per treure el buit, és a dir, per més que aprovat.
1: Que ha de tenir un bon marger.
3: Sí.
1: Bueno, un bon marger ha de tenir paciència, sobretot, perquè és una feina... La feina de marger és una feina meticulosa, és una feina lenta, no és una feina ràpida, per tant, ha de tenir paciència, no t'has de posar nerviós per voler anar fent les passes adequades per arribar a construir el marge. Bueno, has de tenir una certa visió especial de les coses, perquè si ets capaç d'imaginar-te certes formes i com els has de col·locar, perquè al final fer un marge no deixa de ser com fer una mica un trencacosques. Uh-huh. Pues si tens aquesta visió, pues te pots estudiar molt d'esforços.
0: Uh-huh. I un bon marge, com ara...
1: I una certa forma física, en definitiva, és una feina feixuga, no hem de ser atleta d'èlit, però bueno,
0: amb una
1: miqueta de forma sí que has d'estar, perquè te mous en pedres molt pesades i en ton de muntanya i a vegades és complicat.
0: Uh-huh. I un bon marge, com ha de quedar? Com queden els d'en Pep, per exemple?
1: Això qui ho ha de dir jo, en Pep?
0: No, tu, Guillem, tu ets el mestre.
1: Bueno, en Pep també se'l pot considerar mestre després d'aquesta feina. Bueno, un bon marge que ha de tenir? Bueno, ha de tenir, bàsicament, totes les passes constructives han d'estar ben fetes, començant des d'un bon fonament, que són les fonaments, la base principal, allà on has de sentar, l'espai on has de col·locar les primeres pedres. Les pedres han de ser llargues cap a l'interior del marge, el rep ha d'estar ben col·locat, les pedres s'han de tocar entre elles, ha de rompre junta, bueno, són una sèrie de criteris de la tècnica de pedres que s'han de complir un i cada un d'ells. No n'hi ha cap d'ells que se pugui... No pot dir, bueno, les pedres si no se toca no passa res, o si el rep està mal parat... No, si cada un d'aquestes passes no se compleix en sa ordre que toca i en sa meticulositat que toca, la feina no està ben feta.
3: Heu dit que ara aquesta nova... Bé, nou curs que s'impartirà a CIES Politècnic de Palma, que ara és de Marger, de qualque manera garanteix el relleu generacional. Jo m'agradaria molt sabrament si aquests darrers anys, si poden comptar amb els dits d'una mà, els joves margers que s'han sumat a l'ofici. O quan més o manco diríeu que n'hi ha hagut?
1: Bueno, no ho sé, és mal de comptar. En Pep, per mi, ha estat un descobriment aquests darrers anys, però és un rara avis, en Pep. No és lo habitual. Els joves avui en dia no se solen acostar en aquests oficis així tradicionals. Sigui per una cosa i per altres, no entrevalorar perquè no, però... En Pep, amb aquest aspecte, una vegada... No en conec molt de casos, de menors de l'edat d'en Pep que s'hagin... Que tinguin la paciència suficient com per continuar a dins l'ofici. Uh-huh. Perquè aquest és un altre aspecte. Que ja en Pep, ho havia comentat, que ha de tenir la paciència per arribar a dominar la tècnica. I clar, pues, de moment, en el principi, uh-huh, pues, evidentment, no cobres el mateix que pots cobrar quan tens més experiència.
0: Claro.
1: I clar, això tira enrere molta gent, perquè és una feina feixuga. Per tant, no hi ha molt de casos de gent jove que darrerament s'ha dit. No te puc dir una xifra exacta, però no en són molts, els casos.
0: Uh-huh. Bé, Pep, vinga, te posarem una mica a prova, no ho sé... Bé, no, en prova no, perquè nosaltres no en sabem. Però, a banda de... Això és un dubte que tinc, eh? Jo com si estigués a classe. Pep, a banda de la tècnica de pedra en sec, n'hi ha d'altres? De tècniques.
2: Oh, perdó. A banda de la
0: amb

0: A més de la tècnica de pedra en sec, n'hi ha d'altres de tècniques de fer marges?
1: Que jo conegui, no.
0: No, és un dubte, és un dubte que tenc jo i que te deman. Tu ja has esdevingut un mestre per jo.
1: No, a veure, per fer marges, home, se pot emplear materials moderns i com formigó i estructures de ferro i això, però ja estem xerrant d'una altra cosa, estem xerrant a lo millor de murs de contenció, no estem xerrant de marges.
0: Per exemple, adobar la pedra, què vol dir?
1: Adobar la pedra vol dir que quan la pedra surt del terreny, té formes molt irregulars i el primer que feim és picar-la, que això és adobar, per donar-li una forma que molt va bé per col·locar i que estructuralment li donarà força en el marge. És a dir, li feim una cara, que és el que se veu a la banda de fora del marge, i una coa, que és aquesta part allargada que comentava en Guillem, que se'n va cap de dins del terreny. Val? És a dir, totes estan col·locades, que se veu només la part curta de la pedra, i són allargades cap a de dins. Això és el que feim quan adobam la pedra, donar-li aquesta forma.
0: Per després ja començar a fer es marge.
1: Sí, després començar a col·locar aquesta pedra, començar a paredar. Sí.
0: D'acord. Sí, mira, un dia m'animaré, jo anant amb en Pep.
2: No estaria malament.
0: Duraré un minut, però... Però
2: podríem anar a fer una entrevista a l'aula i que vam demanar dubtes, ja també des d'allà, amb els alumnes, amb
0: sí, però no en sabran tenen. Tant com en Pep.
2: Home, ja, evidentment. A més que nosaltres segur que
0: bé,
2: sí.
0: Bé, Pep, quan tornes de la Dragonera?
1: Idò, mira, estic un poc trist perquè això ja s'acaba i tot té un final, però demà començarem a passar eines en la barca des d'aquí a Cal Lledó fins a Santem una altra vegada. I ja està, perquè avui hem posat les darreres pedres, hem començat a replegar i ja està, duim des de dia 1 de març aquí.
0: Idò, 2 mesos pràcticament a la Dragonera fent marge. Idò, Pep, enhorabona per la feinada i gràcies.
1: Bé, enhorabona a en Guillem també i tot el que fan i a vosaltres igualment.
0: Gràcies. Guillem Palou, també ha estat un plaer xerrar amb tu.
3: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu.
3: Adéu, Pep. Adéu, igualment.
1: Adéu, ja.

0: La situació. Hi ha un caçador de serps a Eivissa?
1: Que facin el que vulguin, sol que no m'ataquin ja.
2: Una família de Sant Agnès ha trobat una serp d'un metre davall el sofà de casa seva, just de vora el bressol d'un nadó.
0: La mare va agafar l'infant tot d'una i tots varen sortir de l'habitatge fins a l'arribada de Dean Gallagher, conegut com el caçador de serps de l'illa. Gallagher va capturar l'animal i va confirmar que no era verinós.
2: Segons l'expert, la zona de Sant Agnès registra molts albiraments i algunes finques en trampes n'arriben a retirar gairebé cada dia de serps. En aquest cas, la casa ja disposava de 3 trampes, però la serp va aconseguir entrar-hi.
0: El caçador Dean Gallagher va recomanar no tocar ni arraconar aquests animals i avisar el COFIP a través de línia verda. Recorda que les serps presents a Eivissa no suposen un risc important per a les persones, però poden reaccionar de manera defensiva si se senten amenaçades.
1: Que facin el que vulguin, sol que no m'ataquin ja.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Xiu, xiu.
8: Hola, xiu, xiuers. Sóc en Sebastià i vull dedicar una cançó a la meva filla Neus, que està d'enhorabona. Avui ha aprovat el pràctic del carnet de cotxe. I com que s'ha esforçat molt i no s'ha aturat fins a aconseguir-ho, li vull dedicar Unstoppable, de Sia.

0: enhorabona, enhorabona, Neus, sí, que ha aprovat el carnet, que a vegades no és fàcil. I vos hem de dir que una altra cosa que no és gent fàcil és fer entrepans.
1: Exactament. Digues.
0: Vos ho dic en sèrio. No, ja, aquesta setmana a Campos, aquest cap de setmana, s'ha viscut un show cooking del més esperat de l'any.
1: Què hi havia? En Gene Gallagher? No, està... És igual, ja està.
0: Que és un show cooking.
1: Un show cooking,
0: bueno. I una demostració de cuina. I per què dir-lo dels panets? Perquè era una demostració de panets. Però no és això lo important.
1: Però menys, Jordi, jo t'he dit show cooking i quins noms te revenen?
2: Home, Toni Rac.
1: No, Maca de Castro. Maca de Castro, Miquel Calent.
0: Santi Taure.
1: Exactament, però bueno.
0: Tomeu Caldentei.
1: Hi ha show cookings, hi ha panets, hi ha gent, molta de gent. Però bueno, per xerrar amb panets més europeus i campaners. I són, efectivament, des de Toni Rac, Toni Rabassó i Andreu Canyelles.
3: Ja no s'ha d'anar.
0: Són els aplaudiments del públic d'Antoni Arrac quan va acabar el seu panet en aquest show cooking de Campos. Antoni Arrac, bon vespre.
4: Bon vespre, com anem?
0: A veure, mem, jo és que m'he perdut amb això. Què feies? Què feies en aquest show cooking?
4: Home, jo em va enfiar perquè saben que jo tinc una dots cuinària bastant elevades i volien que fes alguna cosa innovador. I vaig arribar allà i vaig deixar de tothom bocabadat.
0: I què vas fer?
4: Sí. Em pagué. No, mam, les coses com són. Vale, nosaltres som uns negats, va? Això m'ho hem de situar. M'ho situem. Què passa? Que som uns negats, just se vam fregir un nou i m'ho van posar allà que féssim un plat rotllo cuina fusió, saps?
0: Sí.
4: I, claro,
0: que tu en saps molt,
4: i cada un havia de fer... Cada un havia fet una temàtica concreta, relacionada amb Europa. Per exemple, en Andreu fa cuina mediterrània, que era el que tenia més fàcil.
0: Clar.
4: Clar. Perquè gastronòmicament és superior a la cuina mediterrània a la cuina d'altres parts d'Europa. Això, aquí jo m'ho discutiria en qualsevol. Després, en Rabassó tenia també el disgust, la desgràcia de fer cuina escandinava.
0: Clar. Mare meva. Ja
4: claro, aquí ja em posa la versió sostròmic, però fora fèrtida, saps? Tant era merenquet, això normal, però fora prodit. I després jo que vaig fer la versió continental, que era més del centre d'Europa, República Txeca, Alemanya...
0: Mm-hmm.
4: I cadascú havia de fer un entrepà de nivell.
0: I que vas posar tu de dins el panet.
4: Jo he posat... no m'he sigut molt, eh? D'acord? Jo he posat... Vaig posar... Primer de tot, vaig tirar mantequilla, una pella, i després vaig tirar un bolets polacos, ¿vale? Que feien una pinta... Escolta, no anem picornets, t'ho dic jo. Fa un noi, jo, de bolero, ja em vaig fer cap a cosa i tot.
0: I però tu això, ho feies seriosament o per fer xou?
4: No, jo ho vaig mirar, intentar fer bé, però no va sortir bé.
0: D'acord, bé.
4: Vale, què passa?
0: Bolets.
4: I després...
0: Mantequilla, ja
4: bolets. Exacte. I després vaig haver de fer un fanbeado, que això es pega foc en el plat.
1: Exacte. Va fer un bufador i tot.
4: No, bé, tenia un d'això, un trasto aquell que tenia un pot de fama. Menor mal que en tirava moltes, si no hagués provocat un incendi.
1: Això anava a dir, havies bombers per allà.
4: I bé, i vaig tirar com un alcohol raro, que així com a Nandú, que era una cosa rara d'aquestes que va venir aquí per Maguf, no sé què s'ha de, però era d'aquest que no tenen segur, quan ho vaig, per tant, era segur.
0: Era perillós.
4: I vaig tirar un poc i vaig fer un fanbeado, vale? I aquí vaig tenir això, després. Quan vaig tenir, vaig posar nata en això, tipus com si fos carbonara.
0: Ai, per nata, favor, Toni. No m'està fent gent de gol, això.
4: Sí, zero, menor dos. Nata, d'un... Com que no tenia nata, vaig emplear la nata que hi ha enmig d'un cardenal de Campos.
0: Ai,
4: perquè
0: el
4: campaner m'ha d'explicar que el cardenal... No de Lloset, el cardenal, diuen el campaner. Diuen que s'ha inventat Campos. I que és una cop... Que Lloset se va apropiar de...
0: I cimera, tu vas fer el pecat d'utilitzar la nata del cardenal per aquesta cosa.
4: Com si fos carbonara, va? Quan vaig tenir això, que va ser el que va donar feina, ja he començat a muntar el panet. He posat salsitxes...
1: I
4: salsitxes, Deia posar aquest bolets que fan molt d'oll per damunt, que deia posar nous, confitura de sirena i formatge, i després vaig cremar formatge. I vaig torrar espà. Vaig aprofitar que tenia flameta i ja vaig dir... Bueno,
0: mira, el manco va a torrar espà.
1: Toni, sí, i això, i et jurat, pobra gent, que va dir...
0: Sí, que
1: el va tastar o no? El vas pipallar?
4: Va saber veure aquell amo. No, va tastar aquell pobre amo. Vaig dir, va tastar i se'l va enviar. Jo després també m'ho van fer tastar. Això que és la condició que vaig posar jo era. Vendré cuinar però no tastaré el que feien sent nosaltres. És la condició que vaig posar jo. I m'ho van fer provar. I horrorós, eh? Escolta'm, jo ho tenia... És a dir, clar, jo tothom em mirava, vaig pegar una mossa i vaig dir, és copi, això, és que ve, és copi. Però clar, ho tenia ja sabent que veia, tothom em mirava i vaig dir, ara què faig? M'ho vaig enviar cap endins, vaig fer un esforç.
0: I?
4: Fa un desastre.
0: Feia gust a peus.
4: I feia gust a la textura, fa oi, perquè el bolet aquell fa molt d'oll, el bolet.
0: Clar.
4: El que fa oi és el bolet, jo aquest bolet, jo a pol ànima, no sé què menjo, en sèrio. M'estic menjant bolet una farinera borda que mengem allò, en sèrio. Perquè m'ha faltat pa per anar a l'hospital a fer un lavado d'estómago.
2: Per tant, entenem que no vas guanyar, no?
4: Efectivament, vaig quedar darrer.
0: No mos estranya, Toni.
1: Qui va guanyar?
4: Vaig quedar darrer. Va guanyar en Andreu, però clar, en Andreu ho tenia més fàcil.
0: Home, si
4: feia
0: cuina mediterrani, sap que ho té de fàcil.
4: Ah, no, li va posar un pot de kebab, va posar, saps, coses així. Sí, va posar kebab. Va posar kebab, va posar iogurt grec, va posar... Jo no m'escut per res.
0: Un pot de per tot.
4: Sí, sí, exacte, una cosa així, però tenia kebab i ja això va pujar, saps?
1: Clar, home, perquè... és delicatessen.
0: Mira, normalment, Toni, quan xerram de menjar en aquestes hores, quan som en directe aquí a Xiu Xiu, et veuré que m'entra sa gana, m'entra sa gola, però ara me l'he llevada tota.
4: No, sí, sí, i per què no éreu? Perquè si ho haguéssiu vist, fa un coma més raro, ja.
0: Bé, ara, idò, no.
4: Espai era bo, espai era bo.
0: Home, espai si era...
1: D'on era espai?
4: D'un forn d'allà.
0: De Campos.
4: I jo vaig empar un llonga a prova per provocar.
1: Ah.
4: Jo vaig...
1: Sí, jugaves amb el concepte. És a dir...
4: Claro, vaig fer la broma i vam dir, Toni, un llonga.
0: Molt bo.
4: Llavors...
0: Bé, de Toni, no era bona per intentar guanyar aquest show cooking a Campos aquest cap de setmana. Volíem saber quin panet havies fet per deleitar el públic i ja veiem que ho has aconseguit quasi.
4: Ho he lluitat.
0: Tu ho has fet beníssim. Pots estar
4: orgullós.
0: Jo vaig
4: sempre perdre.
0: I, per cert, no ets en el Firó avui, de solla?
4: No, perquè he fet bon de tornar a veure.
0: Ah, d'acord.
4: No pot sortir tant, d'un mar rumbo, jo. Tant que m'ho vol passar bé, no te'n perds ni un llisquer.
0: Bé, però pensa que el Firó és una festa ara, és una celebració d'un fet històric i pots anar allà a mirar, a més, no importa anar de festa.
4: No, ja ho sé, però jo... Però ja m'embruc fàcil. Aquí no me faré guai per ser ràdio, saps? Com són. Bé, ja m'haurem vist per ser festes, tampoc no, saps?
0: Molt bé. Molt bé, Toni, de res. Molt contents de xerrar amb tu.
4: Igualment jo. Encantat de seguir.
0: Gràcies, Toni. Adéu. Sopa bé, no sopis d'aquest panet.
4: No, això segur que no.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Exacte, ja estàvem a punt de connectar amb una sollerica que no és en el Firó, sinó es venen fora del seu poble en aquest dia tan important. Maria Antònia Miró, com anem? On és?
1: Hola, ara mateix estic en el pis de Barcelona. Hola! És que ja estava preparada, és que us trobava a faltar. No, més que res, mira, començava a ser en els capitans gelats a Plaça de Solla i jo agafava un avió. Estava a l'aeroport anant-me. No és que renegui d'Esfiró, però una té obligacions.
0: Molt bé,
1: no?
0: Maria Antònia, i tant, ben dit. Bé, per veure que això que sempre caiguin dilluns o veurem si un altre any cau en un altre dia.
1: Exacte, i menys qualque any guanyen els altres, perquè ja m'ho sents històric. Bé, en tot cas...
2: Aquestes bromes que feis habitualment.
0: Sí.
1: Sí, en parlarem avui.
0: Ah, en parlarem, Maria Antònia.
1: En parlarem, perquè mireu, Esfiró, realment, una d'aquestes festes que explica realment com una comunitat construeix un relat. En el sentit de que està molt clar qui defensa el poble, qui l'ataca, qui és dels nostres, qui són els altres... Clar, i això té a veure amb el tema que xerrarem avui, perquè els humans tenim com aquesta tendència molt antiga a ordenar el món en aquests dos bàndols, no? I n'hi ha que diuen que tots ho tenim a dins, i n'hi ha que diuen que s'espreu que hem de pagar per la nostra llibertat. En tot cas, ja parlam clar, i és que avui parlarem del bàndol fosc, és a dir, parlarem de la maldat.

0: Ara sonarà aquesta cançó que és Chico Malo.
1: Així és.
2: El malo,
0: eh? El malo. No diu Chico Malo?
2: No.
0: A veure?
1: Sí, ara quan torna sa tornada. No puedo con el corazón
3: una vez más, no, mi amor, por favor. Chico Malo. No,
2: que los niños duermen. Beba. Nosotros el pan,
0: ¿no?
1: Puedo con el corazón una vez más, no, mi amor, por favor, no grites. Ara, ara.
2: Que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Ya está, ese es un fer.
1: Pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor.
0: Ara, ara sí que ho hem sentit.
2: Ara, Chico Malo.
1: Ara.
0: Malo.
1: No posicionar la cançó, ocupa meva.
0: No, no és culpa teva, Maria Antònia, per favor.
1: Quan més esperes, més a prop està de que venguis a tornada, saps? I és com més llarg s'està fent d'aquest moment, no?
0: Exacte, volíem sentir aquesta cançó. Perquè avui mos parles, dius, de sa maldat. Perquè és una qüestió molt àmplia, no?, aquest concepte. I profunda.
1: Exacte, és que clar, molt, a més, m'ha costat moltíssim trobar una definició que fos prou precisa perquè entenguéssim tots el que volia dir, però que fos prou àmplia perquè no mos encaminàssim ja en qualque camp concret, com filosofia, religió, moralisme... Clar, el que sabem del cert és que entenem la maldat per contraposició a sa bondat. Mm. I normalment podem dir que sa maldat s'associa a aquests comportaments humans que se consideren perjudicials, destructius o immorals, i que són font, evidentment, de tant patiment físic com moral. Però una cosa curiosa és que tant malaltia com maldat comparteixen la mateixa arrel, i clar, un sa diferència és estar malament i l'altre és ser dolent. És com a realment de la mateixa arrel, però de ser i s'estar, no? Uh-huh. I quina pregunta jo vos faig ara? Perquè no vos puc demanar, vos considereu dolents? Perquè això és terrible, no? No m'acaba de fer. Vos demaneu una altra cosa, i és menys si heu conegut el mal. I què és per vosaltres? La maldat.
2: Uf.
0: Home, jo afortunadament no l'he conegut.
2: Jo ahir vaig acabar una sèrie documental que és La Chaparra, que explica d'una secta, d'un senyor que li deien el tio Toni, que aquell sí que era ben dolent.
1: Sí, oh? Per versions absolutes. Mm. I clar, aquí, avui en dia podríem dir que a mos és difícil, no?, que les coses siguin completament dolentes, perquè sabem que no tot és blanc o negre. Però si realment ho pensàssim així, que hi ha només bons absoluts i dolents que no... Perdó, bons que ho són totalment i dolents que també, diríem la paraula maniqueïsme, no?, com moltes vegades se diu sense saber d'on surt, no? Com vol que ho diu, això no hem de caure en maniqueïsmes, no?, com vol dir que estem reduint una situació molt complexa a lo que dèiem, una simple lluita entre bons i dolents. Mm-hmm. Però resulta que evitar caure en maniqueïsmes, aquesta paraula... I l'expressió ve de la religió. Tinc una bèstia.

0: Maria Antònia, mira, avui m'ho xerra d'esmal. Ja ha començat fent apel·lant a una celebració que se fa en el seu poble, que és Esfira de Solla, que ella diu que és maniqueu. Maria Antònia, d'on ve aquesta paraula, però, exactament?
1: El maniqueisme és una religió fundada en el segle III per un personatge bastant fascinant que s'anomena Mani. I clar, era un profeta persa que el que va fer és mesclar un poc totes les grans religions del seu temps, no? El zoroastricisme, el cristianisme, el budisme... Clar, una espècie de com de subgrup espiritual. Clar, la idea central d'aquesta religió era essencialment que el món és una batalla constant entre dos principis eterns, la llum i la foscor, el bé i el mal. Però no com a metàfora, sinó com a forces reals que estan en guerra dins l'univers, no? Això, he explicat aquesta religió de manera molt senzilla, perquè, clar, hi ha gent que diu que és agnòstica, hi ha gent que no, hi ha moltes subdivisions, però, clar, el que sí que podem saber és que la vida real és molt més complexa, i aquí és un terme maniqueu ha anat agafant un sentit pejoratiu, perquè normalment l'utilitzem quan qualcú se redueix a reduir un conflicte, no? Deixant de fora tota aquesta part incòmoda, no? Que serien les contradiccions, les pors, les circumstàncies d'aquella persona, els interessos, que és el que fa realment qualcú dolent, no?
0: Mm-hmm. Però i el Firó, que tu has dit, has començat xerrant amb el Firó, ara me fas com a passar pena?
1: Clar, no, el que em despiro és que la gràcia que té és que a la representació tots saben qui són els bons i els dolents. I, de fet, la gent que va vestida de moro, hi ha gent que ho fa amb orgull. És a dir, com que ells decideixen els dolents i, en el final, com sempre dèiem, sempre saben qui guanyen, no? A mi m'encanten els infants dir-li, m'han dit que enguany guanyaran els moros, perquè vosaltres no sabeu la cara que posen els infants de roda. No pot ser que aquest any de vida meu, que en tinc 6, enguany sigui diferent, no? I clar, de fet, és curiós per això, perquè moltes festes populars funcionen així. Necessitem oposició molt clares perquè es relaxa i emocionant, sí. No?
0: Clar, l'enemic ha arribat. És vera que el Firó, els xollerics, igual que qualsevol altra festa, per exemple, els moros i cristians apoyant-se, entre d'altres moltes, ho viuen com si s'estàs defensant el seu poble. Mm. Davant de veres, sí, que és sí. Un poc el que commemoren, també.
2: Vist des de fora, és bastant espectacle, tot.
0: Ho és.
1: Clar. I sabeu que fan espectacle de sa maldat, però a principis dels 2000?
0: Ah, sí.
1: Jo us ho diré. El reality show Super Nani.
0: Ah, crazy. Sí. Sí, clar, me'n recordo teoria... d'aquest show, Super Nani, bona, recordeu?
3: Sí, totalment. I en teoria, Maria Antònia, no eren nins bons ni dolents, però és veritat que n'hi ha qualcun que eren més polissons que d'altres.
0: Clar, un infant pot ser dolent, no ho sé.
1: Clar, jo no ho sé, però he de dir que si miràvem aquest reality show, els primers minuts sempre era agònia absoluta de que són dimonis, aquests infants. Hem de dir que aquest reality va ser traduït fins a 47 països i hem de dir que originalment era de la BBC. Uh-huh. Clar, Espanya va arribar per la 4 i van fer com un remake i teníem a Rocío Ramos, Paul Salto, que ara està molt activa en el seu Instagram, i és vera que l'he estat estalquejant, per veure amb així informació actual, i segueix fent aparicions televisives com també radiofòniques, a part de l'ofici de psicòloga. Clar, hem de dir que la versió original, la qui fa de tota, diguéssim, era en Jo Frost, que aquesta dona m'ha fet gràcia perquè va néixer als anys 70 a Londres i resulta que son pare era un constructor anglès, res a dir, i sa mare era de Gibraltar. Ho he trobat curiós, nascuda a Gibraltar i decorador d'interiors. Sabeu que en Jo Frost, aquesta lota, des de 8 anys fa de tata. I va arribar a ser tata d'un dels productors més importants de televisió d'aquell moment. Clar, no he trobat si hi ha relació entre que un productor de televisió li va dir, mira, jo t'ho vull fer un reality, però la qüestió és que el 2004 la varen fitxar. I clar, una altra cosa que tenia curiós aquesta dona és que anava vestida com d'oficina, vos en recordeu?
0: Sí.
1: Era com aquesta cosa de dona dura, no?
0: Sí,
1: i tots els episodis eren iguals, no? Caos infantil, desesperació dels pares i després conèixer l'infant, implementar tècniques i tot arreglat.
0: I després feia miracles.
1: Exacte. No sé si vos en recordeu d'això, que també creia l'atenció que anava vestida com d'oficinista.
0: Sí, anava en traje, ella. Mm-hmm. Sí, en traje.
1: Exacte. Era res. L'any 2024, RTV va voler recuperar el programa, però se van acabar paralitzant abans de s'estrena precisament per les crítiques que van aparèixer. O sigui que el 2024 fa 2 anys, però clar, simplement, sobretot ara, una sensibilitat molt diferent sobre el que és la sobreexposició dels menors a televisió.
3: Clar, clar, clar.
1: I de fet, Sí, és molt interessant perquè veiem, per exemple, com han veït el programa. No només per l'estètica que duen les mares i els pares en aquell moment, sinó també la manera d'aprendre i d'ensenyar la criança, perquè ara xerrem molt més de regulació emocional, neurodivergències, bona intel·ligència emocional també, i clar, és molt menys de com domar conductes i el que se diuen propostes punitives, com per exemple això d'anar en el racó de pensar ja no... Ja no s'ha de fer, això.
0: Ja no s'usa.
1: Perquè és punitiu. Ja no s'usa.
0: Escolta, Maria Antònia, avui com es parles de la maldat i que coincideix que som dilluns i ja saps que nosaltres passades les 9 en directe parlam de l'amor, jo faris que relacionis l'amor amb la maldat, eh?
1: Exacte, l'amor i el mal. Nami, perquè la meva pregunta que us faig ara és per què tothom que m'ho deixa... és tan dolent, o com a mínim pensant que ho és.

0: T'escoltam, Maria Antònia, que crec que valdrà la pena.
1: Clar, jo he de dir que en el primer moment vos volia xerrar de ses dones que s'enamoren d'assassins en sèrie, però era tan complex i tan enrevessat i de cop he pensat, mira, anem un poc més lleugerets i fent coses més mundanes i quotidianes que mos podem sentir tots identificats, no? Perquè crec que ningú, no estem als Estats Units, no miram judicis per la televisió, ni, no crec que ningú s'enamori de qualcú a presó assassí en sèrie. Jo el que vull xerrar avui és això, de per què aquella persona realment no és tan dolenta, sinó bàsicament l'odi que tens cap a ella ha fet que el vegis així, no? No existeix realment una llei d'odi oficial, però he recopilat tres grans motius de tres persones diferents de per què creuen que això mos passa.
0: A veure, sorprèn-mos.
1: A veure, primer tenim l'ambivalència emocional. Això és d'en Freud, que de que l'oposat a l'amor no et s'odi, sinó la indiferència. Això m'encanta. Per tant, odiar algú amb moltes ganes és que primer has d'invertir una quantitat molt forta d'energia emocional en ell. Clar, la cosa és que quan tot això se romp, tota aquesta energia no és que s'esvesqui, sinó que se recicla i se transforma precisament en agressivitat. I si no vos fieu dels psicoanalistes, que jo ho puc entendre perfectament, vos heu de fixar de la biologia. Perquè un neurobiòleg, en Semir Zeki, va demostrar amb escàners que el que seria com l'amor romàntic i l'odi activen exactament les mateixes regions del cervell. O sigui, que tenen el mateix cablejat. Per tant, de qualque manera, se toquen, no? I, finalment, un altre concepte que m'encanta i me sent perillosament al·ludida, que és la ferida narcisista. Que és que quan més estimes algú, més poder té sobre la teva autoestima. Per tant, si te fallen o te rebutgen, la teva psique reacciona amb una ràbia intensa però com a mecanisme de defensa. O sigui que, d'alguna manera, només podem odiar allò que realment ens importa. Per tant, la intensitat de l'odi et s'aprova de la intensitat de l'amor que hi havia abans, no? Uh-huh. I, precisament, això és com de vegades el que fa que l'altre sigui dolent, no?, per protegir-nos i posar aquesta distància. I si tot això pot resumir-ho una frase d'una cançó, és com diria Antonio Font, ningú és perfecte, com era? Tothom té defectes? Tothom té defectes, jo encara t'enyor. O sigui, el pitjor que tinc de jo és que t'ho va faltar.
0: Quina frase més crua, per favor. Ai, sí, Maria Antònia, la maldat i l'amor...
2: M'agrada
0: trobar aquesta explicació racional que mos has presentat. Mm-hmm. Vinga, sí. Jo crec que és el millor moment del dilluns, que és l'anècdota d'Anna Maria Antònia.

0: Maria Antònia, veurem què te va passar amb la maldat. Espero que no sigui molt dolent. La maldat no, amb el mal.
1: Vos aniré pensant que potser vaig quasi ser una persona molt dolenta. La cosa és que vaig anar a l'intercanvi a Uruguai...
0: Ah, eres tu, la dolenta?
1: No ho sé, cadascú ha de treure les seves pròpies conclusions en aquesta història. Però la qüestió és que vaig viure mig any amb 5 bats, 3 al·lots i 2 al·lotes,
0: basco,
1: un de Navarra, un gallec...
0: Bascos,
1: eh? Bascs, exacte,
0: sí, d'acord, és que no t'havia entès.
1: Sí, 5 bascos, un de Navarra, un gallec... un català i una francesa. Clar, nosaltres de broma dèiem que semblaven com un acudit dolent, no?
2: Com a mínim. Com...
1: sí, totes aquestes dissidències, no?, que s'ajunten. Però el cert és que, clar, sí, un cas de convivència és difícil, clar, imagineu-vos 10 persones a una casa. La qüestió, ja vos vaig entrar dins d'aquest univers, és que les basques, que eren molt amigues meves, no els hi caia gens bé el català. Me deien que jo hi tenia més afinitat perquè precisament podien xerrar amb el nostre idioma, però que era un xulo. I, efectivament, com més temps va passar, aquest tio més me marcava de prop. I de cop jo tenia sensació d'estar a l'institut i que el pitxitxi de futbol hagués decidit fer-me de menys com a broma recurrent, no? I jo notava que jo li molestava, no? Sobretot quan sortien de festa junts, bevia... I clar, ell bevia i ell semblava que no m'ha pogut suportar més. Jo notava odi cap a ell i jo això fos que jo l'odiava, no?
0: No mos agrada aquest jove.
1: No
0: mos agrada.
2: Això és català, eh, Maria Antònia?
1: Sí, és català, que jo pensava que era una persona dolenta. Jo us dic, jo va maldat en ell. Fins que fins i tot una nit, jo anava de qualsevol manera, i un grup de ties, que també eren basques, però són d'aquestes que duen perles en lloc de serrei, no? Aquestes al·lotes que no vivien amb nosaltres, estaven com preparant per sortir de festa, i me van demanar menys si aniria així vestida. Perquè creien que no me deixarien entrar a la discoteca. Clar, jo he de dir que aquestes coses me fan una peresada terrible, i vaig dir que si no me deixaven entrar, que ja me'n tornaria cap a casa nostra, que els acompanyava a la porta i ja està, que per mi millor, de fet, perquè que me fan un favor si no me deixaven entrar. En tot cas, el català aquí va aprofitar per enriure-se'n perquè sempre me crea tan diferent en els altres, i qui va ser on va explotar tot, varen discutir molt fort, i
0: home,
1: jo m'he quedat tan malament
0: d'aquella
1: nit... Home, per
0: favor, t'havies de defensar d'aquest... d'aquest mal.
3: Aquest català dolent.
1: Aquesta agressivitat, exacte. I amb això, que me'n vaig... aquell vespre ni vaig sortir a festa ni res i ni li vaig tornar a dirigir la paraula.
0: Molt bé.
1: En tot cas, degué passar com una setmana i record un dematí despertar-me amb crits. Clar, jo no sabia què era, vaig tornar-me a dormir i quan vaig baixar a la cuina, alguns dels que estaven desperts tenien una cara de circumstàncies horrible. Resultava que el català s'havia despertat d'un mal de cap insuportable, tal que no hi va d'un ull. Havia anat a urgències i l'havien ingressat. I clar, al cap d'unes hores van saber que tenia una infecció a la còrnia, que encara li havien de fer proves, però estava tan avançat que potser perdia la visió. Clar, aquest tio era tan imbècil que dormia amb les lents de contacte posades. Clar, què va passar? Que tothom, al llarg d'aquest primer dia, va anar a l'hospital. I jo no, perquè sabia que hi havia d'anar, però m'acostava moltíssim. Clar. I de fet, la França, que tenia molt bona relació amb jo, m'ha dit, men, si volíem anar juntes perquè me fos més fàcil. Clar, i vàrem acabar anant, ella estava enxufada amb morfina del mal que tenia, clar, la francesa va partir, i jo, com que me sentia culpable de no haver anat abans, me vaig quedar més temps. I clar, estàvem allà a l'hospital, a Uruguai, amb el llum apagat, i no xerraven de quasi res perquè ell ni se podia remenar, fins que me diu, Maria Antònia, vull que me miris l'ull i me diguis com el tinc, perquè tothom me diu que està bé, però jo no me'ls crec, i tu ets molt sincera. Clar, jo me vaig atracar, va obrir l'ull, vaig posar aquella cara d'oll, que clar, i d'estorament, que no vaig poder dissimular, i m'ha dit, joder, ja m'ho has dit tot, com qui dir, era greu la situació. Llavors va ser quan m'ha demanat perdó i m'ha dit que li sabia greu si s'havia passat amb jo. Ai. I clar, jo li vaig fer una broma dient, mira, no val demanar perdó quan estàs a punt de quedar sec. Clar, varen riure i des d'aquí no puc dir que fóssim amics, però sí que va haver una nova convivència. Vaig xerrar amb sa mare, després per telèfon, per això que xerrava en català. Va estar 15 dies hospitalitzat, mai va estar tot sol. I ara aquesta lot hem de dir que no va perdre sa visió, simplement li va quedar una
0: boia. Tanta sort.
1: Clar.
0: Li va quedar, quan li va quedar? Quan li va quedar, dius?
1: A su ull li va quedar com una boireta, que té un petit punt sec, però hi veu bé en aquest ull. Clar, per part meva, aquells dies, jo no vaig dur lents de contacte perquè me fa una por terrible, com tampoc vaig veure que vaig trobar cap tipus de satisfacció en l'estat en qui se trobava, no? I clar, vaig pensar que el dolor a ell l'havia fet vulnerable i si ell no havia estat capaç de veure el meu, jo estava tenint l'oportunitat aquells dies per veure el seu. I sobretot, si hagués escoltat sa veu que m'ha de que no l'anàs a veure, m'hagués fet molt més mal a mi mateixa que a ell.
0: Molt bé, Maria Antònia, i tant, i tant. I això demostra que en realitat la teva anècdota no va de maldat, sinó de bondat. Mm-hmm. Per part de totes les bandes.
1: Sí, però el que vull dir era això, que vaig estar a punt de no anar a l'hospital, i això hauria estat
0: bé, però una
1: maldat.
2: I l'altre són lentilles, també, l'altre són lentilles de contacte.
0: Dormiu en lentilles.
1: Exacte.
2: No, no, ai, no, no.
0: No, que no, que no. Gràcies, Maria Antònia.
1: A vosaltres.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Els 28 passatgers que quedaven en el creuer infectat per antivirus a Tenerife ja volen cap als Països Baixos. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que, tot i els contratemps provocats per les condicions meteorològiques, ha estat tot un èxit.
5: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo.
4: I el Filó de Solla acull ara mateix més de 8.000 persones en el seu dia gran. Les tropes sarraïnes són a la plaça del poble, però d'aquí no res, el capità Angelat i les valentes dones tornaran a guanyar la partida final. Una jornada que fins ara ha transcorregut en normalitat, amb poc aldarulls, tal com explica Miquel Quecles, de la policia local de Solla.
6: Destacar dada significativa que no han tingut cap comatil i per ara han tingut dos petits inicis de brega, però degut a que tenim un ampli dispositiu de seguretat que no podria ser d'una altra manera, doncs les hem aplacat tot d'una.
4: I a Manacor s'acaba de declarar zona de mercat residencial tensionat. Així ho ha decidit el ple ordinari de l'Ajuntament del municipi amb els vots en contra de PP i Vots. Amb l'aprovació d'aquesta iniciativa, la institució municipal demana al govern de Provença que faci tot el que estigui al seu abast per topar el preu del lloguer. Maria Antònia Sansó, portaveu del PP, i Maria Antònia Hinojosa, delegada d'Urbanisme del Consistori.
7: Fem més vivendes en el municipi de Manacor i d'aquesta manera augmentem l'oferta i d'aquesta manera s'estabilitzen els preus de lloguer. Això és el que nosaltres pensem des del Partit Popular.
8: El Manacor pugui ser declarat zona de mercat residencial tensionat. I això ho fem amb un únic objectiu, que és frenar aquest increment de preus totalment desorbitat que hem evidenciat aquests darrers 5 anys.
4: I anem a Eivissa, perquè allà el Consell i els 5 ajuntaments es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar sancions. El president del Consell, Vicent Marí, explica que s'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i també s'implementarà un sistema centralitzat per evitar la picaresca.
9: Si una actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
4: I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, Menorca i Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove i en què, a poc, hi ha més presència femenina. La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals, tal com explica el conseller d'Educació, Antoni Vera, combatre l'abandonament escolar i atreure joves i dones al món de la construcció.
10: Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
4: I anem a l'exterior perquè l'Orient Mitjà segueix en el punt de mira perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'inacceptable la resposta que li ha donat Iran a la seva darrera proposta. Assegura que té un pla i que ell aconseguirà la victòria total, però de moment diu que l'alt el foc és increïblement dèbil. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10. Ara, més xiu-xiu.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Encetant segona hora de Xiu Xiu i avui toca posar-nos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a coent, coent.
2: L'amor i les amistats.

0: quan compareix un nou amor, a vegades mos llençam, endinsam i deixam endutant i tant en sa l'habitació de l'enamorament que podem oblidar altres coses, com els amics. Atureu-vos a pensar un moment. Costa de reconèixer, però...
1: Sou d'aquells que quan heu tingut una parella heu deixat una micona de més les amistats?
0: O per al contrari, sou aquell amic que un dia va poder comptar amb algú que considerava important a la seva vida, però de sobte va desaparèixer? I doncs no va ser de sobte, va ser quan va conèixer a una altra persona en qui va recol·locar les prioritats sense mesura. I on queda allò de... Els amics són per sempre, si les parelles van i venen. És cert? I atenció, què passa si compartiu grup d'amics en la teva parella i després no funciona? O què passa si no saps com dir-li en el teu amic o amiga que necessites un moment d'intimitat amb ell o ella, que deixi de dur la seva parella perquè el necessites tot sol? Que no importa vengui sempre en la parella.
1: Ai, les amistats i ai, l'amor...
0: Ho heu viscut des d'una banda o de l'altra?

0: cas, la seva pròpia experiència i ajudar-nos a extreure alguna conclusió, ha tornat en aquesta taula Xiu-Xiuer Joan Font. Joan, hola, com estàs?
1: Bones tardes, com anem?
0: Te va agradar tant ja venir la primera vegada que has tornat?
1: Que no m'ho he pensat. Que sí.
0: Que bé. I també la nostra companya Teresa Tous. Teresa, com
2: hola,
0: estàs?
2: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Jo sempre torn també,
0: I tant. A tu te veiem en els informatius de la casa, però tu t'agrada, tu t'agrada Xiu-Xiu.
2: Clar, per això sóc aquí després de fer feina en els informatius. Necessito un poc de Xiu-Xiu a vegades.
0: Molt bé, molt bé. A veure, primera pregunta, Joan. Quan comença una relació, és inevitable deixar una mica de banda ses amistats?
1: A dia d'avui, crec que no.
0: T'ha passat?
1: Sí. Per això, com m'ha passat en el passat, que sí que ho he fet, deixar el cercle d'amics, pues por eso, perquè comença la relació i com que t'hi fiques molt de cap, una vegada van acabar aquestes relacions, pues es tenir la conversa amb els amics i com diguessin i tot, per favor, si torna a conèixer qualcú, que no tornis a desaparèixer. I això per jo va significar moltíssim. Et sentir això dels meus amics va ser un antes i un després per dir, és que no pot tornar a passar.
0: A tu què te va passar pel cap quan, no sé si eres conscient, quan estaves en parella i no quedaves amb els teus amics, o te deixaves,
1: clar,
0: no ho feies a poc.
1: És que, no, en absolut, que simplement és això, moltes vegades a lo millor passàvem a transformar el nostre món, la nostra religió, te torna a enamorar, dona tal, totes aquestes endorfines, tot ese todo, i és, buah, pues a por todas. Però és això, després a la larga, los amigos son para siempre. Uh-huh. És que no saben què pot passar. Uh-huh. I, pues sí.
3: Quant any tenies, més o manco, quan te va passar això?
1: Pues 23...
3: Eres teu primer amor?
1: No era el primer amor. A veure, que en l'anterior igual també havia pecat de fer-ho un poc, de fet. Però crec que per motius diferents. És que també és això. Crec que els motius ponen a variants, però és que te fas en fora el cercle d'amistats.
4: Mm-hmm. Però també és inevitable, realment. Tens una parella, tenim menys temps que abans, no? Perquè també has d'ocupar un espai cap a aquesta persona, no? Supòs?
1: Sí.
4: No ho sé. Però ho llams i vosaltres veus.
2: Jo crec que el mòbil facilita molt que això passi, perquè en la teva parella no deixes de xerrar. I qualsevol moment que te diu que fas, avui ara baixa o el que sigui, tu li dius... Idò, fem qualsevol cosa, anem a aprendre alguna cosa.
0: Això passa quan ets més jove, però després quan ets més grans, que hi ha obligacions cada dia, no estan... S'ha de prioritzar, no? Se reordenen les prioritats. Teresa, tu, quant d'any tens?
2: Jo, 25.
0: Has estat o ets d'aquesta amiga que desapareix? O ets amiga que sofreix, que pateix la desaparició?
2: Jo crec que un poc les dues, he de dir, de fet... Les meves amigues són bastant geloses entre nosaltres i amb el nostre grup. És a dir, quan una comença a quedar amb un al·lot, ja és típic missatge de no mos deixis tirades, els dissabtes sortim de festa. Clar, la persona...
0: Hi ha nervis.
2: Exacte, hi ha nervis perquè una persona que està acostumada a sortir, potser cada cap de setmana, un falla perquè vol dormir en l'al·lot o el que sigui i l'altre se posa gelosa perquè aquí l'acompanya de festa i sempre hi ha qualque missatge i qualque discussió per aquest tema, però jo crec que també el que deien, té 25 anys, mos començam ara a saber que s'amor, a dir aquesta dopamina real o no, i aquestes discussions hi són, però bé, a vegades si se saben mantenir són sanes, no? Perquè no mos passi la millor com en Joan.
0: Sí, s'aprèn, no, Joan? S'aprèn, perquè tu, bé, ets molt més gran que na Teresa.
1: Sí. Trec un quant d'anyats.
0: S'aprèn.
1: Sí, sin dubte. A més, sobretot per això, perquè després d'una relació, quan acabes amb ella, pues, ho passes malament, i és que qui passa a estar allà són els amics, també. Mm-hmm. És a dir, i és quan te'n dones compte de que esto... que potser durant el temps que havia estat amb aquella persona no li havia donat importància, dius, però és que aquests sí que són els que m'acompanyaran sempre.
3: Uh-huh. Ja hem de matisar, perquè clar, Inés, has dit que en Joan és molt més gran que la Teresa, tampoc tant.
0: 10 anys, no?
3: 10 anys, bueno, 10 anys, sí. Sí, però tampoc és molt
1: més gran. Més
3: gran. Jo pensava que en tenia 60.
2: En 10 anys, quantes relacions hauria de passar, per favor?
1: Bueno, segons...
2: Per aprendre.
1: Sí, efectivament, segons si ets una persona de relacions llargues,
3: Oh! Ah, no, oh, esporàdic. No, i també passa que el grup d'amics en 10 anys canvia moltíssim. És a dir, passàveu per aventura de passar molta estona plegats, clar, el cap de setmana anar junt de festa cada dissabte, com diu una Teresa, a tenir fills, a tenir feines...
1: Que serà que passa factura i ja no te pot pegar segon quina festa... Clar,
3: també.
1: Claro.
0: Bé, ja sabeu que podeu participar en aquest programa, en aquesta conversa d'avui, Amor i Amistat, 971-13-99-00, si voleu entrar en directe i dir-nos la vostra opinió, 971-13-99-00. Heu estat aquest amic o amiga que ha patit la desaparició d'un amic perquè ha tingut parella? Heu estat aquesta persona que heu deixat de banda les amistats per donar prioritat, a lo millor massa, a la parella? Clar, Teresa, què fa més mal? Que un amic desaparegui quan s'enamora o que només reaparegui quan deixa la parella? Quan acaba.
2: Això és un altre debat. Eh? Jo crec que quan torna has de ser molt bona amiga per voler tornar a recuperar aquella amistat, perquè jo al manco me sentiria molt, molt ofesa, no? Jo som molt real, o sigui, sempre...
0: I has dit que les teves amigues se posen... És a dir, vos teniu geloses entre vosaltres.
2: Jo crec que un poc sí. De fet, ara jo estic quedant amb un al·lot, a vegades, i clar...
0: M'encanta
3: però...
0: que...
3: Clar, m'està matisant. Però s'etiqueta, quedar amb un al·lot...
2: He de dir que vaig fent aquí a sa casa i alerta, perquè jo a sa redacció també contaré altres xiu-xiu entre els meus companys i no vull que ningú m'atagui...
3: Ell no fa feina d'IV3, no?
2: Exacte, no fa feina d'IV3, més normal. Sí, no, això és inviable.
3: Si no, pitjor, no
2: per ell és la feina... Bé, no ho sé, nosaltres a casa també en tenim moltes, eh? Mm-hmm. Però això un altre dia. Que deia que... Ah, sí, jo crec que has de ser molt bona amiga per voler tornar...
0: Però no,
2: deies
0: que estàs conegent d'una.
2: Ah, sí. No intentava escapar.
3: Bé, i que no? No, no,
2: I, no. I què passa? Ah, també giraré un pot la truita, perquè ell també moltes vegades me diu que ja estàs en la teva llota quan li ensenyin fotos de la típica amiga meva que sempre aquest.
3: Ui.
2: I me diu...
0: Això no m'agrada.
3: No, jo tampoc.
1: És tòxic.
2: Però jo crec que me fa gràcia també, perquè, per exemple, si jo me fas sopar, li envio una foto i li comen quan me'l fas tu també, perquè si... No,
0: és per jugar, és per jugar.
2: Sí. Un poc, sí.
1: Tot depèn de la manera en què ho diu, en què ho reps. Sí, ja. Sí.
2: Sí, sí, espero que sigui, saps? No me digueu això, no m'assisteu ja, perquè si en 10 anys puc canviar moltes parelles, ja no xer més amb ell.
4: M'interessa, una hora de sessió teràpia.
0: Tu ets intel·ligent i ho sabràs veure. En tot cas, està molt bé que jugueu ara i dius que tu de moment estàs prioritzant una mica les amigues, que és en qui sopes, en qui comparteixes temps junts, no? Creus que hi haurà un moment que potser això pugui canviar i que elles ho hauran d'entendre?
2: Jo crec que sí, però també moltes de nosaltres ja estan anant a viure amb les seves parelles... Ja duen...
0: I això ha canviat ja? Ha canviat la dinàmica?
2: Ara comença. Ara comenci, però això hi ha discussions, perquè ara s'han d'entendre.
3: I obri un nou meló, que és que amb les amistats, de vegades donant per fer moltíssimes de coses, i de vegades també hem de tenir certa responsabilitat afectiva i tenir unes converses que, per ventura, hi ha vegades que no tenim perquè són els nostres amics i perquè no importa, i perquè ja mos... Bueno, no, permeten tot.
1: Clar, i lo important és que justament eso, és que ja parlàvem de... La comunicació, però és que la comunicació en qui tenim les relacions més llargues és en les nostres amistats. Al cap i a la fi, és una relació emocional, la qual han de tenir aquesta capacitat de comunicar-nos, perquè ara potser parlaré un poc genèric, però els homes m'ho han ensenyat molt poc a realment expressar els nostres sentiments. I sempre és entre bromes de, tios, que ja no pareixes, tios, que...
3: Se corretja...
1: Efectivament, i aquestes coses, quan en lloc de saber-te amb el teu col·lega, si realment dius, jo, és que el trob a faltar, és a dir,
0: saber-te...
1: I parlar-ho sèriament, fora bromes, fora...
0: Sí, sí.
1: Sí, fora tonteries, i és en plan, no, és que t'ho dic perquè realment, perquè t'estim, i te vull seguir veient i tal.
0: Jo això està molt bé que ho recordi, Joan.
1: Clar, fora, llevam aquestes bromes ja de...
0: Que la comunicació és molt important a tots els sentits i a vegades, a lo millor, en el grup d'amistats d'homos costa una mica més.
1: Costa molt, sempre, si no estan fent garrolillo, per dir-ho d'alguna manera, però és que és així.
0: És una forma de tapar les emocions, fer, jugar i fer broma. I...
1: Efectivament.
0: Interessant, interessant. I un altre meló encetat.

0: Això també és una altra.
1: Veus, però no te creu bé pels problemes que te conte. No per com sigui aquesta persona de cara a tu, sinó per lo que t'ha contat, en lo qual aquí sí que jo crec que de manera molt assertiva ha d'entrar a amistat de veres, de per què no t'agrada aquesta parella que tinc. És a dir, que siguen capaços de dir-ho bé, perquè a més, si li comencen a tirar quina veig de la parella, lo que farà és recollir carrete i efectivament, en lo qual, però dir-ho bé, jo trobo que és fonamental, perquè, bueno, és que les toxicidades, és a dir, m'ho hem de donar compte si les nostres, amistats entren dins una relació que pot no ser el que li desitgem.
2: Sí, i amb aquest tema també és un poc qüestió de temps, no? Potser en el principi no encaixa massa bé, perquè tu també dus molt d'anys amb una gent i dus una dinàmica...
0: T'avou un altre context, amb un altre paper. He rebut un missatge d'un oient que diu: molt en el fondo pens que si no encaixen els teus amics, no encaixen tu.
3: Clar, això és un altre també.
1: Efectivament, sí, sí, no?
0: 9713-9900, ja sabeu que podeu participar, si voleu, dir la vostra. Una altra qüestió que hem parlat és: què passa si t'enamores d'algú que no encaixa amb el teu grup d'amics? Però ara un altre meló. Què passa si t'enamores d'algú del grup d'amics? Vos ha passat?
4: No massa, perquè només tinc amics gais i això sí que no me sol passar.
1: Passar? No, dins el grup d'amics, no.
0: Jordi, però... t'ha passat?
2: A mi no m'ha passat, però conec gent que li ha, sí, que li ha passat i ha estat un... O sigui, clar, eren dues persones que estan en el nostre grup d'amics, van ser parella, després ho varen deixar, no varen acabar bé, i al final...
0: Això pues... també pot passar a qualsevol edat, atenció.
2: Sí, i això al final va decantar...
0: Divorcis i separacions.
2: Dins el grup se va decantar aquest grup cap a un dels dos, i l'altre va quedar un poc...
0: Difícil de gestionar,
2: un poc de fora, això,
0: Xavi?
2: Va ser, sí.
3: No, això no m'ha passat, així és el que intenta esbrinar.
0: No, és que pensava que volies dir qualque cosa.
3: No, no, no. No.
0: D'acord.
3: No,
1: però el que deia en Jordi, perdona. Clar, també és la diferència si acaba bé aquesta relació o acaba malament. Per què?
3: Però també deu ser complicat, en un mateix grup, haver-vos de veure.
1: Sí, però si realment ha estat... Si ha estat una decisió mútua... és que...
0: Depèn de la ruptura.
1: Claro, si és simplement, pues, que... tots dos asseguts un dia d'una conversa deies, és que ja no és el que era, és que igual te segueix que estimant però ja no sent allò, tal.
3: Podria
1: i
3: ser.
1: És una decisió mútua.
3: Però crec que seria un rara avis, això.
1: Sí, a mi, però qualcuna jo en conec.
0: Tenim el testimoni d'un oient.
5: Hola, xiu-xiu. Pues bé, jo venc a dir que mai vos poseu parella de qualcú del vostre grup. Per què? Jo... de forma personal i també amb els grups de les meves amigues, pues sí que, bueno, pues és normal que després d'un temps els teus amics passin a ser amics de la teva parella i, clar, després coneixeu gent junts, sou amics tots i, clar, són coses que quan vos separeu aquesta dinàmica que s'havia creat grupal es romp perquè la gent agafa bàndol, tal, no sé què, per això... Aquesta dinàmica és horrible. Cercau-vos gent d'en fora.
2: Conclusió.
3: Sí,
2: ja està.
0: Cercau-vos gent d'en fora, de distància física. És a dir, de jo, de si sóc a Bunyola, de qualcú de Manacor.
2: Exacte, no cerquis un del teu poble. No. Això,
0: això també és un altre
1: comunicació,
0: tema.
1: Comunicació, comunicació,
0: ni
1: comunicació.
0: Sí. Sí. Aquí sempre arribem a la mateixa conclusió.
2: Però, clar, sí, però tal vegada dins un grup d'amics també és inevitable que si ho deixen i acaben malament...
1: Si acaben malament, clar, perquè...
2: Tu també acabes, no?, has de triar entre papà o mamà, no?, quasi.
3: Sí, i dins un grup d'amics, tot i que sigui un grup d'amics i qualcú t'atrau molt, tampoc diràs no, no, és que són del mateix grup, no...
1: Ei, no tal.
3: No m'aventuraré.
1: Per això deia, si això passa, el que dius tu... Pues en plan, podem tenir les coses molt clares, sí, de parlar-ho tot, cap on anem tu, que no hi ha segones línies entre amics, ni res, ni ambigüetats, ni res, parlar-ho tot, perquè si un dia fórem amics, si això no arriba a alguna més, pues que puguem seguir sent amics.
4: Gairi, sí, que també el contacte zero ha de ser superimportant, o sigui, si deixes un qualcú...
1: Sobretot, sí, però jo crec que en el principi.
4: Sí, en el principi per això seria un any.
1: Va, no, no, clar, però la vida és molt llarga.
4: Jo, el meu ex, no el vull veure d'aquí 2 anys. Per si m'ho sent, que no ho crec, no. Però no m'ho tornis a ser Instagram. No. No. Un bit, un vale, eh?
0: Una altra pregunta que vos ajudarà a

0: I va ser conclusió de lo que estem parlant avui. Quan estàs malament emocionalment, a qui telefones primer? A sa parella o on ets amic?
1: Segons quin és el problema emocional.
0: Sí, eh?
2: Sí.
1: Però és que jo crec que mos hem d'enamorar d'una persona que pugui arribar a considerar la nostra amiga. És en plan que no hi ha absolutament cap secret. Que sigui el mateix per poder-li dir, és que fins i tot és... El que deien, si tens un problema amb la teva parella, la primera persona que has de parlar és amb la teva parella.
0: I també està molt bé tenir no només espais mentals, sinó espais físics. Només amb els teus amics, encara que tinguis parella,
1: totalmente,
0: no?
1: Totalmente, sí.
2: I sobretot això ho veig ara en els cumpleaños, per exemple. Sí, perquè ara venen el lot de les meves amigues en el meu cumpleaños.
3: Però si jo no vull que vingui.
2: Clar, jo he convidat a la meva amiga, però ara
1: clar,
2: ja...
1: Clar, no sé què vas de dir, oh, pues... Clar, jo vull que sigui un aniversari de noltros.
0: Només noltros.
1: Clar, ja. I...
0: Això no sí, ho xerrau, Teresa? Sí. No ho xerrau?
2: Solen ser més llestes que jo. Quan queden 10 minuts t'avisen i ja està, tu tens camp per tothom o ja cervesa per tothom.
3: Ara diré una cosa, però és que clar, tu pots fer una quedada, una trobada amb el teu grup d'amics que són de tota la vida, bueno, hi ha parelles, no?, evidentment, i aquestes parelles sempre són benvingudes. Però és vera que...
0: Ah, no? Quan no t'ho has dit.
3: Són generalment benvingudes, però és vera que sí, quan passa que no hi ha una sensació de parella, aquesta dinàmica es torna un poc en els orígens i passes molt de gust d'aquesta dinàmica que et sa d'abans. I diuen, clar, no molesten. Evidentment i naturalment que ningú no molesta aquí. Però és vera que aquesta dinàmica... De vegades, original, s'enyora una mica.
1: Sí.
0: És diferent, la dinàmica.
4: Les parelles pecat, són un problema.
0: És que és això, quan li dius a un amic avui vine tot sol, sense sa parella, Teresa?
2: Jo, ara perquè estic aprenent, amb sa edat, a dir les coses de la millor manera possible i a contar, si puc, fins a 50 van de dir el que pens, perquè si no, ja t'he dit jo que torna a obrir-se una discussió en el grup i no.
0: En Joan, crec que te val dir qualque cosa.
1: No,
0: que estic d'acord. Clar, comunica-ho.
3: M'agrada.
1: Però que totalment, a més, ella mateixa ho ha dit, estava aprenent aquestes coses, però que jo també. És a dir, no és que jo totes havia els haig dit, sinó que els estic aprenent a dir. I clar, quan no li has de poder dir a un col·lega o una col·lega de... És que vull que necessites parlar.
0: Però potser li cau malament. No venguis amb l'amic, no venguis amb la parella.
1: Idò. Anem un poc més enllà i deixa'm explicar-te perquè avui el que necessit és parlar amb tu. Dir que no és que no estimi a la teva parella, sinó és que necessit el meu amic avui.
0: En Jordi ha dit un concepte, que has dit?
4: Ses parelles pecat.
0: Parella pecat, se diu això.
4: Clar, són un pack. Van un 2x1.
1: Sí, sí.
0: Tenim un altre testimoni que parla de ses parelles pecat, com diu en Jordi.
5: Bé, jo com a desaparegut com a tal no conec cap situació, però sí que és vera que he viscut moltes amistats les quals s'han ficat a dins una relació i en el moment en què s'han ficat la relació han creat el que jo li anomen la relació pecat, que és aquella parella que no fa les coses de forma separada mai. Per tant, és vera que si no hi va un, no hi va l'altre i és com a mig desapareix perquè la meitat de les quedades no ve perquè no hi va l'altre. I és una situació bastant desesperant.
0: Per tant, pregunta, és incòmode quan una parella ho fa tot junt? Tota junta?
2: No, faria peresa, no. A vegades una necessita estar tota sola. I també crec que te canvies la personalitat quan estàs a lo millor un poc en la teva parella. Sí, que a vegades has de ser una Teresa la més... No vull dir loca, però més alterada i a vegades és un poc més seriosa, que tal vegada és el que m'ho donaria una parella.
4: És que això és molt interessant. A lo millor no desapareix físicament, que seria com aquesta mica no el veus mai, però desapareix com a individu i sempre està en el duo, no? Per tant, també desapareix en certa forma, que profunda.
3: Però si és que en aquesta persona no li neix que passi una altra cosa que no sigui això.
1: Totalment.
0: Joan, conta com ho vas viure quan eres més jove.
1: Clar, és que just ara el que anava a dir és que crec que aquí potser també va en l'edat. En los inicios, a la vintena, això, les relacions que tens, sí que igual moltes vegades és relació en paquete, que vas a totes bandes. Però en el meu cas, coneixes a persones a partir dels 30 o això, i ja tens tant... bueno, em manco per la meva part, tan segur qui ets, com ets, que no tinc clar que vull estar amb els meus amics, avui ser jo els que estigui amb ells, i encara així d'igual, quan vengui, seguiré sent la mateixa persona perquè aquesta persona ha conegut ja en el Joan que soc.
0: Clar, és pràcticament triar entre quines frase és pitjor, si ja no tens temps per nosaltres o no entens que estic enamorat.
3: Que bona, Inés, eh?
4: Uau.
3: L'he agradat dir-ho, eh? El silenci.
1: De quin enamorament estan parlant, perquè...
0: Bona també... reflexió, Joan. Teresa, t'has quedat freda.
2: Jo quedat només fred. Penso en la meva experiència i dic, me vull ser bo jo xerrant així. Sí, dic en quin moment arribaré en aquell punt.
0: Sí. Arribaràs,
2: Teresa. Jo
0: tot s'aprèn.
3: Però el que és evident és que viure en una relació d'amistat o una relació romàntica amb culpa, perquè al final imagina que això és el que acaba generant, i és que tens la corretja posada i s'apareix, que no, vas molt amb els teus...
0: Aquesta és preciosa, la corretja.
3: La corretja és terrible. Però és popularment molt coneguda.
1: Claro. I molt masculina.
0: Exacte.
1: Efectivament, sí, sin duda. Sin
0: s'utilitza...
3: Però no podem negar que existeix i se fa servir diàriament.
0: Se fa servir, però és...
1: molt masclista.
0: És masclista, misògina, perquè se fa referència, sobretot, a la corretja, entre cometes, simbòlica, que posa la parella quan és una dona al cap d'un home. I utilitzen els amics de l'home.
3: Sí, i s'estirada de corretja i d'aquestes expressions.
0: Expressions que no
1: molt,
0: molt
1: masclista, clar.
3: Però aquí anava, és a dir, la culpa que se pot vivir des de com a amic, que estàs fallant a un grup d'amics, o que estàs fallant a la teva parella, no trobeu que això també, de qualque manera, comences a conèixer una persona i tens tot aquest processos fins que t'estabilitzes, un poc.
1: Però és que, mireu-vos, i va enllaçat en el que deies de la corretja, aquesta expressió tan horrible, també perquè els homes no ens han ensenyat a expressar molt. No, m'ho han ensenyat, que sí que li pot dir al col·lega que t'adu la corretja, però no... Tio, és que te troba a faltar. És que és això.
3: Sí, i me sap greu.
1: Exacte,
0: i me sap greu. I què és més difícil, trobar avui en dia una bona parella o una bona amistat? O conservar una bona amistat?
2: No ho sé, jo, tot és molt difícil, jo crec.
0: La Teresa està
2: obviadíssima. No, jo no estic pensant que és molt difícil.
1: Bueno, trobar noves amistats a segons quines edats és complicat, però poden ser molt vertaderes, perquè ja tens establert la teva personalitat, tens ben clar qui ets, i a dia d'avui jo, per exemple, en 35 anys, conec a qualcú que passarà a ser la meva amiga, el meu amic, i tenc clar que això serà una amistat.
0: I sigui per allò, sigui amistat, tot s'ha de cuidar. S'ha de regar com un cociòlet.
1: Tot són relacions.
0: Bé, doncs, Teresa, no t'agobis, perquè ja no parlarem de tu, perquè tenim consells, consultes que mos han fet a nosaltres com a consellers.
2: Vale.
0: T'agrada més aquest paper?
2: M'encanta.
0: Vinga.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la banda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sols fer és donar-li una bona besada.
8: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del mig.

0: I Uda, hem arribat el moment d'encetar el consultori. Avui tenim una Teresa Tous, Teresa preparada per ser la consellera de l'amor.
1: Preparadíssima.
0: I en Joan Font, un oient encantat de participar en les nostres converses.
2: Encantadíssim.
0: Vinga, Jordi, què demanen els oients sobre l'amor i l'amistat?
3: Hola, equip de Xiu Xiu. Una de les meves millors amigues era d'aquelles persones que s'apuntaven a tot. Concerts, excursions, festes, viatges... Si volies fer un pla divertit amb qualcú, sabies que ella sempre era la persona indicada. Però ara, tot ha canviat. Des de que té el lot, mos cancela tots els plans. I quan al fi la podem veure, se passa tot el temps xerrant de la seva parella i de lo bé que els hi va tot. Ningú li vol dir res perquè ella sembla molt feliç, però també tenim la sensació d'haver perdut una amiga. Li haurien de crear l'atenció o simplement és una etapa i ja se li passarà?
0: Com pensau?
1: Jo crec que probablement sigui una etapa, però igualment li heu de dir, clar, el que xerrava, no? Comunicació
2: sí.
1: Sempre.
2: És que gràcies. Sí, sí, és, sens dubte, però és com li han de dir. Mm-hmm. És el que comentàvem abans, que no ha de ser un atac, perquè si no, aquesta persona l'únic que farà serà reconèixer més encara dins la seva parella. En canvi, si li sabem dir, és perquè la trobem a faltar i tot això... I li deim profundament i com toca, si no ho entén.
1: De fet, Jordi, si m'ho permets, vam a desobrir la teràpia, l'obrim. Jo he anat a teràpia i allò, a vegades, he xerrat d'aquestes coses, he comentat i m'ha dit el meu psicòleg. I no és broma, no sé si m'ho podeu fer cas amb tot això, però en la meva persona m'ha funcionat que si tu li dius una vegada i no ha canviat, ja està.
0: No insisteixis.
1: No insisteixis. Una persona, si vol canviar, canviarà, i si no, ja està, que quedin el lot. Vol trobar una de festa amb un altre, a mi m'ho podeu cridar.
0: Bé, i que s'ha d'estimar qui t'estima, també, no?
1: Sí.
0: Vinga, més conciutoris, Jordi.
3: Seguim. Hola, xiu-xiuers.
0: Hola.
3: Tenc un amic que sempre havia estat molt crític amb les parelles que eren massa cursis. De fet... Sempre que qualcú del nostre grup d'amics tenia parella, ell se passava criticant tot el dia. Però ara tot ha fet un canvi radical. Fa uns mesos que aquest amic té el lota i des d'aquell moment són la parella més ensucrada del món. Pengen fotografies a xarxes amb frases tipus "el meu lloc segur", duen polseres combinades, celebren mesiversaris amb pastissos personalitzats i fins i tot tenen la ubicació compartida 24 hores per, segons ells, estar més tranquils en el seu dia a dia. Creus que hauríem de recordar-li totes les vegades que se'n reia de nosaltres o és millor deixar-lo viure dins la seva fantasia?
0: En Joan ha posat una cara quan t'ha dit la desubicació de 24 hores.
2: M'ha espantat, sincerament. Això, me sap greu per qui li pertoqui, però m'apareix molt tòxic.
0: Home, perquè... s'acaba de saber 24 hores on ets altre.
2: Efectivament.
3: Però això també passa amb els grups d'amistats que els atenen entre ells, també. Això se du, també.
2: És que...
0: Això és una moda de joves absolutament tòxica.
3: Tu tens com el teu grup, no sé quina aplicació deu ser, i tu saps on són tots els teus amics. Ah, però som amigues prenent algo a Plaça Espanya.
0: Això és verat.
3: I els altres han anat en el psicòleg.
4: La gent
3: és
4: de riu.
1: Jo ric perquè... Tens les dues bandes. Jo tinc la ubicació de les meves amigues, que no do cap al lot, però mon mare té la ubicació de mon pare. Perquè, per exemple, mon pare té torn partit, i, per exemple, mon mare, si ha de tenir la sopa feta, posar soia, ha de saber si mon pare ha partit o no de la feina. I mira...
0: Ai, que bo, tio.
1: I mon pare ja estava amb ell, ja puc posar l'arròs. Oh, no.
2: Però encara així.
0: Boníssim.
1: És tòxic?
0: No, jo crec que, és que ta mare necessita passar sopa.
4: És una qüestió pràctica.
0: Sí, és una qüestió de logística.
4: Però, bueno, responent en aquesta oient que demana si li haurien de recordar, jo crec que se li pot recordar, però també dir-li que passi molt de gust d'això que està vivint.
2: Efectivament.
4: Clar, mare, que si tu ho criticaves, escolta, tampoc hem de ser hipòcrita.
0: Exacte. Hem de reconèixer-ho. Aquesta amiga que... hauria de reconèixer.
4: Exacte.
2: Sí, però, bueno, i reconèixer... Ja ho veu, jo crec que si està amb el seu grup d'amics i se posa monyes, veu com et mira...
4: Tenc una relació ensucradíssima. Escolta, si jo ho criticava, però ho tenc i pas un
2: gust. Efectivament.
3: Que s'aixequi un brindis, s'aixequi i ho reconeixi.
4: I més, vos convid en el meu més
2: aniversari. Exacte.
0: Vinga, el darrer, Jordi.
3: Vinga, anem. Estimat consultori, darrerament una amiga nostra sempre mos diu que no pot sortir perquè va just a de dobbers. No s'apunta mai a dinars, sopars, viatges... En resum, tot pla que impliqui un esforç econòmic. per molt petit que sigui. Fins aquí no passa res, ja que ningú jutjarà una persona per el seu nivell econòmic, evidentment. El problema ve quan se passa tot el dia en la seva lota, menjant a restaurants cars, fent-se regals de marca i viatjant a destins exòtics. És una qüestió de prioritats o simplement mos està posant excuses?
1: Com penseu? Jo crec que s'ho gasta tot on se pareu.
2: I aquesta
1: coses.
2: Persona sí que un poc cínica, sincerament. Ei. És a dir, sí, això sí que són excuses. El mango, des del meu punt de vista.
4: Anem, és una qüestió de prioritats i una qüestió de posar excuses.
2: Clar.
4: Són les dues coses, ni una cosa ni l'altra.
2: És que per què et d'anar a dir no t'he endat bé? Simplement dir escapar-me, has hagut d'estar... Ens
4: entén de la cara, escolta, no fa
0: ser res. Ara tinc altres prioritats i si tinc dos meses, et vull...
2: Emplear, invertir...
0: Invertir en passar parella. Temps... Sí.
1: O el manco que no ho pugi a Instagram i...
4: Que s'amagui.
2: No, tampoc és això, però no paguis excuses.
3: Exacte. Bé, però sí, a lo millor el que diu Nina, sí que va, econòmicament no va massa bé, però ho decideix gastar. Jo conec molta gent que gasta més del que porta a son parella.
2: Per això, però que no digui que va i curta la pes.
0: Això és el que passa moltíssim, és a dir, no, però posam un pla i o alguna amiga diu no... No puc, perquè vaig malament de dos vés, però el sent demà o la setmana que ve se'n va d'hotel, per exemple.
4: I tant mateix, teus amics te coneixen, saben per on vas, sí, i te coneixen fa molt d'anys.
0: Però tu, com a persona madura, has d'entendre que bé que cadascú...
2: Exacte. Fa el que vol amb els europeus. Efectivament.
0: Exacte, faltaria més.
2: Però no té per què mentir, si som amics.
4: Exacte.
0: Sí,
1: clar, jo ho diu perquè li paguin també.
2: Això crec que és generacional.
1: Sí, hola, no tinc dos pes per una Coca-Cola, me la puc dir marques, no sé, per una beguda.
2: Com patrocina.
0: Me convides.
1: Vos
0: heu passat bé avui venint?
2: Super
1: bé,
2: sí.
0: I de podeu tornar a voler, perquè sou un fantàstic conseller de l'amor.
2: Pues encantados.
0: Que bé, gràcies per venir, Teresa Tous i Joan Font.
2: Gràcies.
4: Moltes gràcies. Bona nit.

0: TV3 Ràdio és formació. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
2: És lo que a todos nos ocupa la mente.
1: Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
3: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
1: En directe des del Coliseum.
3: Te lo puedo recontra asegurar.
1: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
3: Y dependen de ustedes.

0: Senyors, i continuem aquí i acaba d'entrar a Passaport en Toni Jaume Martorell. Toni, com estàs?
1: Com estàs? Molt bé, jo molt bé. I vosaltres?
2: Molt bé. Molt bé.
1: Sí? Mm-hmm. Constipats?
0: Massa bé.
2: No, però tu fas begota.
1: Jo sí.
2: Sí?
1: Sí, ara m'ha tocat.
0: Tens un poquet de moc.
2: Sort que sempre fas bona cara.
0: Està fantàstic, en Toni.
1: Sí. Ah,
0: tan fantàstic que la setmana passada vàrem anar a una festa bastant mediterrània i cinematogràfica. Eh? Mm-hmm. Recordem que vàrem anar a la festa d'aniversari d'en Paolo Sorrentino, molt italià, tot plegat.
1: Ja m'ho direu.
0: Així que avui, Toni, no sé si canviarem d'aires.
1: Sí, sí, sí, sí. Avui anirem de festa d'aniversari d'una persona bastant important aquests dies. Una persona que és notícia i que ahir va tenir un dia interessant. Va ser una bona passada de nervis, però va acabar bé la cosa. No sé si veu d'aquí vol estar parlant ja, si sí, si no. No sé si
3: vos
1: sigui un poc l'actualitat esportiva. Avui el nostre resident serà alemany perquè anam a la festa d'aniversari de Hansi Flick.
0: Apa!

0: la festa d'aniversari d'en Hansi Flick. Punxarem en aquesta festa, serem aquest privilegiat.
1: Sí, és un pot de cool, en Hansi, sí o no?
2: Totalment.
0: És un tio cool.
1: Sí, oh?
2: És increïble.
1: És un dels homes del moment, sobretot per la afició blaugrana, i com vareu veure, me suposo que tot vareu veure el partit, no?
2: Sí. La segona part.
1: Sí, que poc futbolers que sou en aquest programa. Ja m'ho pensava.
2: És que només veïm el Mallorca aquí.
1: Clar, sí.
3: Però tu el vas quedar content.
1: I el Balears. Que ahir va guanyar 0-3.
2: I el Poblense també.
1: També.
3: Però Toni, tu vas quedar content amb el resultat d'ahir?
1: Jo no.
3: No, eh?
1: Per què? Perquè, ja ho sabeu bé.
3: Perquè ets del Madrid.
1: Hansi Flick. Però mireu, que bon esportista.
0: Cap madridista.
1: Que bon esportista que som, que estem ja al Madrid, duc avui en Hansi Flick.
0: Tens esportivitat.
3: T'ha de reconèixer.
0: Tens esportivitat.
3: Toni Jaume.
1: És així. En Hansi, després de la temporada que ha fet, ha decidit venir a Mallorca de vacances, com a bon alemany, seguint tots els clichés que ha de seguir, i justament fa els anys. I què passa? Quan un famós ve a Mallorca i era el seu aniversari.
0: Home.
1: I el que cerca els millors punts, jo dic, compte, la zona, és a dir, nosaltres. I nosaltres, com sempre, anem cap allà. Així que arribam. Faré demà.
3: Costa que
1: se noti el rovell i anem cap allà. Mos obre la porta el senyor Hansi. El saludam. Ei, Hansi, com estàs? Com sempre, d'un polo, una camiseta ben apretada, ben estretona, i mos dona pas a sa casa que ha llogat, evidentment, a Senaral. No podia ser d'altra manera. Mos indica cap allà on hi ha el plafó de punxa discos i mos hi col·locam. Comencem a treure discos i avui començarem amb What is Love de Zimmer 90.

0: Jo crec que li han cantat aquest inici en En Daddy Cool.
1: En En Daddy Cool. És que, clar, direu, Toni, com és això de començar amb un grup tan modern? Eh? I jo tinc la resposta. I és que en Hansi va venir a la Mobo l'any passat.
0: Sí.
1: Sí. Hombre, i va veure Zimmer 90, aquesta jove banda alemanya, i evidentment li van agradar molt.
0: Clar, és que són compatriotes seus.
1: Clar, nosaltres sabíem perfectament que li agradaria aquest tema, perquè, clar, en Hansi era allà. Allà,
0: És que va gaudir moltíssim.
1: I tant que sí. No han fallat, eh? Bé, com ja sabeu, és hora de dir-vos una mica com és aquesta caseta que ha llogat en Hansi a Serenal, i és que, de fet, no és una caseta. Se tracta d'un hotel.
0: Ah.
1: Sí, som a la terrassa de dalt de tot és hotel. El que se diu és rooftop, no?
2: Exactament.
1: La reservada sense en Hansi i la festeta és aquí dalt. Què vos sembla? Adequat o no?
2: 4 de vera que ha fet amb el Barça, ha dit un poc.
1: I deu per prima per guanyar.
2: Sí.
0: Sabeu tota la veia de Palma.
1: Uau, amazing.
0: És espectacular.
1: Sí.
2: Se pon el sol per darrere el galetzó, ara mateix, en aquesta festeta.
1: És increïble.
0: I sona...
1: Sona Zimmer 90. Que bé que ho han quadrat, la veritat.
0: És que ho han clavat.
1: Som els millors. Sí, bé, sí, sí, però hem de continuar, eh? I ho farem amb un altre tema que no us pensaríeu mai que en Hansi escoltàs, però és que enguany, sent el seu segon any a Barcelona, s'ha començat a integrar de bon de veres. I, clar, una de les bandes del moment de Catalunya és la banda preferida d'en Xavi Oliver, l'Ludit Band. I hem de dir que li ha agradat bastant el seu darrer disc. I per això, que soni on t'has ficat aquesta nit.

0: Tom Ancle de la Ludwig Bank.
1: Sí o no?
0: Que sí.
1: Xavi, les canta
2: sí,
1: totes.
2: Sí, totes, sí, són molt bons.
1: Sí, bé, bon rotllet, bon rotllet que li hem donat en això. Estem entrant molt bé en aquesta nit de maig a una terrasseta de Serenal, però bé, en tot això, moment, Inés Mateu, sí, per la nostra pregunta clau. Entenc que gairebé hi ha tota la plantilla del Barça.
0: Home, tu sempre demanes qui hi ha de VIP en aquesta festa. També. En aquesta festa hi ha molt de VIP, per descomptat hi ha tota la plantilla del Barça. Lo que falta en Neymar. Falta en Neymar perquè...
1: Perquè Neymar no ajuda al Barça.
0: Ai, la minya mal, perdó. M'he confós de griega. Però... És que com m'ho mirava raïda, que ha dit. No, però falta en Lamine Yamal perquè és massa jove.
1: Sí, no li agrada la festa.
2: No, Lamine.
0: No li agrada la festa d'un senyor que és més gran que ell. A veure, quan la infant Hans, sí.
1: Si et seu cap el convida a la festa d'aniversari, no hi va...
3: Jo que s'ha apuntat Olivia Rodrigo.
1: Uop!
3: Que era això que patrocinava les camisetes, alerta.
1: S'ha dit coses.
3: Cap a Mallorca.
1: Hi ha hagut xiu-xius d'en Olivia Rodrigo.
3: Hi ha hagut xiu-xius?
1: Hi ha hagut xiu-xius.
3: Oh, no d'informar.
1: Primer de tot, li va demanar una foto en Lamine.
0: Sí, això ho vaig veure.
1: Sí, i després se diu, eh? Se diu, ell es diu per xarxes socials, que se'n va anar amb el mateix cotxe de Luz de Gas que un altre jugador del Barça. Fins aquí pollegir. Fins aquí pollegir. Ja està. No, ja està.
2: Passa, l'acompanyava que seva.
0: Sí, segur.
2: Pobre innocent.
1: Estim, haig de continuar, que la nit és curta i nosaltres tenim moltes cançons. Així que, moment ara per pujar una mica s'aposta, deixar de banda les noves descobertes d'en Hansi Flick i tocar ja temassos que sabem que ho petaran. Que soni Tom Jones i el seu Sex Bomb. Sex Bomb.

0: No me digueu que no li pega moltíssim en el Hansi.
1: Tom Jones, Radio Mort.
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir, Daddy Cool li pega i Sex Bomb...
3: S'ha desmelenat en Hansi, ja, oh?
0: No sé si té molta melena, però segur que sa que té se l'ha desmelenada. I jo crec que li pega molt ballar aquest tema amb en Joan Laporta.
1: Sí.
0: Moltíssim,
3: És que jo crec que en Joan Laporta està agafant...
0: Fent el limbo amb en Joan Laporta, amb aquesta
3: cançó. Està agafant massa protagonisme en Joan Laporta, perquè saben que li agrada molt la festa, també, amb el bon sentit de la paraula.
0: Sí, sí.
3: I ja l'anfitrió ha passat a segon pla. Li ha robat una mica en Laporta.
0: Pot ser bé, pot ser bé. Hego coltades ja.
3: Però bé, tothom s'estima molt.
0: Tot, sí, i tant que sí. Però bé, companys...
3: Xoc amb panxes.
0: Sí, exacte. Xavi, Jordi, a veure, mem, com van vestits els nostres convidats d'avui?
3: Quina pregunta.
1: Els convidats d'avui van vestit en fil, en fil.
0: En fil,
3: tot i que... Van en traje.
0: En trajo.
1: No, tu pensa que tenen calor i van ja quan han d'assistir a actes, ja han de fer un pot de política, de futbol, però avui van un poquet de fil, pim-pam, pim-pena. Sí. Se pensa que ens omple Eivissa.
2: Un poc participant de la Isla de les Tentacions, no?
0: Opa!
1: Sí, els futbolistes en tenen qualcuns, eh?
2: Però crec que van un poc... És que els futbolistes van com volen. Ja quan arriben en els partits també que van en Koundé, que va com vol, aquí cadascú...
0: Cundé, és humant.
1: Hi ha molt que dona una bosseta, em sembla com un necessari.
0: Exacte, però sí, també. Bé, no podia ser d'altra manera que anessin un poc així d'aquesta manera. Fantàstic, molt bé. Hem d'entrar més en calor, i això vol dir que no podem baixar gens ni mica el ritme. Un altre hit per Don Hansi, ara un que li recordarà a quan era jove i sortia de festa. 99 Love Balloons de Nena.

0: molt d'Alemanya està sonant aquí avui.
1: És la festa dels Hansi.
0: Se nota que som a Serenal, és la festa dels Hansi.
1: Exacte, és que encaixa tot, encaixa tot. Això va ser un èxit gros i no li podíem no posar aquest hitot en el Hansi, que tenim ja a tota la pista de ball encesa. Però, malauradament, acabat de veure una cosa que no vos agradarà, companys. Des de dalt de la terrassa, des de dalt de tot, veig llums blaves.
2: Ui.
1: Estic fent molt de renou. Pensava que som una terrassa. Ja ha vingut la policia local.
0: La policia local de Palma.
1: Han de tancar el tema.
0: De Llum Major.
3: En el Hans això no li deu caure massa.
2: Sí, que hi ha feina per Beer Conning i per allà.
1: Han de tancar, però amb una cançó en Sebastià i s'ha acabat la festa.
0: Ah, en Sebastià?
1: Sempre. Per primer nosaltres.
0: Primer nosaltres.
1: Jo crec que és el moment d'acabar això amb un Forever Young.
0: Forever Young.

0: Ara que els tenim tots juntets i abraçats, esperam... Bé, que en Sebastià poris de darrere, o no?
1: Vinga, està acabat la festa en Hansi Flick.
2: Poc, oh, això, de ben dia 11 de maig. Bon vespre, xiu-xiu, com estem? Dilluns, eh? Ei, ja som... de ben dia 11 de maig, eh? És que estens... Molt atropella, però avui content, o no? La gent que és del Barça, mira, avui anem a l'aniversari de Hansi Dieter Flick. I per tancar, podrem una cançó que crec que ell va ballar molt quan ell tenia 20 i pico d'anys. Ell crec que li agradava molt aquest tipus de música. I el que pensa de festa en The Final Countdown de Europe, i cert que ell farà tino-ni-no, tino-ni-no-ni. Molt content de la pista de ball. Va per tu, Hansi.

0: crec que en Hansi Flick ha quedat molt content d'aquesta sessió d'avui, Toni.
1: Espero que, home, evidentment que sí.
0: Evidentment
1: que sí.
0: I espero que els nostres oients també, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 382. Toni Jaume, fins la setmana que ve a la pròxima festa. Jordi, Xavi, nosaltres tornem demà. I a tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
2: Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. El capità Angelats acaba de guanyar la batalla al rei Ulluzalí. És el punt final al Firó de Solla. En aquest moment el capità Angelats es dirigeix al poble per anunciar-los que els sollerits han tornat a vèncer els corsaris serraïns. Els escoltam. Com escoltau, els sollerits estan contents i animats perquè un any més han tornat a vèncer els corsaris. Després hi tornarem, però vos hem de contar que un dels 14 espanyols que viatjaven en el Ondius ha donat positiu en la primera prova PCR d'antivirus, tot i que, de moment, encara que no presenta símptomes i el seu estat de salut és correcte. Tot això quant als 28 companys de travessia que encara quedaven en el creuer aigües espanyoles ja fa quasi dues hores que volen cap als Països Baixos. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha celebrat que, tot i els contratemps provocats per les condicions meteorològiques, ha estat tot un èxit.
1: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo.
0: Aquí a les Balears, després de reunir-se al Comitè de Malalties Infeccioses, la consellera de Salut, Manuela García, ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha advertit que el virus no guarda relació amb l'aparició de nous patògens com la Covid.
2: El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo. La COVID era un virus que no conocíamos, no sabíamos cómo iba. No sabíamos. Aquí conocemos muy bien que es una zoonosis, conocemos muy bien que es un virus que cómo es su manera de transmitir, se conocen los síntomas, hay unas pruebas para el diagnóstico que ya están. Por lo tanto, quiero decir que tranquilidad absoluta.
0: I el Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma, que se debatrà demà en el Parlament, assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha denunciat que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques perquè elimina aquestes reserves que ja havia previst el govern. El popular, Sebastià Sagreres, diu que es corregirà.
3: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
4: Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
0: L'Associació de Conductors d'Autocaravanes Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. Un d'aquests conductors és Jorge Pedraza.
5: Es un poco peligroso el tema de los ciclistas que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
0: Arribam a les 10 i 4 minuts pendents de Solla, que cantin la Balanguera, que és realment el punt i final d'aquest Firó. En aquesta edició, però, no només celebren aquesta victòria dels cristians, sinó el centenari del cant de l'himne de Mallorca, de la Balanguera.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Una de les coses que m'agraden de la ràdio és que no necessites passar-te la pinta per començar el programa. És igual la pinta que facis. De fet, ja diuen que si t'agrada la veu del locutor, millor no passis per l'emissora o tindràs un disgust. A la ràdio el que importa és tenir el programa ben preparat i entendre's amb el tècnic. Avui amb el Lluís Fortesa, perquè, Lluís, ens comuniquem per senyes i no poden ser contradictòries. Malgrat tot això que vos dic, que ben vera, l'equip d'entre avui i demà, el Lluís inclòs, sempre va ben pentinat i amb la roba neta, i si ens passeu a saludar per l'emissora, estic segura que fins i tot ens trobareu guapos.
2: Vaca! Mostra'm què has trobat! Va! Per favor! Mostra-m'ho! Ho vull veure, ca! Per què no m'ho mostres?
3: No.
2: Per què, ca? Per què? Mostra-m'ho!
3: Entesos, suau. Entesos. Te mostraré el tresor que he trobat.
2: Uau! És la cosa més al·lucinant que he vist! És bestial! És el millor descobriment que hem fet a la Terra! Uau! I què és exactament?
1: Val, idò, jo t'ho diré, suau, és un raspall per pentinar-se els cabells. També ens podríem pentinar amb una pinta, però tot depèn de la quantitat i la llargària dels cabells.

0: canviat de música. Recordeu l'escena de la pel·lícula Mamma Mia, on Nadona pentina amb cura i suavitat a la seva filla Sophie, que es prepara per casar-se, i sona justament aquesta cançó. No és l'escena que ens descrivia Ángel Salfines abans de la seva patent d'una pinta que no dona estirades als cabells. El procés de fabricació que fan ara, l'any 2026, és el mateix de sempre, però, com és lògic, els materials han canviat.
1: Efectivament, sí, eren els peines de Cairey o la concha de tortuga, los de asta de toro, ¿vale? Con asta de los cuernos de los... de los toros, de las vacas y tal, pues de ahí también se sacaba material para hacer los peines, ¿vale? Las ventas, o sea, los consumos antiguamente eran muy diferentes a los de ahora, ¿no?
0: Justament per això, avui els materials són sintètics i això té molt a veure en la consciència ambiental i animalista, però també a la producció.
1: Por poner un ejemplo, en un año se podían consumir 10.000 unidades y ahora son pues más de 500.000 de unidades.
0: Quasi res, ja sentiu la dimensió de la fabricació de pintes i de raspalls made in Spain, concretament made in l'empresa càntabra Casalfe.
1: Nosotros estamos, aparte del mercado nacional, exportamos a unos 25 países, ¿vale? Donde enviamos nuestros productos con la marca nuestra, tanto en Europa como en los países de Sudamérica y los países árabes, Oriente Medio.

0: Aquí seguim entre avui i demà amb la paraula pinta, que és la paraula que hem triat com a mot polisèmic del programa d'avui, i ara li donarem un gir que no surt al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ni en el diccionari català-valencià-balear que tant miram, que és la pinta de cervesa. Però ens l'endurem a la ciència, de moment, després ja veurem si tornem, perquè ja s'ha presentat una nova edició del Pint of Science a Espanya en els bars de 109 localitats de tot el país, i aquí hem d'incloure Palma i Manacor. Se xerrarà de ciència en el mateix moment, i això serà els dies d'avui, de 9 i 20 de maig.
1: Això va néixer a Londres, van ser dos investigadors. Va començar, era una reunió de persones afectades per malalties com Alzheimer, Parkinson, i va ser com molt profitosa, no? I varen dir, bueno, si la gent vol entrar en els laboratoris per conèixer els científics, per què no duim els científics on està la gent, no? I on està la gent? La gent està en els bars, sobretot en el nostre país. Clar, està que aquesta iniciativa va néixer a Londres, però està clar que en el nostre país tindria bona enganxada, no? I el primer festival se va fer el 2013 i va ser un èxit. És veritat que està molt ben organitzat, hem de dir que se fa de forma voluntària, són voluntaris els que hi organitzen, i se fa ja més de 25 països de tot el món, que és una barbaritat. O sigui, estem xerrant del festival de divulgació científica més gran del món. I a part se va de manera simultània, que això també és guapo, no? De dir, jo estic a Manacor escoltant els científics d'aquí xerrant d'una cosa i no? Una persona està a París escoltant investigadors d'allà o en un bar.
0: És na Mar Ferragut, coordinadora de la Unitat de Divulgació i Cultura Científica de la Universitat de les Illes Balears, des d'on donen suport a l'activitat amb divulgació i organització d'algunes de les xerrades.

Nosaltres a la Unitat de Divulgació i Cultura Científica tenim això com un propòsit, no? Arribar més enllà. I per això enguany arribem a Manacor, ho farem a un bar que es diu Sabrusca, i ho farem amb investigadors de quilòmetre zero, perquè són investigadors de Manacor. Després, a Palma també hi ha un programa boníssim, igualment.

0: Bé, jo destacaria sobretot que hi ha temàtiques molt diverses, no? I seria difícil que cap de les temàtiques no t'acabi interessant. A part, tenim participants que ja sabem que són molt bons divulgadors, com per exemple tenim Enrico Castro Florio, que xerra a l'Intergalàctic Bar dia d'avui sobre la química de pensar, i ho fa com un vincle entre el greix i el cervell. Tenim també a Beatriz Guijarro, xerrarà de cigales, gambes i nombres científics, no? Una mica de com s'acaben posant els noms, no?, a les espècies. Després temes també d'actualitat, com us interessen, com Andrés Arona, que xerrarà de reproducció sota l'estrès, no?, que en el cas de la Posidònia Oceànica, que passa amb ella després d'una onada de calor.
1: No us perdeu les activitats del festival Pint of Science, recordeu, dia d'avui de 9 i 20 de maig, tant a Palma com a Manacor. Ara obrirem boca amb una de les participants.

0: Mariona Pascual Penyes, doctora en Educació, investigadora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i participant, que per això avui també xerrem amb ella, la jornada de divulgació Pint of Science. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies, molta il·lusió de participar.
0: I nosaltres de tenir-te, vaja, repte, resumir tot el que un investiga en 15 minuts, no?
1: Sí, realment és una feina bastant grossa. Quan de cop te trobes davant d'un públic, ja tampoc saps qui serà, ja més o menys estimes qui pot ser, però tampoc saps qui serà, com reaccionarà, i has de cercar una mica a vegades com connectar amb aquesta gent o a vegades per on anar respecte a lo que els pot interessar, de lo que tu vens a explicar, que pot ser els hi tots et superen fora de cases. Però és vera que si intentes connectar una mica amb les experiències personals, amb la vida de la gent.
0: Anem a la teva xerrada, que és sobre neurociència cognitiva de la lectoescriptura. T'apareix que comencem situant els conceptes, eh? Per no assustar la gent.
1: Sí, vaig triar una mica enrossat.
0: No, però jo crec que ho entendrem ràpidament. Què estudia la neurociència cognitiva, primer de tot, Mariona?
1: La neurociència cognitiva estudia, sobretot, el que són processos cognitius que nosaltres fem. És a dir, des de la neurociència poden veure des de com percebem el llenguatge, com percebem les cares, fins i tot hi ha gent que estudia la presa de decisions, que fem com a societat, no? A vegades hem de triar una cosa, fins i tot la moralitat. Tots aquests processos cognitius que no tenim per què intentar trobar-li un nínxol específic dins del cervell, però sí que sabem que diferents parts del cervell actuen en coordinació perquè mos duguin a fer aquesta, per exemple, aquesta lectura, aquesta escriptura, és on mos du tota aquesta neurociència. Uh-huh. Quan nosaltres xerram de neurociència cognitiva, xerram sobretot d'aquelles mesures que poden prendre, per exemple, amb el que és un electroencefalograma, és a dir, posar uns electrodes i escoltar amb aquest renou que fan les neurones quan piquen contra el nostre, bé, contra el nostre llap, ja en mesura. I bàsicament el que fem és això, intentar veure quines regions s'activen més o menys i sobretot mos interessa ja no només veure una part de, és en aquesta part del cervell o és a l'altra, sinó que també mos interessa saber quin procés hem seguit per arribar fins aquí.
0: Per tant, entenc que hi ha elements com la memòria, el llenguatge, l'atenció, tot això entrarien dins aquesta neurociència cognitiva, no?

0: Exacte, nosaltres junyen molt d'actors, en aquest cas, no? Ja sabem que el cervell no és aquell cervell compartimentalitzat o encapsulat que a vegades se creia, no podem ser més de la part esquerra o més de la part dreta, això és un mite que fa anys que lluitem per desmentir, però la veritat és que sí que és una cosa que mos veiem cada vegada més, que no només entra un procés lingüístic, per exemple, no? Jo per recordar una paraula o per estirar aquesta paraula, a vegades necessito, o depèn de la meva memòria. Memòries n'hi ha de molt tipus, i per exemple la memòria lèxica és una d'elles, no? I sí, totes entren en funcionament.
1: Com emocionant veure com funciona el cervell, realment és el gran desconegut del nostre cos.
0: Aquí hi ha un món també, no? Ja. Una mica com aquests oceans. És molt més interessant, molt més lucrativa la carrera ja per l'espai que la carrera ja per els fons dels oceans, i es queden totalment per explorar encara. Mm. Nosaltres, el cervell, hi ha una mica de tot, no? Hi ha qui se n'aprofita molt d'aquests descobriments que estan fent cada vegada, com aquesta gent que volen programes per millorar aquest rendiment, aquest coeficient intel·lectual, fins a la gent que realment anem gretant, anem veient com evoluciona, perquè, evidentment, com a societat anem canviant, la manera, la estructuració, la tensió que teníem fa uns anys, no és la mateixa que estan veient ara els infants. Per tant, és una societat canviant i és un cervell que cada vegada descobrim coses noves i connexions noves, cosa que sempre és apassionant.
1: I tant. I anàvem a xerràvem d'aquesta neurociència cognitiva de la lectoescriptura. Com la relacionam amb la lectoescriptura, en com llegim i en com escrivim?
0: Llegir i escriure no és un procés natural, com per exemple respirar. Per tant, si vos imagineu, el cervell no és que tinguem un forat preparat per posar-hi la lectoescriptura. Hi ha un parell d'hipòtesis que mostren que tenim un reciclatge neuronal. És a dir, aquelles estructures que estaven preparades des de que érem homo sapiens que començàvem a caminar, estaven preparades per percebre objectes del nostre voltant, i ara cada vegada s'han hagut d'especialitzar, o en seu temps i en l'educació, s'especialitzen cap a una percepció de la lletra escrita, no? Per tant, tant per poder-la produir com per poder-la rebre. Mos passa que això, des de les ciències cognitives, ho podem explorar de moltíssimes maneres. Per exemple, la falta de distinció entre el que és una B i una D, que moltes vegades bé associada a la dislèxia, no és un tret determinant de tenir dislèxia, sinó que és el fet que el cervell amb dislèxia, el que li passa és que té un problema per distingir aquesta percepció en mirall. És complex, però el que intentem sobretot és, a partir de tasques molt senzilles del llegir i escriure, donar una resposta a com hem arribat una mica fins aquí. Què passa amb aquestes respostes? Nosaltres després podem fer una educació molt més eficient, podem donar molts recursos a les mestres, podem invertir esforços en què els models pedagògics puguin adaptar totes aquestes necessitats.

0: parlàvem del nostre cervell, d'aquesta neurociència cognitiva, de com la relacionàvem amb la lectoescriptura. Mos organitza cervell, llegir i escriure?
1: Sí, sí, sí. A més, bé, ara justament d'aquí pot et sortirà un article nostre, jo crec, espero, que mos mostra, sobretot, com, per exemple, el cervell respecte a les persones que consideram il·literats funcionals, no? Com ha canviat. Què vol dir un il·literat funcional? És qualcú que no ha rebut una instrucció formal i que sap llegir i escriure lo suficient per moure't-se pel món. Jo, bé, moltes vegades penso, per exemple, amb la gent que és una generació bastant més gran, que de cop ha tingut un mòbil i s'ha de comunicar per WhatsApp. Sí. Jo, per exemple, la generació de mon pare i de ma mare no van rebre instrucció formal en català. Sí. Per tant, quan t'envien WhatsApps, aquests WhatsApp, per supost, això mos passa molt a tots, se llegeixen tal qual se pronuncien, no? I a vegades has de llegir en veu alta per entendre què ha escrit. Això és un fet, no és un problema, al contrari, la capacitat de poder escriure fins i tot el que sents és un avanç espectacular respecte al fet de tenir una literacitat, de tenir una instrucció. Però la qüestió és aquesta, no? El cervell se reestructura, li dona un espai, li dona un sentit diferent segons també el que xerram. Això és un altre gran tema també que orbita aquí. Segons com xerres, percebràs el món. Què vull dir això? Nosaltres, bé, és un exemple que sempre posa a classe, però crec que és molt il·lustratiu. Nosaltres percebem el futur davant i el passat a darrere, però hi ha societats que per elles el futur, com que no el puc tocar, no el puc veure, el tenc a darrere, vaig d'esquenes en aquest futur, incert, però en canvi el passat, com que l'he tocat i l'he vist, el tenc sempre present davant. No? Per tant, la percepció del món ja és molt diferent simplement en concepte de temps, imagina't. Sí, sí. Per tant, com xerrant determina el món i és una de les coses precioses que també són, bé, ens informen molt i hem de ser molt conscients quan estudiem.
0: M'agrada, sí, sí, m'agrada tot això com us estàs contant. I en el nostre cervell hi ha diferències quan escrivim i quan llegim? Solen ser processos paral·lels o com va?
1: Mira, això és graciós que m'ho comentis perquè fins fa relativament poc la ciència o la investigació que hem fet feina sempre amb escriptura i lectura, moltes vegades ens ha agradat molt això. Posar un punt i a part on comença la lectura i on comença l'escriptura, no? I ara ja de vegades models, teòrics, la investigació que fem sempre sol ser simbiòtica. Per què ho dic, això? Perquè si t'hi fixes, mentre escrivim, nosaltres hem de llegir. I hi ha una investigació que és preciosa, que ensenya com infants se'ls acabaven d'ensenyar a traçar lletres, sí, a escriure aquestes lletres. Quan els feien una ressonància magnètica, la part del cervell de moviment que coneixem se'ls hi activava. Se'ls hi activava només pel simple fet d'estar imaginant la lletra. Per tant, és això que t'ho deia antes, no? El nostre cervell funciona com una unitat, funciona com un tot, fins i tot només d'imaginar-me una lletra som capaç d'activar aquella part del cervell que em diu la programació mecànica d'aquesta lletra. Per tant, una mica tornant a la resposta a la pregunta, jo crec que llegir i escriure són una part simbiòtica, però una altra vegada, com que dediquem relativament pocs recursos a estudiar tota aquesta part, perquè per això no mos aporta res a la societat. A vegades, fins ara, mos hem hagut de posar al dia moltes vegades amb aquestes qüestions i seguim lluitant perquè aquesta investigació sigui una mica més dignificada, no? I una mica més rigorosa.
0: Na Mariona serà a Manacor, en es Brusca Brew Pub, dia de 9 de maig a les 7 de Sora Baixa, també amb altres investigadores i investigadors de temes molt diferents, però esteu serà Neurociència Cognitiva de la Lectoescriptura. Molta sort amb aquest Pint of Science, que segur que anirà beníssim, però sobretot en la vostra feina i les vostres investigacions. Gràcies, Mariona.
1: Super. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
2: IB3 Ràdio és actualitat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
3: Falten 3 jornades. una permanència en joc.
4: És lo que a todos nos ocupa la mente.
3: Dimecres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
5: Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
3: En directe des del Coliseum.
5: Te lo puedo recontrasegurar.
3: L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
5: Y dependen de ustedes.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
6: Molt bé, d'en Pinta en Ample.
0: Pinta en Ample, com m'agrada, com m'agrada. Jo ara te convidaria
6: pinta.
0: A una pinta, te convidaria jo.
6: També m'agrada una pinta, sí, sí.
0: Jo vaig ben pentinada, més o manco.
6: Més o manco.
0: Més o manco, com que tenc els cabells llisos, me puc pentinar amb pinta.
6: Sí, i com que te poses els cascos, també te queda més tancat. Sí. Jo no m'he de pentinar.
0: No, poquet.
6: No, directament no m'he de pentinar.
0: Però bé, avui hem après, xerrant amb aquest senyor de Cantàbria, amb aquesta empresa de raspalls i pintes des de l'any 1938, que una bona pinta te conserva més els cabells, que ho sàpigues.
6: Ojo.
0: Que ho sapigueu tots, eh? Amb una bona pinta els cabells no cauen tant. Vinga, pinta la nostra paraula cinematogràfica.
6: Sí, molt cinematogràfica. De fet, la primera presència de la paraula pinta en el cinema va ser molt enrere en els temps, concretament a l'any 1897. Wow. És una pel·lícula que dura 39 segons, titulada Old Man Drinking a Glass of Beer, on se veu a un home bevent i fent pallassades davant la càmera. Ja està, això és una d'aquestes les primeres passes de cinema, quan el cinema feia experiments i filmava coses. Si la cercau a YouTube, la trobareu, és molt curiosa. Val? És molt curiosa.
0: Em fa pensar que eres primer reel d'Instagram.
6: És el primer reel d'Instagram. És un senyor fent espellasso davant la càmera, bàsicament. I se diu això, Old Man Drinking a Glass of Beer. Si la cercau a xarxes, segur que la trobareu, perquè a internet segur que la trobareu, perquè, i a més dura 39 segons, vull dir que és molt fàcil de veure. Però aquestes ganes de veure han continuat en els temps, des de El Hombre Tranquilo, d'en John Wayne, que ja havíem parlat, i en Scarlett O'Hara, fins a Escondidos en Brujas, passant per una locura de tres pel·lícules titulada La Trilogía del Corneto.
7: Y volvemos, igual que los cinco mosqueteros.
8: ¿No eran tres?
7: Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente.
9: ¿No sabías que Los Tres Mosqueteros es una obra de ficción? ¿Escrita por Alejandro Dumas?
7: Mucha gente también dice eso de la Biblia.
8: ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas?
7: No seas capullo, Steve. La escribió Jesús.
10: Falta mucho.
7: ¡Vamos allá!
6: Shaun of the Dead, de l'any 2004, Hot Fuzz, de l'any 2007 i The World's End, de l'any 2013, són tres pel·lícules dirigides i escrites i protagonitzades per Edward Wright i Simon Pegg, amb un element comú. El gelat Corneto, per això se diu la trilogia del Corneto. Val? Bàsicament, perquè un moment donat, a la pel·lícula, qualcú pren un Corneto, ja està, no tenen més misteri. Però, a més, comparteixen diversos elements en comú, les tres pel·lícules. El gènere de la comèdia negra, elements, molt d'elements de ciència-ficció i, sobretot, bueno, alguna història romàntica i, sobretot, la necessitat dels personatges d'anar en el pub a veure pintes de cervesa.
0: Ah.
6: De fet, a les dues primeres, el pub i la cervesa són el punt a qui van trobar la pau. No? Aquí on és com la meta de la pel·lícula, és anar en el pub a beure una cervesa. Val? Se passen tota la pel·lícula, correguem mil aventures per arribar fins en el pub per fer una cervesa. Allà on han de ser total i absolutament feliços. Però la darrera, El fin del mundo, de fet, és la història de cinc amics que se reuneixen per tornar a la seva ciutat natal i recórrer 12 pubs beguent 12 pintes de cervesa, una per cada cap. pop. Per acabar, en el darrer, que és el que li dona títol, que és The End of the World, el fin del mundo. Val? Una vegada a la ciutat descobriran que tothom ha estat substituït per una raça extraterrestre. Per això és una altra història.
0: Aquesta no me l'esperava.
6: Aquesta, no, jo tampoc. Quan la vaig veure vaig dir, què? Un moment, esto no era una pel·lícula de jovenots que volen tornar-se a l'institut? Són tres comèdies molt britàniques, molt negres, plenes de molta, molta, moltíssima mala llet. És una trilogia molt gamberra per veure amb molt bona companyia, amb un grup d'amics, bàsicament bevent cervesa.
0: Molt bé.
6: Que és de lo que se trata.
0: A pint of beer.
6: Exacte. Shaun of the Dead, que aquí se va dir Zombies Party. Hot Food, que se va dir Arma Mortal o una cosa així. I The World's End, el fin del mundo.
0: Molt bé, molt bé. Molt extraterrestres totes. Sí, molt bé. Exacte. I de pinta la nostra paraula que mos pot dur a llocs inesperats.
6: Molt inesperats, sí. Un altre que considera la pinta de cervesa com a part de sa vida i de ses relacions humanes és el director Martin McDonagh.
10: A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
11: No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
10: Pero ayer te caía bien.
6: Això és Almas en pena en Inishrain, una illa irlandesa on hi ha un poble, un pub i molt poca gent. Els dos amics des que parla el tràiler són Colin Farrell i Brendan Gleeson, els dos protagonistes d'una altra història del mateix director de la que parlàrem quan vàrem parlar de la paraula flamenc i que abans també hem anomenat Escondidos en Brujas. A ses dues, sa pinta de cervesa et sa beguda que uneix. És com a sa cola, es pegamento entre ses persones. No? Almas en pena en Inishrain, és que no ho dic mai bé, Inishrain, és una pel·lícula realment preciosa. És irònica, això sí, és molt lenta, és que no passa res, però en el mateix temps passa de tot. Va ser millor guió a un munt de festivals, inclosos Venècia, i va guanyar el BAFTA també en el millor guió i en el millor director. És una pel·li molt curiosa, molt curiosa, i els dos actors són absolutament magnífics pels dos papers que fan. O sigui,
0: beníssim.
6: Si no l'heu vist, val molt la pena veure-ho.
0: I d'apuntada, apuntada, perquè en Colin Farrell, a més, és irlandès, no?
6: Sí.
0: O no? Sí, eh? Sí, sí, sí. Molt bé, vinga, pinta, de moment, bevent cerveses.
6: Però les pintes no només se veuen.
0: Val, val.
6: Però aquí estan, perquè bé, parlàvem, tu has parlat abans amb un fabricant de pintes, no? Sinó, i això, també serveixen per pentinar-se. I d'això, ens en una estona llarga, els adolescents de Baltimore.

0: Això que sonava és Hairspray, la segona revisió cinematogràfica del musical de Broadway del mateix títol. La primera versió, la de John Waters, que serà exactament igual, Hairspray, era una barreja perfecta del seu univers lleig i hortera. Aquesta, perquè és així, John Waters, perquè no vamos a enganyar. Aquesta està revisada i proposa una imatge molt més amable i molt més pop de lo que era l'original. Plena de cares conegudes, quan Latifah, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken o Zac Efron va destacar per ser com un refresc de bombolles que te fa ballar i si te deixes dur és una delícia. I si no, t'avorraràs com un ostre, bàsicament. Vosaltres decidiu. A més, veure a John Travolta fent el paper de sa mare de sa protagonista com a punt de ruptura d'aquell mític Danny Zuko de Gris, que no l'han posada perquè ja l'han posada massa vegades, bàsicament, és molt curiós.
1: Vale,
0: Travolta,
1: sí.
0: Vestit de senyora grassa.
1: En Travolta que va fer Brillantina,
0: exacte,
1: no?
0: Brillantina.
1: I la capa el pelo.
0: Exacte, i la capa el pelo. I esses dues se pentinava mocollons.
1: Sí, perquè s'imatge d'en Danny Zuko pentinant-se.
0: Claro,
1: això és
0: mític,
1: una icona.
0: És mític.
1: Vinga, pinta la nostra paraula d'avui. Crec que bé ara també se pentina.
0: També se pentina bastant. Si utilitzes la pinta per pentinar-se, molt, de fet. En el cinema no només s'ha fet en els anys 60, també és actualitat.
2: És mundano. Elegante.
3: És tan valiente.
2: La sofisticación en persona.
3: Eres lo más.
2: Su nombre es Zoolander. Derek Zoolander.
0: Sí, ho sé. Són pel·lícules terribles, però eren indispensables per una llista de pel·lícules sobre pintes, anar pintat, utilitzar sa pinta i ser un pintes. Ses quatre coses en el mateix temps. Perquè Zoolander és tota la vegada i en cada seqüència, no? Tot la... Zoolander i sa seva seqüela són dues comèdies absurdes escrites, dirigides i interpretades per Ben Stiller, aquí on un model masculí és també l'únic que pot salvar el món d'un malvat dissenyador de moda que és Will Ferrell. És que és terrible, ja de per si l'argument i els actors triats ja està. Bàsicament, és una llista d'acudits terribles i d'humor de bufetades i gent molt, molt, molt poc intel·ligent. Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penélope Cruz, Benedict Cumberbatch, Christine Taylor, Mila Jovovich, John Voight, Winona Ryder, Jane Mansell, Paris Hilton... Bàsicament, són un entreteniment considerable i ja està, són bastant divertides.
1: A veure, són divertides. Sí. Ja sa dos no l'he vista, no m'atreveix per a sa
0: no.
1: Primera. Com era sa mirada que tenia, mirada de hielo.
0: Sí, la mirada... No,
1: no, tenia un nom així com... Sí. No? I tothom se quedava paralitzat.
0: Exacte, de fet, paralitza una... Què se diu? Una estrella d'aquestes suriquen, un suriquen més en sa mirada, no? Li tiren un suri i ell se queda allà mirant i s'estrella queda flotant. És terrible.
1: Són pare i germans que feien feina a sa mina i ell que anava sempre ben pentinat.
0: Exacte.
1: A veure, tenim bolla extra avui?
0: Sí, perquè si parlem de pintes, també hem de parlar de personatges que sa seva pinta, sa seva marca i sa seva definició. I aquesta és una d'elles.
4: Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica.
0: A l'any 2021, Disney se va treure de sa màniga un spin-off que ningú no esperava. És de Cruella Dèbil, la dolenta d'una de les pel·lícules d'animació més clàssiques, 101 Dàlmates. Emma Stone interpretava a una jove i creativa estafadora anomenada Cruella, amb un problema de psicopatia considerable. És estrafalària, però és molt entretinguda i és un plaer visual que no saps mai on te durà, perquè és molt curiosa i, a més, mos encanta Emma Stone i Emma Thompson, que fa de dolentíssima en aquesta pel·lícula, que és fantàstica. A més, l'any que ve, el 2027, s'estrenarà la segona part, així que mai està malament poder revisar en Emma Stone fent de Cruella. És fantàstica, amb aquell cabell blancs i negres.
1: Molt bé, molt bé. Pinta, pinta, estàs la nostra paraula. Deixa'm que t'acabi dedicant una cançó, no? Després de la teva salutació, val?
0: Perfecte. Salut i cinema.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bosch.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Sí, avui és dilluns i toca jazz. No ho podem negar, ni falta que em fa, amb aquest skimming amb el que m'ha encetat el programa. És un dels temes que trobem a la darrera producció en edició compacta del saxofonista Scott Hamilton. I dic lo de compacte perquè en l'edició de vinil de clàssics aquesta peça no hi està inclosa. Per als que no conegueu Scott Hamilton, el títol de l'àlbum ja vos donarà prou referències del que sentirem aquest vespre. La resta ja sabeu que es tracta d'un saxofonista dedicat primordialment a enregistrar les essències del jazz més clàssiques, com aquest I Think of You.

I think of you, i nosaltres també pensem en tu quan programem la música que sonarà a les nostres sessions, sempre diferents i sempre de qualitat. I aquesta cançó que acabem de sentir va ser escrita el 1963 per el britànic Peter Lee Stirling. Era durant la dècada dels anys 30 del segle passat, quan Peter DeRose i Bert Schaeffer adaptaven la pavana per a un infant difunt de Maurice Ravel. La titularen The Lamb is Low, i ara en sentirem la versió de Scott Hamilton.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclàctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Imagino que la majoria, sobretot els més aficionats a la música clàssica, vos ha sonat molt el tema que acabem de sentir. Sí, és el tema del ballet més conegut de Tchaikovsky, un conte de fades, El llac dels cisnes. Era l'adaptació de Scott Hamilton que figura a l'àlbum Clàssics, el seu darrer treball. La veritat és que els més jazzistes sempre cerquem sorpreses en la interpretació i adaptació dels temes. I no, en el cas de Hamilton no les trobarem, però sí apreciarem la fidelitat al seu propi estil. Ens pot passar el mateix amb aquest My Reverie.

My Reverie, una altra adaptació d'un clàssic, en aquest cas de Claude Debussy. L'adaptació, diguem-ne, original la va fer el 1938 Larry Clinton, músic nord-americà conegut com a trompetista, que després es convertí en director d'orquestra i arranjador. Anem ara a sentir Moon Love, un tema que ja enregistrà Frank Sinatra a l'àlbum Moonlight el 1965.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és Dial. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Humoresque. Aquesta vegada la inspiració ens arriba d'Antonin Dvořák. I és que, com heu pogut sentir, aquest àlbum està farcit de versions de composicions clàssiques, d'aquí el títol, que precisament no engana ningú. Que també es podria haver titulat Clàssics en Jazz, probablement, però en qualsevol cas la intenció queda ben clara i determinada des del primer tema. Bé, parlant del primer tema, ara anem al darrer. Yours is my heart alone. També la canta Sinatra, crec que de molt jovenet, per cert. Eclèctic, tornarem demà amb més música, ja ho sabeu, per la que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Joan Jiménez. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia. Sí, avui et Sant Pons, un dels sants antics i el patró dels herbolaris, però també dels apicultors, i a més és invocat com a protecció contra les plagues de puces i de xinxes. Pons és un nom de fons procedent del llatí Pontius, ja que la Roma clàssica, Pontis, era també un llinatge, com també ho és a Menorca, que n'hi ha molts. Aproximadament 10.000 menorquins tenen pons de llinatge, és a dir, que prop d'un de cada 8 menorquins té un o dos llinatges que són pons. Tot això segons l'Institut Balear d'Estadística. Encara més, hi ha gairebé 700 menorquins que de llinatge són pons-pons, és a dir, que són pons per partida doble. El llinatge pons no només és comú a Menorca, sinó que pons-pons és la primera combinació de llinatges en el rànquing de les Illes Balears. I ja que avui ha sortit el nom de Pons, hem de dir que a Solla, a Mallorca, hi trobam el col·lectiu Sant Pons 1561, un col·lectiu que promou la participació dels sollerits al bàndol dels pagesos al Firó de Solla. I per què rep aquest nom? Idò, perquè avui, dia 11 de maig, diada de Sant Pons, és el dia en què es va produir l'atac que Solla reviu cada any el segon dilluns de maig, l'atac turc de 1561.

Idò, si veies el Firó de Sóller, també. Simplement recordar els fets que se rememoren al Firó i que se varen produir al segle XVI, quan la mar era plena de corsaris que es dedicaven a atacar i saquejar la costa dels reines enemics i capturar qualsevol peixell, persona o cosa que trobassin. Idò, fou a principis de maig de 1561 que el virrei de Mallorca, de nom Guillem de Rocafull, va saber que una esquadra turca rondava la costa del Mediterrani Occidental amb la intenció d'atacar qualque vila mallorquina. Com que no sabien quina vila era el seu objectiu, el virrei va donar ordre als capitans de cada poble que organitzessin la defensa davant un possible atac. Fins que, dia 10 de maig, se va saber que una flota de 23 vaixells turcs s'havien aturat a Eivissa per protegir-se de l'aigua. I diumenge, dia 11 de maig de 1561, dia de Sant Ponç, varen desembarcar a ses puntes entre 1.700 i 1.800 corsaris turcs i algerians per atacar la vila de Sóller. Les tropes, capitanejades pel pirata calabrès Ochieli, que eren a les ordres del turc Dragut, varen fer el seu desembarcament i varen començar les batalles amb les tropes locals dirigides pel capità Angelats. I a partir d'aquestes ressenyes històriques se va crear aquesta festa. Així que molt d'anys avui, sollerits i solleriques, començant.

0: Tenho um Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats a Tentol un dia més i una setmana més. Aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa és ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui et som Pons i sabem totes les lletres i també, qui les saben totes són, en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Ah, sí, bon dia, Xisco Nadal, com anem?
2: Molt bon dia.
1: Bon dia, Celestí Oliver, com va?
3: Bon dia.
1: I bon dia, Miquel Junc.
4: Bon dia.
1: Com esteu? Coneixeu qualque Pons?
3: Sí.
1: Sí, en coneixeu
4: sí.
1: Un?
4: Un sí.
1: En Pons Pons.
4: En Pons Pons, exacte, però no en conem més. No.
1: Molt bé, ens en Pons Pons, sí. Que és l'il·lustre escriptor menorquí que avui fa festa per partida doble. Bé, no sé si això de llinatges també fan festa, supos que sí, no? De qualque
3: supos.
1: Manera. I també molt d'anys a tots els sollerits. De fet, avui parlarem d'aquesta festa. Tenim la Joana Marotó, que la viurà en directe per IB3 Televisió. També hi ha els nostres companys dels serveis informatius. Ja sabeu que avui s'ha commemora tot aquests fets històrics que vos he explicat i que es fa aquest firó de Solla per reproduir de qualque manera aquella batalla que va passar al segle XVI ja fa uns quants anys. Però bé, dit tot això i totes les efemèrides històriques, mos toca saber quins altres continguts tindrem al programa d'avui. Celestí,
3: sí.
1: Començant per tu.
3: Començarem jugant, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui conversarem amb el poeta menorquí Damià Roger, perquè aquest cap de setmana, de fet, ahir va presentar o ha presentat el seu darrer llibre que es diu Deriva Flor.

0: i de Deriva Flor, de Damià Roger, ha estat publicat per l'editorial menorquina Llentrisca, que, a més de segell editorial, funciona com a associació cultural i també com a residència artística, i precisament va ser en aquest espai on ell va escriure part d'aquest poemari, Deriva Flor, que volem conèixer avui i amb qui conversarem d'aquí una estona.
1: Exacte, amb en Damià Roger, però avui també és dilluns i això vol dir que hem de parlar de literatura en aquest programa amb el nostre lector bro, en Josep Maria Nadal Suau, que aquesta setmana ha fet peses per parlar d'un clàssic dels clàssics, d'aquest de gènere de terror que s'ha traduït.
2: Tenim nova traducció al català d'un clàssic dels anys 70 de la literatura de terror i després del cine de terror, però ara estem en la novel·la. Estic xerrant de Carrie, de Stephen King, inoblidable, tant la peli de Brian De Palma com aquesta petita meravella que, amb la qual va debutar King. Crec que és una oportunitat boníssima per xerrar una mica de terror, d'adolescència, i sobretot d'un escriptor que el qual sempre fa ganes tornar al manco als seus millors llibres. Així que avui toca una mica de sang i telequinesi al lector.

0: Si sou amants del gènere de terror i de Stephen King, que avui no vos perdeu la secció de Nadal suau. Però, Miquel, tenim més continguts.
1: Sí, i avui començarem parlant de Binissalema a la taula de redacció perquè s'ha celebrat la setmana del descans digital i una de les activitats que s'hi han fet és aquí pots telefonar, una campanya a la qual s'hi han adherit tots els comerços del poble i que té l'objectiu que els menors que no tenen mòbil puguin anar en aquests locals i si necessiten telefonar a les seves famílies.
0: Està molt
1: bona
0: bé.
1: Iniciativa.
0: Sí, sí, mos ha agradat molt, així que em volen sobre més detalls.
1: Sí, sí. I després acabarem amb música, perquè durant aquest cap de setmana s'han celebrat diversos concerts que han de comentar sí o sí. Un és el d'Olivia Rodrigo, que va oferir un concert privat a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça. Després, Namaya Montero, que ha tornat a pujar a un escenari en La Oreja de Van Gogh. I l'última de La Fila, que també han tornat a actuar 3 dècades després i en el cantant no sé si li va anar massa bé això de pujar damunt un escenari perquè va caure.
0: Sí,
1: bé, se va caure. Tirar, se va tirar no, i ningú va emparar.
0: El varen parar,
2: no el varen parar. Poc.
1: No gaire.
3: Jo
1: no,
3: perquè recordava l'època.
1: Clar, jo crec que...
3: Jovenívola.
1: En 70 anys...
3: De l'último, de dir, segur que m'agafaran tots, i clar, el públic ha crescut amb ell.
1: I ningú s'esperava que s'hi
3: tirés. No, i sobretot que tu, a partir jo, si qualcú se m'atira damunt, me sap greu, però no crec que anàs a fuar-me, perquè jo ja tinc els ossos que... De vegades no me responen.
2: Si el teu entorn t'acompanya i sou una massa que va emparar, però
1: sí,
2: si has de ser tot sol,
1: jo,
2: clar, i t'acabo aquell pes damunt, bé, aquell pes, ben que dir qualcú damunt. Vaja.
0: I de si, l'última de La Fila, ara en parlarem.

0: estem a Xiscom.
1: I a la tercera hora d'Atento, a partir de les 5, entrevistarem Eugenia Moreno, responsable de l'estilisme d'IB3 Televisió, i també escriptora, perquè ha presentat la seva segona novel·la, La hermandad del negocio clandestino.

0: L'estilista Eugenia Moreno va decidir escriure sobre un tema que coneix bé, el de la moda. D'aquesta manera es va iniciar en el procés d'escriure amb Un provador llamado Deseo, la seva primera novel·la. Ara torna en la segona obra, aquesta Hermandad del negocio clandestino, publicat per Aliar Ediciones.
1: Molt bé, doncs en parlarem d'aquí una estoneta i també hem de connectar avui amb l'alegria dels dilluns a Joana Maroto, que efectivament avui serà en directe al Firó de Solla.
2: Bon dia, estimats, què tal, com estàu? Avui vos salut des de Solla, sí, sí, des de la plaça de la Constitució. Una plaça que ja vos he de dir que comença a bategar amb força, amb aquest ambient tan característic que només es viu aquí. El segon dilluns de maig som a punt de viure un dels moments més importants, culminants d'aquest darrer tram del Firó 2026. Som a punt de viure les batalles, l'arenga, en un dia especial per als sollerits i solleriques que participen activament d'aquesta festa. 8.500 persones seran aquí per reviure aquestes batalles i des de Solla, contra amb tot fil per randa, me'n fa dimonar el que succeeixi a Solla. Així que tot d'una vos explico quin és l'ambient i tot d'una vos explico també quines són les novetats per aquest Firó 2026.

0: m'encanta. Som Solleré, que és el millor. Visca sa vida. I Espiró, que fa un sentiment que fa enveja molta gent. Així m'agrada, Sollerits. Avui força per tota la gent de Solla que fa festa. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O també al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Avui millor, l'altre dia a Eivissa va ser complicat.
1: És diferent.
0: Les connexions van ser complicades, però va ser fantàstic poder anar a viure aquella fira medieval divendres en directe des d'Eivissa. Ja tornant aquí als estudis centrals d'IV3 Ràdio, així com Miquel, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que també li agrada molt el Firó de Solla, però avui justament ja toca fer feina, Joan, no ho poden tenir tot, de fer feina.
4: L'any que ve.
0: No? No. Massa trull. Avui.
4: T'entens de demanar lliure.
0: En Joan Jiménez, el control tècnic. Joan, moltes gràcies. Les 3:21. I ara sí, ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Sí, Celestí, ja tornant-se aquí, oh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, les coses que vàrem aprendre a Eivissa. Taxistes, sí. Informants meravellosos. Una abraçada, sí, a tots els taxistes d'Eivissa.
1: De primera mà, grans informants, grans, clar, coneixen, sí, bé la realitat d'Eivissa.
0: Hem après moltes coses, sí, i un dia les explicarem també per compartir-les amb tots vosaltres.
1: Sí.
0: Perquè hem fet un màster en un dia.
1: Clar, sí, va ser, clar, va ser
0: un intensiu.
1: Una immersió d'hores, però ben profitoses.
0: I de Celestí, mem, quin tema tenim avui?
1: I sí, avui la rabiosa actualitat ja des d'aquí, des dels estudis, sí, d'Ivetres Ràdio.
0: Per totes les Balears.
1: Per totes les Balears. Ens du a parlar d'un tema ben entretengut, i és que dedicam el joc de Tèntol avui a les Teresetes i Titelles.

De Mallorca, una fita que enguany desplega 60 actuacions a càrrec de 20 companyies a 15 municipis de l'illa de Mallorca i també amb extensió a Menorca. El Pati de la Misericòrdia se convertirà enguany en el cor d'aquest festival, especialment pensat per a les famílies, però que per totes les persones, i amb una clara vocació d'inclusió social. La Misericòrdia de Palma i serà aquest espai central amb instal·lacions, tallers i espectacles en un entorn segur.

0: El festival no només és un aparador per al públic, sinó també una plataforma per llançar les companyies locals. Les jornades professionals també atrauen programadors d'indrets tan diversos com, per exemple, el Canadà o de la República Txeca, que aquest dia són a Mallorca per crear ponts internacionals en aquest teatre de Teresetes i també teatre infantil. A més, enguany s'incorpora al festival un intèrpret de llenguatge de signes que estarà interpretant algun dels espectacles que s'hi faran. Una iniciativa d'accessibilitat que se suma a Teresetes socials que duen el teatre a les biblioteques i també les perifèries de Palma per trencar també allò del centralisme cultural. La d'enguany és l'edició número 28 d'aquesta programació d'espectacles de Teresetes, objectes, ombres i arts associades amb una seixantena d'espectacles que es representen durant tota aquesta setmana i aquests dies a l'estim.
1: I doncs, sí, per tots aquests motius i més que han decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a parlar de Teresetes i de Titelles.
0: Són les 3:26. Tèntol.

continuar, Midò, i avui també tenim pregunta del dia perquè volem que participeu d'aquest programa i avui la pregunta molt relacionada amb el tema. Amb el tema del dia, sí, perquè avui parlam d'aquest Festival Internacional de Teatre de Teresetes i ara vos donarem una definició d'una paraula i volen que mos digueu a quina paraula correspon. Avui diu així: volta que fa el cos d'una persona o d'un animal posant-se el cap en terra i doblegant l'ossa fins a caure d'esquena. Que trobeu? M'encanta aquesta definició. Què és?

0: Idò, sí, s'elastica és una volta que fa el cos d'una persona, d'un animal, posant-se cap en terra i doblegant l'ossa fins a caure d'esquena. Ho has fet mai, això?
1: Sí, sí, ho he fet. Ara fa anys no ho faig.
0: Jo crec que ara ja m'ho manejaria.
1: No sé si ho he d'intentar. Però bé, totes...
0: Però què se diu?
1: Totes posen sí, no? Idò, se diu fer la gallina terrossa.
0: Has fet la gallina terrossa?
1: Sí. Fes la cucavela.
0: Ah, fer una cucavela.
1: A fer de miloca.
0: Fer una miloca. Què trobeu? Què se diu aquest acte de posar el cap en terra, doblegar-se i caure d'esquena? Com li deis, vosaltres? Per jugar nosaltres, com sempre, teniu tres maneres de... Dues maneres de fer-ho.
1: Dues, sí. Bé, podem afegir una tercera, que és que ens vengueu a veure.
0: També.
1: Sí, podeu venir fins aquí, fins als estudis d'IB3, però...

0: Una manera més fàcil, a través de l'story de l'Instagram @tentolivetres o telefonant al 971 1399 0097 1399 00.
1: Idò, avui cercam la definició d'aquesta paraula. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és servei públic. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. TV3 Ràdio, serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
5: Les 3 i 31 minuts, som aquí en directe a TV3 Ràdio i mos ha telefonat na Xisca Jordà. Xisca, com anam? Benvinguda.
6: Bona tarda, bé, beníssim.
5: Moltes ganes de saludar-te. De bon telefona, Xisca?
6: Mira, ara estic dins del cotxe, dins del terme de Calvià.
5: Ah, molt bé, bona feina. Vas cap a que te vas que vaig a feina?
6: Sí, que vaig a feina, que vaig a jornada per avui.
1: Que bé, eh?
5: Que bé, quina sort.
6: Mm. Sí, amb aquest dia que fa,
5: això anava bé. Sí.
6: Una hora baixa. Mm.
5: Que fa una bona hora baixa per fer coses precioses. Així mateix. Xisca, la definició que han donat avui, saps en quina paraula correspon?
6: Mem, a que nostre sempre hem dit ser una títera.
5: Uapa! Mm.
6: Però... Suposo que no està bé, però...
1: Sí, sí, sí, sí, també és bona, també és bona. Tot i que no l'hem contemplada.
5: No, perquè, clar, hi ha moltes definicions i moltes maneres de dir-se.
1: Fer una títera, que... bona, bona.
5: Molt bé, efectivament, aquesta cucabela, aquesta títera, i encara hi ha més maneres de dir-se rot de Balears, és fer una volta damunt el cos. Sí. Tu fa molt d'any que has fet títeres...
6: Sí, fa molt d'any, ja per desgràcia meva.
1: No em fas cada matí.
6: Estic volant i fa molt d'any que no em faig. I, i sé que, si em fes qualcuna puntura me rompria, però...
5: No.
1: Bé, hauríem de provar, no? Si ho provam...
6: No ho sé, igualment no provaré per si ho recaig.
1: També va.
6: Sí, que per anar són espases és
1: sí,
6: un desastre.
1: No, no,
6: amb aquí se'n va soquear per la carretera.
5: Sí, sí. Va més curat sense salut.
6: Exacte.
5: I d'així és que moltes gràcies,
1: perquè,
5: efectivament.
1: Així és que fes-me sí, que és una altra cosa, eh? Mm. També
6: sí,
1: n'hi ha,
6: sí,
1: també n'hi ha que fan semiloques,
6: eh? Però també n'hi ha moltes, pel món n'hi ha moltes.
5: Semiloques, també.
6: Moltíssimes gràcies per tot.
5: A tu, Xisca, quina il·lusió, Xerando. Gràcies, una ferrada.
1: Gràcies.
6: Adéu, bona tarda.
5: Adéu, que tinguis bon dia. I d'ha, efectivament, una títera, una cucabela... Tantes maneres que se diu fer la cucabela, i m'encanta la definició de l'alcobemoll, perquè també mos diu una paraula d'aquestes que a vegades... ja no utilitzant tant que és l'ossa, aquesta còrpora humana que tenim. Per tant, quan fas la volta tot el cos i caus d'esquena, això és una títera, una cucabela. Diu, al·lots, no faceu cucabeles que vos fareu mal. Això ho diu l'alcobemoll. També en castellà és una voltereta, i també hi ha la cucabela de puça, que és quan és una cosa insignificant. Òbviament, una puça, si fa una cucabela, és quan és molt poca cosa. Així que moltes gràcies a tots per participar. De fet, els nostres oients a Instagram amb un 100% de les respostes avui l'han encertada. I ara sí, és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
0: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són les teresetes i titelles. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui
5: és? Com se diu? Vostè qui és?
0: Bon dia, amb qui parlam?
6: Lluís Valenciano.
3: M'agrada aquest nom.
7: D'on ets?
6: Som de Binislem.
8: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
6: Soc autònom, faig feina per a mi mateix.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
7: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Me necessita a mi mateix, el meu cos, la meva veu.
9: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Si paguen bé, vos han demanat, Lluís.
6: Ah, perdó, no l'havia entès. Bueno, això de pagar bé és sempre relatiu, però no hi ha una millor manera de cobrar que la satisfacció que dona d'un públic content i aplaudint.
4: Quin és el llibre que t'agrada més?
6: Doncs el llibre que m'agrada més és difícil de dir, però diríeu L'hivern del món, d'en Ken Follett, m'ho agrada molt.
10: Quan em compro un llibre, sempre llegeixo l'última pàgina primer. Així, si em moro abans d'acabar-lo, ja sé el final. Penses mai en la mort?
6: No, i és una cosa que no faig mai, això de llegir-me la darrera pàgina d'un llibre.
11: Què estàs bevent?
8: Em pensava que només t'agradava el whisky amb gel.
6: El whisky amb gel? No, no m'agrada gens, el whisky amb gel, no.
12: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
6: Doncs, quan puc, faig una mica de senderisme. Anar a caminar per la serra de Tramuntana crec que és una de les millors coses que hi ha, poder respirar aire pur.
8: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
6: Avui sí que he dormit, eh? He de dir que tinc un nen petit i que no tots els vespres dorm, però avui sí que he dormit.
12: Li diré una cosa. Trobo que ja n'he contestat prou. Deixem-ho per avui.
8: Moltes gràcies.
13: Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
14: Ja ho tenim tot.
3: Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
8: Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
15: Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
3: Oscar, qui és?
8: No ho sé. No funciona res. No lliga res.
16: M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat. Gràcies.

0: sentir respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Lluís Valenciano. Lluís, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu, Lluís. Tot preparat per aquest festival de Teresetes?
1: Sí, mai s'està prou preparat, no? Però sí, tot està preparat. Mai s'està prou preparat i sempre s'està preparat, no? És un poc aquesta contradictòria humana que tenim nosaltres.
0: Sí, el manco no llegeixes els llibres per final, eh? Això sí que no ho fas mai.
1: No, això no ho faig mai, no hi vaig... Hi ha vegades que et sents temptat a fer-ho, però no és una cosa que faci perquè penses... Quina gràcia, no?
2: Quin sentit té?
1: Perquè vull llegir les altres 200 pàgines o les pàgines que sigui que dures llibre.
2: Es vol començar per final.
0: Ara jo llegir el diari per final sí que qualsevol pic ho faig, eh?
2: Sí.
1: Això és diferent, perquè la part de cultura està en el final.
0: Ah, vols.
2: Sí. Jo no sé si és per generació, però també moltes vegades com hem per final. No?
0: I és veritat que el Lluís diu estar en el final la part de cultura, així sabem les activitats culturals que hi ha, com per exemple aquest festival de Teresetes, que comença avui i en el qual en Lluís Valenciano, amb Miotragos Teatre, interpretarà la Rateta 2.0. Ja havies fet la 1.0?
1: No havia fet el 1.0. És per el fet de veure que és una versió modernitzada, no?, del que seria la Rateta. En totes formes, normalment la gent quan pensa en la Rateta pensa sempre en la Rateta que granava l'escaleta o la Rateta presumida, com és més coneguda en termes castellans, no? Sí. I nosaltres tenim una rondalla de la Rateta que tant la va fer en Mossèn Alcoba com l'arxiduc Lluís Salvador, i en aquell cas la Rateta no s'ha comprat un llacet, no? I de fet, les primeres referències que tenim de dins escrites de la cultura popular aquesta dels conte de la Rateta, i en el principi no se comprava un llacet, se comprava una col per fer-se una casa, quan se troba la monedeta.
0: Uh-huh. Què t'apareix? Ben curiós, idò. I clar, canvia molt així l'història.
1: Canvia molt. Jo començo història una mica així, és un ferro veller, és un ferro veller que té construïts els seus titelles o les seves teresetes de ferro, no? I en una de tantes comença a explicar-nos la història de que a partir de quan els moixos se volen menjar les rates, perquè està cercant en el seu mos en Mixo i no el troba. I resulta que és que en Mixo ha vist una Rateta i se'n va córrer sota darrere ella. Però en els principis els moixos i les rates eren amics i fins i tot se casaven.
0: Uh-huh. És a dir, que a partir d'aquesta rondalla recollida per mossèn Alcover i per l'arxiduc Lluís Salvador, dues escena aquesta Rateta 2.0, que també és una titella, m'imagino. L'has feta tu, Lluís?
1: Sí, és una titella feta a partir tota de ferralla, no? A partir del seu cos és un cossiol de ferro, d'aquests que se sol utilitzar a les terrasses per poder posar cossiols verticals, i el cap està fet a partir d'una coctelera, botons de... Els ulls són botons de texans, les orets són tapes de pots de llenties, és un poc agafar coses que hi ha per casa, transformar-les i fer que sigui una Tereseta viva, no? I la veritat és que visualment és bastant tant espectacular.
0: Ja ho crec.
1: Atractiu, més que espectacular diríem atractiu.
0: Sí, una Rateta atractiva, tot i que no presumida, perquè...
1: Exactament.
0: No veia, se descompta, se desarrondada mallorquina el manco, així ho diu en mossèn Alcover i l'arxiduc. Però aquesta és una peça dirigida per en Lluís Valenciano i per la Carme Serna, i que interpretes tu, Lluís, no?
1: Sí, exactament, així és. Aquesta peça va començar amb l'origen de presentar-nos en el Premi Bòtil, i durant el procés de creació vaig demanar a Carme Serna que me vingués a ajudar amb la manipulació de titelles, una mica en la direcció, perquè posant que està ella també a la direcció, perquè, clar, m'hi va ajudar, no? Però gran part de la feina va ser meva, i però sense ella tampoc no haguéssim arribat aquí on estem ara avui en dia.
0: Mm-hmm. Que bé. Una Rateta 2.0 que poden veure aquest dissabte 16 de maig a 13:15 al Pati de la Misericòrdia, a Palma, i també divendres dia 15 a la Biblioteca Infantil Nou Llevant. Faràs dues funcions.
1: Exactament. Mhm.
0: A les 5:30, així la poden veure tant d'una banda com a l'altra, per aquells que estiguin interessats. Molt bé, Lluís, per una banda te tenim a tu, però avui no estàs tot sol en aquest programa. Ara te direm qui t'acompanya. Perquè qui acompanya avui en Lluís Valenciano és en Toni Rubió, i també participarà d'aquest Festival de Teresetes. Toni, com anem?
3: Bones, com anem, va bé?
0: Benvingut. En Toni, en aquest cas, té la companyia López Daurat i l'espectacle que farà és allò que fa el vell de la casa sempre està bé. Molt explícit, aquest títol.
3: Sí, és un dels tres contes que componen un espectacle més gros. És un tast de la capsa màgica d'Andersen, que és un espectacle que està en marxa des del 2007.
0: I aquesta és una part, no? És a dir, agafes
3: aquest és un... Sí, sí, és un dels contes.
0: Un conte clàssic d'Andersen i l'adaptes. Això, què diuen els infants quan li dius això, aquesta frase, no? Allò que fa el vell de la casa sempre està bé.
3: I ara s'ho creuen. Fa un parell d'anys no s'ho creien tant. Sí, claro. Però ara sí, callen, queden callats i escoltant i ja està.
0: Ah, sí, com així, que ha canviat de fa uns anys a ara.
3: És que he passat 7 anys a Japó, jo, i aquest pas per Japó vaig partir d'aquí amb un públic molt, molt, molt mogut i en tornar me l'he trobat molt tranquil en general.
0: Vaja, mira.
3: I ses mamàs i els papàs estan més callats a la biblioteca ara que fa 12 anys.
2: És a dir, que no m'ha pres.
3: Segur que sí.
0: És un públic més concentrat.
2: Sí, no sabia si el Japó hi tenia a veure. Sí.
3: No, però clar, a mi m'ha reconfigurat el cervell una miqueta. Venia... és a dir, em partia amb una idea i torno amb una altra, torno preparat per la guerra, perquè, clar, ara torno en el salvaje oeste de Mallorca i m'he trobat més tranquil de lo que ho vaig deixar.
0: Què has anat a fer al Japó, Toni? Ja aquí som, de tota manera.
3: Vaig anar a estudiar japonès un any i vaig conèixer la meva dona. I ja està.
0: Què me dius? I ets japonesa?
3: Sí. Sí, les meves filles també.
0: Uau!
2: Clar.
0: I de tard retut aquests 7 anys.
2: I és perquè has tornat amb molt de canvis. No sé si ha canviat, però amb molt de canvis.
3: Clar, amb molt de canvis.
2: Però la percepció també ja és diferent. No és que hagin canviat tant amb aquests 7 anys, el públic.
3: Sí, sí.
2: La percepció és diferent.
3: Bueno, també tot ha canviat molt. Jo he canviat moltíssim, però sí que es veu que... I coses que m'eren molt familiars, en el principi me vaig trobant que no coneixia res. No. I mira que havia vengut cada any un pic i tal, però no, me vaig trobar Mallorca canviada. No sabia on era res, no reconeixia a cap dels meus amics, no. Va ser una cosa molt... interessant.
0: Sí, ostres. A vegades aquest viatge llarg...
2: Dona per un llibre, eh?
0: Sí.
2: Per una novel·la, com a mínim.
3: Sí, sí.
0: Idò, que bé, Toni, ben tornat. Te vendrem a veure al Festival de Teresetes. De fet, la teva actuació serà també la Misericòrdia aquest dissabte.
3: Sí, dissabte també, sí.
0: Com és el teu espectacle, Toni?
3: És titelles de guant, titelles amb polxinel·là, titella de garrotada, la típica de clàssica antiga. Són titelles fetes meves, també amb tècnica japonesa de construcció de pepes. A Japó vaig aprofitar per estudiar una escola de fabricació de pepes, de porcelana.
0: Wow.
3: I les tècniques de modelatge els he tret d'allà. I, bueno, són titelles que han duit molta feina.
0: Ho sé, perquè si una cosa té... Ara no ho vull generalitzar, però és veritat que si una cosa té els japonesos és que intenten fer les coses molt perfectes.
3: Sí, i tant.
0: Com t'hi has trobat amb això?
3: I... Bé... Bueno, clar, què passa? Que per una altra banda no saben fer res. És a dir, ells te diuen que no saben fer res. No saben xerrar en anglès, no saben fer res. I quan comences a estirar el fil, no és que no sàpiguen fer res, és que ells no consideren que tinguin prou nivell com per poder-ho mostrar en el públic. Però, clar, arriben a un punt de que ningú sap arreglar un forat de la roda de la bicicleta, per exemple, que és una cosa que aquí tots fem, millor o pitjor. Allà quan treia les eines, deia, ostres, vaig arreglar això, la gent me mirava com si fos un extraterrestre. Però, tu saps arreglar bicicletes? Clar, sí, més avant que tothom ha fet, no?
0: I, clar, sí, és aquesta superespecialització, no?, de la feina.
3: Sí, sí, sí.
0: Això sí, és sí, que... és molt, molt, molt comú. Que bé, i de Toni, el veure amb aquest espectacle, el que fa el vell de la casa sempre està bé. Dissabte 16 de maig a les 7:15 en Espatia la Misericòrdia, aquesta adaptació per part d'Antoni Rubio d'aquest conte d'Andersen amb aquestes titelles més clàssiques i que tracta que un camperol va a una fira a vendre el seu cavall, però torna a casa seva només amb una poma. Això és la sinopsi.
3: Exacte.
0: De l'espectacle. Molt bé. I doncs ja els escoltau avui, Antoni Rubio i en Lluís Valenciano, amb ells jugam amb les Teresetes.
4: Començant pels actors, pels director, producció, s'apuntador, a taquilla, sastres, perruquers... Sé cert que és un món que hi ha molt més de lo que jo pugui dir.
5: Després, això, regidor, que és la persona una mica que s'encarrega de jardí de la funció tot ball i puesto, cap de sala, cap tècnic, tots són molt importants, productors...
6: Nosaltres no fèiem teatre a nivell professional. És tot molt amateur. És veritat que aquí a Eivissa van sorgint grups de teatre, però professionals i que hi hagi una cantera així, no n'hi ha.
7: En Rafael, nosaltres sempre li diem a Bunyola en Rafalet, en Salvador Bujosa, en Paquita Canals, en Guillem Simó. Són grans.
8: En Miquel Morra, en Margarida Pericàs. Morra,
7: sí. Són molt bona gent i grans actors.
9: Sector més important del teatre, que nosaltres recordem, era l'acomodador. Era muntar molt en la pila, com per la gent. També hi havia, hosti, venia les entrades, el taquiller, la Montjaume.
10: El tramuista. Que també...
11: Aquell que estigui d'aquella capelleta que li digui...
12: S'apuntador.
5: S'apuntador, bé, és un ofici que crec que s'ha perdut bastant, però sí, supos que encara és. Vento.
13: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I de comencem amb el concurs. Ara, Toni i Lluís, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb les Teresetes i les titelles. Començant per en Toni, se l'estim.
2: Vinga, Toni, sí. 30 segons, posant carraca en marxa. Tens 30 segons per dir noms de titelles.
3: De titelles, de coses.
0: Tens que vulguis.
3: Titella de guant, és poncinela. No sé, és decorat, fa 13.
0: També pot dir noms de personatges, eh?
3: Noms de personatges, va. Serlequí, Polcinella... és que els policies, la mort...
2: Molt bé. Sí.
0: Toni, bona feina. Lluís, és el teu torn. Lluís, no mos has fuit, ets aquí.
1: Vinga, va, no m'ho veurem com el sud.
2: Vinga, Lluís, posa en carrec en marxa i hauràs de dir tu noms d'espectacles de titelles, els que vulguis.
1: Oh, noms d'espectacles de titelles?
2: Sí.
1: Bueno, Serratata 2.0. El vell que a la casa el vell sempre té raó. En Pinocho. Els tres porquets. Els llops i les ovelletes. Qualsevol conte clàssic està fet en titelles. Què més poden dir? Que n'hi hagi de titelles?
0: Tens. Sí, sí, ja n'has dit,
1: ja n'has dit. Molt bé. És que quan sentia en Toni me pensava que me'n diu el mateix i m'estava preparant noms.
0: Ah,
1: de coses relacionades. Que m'ho agafes aquí un poc.
2: Justament, no t'ha tocat, jo.
0: Quin haguessis dit, Lluís?
1: Ah, bueno, titellaire, quan jo pensava titellaire, manipulació, no? Tereseta de vareta, tereseta de pal...
0: És que és tot un món, eh? Saps que n'hi ha de molts de tipus.
1: Objectes, perquè al final ja totes les targetes són objectes. Exacte. També. Hi ha el món de targetes a través dels objectes.
0: Teatre d'objectes, teatre d'ombres, moltíssims que n'hi ha. Fantàstic, aquesta ha estat la primera prova, però és que el fa una miqueta, ara ja hem fet la primera volta, així que continuem.
13: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb el tema del programa d'avui, que són les teresetes i les titelles. Tindreu dues opcions de resposta i començarem per en Toni. Toni, començant per tu, preparat?
3: Sí.
0: Mira, ara ho parlàvem. Titella, tereseta, Puccinelli... Són molts els noms per una mateixa cosa, més o manco semblant. Però ens centrarem en la paraula titella. Tot coneixem l'expressió «ser un titella», que se sol dir qualcú que es va de manejar, que és influenciable, que té poca personalitat o caràcter. Però a Menorca també hi ha un altre significat per titella. I la pregunta és aquesta. Què volen dir a Menorca si te diuen «mira que en tens poca de titella»?
2: Toni, te volen dir que tens poc coneixement, poc seny o que ets molt magre, molt prim?
3: Ostres! I d'all... Jo te diria que primera, però...
0: Sí, sí.
2: Llevar bé.
0: Sí. És molt semblant a mi, que en tens poca de pipella.
3: També. Poca pipella, clar.
0: Sí, titella. És això, tenir com a poc coneixement per fer una cosa. Fantàstic, molt bé. Toni, superada la primera pregunta. Segona pregunta per tu, mem. Ara parlarem del llibre de contemplació amb Déu de l'any 1272, és a dir, escrit al segle XIII. S'explica que Jos Glas Moros utilitzava embavestells, que són com un ninots d'aparença humana fet de fusta policromada, a les seves representacions. Potser és una de les referències més antigues que tenim de les titelles. La pregunta és, saps qui va ser l'autor del llibre de contemplació en Déu?
2: Quals opcions?
0: Sí.
2: En Sant Turmeda o en Ramon Llull?
3: Ah! En Sant Turmeda.
0: Ui!
2: El llibre
0: de contemplació de Ramon Llull. I és curiós que ja explica com se feien aquests ninots de fet de fusta, que ja eren un entreteniment. És a dir, que d'ençà del segle XIII ja hi ha recollits articles literaris que parlen de teresetes que trobàvem.
3: Uau.
0: Ben antic la cosa.
1: Ben antiga, sí. Bueno, els teatres són un dels edificis més antics que hi ha, també. Sí.
0: Exacte, ben vist, Lluís. Molt bé, ara les preguntes per tu, Lluís. Mem,
1: no passa per xerrar.
0: Un titella, ja ho sabeu, és qualsevol objecte o ninot que, ben manipulat, fa la funció de personatge dramàtic. Titella és el nom genèric, però també trobam una paraula que és Puccinelli. Sap què vol dir, Puccinelli?
2: És una titella de guant o és una titella de fils?
1: De fils, no?
0: Puccinelli, sí.
1: No.
0: Mira que...
2: Segur?
1: No, de guants. No.
2: Clar.
1: Mos estava posant de prova abans si ho sentiu altres.
0: També mos podem equivocar en altres,
2: sí, també,
0: Lluís?
2: també.
0: Puccinelli, són aquestes de... Això, de guant, efectivament. Molt bé. Darrera pregunta per tu, Lluís. El teatre de titelles té una llarga tradició a tot el món. Per exemple, el Bunraku del Japó, mira... En Toni el deu conèixer, Toni, el coneixes?
1: No, equivocat, això li havíeu demanant en Toni.
0: Exacte.
2: Sí.
0: El coneixes, Toni, en el Bunraku?
3: Sí.
0: Està bé?
3: Sí, el conec, sí. Buah, és molt xulo.
0: És espectacular, ja ho crec.
3: Sí, sí.
0: Bé, també hi ha les ombres xineses, és que, clar, hi ha moltíssims tipus de titelles per tot el món, però per una època d'esplendor a Europa va ser a França, al segle XVIII, personatges de teatre universal varen ser, per exemple, el Puccinella italià, el Punx anglès, el Guignol francès, el Roberto portuguès, Don Cristóbal espanyol, i també de més nostrades. De fet, volen demanar quines titelles varen destacar en el panorama internacional de les nostres contrades.
2: Varen ser les marionetes eivissenques o les teresetes mallorquines?
1: Diran les teresetes mallorquines.
0: Mm. Molt bé.
2: I va bé.
0: I de sí, que són les més nostrades. Mm. I de res, només no tenim més temps. Desitjar-vos que vagi molt bé aquest festival. Lluís Valenciano, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: I una abraçada a la Ratata 2.0, de part nostra.
1: Li faré.
0: La veurem en dos dies en aquest festival de teresetes. Toni Rubio, moltes gràcies també tu.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I també que vagi molt bé aquest espectacle. Consulteu la programació perquè hi ha moltes coses, no les hem pogut dir totes, i molt interessant aquest festival de teresetes que comença avui. I fins al cap de setmana. Una ferrada, Lluís. Toni, gràcies.
3: Gràcies.
0: Fins aviat.
2: Vagi bé.
1: Una ferrada, gràcies a vosaltres.
2: Igualment.
1: Adéu, vagi bé.

0: aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: I d'ací arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Celestia Olivem.
2: Som aquí.
0: Miquel Jung,
3: bon
0: com
3: dia,
0: estàs?
3: Bon.
0: També en Xisco Nadal per aquí.
3: Aquí som.
0: I també avui és dilluns i tenim en Nadal Suau.
4: Hola, què tal?
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Molt estivenc, ja te veig, jo.
4: Sí, fa molta calor, no? Bueno,
0: avui
4: no sé,
0: sí,
4: jo.
0: Avui sí. Però diuen que baixen les temperatures aquesta setmana.
4: Sí, sí.
0: Així que
4: ho he escoltat també, però
0: aprofitem avui que fa un dia primaveral a les totes. Com estàs? Molt literari el cap de setmana.
4: Home, sí, jo, perquè van tenir el festival de...
0: De la Coma.
4: De la Coma. Molt bé, jo quasi no vaig poder circular per allà, però per diferents raons, però sí que dissabte a hora baixa vaig estar a Binissalem amb la Desiree de Fe Cinerayla Martínez. M'ho vaig passar superbé, hi havia molta gent, me va semblar que estava tot superben organitzat, en fi, que tot un 10.
0: Doncs sí, aquest festival de la Coma que aquest cap de setmana ha ajuntat a molts autors, moltes autores, sobretot,
4: sí.
0: Més autores que autors,
4: sí,
0: no
4: sí,
0: sé si
4: sí,
0: estarem
4: sí,
0: d'acord
4: sí.
0: amb això.
4: Sí.
0: Sí, bé, vaja, vas tenir el programa.
4: Crec que és el signe de...
0: És un 80-20 o un 90-10.
4: Sí, sí, sí. sí.
0: De
4: és el signe d'estens, no? Ja saben qui és que llegeix i jo diria també qui és que escriu, vull dir, per tant, res més natural.
0: Un dia en podem parlar d'això, però bé, no és el que mos pertoca avui, perquè ara, mira, parlant de Binissalem, a Binissalem també, aquest cap de setmana s'hi ha fet una jornada molt especial, una iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem i de l'associació Adolescència Lliure de Mòbils.

0: Idò, Binissalem va celebrar la setmana passada la Setmana del Descans Digital, organitzada per l'Ajuntament del municipi en col·laboració de l'Associació Adolescència Lliure de Mòbils. Aquesta entitat té l'objectiu de conscienciar les famílies de la importància de retardar l'entrega dels primers dispositius tecnològics i l'accés a les xarxes socials als menors d'edat. I una de les activitats que han celebrat durant aquesta setmana és la gincana titulada A qui pots telefonar. És a dir, aquí, en aquell lloc pots telefonar.
1: En els establiments, sí. Com un temps.
0: Com un temps.
1: De qualque manera. Podies anar en el bar telefonar.
0: Sí, a la botiga, en el bar.
1: Sí, en qualque.
0: I aquesta campanya vol crear una alternativa per a aquells menors que no tenen telèfon mòbil i necessitin telefonar a les seves famílies. Per això els comerços de Binissalem permetran que els adolescents utilitzin els telèfons dels seus locals per fer aquestes telefonades quan sentin la necessitat. Nins i nines d'entre 6 i 11 anys varen participar a diverses proves d'aquesta gincana, a través de les quals varen recórrer els comerços de Binissalem per aferrar-hi una enganxina amb el missatge "Aquí pots telefonar". Tots els comerços del poble s'han adherit en aquesta iniciativa i els menors també l'han valorada molt positivament.
1: Molt bé. Que en trobau ara? És una bona manera?
2: Sí, per... està bé, perquè ja que aquesta associació vol que se retardi la data d'ús dels mòbils i de xarxes socials, si aquests joves no tenen mòbils per telefonar a la seva família i en qualsevol moment ho necessitin, perquè potser siguin a jugar al carrer i siguin fent mal indevisada, que arriben un poc més tard o qualsevol cosa, és bona idea que puguin anar en els comerços.
1: Faltes de petit, el petit Nadal Suau ho feia en això. Anava a la botiga a telefonar a sa mare, i ma mare, he trobat dos amics, arribaré més tard.
3: Sí, alguna vegada sí, hi havia llocs on hi havia confiança per... i tant. A mi la iniciativa m'ha semblat molt bé, perquè crec que tenim un problema real i gros, i tot el que sigui, en comptes de queixar-se, fer passes, ja va bé. Dit això, el problema el tenim tots. No just aquí la trampa és pensar que no, si se retarda l'edat de començar a fer servir mòbils, ja... No, és que els adults també tenim un problema enorme amb això.
1: Totalment.
3: Jo he comprat bé de camí un telèfon... No, un no smartphone.
1: Què me dius?
3: Sí.
1: Avui t'has comprat un...
0: De camí aquí. Ara, ara mateix.
1: Sí, avui de matí.
3: Me l'envien, no? Ve de camí aquesta setmana, espera, arribarà...
1: Sí. L'altre dia vaig conèixer un lloc que també n'ha comprat un.
3: Una tornada l'any 97, no?
1: Exacte, ha comprat un Nokia d'aquest de Sacerp. Ara, no sé per què he dit marca, però és igual.
3: Sí, bé, ja està. Jo mirava si hi havia vintage, no? I que fossin com els que jo tenia. No, supos que serà impossible que me desfaci d'aquest smartphone que ara tenc a la mà, però espero poder marxar unes hores de la biblioteca i que els éssers estimats me puguin localitzar, però que
1: no tinguis aquesta
3: dependència. Estar localitzable no impliqui tenir WhatsApp sonant, no? I combinar, perquè crec que... No sé, és una...
1: Sí, perdem molt de temps.
3: Això, no sé si hi ha altres generacions, o potser això ho estan convertint en una altra forma d'intel·ligència i una altra forma d'estar, i ja els hi va bé, és possible, però jo sóc superconscient que a mi m'ha fet perdre capacitat de concentració i capacitat d'aprofundir en aquelles coses en les que vull aprofundir. Ho dic per això, perquè els al·lots sí, però tots tenim un problema amb això.
1: Exacte.
4: És a dir, hi haurà una llau d'intel·lectuals que faran aquest exercici de detox.
3: No ho sé.
4: A lo millor és una nova moda, perquè si dus un no smartphone, significarà que intentes optar per temps de qualitat. Però ara que en Margarida te demanava per infantesa del Patí Nadal Suau, el Patí Nadal en Fedaque tenia cabines de telèfon, cosa que ara no hi ha.
3: Clar.
4: És a dir, s'ha hagut de posar en marxa aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Binissalem, perquè nosaltres, quan eren nins, jo me'n record que des de petit tenia molt mal acostumada a ma mare, perquè ella m'ha donat molt de disgustos, és a dir, que no hi pensava, jo sempre duia aquelles 25 pessetes per ficar dins la cabina, telefonar a casa nostra i dir, ma mare, rip tard, ma mare, no venc a sopar.
1: No passis pena.
4: I llavors, si un dia, per allò que fos, no tenies una cabina a prop i no avisaves a casa, com diria ella, era un 2 de maio, bàsicament perquè passava una penada. Sí. Però que a la nostra època ja érem d'avisar. I molt de pares s'excusa o s'incentiu o el motiu pel qual diuen que els nens han de tenir telèfon des de molt petits és per tenir-los localitzats i si necessiten avisar qualcú que puguin fer-ho.
2: Si és això, ara, també podrien tenir un no smartphone.
4: Exacte, no i molta smartphone. De gent té un no smartphone, però de vegades un no smartphone sol ser la porta d'entrada a d'altres sí, modalitats. Totalment. Per tant, allò que ha fet Binissalem, troc que és fantàstic que hi hagi comerços de confiança on si es fi d'Anna Martina de Cascoix, que no sé si existeix aquest mal nom, a Binissalem, era un mal nom random, entra dins el forn i diu, he d'avisar a mo mare per dir-li que amb aquest juguem a la plaça, doncs endavant, es torna una mica en els anys 80.
3: Sí, efectivament.
4: Si ja passen uns nins amb bicicleta xiulant Verano Azul, ja seria meravellós. Ja seria,
1: ara que ho diuen altres, quan eren infants, anàvem, estivetjàvem a fora del poble, a fora de Montuïri, i anàvem a un lloc, hi havia un colmado, però no teníem telèfon mòbil ni teníem telèfon fixe. Allà on estiuetjàvem no hi havia telèfon fixe tampoc, perquè no em portava. I hi havia un colmado ben davant i estàvem 2 mesos totalment il·localitzables i no me'n va passar mai res. I si havien de mestres res, hi havia un de nou, telefonàvem, anàvem en aquest colmado que hi havia davant que nostre i hi havia com un aparatet que pitjaves un botó. Telefonaves, te contaves número de minuts que havies conversat i llavors penjaves. I anava a tant minut. I llavors pagaves.
3: Llavors?
1: Perquè sí, quan havies penjat. Poraves,
3: clar, perquè les cabines poraves abans, que sí, era una cosa fabulosa, perquè sempre...
2: Però si ta mare, si ta mare no estava molt d'acord, podies... Se m'acaben totes monades, ja vendré.
1: 30 segons.
4: Però pensa que la burgesia funcionava d'una altra manera. Ja hi havia com un comptador que, com que donaven per fet que hi havia pessetes il·limitades, podien parlar tot el temps que volguessin.
1: No, ho feia tothom en això. I era ben curiós, que dius, estàvem 2 mesos allà i no passava res. I estàvem totalment il·localitzats.
4: Hi ha diferents fórmules. Ara molta de gent, quan té vacances, s'arma com un telèfon vis, el telèfon de feina el deixa dins un calaix i el revisa un pit per setmana per saber que no hi ha hagut cap d'alta baix que pugui provocar el tancament de la seva empresa i utilitzen l'altre telèfon per poder gaudir de les vacances. També estan davant
1: això
4: un nou...
1: que faran Nadal suau,
4: sí, però
1: aquest estiu.
4: Som davant un nou repte. És a dir, les tecnologies ja han entrat tant dins que nostra, han envaït tant d'espais que ara és necessari... sempre els intel·lectuals van 2 passes per endavant, després hi va la ciutadania, que a poc la gent vagi recuperant una mica també aquest oci desconnectat.
3: Jo crec que sí. Jo crec que això se veurà com... És a dir, hi ha hagut èpoques de la història a les quals s'han normalitzat coses, com per exemple les receptes del doctor Freud de certes substàncies que després hem descobert que potser no era tan bona idea, no? I jo crec que amb això passarà, que hi haurà una sensació de... I com és possible que estés tan normalitzat aquest abús constant? Jo crec que això, vaja...
4: Perquè també hi ha hagut una revolució pedagògica que ho ha, diguem-ne, dipositat tot en que les pantalles eren el futur, que aquests nins fossin llestos tecnològicament i tinguessin allò que se diu einestic, faria que els nostres nins fossin més vius i ara han descobert que pot ser, abans de tirar-nos en braços de la tecnologia, que algú hagués hagut de fer un parell d'estudis, com si fos un vaccí, i vigilar què passaven els nostres nins, que ara no tenen concentració, viuen hiperconnectats, més caros d'ansietat, i Suècia ja ha decidit fer anques enrere en el seu sistema educatiu i que no és que no hi haurà pantalles dins una escola sueca, però sí que estaran com a molt més dosificades i aniran més en comptagotes. Tampoc calia ser Einstein per entendre que les pantalles en qualsevol moment explotaria sa cara, perquè l'ésser humà, si una cosa té, és que passa de sus a abús amb una facilitat tremenda, i perdoneu-me el barbarisme.
1: Ai, bé, dona, enhorabona, Binissalem, per aquesta iniciativa.
3: Sí, tant.
1: La veritat. I que està molt bé. A més, ara, les telefonades no valen res, perquè tu, quan tens un contracte en la telefonia, que si et fas una telefonada més o una manco, te costarà el mateix.
3: Sí, normalment, sí.
1: Perquè abans sí que
3: clar.
1: Comptava. Però ara, habitualment, les companyies ja te'l fan tot junt, així que una telefonada no val res i que els comerços estiguin oberts pels infants, poder localitzar els seus pares, està molt bé i aplaudim aquesta iniciativa. Però bé, canviant de tema, i hem de parlar de música perquè el cap de setmana ha donat per molt. Ha estat ple de concerts i el primer que comentarem és el retorn de l'última de la fila.

El grup mític, format per Quimi Portet i Manolo García, el último de la fila, es va dissoldre l'any 1998. Ara, 30 anys després d'aquella separació, han tornat a pujar als escenaris per realitzar una gira en la qual recorreran diferents ciutats de l'estat espanyol. Aquest retorn va començar el 25 d'abril amb un concert a Fuengirola, però les dates més destacades eren les d'aquest cap de setmana perquè tocaven a casa, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I l'emoció d'aquest retorn segurament va fer que Manolo García, de 70 anys, fes una cosa no molt recomanable per una persona de la seva edat. Durant el concert del passat dijous, el cantant de la banda va intentar botar sobre el públic amb la mala sort que les persones que hi havia a les primeres fileres no l'aconseguiren agafar. Ell volia fer el que els moderns diuen crowd surfing, és a dir, surfejar la multitud. I la multitud li va fer un Moisés i va separar les aigües i ell va caure en terra. I tot això va quedar enregistrat un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials i va generar preocupació entre els seus fans.

0: Ara bé, Manolo García ja ha fet un comunicat per no preocupar més els seus seguidors i en Riaes ha explicat que està perfectament i que no va caure directament en terra, que el públic va amortir, en certa manera, aquesta caiguda. Diu que fa 40 anys que es tira sobre del públic i mai no s'ha fet mal. I també ha aprofitat l'oportunitat per criticar aquells que cerquen titulars tremendistes, ha dit, likes o visites per generar més ingressos.
1: Sí, és que tornem allò mateix. Tothom, ai, mira que s'ha tirat sí, i no l'han agafat.
2: Pareixia que s'havia mort quasi per xarxes socials.
1: S'ha fet viral.
3: Jo he de reconèixer que, com que sabia que no s'havia fet res, tenia un punt còmic, perquè aquell en tota sa bona... entusiasta. Allò és que els entusiasmes, així un poc irracionals, m'agraden.
0: Clar, però simpàtic. Jo no vull dir res, no vull pecar de datista, però en aquesta edat... Una mala caiguda...
2: Pot ser fatal.
0: Te deixes ballador de sang, que després no tornes a caminar de la mateixa manera.
3: I jo tampoc vull ser datista, però crec que a l'edat de Manolo García, en aquest afer, afegiria l'edat de la crowd.
0: Clar.
3: Escolta, vull dir, no crec que siguin forts.
0: Ell confiava que era fa 30 anys, que la gent encara tenia força, però tu ara, en 70 anys, si tu ets seguida de l'última de la fila i has tornat a anar a un concert de casualitat, potser no tens les articulacions tan entrenades com per poder agafar un pas mort llançat. Clar, és que han de calcular també
2: la inèrcia. Jo crec que el problema aquí és que la gent no s'esperava que se tirés.
3: Sí, suposo
2: ell va fer com el gest de matir o no matir, i després se va tirar i la gent no s'ho esperava. En el vídeo ho pareix, això. No?
3: És un agafa'm escobata de manual, no?
2: Exacte.
3: Ara.
1: Que matir. No se tira, sí que se tira.
0: Hem d'anar a l'altre amb aquests revivals. Però bé, ja han anunciat, ja han parlat tant Quimi Portet com Manolo García, que és una gira única per ara, tot i que és cert que la banda d'entrades va molt bé, i ja se sap que quan vens el turmà de diners del tort fan veritat, i qui sap si s'animaran després una micona més per fer un segon any.
1: Però Quimi Portet no se va tirar.
2: No, en Quimi no.
1: Va, és més...
3: Aquest home com escriu llibres.
1: Exacte. No ho sé això, Nadal Sau. No és tan temerari. Oh, sí.
3: Efectivament.
1: Però bé, ha estat una de les anècdotes del cap de setmana a la música, però en tenim més, perquè hem de parlar del concert que ha fet a Barcelona Olivia Rodrigo en col·laboració amb el Barça i Spotify, sí.

Idò, ahir va jugar el clàssic del futbol, que va enfrontar el Barça contra el Real Madrid, amb victòria blaugrana, que va servir per guanyar el títol de la Lliga. Així te'n sabeu jo avui, que vaig celebrar un gol i vaig quedar fora, fora bou. Però bé, com cada temporada, el principal patrocinador del club català, la plataforma musical Spotify, aprofita aquest esdeveniment per fer una camiseta especial amb el logo d'algun artista que també fa un concert privat a la ciutat. I aquesta vegada el Barça va lluir la camiseta amb el logo de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que va fer un concert divendres vespre al Teatre Grec de Barcelona, i en el qual només hi podien accedir alguns dels majors fans de l'artista, que havien rebut invitacions per correu electrònic. Però hi ha hagut algunes crítiques a l'organització, ja que hi va haver gent convidada que havia rebut aquest mail, però no va poder entrar al Teatre Grec perquè se va completar l'aforament. N'hi ha que asseguren que varen fer cua durant hores i no varen poder entrar, tot i tenir...

0: dubte, i clar, els fans de l'Oreja de Van Gogh s'han queixat un poc per xarxa social també d'aquest concert, perquè la vocalista va tenir problemes d'afinació, diuen. Bé, se pot veure en els vídeos també, se pot, si veus vídeos de l'Oreja de Van Gogh actuant aquest cap de setmana, se nota un poquet, això, de desafinació. Això va provocar que el grup eliminés del set list, de la llista de cançons, del segon concert, els quatre temes que més dificultats li varen suposar a Amaia Montero durant la primera cita. Així que...
1: Ai, pobre sona.
0: Sí.
2: Ai, sí.
1: Perquè aquesta comprovació no la podíem fer a priori.
0: Jo crec
1: era,
0: que...
1: Era necessari que tot Bilbao senta més.
2: Sí, i que ara hi ha tecnologies que permeten que tu no desafinis. Mm. És a dir, ara... La tecnologia està tan prou avançada com perquè faci que les cantants puguin desafinar i no t'entemis perquè la màquina directament ja t'ho arregla.
3: Però degueren ser nervis.
4: Sí, jo crec que són els nervis. Però, aquesta lota... Sí.
2: Ja.
4: Bé,
3: no,
4: sé,
3: no.
2: Sí, però moment, que tenen un potencial. Ell entén que tingui nervis i que desafini i que era una pressió i que era un moment important per ell i per això és la tecnologia, perquè si te passen coses d'aquestes poder ratificar.
1: De tota manera, estimats, donant per fer que l'Oreja de Van Gogh són fills de Mozart, i recordem la llegenda que circula, que és primer disc, els músics que sonen no són els de l'Oreja de Van Gogh, perquè quan va començar el grup no sabien tocar. Amaia Montero sí que va cantar, i ara ha passat just el contrari, que en aquesta gira revival mos ha pogut l'emoció de pensar que tots tenien 20 anys banco, i jo ja ho he dit avui de matí, Manolo, per molt que vagis escoltant Amaia, els cabells no te creixeran. Per molt que estiguis en aquell concert, l'artrosi tampoc desapareixerà. I aquest retorn, malauradament, se fonamenta sobre les bases d'una traïció, que ara queda palès que les coses s'haurien d'haver fet i s'haurien pogut fer d'una altra manera. Sí. Haguessin pogut juntar les dues cantants, haguessin pogut fer una gira de retrobament...
0: Tu creus que haurien volgut cantar les dues de Montevideo?
1: I d'aleshores,
4: jo
1: entenc que per doblers han de fer moltes coses, sí. Però la porcada que li varen fer a l'Eire, ara mateix, les crítiques ho han demostrat, i tothom se pensava que havia fet un ou de dos vermells quan varen publicar el tema nou per Nadal, que el varen estrenar a la Caja de la Música de Televisió Espanyola, i va tenir, et cert, una gran repercussió, però una repercussió que ha durat 3 setmanes. Sí. Perquè si tu ara mires aquell tema Spotify, qui se'n recorda de Creo en Dios a mi manera?
0: Jo l'he escoltat una vegada que quan ho varen comentar aquí. No...
4: Jo he fet tot el que he pogut per oblidar-ho. Perquè jo soc... La gent se pensa que ho dic amb ironia o no s'ho esperen o tal, però jo soc fan d'una Van Gogh.
2: Tu t'agrada l'Oreja?
4: A mi, hi ha un parell de... És així, sí, bueno, és una...
2: És una banda sonora d'una
4: generació. Ara hauria d'explicar per quina raó, no, etcètera. No, és que la gent que estima alguns temes de...
1: La nostra generació va formar part de la banda sonora sentimental des que varen néixer els anys... Clar, en els anys 80,
4: i a vegades
1: i eren joves, clar, en aquella època.
4: I a vegades sense ni tan sols preveure-ho tu o dissenyar-ho tu, acabava formant part de la teva vida perquè s'escolava quan tu potser hauries triat una altra banda sonora, però era aquella que hi havia.
2: Totalment.
4: Llavors jo li tinc una certa estimació, però jo estic molt d'acord amb en Xisco, que ha estat tot tan inelegant i tan mal calculat que per jo és una gira que neix una mica maleïda, diríem. No sé com anirà de números, supos que bé, però no crec que deixi s'empremta que hauria però pogut deixar si s'hagués fet.
2: Totalment, però si tu saps això, assaja, és una cosa que si ho saps, és una cosa que si diuen tècnics bons d'escenari, de producció, que t'ajuden a totes aquestes coses avui. Sí.
1: Que no serà per euros.
2: Per això ho dic, que... sabent els problemes que te pot trobar, ja avança't a ells i intenta que no se mostrin els peus. No ho sé, dic jo.
4: Però és que jo els veig molt, no ho sé, com a pollastre fora cap. No,
1: però si tu mires les imatges, tots estaven com molt contents d'haver-se conegut. Ja. I els veies com a molt, molt cofois quan després tots els vídeos que han compartit, la versió que han fet de Nothing Compares to You d'en Senyato Connor,
0: és terrible.
1: És que és terrorífica. A mi, realment, me sap com a greu aquesta cosa de vergonya aliena de veure com una cantant que és tan meravellosa per circumstàncies X ara mateix no és capaç de cantar les cançons que va defensar un moment determinat. Sí. Però això també li va passar a Rosa López, Rosa d'Espanya, que va tenir un problema de veu i ara no arriba a la tesitura que la va fer guanyar Operación Triunfo i no passa res. No. A vegades evolucionar, créixer com a artista, és entendre que el teu cos ha pogut canviar i adaptar-te en aquesta nova matèria primera que tens per oferir al teu públic.
4: Que de fet, jo crec que un no ho sé, però jo crec que qualsevol que vulgui estar 40 anys damunt dels escenaris ha d'entendre que això passarà inevitablement i ha d'anar a poc a poc. És a dir, estic recordant

0: recordant, pel que sigui, record Paul McCartney, com si has anat veient concerts seus, ha anat canviant molt com cantava, no? I a vegades les mateixes cançons, però en fi, se les va fent seves en el nou...
1: Sí, però és que la gent
0: les noves eines que disposa cada etapa.
2: Un cantant bo, amb bona tècnica, sempre serà un cantant bo. De jove i de merveill. I que aquí mos han de demanar si realment...
0: Si és que era tan bona.
3: I que el pop és una disciplina molt demandant.
2: Evidentment, un cantant perdrà, com perdrà un músic amb l'edat, però, clar, jo me demano si realment era tan bona, tenia tanta tècnica, necessitava de molta preparació, de molts esforços...
0: Però també
2: perquè
0: li han passat moltes coses per damunt en aquesta volta. No just els anys, sinó anys mal...
3: Sí, però a mi hi ha qualque cosa de com estan tractant des de l'Oreja de Van Gogh aquest tema que a mi no m'agrada, perquè han parat sobre la taula el tema de la salut mental, però jo me demano, el tema de la salut mental era abans de començar la gira i durant la gira.
4: I serà després.
3: Si ella realment no estava bé... el seu entorn, que teòricament s'han reunit perquè l'estimen en devoció i tenien ganes de tornar a compartir aquesta màgia amb els seus seguidors, li haguessin hagut de dir amaia estimada, no estàs bona.
2: Quan t'arribarà la sèrie?
3: Ho han d'ajornar i no passa res. Jo crec que tothom ho hagués entès, però el producte que van oferir a Bilbao, que teòricament era el tret de sortida
4: i el concert més important
3: de la gira de retrobament...
2: Quan t'arribarà la sèrie d'aquest serial?
3: No ho descartis.
4: Documental.
3: I mentre na Leire, una senyora. Sí. Perquè fa no sé quant de dies que l'empaiten per tot i la persegueixen perquè faci declaracions...
2: Encara.
3: I no ha... davant dels concerts que va fer l'Oreja aquest dissabte, l'han calçat a tothom, i ella no ha dit aquesta boca és meva. I tu deies que un artista... Sí, però jo pens...
2: Bé, hi ha excepcions moltes, evidentment.
3: Jo que sempre he estat fan d'en George Moustaki. Aquest home, en els 70 llars, cantava l'Emetec, no era la mateixa força, però te sabia defensar la cançó.
2: Sí.
3: El problema és que aquest dissabte varen veure que no hi havia manera de defensar res de lo que feien. I no comentaré l'estilisme. Perquè
2: bé,
3: jo lo de sortir tots vestits de subratllador...
0: No comentaré l'estilisme, però...
3: No, però no sé si era un home... Jo vaig pensar, quan ho vaig veure, perquè a mi aquestes coses sempre m'han agradat, era un homenatge a Parxís 3.0.
0: Sí, sí.
3: I jo vaig estar cercant sa fitxa negra per tot arreu. I dic, el millor és que han intentat fer un homenatge a qualcú, com a Samet Gala, que quan més investigues, més referències et surten, que tampoc ho vaig entendre, però bé... Les entrades venudes els atenen. Ara, no sé si podran fer una segona gira de retrobament. Haurà de ser com una tocata i fuga, en certa manera.
0: Sí.
3: No podran ser
0: com... Jo crec que passarà sense pena ni glòria.
3: No podran ser com Antonio Font, que van tornar, ens van adorar, i ara han pogut
2: perllongar... Però tenen molt de concerts per endavant.
3: Aquest tema.
1: Una gira sencera.
4: Jo crec que hi haurà disco nou, mira què t'ho dic.
0: Sí?
1: No sé si estan preparats per fer un disco. No ho sé.
2: Bé, els hi faran.
1: O ho comentarem, perquè...
0: Els hi faran.
4: Una cançó ja ha entrat. O manco.
1: Fem un temps.
3: Sí, però no poden fer-ho.
1: Ara torrem.

0: el teu moment de Tento.
1: Hola, som la Núria i crec que el meu moment Tèntol arriba quan, és el mes de juny, puc acabar i ja en trec tots els treballs, faig tots els exàmens, etc. I puc fer un dia de no fer res, agafar un llibre, anar a la platja, tirar una tovallola a serena i llegir una mica amb renou de la mà i com que tenir sensació de que ja he acabat, que ho tinc tot aprovat, que puc descansar a la fi després de mesos de fer feina i vendria a ser com un moment de pau, de relax, de no tenir en aquell moment cap preocupació més enllà de passar les pàgines d'un llibre.
2: IB3 Ràdio és patrimoni. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb el meu fill.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
10: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
11: I me despert 7 hores després.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els noms de les borrasques. Feia anys que no plovia tant com aquest hivern passat. Han gaudit dels colors vius de la natura, de l'olor de terra humida, de la terra que té saó. Tot això ha estat fruit d'una sèrie de borrasques que ens han afectat aquest hivern, gairebé una darrere l'altra. Les borrasques anomenades de gran impacte tenen un nom propi, que assigna l'Agència Estatal de Meteorologia. Els tres primers mesos de l'any n'han tingudes unes quantes. Leonardo, Marta, Nils o Regina. Els noms de les borrasques s'escriuen sense cometes ni cursiva, perquè són noms propis. En canvi, el nom del fenomen atmosfèric, borrasca, s'escriu en minúscula, perquè és un nom comú. Malauradament, l'impacte d'aquestes borrasques no és només meteorològic, sinó també social i territorial. I ens recorden de la importància d'una bona planificació hidrològica i urbana. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.
2: Moment per aixecar llibres i avui gènere de terror. Crec que és la primera vegada que toquem aquest gènere.
3: És possible. Fixa't que... Mira, dissabte vaig estar a la Coma, ho dèiem fa un segon, i vaig presentar Desiree de Fez i Laila Martínez, que són dues autores... Bueno, Laila Martínez va escriure Carcoma, és una novel·la que ja té 4 o 5 anys, però que ha estat un, això que diuen un long seller, Natura de Vendres. És una fantàstica novel·la de terror, i la Desiree de Fez acaba de publicar No la dejes sola, una altra història de... Sí, de terror, realment.
2: Totes dues són de terror.
3: Sí, sí, són dues... sí, i a més, la Desiree de Fez, com a crítica de cinema o com a divulgadora de cinema, és el seu gènere, no? Mm-hmm. I jo ho comentava quan començava aquesta xerrada, aquesta taula que vam tenir, que per jo la literatura, però sobretot el cinema de terror, és l'única cosa que m'importa realment en aquest món.
2: Ah,
3: és a dir, tot el que més són suburbis. És a dir, a mi, dona'm cinema de terror de sèrie A, B, Z...
2: I
3: toma'l man. I tot està fantàstic. Ah, bueno, però sí, no. Oreja de Van Gogh no tant com a cinema de terror. És el meu món.
2: T'encanta el cinema de terror. És a dir, tu, Festival de Sitges és
3: allò, en fi, sí. No, de veritat, és del que més sé. D'això i de Batiato, de la resta
2: no
3: sé res.
2: Ah, sí? Sabíem aquesta faceta de Nadal Suau.
3: Però bé, en fi.
2: I la literatura de terror?
3: Sí, m'agrada també.
2: També.
3: Però no en som tan entès, eh? Mm-hmm. A més, és que jo llegeix literatura de terror senzillament com qui llegeix literatura, punt. És a dir, si la novel·la és bona i té elements de terror, fantàstic, però no paro una atenció especial en aquest adjectiu, no? Mm-hmm. És de terror, bueno, molt bé. En aquest cas, per exemple... Avui duc a la secció una novel·la que és un superclàssic de la literatura popular, o pot ser de la literatura i prou, de la segona meitat del segle XX i suposadament de la literatura de terror, que és Carrie, de Stephen King. El gran mestre, no? Carrie va ser el seu debut el 1974, i va ser un d'aquests debuts espectaculars que el van convertir immediatament en un mestre i en una referència. Uh-huh. Després la novel·la se va fer molt popular també per la pel·lícula de Brian De Palma en Sissy Spacek de protagonista, una molt bona adaptació. L'han adaptada més vegades i, de fet, ara està a punt d'arribar, no sé si és en guany o el 27, una nova adaptació en format de sèrie a Amazon Prime, dirigida per Mike Flanagan, que és un director de cinema de terror contemporani super, que jo crec que fa molt bé les coses. Uh-huh. És a dir, que estan parlant d'un relat que ja ha esdevingut quasi com un arquetip i que més o menys tothom coneix, no? Però que acaba de ser rescatat en nova traducció al català per l'editorial Males Herbes.
2: Uh-huh. Que, per cert, la traductora és la Miriam Cano, que és... també era la Coma.
3: I tant. És que, de fet, jo conec una mica la Miriam Cano.
2: En aquest festival.
3: No sé com dir col·legues, no?
2: Sí.
3: Tenim cordialitat. Me la vaig trobar i li vaig demanar per la traducció. Me va dir que s'havia divertit moltíssim, que el llibre era una cosa magistral, que traduir-lo li havia fet veure... Perquè, clar, passa una cosa amb Stephen King, que com és un autor, diguem-ne, de best-sellers, que ho és, en termes objectius, perquè va en una carretada, clar, i perquè a més ell té una voluntat de fer narrativa popular. Doncs els escriptors de bestsellers, molt de pics se'ls tradueix una mica d'aquella manera, no? Vull dir, les editorials solien posar traductors una mica rutinaris a fer allò aviat i punt, no? Llavors es pot accedir a una traducció, primer en català, que és la segona, no és la primera, però en fi, i segon, de la mà d'una escriptora, poeta i traductora, diguem-ne, literària, vull dir, avesada a treballar en textos un poc més exigents literàriament, doncs és un canvi de perspectiva que està superbé, perquè li dona una vivesa i una força en el text que li cau superbé.
2: De fet, Miriam Cano, en aquest festival que s'ha fet aquest cap de setmana a Vilassar i també a Palma, entre setmana explicava que va fer un taller d'escriptura entre les 10 de matí i l'una de migdia, sí. I va poder parlar amb un parell d'al·lotes que havien assistit en aquest taller i estaven encantades d'haver-lo pogut fer, perquè a banda d'una bona traductora i una bona escriptora també té aquesta cosa de la paraula, de la conversa, d'explicar-se bé. Fins i tot vaig anar a fer un cafè amb ella i ell explicava com sa mare la telefonava per explicar-li noves del poble com a forma de narrativa, que me va semblar superinteressant, perquè sa mare la telefonava i li deia: "Saps què ha passat?" I ell diu: "No, no sé què ha passat." "Saps qui s'ha mort?" I diu: "No, no." "Saps qui s'ha separat?" I diu: "No." I també m'ha recordat molt a ma mare, perquè és aquesta mena de diàlegs que està molt bé, com una forma de narrativa, que ho vaig trobar genial.
3: No m'estranya gens, i el taller, que era un taller de... Ella va fer un taller d'escriptura autobiogràfica,
2: exacte,
3: és possible?
2: Sí.
3: Segur que van gaudir moltíssim les persones que hi participaren.
2: Sí. Bé, dit això...
3: Bé, no, sí, no...
2: Dit... Que és una bona... té un bon segell, és a dir, que si veiem que està traduït per aquesta
3: persona... Bé, és que és una de les coses que fa que sigui notícia, perquè Carrie mai ha deixat d'estar fora de les llibreries, tu no pots... mai has deixat de trobar les llibreries, el que passa és que l'ha agafat ara un segell català, que és males herbes, que és un segell, diguem-ne, de prestigi, amb una traductora com ella, i la traducció catalana antiga, que havia sortit a l'editorial Laertes, mítica editorial de gènere i de literatura juvenil, doncs estava desapareguda. Clar, això és el que fa que sigui notícia, no? Bé, això, i que de fet és una novel·la que, sent del 74, resulta supervigent encara. Vigent perquè literàriament és molt, està escrita d'una forma molt, molt moderna i molt eficaç, després en parlaré, però també perquè tracta temes que encara són habituals en els titulars de premsa contínuament, no? Si voleu, puc mirar de recordar una mica de què va aquesta novel·la, tot i que la pel·lícula fa que sigui molt popular la seva història per molta gent, però vaja. Na Carrie és una al·lota de 16 anys, que és la marginada de l'institut de tota la vida, no? L'al·lota que pateix bullying, assetjament, és una al·lota peculiar, estranya. Penseu que a l'adaptació cinematogràfica hi havia Narcissi Spacek, que era una al·lota molt primata i molt... però que no és el cas de la Carrie de la novel·la. La principal diferència és que la Carrie de la novel·la és... No té un problema, diguem-ne, d'obesitat, però sí és una persona més ruda que Narcissi Spacek, diríem, no? Llavors, ella és una al·lota que ho passa fatal a l'institut, però que, a més, quan torna a casa, el que té a casa és una mare verdaderament terrorífica, probablement la gran... quasi que el gran monstre de la novel·la és sa mare, que és una fanàtica religiosa que la culpabilitza constantment de tot, de voler, en definitiva, de voler estar viva i de ser una adolescent en realitat, no? Llavors, aquesta figura i aquesta lota tan atribolada i amb tants problemes, a poc a poc se n'adona que té un poder inesperat, que es poda de ser telequinesi, no? És una persona que té certs poders sobrenaturals i que pot fer que passin coses inesperades en el seu entorn. Això té molt de sentit, perquè els fenòmens poltergeist no? Aquestes cases on comencen a volar plats o se mouen coses. Els fenòmens poltergeist es cansaven. Ara no entraré a debatre si existeixen o no. El fàcil és dir que no existeixen i supos que no. Però els que consideren que sí i en saben, sempre expliquen que són fenòmens associats a adolescents, a infants ja crescuts o començant l'adolescència, molt de pixelotes, que estan sotmesos a fortes pressions socials. De manera que els poltergeist d'alguna manera serien, com diu un llibre sobre el tema d'Henri Michaux, són vies d'insubordinació, és a dir, són vies psicològiques de fer que l'entorn es mogui per exterioritzar el malestar d'aquell adolescent, no? I això és el que passa un poc a Carrie, amb conseqüències devastadores pel poble on transcorre l'acció i pels seus companys d'institut, perquè una lota que en telequinesi i tal, potser no l'has de empènyer tant fins al límit, perquè si l'empenys fins al límit, a lo millor esclata, i si esclata, a lo millor t'endús un perill d'ensurs forts, no? Llavors, la novel·la és fabulosa, encara avui, perquè enganxa moltíssim, és Stephen King, però té una forma de... té un narrador omniscient, però després se combina amb un munt de documents i materials, tipus retalls de cròniques de la premsa de la zona, testimonis de gent que va veure el que passava. Llavors, és tot plegat, té una cosa una mica coral o una mica de puzzle que fa que sigui encara molt moderna, com deia, narrativament. Uh-huh. I temàticament tenim, per un costat, bullying, un bullying que es mostra amb unes coordenades que no són les del món post-internet, diríem, és diferent, però al cap i la fi sabem que això encara hem de, malauradament, discutir-ho de forma constant avui en dia, no? Doncs aquí tens aquest tema tractat meravellosament. Hi ha d'alguna manera el tema de la sororitat o de la possibilitat d'acompanyament entre dones, perquè hi ha un personatge, una companya d'Anna Carrie, que en un moment determinat se n'adona de la crueltat del que està passant i intenta acompanyar la protagonista, intenta donar-li una via de sortida a la protagonista. S'ho regula, però ho intenta. I després hi ha el fanatisme religiós, perquè aquesta mare d'Anna Carrie podria ser perfectament una votant, una d'aquestes dones, una d'aquestes persones que estan al costat de Trump a la Casa Blanca, en aquestes fotografies on el beneixen com si fos un... Si és una fanàtica religiosa.
4: Home, sa mare de Carrie seria maga.
3: Maga total, tea party absolut, clar. Llavors, clar, el món maga, com dius tu, no és que ha existit sempre, és un corrent ultra que als Estats Units ja està sempre present.
4: El que passa és que ara té més visibilitat i sobretot li donen com a més cabuda.
3: Clar, llavors, anar al 74 i trobar-se un personatge així i veure d'on venen, quins són els arrels del que ara està en el poder en els Estats Units, des d'una perspectiva de lector o lectora de 2026, no està gens malament, és un altre interès afegit, no?
4: El que tu deies de que, en aquest cas, Stephen King és un autor de bestsellers, però un autor de bestsellers venerat per grans directors de cinema, perquè Carrie és Brian De Palma, Misery és en Rob Reiner, i El Resplendor era Stanley Kubrick.
3: Que ja saps que no se van endur
4: gairebé, perquè en Stanley Kubrick era molt de controlar les seves coses, i l'altre supos que li devia costar se discontrol, però tot i així, són tres grans directors que varen fer tres grans pel·lícules sobre tres novel·les de Stephen King, que llavors també, evidentment, quan ets... clar, a tu això no te passa perquè ets un autor d'obra pensada, no com Stephen King, que és d'obra per any. Però quan fas tanta producció, arriba un moment que és impossible que tot s'ha sortit bé.
3: No, a mi m'acosta la vida escriure... Bé, a banda que... Però vull dir, jo no però sí que... ell produeix d'una manera...
4: Però sí que és cert que Stephen King, en segon quin moments, no se l'ha tractat en sa justícia que se l'hauria d'haver tractat.
3: No, això cert. Jo, i és a dir, anem a veure, Stephen King és un senyor que les novel·les que fa tenen, sobretot, passades les tres o quatre primeres, és a dir, quan ja entram després de la primera dècada de producció, sense voler jo dir que siguin novel·les dolentes les que venen després, però jo crec que sempre ha estat un narrador molt interessant, però és evident que s'acomoda molt a fer una literatura molt popular, molt comercial. Bé, és a dir, potser hauríem d'insistir jo davant meu mateix, que potser a vegades no ho he tingut prou present, hauríem d'insistir que tot se pot fer bé o malament. Les novel·les molt literàries te poden sortir meravelloses o poden ser castanyes que reprodueixen patrons d'un prestigi que és fals. I les novel·les comercials poden estar fetes de qualsevol manera o poden ser fabuloses. Jo crec que Stephen King és un tio amb un talent extraordinari. I, de fet, des de fa ja... crec que ja fa 15 anys que va començar la reivindicació de Stephen King com un narrador... que aquí havíem de tenir present i que era important per la literatura del segle XX, i jo crec que ara ja per dir-ho d'alguna manera, ja quedes bastant pitjor si critiques Stephen King que si li reconeixes el que se li ha de reconèixer, diríem, no? I jo crec que en justícia més, eh? Llavors, de fet...
4: És un King. Ja.
3: De fet, és un King, i te diré que, a més de les novel·les que ha escrit, jo, a mi m'agradaria no partir d'aquí sense recomanar un llibre seu que és un... és entre assaig, autobiografia i manual d'escriptura que...
2: És a dir, que no és una novel·la de terror.
3: No. És un text on ell explica la seva trajectòria com a autor i te dona consells per escriure.
2: Ah, sí?
3: I sí, es titula en castellà, jo no record, crec que era Escribir... no me'n record perquè jo he llegit la versió catalana que publicada per l'altra editorial, traduïda per Martí Sales, que es titula Escriure, memòries d'un ofici. I és un llibre fabulós sobre escriptura, que a més jo crec que serveix per tothom, per qui vol fer literatura més popular, sí, però qui vol ser molt literari i vol anar per uns viaranys més diguem-ne, més secundaris, més d'avantguarda, és igual, igualment aquest llibre te serveix, perquè King és un senyor superintel·ligent. El que conta, ho conta meravellosament, escolta, és entusiasta i és molt generós, a més. Ell té, per exemple...
2: Sí, perquè si aquí explica els seus secrets d'escriptura...
3: No. Bueno, explica tot. Explica com la dona, Natavita, el va haver d'aguantar mentre era una persona amb problemes amb l'alcohol, que se quedava fent... Era professor de secundària, després fins a les 3 de la matinada escrivia i tal. I clar, l'èxit va venir perquè va tenir al costat una persona que va dir, bé... te s'oferiré un parell d'anys i te recolzaré, però aprofiteu, no? I, efectivament, va sortir Carrie i ja va canviar la seva vida, no? Però ell explica això i després t'explica...
2: I va deixar
3: l'institut. Sí, va deixar l'institut sorprenent. Li agradava molt, però ho va deixar, no va tenir més remei, no?
2: I se va fer només escriptor.
3: Llavors, és el llibre sí que el cursi vol acostar, o simplement per gust de llegir algú que conta un ofici molt maco d'una forma molt maca, és un llibre fabulós.
2: Sí?
3: Sí. I com dic, és un tio supergenerós. Té iniciatives que la gent no sé si les coneix, com hi ha una iniciativa que ell li diu Dollar... ho tinc apuntat pel... Dollar Baby. És una iniciativa simpatiquíssima. Ell, quan hi ha joves aprenents o estudiants de cinema que no tenen diners, poden adreçar-se a ell, explicar-li com voldrien adaptar algun relat seu, i si els engresca, i si l'engresquen, els hi cedeix els drets per un dòlar. I els hi cedeix els drets perquè puguin fer un curtmetratge, un migmetratge, i això és una cosa extraordinàriament generosa perquè no s'estila gaire.
2: No,
3: perquè els drets d'autor de Stephen King has de pagar una carretada.
2: Una morturada.
3: Llavors, jo, no sé, és un tio en qui jo simpatitz moltíssim, però que, a més, insisteix, crec que està molt bé reconèixer-li cadascú el seu, i crec que el de King és molt, de fet. Perquè Carrie és una novel·la fabulosa, eh? Vull dir, no en cap condescendència, vull dir, no, és fantàstica i prou, vull dir. Passareu molt de gust si la llegiu.
2: Sí, és a dir, que per una banda molt recomanes Carrie, ara que s'ha traduït, exacte, perquè s'acaba... ha sortit farres...
3: No ho sé, setmanes, crec jo. Que sí, bé. Sí, sí, sí, sí.
2: I també, aprofitant que avui parlant de Stephen King, aquest llibre que es diu Escriure memòries d'un ofici, que és com una autobiografia... Com
3: més taller d'escriptura, més assaig sobre literatura, i de veritat és amabilíssim, divertit, té sentit de l'humor i explica molt bé el que és escriure. Diu, jo havia apuntat per aquí una cita seva per terminar. Diu que pels escriptors sembla que les bones idees surtin literalment del no-res, que te caiguin del cel. Dues idees que no tenen res a veure se troben i tot d'una neix alguna cosa nova sota el sol. I aquí ve. Però la feina de l'escriptor no és exactament trobar aquestes idees, sinó saber reconèixer-les quan apareixen. Està a la white, no?, està contemplant el món i el teu món interior i l'extern, tots dos, i quan surt una bona idea sabrà reconèixer-la i agafar-la. I me sembla molt, molt xulo, perquè crec que, a més, és que és bastant
2: sí.
3: cert.
2: Sí, també perquè no trobes que ara que s'han fet totes aquestes jornades literàries i que com que està bé també parlar de sa forma i de... Vull dir, no parlar de... Perquè com que se parla molt de sa present... de llibre, no? Però que falta un poc de...
3: Home, sí.
2: De forma, de...
3: Sí, sí, jo crec... És una cosa
2: d'ofici.
3: Que... Jo crec que és una cosa que des de dins de l'escriptura i de la literatura molts escriptors, molts crítics ho estan compartint darrerament, que és que està començant a tenir massa protagonisme, per dir-ho d'alguna manera, el tema, no? Mm-hmm. És un llibre sobre el maltractament.
2: Aquí m'ho dirà.
3: És un llibre...
2: Gràcies.
3: Sí, fantàstic, està molt bé. Però, i el com? No? I perquè en realitat la gran incògnita, la gran diferència entre un llibre bo, molt bo, mediocre, etc., és el com. És a dir, perquè tot està contat. I si hem de xerrar sobre, què sé jo, sobre assetjament com a Carrie, la premsa ho fa molt bé, xerrar sobre... Vull dir, hi ha periodistes que ho fan superbé d'explicar-te l'assetjament, i sociòlegs. La literatura el que hauria de fer és trobar una forma literària de tractar-ho. I això, jo crec que a les crítiques, a les entrevistes, a les campanyes de promoció de les editorials, és tot plegat. Tothom pateix un poc aquest problema. No? A vegades s'oblida un poc.
2: Sí, i sobretot també perquè se centra molt en la campanya comercial per aquell llibre.
3: Clar.
2: Com que hem entrat en aquesta voràgina de... He tret un llibre, per tant, parlem sobre el llibre... qui ven més llibres i,
3: sí,
2: entra un poc dins aquesta cosa més marketingiana, que també forma part del sector, òbviament.
3: Bé, sí, no, forma part totalment, per sort o per desgràcia, si a mi, no sé si a mi m'agrada o no, però és així. Si tu vols que el teu llibre treguis cap una mica, hi ha certes coses que funcionen. Aquí hem xerrat molt de l'escriptor com a personatge, no? Que ha d'esdevenir un personatge i ha de vendre-se ell mateix, però l'altra qüestió és aquesta que treies tu, és el tema. Llavors, anar a llegir, escriure d'en Stephen King, és descobrir com, en realitat, l'escriptura és un ofici en el qual la tria del tema... sí,
2: és important, existeix, està bé, t'ho pot tocar més però... o t'ho pot tocar manco.
3: Clar, i que a més els temes, un escriptor els temes no els ha de tractar o no els hauria de tractar com, diguem-ne, per donar una lliçó en cap direcció. El que hauria de fer és oferir-los d'una forma complexa, imaginativa i des de perspectives que pot ser una altra... Vaja, que pot ser només la literatura pugui tractar, no? Llavors, Stephen King convertint a Carrie el bullying en una història de foc, fetge, sang i destrucció, pues, té molta gràcia.
2: I de què de recomanat, Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana que ve ja tenim deures, per aquesta setmana.
3: Bueno, però deures molt...
2: Del bons.
3: Sí. Molt bons de fer.
2: Exacte, gràcies.
3: Adéu.
2: Ara farem una pausa i arribaran els serveis informatius i tornem tot d'una.